0: del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
1: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 a Jardinets de Gràcia de Barcelona.
0: La mobilització de dimarts té per lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. A la protesta s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa mesos per protestar contra el nou conveni laboral.
2: Esports. El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88 a 96. Dimarts arrenca la primera semifinal Barça-Tenerife i dimecres la segona València-Joventut.
0: Clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
2: El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: L'Europa ha eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta.
2: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i de Pecco Bagnaia.
0: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets.
3: Fins aquí les notícies.
4: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
5: Que m'he comprat un armari.
6: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
5: Sí, sempre anava a burra.
7: Una burra, els penjadors.
5: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, eh, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
7: No! Home, això el cardis d'alta baix del balcó, eh?
4: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
8: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquests dies que celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és curiós descobrir quins eren els seus costums a taula. Es veu que Gaudí era de menjar poc, escàs, i era un fanàtic de les hortalisses. Una dieta senzilleta, frugal, sense excessos i amb poc o gens de carn i peix. Àpats pràcticament vegetarians. Segons recullen alguns dels seus biògrafs, un dinar tipus gaudinià podia ser verdures crues i triturades o una amanida amb oli del bo, una mica de llet i un grapat de fruits secs i aigua, sempre aigua. Un menú que contrastava realment amb les cartes dels millors restaurants de Barcelona que es veu que havia freqüentat quan era més jove. Fins i tot en això anava contracorrent perquè, òbviament, en aquella època, finals del XIX i principis del XX, no era pas tendència ser vegetarià. Darrere de tot això, una salut una mica delicada i la creença que, evitant la carn, notaria el cos més lleuger i tindria la ment més enfocada en la seva obra. Ora et labora i menja poc. I ben pensat, algú podria dir que avui Gaudí seria exemple d'allò que tantes vegades prediquem: menjar molta fruita i verdura i reduir la carn. Però no sempre era exemplar el gran arquitecte català. Es veu que també feia dejuni sense control d'aquells que tan sovint desaconsellem. Atropellat pel tramvia, a Gaudí se'l va trobar amb un grapat d'avellanes a la butxaca. Esperem que de Reus.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, ben tornat, benvingut, què tal?
2: Molt bé, gràcies. Bé. Estava pensant que la meva dieta no és gens gaudiniana.
1: No,
2: és que això de les... Has dit verdures crues? Verdures crues triturades.
1: Bueno, ho hem llegit en diferents llocs. Sí. Jo anava a posar crema de verdures, però clar, per fer una crema les has de coure.
2: Una mica.
1: Però no, perquè es veu que si menjaves tot cru, doncs tot millor, segons Gaudí, eh?
2: Avui en dia hi ha els crudivegans, no?
1: Sí.
2: Els crudivegans.
1: Doncs mira, per aquí devia anar. No, perquè no veia llet. Llavors ja no hagués sigut vegà, clar.
2: Clar. I després hi ha els que fan el dejuni intermitent.
1: També,
2: no? Que pel que has dit també ho feia.
1: Ho feia tot.
2: Que era un nutricionista avançat al seu temps, també. A part d'un arquitecte avançat al seu temps, nutricionista avançat al seu temps.
1: Ai, bé, a qui convidem avui al restaurant caníbal?
2: Doncs mira, avui hauríem de començar convidant en Jaume Subirós, del Motel Empordà de Figueres. Ja n'hem parlat en altres ocasions d'ell, però és que aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Cuina Tradicional que dona l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
1: I tant, moltes felicitats en Jaume Subirós, que a més aquest any, mira, està d'enhorabona perquè fa allò una doble efemèride, El Motel Empordà, que és el seu restaurant, i el restaurant de la família Subirós ha celebrat 65 anys d'història i també 100 anys del naixement de Josep Mercader, que va ser el fundador del Motel.
2: I bon moment per recordar que Mercader va ser el primer gran modernitzador de la cuina catalana. Ell va capgirar i simplificar la cuina tradicional, quan la cuina catalana era estovalles de quadres, estofat de faves, botifarra amb mongetes. Mercader hi fa una amanida de favetes a la menta, una mousse d'escalivada...
1: Oh, uns plats ja que formen part de la història de Catalunya gairebé. A més, aquesta doble efemèride l'han celebrat amb una festa amb tot de clients i amics, una cosa molt, molt emotiva.
2: I el dia dels Premis Nacionals es va recordar que Jaume Subirós havia estat guardonat per, llegeixo, la seva trajectòria exemplar al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial.
1: I sí, nosaltres vam coincidir amb ell aquests Premis Nacionals de Gastronomia amb el senyor Subirós i li preguntava a mi per què. Per què, si encara a algú no li queda clar, el Motel Empordà és tan important, no? El que va passar allà, i això ens deia.
3: El Motel va significar un projecte nou a l'entrada de Figueres, diguent Motel, perquè el concepte era que la clientela que venia d'Europa fes una nit al Motel i llavors continués el viatge cap a Espanya, no? I llavors aquest concepte va anar arreglant amb la cuina del seu Mercader i ell va recrear aquesta cuina nova catalana amb un camí que dura fins ara, producte temporada, i seguir el límit del temps que toca posar la cuina. En aquest moment, quasi que apostaria per uns moixernons que fem amb una carbonara posat al dia, i que és genial i sensacional.
1: Moixernons amb carbonara. Doncs sí, Sí, ara mateix faríem una cullerada. Sí. Escolta, també hem de felicitar, òbviament, els altres premiats a la gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, que, com dèiem, doncs, s'ha celebrat aquesta setmana al Palau de Pedralbes, a Barcelona.
2: Doncs mira, altres premiats, en Raül Balam també ha rebut aquesta distinció en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva trajectòria. El Premi Cap de Sala 2026 se l'endú Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, per la seva manera d'entendre la sala com un espai d'acollida, ricor i proximitat, i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica.
1: Mm. A la Patrícia Sierra també ens la vam trobar al Palau de Pedralbes i ens explica això, no? Com de particular és servir en un restaurant com la Granja Helena.
4: Crec que nosaltres tenim molts hàndicaps, no? És un local petit, sorollós, les taules estan juntes, o sigui, tenim moltes coses que dius, hòstia, a priori hi ha gent que arriba i diu, oh, però després compensa el factor humà, no? Un servei proper, professional però distès, no? Que et sents com a casa.
2: El Premi Revelació 2026 ha sigut per la Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Néstor Luján 2026 ha sigut per la Trinitat Gilbert per l'obra Els aliments que mengem, el detall, que combina divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic. I deixa'm afegir també que aquest any la gala de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha sigut un homenatge a Carles Vilarrubí, que va morir a finals de l'any passat en reconeixement de la seva contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana.
1: Un homenatge emotiu i felicitats especials a Trinitat Gilbert, perquè és de les nostres, vull dir, és del nostre equip, de l'equip dels periodistes. I si ve en Jaume Subirosa, que el convidem?
2: No sé si ens podríem atrevir a fer-li un bacallà amb mussolina d'all.
1: Home, doncs potser d'entre tots o la manida de favetes. Aquesta és més fàcil, perquè mira, tot cru, com el Gaudí, i adéu, adéu.
2: Doncs va.
1: Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: En Carles Porta.
1: Carles Porta, ui, coses passen... Bueno, si ve ell, malament.
2: És que hem de parlar de vísceres.
1: Ah.
2: Sí, alerta, perquè això és xulo. Demà dilluns es fa Igualada la primera edició del Fòrum de les Vísceres de Catalunya i durant tot aquest cap de setmana tota mena d'activitats a la capital de l'Anoia.
1: Sí. Molt xulo, això, eh? Estem parlant de gastronomia en tot moment, eh?
2: Sí, vísceres, però des del punt de vista gastronòmic. El cas és que hi ha una associació que es diu Bada Foodies, que vol reivindicar la cuina de les vísceres com a part del patrimoni gastronòmic català, cuina humil i moltes vegades està vista amb una mica de recel.
1: Sí, sempre ha format part del nostre receptari tradicional, però malauradament la veritat que les cases cada vegada es cuina menys, eh?
2: Sí, la trobada es farà a l'Adoberia Vella d'Igualada, no és un lloc qualsevol, allà temps enrere es veu que els curtidors de pells integraven les vísceres a la seva dieta, doncs fent evident aquest vincle entre territori, ofici i la cuina popular. Mm. Tu hi seràs, oi, Paula?
1: Sí, jo hi seré.
2: Igual
1: sí, sí.
2: Que en Salvador García Ros, en Jordi Vilà, el Marc Pérez de la Sosenga, la Carlota Clavé de la Gourmanda, la Judit Càlix de la revista Cuina.
1: Sí, és dilluns, és mal dia, t'anava divina si pots, que serà molt interessant, però no ho sé. Qui vulgui venir que vingui i pugui. A què convidem en Carles Porta si és que ve al restaurant Caníbal?
2: Doncs li haurem de fer alguna cosa de vísceres. No sé si el sang i fetge li agradarà.
1: Sí, o sang amb ceba, boníssim.
2: Sang amb ceba, també.
1: Boníssima. I encara tenim un últim convidat.
2: Mira, aquest t'agradarà, que vingui en Gareth J. Holland.
1: No tinc el gust. Home, qui és el Gareth?
2: El bo d'en Gareth. És un investigador de la Universitat de Cambridge que, després de portar a terme diversos estudis, ha demostrat que quan ens posen un plat o una quantitat de menjar més gran del compte, podem arribar a menjar fins a un 50% més del que ens vindria de gust.
1: Oh, o sigui, com aquella necessitat irracional, una mica, no tens gana, però tant se val, que t'ho has d'acabar tot.
2: Ah, exacte. Ja. Hi ha molts estudis que intenten definir què ens condiciona més a l'hora de consumir més aliments del que ens interessa. I s'ha demostrat que el que més influeix és que ens serveixin una quantitat gran de menjar. No sabem menjar només el que necessitem. Això vol dir que podem ingerir fins a un 50% més del que el cos ens demana.
1: És molt.
2: Per a què serveixen, doncs, aquests estudis, a banda de per comentar-los en aquest programa? Doncs segur que les empreses alimentàries en saben treure bon
1: profit. Reddit. Sí. Aquí convidem aquest bon home.
2: No sé, fem un experiment, li fem un arrosset, però ni servim, no sé, un plat gegant. A veure quan se'n menja.
1: Si més del 50% del que necessita. Doncs ja els tenim a tots aquí al restaurant Caníbal, al Gareth a Holland, el Carles Porta i Jaume Subiró, sempre convidat. I la Dolors, que ja ve, va.
2: Hola, Dolors.
5: Bon dia, ben trobats.
1: Què tal?
5: Com aneu de gana?
3: Bé.
1: Sempre.
5: Avui hem preparat una amanida de favetes amb pernil d'escriptor gironí. Mm. Molt refrescant. Un fricandó que fem amb carn de director de cinema. I per postres us servirem un pastís tatén amb crema de llet de pastisseria.
3: Oh, sí.
5: I per començar, us podem oferir una grellada de verdures amb un romesco de primavera que fem picant una nutricionista i un cuiner.
1: Mm.
5: Una lasanya amb sofregit de pianista o bé lletons de bisbe a la brasa. Què us ve més de gust?
1: Ai.
2: Jo, la grellada, què? Aquesta amb el romesco de nutricionista.
1: Ho dius per dir, perquè no ho farem en homenatge a Gaudí, potser, no?
2: Ah, sí, clar.
1: No, lo de les verduretes i el romesco.
2: Sí, la grellada.
1: No pas per tu, sinó per Gaudí.
2: Sí.
1: Vinga, això.
5: De seguida, la grellada amb romesco de nutricionista i cuiner.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. He vist evolucionar molt les cuines. El que és dietèticament està molt controlat i molt perfecte. I de cuina, doncs, bueno, hi ha dies millors, dies regular. Tenim que tenir en compte que estem en un hospital. No venim aquí a menjar i a disfrutar del menjar. I també tens una cosa en compte. Estàs malalt, no tens tanta gana. I jo el trobo bastant bé.
7: Bueno, jo el menjar i el sopar ho trobo que és per la gent que està aquí a l'hospital. Sense sal, per l'atenció. A mi és que em costa molt de menjar cinc. Però bueno, és varietat i això ho trobo que està molt bé. N'hi ha dies que està més bona que altra, però bueno, se pot menjar.
8: La Catalina i la Cristina són pacients de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
9: A todos nos ha pasado que estando convalecientes en un hospital o acompañando a una persona que está en esa situación, pues nos ha chocado que la alimentación en muchas ocasiones que recibimos en hospitales pues no corresponda con el tratamiento que estamos recibiendo. Creo que hay un clamor social por esta cuestión y que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos. Igual que hicimos con los comedores escolares, vamos a garantizar el derecho a una alimentación digna en todos los hospitales y las residencias del país.

0: Doncs ara estem a la planta menjo, que és la planta menys maca de l'hospital, però que és imprescindible, perquè és on està la bugaderia, la cuina, els vestidors, la gent de manteniment. I ara anirem a la cuina terapèutica, de les úniques, o per no dir l'única, a Catalunya.
1: Som a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, on ens espera Mariona Martín, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital.
2: Bon dia, Mariona.
3: Bon dia.
2: Què tal? Com estem?
3: Molt bé.
2: Escolta, explica'm on som.
3: Som a la cuina terapèutica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és una cuina especial per treballar amb els pacients totes les receptes i tots els consells dietètics que donem.
2: Uh-huh. Es diu RutiChef, veig.
3: Sí, i fem tallers de moltes patologies diferents. De persones que han tingut un infart, de persones que tenen disfàgia, de persones amb problemes al ronyó...
2: Uh-huh. I és una cosa única, em sembla. No sé si m'atreviria
3: a dir... A la resta d'hospitals no n'hi ha cap d'aquest tipus de cuina i és com un valor afegit que té el Germans Trias.
2: Que bé. Seiem, si et sembla, Mariona. Mariona, ara sentíem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, el Pablo Bustinduy, i déu-n'hi-do, això ho deia fa un any, i era com molt contundent, no?
3: Bueno, és veritat que realment cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals, perquè parlem del nostre hospital aquí, els Germans Trias, però realment a la resta de Catalunya o a la resta d'Espanya poden haver-hi força mancances. Sí que hi ha hagut un període molt, molt gran on no s'hi ha destinat gens de recursos i es nota quan es té en compte que l'alimentació és un punt clau per a un pacient que està ingressat i quan arriba la safata amb el menjar a vegades és l'única alegria del dia. Si a més això no està a l'alçada, com deies, no? Doncs no ajuda a millorar a nivell clínic, ni a nivell emocional, ni a cap nivell.
2: Sempre ha tingut una certa mala fama, no? Pensem, menjar a hospitals, ui, es menja malament.
3: Exacte, fins i tot es diu, ui, aquesta és una dieta d'hospital, no? Quan algun apat, sí, total.
1: El govern espanyol impulsa un nou reial decret d'alimentació saludable als hospitals, residències i centres sociosanitaris. Entre les diverses mesures, redueix a 3 les racions de carn de la setmana, limita els fregits i exclou totalment els ultraprocessats dels menús infantils.
3: En un hospital, no, a diferència de casa, sí que la proteïna és importantíssima cobrir-la. No, no pot ser, o no podem dir que en general sigui més d'origen vegetal i llavors treure valor al que és la proteïna animal, o no podem reduir lactis, però realment potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de, no, si tinc flatulències, comparteixo habitació, i a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. El pacient, un, o no s'ho acabarà menjant,
2: ja.
3: O dos, no arribarem a cobrir les necessitats proteiques amb la seva qualitat nutricional, no? No és el mateix dir quantitat de proteïna que qualitat d'aquesta proteïna, no? Per tant, és bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn, tot i que també inclou peix i ou, eh? I entre peix, carn i ou sí que podem arribar-ho a cobrir.
2: Un altre punt important, jo crec que per vosaltres els nutricionistes importantíssim, és el tema dels ultraprocessats. Hauríem d'anar al 0...
3: És bastant, no és agosarat, però com, és com molt estricte dir que, per exemple, en un menú infantil d'un hospital no pot haver-hi cap ultraprocessat.
2: Val.
3: Quan pensem, per exemple, en un nen que igual s'està 3 i 4 setmanes, no? Que a vegades, sobre el paper, està molt bé escriure les coses, fer-ho al màxim d'equilibrat, de sostenible, d'ecològic, però la realitat pràctica, què acaba passant? Doncs que aquest nen igual li porten el menjar de casa.
2: Ja.
3: Perquè realment...
2: Es pot fer això?
3: No és el que aconsellem. No, per tema de seguretat alimentària, per saber què cobreix el pacient, per si hi ha intoxicacions. Dir un 0% d'ultraprocessats o restringir-lo a 2 per setmana en adults, penso personalment que és força estricte.
2: Clar, ultraprocessats, pensem, podríem incloure una galeta...
3: Per exemple, o fins i tot el Real Decret descriu que només podran haver-hi iogurts naturals, ni tan sols de sabors. És força estricte. Fer-ho a diari no, però tenint en compte una freqüència de consum raonable i saludable, no hi veiem el problema, que és el que intentem fer aquí, no? Ja hem apostat per uns esmorzars molt saludables, amb el cereal integral, el pa integral, amb el lacti, amb proteïna saludable, amb l'oli, no?, per amanir d'oliva... però de tant en tant hi podria haver-hi unes galetes, tot i que no hi és, però podria escollir unes galetes un cop a la setmana, per exemple, o cada 15 dies. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament, no l'única mai, però sí que és una part important d'aquest tractament. Intentem que la majoria, no?, puguin escollir tant l'esmorzar com el dinar com el sopar. Fins i tot estem preguntant si volen o no aquest panet que ho acompanya, el dinar i el sopar, perquè a vegades veiem que no se'l mengen. Per tant, fer que el pacient escolleixi ens ajuda tant a millorar la seva ingesta com a reduir el malbaratament, no?
2: Hi ha un altre aspecte que preparant aquesta entrevista ens ha sorprès moltíssim, que són aquests estudis recents que assenyalen que als hospitals hi ha entre un 20% i un 50% de pacients desnodrits. No? És una xifra realment que impacta, vaja, a nosaltres ens ha impactat.
3: És molt alta, i si parlem de gent gran, major de 70 anys, parlem ja de més d'un 30%, no? És a dir, un de cada quatre persones de majors de 70 anys té risc o està en desnutrició, no? És un percentatge altíssim.
2: Què vol dir, per cert, que una persona estigui desnutrida?
3: Que estigui desnutrida o tingui risc significa o que està menjant molt poc o que ha perdut molt pes, que a vegades una malaltia et fa perdre la gana i perds pes de manera involuntària, sempre és involuntària, o que pel que sigui, per exemple, un tumor orofaringi no a la boca fa que no puguis menjar, per tant necessites una sonda. No? Llavors és que tens risc nutricional o de desnutrició. També preguntar, i amb tres preguntes a vegades tenim el cribatge fet. Per tant, realment hi ha estudis ja que demostren que invertir en tot aquest aspecte millora i estalvia milions a cada hospital. És invertir diners en l'alimentació perquè al final acabi repercutint també en aquest estalvi.
2: Clar, això pensava, més nits a l'hospital, més euros diners, invertits, exacte, que costa cada pacient.
3: Clar.
2: I que tornem una mica on havíem començat, aquesta idea de convertir el menjar en una eina terapèutica més, no?
3: Total, que ens ajudi això a la seva cura, a la seva millora, que se'n vagi aviat a casa a fer aquesta educació també dietètica.
2: Doncs moltes gràcies, de veritat, a Mariona Martín, dietista, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, aquí on estem. Nosaltres ara, de fet, a Mariona marxem a l'Hospital Vall d'Hebron i jo crec que allà podrem copsar molt bé
3: la dificultat, aquesta
2: complexitat. Tot el que... Moltíssimes gràcies, de veritat.
3: A vosaltres.
2: Una abraçada.
3: Que vagi molt bé, gràcies.
1: Sortim de Badalona i enfilem cap a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, que acull l'única cuina d'hospital a Catalunya amb treballadors públics.
2: Bon dia, Patricio.
4: Hola, bon dia.
2: Com estem?
4: Molt bé, encantat de tenir-vos aquí.
2: Déu-n'hi-do, Dèiem, la Vall d'Hebron és un tros d'hospital, eh?
4: És un dels més grans d'Europa, sí. És una ciutat sanitària sencera. Potser som més de 10.000 persones.
1: Patricio Molina és el cap de cuina del Vall d'Hebron, on hi treballa des de fa prop de 20 anys.
2: Tenim l'edifici, l'imponent edifici central de la Vall d'Hebron aquí a mà esquerra, i ara caminarem, perquè on està la cuina? Està soterrada? On
4: la
2: està?
4: Cuina, sí, està a la planta menjú. Acostumem a tenir les cuines al soterrani.
2: Ara entrem per aquesta porta?
4: Entrem,
2: Patricio,
4: per aquesta
2: porta. Sí? Perfecte, doncs tu ens guies.
4: I aquí girarem a l'esquerra.
2: Molt bé.
4: Aquí el passadís.
2: Bon dia.
4: Una mica fosc, fa una miqueta de por, sobretot si vens a les 6 del matí.
2: Ai,
4: que no hi ha ningú.
2: Que és l'hora que deus entrar tu,
4: sí,
2: em sembla.
4: Sí, 6:30. Sí, 6:30 ara.
2: 6:30, Ara són, val a dir, estem gravant això sobre a vora a les 11 del matí. Em sembla que veurem emplatar el que els...
4: Sí, a les 11, 11 i quart començarem la cadena d'emplatat.
2: I això és el que menjaran, encara que pugui semblar una mica estrany, al cap més o menys de 2 hores els pacients.
4: Sí, perquè clar, la cadena d'emplatat dura unes 2 hores, precisament, i bueno, després aquest menjar... Passem per aquí, sisplau.
2: Sí.
4: Aquest menjar serà regenerat perquè es doni a la temperatura adient. Donem de menjar aproximadament a unes 900.000 persones i alguns d'ells estan aquí a General, amb la qual cosa distribuïm directament amb ascensors, però d'altres estan en altres centres, com són materno-infantil o traumatologia, i ho repartim amb aquests carros. Aquí entrem pel moll i aquí ja començaríem a entrar en el que és la cuina pròpiament dita. Aquí tenim les marmites aquestes, que, com veuràs, som bastant imponents.
2: Ostres!
4: Aquí veus un bon brou de pollastre.
2: Un bon brou, ja. Té molt bon aspecte, això. Sí, quants litres caben aquí, de brou?
4: Pues això deu ser uns 400 litres.
2: 400 litres. Ah, pollastre, pastanaga i veig, alguna altra cosa deu haver, però queda
4: mira,
2: enfonsada.
4: Gallina, carcanada, pastanaga, ceba, porro, també ossos de vedella i alguns quarts de pollastre.
2: I entenc, si no vaig xerrada, que cuineu sense sal.
4: Cuinem
2: tot això és sense sal, eh?
4: Correcte. Aquells pacients que poden consumir sal per la seva patologia, se'ls proporcionen sobrets de sal que es poden afegir al menjar.
2: Uh-huh.
4: I aquí veiem la cadena d'emplatat ja llesta per començar. Amb carros de bany-maria, per mantenir la temperatura per sobre dels 60-65 graus. Cadascun dels carros hi haurà un auxiliar d'hoteleria que quan passin les safates per aquí mirarà la targa i si porten el plat que ells tenen, en aquest cas, per exemple, aquí hi ha uns macarrons, si la persona porta uns macarrons a la targa, doncs li serviran. Si no, doncs passa de llarg i la següent persona li posa el menjar que toqui. Sí que hi ha una mecanització darrere de tot aquest sistema. Fem servir un sistema de gestió de dietes que es diu COCUS, que funciona per tags, per etiquetes, de manera que cada pacient té una sèrie d'etiquetes, al·lèrgica a no sé què, intolerant a la lactosa, etc. I cada ingredient té també una sèrie d'etiquetes. Llavors, és impossible que es combinin dos etiquetes incompatibles. Per exemple, un al·lèrgic a la vedella, doncs mai no portarà un plat que porti vedella. El mateix sistema automàticament ja ho impedeix.
2: Uh-huh.
4: Aquí el moment de l'emplatat és tot manual.
2: Quantes dietes diferents podeu arribar a servir aquí a Vall d'Hebron?
4: Doncs mira, de dietes diria que tenim més de 400.
2: Uau.
4: Que això no vol dir que les servim cada dia totes.
2: Clar.
4: Hi ha algunes que són inferiors al 0,1%.
2: Ara veiem moviment, és un moment de força moviment a la cuina. Quanta gent esteu treballant aquí dins en aquesta cuina?
4: En aquest moment tenim 40 auxiliars, 10 cuiners i hem de tenir 7 dietistes.
2: T'anava a dir, avui què menjaran els pacients ingressants a Vall d'Hebron, però no sé si pots fer un menú estàndard o com, perquè, clar, tantes dietes diferents, no?
4: Ho podem intentar.
2: Sí? A veure,
4: et puc
2: què
4: dir
2: hi ha per dinar?
4: Què és el que menjarà la dieta basal? La dieta basal avui menjarà uns macarrons amb verduretes i un peix amb ceba i tomàquet. I de postre, doncs una peça de fruita i segons com, un iogurt.
2: Ara pensava, Patricio, als aliments, no? És a dir, treballeu sempre en producte fresc, hi ha coses que són congelades...
4: Tant de bo fos tot fresc, no. No ens ho podem permetre.
2: Sí, ja.
4: Treballem amb alguns productes frescos, com, de fet, treballem amb totes les carns fresques. Treballem amb... Havíem treballat fins fa molt poc amb peix fresc, però ara estem treballant una altra vegada en congelat, per una qüestió de preu. I treballem amb moltes verdures congelades, també, o de cinquena gamma. És un mix.
2: Anem a veure les safates, si et sembla. Són safates de...
4: Diria que és policarbonat.
2: De color així com beix podríem dir. I ens explicaven a Can Ruti, no?, aquesta idea d'humanitzar el menjar.
4: Al final són els dos objectius que tenim. El primer objectiu sempre és no fer mal, és a dir, que cap de les coses que subministrem al malalt li pugui sentar malament o li pugui generar una complicació. Satisfer les seves necessitats nutricionals i l'últim objectiu, però no menys important, és el plaer, o sigui, donar-li una experiència satisfactòria integral.
2: I a tot això, Patricio, deus estar al dia segur. Tenim sobre la taula aquest nou reial decret llei impulsat pel govern espanyol per millorar, diguéssim, la qualitat del menjar d'hospital. El tema dels ultraprocessats.
4: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir. Aquest reial decret, que està sent polèmic per diversos motius, sí que és cert que una de les millors coses que fa és reduir el número d'ultraprocessats. És complexa. Hi ha moltes coses en les que haurem de treballar per arribar a lo que es demana, si s'aprova, tal com està ara mateix, l'esborrany.
2: Ja.
4: Si vols venir a mi un moment...
2: Sí.
4: Nosaltres el que intentem és fer una cuina el més natural possible dintre de les possibilitats econòmiques que tenim. Sí, de la mateixa manera que et dic que aquest dematí igual hem donat una magdalena, recordo, demà, per exemple...
2: Sí.
4: Donem aquest pa de pessic,
2: vale,
4: que us he deixat fet uns talls aquí per si el volíeu tastar.
2: Home, mira.
4: És un pa de pessic de pastanaga. Això és completament natural i amb una quantitat de sucre baixíssima.
2: I home, això seria indulgent també, perquè ve molt de gust. No, però no seria un processat perquè l'heu fet aquí.
4: Exacte.
2: Ja.
4: No
2: tastar?
4: És un processat, sí.
2: Sí? Vinga, a veure.
4: Com veus, no és gaire dolç.
2: No és molt dolç.
4: Però estem parlant d'un 7% de sucre. És que és, vamos, un pa de pessic normal porta entre un 25 i un 30 i això porta un 7. O sigui, és...
2: Molt bo.
4: Merci.
2: Tornem a les safates.
4: tornem.
2: I tornem al decret llei, perquè ens hem deixat això de la carn vermella, que també ha sigut polèmic.
4: Ostres, oi? Sí. Jo entenc que és per una qüestió de sostenibilitat. Generar la carn de vedella és molt costós, tant a nivell de recursos com a nivell de contaminació. De fet, adançant-nos al Reial Decret, ja estem incorporant més llegum. De vedella doncs, estem donant ara mateix 2-3 cops a la setmana, haurem de baixar una mica. Tampoc representa un canvi tan radical, tan important.
2: Ara sembla que estan començant ja a emplatar. Efectivament, posen, no?, a cada safata aquest paperet que deies tu.
4: Correcte. Com pots veure, ara mateix hi ha doncs, més de la meitat de la nostra plantilla en aquest moment s'està dedicant a la cadena d'emplatat. La logística que és l'emplatat i distribució dels àpats ens porta més temps realment que el cuinat.
2: Mm-hmm. Bé, de moment la cuina continua en funcionament, pas contundent, poc a poc, però bueno, es veu...
4: Però bona lletra.
2: Però bona lletra.
4: La persona que llegeix, veus aquí el company que està llegint les targes, diu, ui, em falta aquest plat. I és just el que està fent. Està venint...
2: Val. Ella està agafant aquests especials, eh?
4: Ah, correcte. Sweet. Al final hem de ser conscients que el malalt dintre de l'hospital es troba en una de les pitjors situacions, potser no de la seva vida, però sí d'aquell any, no? Aquella persona es troba debilitada, no es troba probablement a un nivell anímic gaire bé, difícilment podrà apreciar en la mesura que podria en un altre moment la cuina i la gastronomia que li donem. Intentem revertir aquesta situació, és a dir, millorar el seu estat d'ànim, donar-li un gust, no?, diguéssim, però és difícil, és molt difícil, perquè, clar, jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària, que no és gaire bona. Per què això és així? És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital, ja no parlem de malalts oncològics que els hi afecta a un nivell gustatiu, també. La malaltia fa que percebin d'una manera diferent tots els sabors, els hi genera una inapetència, és complicat.
2: Patricio Molina, doncs moltíssimes gràcies, de veritat, cap de cuina de l'Hospital Vall d'Hebron, aquesta petita ciutat hospitalària que avui hem entrat, bueno, gairebé a les seves entranyes, en un lloc on hi ha moltíssima activitat, també vocal de l'Associació Espanyola d'Hostaleria Hospitalària, i hem entès a la perfecció, diguéssim, tota aquesta complexitat. Moltes gràcies, Patricio, i molt bona feina, de veritat.
4: Moltes gràcies a vosaltres. Sou a casa vostra, torneu quan vulgueu.
2: Moltes gràcies. Adeu, adeu.
4: Adeu.
5: Un restaurant caníbal a Berlín.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
6: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
2: I surt a taula ara el Salvador García Arbós, que aquesta setmana no s'ha passejat per la sala d'un restaurant, sinó pels Premis Nacionals de Gastronomia. Mare de Déu, a qui haurà vist el Salvador allà?
9: He vist gent que no veig mai. En conec que es passen el dia voltant el país de punta a punta com el Port de Sant Antoni. Ara un acte molt multitudinari a Pedralbes, l'endemà un homenatge molt i molt emotiu a Figueres, un motel... Un altre dia, un simposi entranyable i deliciosament porca Igualada. Hi ha hagut un parell d'esdeveniments als quals no hi he pogut assistir per raons d'agenda. Per no dir ninguna de cara de res perquè no vaig als puestos. En general, hi ha una tropa de gent que correm el risc d'acabar molt amics. Una colla de persones refugi. Quan hi són, respires. Ens fem fotos, compartim grups de WhatsApp, revistes, programes de ràdio i taula. Imagineu-vos una festa en un palau-palau en uns jardins i una gentada molt mudada i segura, vestit negre, sabates negres, corbata elegant. Hi ha les principals autoritats del país, banquers, editors, empresaris, la gent que remena les cireres, més enllà de la gastronomia, i el president de la Generalitat. Són gent que no veus mai, però saps que existeixen. De fet, la gent que talla el bacallà es reuneix en taules de grans restaurants. Aquest és el valor de la gastronomia. Són gent que no sol aplaudir perquè suposo està acostumada que l'aplaudeixin. La colla de periodistes de totes les classes socials i mitjans, públics i privats, amb els quals ens fem fotos i compartim grups de WhatsApp, entenem l'art generós de l'aplaudiment. Excepte quan s'espera que siguem neutrals. Però això ja seria política.
5: Nyap. O top.
2: Gerard Jubany, ben tornat, com estem?
8: Molt bé, gràcies.
2: Doncs res, nyap o top, sona la sintonia, això vol dir que és moment de donar la benvinguda, sempre ens agrada dir-ho, al Servei de Verificació Gastronòmica del Restaurant Caníbal.
8: És un nom que dona com una mica de credibilitat.
2: Sí, entitat.
8: Sí, entitat.
2: I la primera pregunta sempre és la mateixa. Qui s'ha ofert com a voluntari per sotmetre's al nyap o top d'avui?
8: Doncs avui s'ha ofert com a voluntari per venir al Caníbal una persona que coneix bé el sector de la restauració perquè l'ha viscut des de dins, tot i que no s'hi dedica actualment. Fa anys que va optar pel cinema, però ara, a través de la seva última producció, doncs s'ha tornat com a acostar al món dels fogons, més o menys. És en Pol Rodríguez, creador, guionista i codirector de Rabalejar.
2: Pol Rodríguez, què tal? Benvingut al Restaurant Caníbal.
10: Molt bé, molt content d'estar aquí.
2: Un plaer per nosaltres, de veritat. Felicitat, suposo. Bueno, heu sigut, tampoc diem res que no us hagin dit en les últimes setmanes. És una sèrie molt elogiada, immensa. Quin tros de sèrie, de veritat.
10: Gràcies.
2: Ho hem passat molt bé, molt bé. I la qüestió, i ara entendrem també perquè el Pol està assegut a la taula del Restaurant Caníbal, és que aquesta és una mica la teva història, eh? El protagonista és el restaurant familiar dels teus pares, la família Rodríguez Ferrer, que es deia Can Lluís, aquest local històric del 1929 al carrer de la Cera de Barcelona, al barri del Raval, que la sèrie es diu Can Mosques. Can Lluís va tancar el 2021 perquè us van desnonar després d'anys de moviment immobiliari i vindria a ser una mica el punt de partida d'aquest thriller, diu vosaltres, sobre l'especulació immobiliària. Quin patir, també. A mi em venen ganes de cremar-ho tot quan veus la sèrie, però és que quan veus el que va significar el restaurant pel barri, el valor patrimonial que té, penses, i com va poder passar això?
10: Doncs això passa, això ens va passar a nosaltres i passa constantment a Barcelona, desgraciadament. I és així com ho has dit tu molt bé. Nosaltres tenim un restaurant que va obrir el meu besavi el 1929, que el van matar amb ell amb una bomba a dins del restaurant el 46, va deixar meu pare el 49, i que ens van desnonar el 2021 amb una pandèmia mundial.
2: Clar, anem a imaginar un altre final, no? Anem a imaginar que aquest 2021 no sou desnonats, és a dir, que cap fons voltor es vol quedar amb Can Lluís. Els teus pares, en Ferran i la Júlia, haguessin passat al restaurant, te l'haguessin passat a tu i al teu germà?
10: Ah, 100%.
2: Sí?
10: La idea era que, de fet, tot va sorgir quan el meu pare té un petit ensurt al cor i el meu germà i jo decidim fer-nos càrrec del restaurant, i és quan intentem comprar el restaurant, perquè és un restaurant molt, molt antic, i per fer la inversió, per posar-lo al dia, o el compraves o no sortia a compte. I llavors, a partir d'aquí, es van moure les coses. És quan va entrar un fons d'inversió i va comprar l'edifici. Vam estar aquests 5 anys negociant amb ells fins que ens van fer fora. Però haguéssim continuat, per suposar.

0: i jo veia les muntanyes de gots que s'apilaven i deia, ai, mare meva, però què és això? Sí, sí, tota la vida, imagina't, no? Als 14 anys ja vaig començar divendres i dissabtes i des de llavors, als 18 anys, sí que vaig anar-hi a treballar de manera oficial, després d'estudiar un any a cinema, i gràcies a estar treballant allà, doncs venia un client a menjar cada dia i cada nit, que era el Joaquim Jordà, i el Joaquim Jordà em va proposar la seva pel·li de nens, que jo fes la junta de direcció, la seva pel·lícula de nens.
1: Xulo, o sigui que el restaurant et va donar, en certa manera, la teva professió. Ara has dit això de que fregaves gots, però a la cuina et deixaven fer alguna cosa, algun sofregit, no sé,
0: bueno, la cuina,
1: alguna picada.
0: Vull dir, no pels clients, però sí que la cuina, sobretot quan ens trobàvem la família a menjar i això, doncs sí que hi participaven tots a dins de la cuina i cuinàvem tots. Són aquests restaurants, d'alguna manera, que són casa per tu, però crec que són casa per molta gent, no? Vull dir, són aquests restaurants que donen, doncs, una identitat a la ciutat, doncs, que quan tu vas a fora busques espais que identifiquin la cultura, que identifiquin la gastronomia, que identifiquin el ciutadà, i a través dels seus plats, doncs, entendre una miqueta més l'altre, no? I això és el que deia una mica Can Lluís abans.
1: Mira, si et sembla, escoltem com sona, perquè són magnífiques, grandioses escenes les de la cuina al restaurant de Rabalejar, però escoltem una mica com sona aquesta cuina a la sèrie.
2: Àlex, Paciana.
3: Lea.
4: Hola,
3: guapa.
2: Regi, posa't amb els calçots, que no arribem.
4: Sí, ja tinc.
3: Elsi, com estan les camies?
2: Olga, finalment serem 80 comensals aquesta nit.
5: Vinga, mama. Va, tira, ja me l'ocupo això.
3: Ei, Olga, ja tengo los 80 calçots. Ayúdame
2: con los calçots.
1: Dime. Posa
2: una safata amb aigua al forn, per la coca, que no s'assequi.
1: Vale.
5: Me falta caldo.
1: Està bé?
2: Veus que anar l'os al forn.
5: Què tal, Olga?
1: Ens ho podem imaginar, eh? Gairebé, Pol. Vull dir que ara ho escoltàvem, però seria fàcil a veure l'escena, eh?
0: Sí.
1: El funcionament d'aquesta cuina.
0: No, vull dir, per mi era bàsic poder explicar el dia a dia d'un restaurant i d'una cuina que té un negoci de cara al públic, no? Que tu estàs passant una situació complicada, no? T'estàs enfrontant a un possible final del teu negoci, però tu de cara cap a fora has de donar la cara i després a dins, doncs, les dinàmiques familiars i l'estrès que tens tu fora del restaurant, doncs amb una cuina que ja per si ja és estressant i un servei, com tots sabem, un servei d'un restaurant és estressant, doncs sumar aquestes capes, el que volia provocar una miqueta també a l'espectador era això, no? És aquest neguit i aquesta sensació d'angoixa, no?
1: Sí. No, és que si la mires a la nit, no sé si després costa una mica poder anar a dormir, eh?
0: T'has de fer un fricandó, t'has de menjar alguna
1: cosa.
6: Avui parlarem de fricandó, em sembla. Podrem anar a dormir tranquils. No, anava a dir, la teva mare, la Júlia, sí que cuinava en el restaurant.
0: Sí.
6: Quin plat recordes de tots els que guisaven? Hi ha algun que en tinguis un record especial?
0: Bueno, és cert que nosaltres, la meva mare va estar molts anys, de fet, va ser el restaurant, diguéssim, que era territori de dones que cuinaven a dins, no? La meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, van ser les encarregades de tirar la cuina endavant. I tant, molts plats, però sí que nosaltres fem cuina tradicional catalana i valenciana, perquè també tenim arrels d'allà, i hi havia un plat que feia moltíssim i que era molt amant d'aquest plat, era el Manolo Vázquez Montalbán, que era l'olleta del coll. L'olleta del coll és una espècie d'escudella amb orella i morro de porc, amb cardo, amb botifarró negre, una cosa ben lleugereta. Ben lleugereta,
6: sí,
0: era.
6: Però que costaria trobar ara mateix en un restaurant de Barcelona.
1: Trobaríem?
0: Sí. No ho sé, jo no l'he trobat mai, de fet no l'he trobat ni al coll, imagina't, saps? Però era un plat ben calòric i boníssim.
1: A mi m'agrada un debat que es planteja en un moment, en una escena de la sèrie, sobre si servir o no a un, i anem a dir-ho així per no donar més detalls, a un mafiós, podem dir un mafiós, sí? I el debat és aquest, l'escoltem.
7: Muchas gracias, caballero. Venga, gracias.
8: No, li fotem la catifa vermella, també.
9: No cal, li posem un plat a taula i ja està.
10: No, tenim el dret d'admissió.
11: Ja, mama, però i si no s'aixeca la cadira, què?
10: Doncs truquem a la policia. És una qüestió de dignitat.
9: El dret d'admissió, Lisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
10: És un criminal.
9: També hem servit alguns polítics.
12: No, papa, que li vaig dir que s'aixequi d'una puta
13: vegada. Àlex.
12: Què passa, què? No, què?
13: Estàs fent exactament el que ells volen, que aquest tio estarà encantat si surts allà.
12: Ah, sí?
13: A intentar-li trencar la cara. Sí, encara que tu et diverteixin molt les teves pel·lículetes, això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
1: I punt. Pol, un restaurant ha d'acollir tothom? O sigui, ha de ser hospitalari amb tothom, sense excepció.
0: Uf, no ho sé, això és com casa teva una mica, no? El que tu

0: Vegis, però sí que és cert que al nostre restaurant era un lloc on tothom tenia espai. Tothom tenia espai, teníem clientela de tot tipus i sempre ha sigut benvinguda. I tu, si anaves sol, doncs podies venir allà a menjar i llavors es juntava doncs, un taxista amb un polític, amb un pintor, amb un escriptor, llavors era tot un lloc on al final el que fas una mica és compartir, dialogar i compartir el menjar, no? Mm-hmm.
1: Bé, avui el nostre convidat d'honor al restaurant Caníbal és el senyor Pol Rodríguez, però no sé el que t'oferirem, Pol, jo no poso la mà al foc perquè a partir d'aquí ja jo em desentenc, diguéssim, eh?
2: A veure si som igual d'hospitalaris.
1: Sí, mira, a veure què has portat, Joan.
2: Avui et porto un plat que, honestament, no sé del tot segur si preparaven a Can Lluís, però com que hi feien cuina catalana, com ens explicava ara, és possible que tinguessin fricandó.
0: Sí,
2: a la carta.
0: I tant.
2: Hi havia fricandó.
0: Ai, quina pom fas.
2: I us preguntareu, aquest animal ara ha trobat fricandó en un supermercat? Doncs sí, n'he trobat.
1: Ai.
2: I es prepara el microones en un moment, sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats. Per tant, us donaré tres arguments a favor del fricandó, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer el tast. El tinc aquí a punt calent, ja.
1: Ja l'has escalfat,
2: sí, sí, sí.
1: Eh? Comencem doncs, pels tres arguments a favor.
2: Doncs el primer argument a favor és el més obvi, el temps de preparació. Gràcies a aquest producte tens un fricandó a punt en, això que dèiem, 5 minuts. 5.
1: Ai.
2: Això és un producte que et venen congelat, però
1: congelat?
2: No l'has... Sí, sí, però ni tan sols t'has de molestar descongelar-lo la nit abans ni res de tot això per tenir-lo a punt. L'agafes al congelador, el poses al microones i al cap de 5 minuts pots estar degustant aquest plat que normalment mengem o en un restaurant o a casa en un dia de festa perquè tens temps de cuinar i de preparar-lo i te'l fas.
0: Aquest
2: tant,
0: és el punt a favor, eh?
2: Això és a favor. A favoríssim.
1: Prepara't, em queden dos.
2: He de fer esforços d'imaginació per trobar els arguments. El segon argument a favor, la democratització del fricandó. Vull dir que...
0: Titular.
2: A través d'aquest format, el plat arriba a moltes llars on potser mai arribaria si se l'haguessin de cuinar ells.
1: Ja.
2: Normalment, aquest format de plat cuinat congelat ha viscut de congelar pizzas, lasanyes, croquetes, menjar ràpid, diguéssim. Però no és tan usual trobar-hi plats més elaborats com és el cas d'un fricandó congelat.
1: T'ho compro.
2: I el tercer argument a favor és el de això, pujar el nivell del menjar ràpid. Quantes vegades hem de recórrer a un gazpacho rapidet, entrepar aquests pots de fideus d'inspiració oriental als quals afegeixes aigua calenta, per no parlar de quan tirem directament de la llauna de tonyina per sortir del pas? Doncs mira, en 5 minuts, que és menys del que trigues a fer-te una truita o un entrepà, tens un fricandó que és una mica més complet que tot això que dèiem, de menjar-te qualsevol cosa en un moment.
1: Doncs sí, avui estem amb Pol Rodríguez, aquest fricandó congelat, rescalfat i no sé quantes coses més, i aquests són els tres arguments en contra.
2: El primer, que perds l'encant de la cuina. Coi, no és el mateix ficar això al microones que fer un fricandó a casa, deixar-lo coure prou temps i que tota la cuina o tota la casa t'acabi fent olor de guisat. I dintre de l'encant també hi trobem dir allò de per sopar això serà més bo, que és el que es diu de molts guisats. Clar, si escalfes això al microones al migdia, no sé si per sopar serà més bo o l'endemà.
1: No, sí, no,
2: pot ser que sigui tot el contrari. El segon argument en contra, els ingredients. Clar, aquest fricandó comercial has d'acceptar que hi hagi ingredients extra que no portarien en un fricandó fet a casa, com ara hi ha colorants, hi ha el gelificant, estabilitzants...
1: Això a Can Lluís no ho feien servir, ja.
2: Tot això
1: jo.
2: A Can Lluís no es posaven al fricandó. I el tercer argument en contra seria el preu. Aquesta ració de fricandó per una persona costa 5,99 €, o sigui, 6 euros. Probablement més econòmic que un plat de fricandó en un restaurant, però no gaire més econòmic tampoc.
1: Ja,
2: vull dir que segurament la qualitat del fricandó d'un restaurant seria més elevada. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats,
1: sí,
2: i ara...
1: Sí, ara.
2: A veure,
1: un moment. Anem a patir. No et cremis,
0: Jo he vingut com a voluntari, no?
1: Sí.
2: Voluntari. Nosaltres no obliguem
1: a
2: ningú.
1: O enganyat.
2: Sí.
1: I ara això, a veure, serà fàcil de treure el plàstic? No.
2: Està calent, eh?
1: Ai, Pol.
2: Quedarem tots plens de fricandó.
0: Ja veuràs.
2: Ara.
0: A veure.
1: Mira, et dono una forquilla de plata de llei.
0: Tot és del nivell, aquí, eh?
2: Sí.
0: Ja ho veig.
1: L'olor, què? No està malament, l'olor.
0: No està malament. És cert que la textura és molt líquid, no?
2: Sí.
0: Molt més líquid.
1: Gairebé
2: necessitaríem una cullera, per aprofitar tota... Molt valent el Pol, eh? No dubtat, se n'ha menjat un dros.
0: Doncs mira...
1: T'ha agradat, Pol?
3: No, però és que m'esperava molt, molt dolent.
2: S'esperava un...
0: Però fins i tot està... Sembla que tingui aquesta com sorra, no?, dels bolets. Vull dir que fins i tot els bolets són...
1: Que vols dir que són de veritat, no?
2: Exacte. És sorra afegida per donar autenticitat al plat.
0: Això podria ser.
1: Com diria el meu fill, se'n fa bola.
0: Se't fa bola,
1: No se t'està... Tu ja...
0: És que tinc molta gana. No m'he esmorzat aquest matí. Però ja et dic jo que no...
1: No, li falta la salsa està lligadeta, aquesta carn, no sé quina part de la vedella és, però...
0: Total, d'idea.
2: Doncs escolta'm, us faig la pregunta.
1: No sé, no cal tastar-lo més.
2: Us faig la pregunta. A veure, comencem pel convidat, Pol Rodríguez. Si haguessis de situar aquest fricandó de supermercat en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries? Et puc donar una sortida diplomàtica, que és donar-li un C.
1: C.
2: Que és un
1: C.
0: Un C.
2: Un entremig, un entremig.
0: Val. Ah, jo diria un C.
2: Un C, eh?
1: Mira que amable el Pol.
2: Està sent generós, està sent generós.
0: Estic sent generós, però està bé tenir aquestes ofertes també de fricandó, d'aquest tipus de recepta.
2: El que deia el titular, la democratització del fricandó. És
1: això. Em sembla injust ara fer-li un donar-li un nyap, això, eh?
0: No, dona-li un nyap.
1: Que li doni el nyap, vols? Llavors guanyo jo, perquè entre un nyap i un sé què fem? Fem un nyap, no?
2: Què
1: no, és un, no, jo em sé. Deixa'm ser benevolent, perquè és que em sap greu pel pobre fricandó.
2: Sí, fem un
1: sé.
2: Dos psès.
1: Dos psès, sant, què?
2: Doncs ja ho tenim. Això. Tenim que aquest... Això. És un sé.
1: Pol Rodríguez, de veritat, moltíssimes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Enhorabona per rebalejar. No us la perdeu ara mateix a HBO Max i al novembre, ho diem bé, a 3CAT, em sembla que sí, vora el novembre, alguna cosa per aquí. És una meravella de sèrie, de
0: doncs
1: veritat.
0: Moltes gràcies.
1: Moltes felicitats.
0: Gràcies.
1: I escolta, mira, nosaltres sempre acabem el programa amb una especialitat. Cerquem els plats estrella d'alguns restaurants i avui fem un salt, déu-n'hi-do, perquè del Raval anem a Palamós per visitar un restaurant que també us recomano molt, d'aquells que val la pena, a la Cort del Mos, un negoci petit, un local petit, amb gent que vol donar i posar en valor la feinada dels petits productors de la zona, i al capdavant hi ha una parella, que és el Jeffrey Ruiz i l'Helena Termes, i una de les seves especialitats, aquí a la cuina catalana l'agafem tangencialment, però gairebé és una tarta tatent, que és una cosa, un postre fantàstic, i ens la serveix l'Helena Termes, que és cuinera i rebostera de la Cort del Mos. Va, l'escoltem. Adeu, Pol, moltes gràcies.
0: Adeu, gràcies.
1: Una abraçada, adeu. Adéu.
4: És un dels postres que més m'ha marcat. El que fem és una mantega amb un sucre que quedi tot ben caramelitzat i després l'acabem amb un mirfulls al forn. Sempre he intentat fer-la amb altres versions, com agafant el concepte i canviant-ho una miqueta a la meva forma. Quan vam obrir la fèiem de pera, amb vainilla, amb préssec a l'estiu, que quedava molt més àcida. Després, quan va arribar la tardor, vam començar a fer-la amb la carbassa. Carbassa, canyella... I més endavant ja vam passar amb calçots, quan ja era temporada de calçots. Els fèiem caramelitzats, li posàvem una salsa romesco per acabar. I ara, per primer cop, la fem de poma, amb una miqueta de canyella també. Sempre intento que quedi ben torradeta, que no em quedi la poma massa bullida, que és el més complex, i sempre això, intento que quedi ben torradeta i per això crec que agrada el caramelitzat.
1: I fins aquí el Caníbal d'avui. Ja ho sabeu, nosaltres tornem diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gisela Cot, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: Són les 7 del vespre.
1: Les cuines sembla que estiguin oblidades en els hospitals. Molta gent en els mateixos hospitals que hi treballa no sap on hi ha la cuina o que hi ha una cuina, inclús.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà després que l'Iran hagi atacat l'Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats. Teheran responia així als bombardejos israelians d'aquest cap de setmana sobre Beirut, la capital del Líban. Tel Aviv té en el seu punt de mira els suburbis del sud de Beirut, un dels bastions principals de la milícia pro-iraniana Hezbollah. Tot i que l'atac iranià a Israel no ha fet víctimes, el portaveu de l'exèrcit hebreu, Efi Defrin, ha promès represàlies.
2: En aquest moment, el cap de l'Estat Major està duent a terme una avaluació de la situació amb el fòrum de l'alt comandament i aprova plans per a la continuació. El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
1: Donald Trump demana, mentrestant, calma a les dues parts per evitar una escalada que posi en risc les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador. D'una banda, ha advertit que els atacs iranians compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i ha instat el govern iranià a tornar a la taula de negociació. I de l'altra, ha assegurat que pressionarà Israel perquè no respongui militarment a l'atac iranià. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres notícies en format breu amb la Carola Gil.
3: Un terratrèmol molt fort de magnitud 7,8 ha sacsejat aquesta matinada al sud de les Filipines. El sisme s'ha registrat a la regió de Mindanao, segons el Servei Geològic dels Estats Units. El Centre d'Alerta de Tsunamis del Pacífic adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó. Segons les primeres previsions, les onades podrien superar els 3 metres de les Filipines, mentre que Indonèsia i Malàsia serien més baixes. De moment no consten víctimes ni danys greus.
1: Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid, davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
3: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen el crim a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. L'endarreriment de la formació d'una família, la falta de feina estable, els sous baixos i la priorització d'altres despeses, com el pagament d'un habitatge, en són els principals factors. Les línies aèries alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de la guerra al Pròxim Orient.
3: Serà pel gran encariment dels preus dels combustibles. És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars al 2025 fins als 23.000 milions aquest any. En un comunicat, la IATA destaca que els resultats de les companyies aèries estan patint l'encariment d'un 70% de mitjana del preu del querosè respecte de l'any passat. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% aquest any.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en la jornada, en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats en el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a de consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
5: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
4: Sense filtres.
5: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
4: Sense pèls a la llengua.
5: I a més també podem anar a sopar, eh?
4: Sense vergonya.
5: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
4: Però amb molta, molta cafeïna.
5: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
4: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
6: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
7: Entendre és obrir els ulls.
8: Obrir la ment.
7: Obrir la ment.
8: Obrir la ment.
6: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, què tal? Com esteu? Atenció a la notícia, que sembla una broma, però que no ho és. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Fa uns dies, oients, en un vol dels Estats Units a Palma, va saltar l'alarma perquè, quan es va permetre connectar els mòbils dels passatgers de cop, va aparèixer la paraula BOM. Espantada, la tripulació va girar cua i l'avió va tornar. Estaven convençuts que duien una bomba al damunt. Finalment, tot va quedar en un ensurt. I sabeu què va passar? Que un passatger, un noi, havia batejat així el seu aparell, el seu mòbil, i en connectar el Bluetooth va sortir a la pantalla la paraula bom, és a dir, bombes. I la tripulació del vol va entrar en pànic. Es va tornar a l'origen, es va desembarcar tothom, es va inspeccionar l'avió i el noi va ser detingut fins i tot. O sigui que, oients, us dic, vigileu amb el nom que poseu als vostres dispositius. Una broma pot sortir molt i molt cara. Déu-n'hi-do, oients, les coses que passen bé. Avui farem un debat molt interessant sobre una qüestió molt important per a la indústria. Quin futur li espera si cada any milers de llocs de feina qualificats queden vacants per manca de talent jove? Avui en parlem amb tres grans experts. També conversarem d'un concepte que pot canviar la nostra vida. Apunteu. El VIP coding. Acabarem el programa també parlant de neuroeducació, quina és la millor manera d'estimular el nostre cervell perquè aprenguem millor. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-nos.
0: La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Indústria 4.0.
1: Fa unes setmanes, un informe impulsant per la MEC, el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, FEMCAT, i la Fundació per la Indústria, en col·laboració amb la consultora KPMG, va fer saltar les alarmes. Falten talent a les indústries, repeteixo, eh? Falta talent a les indústries. Som a temps de revertir aquesta notícia que ens preocupa? De qui és responsabilitat que això passi? Què es pot fer per canviar la realitat? Hi ha moltes preguntes, moltes indústries, moltes feines i també molts interrogants que mirarem de respondre de seguida. Steady losing life, steady losing my mind, over shadows and gravity. I per parlar i debatre sobre aquesta qüestió que ara us avançàvem, hem reunit un autèntic Dream Team, eh? Mireu quina alineació tenim a punt. Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, què tal?
2: Molt bé, contents d'estar aquí.
1: Molt bé. Joan Tristany, director general de MEC, Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades. Què tal, com estàs?
3: Hola, molt bones.
1: I l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Què tal?
4: Gràcies, un plaer, Chantal.
1: A veure, comencem amb els dos grans titulars d'aquest informe. Dos titulars que van lligats, eh? Només el 42% de les vacants a les indústries es poden cobrir amb nous professionals formats al sistema educatiu català, i per tant això vol dir que cada any es deixen de cobrir 15.000 vacants per manca de talent. Sí, expliqueu-me això, sisplau.
2: Bé, exactament, deixar de cobrir potser no és l'expressió. Sí que hem volgut posar xifres a un problema, a una situació que tenim detectada des de fa temps, i el que veiem és que el nostre sistema educatiu de formació professional, d'enginyeries, universitari, etc., té un dèficit d'aquesta xifra. Altra cosa és que les empreses busquen solucions i parcialment les troben, eh? Ja sigui, doncs, portant talent de fora, o bé, doncs, formant el seu propi talent i fent l'upskilling, que és un tema, doncs, de molta actualitat, o prenent altres estratègies que comentarem.
1: Clar, és un estudi molt sòlid, perquè s'ha fet a 200 empreses analitzant milers de vacants. Situació greu o gravíssima? Què em diríeu?
5: Greu, però resoluble.
3: El tema està en veure en quant temps som capaços de resoldre això. És una situació que possiblement no és nova, ha passat en el passat, és a dir, les escoles industrials van ser creades per cobrir el talent industrial que en aquell moment no hi era. Aquí el tema està en com ho hem de fer, no? I hem de treballar tots plegats, sistema educatiu, empreses, per poder trobar, i evidentment administracions, per poder trobar la solució i poder-la aplicar de forma el més ràpida possible. I això és possiblement la pedra a la sabata, no? La rapidesa en poder resoldre tot això.
5: Li pregunto a l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria, reversible o irreversible, em diries, Anna?
4: Totalment reversible, i si l'orquestrem entre tots, sempre és un missatge positiu. És veritat que està canviant molt la societat, moltíssim, i s'ha d'aplicar, com deia el Joan, quan abans les solucions, no?
5: Us pregunto, de què parlem? Quan diem que falta talent, poseu-me exemples de perfils que manquen. En aquest cas, Pere Joan, ara que es parla tant d'intel·ligència artificial, de quins són perfils no substituïbles per l'IA o altres tecnologies, què falta? Perquè sabem, no? Quines són aquestes professions que falten?
2: Una de les xifres de l'estudi és que si diferenciem aquest talent entre la gent que està treballant més a la part operativa, dintre de les fàbriques, en la manufactura, aquí és més greu. És a dir, gent amb formació professional, per operar màquines, etc. A la part, doncs, més de disseny, d'enginyeria, etc., també en falta. No és tan abrumadora la xifra, però també ens trobem en situacions amb disseny, coneixements de les noves tecnologies, de tot el tema d'Indústria 4.0, etc., que les empreses necessiten fer aquesta transformació i troben a faltar els tècnics, els enginyers que puguin dissenyar, implantar en els seus processos aquestes solucions.
5: A veure, és que fins i tot la Generalitat ha arribat a dir que falten joves, aquests joves, i que falta la cultura de l'esforç. No sé si és tot plegat va junt, O és massa dur, dir això?
3: Jo crec que és massa dur, perquè a vegades estigmatitzem els joves amb la cultura de l'esforç, però jo que ja tinc una edat, quan em reuneixo amb els meus amics, tots estem pensant a veure quan ens jubilarem. O sigui, que no és una qüestió dels joves, jo crec que els estem estigmatitzant en aquest sentit massa. És una qüestió social. Sí que és cert que hi ha el sistema educatiu i produeix el que produeix, però la capacitat de produir és superior, és a dir, no totes les places es cobreixen. Per tant, l'oferta educativa hi és, possiblement hi ha una poca atracció per part del món de la indústria, de les professions industrials, cap a la societat. Per tant, aquest seria un dels elements. I l'altre és que cada vegada que ens has fet la pregunta, les empreses estan buscant més unes competències toves, unes soft skills, que són molt relacionades amb l'evolució ràpida que té la tecnologia i que té el món. Capacitat d'adaptació, capacitat d'aprenentatge, és a dir, avui estan sortint de les escoles, de les enginyeries, dels àmbits educatius, i dintre de 2 anys hi hauran coses noves. És a dir, que el que hem après avui no és que quedi en desús, però apareixeran coses noves. Per tant, la capacitat d'aprenentatge, un cop estem a les empreses, és fonamental. Aquesta capacitat d'autoaprenentatge, d'adaptar-se a les noves necessitats provocades fonamentalment per les noves tecnologies, doncs és una de les coses que les empreses estan demanant i que avui aquests soft skills no es treballen. Són molt hard skill, competències dures, tècniques, i en canvi les toves no es treballen massa.
5: Anna, l'informe assenyala 10 mesures que cal fer per pal·liar aquest problema. Repassem-ne alguna, perquè la primera és situar la indústria al centre del projecte del país. No sé si us sentiu gaire ben tractats, però com es fa això? Demaneu planificar, no?, una oferta educativa cap a necessitats del sistema, sí?
4: Sí, hi ha estudis que diuen que el 67% dels joves que surten de qualsevol dels sistemes educatius no se senten preparats, no?, per entrar a treballar. Per tant, hi ha dues qüestions. Una, repassar aquest model educatiu entre tots i veure en aquests moments que dèiem que s'introdueix la IA i que no és només ja el tema de que el model potser ha quedat una mica caduco, sinó també de cara a futur, no? De les empreses, què oferim i si és atractiu o no, prou atractiu per als joves.
5: Digues, espera, atenció a la dada. A Girona, 3 de cada 4 vacants no poden ser cobertes per gent de la zona.
2: Efectivament, això té una distribució territorial i potser la demarcació que queda més mal parada en aquests moments és Girona, però més enllà d'això, nosaltres el problema el veiem de manera global en el país i sí que m'agradaria posar en valor el fet de que ens preocupa en el sentit de que la indústria representa avui el 20% del producte interior brut català, però en realitat té molt més impacte d'això. Hi havia molts serveis que anteriorment estaven integrats dintre el que era l'activitat industrial. La seguretat d'una fàbrica, per exemple, formava part de la plantilla de la indústria. En aquests moments això és subcontracte. Per tant, aquest 20% és estrictament la part de disseny, de manufactura, comercialització, etc. Però hi ha molts altres serveis que també doncs, es beneficien d'aquesta activitat. La indústria és el motor de progrés de la nostra economia i de la nostra societat. Per tant, tot allò que puguem fer perquè aquesta indústria pugui ser competitiva, seguir sent competitiva, perquè ho és, i la indústria catalana funciona bé, i en Joan ens pot donar unes dades en aquest sentit, creiem que hi hem de posar el focus. Per això el punt 1. La indústria ha de ser el punt central de l'estratègia del nostre país.

0: Avui analitzant des de la revolució, no? Aquest talent jove, les indústries també han de tenir aquest talent jove. Quins sectors, m'explicaríeu, industrials, són avui els més afectats per aquesta manca de professionals? L'FP industrial continua tenint massa estima social respecte a altres itineraris acadèmics. Què en diries?
1: És molt transversal, no és específic d'un sector industrial concret. I sí que m'agradaria afegir que no és un problema exclusiu del nostre país. Aquesta manca de talent a la indústria és transversal a qualsevol país industrial i ve fonamentalment per dos motius. El primer és l'evolució tecnològica molt ràpida i, per tant, els sistemes educatius tenen unes velocitats que moltes vegades van darrere de tot això. I el segon és una evolució demogràfica. Els països desenvolupats, els països més industrialitzats tenen, com sabem tots, doncs una problemàtica demogràfica que l'hem de suplir, doncs, evidentment, doncs, formant a més gent o incorporant gent d'altres llocs. Recordo una situació semblant a la que tenim en aquests moments, que es va produir en el moment en el que va caure el mur de Berlín i els països de l'est van començar a desmantellar la seva indústria. En aquell moment, moltes empreses catalanes van fer contractació amb origen a Romania i altres països de l'est. En aquests moments això no és possible, perquè ja no hi són aquestes indústries i hi ha gent molt preparada que vam poder incorporar. Per tant, estem en una situació que és genèrica. Quan els nostres professionals, i això sempre ho explica doncs el Pere, se'n van a treballar a altres països, a Alemanya o a França o a Itàlia, és perquè amb ells també els hi falta talent industrial. També els n'hi falta. I avui tenim una sort, que és que formem a bons professionals.
0: Clar. Anna, què demanaries també? Què demaneu, no? Des de les indústries, quines són els objectius que voleu, no?, canviar en aquest sentit, em diries?
2: Les empreses han de ser agents actius en la formació d'aquest talent, no? Cal ampliar aquesta formació dual, reforçar les pràctiques de qualitat, impulsar programes de col·laboració estables entre empreses, universitat i centres de formació professional i des de l'empresa fer-la més atractiva perquè els joves i al final aquesta necessitat de talent s'incorpori de proximitat, no? Que no tinguem que anar fora a buscar-lo.
0: Clar. Ah, talent jove a la indústria i, a més, us he de... Clar, aquí parlem molt i hem parlat molt aquest any d'intel·ligència artificial, no? Quin paper també ha de jugar a la tecnologia com la IA i la indústria, no? Em diríeu també, doncs, que situar la indústria al centre del projecte del país, com em dèieu, no? Un sector clau, però com hi entra també aquesta intel·ligència artificial?
3: Entre tot arreu i en aquí també. I, de fet, és una de les estratègies que hem de seguir, forçosament. La IA ens amplifica com a professionals, ens fa més productius, ens permet fer les coses més ràpid i fer-ne més. I, per tant, doncs, ha de formar part de la solució. Deixa'm tornar al començament de la pregunta, quan deies talent jove a la indústria. Efectivament, necessitem talent jove, i per això ho comparem amb el sistema formatiu, però talent en majúscules i és a totes les edats. I és, en part, en el món jove i és també en la part doncs, de persones més experimentades. Per tant, una altra de les estratègies és cuidar el talent en majúscules que tenim a les empreses. Aquesta generació baby boom, que si no la cuidem, doncs ens marxarà potser abans del que ens podem permetre del sector industrial. Per tant, no tot el talent és jove, ni tots els joves són talent, també cal dir-ho, això. I, per tant, la IA ens ajudarà a que els joves siguin més talentosos i que els que ja estan en el sector industrial puguin millorar els seus outputs, la seva productivitat.
0: El Joan i l'Anna, us pregunto si hi ha prou coordinació, no?, entre l'administració, entre les universitats i les empreses, perquè, clar, si aquest talent no arriba, és que potser cal una millor coordinació, no?, que la indústria parli amb la universitat sobre també, no?, què estem ensenyant, no?, perquè com que tot va molt ràpid, canvien aquests estudis, no?, també.
1: Claríssimament. Necessitem... És un problema de tots. La indústria aporta moltes coses i una d'elles és equilibri territorial, una cosa que, en el cas de Catalunya hem de garantir. No pot ser que Catalunya acabi sent l'àrea metropolitana només, que també ho és, però la indústria fa reequilibri territorial i, per tant, és un projecte de país perquè paga millors sous, La indústria és un sector bastant masculinitzat, per tant, la incorporació de talent femení jo crec que també és un repte, en positiu, no només com a dret de les dones, sinó com a benefici per la indústria, i per tant, aquesta coordinació entre tots els agents, que això vol dir sistema educatiu, vol dir govern, i vol dir, per exemple, doncs, professionals i empreses, si ens assentem, crec que trobarem les solucions, les tenim apuntades, les solucions per poder millorar tot això. És veritat que ho hem de fer, jo crec que amb generositat, però també jo crec que hem de buscar flexibilitat amb els àmbits regulatoris que podem tenir avui. És a dir, hem de ser capaços de no ser rígids per trobar aquestes solucions.
0: Anna, les dones, no? Que ara comentàvem, falten dones, sobretot que es dediquin també a aquest sector tecnològic industrial, no? Falten més dones a la indústria.
2: Sí, però cada vegada n'hi ha més. És a dir, jo crec que les hem de fer visibles, no? Perquè a la vegada la gent s'identifiqui amb elles i també obrim aquest altre doncs, àmbit en què elles es trobin, que tenen un lloc per treballar-hi, no?
0: Uh-huh. Més coses a veure d'aquest debat.
3: T'aporto una dada en aquest sentit, que jo crec que és rellevant.
0: Titular, m'agraden els titulars, ja ho saps, un titular.
3: A l'enginyeria, en aquests moments tenim un 20 i molt poc per cent de noies que comencen els estudis. Per tant, aquí tenim un problema.
0: I què hem de fer? Què els hem de dir? Digue'ls, què els diries a les dones que t'escolten?
3: Primer, que és una magnífica oportunitat per elles des d'un punt de vista professional. La indústria genera molt més valor i, per tant, reparteix més valor. És a dir, que des de les perspectives a carreres professionals són excel·lents. Segon, hem de fer més visible el propòsit de la indústria. Les noies són més sensibles a entendre per què, el propòsit. De què va allò? I una altra dada en aquest sentit. L'enginyeria biomèdica, que és una enginyeria i és una enginyeria dura, té un 66% de noies. Quan es fa clar el propòsit, la noia s'hi aboca. Quan el propòsit queda diluït darrere de conceptes doncs, més tecnològics, més tècnics, doncs se'ns fa més difícil que s'entengui el propòsit. Per tant, hi ha diferents elements que fa que la pròpia societat, la pròpia indústria s'ha d'explicar millor i ha de fer entendre millor quin és el valor que li pot aportar en aquest jove si la seva opció és aquesta.
0: Clar. Quina responsabilitat també teniu les empreses? Heu sabut fer atractives les carreres industrials i les feines industrials? També és una pregunta de fer autocrítica, no? Una mica?
1: No.
0: No s'ha sabut fer bé, eh?
1: No.
0: No s'ha sabut fer bé.
1: No ho hem sabut fer bé. A vegades considerem que som poc glamurosos, no?, la indústria, però, com diu un bon company, en l'Internet of Things nosaltres fem els things, les coses, i aquestes coses són molt importants. Jo sempre m'agrada explicar una anècdota, que és que quan hi ha el mobile, a l'Eixample de Barcelona veig a les cantonades molts estrangers, els veus perquè, doncs, asiàtics, que estan amb un telèfon buscant, doncs, amb unes apps estan buscant cotxes perquè els puguin transportar, però no hi ha cotxes. És a dir, l'internet és molt important, però els things ho són més. És a dir, si hem de renunciar a una cosa, hem de renunciar a aquesta. Els things, les coses, són importants. I això és el que fa la indústria. I és veritat que, per exemple, durant la pandèmia, i aquí hem de fer autocrítica tots, no? Durant la pandèmia sortíem a aplaudir amb uns professionals especials, que ho van ser. Però cal recordar que durant la pandèmia...
0: Professionals sanitaris,
1: sí. Ho he donat per fet, perquè l'audiència segur ho entenia. Però hi havia uns altres, que és que qui va fer les mascaretes? Les mascaretes les va fer la indústria. Qui va posar les prestatgeries dels nostres supermercats plens de productes que els estaven fent les empreses? Els respiradors els van fer les empreses. Les vacunes les van fer empreses industrials. És a dir, la indústria també és important. I possiblement nosaltres no som capaços com a indústria de posar en valor això. Però hi hem de treballar i tenim projectes de futur per intentar posar en valor doncs, el que la indústria fa. Per què? Perquè la gent hi vulgui anar a treballar i perquè tinguem aquest equilibri territorial i aquesta millora de salaris en el país.
0: Molt bé. Ens queden 5 minuts de debat i pregunta que et faig en aquest cas, Anna. També les vocacions industrials en infants, no? Avui només s'associen a tecnologia mòbil i xarxes socials. És a dir, també explicar a les escoles, no? És un tema que no ens expliquen tampoc a les escoles. No? Falta més ensenyament, sempre diem, sobre empreses, emprenedors, treballar en una indústria, no? També tota aquesta part, no?
2: S'ha de construir aquest relat i s'ha de fer des de ben aviat, no? Com tu deies, a les escoles i abans d'arribar inclús a formació professional. Jo crec que revaloritzar socialment la indústria i explicar-la bé és el que ens pertoca ara a tots, no?
0: Clar. Enginyers, espera, a veure, els enginyers, Anna, no els hi falta la feina, no? Estaries d'acord? Els enginyers teniu molta feina en aquesta era tecnològica.
3: Si tinguéssim...
0: No? O què em diries?
3: Si tinguéssim una mirada curta, diria que les situacions és favorable, perquè l'oferta demanda és la que és i, per tant, doncs, si n'hi ha pocs, ens veurem més valorats i això s'està corregint. És a dir, el tema salarial, per exemple, que hi ha un gap important entre els salaris dels enginyers en aquest país i al nord d'Europa, s'està corregint.
0: S'està corregint,
3: S'està corregint a poc a poc. Encara hi ha diferències importants, però això s'està corregint justament perquè la part de l'economia, Joan, funciona, és a dir, oferta-demanda et porta en aquesta situació. Però ara, perdona, m'he perdut de la pregunta.
0: No, et deia que als enginyers no els hi falta la feina. No, però, estem parlant que falta aquest talent jove a les indústries avui.
3: A mirada curta diria que la situació ja ens està bé, però si som allò que hem de ser, que és veure on anem, l'enginyer i la indústria viuen en simbiosi. És a dir, sense enginyers no hi ha indústria, però sense indústria no hi ha enginyers. Per tant, hem d'ajudar que les indústries siguin competitives, puguin tirar endavant els seus projectes de creixement, guanyin dimensió, que és un tema que a Catalunya és rellevant. Tenim una indústria excessivament petita i això fa que no puguin innovar i no puguin internacionalitzar-se al nivell que necessitarien. Cosa que no vol dir que no ho siguin.
0: Ara teniu un minut i mig al debat final perquè em feu de periodistes i em destaqueu un titular que hem de deixar clar a l'audiència. Comences tu, en aquest cas, Joan, què destacaries? Com a final, reflexió final,
4: Reflexió final. Una cosa que sabíem que passa, que passava, avui té una diagnosi clara. I, per tant, a partir d'aquesta diagnosi tenim números, tenim quantificat i, per tant, podem començar a treballar per millorar aquests indicadors.
0: Val. Molt bé. La teva reflexió final, Anna, què afegiries? Objectius? Què demaneu? Què es necessita? Què cal fer?
2: Jo diria que orientar el sistema educatiu cap a les necessitats d'aquest sistema productiu i construir una estratègia compartida de país pel talent industrial.
0: Molt bé, bona reflexió. I en el teu cas, què diries?
3: Que si volem un país...
0: Teniu un mes, No aprofiteu, assembleu. Teniu un minut i mig,
3: No, no, no. Joan, et tornaré a donar la paraula. Si volem un país pròsper, hem de saber posar el focus en allò que ens genera més valor. I avui, per avui, l'activitat econòmica que genera més valor és la indústria i des d'allà distribuir-lo al conjunt de la societat. I hem de saber atreure els joves cap a aquesta idea. La societat, les societats avançades, en general, es mostren reàcies en aquest tipus d'activitat. I Catalunya n'és un exemple. Quan surten grans projectes, sempre tenim plataformes, i les hem d'escoltar perquè les coses les hem de fer bé, però les hem de fer.
0: Molt bé.
3: No ens podem quedar bloquejats amb els petits conflictes que això se'ns va...
0: Frase final, Joan?
4: Un afegitó. Promoure la indústria és una oportunitat. No promoure-la no és neutral. Si no promocionem la indústria, no tenim una bona indústria, tindrem una dependència de l'exterior que en moments complicats pot ser una catàstrofe.
0: Déu-n'hi-do. Avui ens ha visitat Pere Homs, director general del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, fent una reflexió radiografia. També el Joan Tristany, director general d'AMEC, de l'Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades, i també l'Anna Navés, directora de la Fundació per la Indústria. Realment, jo crec que ha estat un debat interessant. Estem davant d'un tema important per Catalunya, per la indústria, com ens explicàveu, ens hi va el futur dels nostres fills i filles també, no? I esperem que ve ben aviat aquestes xifres del que parlàvem, de que manca talent es redueixi, no? I sobretot fer entendre també que la indústria és important i fer-la atractiva, no? I que molta gent hi participi. Gràcies als tres per les bones reflexions i espero que la propera vegada ens trobem amb millors titulars. D'acord? Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.

0: 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit. La nostra debilitat més gran rau en la renúncia. La forma més segura de tenir èxit és intentar-ho sempre una vegada més. Thomas Alva Edison. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
1: Oients, ens passem el dia parlant de digitalització, de tecnologia o d'IA, i la realitat és que, atenció, el 99,4% de la població mundial no tenim ni la més remota idea de programar. De 8.000 milions d'humans, només 47 tenen coneixements informàtics sòlids, una xifra molt i molt significativa i que ens ha de fer pensar. I saludem a la Cristina Mont, és directora de la Vinia AI. Què tal? Com estàs? Benvinguda.
2: Què tal?
1: A veure, Cristina, avui ens portes una paraula que potser molta gent encara no ha sentit mai, nosaltres també ens costava, vibe coding, vibe coding, però abans d'entrar-hi comencem pel principi, no? Quan dic programar, de què estem parlant exactament? Perquè, com deia fa un moment, la majoria d'humans som gairebé analfabets en aquesta qüestió. No sabem programar webs nosaltres, no? Correcte?
2: Correcte. De fet, fins ara era un tema molt reservat a persones que sabien aquests llenguatges de programació, no? Programació vol dir, bàsicament, donar instruccions a una màquina perquè faci alguna cosa concreta. Però fins ara aquestes instruccions havien de tenir uns llenguatges i unes paraules i, per tant, doncs quedava recluït a les persones que coneixien aquest idioma, aquests idiomes.
1: Que normalment ho fan els enginyers, enginyeres, informàtics, informàtiques, no?, que es dediquen a això. Per tant, quan algú programa, no està parlant amb l'ordinador com parlem nosaltres, no?
2: Correcte. Tenim llenguatges tipus Python, JavaScript, Java, i n'hi ha molts més, eh? Alguns són més habituals i d'altres menys, però hi ha molts llenguatges, però al final has de poder entendre aquesta correlació. Si tu o jo ho veiéssim, doncs no té cap sentit el que posa allà, no sabries veure de què està parlant.
1: Val. I llavors aquí entra, perquè ho entengui tothom, Cristina, el vibe coding que dèiem fa uns segons, no? Quina diferència és? Què canvia això ara?
2: Doncs com tot el tema de la IA generativa és la incorporació del llenguatge natural per poder doncs programar webs, aplicacions, el que sigui. Clar, tot aquest tema és molt interessant perquè talla una mica la barrera aquesta de m'imagino una web i he d'anar directament a un programador a que la faci, perquè fins ara jo no podia fer-ho. Ara clar, comença a haver-hi eines que ens permeten nosaltres dir-li viu una web que tingui això i allò, i aquesta web es crea.
1: Clar, però la pregunta que em faig és que, clar, això amb la intel·ligència artificial, és a dir, jo si soc periodista no vull ser informàtica i crec que si he de fer encarregar una web li encarregaré a un informàtic, però està passant igualment que el periodisme, no? Que ara amb la IA generativa tothom pot fer articles. Llavors, és una mica, em diries, Cristina, com a reflexió, que amb la intel·ligència artificial estem canviant, no?, professions, o tothom pot fer de tot? Com a reflexió,
2: Estem canviant professions, però defenso molt, i ho hem parlat moltes vegades també en l'àmbit digital, audiovisual, de la comunicació, que el coneixement de base, el criteri que aportem els professionals dels diferents àmbits segueix sent igual o més rellevant, precisament perquè ara hi ha molta més gent generant tota mena de coses. Clar, qui està al darrere i té aquest criteri ho pot aportar, aquí veurem la diferència, i ara en parlarem, però amb el bytecoding també és un tema que afecta.
1: Clar, perquè amb el bytecoding es pot programar conversant. Explica'm una mica més, no?, què vol dir, com funciona, exemples concrets, no?, perquè l'audiència ho pugui visualitzar, és a dir, ara mateix es pot crear una web?
2: Sí, de fet li diuen vibe, perquè vibe en anglès és com aquesta intuïció, no?, que respira, i és la manera aquesta de jo m'agrada un web d'aquest estil, o estic mirant cap aquí, cap allà, i aquests programes el que et permeten és dius alguna cosa, veus com queda, no?, la primera versió de la web, i a partir d'aquí li vas dient, val, doncs ara el logo més cap aquí, la lletra més gran, no?, i vas veient al mateix temps el que passa. Clar, és molt interessant des del punt de vista més de prototipat, si vols, perquè per persones que sempre... Jo mateixa sóc una persona que m'agrada molt crear, i moltes d'aquestes coses, doncs, era una barrera de dir, i ara com li transmeto a algú que és el que vull, no? Llavors, m'agrada molt parlar del vibe coding per temes tipus, doncs, de prototipatge, de mostrar, de poder parlar amb aquest programador i traslladar millor aquestes instruccions que tingui en ment.

0: Posa'm algun altre exemple concret, no? Perquè l'audiència ho pugui visualitzar. És a dir, pots fer web del que vulguis, d'un producte, de la teva empresa, de tu mateixa com a professional, sí?
1: Sí, de fet, qui diu web pot dir una aplicació, i pot ser fins i tot una aplicació pel mòbil, pot ser un programa pel teu ordinador, pel teu escriptori, o directament, doncs, això, una web que després puguis publicar de zero. Tu no has creat mai res en Vibe Coding, Chantal, encara?
0: No
1: t'has animat?
0: No, i la veritat és que segueixo pensant, que quan he de crear una web per algun... Intento, no?, donar aquesta feina a un informàtic, a un expert, no?, perquè al final crec que també ell és més expert que jo, però segurament surt igual, és a dir, és una web igual de professional o té algunes mancances amb elles?
1: Mira, ara en parlarem. De fet, ara em demanaves algun exemple. Imagina't que tu et volguessis crear com un taulell on puguis apuntar temes, no?, per preparar aquest programa, sí? Marcar si estan pendents o aprovats, assignar-los a una secció, veure quins convidats hi ha, una mica el que ara fem amb diferents Excels i documents, doncs tenir-lo, sí?, una mica més integrat. Sobretot perquè tu, com a periodista i com a persona amb el teu equip, que saps com va el teu programa, ets la que sabràs millor quina forma de tenir això i com t'ha de funcionar. Clar, amb aquestes eines, que ara en parlarem d'algunes, li dius, doncs, crea'm una aplicació web senzilla per organitzar els temes d'un programa de ràdio, per exemple, indicacions tipus vull poder afegir temes, posar-los en categories, marcar-ne l'estat, exportar una llista, és igual. Les tasques que tu pensis que són interessants per al teu programa. Clar, la IA et genera aquesta primera versió que, a més, doncs, tu podràs, veient què surt, anar retocant i... Segurament tindria errors, i pot ser lletja o alguna funció no acaba de funcionar, però ja no parteixes de zero. Quin és el canvi aquí, que em deies a nivell professional? Que tu has creat això, com deia abans, una mica com a prototip. Però, evidentment, precisament perquè nosaltres no sabem com ha de ser l'arquitectura d'una eina o d'un web concretament, doncs la IA pot semblar que alguna cosa funciona molt bé i, en realitat, hi ha moltes esquerdes, entre cometes. No? Imagina't que tens algú t'ha construït una casa, tu des de fora la veus estupenda, però, en realitat, aquells fonaments no estan ben fets. Doncs vindria a ser una cosa així, no? Pot ser que hi hagin dades sensibles que estan quedant publicades a fora, pot ser que hi hagi funcions que no realment no funcionin, no es guardin, és igual, hi ha mil elements. També és cert que és molt diferent si és una eina per tu mateix, que si és alguna cosa que has d'anar, doncs això, no?, a posar al públic en general, per exemple.
0: Clar. O sigui, que és una eina que tant pots fer, webs per tu mateix, però també podrien ser webs públiques, sí?
1: Podrien ser webs públiques, i tant. De fet, aquí el que sí que hi ha un element on, no vull dir saltar del programador, però comença a haver-hi eines que t'ajuden, que és que moltes d'aquestes plataformes tipus Lovable, sí, el que et permeten és que ells mateixos diguem-ne que s'encarreguen ells de fer tota la part de doncs el servidor, penjar els elements, fer auditories de seguretat, tot el que normalment faria un programador, com que estan veient precisament aquest gap entre el coneixement de la gent que fa servir el seu programa i poder fer que allò sigui una eina viable, doncs et fan aquest servei. Tot i així, evidentment, doncs, tindrà moltes més mancances de base que si doncs, tinguessis algú que ja s'hagués preocupat d'entrada que l'estructura d'allò que estàs construint tingui sentit.
0: Molt bé, ara si li expliquéssim a l'oient, és a dir, com comença a treballar, com ho hauria de fer, és a dir, si hagués d'entrar a programar, com comença, com ho fa?
1: Mira, pots entrar a eines tipus, doncs el Lovable és un d'ells, però també hi ha altres una mica, hi ha Vault també, o Berserk, que són eines... Com comentava, són de les més bàsiques en el sentit que directament quan tu programes alguna cosa ja et mostren allò que estàs dient perquè tu puguis anar retocant des de la vista. Val? Tu veus aquella web com es va fent. Hi ha altres eines que són més directament per fer codi. T'ajuden a generar codi i, per tant, normalment requereix una mica més de coneixement de tot aquest àmbit, però, doncs, evidentment, la IA també està treballant aquí darrere. Aquí tenim eines com Cloud Code, que ara mateix està molt en boca de tothom perquè fa coses bastant increïbles. A dins de Google tenim Antigravity, tenim Codex d'OpenAI o tenim Cursor. I, de fet, moltes d'aquestes eines, fins i tot, Cloud Code és una d'elles, l'estan fent servir programadors. O sigui, quan dèiem si estem canviant els perfils,
0: clar,
1: sí que els canviem, perquè una persona que abans havia d'estar estona escrivint aquest codi, doncs ara el que fa és com supervisar i manar, donar les instruccions a la IA. Clar, no és el mateix algú que digui fes-me una web, que algú que digui no, vull una web amb un frontend, un backend, un servidor, tal, la base de dades en aquest programa. Doncs clar, són instruccions diferents.
0: Però la pregunta que et faig, i ara segurament si ens escolten programadors que escolten el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio, això vol dir que els programadors han de patir una mica pel seu futur i la seva feina? És el que sempre estem explicant, clar. La IA generativa, la IA és tan màgica que, clar, també fins i tot s'ha programat. Llavors, clar, han de patir una mica? què diries? Quina reflexió faries?
1: Des del meu punt de vista, ara mateix no. Ara mateix no. En el sentit que el coneixement que tenen encara els hi pots treure valor. Jo el que sí que diria és, entra en aquestes eines, treu-los i suc tu, com a
0: programador. Però bé, els programadors també poden fer més webs, també? Això.

0: clar. Per tant, no desapareix l'ofici de programadors, però canvia el centre de gravetat. I abans deies, no?, la programació, aquesta programació, programa com una conversa, com hauria de començar algú que vulgui provar-ho? No és cap disbarat, es pot fer, és fàcil, no? I per tant, per què no, no? Ens hem de dir, no, Cristina?
1: Exacte, jo ja us dic, en plataformes tipus Volt o Lovable, que més permeten alguns crèdits gratuïts, per tant, si vols testejar, pots fer una mica la teva. Al final, el més interessant de la IA no és tant què pot fer, sinó què li pots arribar a demanar tu, no? El que et deia d'ara de l'eina per la Chantal i pel seu programa. Fins ara tu deies, ostres, necessito un programa per poder organitzar els meus guions de ràdio. Doncs segurament hauries d'anar a un SaaS, a un software as a service d'algú que ja l'hagi creat per programes de ràdio, i anant bé no acabaria d'encaixar exactament amb el que tu necessites. Per tant, també té aquest plus de personalització. Llavors tu, amb el teu dia a dia, potser el que vols simplement és una aplicació que t'ajudi a gestionar la llista de la compra, doncs vas a Lovable o a Volt o a Verser i et fas un compte i li escrius, escolta, vull crear una aplicació pel mòbil que tingui aquestes característiques, que m'ajudi d'aquesta manera, agafa la informació d'aquí, el que tu necessitis, tingui aquests apartats, aquestes funcions. Com més ho hagis pensat tu prèviament, més s'assemblarà el que estàs fent al que tu necessites.
0: Amb un resum, una frase, un titular, com ho diries que és, Cristina?
1: El vibe coding, programar amb llenguatge natural. Programar relativament, a mitges, prototips, deixem-ho així.
0: I, per tant, podem fer coses que abans impensables. És a dir, fa 15 anys deies, jo programaria o jo em crearia la meva web, no?
1: Fa 15 anys, imagina't, doncs fa 2 també. Com a màxim anàvem, no?, a WordPress i aquest tipus d'elements, de nou, que tenien una base i tu podies treballar sobre ella.
0: Molt bé. Ja saps que jo encara penso que la gent s'ha de dedicar al que sap fer, però que sí que aquesta eina ens ha d'ajudar, però en el meu cas, jo em considero periodista, no canviaré a ser ara programadora ni informàtica.
1: Ah, no?
0: Mira, fer webs. Tu sí? Tu no?
1: No, faig broma. Et veia allà fent el programa de ràdio.
0: No, però bé, està bé, no? El coneixement al final sempre serveix, no? Suma i ajuda, no? I això és el que heu de provar, el que ha dit la Cristina, a veure què surt, Us poseu a preparar, vull fer aquesta web, doncs avui a la ràdio ens hem donat uns consells, per fer-ho.
1: Correcte.
0: Hem après una mica aquest concepte nou, però que segur que transformarà moltes vides. Gràcies, Cristina.
1: Moltes gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Revolució 4.0. Amb Chantal Llavina.

0: El que compta no és qui ets, sinó qui creus que ets. Andy Warhol. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. We don't talk anymore.
1: Estem a punt d'acabar les classes als centres educatius. Això vol dir que més de 1.700.000 alumnes sumant-hi i tots els nivells posaran el punt i final a un nou curs, però la roda no s'atura. Passarà l'estiu i al setembre les aules es tornaran a omplir i entre moltes altres qüestions ens tornarem a preguntar fins a on ha d'entrar la tecnologia a l'aula? I avui volem parlar de com aprenem en una societat plena de pantalles, estímuls, intel·ligència artificial. I fem amb el Joan Subirats, és professor d'educació secundària especialitzat en educació física i docent universitari al Tecnocampus de Mataró, centre adscrit a la Universitat Pompeu Fabra. Què tal, com estàs?
2: Molt bé, molt bé.
1: Tu parles, Joan, d'un concepte, a veure, la neuroeducació. De què estem parlant exactament i, sobretot, de què no estem parlant?
2: Doncs començaré per la part del que no estem parlant. No és una moda passatgera, tampoc és una recepta màgica que hagi d'explicar tot l'entorn educatiu i tampoc va en contra de la pedagogia. I jo diria que el que fa és complementar-la. Els últims anys, a nivell d'escàners, a nivell de neuroimatge, la neurociència ens ha portat moltes dades, ens ha donat molta evidència científica que el que fan és consolidar i fan que aquesta neuroeducació sigui una brújula per saber quina gestió i quina aplicació dels aprenentatges hem de fer a l'aula.
1: Clar, tu parles dels neuromites.

0: cas. A veure, com ens expliques als oients que encara hi ha molts centres educatius que creuen coses que la ciència ja ha descartat? Posa'm algun exemple, no?
1: Sí, bueno, els centres educatius, inclús les lleis estatals i tant els decrets, encara circulen neuromites. I, per exemple, un dels mites més extensos és el tema de la piràmide d'aprenentatge. I molt relacionat amb això està el tema dels canals auditius, visuals, com si l'alumnat tingués un canal fix on aquell aprenentatge es consolidés millor. Això no és cert, l'evidència científica no ho corrobora, i, de fet, el que ens hauria d'importar com a docents és què fa l'alumnat amb aquesta informació que entra al cervell. No és l'entrada, no és l'input d'informació, sinó quan està aquesta informació dintre el cervell, què fa l'alumnat amb això? Serà el que ens dirà si hi ha un aprenentatge profund i durader o no.
0: Clar, però tu com s'ha d'encaixar això a les aules? És a dir, fins a quin punt hem de tenir tecnologia a l'aula i fins a quin no, diries?
1: Bé, de fet, la pregunta no seria ja, crec jo, si tecnologia sí o tecnologia no. Crec que és una pregunta ja massa simplista al món que estem vivint, sinó ens hauríem de preguntar si aquesta tecnologia, ja sigui intel·ligència artificial, generativa o qualsevol eina digital, si aquesta eina substitueix, subroga aquest processament i aquesta consolidació que ha de fer l'alumnat dintre el cervell, a nivell de pensament. Si aquesta eina el que fa és substituir aquest processament, segurament aquesta eina no ens convé a l'aula.
0: Clar. Quan un alumne demana un treball al ChatGPT i l'entrega tal qual, què està perdent exactament?
1: Doncs està perdent tot aquest procés. Vivim en un món on la gratificació ha de ser ràpida, ser constant. També diria que haver externalitzar amb eines tota la vida ho hem fet. Per exemple, un exemple molt clar és la calculadora. Tothom sabem que per realitzar operacions matemàtiques complexes utilitzem la calculadora, però tots estem d'acord que un nen de primària el que no farem és, quan li estem ensenyant les operacions matemàtiques, és donar-li una calculadora perquè això ho faci, perquè si no estem perdent el procés. Doncs això passaria una mica amb el ChatGPT o qualsevol eina d'intel·ligència artificial.

0: M'agrada especialment una idea que dius, la IA socràtica. Vols dir exactament amb aquesta expressió? Què vol dir exactament, Joan?
1: Doncs, a veure, Sócrates parlava i comentava molt el poder que tenen les preguntes. Hauríem d'intentar buscar com aquesta intel·ligència artificial ens ajuda amb el procés. Ens ajuda a fer aquest pensament visible de l'alumnat i a través d'una tutorització més personalitzada intentar fer veure com realitza tot aquest procés i com va consolidant, com va recordant, com compara les idees i com reflexiona amb qualsevol aspecte educatiu.
0: Val. A més, reivindiques coses aparentment molt simples. Llegir en paper, escriure a mà o parlar en veu alta. Per què? Sobretot els exàmens en veu alta, també, eh?
1: Doncs perquè ara mateix la intel·ligència artificial que ens dona és una revolució cognitiva i és que l'alumnat pot generar productes finals sense haver après res. Com hem anat comentant, hem de buscar aquest pensament i si no fem això, el que estem perdent són les competències clau que té l'ésser humà. Llavors, l'escola ha de ser l'antídot del que estem vivint a la societat i el que hem de buscar és tornar a escriure a mà, perquè escriure a mà és un procés més lent, és un procés que ens permet equivocar, que podem borrar, podem subratllar, cosa que la intel·ligència artificial no ens permet, ens dona la solució.
0: Clar. I propostes o estratègies, perquè els alumnes pensin més?
1: Doncs rutines de pensament, com ara abans pensava, ara penso, debats, intentar fer que l'alumnat sigui partícip i pugui contrastar idees, intentar valorar sempre el procés i no tant el resultat.
0: Molt bé. Tu que vens també, oi que sí, a part de l'educació física, és important fer servir el cervell i també el cos, no? Al final és important el moviment, l'esport, a les escoles, no? Ajuda a aprendre, també?
1: Exacte. El que fa és regular l'atenció. De fet, l'atenció és la porta d'entrada del coneixement. El que fa l'educació física, a part de reduir el sedentarisme físic, és intentar regular el seu nivell d'arousal. L'alumnat el que fa, quan està assegut molta estona, pot entrar en un estat de poca activació o inclús quan venen de l'esbarjo poden estar en un estat d'alta activació. El que pot fer el moviment amb exercicis senzills de coordinació oculomanual, amb jocs, el que pot fer és regular aquesta arousal perquè l'aprenentatge sigui més profund.
0: Clar. Per tant, important, la tecnologia pot substituir moltes coses, però el que no... Què és allò, no?, que una pantalla no podrà substituir mai dins l'aula, doncs el vincle humà, la relació educativa, l'acompanyament, no?, la interacció social, Joan, és molt important, no? I en una societat amb més pantalles, amb més intel·ligència artificial i amb més velocitat, què hauria de protegir avui a l'escola, sobretot, que ens escolten pares, mares... que estan pensant amb els seus fills i filles. Jo crec que hem de protegir molt també el servei dels nostres... Ja ho hem fet, de protegir la xarxa social, recordem-me, els menors, no? I això n'hem parlat al Revolució 4.0, però l'hem de protegir molt més, no?
1: Jo faria una metàfora que crec que és molt visual. L'aprenentatge l'hem d'entendre com encendre un foc. La curiositat de l'aprenentatge, entendre que tenim una necessitat, seria la xispa per encendre'l. L'atenció seria la flama. I jo diria que el foc es mantingui viu i que no s'apagui seria la memòria. Pensem que la memòria és el residu del pensament i l'humà és el que ha d'atiar el foc per a que ajudar a donar embestides, com deia Vygotsky, per a que tot això funcioni.
0: Clar. A veure, acabem amb alguns titulars, Joan. Per tant, el futur de l'educació, en aquest cas, no? Hem de tenir en compte que han d'utilitzar pantalla, però una pantalla a una certa distància, el cervell l'hem de fer servir, també, sobretot, la part oral, no? La part oral de la persona és molt important, no? Com explica, com pensa... I fer exàmens orals, no? Cada vegada més ho feu, també, sí?
1: Bueno, de fet, no aquí, a diferents països, als Estats Units són els primers. Hem de pensar que els millors enginyers, els millors neurocientífics estan programant un món que està constantment... que ens crea com a interrupcions. abans la vida era com a més seqüencial, començava un procés i acabava un altre, ara és com que necessitem immediatesa, és com que busquem aquesta eficiència. L'escola ha de ser tot el contrari, hem de tindre un espai per pensar, un espai de calma, i tot això ho hem de provocar des de, dels centres educatius.
0: Molt bé, doncs escolta, Joan, prenem nota de tot el que has dit. Ara arriba l'estiu, temps perquè els alumnes docents, no?, carreguin piles després d'un final de curs especialment complicat, eh? I crec que les idees i reflexions que proposes són útils, no?, per saber cap a on va aquest futur, cap a on va la barreja de les pantalles, eh?, al servei. I necessitem joves formats, competents, però sobretot amb esperit crític i que, sobretot, sàpiguen pensar per si mateixos i que no pensi el ChatGPT per ell i que no pensi qualsevol altra intel·ligència artificial per ell. Moltes gràcies. Gràcies per venir a Revolució.
1: Moltes gràcies.
2: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.

oients, acabem el programa i avui amb una frase del pianista i compositor ucraïnès i nacionalitzat nord-americà Vladimir Orovich. I diu aquest, es diu així, no? No assolirem la perfecció, però si la perseguim sí que podrem assolir l'excel·lència. Ho recordo que demà tenim programa a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio, que parlarem amb l'economista catedràtic Santiago Niño Becerra i sobretot d'aquesta visita del Papa, ja sabeu, el 9 i 10 de juny a Barcelona, de l'impacte econòmic també que significa la visita del Papa, 125 milions d'euros i també de totes les notícies que se'n deriven. Ja sabeu, el Revolució els dissabtes i diumenges, els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com sempre, el programa es fa en equip gràcies a tota la feina de la Júlia García, a la producció del Xavier Llaurador, a la realització tècnica del Gerard Gil, a la fotografia i a les xarxes del Jordi Pi, a la producció executiva, i el Jordi Portals al guió. Gràcies a tots.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha aplegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
2: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
1: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb dos dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixin víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: L'Iran...
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatollahs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes. Hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat dos morts, Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
1: Almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada s'ha exagerat al sud de les Filipines. Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han esfondrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El Centre d'Alerta de Tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses, de fet, demanen a la població allunyar-se del litoral mentre es mantingui l'alerta.
3: El món torna a prioritzar l'ús d'armes nuclears i s'acaben les dècades d'esforços per reduir les xifres i les potències d'aquest tipus d'armament. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut per la Recerca de la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic aquesta matinada. Segons el document, els nou països amb armes nuclears han continuat els programes per modernitzar i ampliar els seus arsenals.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de al Port, a Barcelona. Fa tres setmanes una altra persona va morir en un tiroteig en aquesta mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets que ha fugit i se'n desconeix la identitat.

0: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi, coincidint amb la celebració de l'última Patum completa del Corpus.
1: La petició de la Creu de Sant Jordi ja l'havia reclamada en els últims dies l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, i ahir la consellera la va confirmar.
2: Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
1: La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir la nit en un autèntic mar de foc amb la celebració de la darrera Patum completa de les festes de Corpus. Els salts de les comparses van posar el punt final a 5 dies intensos de celebració. Més de 6.000 persones van omplir de gom a gom la plaça per saltar, cridar i ballar al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga.
0: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, s'ha queixat d'irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
1: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
0: I Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
3: Fins aquí les notícies.
4: Som el dia.
5: Som la nit.
6: Som dos programes amb el mateix objectiu.
4: Saber què està passant.
5: Què ha passat.
6: I també per què ha passat.
4: Tant a casa
5: com al món.
6: Què ens fa diferents?
4: El ritme.
5: El ritme.
6: El ritme.
4: Perquè al Catalunya migdia som immediatesa.
5: Perquè al Catalunya nit som pausa.
6: Som el dia i la nit, però tots dos tenim la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: A tota hora
5: i a tot arreu.
7: De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Catalunya migdia, amb Òscar Fernández. I a les 10 de la nit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
6: Som diferents.
8: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
7: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
8: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
7: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
8: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
7: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
8: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Bona nit, des diumenge són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 el dia que Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà sent president blanc. Encara s'està fent el recompte, però ara mateix els resultats que de moment tenen a Valdebebas és que Florentino hauria obtingut un 70% dels vots per contra el 30% d'Enrique Riquelme. Hi ha certa polèmica, amb el vot per correu. Sembla que s'han hagut d'anul·lar alguns centenars de vots per correu, però a Madrid a aquesta hora tothom dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme. Ara hi anem. A Madrid. També aquesta nit la penya s'ha classificat per les semifinals de l'ACB després de guanyar a Vitoria a la pista del Baskonia. Baskonia 88, Joventut Badalona 96. Gran partit de la penya de Dani Miret, que ha remuntat l'eliminatòria contra el Baskonia amb un Ricky Rubio platòric i que jugarà a les semifinals de l'ACB 3 anys després. Aquesta vegada contra el València de Pedro Martínez. La penya tindrà el factor pista en contra. Les semifinals de l'ACB també la jugarà el Barça, que hi va guanyar la pista de Lucan Múrcia, i la jugarà contra el Tenerife, que ahir, per sorpresa, va eliminar el Madrid a Madrid. Les semifinals de l'ACB juguen a 5 partits, no com els quarts de final, que han estat de 3 partits. El primer, dimarts, Barça-Tenerife al Palau Laugrana. El Barça té el factor pista a favor. Dimecres començarà la penya a la pista del València. D'aquí 4 dies comença el Mundial. Ja sabeu que el Club de la Mitjanit obrirà cada nit a les 11 durant el Mundial, de dilluns a diumenge, totes les nits de Mundial. La majoria de seleccions ja són als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. La selecció espanyola amb els 8 jugadors del Barça és a Puebla, on la matinada de dilluns a dimarts jugarà l'últim amistós de preparació abans del Mundial contra el Perú. I atenció, perquè fa unes hores Lamine Yamal ha explicat el misteri de l'embenatge a la mà dreta, de per què fa més d'una temporada que acostuma a jugar amb la mà dreta embenada. Ara ho descobrim. En un dels amistosos que s'han jugat avui, el Dinamarca-Ucraïna, entre dues seleccions que no jugaran al Mundial, s'ha viscut una escena dramàtica. El danès Eriksen s'ha tornat a desplomar sobre el terreny de joc. Recordeu que fa uns anys, en un partit de l'Eurocopa del 2021, Eriksen es va desplomar a mig del camp per un problema cardíac, va salvar la vida de miracle, va poder tornar a jugar a futbol, està jugant a futbol encara, i avui ha donat un altre ensurt. La Federació Danesa, però, ha informat ràpidament que Eriksen s'ha recuperat bé, té consciència i es troba més o menys bé. Per sort. Al Barça, en les últimes hores, hem sentit Bernardo Silva. El portuguès diu que té algunes opcions de futur i que es decidirà per l'equip que realment el vulgui. Després intentem interpretar i posar context el que ha volgut dir Bernardo Silva. A l'Espanyol aquest cap de setmana hem sentit Monchi, el nou director esportiu blanquiblau, en una entrevista molt interessant al Tot Gira amb el David Clubés i el Sergi Andreu. Després el sentim, a Monchi. Temps de play-off en totes les competicions. Play-off d'ascens a segona. L'Europa ha perdut a la pròrroga a Balaïdos contra el Celta Fortuna per 3-2 i ha caigut eliminat a les portes de la final. La final sí que la jugarà el Sabadell, que divendres va remuntar la nova Creu Alta contra el Madrid-Castella. El Sabadell jugarà aquesta final d'ascens amb el factor camp a favor contra el Zamora, que ha eliminat també amb remuntada aquesta tarda el filial del Villarreal. En el play-off d'ascens a segona federació, el Badalona ha aconseguit remuntar contra el Cornellà, ha guanyat 3-0 a l'anada, el Cornellà havia guanyat 4-1 i ara el Badalona ha de jugar la final per jugar a segona federació. I en els fantàstics play-off d'ascens a primera, avui s'acaba de jugar a Les Palmes 0, Màlaga 1. Ahir Castelló 1, Almeria 0. La tornada d'aquesta semifinal es jugarà dimarts a Almeria i dimecres a Màlaga. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 7 de juny. Falta 4 dies perquè comenci el Mundial. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, tres coses. Uri, l'Almeria va empatar al camp del
1: 1-1.
0: Castelló, 1-1, crec que havia dit 1-0, i no. Castelló 1, Almeria 1. El dimecres, el dimarts, a Almeria la tornada, l'Almeria de Rubí, que té força a veure per passar a la final del play-off. I fa una estona acabat en Les Palmes 0, Màlaga 1. Sony, la veu la tens una mica malmesa.
2: Sí, no. No hem passat un bon cap de setmana.
0: A veure, has de marxar al Mundial, és dimarts que marxes.
2: No, sí, resistirà.
1: Ah, jo pensava que era la primavera, divendres, això.
2: Ah? Digues? No, és que el primavera ja no em trobava bé i no vaig poder veure de Cure, de fet.
0: Molt bé. I també hi ha el Sergi, Andreu, que està nit amb nosaltres. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi, bona nit.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Notícia d'aquesta nit, a aquesta hora, Madrid estan fent el recompte dels vots a les eleccions al Real Madrid i Florentino Pérez, ja es pot dir, ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Em sembla que al voltant d'un 70% dels socis del Madrid han donat suport al fins ara president i que continuarà sent-ho, Florentino Pérez, per davant d'un 30% a Enrique Riquelme. Hi ha hagut una mica de mala maró amb els vots per correu, s'han hagut d'anul·lar alguns centenars, uns 500, i ara mateix el que podem fer és connectar amb el de Bebas, que és on s'han fet les votacions i on s'està fent el recompte, on hi ha el Sebas Guim. Sebas, bona nit.
1: Bona nit, Xavi. Bona nit. Sí, ja tenim pràcticament confirmat, a falta de confirmació oficial, tindríem nou guanyador d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Novetat, Florentino Pérez segueix sent president.
0: Per on va el recompte? Quin percentatge de vots s'ha escrutat ja?
1: La Junta Electoral no està comunicant de forma oficial això. Cal remarcar-ho, que aquestes informacions que has donat o que donaré jo ara s'han d'agafar una mica amb pinces, però amb un 75% del vot escrutat, la victòria seria per a Florentino Pérez amb un 65-35, una miqueta més baix del que donaves, però esclar, de moment això són filtracions, no són dades oficials de la Junta Electoral, que no ha comunicat res més enllà de la participació a les 5 de la tarda, que era una alta participació per a aquests comicis després de 20 anys que el soci del Real Madrid no acudia a les urnes. Ho ha fet avui amb el vot per correu i el que s'ha escoltat fins ara, recordem, 75%, 65% a favor de Florentino Pérez i un 35%, déu-n'hi-do, per Enrique Riquelme.
0: I en números globals, o sigui, 65%, 35%, i aquestes informacions que us arriben a Valdebebas, Sebas, fixen ja la quantitat global de vots que ha tingut Florentino i la que ha tingut Enrique Riquelme?
1: No ens arriben. A nivell global no ens arriben. Sí que hi ha diferents xifres de taula per taula. Han sortit algunes taules, la número 1, la número 20, la número 14, i els vots són, doncs, escadussers, no? Són de xifres al voltant de 450 per 200 o 360 per 180, però, esclar, aquestes xifres, diguem que no són prou significatives, i aquí al nivell global doncs parla d'aquest 65 fa una estona, 70%, ara 65% a favor de Florentino.
0: I sabeu més o menys a quina hora això pot ser oficial? Us han donat alguna pista?
1: En menys d'una hora la Junta Electoral confia tenir-ho tot acabat, un cop que s'han resolt els problemes amb el vot per correu. Nosaltres ara ens trobem no a Valdebebas, on allò està tancat amb pany i forrellat i només hi entren empleats del club. Estem a la seu de final de campanya de Florentino Pérez, on s'espera que el encara president del Real Madrid, perquè a diferència del Barça, el president vigent no ha de deixar de ser-ho per presentar-se a les eleccions, doncs Florentino Pérez comparegui aquí per parlar amb els aficionats i aquells socis que l'han votat avui i que previsiblement el conduiran a 4 anys més de florentinisme a la poltrona del Bernabéu.
0: On és aquesta seu, Sebas?
1: A l'hotel Eurobuilding, que és a poc menys de 400-500 metres de l'estadi Bernabéu.
0: Sí. Sebas, gràcies per explicar-nos tot plegat. Es dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez. És impossible, oi, que hi hagi que es capgiri aquest pronòstic?
1: Jo crec que és absolutament impossible, però també et dic que si el vot per correu, si és cert que les informacions que diuen que ha guanyat Florentino en el vot per correu per un 80-20, el fet que ara puguem estar parlant d'aquest 65-35 vol dir que les eleccions a peu dret, a peu d'urna, doncs han estat moltíssim més ajustades del que ningú es podia imaginar fa 2 setmanes quan Florentino, o fa 3 setmanes quan Florentino Pérez va dir allò d'aquell aficionat del Real Madrid, empresari amb accent mexicà. No coneixia ningú fa 3 setmanes Enrique Riquelme, més enllà de ser un empresari, jove empresari d'èxit, doncs 2-3 setmanes després, al final de les eleccions, doncs sembla que s'ha constituït en una oposició que en els últims 20 anys Florentino Pérez no ha tingut, i això canvia una miqueta doncs les regles del joc o el devenir dels pròxims 4 4 anys de presidència de Florentino, que sens dubte no seran els mateixos 4 anys que els que ha tingut els últims anys després d'unes eleccions en què ningú s'hi presentava i el soci no podia anar a votar.
0: Gràcies, Sebas. Estem en contacte.
1: Gràcies a vosaltres. Bona nit.
0: Us sorprèn, Uri, Sònia, Jordi, Ricard, que el marge no sigui tan ampli, 65-35?
2: Sí, finalment 65-35 em sorprèn una mica i demostra un vot de càstig important per Florentino. Perquè és evident, ara ho explicava el Sebas, no? Que al final Enrique Riquelme hi ha molta gent a la Madrid que no sap qui és, des de fa 3 setmanes que és una mica conegut, i al final eren unes eleccions que eren Florentino sí o Florentino no. I a mi em sembla que tenir un 35% en contra és un vot de càstig molt important, i això el que fa, també com explicava el Sebas, no? Que a partir d'ara Florentino, com aquest any no li vagin molt bé les coses, la gent ja no començarà a criticar jugadors i entrenadors. Vull dir que la gent ja el criticarà directament amb ell,
0: però
2: el focus anirà molt més amb ell. Per tant, jo crec que Florentino, si no guanya aquest any, jo crec que li queda poca durada a la presidència del Madrid.
0: A veure.
3: Com els noms que ha apostat. Va, és que no puc parlar gaire,
0: costa,
3: però vaja, que amb els noms...
0: Digues.
3: Amb els noms que ha apostat Riquelme aquesta setmana, jo imaginava que aniria una mica més ajustat del que inicialment es preveia, però vaja, tot així és un ampli marge per Florentino.
4: Jo estic bastant d'acord amb la Sònia. El vot de càstig que diu l'Uri és evident, però és que després de 2 anys en blanc i sobretot després de la imatge que va donar Florentino en la famosa ja roda de premsa de... Bé, a mi em va transmetre la sensació d'una un historial increïble però molt gastada. I, vaja, jo no sé si voldria que el president del meu club estigués en aquestes condicions per més que pugui mostrar un full de serveis escandalós. Jo crec que té 7 Champions, si no m'equivoco, al palmarès. Però vaja, vist des de la nostra òptica, a mi em sembla que és bona notícia que el Madrid canviïn més aviat poques coses, per més que a mi Riquelme tampoc no m'ha emocionat. Jo crec que he intentat forçar la màquina, però molt poc concret tot plegat. Fitxaré Haaland...
0: I el tema Klopp, no? Volem fitxar Klopp i treballar una nota de premsa una mica ridícula, clar, jo vull fitxar...
4: Clar, no, dilluns, si guanyem dilluns, Raül s'asseurà amb Klopp. Escolti, què vol dir això? Vull dir que bé, jo crec que era la traca final a una campanya electoral que és poc edificant pel madridisme i, insisteixo, vist des de la nostra òptica, doncs ja va bé.
0: Ricard, a mi em sembla que tu creus que la victòria de Florentino no és dolenta per al Barça.
5: Com em coneixes, eh?
0: Sí, home.
5: Sí, no t'ho negaré, no? Jo no tinc la sensació que Enrique Riquelme ha fet una bona campanya. O sigui, des del punt de vista que jo és que fa 15 dies no sabia qui era aquest senyor. Que ha tingut una campanya curtíssima i s'ha posicionat com a alternativa a Florentino en 4 dies. Com diu l'Oriol, comença un nou trajecte ara. Normalment, perquè faci això, ha de ser una campanya poc edificant. És a dir, ningú amb una campanya molt edificant i coherent és capaç de fer un salt de qualitat com aquest d'Enrique Riquelme des del punt de vista popular. Bé, caldria anar a buscar la porta i David Beckham. Vull dir, si tu has de remar molt per intentar apropar-te al poder... Has de fer servir tot, i més amb aquestes minicampanyes. Que, clar, aquí a Can Barça hi ha candidats que treballen durant anys per tenir un nivell de popularitat per poder competir unes eleccions. Estem parlant de dos universos diferents, no? I aquest senyor en una setmana s'ha situat aquí i ha acceptat aquest vot de càstig que era evident que el madridisme li presentaria a Florentino. Però vaja, el que ens imaginàvem, no? Potser... amb una diferència, jo m'esperava més diferència. Jo pensava que el florentinisme i el madridisme anaven més de la mà del que significa aquests resultats, tot i que s'han de confirmar i tot i que és veritat que les últimes aparicions, com diu el Jordi, de Florentino, és que fa la sensació que l'oposició se l'ha fet a ell mateix, no?
0: A veure, continuem pendent del resultat final de les eleccions del Madrid. Ja heu sentit el Sebas Guim, es dona per feta gairebé ja de manera definitiva la victòria de Florentino Pérez, però no hi ha cap dada oficial i fins d'aquí uns minuts, potser una miqueta abans de la mitjanit, no sabrem exactament el resultat oficial i definitiu d'aquestes eleccions a la presidència del Madrid entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Estem pendents de Madrid. L'altra gran notícia de la nit és la penya, perquè el Joventut de Badalona s'ha classificat per jugar a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar a la pista del Baskonia a Victòria importantíssima. La penya ha guanyat de 8, 88 a 96, un gran partit. La penya jugarà a les semifinals de l'ACB contra el València, i el Barça, que ahir es va classificar guanyant a Múrcia, la jugarà contra el Tenerife, que es va carregar el Madrid, per sorpresa. Ernest Bacià, bona nit.
6: Bona nit, Xavi.
0: A veure, avui la penya ha fet un partidàs i és semifinalista de l'ACB. Te l'esperaves aquesta, tu?
6: Sí, aquesta sí. De fet, quan ha començat la transmissió ho hem dit tots. Creiem que avui la penya passarà. Evidentment, la bola de vidre no la teníem, però si ens guiàvem per les sensacions, per com s'havia perdut el primer partit i per com s'havia guanyat en el segon, podia passar. I ha passat, doncs, que evidentment la penya ha fet un partidàs amb molta prestància i que el Baskonia s'ha anat diluint o s'ha anat estressant a mesura que veia que no podia fer valer el seu factor camp.
0: I el Dani Mirell, l'entrenador de la penya, se l'esperava. Dani, bona nit.
7: Molt bones. Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar al nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i han sortit moltes coses bé.
0: I heu fet un partidàs, us ha sortit tot rodó, semblava... heu després una sensació de control absoluta?
7: Sí, la veritat és que els nostres bases avui han estat increïbles, dominant els parcials i dominant el que volíem i col·locant a la gent i defensant. Hem fet moltes coses bé, hem tingut encert, perquè no som un equip que des de la línia 3 brilli com avui, però avui hem tingut un percentatge altíssim de tirs que volíem, no? I de jugar com volíem. I penso, doncs, que aquests partits, treure un anàlisi d'algú concret és difícil, perquè has d'estar molt bé en molts factors. Defensivament penso que hem estat millor que en atac, gairebé excel·lents. Hem fet una feina comunicativa de canvi de xip, de sacrifici top, i supercontents. I ara jo el primer necessito disfrutar d'aquest pas que hem fet, perquè la veritat és que aquesta temporada hem aconseguit moltes coses i li donarem a la nostra afició unes semifinals on hem d'acabar fort i hem d'acabar donant una altra vegada el nostre 100%, creient-hi. Tenim l'oportunitat de jugar unes semifinals i això no passa sovint i hem de creure-hi.
0: Està per sobre, les semifinals de la CB estan per sobre de les expectatives que segurament teníeu quan va començar la temporada.
7: Vam començar la temporada i havíem de veure moltes coses, una d'elles com estava el Riqui, no? Perquè evidentment ara s'ha vist que físicament i ha disfrutat molt i hem tingut un base en un prime d'un nivell estratosfèric, però això necessitàvem el pas del temps per anar veient l'equip que havíem construït, si les peces connectaven de la manera adequada, que això és el més difícil de tot, trobar les persones que connectin, que tothom faci el seu rol, i ho hem aconseguit.
0: Sense aquest nivell de Ricky Rubio seria difícil pensar que la penya arribaria a jugar a les semifinals de l'ACB?
7: Sí, avui necessitàvem que el Ricky fes un molt bon partit. En el bàsquet ja no guanyes perquè tinguis un jugador diferencial, sinó perquè aquest jugador, doncs, fa funcionar un equip i l'equip hi treballa, no? Però realment avui el Ricky ha estat estratosfèric, però l'Adam Hanga, per exemple, també ha sigut molt important.
0: Ernest, jo vols preguntar alguna cosa al Dani Miret?
6: Doncs si aquest València és un equip guanyable, i si és que sí, com?
7: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem, i creurem. No sé quantes. No sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip. Així que, com he dit, a partir de demà al matí a buscar solucions per igualar-ho al màxim i per donar les eines perquè els jugadors ho donaran tot.
0: Dani, més enllà de la semifinal, per tu ara mateix el València de Pedro Martínez és el gran favorit per guanyar l'ACB?
7: No ho sé. Probablement sobre el paper sí, però ara mateix penso que els quatre equips tenim opcions punts i això són les semifinals. Crec que tots els equips que hem arribat fins aquí mereixem estar respectats pel mateix patró.
0: Dani, als quarts de final 3 de 4 heu passat amb el factor pista en contra. Això segurament té a veure una mica amb el fet que l'eliminatòria és el millor de 3 partits i no a 5. Tu creus que això es mantindrà en el futur o voldran canviar?
7: No ho sé. Jo l'any passat, i penso el mateix, l'any passat vam viure 3 dies de playoff a la penya, perquè vam perdre 2-0 amb Tenerife, i penso que és el millor moment de l'any. Vull dir, hi ha la Copa del Rei i hi ha el playoff com a grans moments de l'any. Llavors, és una lliga regular molt llarga. Crec que la gent i els equips i els jugadors, un sistema on el playoff es pogués allargar per dates, crec que és millor per tothom. Tot i que, honestament, a nosaltres, el poder guanyar un equip d'Euroliga, és més fàcil fer-ho a 3 partits. Clar. Però que jo penso en el que és el millor pel bàsquet, vull dir, per la competició, amb la qual cosa jo sóc partidari de fer-ho a 5.
0: Gràcies, Dani. Enhorabona per classificar-vos per les semifinals de l'ACB i molta sort contra el València en aquesta sèrie, que començareu dimecres.
7: Moltes gràcies.
0: Ernest, molt ràpid, la penya i el Barça jugarà les semifinals de l'ACB, el Barça contra el València, el Barça contra el Tenerife amb el factor pista a favor, la penya contra el València, ja ho comentàvem, amb el factor pista en contra. Opcions per la penya, Dani Miret, ja no sé si el 10 o el 20%. Tu com ho veus?
6: Sí, sí, jo com el Dani Miret, és a dir, si som racionals, el València està a un altre nivell. Ara bé, tot depèn de la química que la penya sigui capaç de provocar en el rival. Aquí la penya ha desquiciat el Baskonia. Jo crec que el València és un equip menys anàrquic, però tot i així, sí, el València té un pes que té el factor camp i té 2 partits a casa que ha de guanyar. Per tant, la pressió de moment la tenen ells.
0: I per al Barça contra el Tenerife, com ho veus?
6: Sí, home, jo crec que el Barça pot passar a la final, però segurament no serà un 3-0 ni un 3-1. Per tant, hi haurà emoció. Jo crec que el Tenerife és un equipàs i que sap gestionar. És com la penya, té molt bon criteri, llegeix bé els partits i el Barça no va tan sobrat com per pensar que una relliscada el primer o el segon dia no els pot tenir, i per tant anem a ser prudents, però jo crec que sí, el Barça jo el veig a la final.
0: Agenda de partits?
6: Doncs mira, això comença dimarts, demà festa, tothom respira una mica, i de cara a dimarts comença la sèrie del Barça. El Barça jugarà en dies parells, és a dir, dimarts, dijous i dissabte a Tenerife, i la penya tots a les 8, i la penya dimecres, divendres i diumenge. Si calguessin quarts partits, ens n'anem a la setmana que ve ja.
0: La penya comença dimecres a València, divendres també a València i diumenge a Badalona a les 8. Gràcies, Ernest.
6: Que vagi bé, Xavi.
0: L'Ernest Macià, que encara és a Victòria. Marxem un moment i quan tornem refresquem com està el tema de les eleccions al Madrid. Sembla que ha guanyat Florentino Pérez amb cert marge, potser no tant com alguns es pensaven, però ha guanyat amb marge. I sabrem per què Lamine Yamal ha jugat amb la mà embenada més d'una temporada. Ara tornem.
8: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
0: Som al Club de la Mitjanit, 2:15 i 2 minuts de 12 de la nit. Hi ha l'Oriol Domènech, la Sònia Desalmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada, també hi ha el Sergi Andreu. Ens està esperant més gent. És la nit que, en principi, el Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Sergi Andreu, tenim alguna novetat d'última hora?
9: Carrega't de paciència, Xavi, perquè, mira, llegint una piulada, per exemple, d'un periodista del diari AS, Sergio López explica fa 5 minuts, diu, aquesta hora hi ha 7 taules, 7 meses electorals tancades de 60. Per tant, en queden 53 per recomptar. Diu, la nit va per llarg.
0: Per molt llarg, sí. O sigui, a les 12 no ho tindrem
9: fet. No, res, no tindrem
0: fet. I mentrestant a Real Madrid Televisió...
9: Han canviat de final de Champions, ara.
0: Què ens estan oferint?
2: La sèptima, ara.
9: La final de la sèptima, del gol de Zidane, no?
0: No, el gol de Mijatovic.
9: Sí,
0: gol de Mijatovic, sí. L'any 98 a l'Amsterdam Arena. Doncs mira, nit electoral a Real Madrid Televisió. Futbol vintage. És curiós. A veure, ara parlem del Mundial i de Bernardo Silva i de Lamine Yamal, però abans, el Barça d'handbol, que en una setmana pot estar celebrant la Champions a Colònia i que avui, com era de preveure, ha guanyat la Copa amb solvència 37-17 a la final contra el Bidasoa, una final que s'ha jugat a Alacant, i a Alacant encara hi és el Sergi Camps, que ha seguit la Copa aquest cap de setmana. Sergi, bona nit.
10: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: Era d'esperar que el Barça d'handbol guanyés la Copa, l'ha guanyat fàcil contra el Bidasoa.
10: Sí, 37-17 i la clau del partit ha estat els primers minuts de partit, parcial inicial de 0-7, de 7-0, i el Bidasoa, que no ha marcat el primer gol fins al minut 11 de partit, gran defensa de l'equip de Carlos Ortega, que ha deixat dada i beneïda d'aquesta final els primers minuts de partit.
0: L'han celebrat molt, un cop l'han guanyat, el protocol de la celebració de l'entrega del trofeu, i certa eufòria entre els jugadors del Barça.
10: Sí. Sempre se celebren molt els títols a Camp Barça d'handbol, encara que semblin que són fàcils de guanyar, i el capità, que em sembla que d'aquí uns moments el podem saludar, ha tingut un gest que té habitualment, que és deixar que un altre company aixequi el títol.
0: A qui li ha tocat avui?
10: Adrián Sola, un dels joves de l'equip.
0: El capità és Dica Mem. Dica, bona nit.
11: Hola, buenas noches.
0: Per què Adrián Sola?
11: Bueno, porque es el más joven. Suelo hacer esto casi siempre. A mí me hubiera gustado tener algo así de joven, o sea que entiendo que es bonito y ya está.
0: ¿Y la semana que ve a Colonia, con guanyeu la Champions, aquí li cedirás? ¿O no li cedirás a ningú?
11: Bueno, no, sí, yo creo que al ser champion, primero por protocolo lo tengo que hacer yo.
0: Ah.
11: Y después seguramente si los que se van la levantarán también, seguro.
0: Us l'heu pres aquesta copa com una bona oportunitat per preparar bé la Champions, o només pensàveu en guanyar el títol?
11: No, sí, hi ha un poc de los dos. Obviamente el objetivo primero es ganar la copa, pero son partidos que siempre nos van bien antes de la Final Four, para coger confianza, para coger ritmo. Y bueno, yo creo que la engaña un poco este partido, porque parece que es fácil, ¿no? Ganando de 20... Pero es que hemos jugado contra un muy buen equipo de Bidasoa. Hoy estuvimos también muy bien y hay que seguir así.
0: Escolta, ¿quan marxeu a Colònia?
11: Normalmente el jueves.
0: El dijous. El dijous jugueu dissabte a les 5 contra l'Alborg. Els detalls de la Final Four es poden controlar o són incontrolables?
11: Bueno, hay algunos que sí y otros que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que el año pasado en la semifinal tuvimos mala suerte. Ha habido dos minutos que, bueno, lo han jugado bien, pero el segundo de Aitor, pues ha sido que ha resbalado, le ha dado en el pie del atacante y se han salido dos minutos. Y bueno, pues esto es algo que no puedes controlar, porque lo podemos hacer muy bien también y ya está, no, hay que tirar adelante e intentar ganar.
0: Sergi, ¿qué me has hecho preguntar?
10: Doncs mira, deixa'm preguntar-li al Dica per Lemmy Nielsen, el millor porter del món, que acaba la seva etapa amb el Barça jugant aquesta Final Four, després marxa al Vesprem, i preguntar-li al Dica, doncs, si el veu especialment motivat.
11: Sí, no, está el tío muy motivado porque es su última aquí con el Barça y seguro que quiere dejar su nombre ahí arriba, aunque ya el tío, de verdad, que su paso en el Barça ha sido increíble. Pero bueno, al final se trata también de ganar aquí y pues serían para él dos champions en 4 años, o sea que muy bien.
0: Dica, tu l'any que ve continues al Barça, ja acabes la teva etapa, però el 2027, oi, marxaràs a Berlín, no s'avançarà aquesta sortida?
11: No, a ver, al menos que me hagan algo extraño este verano, pero no creo. La idea es que termine aquí mi último año. I en 27, pues ja sí que m'hi iré.
0: Molt bé. Dica, moltes gràcies i esperem tornar a parlar amb tu d'aquí una setmana, justament, celebrant la Champions de Colònia.
11: Ojalá, ojalá.
0: Gràcies, una abraçada.
11: Moltes gràcies. Ciao.
0: Sergi Camps, gràcies, eh?
10: Vinga, fins ara, bona nit.

0: Aquesta és la cançó del Mundial, Dai Dai, de Shakira. Ens cansarem de sentir-la aquestes setmanes. El Mundial comença dijous, l'11 de juny, en 4 dies. El primer partit serà dijous a les 9 del vespre. 9 del vespre a Catalunya, al Mèxic, Sud-àfrica. Ja sabeu que a partir d'aquest dijous a Catalunya Ràdio, cada dia a les 11 de la nit obrirem el Club de la Mitjanit, cada dia de dilluns a diumenge, edició mundial del Club de la Mitjanit. Sergi Andreu, tens novetats de les principals seleccions?
1: Espanya viatja sense Lamine, Nico Williams i Víctor Muñoz cap a Puebla per jugar contra el Perú. Aquests tres jugadors que s'estan entrenant al marge no jugaran contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts a les 4. França, més preocupada per la gran emprenyada que porta Mbappé, que ha aparegut la seva imatge en una campanya publicitària de casa d'apostes, s'ha enfadat molt amb la federació, que ha estat qui ha donat el vistiplau perquè aparegués la seva imatge. Lesionats diversos, per exemple, Abde, aquesta nit s'ha lesionat al Marroc.
0: Sí, sí,
1: genoll
0: sí.
1: Dret. Veurem què passa amb Abde en aquest Mundial. Ha hagut de fer canvis també Ancelotti en Brasil. Wesley s'ha lesionat entre el jugador de l'Atalanta Ederson a la convocatòria. Wesley, que fins ara ha jugat a la Reial Societat aquests últims mesos, es perdrà el Mundial. Argentina ha guanyat a Hondures aquestes últimes hores 2-0 sense Messi, amb Lautaro liderant, gol i assistència. Brasil ha guanyat 2-1 a Egipte amb gol d'Hendrick i Portugal, amb un Cristiano molt, molt discret i encara sense els jugadors del PSG, s'ha imposat a Xile per 2-1. Queden encara alguns amistosos. Ha de jugar Espanya, ha de jugar Portugal contra Nigèria dimecres, ha de jugar Argentina contra Islàndia i ha de jugar França contra Irlanda del Nord. Tot això entre demà i dimecres.
0: A veure, en els partits de preparació amistosos d'aquests dies, no sé si n'heu seguit molts, algun o cap, us ha cridat l'atenció alguna cosa de les que heu vist, d'alguna selecció en concret? Turi, Ricard, Jordi.
2: Jo és que l'únic partit que he vist ha sigut una mica de l'Espanya-Iraq, però de la resta de seleccions no he vist res.
0: Sí, sí, i no era una selecció espanyola que poguessis pensar que serà
2: correcte.
0: Gaire similar al que veuràs a partir de que comenci el Mundial.
3: Sí, jo la veritat és que m'espero al Mundial, que ja tindré prou partits per veure, i no els he vist, els he seguit, sí que la sorpresa de França, casa contra la Costa d'Ivori, bé, una mica obrir la perspectiva de que les seleccions petites són perilloses, sobretot a la primera fase, i hi ha mundials amb desplaçaments tan llargs, i hi ha aquestes lesions que explica el Sergi, que han caigut jugadors molt importants, com Enciso al Paraguai, això d'Abde, a veure què passa, Wesley al Brasil, i estan caient jugadors que són gairebé estructurals, diria, de la selecció.
0: Fins a 24 hores abans del debut de cada selecció, el seleccionador té temps de fer els canvis que estimi oportú en la llista oficial i definitiva del Mundial, Jordi.
4: No, anava a dir que en la línia d'això que comentava el Ricard, fins al punt que més o menys els que han cridat més l'atenció, que és l'empat d'Espanya contra Iraq i la derrota de França, que és que en lloc d'agafar ritme pel Mundial, la prioritat és que ningú prengui mal. Vull dir que s'ho han agafat amb una calma extrema. És veritat que n'hi ha hagut altres, Brasil, que li va fotre una pallissa a Panamà. Vull dir, va per casos, eh? No vol dir que tothom ho faci igual, però em va fer en particular el partit d'Espanya contra Iraq em va fer la sensació que si se l'haguessin pogut estalviar, se l'haurien estalviat, com si no els fes falta haver d'agafar sensacions de competició.
0: A veure, atenció a això. Lamine Yamal explicant per què s'han venat la mà en molts partits des de la temporada passada.
5: ¿Por qué te vendan la mano en los partidos? Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Entonces, a partir de ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, y ya me lo dejé, y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
0: Així de simple. O sigui, es va enfadar jugant a la PlayStation, li va fotre un cop a la tele, a veure com va quedar la tele, va quedar lesionat dels dits, i a partir d'aquí li va agradar el look, li va recordar a Karim Benzema, que recordeu que va estar uns anys jugant amb aquesta protecció molt similar, perquè no es volia operar un dit que estava fracturat i dislocat, i aquesta és la història. Aquest any encara jugava molts partits.
2: Saber que no s'enfada jugant a futbol, s'enfada jugant a la PlayStation.
0: Sí.
3: Sí, sí. I té molts referents, futbolístics, curiosament. Sí. Messi no en tenia, on tenia molt pocs, o el que tenia gairebé era el subconscient, que era Maradona, i feia gols com els havia fet Maradona. Però Lamine Yamal, Neymar, Benzema, van apareixent futbolistes del seu, no, del seu univers mental permanentment, eh?
0: Sí, sí, sí, Jordi, què deies?
4: Bé, no, que Benzema, jo diria que després d'operar-se ja s'ho va deixar, és a dir, va jugar un temps amb el dit trencat, però un cop operat també continuava amb l'embenat, perquè crec que era per superstició també, sí, perquè considerava que li havia anat bé. Vaja, tenen, jo trobo que tenen molt temps per pensar. No? Em fascinen aquestes coses.
0: Sònia Salma, quan marxes als Estats Units?
6: Demà passat?
0: Dimarts.
6: Demà passat.
0: La Sònia Salma, sí, serà enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, que presentarà el Tot Costa in situ des del Mundial amb el Jordi Costa. Ja et deixo marxar perquè et veig molt apurada amb la veu, però digue'm només la teva selecció favorita per guanyar el Mundial. I ara després els hi demano a la resta.
6: Va, diré França.
0: França. La Sònia Salma aposta per França. Sònia, descansa i cuida la veu.
6: Gràcies, vagi bé.
0: Bona nit. Ara que entri l'Àlex Dalmas.

0: El blaugrana més destacat en aquest Mundial.
1: Jo crec que el més decisiu serà Lamine. Jo crec que tornarà bé i serà el més determinant. I deixa'm afegir que un que no ens esperem que sigui determinant, crec que ho serà, que és Pau Cubarsí.
0: Pau Cubarsí. La resta teniu candidat clar?
2: És difícil no dir Lamine.
0: Ja. Jordi, Ricard...
3: Home, Lamine sí. Depèn de com torni de la lesió i el que jugui, no?
0: I el paper de la selecció espanyola, clar.
3: Sí. Jo no crec que Lamine arribi en les millors condicions.
0: Mira, arribarà dos mesos sense que, jugar.
4: Sí, sí.
0: Dos mesos.
4: Però igualment aposto per Lamine, jo també.
0: Molt bé. Àlex, què n'esperes futbolísticament tu d'aquest Mundial? Alguna sorpresa, alguna innovació tàctica?
1: Bé, et diria dues coses, no? Sorpresa ho veurem, però et diria si el Mundial, si a nivell de seleccions s'agafa la tendència que parlàvem la setmana passada, no? del PSG, d'aquesta davantera amb tanta mobilitat, amb intercanvi de posicions que s'està imposant a Europa, perquè no només el PSG, sinó li estem veient en altres equips, fins i tot també un punt en el Barça. Això per una banda. I per l'altra, els mig del camp de 3, que tinc ganes de veure si s'imposa el doble pivot i mitja punta o els dos interiors i el pivot. Va haver-hi una època on pràcticament tots els equips jugaven amb un sol pivot i dos interiors, i ara tinc la sensació que cada vegada més s'està tirant per el doble pivot i el mitja punta pur.
0: Quines tres seleccions tens més ganes de veure en aquest Mundial, Àlex?
1: Mira, per fugir de les que tots diríem, et diria l'Anglaterra de Tuchel, perquè crec que Tuchel sempre ens sorprèn tàcticament i que ho pot fer molt bé. Et diria Mèxic. Mèxic té molt bona pinta i apunteu el nom de Gilberto Mora, que és un jugador jove extraordinari. I en tercer lloc et diria Marroc, veure si Marroc s'estabilitza competitivament, perquè ve d'uns anys molt bons, però tinc ganes de veure si realment en un Mundial i en la continuïtat segueix sent forta.
0: Ve de fer semifinals a l'últim Mundial, a Qatar. El Marroc va eliminar la selecció espanyola i va caure en França a semifinals. O sigui que és un bon grup, té molt talent, avui s'ha lesionat Abde, veurem si pot arribar a jugar al Mundial, perquè fa només un minut, aquesta mateixa nit, en un amistós, s'ha fet mal al genoll. Àlex, no me la diguis, però tens alguna selecció clarament favorita?
1: Clarament no ho sé, però sí, en tinc una.
0: En tens una, eh? Ara me la diràs. A veure, és el moment de fer la porra del Mundial a la ràdio a nivell intern, com cada any, com cada Mundial i Eurocopa, des del 2006, diria, o 2008, ja estem organitzant amb el Ricard Isidro la porra d'aquest Mundial. Si vosaltres no heu enviat els vostres pronòstics, Uri, tu no l'has enviat.
2: Encara no. He tingut dies liats, però demà t'ho prometo.
0: Aquí l'únic que l'ha enviat...
5: Jo també te l'envio demà, Xavi.
0: L'Àlex, tu sí que me l'has enviada.
1: Sí, i tant, i fa algun dia ja, eh?
0: La resta no.
3: Jo estic pendent de les lesions.
0: Fas molt bé.
4: Molt bona excusa.
0: A veure, moment de el pronòstic sobre el Mundial. Quina selecció creieu que guanyarà el Mundial? Uri.
2: Sí, només puc dir una.
0: Sí, home.
2: És que tinc tres al mateix nivell.
0: Va, digues les tres.
2: Argentina, Espanya i França.
0: La Sònia ha dit França. L'Uri, Argentina, Espanya i França. El Jordi Costa...
4: Jo dic Espanya.
0: Espanya. El Ricard Torquemada?
6: Portugal.
0: L'Àlex Dalmas?
1: Espanya.
0: Espanya. Fem entrar també en aquest joc l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
7: Què tal, bona nit?
0: Quina selecció creus que guanyarà el Mundial?
7: Jo aposto per França.
0: França.
7: Sí.
0: Si voleu saber el meu pronòstic, tenim la promo a punt, eh? Sentiu això.
8: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
0: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
0: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
8: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
0: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
0: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
8: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
0: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona. El Mundial, el Club de la Mitjanit, a partir de dijous, tots els dies, de dilluns a diumenge, a les 11 de la nit, seguirem el Mundial al Tot Costa i el Club de la Mitjanit diàriament a Catalunya Ràdio. La meva selecció favorita és la mateixa que la del Ricard Torquemada.
2: Un català de Balaguer, no?
0: Sí. Un dels que entrena aquest jugador.

0: Bernardo Silva, Robert Martínez. O sigui, la meva selecció favorita pel Mundial és Portugal, que va guanyar la Nations League a la selecció espanyola ara fa un any. Un dels jugadors que serà al Mundial i de qui estem parlant molt relacionant-lo amb el Barça és Bernardo Silva, aquestes últimes setmanes. Aquest és Bernardo Silva, fa només unes hores, quan li han preguntat per quin equip fitxarà i si el Barça encara és una opció.
1: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante.
0: Bernardo Silva va parlar de matinada després de jugar a aquest Portugal 2-1 que comentava el Sergi Andreu ara fa una estona. Bernardo Silva està pendent encara de resoldre el seu futur, ara el sentíem. Flick, les informacions que tenim és que accepta la seva incorporació, però ha demanat que abans de fitxar-lo hi hagi sortides per poder fer una gestió una mica més còmoda de la plantilla de la temporada vinent. I a mi, això que diu Bernardo Silva de fitxaré per un club que realment em vulgui, la veritat és que no fa ser gaire positiu respecte a les possibilitats que vingui al Barça. Vosaltres, Uri?
2: A mi una mica té molt contacte amb el Bernardo i la família. Em va dir divendres que la cosa s'havia refredat bastant amb el Barça. I que apuntava cap a un altre equip.
0: Cap a un altre equip. Segurament seria l'Atlètic de Madrid, perquè ara mateix són les ofertes d'equips més potents que té sobre la taula Bernardo Silva. A mi aquesta frase em fa sospitar i em fa tema, perquè personalment m'agradaria que fitxés pel Barça, perquè m'agrada molt, és un futbolista que m'agrada molt, que Bernardo Silva està més lluny que a prop del Barça i del Camp Nou. Jordi, com ho veus?
3: Bé, com tu, a mi aquesta frase em va sonar pels dubtes que sembla que pugui tenir el Barça, o com a mínim per la dilació, em va sonar una mica això. No sé si a un avís a navegants del Barça o directament a una sentència de, home, si heu de dubtar tant i tinc tantes opcions, no sé quantes ni quines, però si com ell diu té més opcions i el Barça, bom, espera't una estona que ja et direm alguna cosa. A mi em va sonar males notícies, perquè crec que en això estem bastant d'acord. Jo ho veig com un fitxatge molt evident del Barça, però que tinc la impressió que s'està complicant una mica.
0: Seria una llàstima que s'escapés finalment Bernardo Silva, Ricard, Àlex, Andreu Sararols...
4: Jo crec que els dubtes del Barça són legítims i que estan ben fonamentats. Hem tingut aquesta sensació des d'aquell moment que depenia del vistiplau de Flick, no? Aquella sensació que la informació que es desprenia des del club era aquesta. Era una mica estranya que deixar-ho tot en mans de l'entrenador, perquè s'entén que l'entrenador se'l pot haver consultat prèviament. I també entenc que Bernardo Silva aleshores es plantegi que s'ho pensi millor, o que algú que el vulgui de veritat, perquè això també voldrà dir que Bernardo Silva vol un rol protagonista, un rol de primera espasa.
0: Bueno, el valorin molt, sí.
4: Clar, i que tingui minuts i que sigui titular indiscutible. I jo no sé si aquest és el rol que encaixa amb allò que el Barça vol d'ell. Per tant, si diguéssim que els dos interessos no conflueixen, doncs jo crec que no és un problema que Bernardo Silva fitxi per un altre equip. Si el Barça el volgués com a prioritat, aleshores segur que Bernardo Silva tindria la prioritat també amb el Barça.
0: Àlex, Andreu?
5: Jo ja sabeu que crec que no és una prioritat per al Barça. Jo aquí coincideixo amb Flick, tot i ser un jugador extraordinari, crec que el Barça, amb el final de temporada de Gavi, amb la irrupció de Bernal, crec que els esforços haurien d'anar a un altre costat, i coincideixo amb Flick i entenc que Bernardo Silva ho hagi percebut tot això i que per tant vulgui fer una mica un cop de punt sobre la taula.
6: Jo, Xavi, per acabar, estic d'acord amb les paraules d'en Ricard. Penso que és un molt bon futbolista, però el rol que tindria amb el Barça potser no és el que ell voldria. Dit això, si ell vol seguir tenint protagonisme i tenint un rol important en un club, penso que no és el Barça.
0: Vaja, a mi la veritat és que si es confirma això em sabrà molt greu, perquè em sembla que és un jugador d'un nivell altíssim que augmentaria el nivell i la qualitat de la plantilla del Barça. Andreu, divendres va ser la nova Creu Alta, la gran remuntada del Sabadell contra el Madrid-Castella, oi?
6: Sí, allà vam estar i vam gaudir molt, la veritat.
0: Avui el Francesc Ripoll ha estat a Balaïdos. L'Europa no ha pogut superar el Celta Fortuna, el filial del Celta s'ha quedat a les portes. Francesc, bona nit.
7: Hola, bona nit.
0: Ha caigut a la pròrroga l'Europa, una llàstima.
7: Sí, partit igualadíssim, on l'Europa potser ha merescut alguna cosa més. Al final dels 90 minuts, l'Europa ha empatat a 2. Això ha fet que amb l'empat a 1 de l'anada anés a la pròrroga. L'Europa necessitava guanyar, perquè amb l'empat quedava fora, però finalment el Celta, que té jugadors molt bons també i de molta qualitat, ha fet el 3-2. S'acaba el somni de l'Europa, que ha fet una temporada de 10. Recordem que va pujar l'any passat, pressupost molt baix, ha jugat fora de casa la segona tarda temporada... pot caure amb el, i cau amb el cap ben en l'equip de Gràcia.
0: A la pròrroga avui i al partit d'anada a Can Dragó, el Celta va empatar al minut 97. Sí. Imagina't el que canvia el futbol per dos moments, eh? I en quins moments ha caigut l'Europa, que ha competit, tens raó, Francesc, fins al final i amb molt d'honor. El Sabadell jugarà a la final per pujar a segona contra el Zamora amb la tornada a casa i el fet que l'empat li serveixi al final d'una possible pròrroga del segon partit. Percentatge d'opcions que li dones al Sabadell, Francesc?
7: 60%,
0: o sigui, el veus per sobre del Zamora, que el Zamora tampoc té més tradició i més història el Sabadell que no pas el Zamora.
7: Sí, de fet el Zamora no ha pujat mai a segona i li dono 60 pel fet de tenir de tornar a casa i que amb l'empat el Sabadell li val, però si una cosa hem vist en aquest playoff és que per molt que hagis quedat segon, tercer, quart o cinquè, està tot igualadíssim, hi han sorpreses, però veig un pèl per sobre el Sabadell.
0: Andreu, tu també veus el Sabadell per sobre i el veus a segona... A segona A, com dèiem abans, l'any que ve?
6: Sí, clarament. El partit de divendres va ser un partit molt bo, on es va veure un equip amb molta energia, amb molta gana, i penso que això li servirà per afrontar aquesta eliminatòria amb el Zamora.
0: Sergi, Andreu, tenim alguna novetat a Madrid amb les eleccions?
8: Anem avançant 30 taules ja.
0: 30 de 70.
8: De 60.
0: 30 de 60,
8: la meitat. I ara mateix 64% de vots per Florentino, 36 per Riquelme.
0: I és el que deia el Sebas Guim. Va retallar mica en mica Riquelme, però segurament no en tindrà prou. Amb la meitat del vot escrutant, normalment aquesta diferència ja és difícil de retallar. Us he d'acomiadar aquí, en 3 minuts són les 12. Aquests dies parlarem més habitualment, perquè dijous comencem l'edició mundial del Club de la Mitjanit. Gràcies a tots.
9: A vosaltres. Adéu,
6: bona nit.
0: Acabarem amb motos i la Damià Aguilar i Marc Márquez. Damià Aguilar, bona nit.
10: Bona nit, Xavi.
0: Ha tornat Marc Márquez. Retalla 30 punts sobre Bezzecchi a la general del Mundial.
10: Ell sortia des de la pole, que sortia molt ben situat per lluitar pel podi. Ha arribat el primer en el primer revolt, acosta amb ell al darrere i hi ha hagut un strike. Hi ha hagut una jugada d'aquelles de billar en el primer revolt que ha provocat Jorge Martín. Clar, el propi Martín ha eliminat Bezzecchi, el seu company d'equip, ha eliminat Raúl Fernández, ha eliminat Fermín Aldeguer i també ha tirat a Fabio Di Gian Antonio, que ha estat l'únic d'aquests que ha pogut acabar la cursa, sumant 3 puntets.
0: I s'ha salvat Marc Márquez.
10: Estem parlant de 5 pilots que podien lluitar pel podi o la victòria.
0: I s'ha salvat Marc Márquez d'aquest incident. Hi ha marge. Quan ha acabat la cursa, a Marc Márquez l'has vist convençut que pot lluitar aquest Mundial?
10: L'he vist amb les ganes de lluitar per aquest Mundial, però aquest és un pilot que ja té 33 anys, que no en té ni 20 ni 25, que hi ha certes coses que no se les pot tirar a l'esquena, perquè sap precisament que ha passat per moments molt complicats, i ell ha baixat de la moto i ha dit aquesta victòria és molt cara. És la victòria cara de la caiguda de l'octubre de l'any passat, que l'ha obligat a passar dues vegades pel quiròfan. És una persona que gestiona les coses d'una manera diferent, que vol gaudir del moment. Ell és perfectament conscient que aquest circuit l'ha ajudat, que les circumstàncies de la caiguda múltiple l'han ajudat i que ara arriben dos circuits, com són República Txeca i Assen, sobretot Països Baixos, que no són circuits que el puguin beneficiar. És evident que ara té setmana i mitja per recuperar-se. Jo no veig una capacitat de remuntada constant, sinó irregular ara mateix.
0: Les pròximes curses a República Txeca i a Països Baixos, l'any passat va fer ple.
10: I a Alemanya també. Ell a Alemanya sí que confia que aquell és un circuit on pot tornar a fer el que ha fet aquest cap de setmana, perquè és un circuit totalment d'esquerres. Però República Txeca i Assen són diferents.
0: Gràcies, Dami.
10: Adéu.

Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, com sempre amb Mishima, avui amb Guspira, Estel o Carissa, i el record especial d'avui és per a un amic, el Queco, divertit, una mica cràpula, força més que una mica de cràpula, hi ha nits i moments històrics al seu costat, i no només nits. Fidel amb la seva gent, i tinc la sort de formar part de la seva gent, és d'aquells amics que ho són de debò i que els comptes amb els dits d'una mà. El Queco, el Sergi, aquest matí ha acomiadat el seu pare, i des d'aquí li enviem una abraçada per a ell, per a l'Àmia, per l'Aina i per al Nil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorats i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles", i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la Creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Reial Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: les 5.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuenc i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda, el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 8 de juny. Fa anys que anem.
0: Oi. A veure, tornem-hi. Arrenquem la setmana.
2: Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o Kanye West.
0: Kanye
2: perquè
0: West.
2: Mai sé com és.
0: Kanye West.
2: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No passa
2: Kanye
0: res.
2: West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
2: Crec que és l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
2: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
3: We're stepping in, we're not stepping out.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny. Es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Maiol Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... No, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstic, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria esperada de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teniu ansietat o no.
0: Jo crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Total, totalment.
0: El ja pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, i ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15 i a les 11, Joan Pera, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
4: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, sí. Anem al revés, doncs.
4: Sí, jo vaig suspendre que em van dir sortirem a la primera, i vaig sortir la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar,
0: malament,
4: gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial.
0: A veure.
4: L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tant ell com el president de la UFC, que és un amic íntim de Trump, hi poden guanyar molts diners. I aquí vénen les xifres. Segons la denúncia, s'estan venent paquets VIP per assistir als combats,
0: sí,
4: per $1,500,000.
0: Uau. Mare meva, de veritat.
4: A més, recorden que Trump té invertit $50,000 en accions de la companyia UFC. Per tant, els denunciants doncs alerten que aquesta gran estructura metàl·lica també podria suposar un cost d'uns $700,000 en reparacions un cop s'hagi fet aquesta festeta de Donald Trump. Veus que, déu-n'hi-do, eh? No s'està de res.
0: Mare meva.
4: Ara em comentava l'Àlex que potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
0: Ah, mira, ho haurem de...
4: Tenen bons punys.
0: Si finalment se celebra, haurem d'estar
4: alerta. Serà el 14 de juny, eh?
0: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
4: La setmana que ve, no? No sé quin dia cau.
0: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el dia 14.
4: Diumenge.
0: Eh que sí? Gràcies, Carola.
4: Fins ara. Adéu.
0: Dos minuts, arribem ja a un quart de sis del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
0: Gràcies, com sempre, Andreu. I aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
3: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, la concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estaran gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
0: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
3: I tant.
0: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia no poder-te dedicar uns dies per tu.
3: Sí, però no? Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
0: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
3: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxol, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, i desemboca una riera i, a més, les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
6: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
3: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
0: No hi ha res més que em posi de més mala llet que estar bussejant, estar mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant.
3: Hi ha moltíssima.
0: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguem també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
7: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'skatepark, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
0: Un quart de sis del matí i dos minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
3: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els dos pits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
8: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room.
9: Which part was ridiculous?
8: That I would have a bilateral.
9: Oh.
8: He was furious.
9: Oh.
8: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make the decisions.
3: Estava furiós i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
0: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar de forma íntegra, perquè el cert és que explica coses molt interessants. I el cor també batega amb Almudena Cid, que pobre, Almudena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
3: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
9: Te voy a hacer yo una pregunta.
10: Cuéntame.
9: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
10: Vale, pues...
9: Porque me parece tan injusto todo esto desde hace 5 años. Y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto. Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones, ni de... No estáis siendo... Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido pues por respeto, pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Almudena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Almudena Cid, és que mai li han preguntat. Però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
11: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. Almudena Cid és una noia que... no sé, traspua tanta generositat,
11: persona.
0: Tanta bona
11: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta. I crec que és bastant educada responent als periodistes,
11: molt,
0: eh?
11: Molt.
0: També t'ho dic.
11: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'ara quins sons deixa la ràdio.
3: Divendres al matí de Catalunya Ràdio van plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
12: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
0: No.
12: Llavors jo la vaig trucar i dic: escolta'm, Maripili, és veritat això?
3: Clar.
12: I em va dir: sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
13: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros...
3: Fortíssim.
11: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
11: 200.000 segur que no.
3: Segur que no.
11: Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar el vostre amic o la vostra amiga?
11: Pocs.
0: També poden pensar els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
11: 200 màxim.
0: 200 euros, Lara García.
3: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000?
3: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
11: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot això.
11: Jo crec que no.
3: Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El teu és com li dius que no.
3: No.
11: Li dius, ho sento, no.
3: No, no. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de cop 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
3: Clar.
0: Saps?
3: Sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després l'envio a WhatsApp, que jo no em puc quedar amb aquesta intriga.
3: Ara
0: no, home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: Recordant la música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana!
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament... Escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem... Que,
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recte final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica llispada.
2: Exacte.
0: Vinga, l'Anna García, desperta! Qui vol fer espelmes avui? Que està mirant a l'infinit.
2: Sí que està mirant.
3: Sí, ara estem una mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies, Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui m'ho farà espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
0: Ara.
2: Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West,
0: Veus?
2: Que ho farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas, en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom. Efectivament, és la filla
0: Clar
2: de Frank Sinatra. I avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
4: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa a Lleó 14 a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no te ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 932017474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
4: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana, l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provenents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
4: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
4: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir, Lleó 14 va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
4: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
5: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
4: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
4: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
4: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
4: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
4: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
3: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milions d'ànimes.
6: Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara recompta caòtic al Real Madrid. Diari As, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de portada, el periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
6: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
6: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
6: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
6: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
6: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
6: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:07, 7 minuts. A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
8: Ah, Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Silvio quan va pipupar. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banquiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Us veiem al correu d'Andalusia.
3: El sistema peculiar que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
8: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera, foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital a Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements. I ara també 50 estelades.
3: Qui ha desaparegut? Qui està desaparegut?
8: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek. Però veiem a l'avantguàrdia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
3: Déu-n'hi-do, veurem sí. com acaba aquesta història. I el sí. programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
8: Sí, coincidint amb el Grande per
3: no
8: la prova.
3: No l'etapa, eh? L'etapa.
8: L'etapa.
3: No l'etapa.
8: Menjar, ja ho has dit tu. Exacte. Menjar, menjar.
3: Per si de cas.
8: Sí. Coincidint amb el Grande Part, que serà Barcelona, com tots sabeu, la capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets sí, amb els colors dels sí. mallots. Doncs bé, ara que no podia ser d'una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
3: El groc, clar.
8: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
3: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
6: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sense fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
3: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flash de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
3: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Què és això? Què és això?
9: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dart contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a girar a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixant a heu vist que tenim una caseta, no? Aquí són més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
3: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
9: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona, que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
3: Una cosa de tensioneta.
9: Allà alguna tensioneta.
3: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen sí. una miqueta l'una a l'altra.
9: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, algun altre edat, no sé.
3: Veurem ja què és el que passa, si Alejandro Sanz, doncs, escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 3 quarts de 6 del matí, avui movem el dial alerta fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
10: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
3: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, A l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial. És en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golabgiri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golabgiri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així

0: Farem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem agora esportiva especial amb el Ramon Bes, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara. Bueno, ara espero que no.
1: Ara
0: que estiguin descansant, però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa, tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara va secta l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
1: Que sóc horrorós, en tant. Que anem-hi o no?
0: Vinga.
1: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
0: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema! Tamasso, que cantàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
1: Milions.
0: Sí, molt bé.
2: No, sí,
0: molt
2: sí, comparem. Sí, Forquilleta.
3: Forquilla, perquè...
0: Forquilla, no en sé, una idea. Entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
1: És que clar, ha d'ingressar molts
0: diners.
1: Si em
0: diu Forquilla, m'ho invento.
1: Clar, però és que hem de ser intuïtius.
2: 70.000.
0: 70.000?
1: Milions.
2: 70.000 milions.
1: Massa. Jo diria que 30.000. Més que és molt, eh? 20.000.
2: És molt. 25.000.
1: 20? 1.000!
2: 1.000 milions?
1: 2.000 milions?
2: Però què dius? Sí!
0: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
1: Clar.
0: És que sou... El que dius, 2.000 milions?
1: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
0: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
1: No, perquè... perdona. En conjunt,
0: ja has començat a dir 70.000 milions. La mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
1: Que la Sara afina molt, eh?
0: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
1: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
0: Fins ara.
1: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
8: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Candela Peña! Què passa?
8: Quina il·lusió!
4: M'he engreixat una mica.
8: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
4: Sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
9: Les dones i els dies.
5: Amb Montse Virgili.
10: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
9: Per orelles fines i cors oberts.
10: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
9: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
10: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
5: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
10: Però què pensava que era la intel·ligència?
5: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
2: Que m'he comprat un armari.
1: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
2: Sempre anava a burra.
11: Una burra, els penjadors...
2: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
11: No! Home, és el Cardis d'alta baix del balcó, eh?
5: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
12: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
5: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
1: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem Els Matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, sí. Però ens quedem amb aquests dos moments, on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
3: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
13: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... Perpetuar, no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, però ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrent de no sé què. I de cop... Sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
1: Clar.
13: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
1: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
13: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu escolta, m'entens que hablar... No costa res respectar això.
3: Poden fer petites coses, cada dia.
13: Jo crec que sí.
3: Fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana. Jo entro i demano el cafè amb llet en català.
13: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
3: I
13: molt.
3: I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
13: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre o que es vol dedicar al teatre ha de saber parlar bé el català. Aleshores, estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
1: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
2: Sempre té raó.
1: Sí. És que Àngels Sempre. Gunyalons ens encanta.
2: Sempre.
1: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
14: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no?, per manca de recursos.
1: Doncs també fantàstica, Letícia
2: Dolera. Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
1: No l'has vist encara, Pubertat?
2: No.
1: Home, l'has de veure.
2: M'han dit que és molt bé.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 93207474, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
15: Hola, bon dia.
1: Com estàs, Olga?
15: Molt bé, molt bé. Començant la setmana.
1: Veig que, de moment, al cotxe.
15: Sí, vaig camí de la feina.
1: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
15: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
1: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
15: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em prenc un cafè escoltant la ràdio i després llegint una mica.
1: Home, espero que escoltis Els Matiners una mica, Olga.
15: Sí, no,
1: en tiro
15: tot el matí, Sí.
1: Olga, fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
15: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
1: I fins a quina hora treballes, Olga?
15: De 7 a 2.
1: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
15: No, molt bé, molt. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé. Els dies de diari, molt bé.
1: I últimament com tenim amb la Llebron? Tranquil·let o no?
15: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts també.
1: Sí. Com va això? A veure, explica'ns-ho.
15: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
16: Que curiós.
15: Tot en funció escolar.
1: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
15: Sí, molt.
1: I tu per què creus que passa això?
15: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, perquè els pares treballin, nens que moltíssim, molts nens en van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo abans estava a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
1: Ben curiós, eh?
16: Clar, la gent marxa de vacances.
1: Exactament.
16: No?
15: Bueno, home, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
16: amb els avis.
1: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
15: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
1: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
15: Molt bé, gràcies.
1: Que vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
16: Adéu, fins demà.
1: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: Arriba pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota. Però
0: i després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall. Sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines,
0: sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc i els galls fan quiquiriquí, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat
1: si
0: el paper de gall?
1: Sí. Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé. O se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo Estrans. Hola.
1: Sí. Té una identitat sexual. Sí.
0: Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, està clar.
1: Sí.
3: Bé, està perfecte.
1: No ho sé, ara.
0: Està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a Ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, d'un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí. També una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana. Ricard Ostrell, preparat per engegar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dilluns, matiners.
3: Senyors i senyors, bon dia. Són les 6.
2: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Què tal? Com esteu? Avui ens despertem amb 12 graus a Cardona, 15 a Castellaro i 18 a l'Aldea. Per primer cop en dos mesos, aquesta nit l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Regime motejoves de sahionisti.
0: I un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard, titllant de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra, el president nord-americà continua dient que l'acord és a tocar. I a Barcelona aquest matí comencen ja les primeres restriccions de trànsit als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic abans de la visita del papa.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Lleu 14, amb l'agenda molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà fins al Congrés dels Diputats, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030, després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a l'Agora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. I al matí de Catalunya Ràdio, a partir de les 10, també ens fixarem en la selectivitat, que arrenca demà, l'abordarem des del punt de vista de l'ansietat que genera entre els joves. Parlarem amb una noia que s'examina aquesta setmana, una professora de segon de batxillerat i també amb una psicòloga especialitzada en adolescents, que és la Laia Sala. A 11:15 també secció del Cor amb Laura Fa, i avui quins famosos s'han vist o es poden veure amb el papa, o, per exemple, també parlarem de la visita de Pedro Sánchez aquest cap de setmana al Primavera Sound. I a les 11, entrevista Joan Pera.
4: L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga?
0: Amb aquestes paraules presenta el nou espectacle L'Auca del senyor Pera, que s'acaba d'estrenar al Teatre Condal, on s'hi estarà fins al 28 de juny.

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb Pol Forada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
1: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb el PSOE, que comença a notar els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància en relació amb el Partit Popular fins als 5 punts. Els socialistes en perden un, en estimació de vot, respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta fregaria el 50% dels vots.
1: I a Brussel·les?
2: Amb la reunió d'avui dilluns dels ministres de Defensa a Nicòsia, a Xipre. És aquella reunió que s'havia de fer el mes de març, però que es va ajornar per l'atac a una base militar britànica a l'illa. Avui, sobre la taula, desbloquejar 6.600 milions d'euros per cofinançar l'enviament de material militar a Ucraïna.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Pendents de la seguretat, la setmana que arrenca el Mundial de Futbol, en les últimes hores, 6 persones han estat apunyalades a una estació a Nova York. La ciutat ha estat en alerta màxima perquè hi ha d'anar Donald Trump. I 9 persones més han quedat ferides en un tiroteig prop de la base de la selecció anglesa a Kansas. No hi ha morts. L'equip en aquell moment, de fet, era a Florida per un amistós.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el president Xi Jinping, d'una banda, que vola cap a Corea del Nord en viatge oficial, i d'altra banda, al Japó, les borses obren setmana en vermell per les caigudes del sector tecnològic i de semiconductors. Són arrossegades per la tendència del mercat dels Estats Units davant la previsió que la Reserva Federal pugui apujar els tipus d'interès.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens despertem amb 21 graus a l'Estartit, 19 a Reus i 15 graus a Cercs, al Berguedà. Avui comencem el dia amb sol a gairebé tot arreu, hi ha 4 núvols a les Terres de l'Ebre i a la tarda poden créixer algunes nuvolades al Pirineu i al Prepirineu i deixar algun ruixat molt puntual. I no és impossible que algun d'aquests ruixats arribi a les comarques de Ponent de cara a la tarda vespre, però també ja arribaria força desgastat. Temperatures força suaus avui, 26-28 graus de màxima a la costa i entre els 29 i 34 a l'interior. Sembla que demà i demà passat baixarà la temperatura.
1: Ara són les 6 i 6 i avui a l'Àguarda Esportiva que farem a partir de les 9 tindrem Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Però abans, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ens actualitzem. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto al foc decretat a l'abril. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides, la calma de Donald Trump.
5: Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran, i que s'han sentit explosions a la capital mateixa, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatolàs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel. Un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes de Hezbollah. Instal·lades a Beirut, la capital del Líban, a Tel Aviv, també s'han sentit sirenes per l'arribada de míssils del Iemen.
1: Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires aquestes negociacions de pau entre Washington i Teheran.
6: El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i en declaracions a diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
1: I l'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç.
5: De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric. L'economista Josep Soler fa aquesta lectura en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Un augment no gaire més enllà d'un augment simbòlic, però en tot cas indicatiu de que si calgués podrien decidir posteriors augments.
5: Un dels grans beneficiats de la complicada situació dels països de l'OPEP al moment geopolític actual és precisament els Estats Units, que tenen grans reserves.
1: I les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé a la meitat aquest any com a conseqüència de l'encariment del carburant derivat de la guerra de l'Orient Mitjà.
6: És el pronòstic de la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula que el benefici net del sector reduirà dels 45.000 milions de dòlars el 2025 fins als 23.000 milions aquest any. Tot i això, l'organització destaca que la demanda de transport aeri continua mostrant resiliència, fins i tot en un context d'augment de tarifes. La IATA calcula que el trànsit de passatgers creixerà un 2% enguany.
1: Una visita a la d'allò 14 que continua també avui a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política. Al matí es pronunciarà un discurs al Congrés dels Diputats cap a 11:15 que seguirem en directe aquí a Catalunya Ràdio.
5: Es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle de la cambra. La tarda arriba la trobada més esperada, una reunió amb víctimes d'abusos de l'Església.
4: Dilluns carregat a l'agenda del papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, al Vigil, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Un papa, Lleó XIV, que fa una crida a la responsabilitat de les empreses tecnològiques, culturals i esportives per anar més enllà del negoci.
6: És el missatge que va llançar el pontífex a l'acte del Movistar Arena de Madrid d'ahir davant de representants de l'economia, l'esport i la cultura.
1: Madrid, Cristian Roland.
8: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
9: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
8: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquí la visita del papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
5: Ahir va fer just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia i al mateix lloc, a tocar de la plaça Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
10: La iniciativa busca reconèixer la dimensió internacional de l'obra de l'arquitecte i el seu vincle amb la ciutat de Barcelona. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
11: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
10: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I algunes de les restriccions de mobilitat per la visita del papa ja entren en vigor, atenció, avui.
6: Sí, a partir de les 7 del matí quedaran tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí, sumats també a controls d'accés, regulació de vianants i la prohibició de la mateixa manera d'aparcar-hi qualsevol mena de vehicle.
1: I la incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família.
5: El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papamòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies. A partir de demà a la matinada, fins i tot els accessos als pàrquings estaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancar l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
1: Farem un programa especial demà al matí de Catalunya Ràdio, per seguir del que vagi passant, també l'antena de Catalunya Ràdio, i dimecres, doncs, en la presència més extensiva del papa a Catalunya, hi haurà una programació especial que s'agrà fins al voltant de 11:15 de la nit per seguir el que vagi passant. Coincidint, per cert, amb l'arribada del papa a Barcelona, demà també hi ha una nova jornada de vaga dels docents.
6: Amb una manifestació que començarà a la plaça d'Espanya i està previst que acabi el Parlament.
12: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
13: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
12: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
14: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
12: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
5: Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina de Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. Els fets han passat al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas, segons fonts pròximes a la investigació. Una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears i això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva.
6: Aquesta és la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
15: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. Al gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Xonaguera, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I el president xinès, Xi Jinping, comença avui una inusual visita a Corea del Nord en un context de gran tensió global.
5: Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
1: Pequín, Francesc Canals.
16: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Passa un minut d'un quart de set del matí. Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i Maria Fernández. Bon dia.
17: Bon dia.
1: El recompte ràpid de vots a les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori, a la segona volta.
18: Segons aquest recompte, elaborat a partir d'una mostra representativa de les meses electorals, Sánchez obtindria poc més de mig punt de diferència sobre la candidata conservadora.
1: Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
19: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el conteig ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
20: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
19: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Armènia avala el gir europeista del govern. El partit del primer ministre Nikol Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i es consolida amb el seu projecte polític.
21: La formació de Pashinyan ha obtingut més del 50% dels vots, mentre que l'oposició prorussa només ha recollit el 20% dels suports. De fet, el primer ministre armeni ho ha vist tan clar que ni tan sols s'ha esperat al final del recompte per proclamar-se guanyador.
22: El partit contracte civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
21: El triomf de Pashinyan reforça la seva aposta per un acord de pau amb l'Azerbaiyán que tanqui dècades de conflicte i per un acostament amb Turquia, amb qui manté relacions molt limitades des de fa anys.
1: I els dirigents del Regne Unit, d'Alemanya i França escenifiquen a Londres el seu suport al president ucraïnès Volodymyr Zelensky i reclamen també a Rússia un alto el foc complet i immediat.
0: Hi han participat el primer ministre britànic Keir Starmer, el president francès Emmanuel Macron i el canceller alemany Friedrich Merz. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Els líders han insistit en la necessitat d'un alto el foc immediat que permeti obrir la porta a una negociació de pau en un moment en què els atacs russos s'han intensificat. De fet, en el comunicat de la cimera alerten que aquests atacs obliguen a mantenir i reforçar el suport militar a Ucraïna. Sobre el terreny, aquesta matinada, un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
1: I almenys una persona ha mort i quatre més han resultat ferides pel fort terratrèmol de magnitud 7,8 que aquesta matinada ha sacsejat al sud de les Filipines.
18: Segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del sisme. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó. Les autoritats japoneses demanen a la població que s'allunyi del litoral. Mentre es mantingui l'alerta, a Indonèsia s'ha ordenat evacuar diverses zones del nord de l'arxipèlag.
1: Doncs no, aquest terratrèmol, 7,8, aquesta matinada.
18: 7,8.
1: I Terrabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que ja havia estat denunciat 9 vegades.
21: Acusat de negligència, el govern ordena revisar 70.000 casos de menors.
1: París, Isabel Galí.
2: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys dues denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar amb mitjans afins del Partit Popular.
0: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior era al darrere de la informació que acusava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz li encantava filtrar. Ho revela l'àudio que aquest diumenge ha publicat eldiario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació és Fernández Díaz. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. La Fiscalia Anticorrupció, de fet, va arxivar el cas.
1: I aquest matí hi ha una reunió in extremis entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació del Departament de Treball. Maite Curto.
17: És una reunió que es fa el dia abans que s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'automobilística japonesa de presentar un expedient de regulació d'ocupació que podria deixar 211 persones al carrer. El delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat, Raúl Ocón, explica a aquesta emissora el que esperen de la trobada d'avui.
23: Que sigui productiva, que l'empresa canvi una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
17: La majoria dels afectats per l'ERO són treballadors del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea de tècnica i compres de la Zona Franca. Maite Curto pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I després de l'incendi de divendres, la companyia Honda reobre avui les seves instal·lacions de Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, tot i que la zona dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics. Maria Guixà.
24: L'incendi va calcinar totalment la nau de magatzem de 20.000 metres quadrats i va cremar material preparat per entregar i recanvis. Avui l'empresa obre les oficines destinades a l'administració comercial i distribució de motos i cotxes, però la plantilla no podrà treballar amb normalitat. Antonio Martín, responsable de riscos de l'empresa.
3: Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portátil que no tenga, pero in situ, en fábrica, no trabajará nadie.
24: Durant la jornada també s'avaluarà l'estat de les instal·lacions i la conclusió dels informes tècnics i dels bombers determinarà quan es pot reprendre l'activitat al complex de Santa Perpètua. Maria Guixà, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
6: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Nit de gala avui al Radio City Music Hall de Nova York amb els premis Tony. El musical Eixmigadon ha guanyat el premi a millor musical i Liberation a millor obra de teatre. Per primera vegada en la història s'ha premiat una persona trans amb el Tony a millor vestuari per una reinterpretació de l'espectacle Cats.
1: La segona.

0: El poeta mallorquí Biel Mesquida rebre avui el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Serà en un acte que se celebrarà aquest vespre a les 7 al Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb la llengua catalana.
1: I la tercera?

0: ja avui comença la festa del cinema. Durant 4 dies i fins dijous 11 de juny es podran anar al cinema entrades a 3,50 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en la iniciativa.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia.
1: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Real Madrid.
2: Amb un 65% dels vots davant dels 35.000 d'Enrique Riquelme, gairebé 22.000 socis van votar Florentino per davant dels 12.000 que van confiar en Riquelme. Florentino aconsegueix la seva tercera victòria a les urnes després de les del 2000 i el 2004.
3: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
2: Enrique Riquelme.
4: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido ido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
2: Comença el 8è mandat de Florentino, el 6è de manera consecutiva.
1: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
2: Va guanyar la pista del Baskonia 88-96, ara jugarà contra el València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
5: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
2: Barça i Tenerife jugarà l'altra semifinal. El Barça guanya la Copa d'handbol 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens de categoria i el Badalona remunta el 4-1 de l'anada i guanya 3-0 al Cornellà. Jugarà la final per l'ascens a la segona ref.
1: I ara, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-nos és fer-ho ben informats. I una bona informació podria ser la següent. El 26 de maig, és a dir, no fa ni dues setmanes, el govern de Pedro Sánchez va publicar un decret que declarava el viatge del Papa a Espanya com a esdeveniment d'excepcional interès públic. I què vol dir això? Segurament haureu escoltat o llegit que la visita del Papa es financia majoritàriament per donacions privades i el tema és que això és cert i a la vegada no ho és gens. És cert que el Banc Sabadell, Iberdrola, Indra, ACS i altres empreses de l'IBEX han donat més de 11 milions d'euros per pagar la visita del Papa. És cert, però hi ha una trampa i molt grossa aquí. Resulta que gràcies a aquest decret aprovat pel Consell de Ministres més d'esquerres de la història d'Espanya, totes aquestes empreses recuperaran mitjançant bonificacions i deduccions fiscals fins al 90% de l'import de les donacions. És a dir que, en realitat, gairebé tot aquest xou religiós s'acabarà pagant amb diners públics. Vinga, aneu amb Déu.

0: I avui cançons d'artistes que han superat el milió d'assistents.
1: Sí, perquè ahir Lleó 14 va fer una missa multitudinària a Madrid davant d'un milió de fidels, però per fidels, els fans de la música, al llarg de la història hi ha hagut grups i solistes que han aconseguit superar el milió d'assistents en alguns dels seus directes. Per exemple, el 4 de juliol del 1985, els Beach Boys van ser els caps de cartell del concert massiu Sea of Shining Sea, el dia de la independència, que va tenir lloc al Philadelphia Museum of Art i van aconseguir congregar un milió d'espectadors.

L'any 1991 es va celebrar Monsters of Rock, un festival històric just abans de la caiguda de la Unió Soviètica, i van actuar bandes de rock com Metallica o AC/DC, i van aconseguir reunir més d'1.600.000 persones a l'aeròdrom de Moscou.

0: Són 7:15. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril en resposta als atacs israelians al Líban.
1: El règim iranià ha disparat aquesta nit una dotzena de míssils contra Israel i els israelians ja han respost poc després amb una sèrie d'atacs contra objectius militars iranians. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
0: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés dels Diputats.
2: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
3: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: A la tarda avui el Papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església.
0: I aquí les primeres reaccions de trànsit per la visita del Pontífex.
1: Sí, a partir d'ara a les 7 es tancaran els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família. El temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
0: I això cal sumar-hi als sindicats d'educació, que anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa.
2: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. I d'assegura, portaveu d'USTEC.
4: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
0: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
1: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina del Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
0: I el món torna a donar prioritat a les armes nuclears.
2: I això inverteix dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. L'alerta un informe de l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, fet públic aquesta matinada.
0: També estem pendents al recompte de vots en les eleccions presidencials del Perú.
1: De moment, lleuger avantatge al candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
5: Sea cual sea el resultado, lo reconoceremos. E instamos a que nuestro competidor haga lo mismo. Les pido nuevamente a los personeros que redoblen su esfuerzo. Este es el momento más importante en la defensa de la voluntad popular.
0: I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, després de les obres.
2: En concret, es restableixen els serveis de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals i de la línia R15.
0: Reunió en extremis aquest matí entre els representants de l'empresa Nissan i els sindicats amb la mediació de treball.
1: Raül Ocón, delegat de Comissions Obreres, explica a Catalunya Ràdio què espera de la trobada d'avui.
6: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre, i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
2: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
0: Avui ho analitzarem a partir de les 9 amb una àgora esportiva especial al matí de Catalunya Ràdio amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Repassem ara les portades de la premsa. Marcurado, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia.
7: Sí, comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa, també la victòria de Florentino Pérez al Real Madrid, i ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el Pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periódico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, Diari Ara, recompte caòtic al Real Madrid. Diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periódico Leire 10 va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
0: Avui a Mollerussa es desperten amb 15 graus, al migdia arribaran els 33, i a Palafrugell ara mateix n'hi ha 19, amb màxima prevista del dia de 27. Avui es preveu que tinguem una mica més de calor que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
8: Bon dia. Sí, avui pujaran 2 o 3 graus les temperatures, sobretot a l'interior, però demà i dimecres tornaran a baixar. I ara mateix tenim alguns núvols a les Terres de l'Ebre. En general, el dia, però, serà assolellat, només amb algunes nuvolades i petits ruixats de tarda al Pirineu, Prepirineu, i no és impossible que n'arribi algun de desgastat de cara a la tarda vespre a les comarques de Ponent.
0: I en plena visita del Papa a Madrid arriba el comentari del dia de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
9: Bon dia, Catalunya. Amb la seva sola presència a Madrid, el Papa Lleó XIV ha aconseguit el miracle d'ajuntar la majoria de polítics i agents de la societat civil en una mateixa sala. A molts els deu emocionar que el pontífex produeixi tot solet aquest clima de companyonia. Però a mi això que la gent abandoni les diferències només quan els convoca el vicari de Crist em sembla una punyetera vergonya. Com també em fot molta basarda veure tothom emocionat i amb el pitet moll mentre sent Robert Prevost, el monarca d'un estat absolutista, opac i misògin, pontificant sobre la vida familiar, la pau social i la diversitat. Tota aquesta pomema del Papa i el fet que hi vagi tanta gent ens mostra com n'estem en el fons d'allunyats d'una societat igualitària, aconfessional i democràtica. Ara ens esperen uns dies de tabarra immensa a Catalunya. Espero que tot plegat passi ben ràpid.

0: I amb què t'esperes avui, Xavi Canalías?
1: Bon dia, avui amb la música de DNC, el seu èxit Cake by the Ocean, i és que tal dia com avui, un 8 de juny, però de l'any 1992, es va celebrar el primer Dia Mundial dels Oceans, coincidint amb la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro. La instauració d'aquest dia va tenir un impacte fonamental en el medi ambient i la sostenibilitat, i va servir com a plataforma per destacar el paper vital dels oceans com a gran pulmó de la Terra. Durant la Cimera de Rio, els líders mundials també van adoptar l'Agenda 21 i el conveni sobre la diversitat biològica, marcant un abans i un després, ara sí, en la protecció dels ecosistemes marins.
0: I què ha passat aquest matí als matiners?
1: Doncs mira, hem seguit parlant del corral que té l'Eloi Cordomí a casa seva. Avui hem sabut una mica més de les gallines que hi viuen.
2: Llavors, ara tinc quatre gallines,
1: sí?
2: Una de les quals ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc. Ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
1: M'estàs dient que la gallina ha adoptat
2: si
1: el paper de gall?
2: Sí, jo crec que té una personalitat alterada o no ho sé.
3: No ho sé,
2: o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo Estrellas.
0: Trans. Hola.
2: Té una identitat sexual.
1: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat
0: un
1: en aquest
0: rol,
1: cas del gall.
0: Sí,
1: està clar.
0: Sí.
1: Clar que sí, m'encanta.
0: Està bé.
1: Molt bé.
0: I tot això quan són festes són?
1: Avui és l'últim dia de la festa major del barri de Sant Narcís, a Girona. A 6:15 de la tarda, a la plaça de l'Assumpció, hi haurà gran ball de fi de festa major amb el grup Huracán. Ball i moviment per totes les edats.
0: I a les xarxes, Marta Viana?
4: Doncs s'ha fet viral les declaracions de l'exgimnasta Almudena Cid quan li pregunten què li sembla que el seu exmarit, Cristian Gálvez, hagi presentat alguns dels actes del Papa Madrid.
5: Te voy a hacer yo una pregunta.
6: Cuéntame.
5: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
6: Vale, pues.
5: Porque me parece tan injusto. Sí. Todo esto desde hace 5 años. Pues, y es de muy mal gusto.
4: Ha assegurat que els periodistes del Cor no pregunten en igualtat de condicions i que la premsa sempre deixa les dones superditades a tot el que fan les seves exparelles.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge d'Ivan Guisen, veí del Poblenou des de fa més de 25 anys i que ara està amenaçat de desnonament per finalització de contracte. Ell es queixa que, a banda de no haver-li renovat l'arrendament, la propietat no estaria respectant la normativa que l'obliga a oferir pisos de protecció oficial.
9: La gent d'aquí no poden pagar aquests lloguers, així que, òbviament, estan posant preus molt alts perquè la gent que sí que poden han anat fent fora els veïns sempre del bloc. I és un home que part també de la gentrificació, no, del barri.
8: L'Ajuntament de Barcelona respon que els immobles ja tenen la qualificació provisional d'habitatges protegits i que ara falta que la Generalitat atorgui la qualificació definitiva a la propietat. Mentrestant, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya ja ha fet una inspecció a instàncies de l'Ivan i de diversos col·lectius, com el Sindicat de Llogateres, el Sindicat d'Habitatge de Poblenou i l'Observatori dels Barris del Poblenou.
7: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya. Catalunya Ràdio, 636 360 609.
10: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
4: Bon dia, com esteu a aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses asiàtiques cauen en picat després dels atacs entre l'Iran i Israel a les últimes hores. El Kospi de Seul cau prop d'un 5%, el Nikkei de Tòquio gairebé un 4% i el Hang Seng de Hong Kong i la borsa de Xangai cauen més d'un punt. Unes caigudes que amb tota probabilitat es traslladaran a l'obertura de les borses europees que divendres van tancar sense grans moviments. A Wall Street divendres el pessimisme ja predominava les borses, el Nasdaq i el Dow Jones van tenir caigudes d'entre un 2 i un 4%. I arran dels atacs a l'Orient Mitjà també es dispara el preu del petroli i el cost del barril de Brent augmenta un 4% per damunt dels 96 dòlars. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
13: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
14: Ei,
3: sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
6: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
14: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
16: Aquesta veu no és de ningú.
17: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
16: Quina història, mare de Déu.
14: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
15: La millor hora del dia.
18: Bravo per l'equip de la tarda.
16: És increïble.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
20: Notícia d'aquesta matinada, l'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril.
21: Un atac era la resposta al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies proiranianes de Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. El govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit també explosions a la capital, Teheran. Trump ha advertit a l'Iran que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. D'altra banda, ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. Avui fa justament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran.
20: I la previsió del dia, la visita de Lleó 14 continua a Madrid amb un dia clau de forta càrrega política.
21: Al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i després anirà al Congrés on farà un discurs i es convertirà així en el primer papa que parla des de l'hemicicle. A la tarda reuniran víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs.
20: Ahir ja va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
21: Són els missatges que va deixar el pontífex als actes públics de Madrid, una missa multitudinària que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
22: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
20: A Barcelona, ara a les 7, comencen les primeres restriccions de mobilitat de cara a la visita de demà i dimecres.
21: A partir de les 7 del matí queden tancats els voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Una part del Raval també quedarà encapsulada demà i dimecres. En aquest cas, hi haurà talls totals de circulació en diversos carrers que envolten l'església de Sant Agustí. La incidència més important, però, serà dimecres al voltant de la Sagrada Família. El temple quedarà completament blindat amb un perímetre de màxima seguretat que engloba 9 illes. El tram d'un quilòmetre del carrer Rosselló, per on circularà el papa mòbil, estarà totalment tallat al trànsit durant 2 dies.
20: I coincidint amb la visita del papa a Barcelona, encara hi hem d'afegir que els sindicats d'educació han convocat una manifestació per demà a Barcelona.
21: Començarà a les 11 del matí a plaça Espanya i està previst que acabi el Parlament. És també el primer dia de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, del portaveu de l'USTEC.
23: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país. Diumenge

0: Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. Segons fronts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: Més notícies. Rodalies recuperarà de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf.
0: Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders, Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals R14, R15, R16 i R17 i també el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els busos seguiran en funcionament.
1: Mor ofegada una dona ucraïnesa de 67 anys a la platja de la Pineda, Vilaseca.
0: Els fets van passar ahir cap a les 7 de la tarda, quan diversos banyistes van alertar que hi havia una dona inconscient dins de l'aigua a la zona més pròxima al límit amb Salou. Fins al lloc s'hi van desplaçar efectius del sistema d'emergències mèdiques que la van intentar reanimar sense èxit. Amb aquesta mort ja són 3 les víctimes mortals registrades a les platges de la demarcació de Tarragona en menys de 2 setmanes. El 27 i el 29 de maig van morir 2 dones a Salou.
1: Els apicultors catalans alerten que el creixement de la població de vespa asiàtica els pot comportar pèrdues de fins a un 65% de la producció de mel a la tardor.
0: La primavera plujosa i l'hivern suau han afavorit l'augment d'aquesta espècie invasora.
1: Girona, Laia Claret.
2: Amb els paranys, els apicultors ara atrapen les reines. I és que si no s'hi posa fre, per Carles López, tècnic de l'Associació d'Apicultors de Girona, la situació a l'octubre serà així.
3: Fatal, fatal. Estem treballant molt per reduir la població de la vespa, però és molt complicat.
2: A la tardor és quan hi ha més exemplars d'aquestes vespes que es queden estàtiques davant dels nius i fan que les abelles no surtin ni per alimentar-se. Demanen ajuda del govern amb el control de l'espècie. Des del Departament de Territori especifiquen que tenen paranys per distribuir i que les pròximes setmanes es reuniran amb el sector. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Els productors de garrofes tindran més bona campanya que l'anterior i preveuen arribar a les 13.500 tones.
0: El punt negatiu és el preu.
1: Tortosa, Jordi Barranca.
4: La collita passada va arribar a les 12.000 tones. La recuperació es deu al clima plujós dels últims mesos, però sembla que la xifra no ha tocat sostre. En canvi, els preus continuen per sota del cost de producció. Roger Palau, portaveu de la fruita seca de la Federació de Cooperatives Agràries.
5: Podem tindre els preus sota cost de producció. Estem parlant de 25 cèntims, 30 cèntims en alguns casos. Són preus que amb les produccions que tenim en la nostra zona fa que el cultiu aquest moment sigui inviable. Pensem que el 80% del cost del cultiu és això, recol·lecció. Hi ha plantacions que si es posa en dubte si és rentable ja això, recollir aquesta producció.
4: Un sector que encara recupera del boom dels últims anys. Des de Tortosa, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I dues explotacions ramaderes de Tornafort al Pallars Sobirà es veuran obligades avui a sacrificar tots els seus animals, més de 200 caps de bestiar, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina.
0: El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
1: Pau Rovira.
6: Bon dia. Els ramaders asseguren que perden anys de feina, selecció genètica i inversions i denuncien un problema que atribueixen a la fauna salvatge i que fa temps que reclamen abordar. Pere Roquer, president de Saja.
7: Avui dilluns sacrificaran més de 200 caps de vacum per culpa de la fauna salvatge i cinegètica que porta tuberculosi. Portem denunciant més de 10 anys que aquesta fauna salvatge i cinegètica descontrolada acaba provocant pèrdues productives i econòmiques al sector agrari i ramader.
6: Per tot plegat, a la una del migdia hi ha convocada una concentració davant la seu d'Agricultura aquí a Sort per reclamar canvis en la gestió de la malaltia. Des de Sort, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I la crònica cultural avui la començam a Nova York, on aquesta nit s'ha celebrat la gala dels Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units. Entre els premiats, Schmigadoon, que ha triomfat com a millor musical.
8: S'han portat 4 premis, també els musicals de Lost Boys i Ragtime s'han emportat 4 guardons i Cats de Jelly's Ball se n'han portat 3, entre ells el de millor vestuari, un premi amb què han fet història després de premiar per primera vegada una persona trans amb el Premi Tony.
9: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in
8: ways. Queen Jean ha assegurat que les persones trans han d'ocupar espai i que com a societat, si ens unim, poden canviar les coses. Entre els discursos més reivindicatius també hi ha hagut el de l'actor Ali-Louis Bourgui de Lost Boys, que ha dedicat el premi als immigrants, ha demanat que s'acabi amb l'ocupació a Palestina i ha defensat també la comunitat LGTBI.
1: I ara cinema. La festa del cinema arriba a partir d'avui fins dijous, 11 de juny, amb entrades a 3,50 €.
8: Una edició que a més aposta pel talent jove català amb un spot oficial inèdit fet per alumnes de l'ESCAC.
1: Estel Coletas.
10: Durant 4 dies, els cinemes adherits a la promoció ompliran les sales amb una cartellera a preu reduït. Com a novetat d'enguany, l'espot de la campanya s'ha convertit en un homenatge al cinema clàssic amb la producció d'un musical. La peça ha estat creada pels alumnes del projecte Òpera Prima de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, l'ESCAC, sota la direcció d'Adrián Pachón. Des de l'organització recorden que les entrades es podran comprar directament a taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden portar suplements segons cada local.
1: I plataformes? Perquè avui arriba a Disney Plus la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, Alice i Steve.
8: És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb l'última pel·lícula de Jackie Chan.
1: Marc Garriga.
11: Alice i Steve és la comèdia que es va endur l'abril passat al Premi a Millor Sèrie a Cannes Série, juntament amb el de Millor Repartiment i el Premi del Jurat Jove. Narra com una dona intenta boicotejar la relació del seu millor amic amb la seva filla de 26 anys, però l'únic que aconsegueix és guanyar-se un gran enemic. També s'estrena la sèrie dramàtica i romàntica juvenil Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, i el mateix dia a la mateixa plataforma arriba el remake de la noruega El Viaje, Por Encima de Tu Cadáver, una comèdia negra que va causar furor a Sitges fa 5 anys. I per últim, Esquadrón Letal a Movistar Plus avui mateix ja, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, llegenda viva del cinema d'arts marcials. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I els esports, Robert Prat.
12: Florentino Pérez guanya clarament les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia, i el Barça es proclama campió de la Copa d'handbol. L'Europa no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta, i el Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref, 3-0 davant el Cornellà.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
13: Florentino ha guanyat, però avui és menys fort que ahir, perquè per primera vegada comença un mandat sabent que té una oposició real, amb un líder i un suport per part d'uns socis i també suport empresarial i mediàtic. Una situació inèdita per Florentino i que pot ser determinant pels seus plans de futur immediat que té amb el Madrid. Si vol vendre una part del club, tal com ha dit i presumit en campanya, ho haurà de sotmetre a referèndum i guanyar-lo per 2/3. I ara mateix, amb els resultats de les eleccions, ho tindria difícil.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: Anys i anys!
16: Ho veus?
17: Okay.
16: L'anys i anys. Això és molt nostre.
17: Molt.
16: Tan nostre com dir... Posarem llum?
17: A la foscor.
16: O com dir... Aventureres? Aventurers?
17: Ens hi apuntem o què?
16: Què dius?
17: Saps que és molt nostre, també?
18: Sou molt bona gent!
16: Xxt, silenci.
17: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
16: O el Catalunya Ràdio.
19: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
16: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
17: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
16: Molt nostre.
20: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim a Tuixent, a l'Alt Urgell, 11 graus, a Tona, la comarca d'Osona, 13, i a la Ràpita, al Montsià, 20 graus de temperatura. I el cel serà gairebé tot arreu, excepte a la zona de l'Alt Pirineu, on hi ha alguns núvols, també alguns núvols a les Terres de l'Ebre. Bé, avui el dia serà tranquil, en general sí que a la tarda podran créixer algunes nuvolades i algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, bastant dispersos, tots plegats. I a Ponent no descartem que també arribi algun ruixat desgastat a última hora del dia. Amb una temperatura que avui puja 2-3 graus més a l'interior que no pas ahir. Demà, en canvi, tornarà a baixar la temperatura. Ja al matí hi haurà algun ruixat al Pirineu, poca cosa. A la tarda es podrien tornar a repetir i a partir de dimecres el temps serà més tranquil.
21: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
22: Costellarro va bé. Gràcies.
23: Tria, no tria. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
21: Costellarro, senyor?
24: Volkswagen. Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar.
2: A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
3: A l'estiu tot costa tan poc desconnectar, relaxar-se.
5: I els frescos d'Aldi!
3: Al!
5: Aquesta setmana estalviem la banana 0,97 al quilo.
3: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
15: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
24: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
25: A 8:45, agoresportiva especial després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. En parlarem amb Francesc Garriga, Laia Tudel, Joel Díaz, Ramon Besa, Salvador Sostres i Alfredo Relaño.
26: Quan faltin pocs minuts per les 10, parlarem de selectivitat i ansietat amb un estudiant que comença a examinar-se demà, una psicòloga especialitzada en adolescents i una professora de segon de batxillerat.
25: A 11:15 seguirem en directe el discurs del Papa al Congrés i tot seguit, secció del cor amb Laura Fa.
26: I a 11:00, entrevista Joan Pera, que acaba d'estrenar l'Auca del Senyor Pera al Teatre Condal de Barcelona.
25: Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
20: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
27: Divendres va venir Josep Pedrerol a temes pendents per intentar fer-nos creure que existia una gravació de Montserrat Cavallé extreta de Ràdio Reus on demanava que Florentino Pérez guanyés les eleccions al Madrid.
28: Lo peor es que el señor Riquelme no respeta nada.
29: ¿Pero qué vols dir?
28: ¿Qué vols dir?
27: No, exclusiva, no, sí, no, no.
28: Es que el señor Riquelme no respeta ni tan siquiera la voluntad de una muerta.
27: ¿Com, com, com, com, com, com?
28: No, es que la voluntad de la enyorada Montserrat Cavallé.
29: ¿Qué?
28: Que un día... Un día, en una entrevista en Radio Reus, me dijo claramente que si un día había elecciones en Real Madrid, le gustaría que las ganara Florentino Pérez.
29: Eso es mentira.
27: Va, home, va.
29: Va, va.
27: Si es creu això.
29: Va, va,
27: si
29: es creu això.
28: Os va a quedar la boca, ¿vale? Porque tengo el audio de esta entrevista para revivir el emotivo momento en que lo dijo. ¿Vale?
29: Si tenim l'àudio.
28: Lo tenemos. A ver. Va.
30: Doncs miri, si un dia Déu no ho vulgui, hi ha eleccions a la presidència del Real Madrid que no està a les meves mans, m'agradaria que les guanyés en Florentino Pérez.
31: Perfecto, Lluís. Ahora que se llama, ¿vale?
27: Cap a 11:15, més temes pendents.
20: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això els donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
32: Imagineu una societat dominada per un líder que aspira a tenir tot el poder. Va sotmetre el poble, controla cada un dels seus passos i pensaments i el submergeix en la ignorància i la pobresa. Per evitar que els ciutadans es rebel·lin, promou el conflicte, així els endinsa encara més en la misèria i, de pas, aconsegueix que canalitzin l'odi que els genera la seva situació cap a un enemic extern. Per últim, tergiversa la informació per tal de que s'expliqui la història que més convé al líder. Us sona? Estem parlant de 1984, una de les obres més influents del segle XX que tal dia com avui publicava George Orwell per mostrar les perversions del totalitarisme i la repressió. Una distopia que avui és un bon dia per confrontar amb la realitat.
20: I el segon, el Lluís Gavaldà.
33: Avui és un bon dia per celebrar l'estada entre nosaltres d'un dels referents més venerats i estimats de la cultura occidental. Un home que ha aterrat de manera fugissera però intensa a les terres catalanes proporcionant felicitat i alegria als seus fidels, joves i no tan joves. Això sí, tots congregats per escoltar la seva veu i el seu missatge. Sí, amigues i amics, aquest cap de setmana Robert Smith, el líder de The Cure, ens ha regalat a la Primavera Sound 2 hores llargues de felicitat absoluta. Gràcies, Robert. La teva música sí que ens fa tocar el cel. Show me, show me.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui farà sol i més calor, però a partir de demà tornarà a baixar la temperatura. Eloi Cordoví, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui pujarà 2 o 3 graus la temperatura a l'interior, amb un dia tranquil, un dia de sol a la majoria de comarques, i només amb algun ruixat de tarda al Pirineu i al Prepirineu, bastant dispers. Potser també en podria arribar algun de desgastat a les comarques de Ponent, de cara al vespre. Demà el dia sí que serà més variable i tornarà a baixar la temperatura.
0: Per primer cop, també, en 2 mesos, aquesta nit, l'Iran i Israel s'han bombardejat mútuament. Primer ha estat Teheran, que ha llançat diverses onades de míssils. I el portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra l'Iran. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard i titllava de greu error l'ofensiva de l'Iran. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats del centre i de l'oest del país. La gran pregunta és com afectarà tot això a les converses de pau. Avui que fa 100 dies que Donald Trump va començar aquesta guerra. I el president nord-americà continua dient que la cosa és a tocar. I mentrestant, a Barcelona, aquest matí ja comencen les primeres restriccions de trànsit al voltant de la catedral i també de l'estadi olímpic abans de la visita del papa de demà.
2: La iglesia consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
0: Allà el 14, amb la gent molt carregada avui a Madrid, començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. Acabarà el dia amb un gran acte al Bernabéu. I parlant del Real Madrid, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Club Blanc fins al 2030. Això després d'haver guanyat les eleccions amb un 65% dels vots.
3: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: Avui a partir de les 9, Àgora Esportiva Especial per analitzar si el fet que un terç dels socis hagin votat Enrique Riquelme s'ha d'entendre també com un toc d'atenció a Florentino Pérez. En parlarem avui amb l'exdirector de l'AS, Alfredo Relaño, i amb el periodista i amic de Florentino Pérez, Salvador Sostres. I l'altre punt d'atenció de la matinada el tenim a Perú, on anem camí d'un recompte d'infart a les eleccions presidencials.
4: Nos encontramos en un empate técnico. Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, seran dies largos hasta conocerlo.
0: Ho admetia la mateixa Keiko Fujimori. De fet, segons les últimes estimacions, el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, avantatjaria per només mig punt. Per només mig punt, la filla de l'històric president. Tot això avui, que a Lloret de Mar el sol ha sortit a les 6 i 14 minuts del matí i a Sant Joan de Mediona, a l'Alt Penedès, es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dilluns, Catalunya!
5: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'àgora esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans ampliem els titulars del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
6: Bon dia.
0: 2 mesos després.
7: Per primer cop des de l'alto el foc de principis d'abril, aquesta nit hem tingut intercanvi de bombardejos entre Israel i l'Iran. Primer ha estat Teheran, com a rèplica pels atacs d'Israel a la capital del Líban, Beirut. Hores més tard s'hi ha tornat Tel Aviv.
0: Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
8: Les sirenes han tornat a despertar els israelians per primera vegada en 2 mesos. Primer per un míssil llançat pels Houthis des del Iemen i després per les onades iranianes. Han arribat en resposta als atacs que Israel porta fent sobre objectius militars iranians des d'aquesta matinada. Ahir va atacar Beirut una línia vermella per Teheran, que va complir amb l'anunciada represàlia de llançar míssils cap a Israel. Ara caldrà veure si tot plegat queda en un intercanvi de cops per demostrar forces en plenes negociacions o si estem davant de la represa de la guerra. Dependrà en bona part de si Trump és capaç de controlar Netanyahu. De moment, l'espai aeri israelià continua obert. Des de l'aeroport de Tel Aviv, Jordi Brescó, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Meitat de beneficis.
9: Les aerolínies alerten que els seus beneficis cauran gairebé un 50% aquest any per l'encariment del carburant derivat de la guerra a l'Orient Mitjà. Segons l'Associació Internacional del Transport Aeri, aquests guanys del sector passaran dels 45.000 milions als 23.000. Tot i això, el trànsit de passatgers pujarà un 2%.
0: 5 morts.
10: I 14 ferits aquesta nit per un bombardeig de Rússia a la zona de Zaporizhia, Ucraïna. S'han fet malbé infraestructures i edificis residencials.
0: més nuclearitzat.
7: El món torna a donar prioritat a les armes nuclears després de dècades d'esforços per reduir-ne el nombre i la capacitat destructiva. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut Internacional de Recerca per la Pau d'Estocolm, que s'ha conegut aquesta matinada.
6: Segons l'informe, els nou països del món que tenen armes nuclears continuen modernitzant i ampliant els seus arsenals. El gener d'enguany acumulaven 12.187 ogives nuclears. És una xifra lleugerament inferior a la del 2025, però hi ha un element preocupant, i és que ha augmentat el nombre d'ogives emmagatzemades i preparades per ser utilitzades, que ja superen les 9.700. La gran majoria d'aquestes armes pertanyen als Estats Units i Rússia. El CIPRI adverteix que la modernització dels seus arsenals apunta a un futur amb més quantitat i varietat d'armes nuclears. L'Institut també alerta que el ritme de desmantellament d'aquestes armes s'està alentint, mentre que el desplegament de nous sistemes continua augmentant. Nanda Sonoguera, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Nou tiroteig mortal.
9: A la zona franca de Barcelona, els fets van passar, de fet, al carrer de la Mineria, el mateix on fa 3 setmanes un altre home va morir també tirotejat. Ahir cap a les 9 del vespre, un home va rebre diversos trets i els serveis d'emergència no van poder reanimar-lo.
10: Els Mossos buscant ara l'autor d'aquests trets, que va fugir, segons fonts pròximes a la investigació, podria estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est.
0: Calen explicacions.
7: Aquest matí el ministre de Justícia francès està previst que doni més detalls de què ha fallat en el cas que ha trasbalsat el país en l'última setmana, l'assassinat d'una nena d'11 anys a mans d'un pederasta que havia estat denunciat fins a 9 vegades. El govern ha ordenat revisar 70.000 casos de menors.
0: París, Isabel Galí.
11: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primeres restriccions.
9: Des de fa pocs minuts, a les 7 del matí, queden tancats els voltants de la catedral, on, per exemple, no s'hi poden aparcar motos ni bicicletes, i queda també restringida la circulació per l'anella olímpica.
10: Tot això arran de la visita demà del Papa a Barcelona. A partir de demà, a primera hora, quedarà també encapsulada la part del Raval que envolta l'església de Sant Agustí, però l'afectació més gran serà dimecres, també, des del matí, amb el tancament dels voltants de la Sagrada Família i 1 quilòmetre del carrer Rosselló, per on després, a la tarda, farà el recorregut al Papa Mòbil.
0: Dia clau.
7: De la visita de Lleó XIV, amb forta càrrega política, 11:15, pronunciarà un discurs al Congrés, després trobada amb els bisbes espanyols. Aquí serà interessant veure si fa referència a com s'han gestionat els casos d'abusos a l'Estat, i després es reunirà amb representants de les víctimes.
0: Madrid, Alba Gil.
12: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Allà farà una intervenció inèdita en la història parlamentària. Mai abans un papa havia pronunciat un discurs des del faristol. L'expectació és màxima, com també ho és el moment de crispació que travessa la política espanyola. El missatge que deixi podria ser un baló d'oxigen per a la Moncloa, però també munició per a l'oposició, que acusa Sánchez de voler blanquejar els seus suposats casos de corrupció. A la tarda, segon plat fort. El papa reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada privada i organitzada per l'Església espanyola. Les principals associacions de víctimes denuncien que se les ha exclòs. Des de Madrid, Alba Gil, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Fets, no miracles.
9: És el lema de la vaga de mestres i professors convocada per demà, coincidint amb l'arribada del papa a Barcelona. La manifestació anirà de plaça Espanya i vol acabar al Parlament. La vaga coincidirà amb l'inici de la selectivitat.
0: Montsemir.
13: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
14: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les Pau a les seus on es realitzen les proves.
13: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
15: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
13: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montsemir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Es noten.
10: Els casos Zapatero i Leire Díez a les enquestes. La del País d'avui mostra com creix la distància entre el Partit Popular i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes en perden un en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també Respecte a Vox, la suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Fins l'últim vot.
7: A les eleccions presidencials del Perú dona un lleuger avantatge al candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, davant de Keiko Fujimori en la segona volta.
0: Enviada especial a Lima, Joan Biosca.
16: Final d'infart en aquestes eleccions presidencials peruanes. Inicialment, la guanyadora de les eleccions, segons les enquestes a peu d'urna, era la candidata conservadora, Keiko Fujimori, però el context ràpid fet amb actes oficials ha capgirat les coses i Roberto Sánchez, el candidat progressista, ha passat per davant. Empat tècnic aquí al Perú en aquesta segona volta de les presidencials i el candidat progressista Roberto Sánchez proclamant-se d'alguna manera com a guanyador. Ara l'escoltarem. Keiko Fujimori ha demanat calma i temps per escrutar el 100% dels vots.
17: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos en nombre del Movimiento Popular el Perú de los centros poblados, de los más pobres de nuestra patria, que han decidido venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
16: Des de Lima, Joan Biosca, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Acaba d'aterrar.
9: El president xinès Xi Jinping acaba d'arribar a Corea del Nord en un viatge oficial de 2 dies. Xi es reunirà amb el líder coreà Kim Jong-un en la seva primera visita a Pyongyang en gairebé 7 anys.
0: Xi es reunirà amb un. Magnitud de 7,8.
10: Almenys una persona ha mort i 4 més han resultat ferides pel fort terratrèmol que aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines. Diversos edificis i habitatges s'han enfonsat a la illa de Mindanao.
7: El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat. El centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: A mig gas.
9: Reobren les instal·lacions d'Onda Santa Perpètua de Mogoda al Vallès Occidental després de l'incendi de divendres. L'àrea dedicada a la fabricació no entrarà en funcionament fins que s'avaluïn els informes tècnics.
0: Es reuneixen.
10: Aquest matí els treballadors de Nissan i la direcció de l'empresa per abordar l'ERO que afecta 211 empleats. La reunió es farà amb la mediació del Departament de Treball. Just demà acaba el període de consultes. Raúl Ocón és delegat de Comissions Obreres de Nissan al Prat de Llobregat.
18: Que sigui productiva, que l'empresa canviï una miqueta la seva actitud i comenci a parlar del que nosaltres demanem, que és garantia de treball, reindustrialització al centre i després ja parlaríem de condicions, però primer de parlar del manteniment del treball.
0: Fa història.
7: Els Tony, els premis de teatre més importants als Estats Units després de guardonar per primera vegada una persona trans.
19: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space in ways.
9: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais. Entre els premiats, Ximadun, que ha triomfat amb 4 Tonys, entre ells el de millor musical.
0: Creu de Sant Jordi.
10: La Patum, això és el que vol i el que demana la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Ho ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
20: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: Festa del Cine.
7: Avui comença. Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podrà anar al cine amb entrades a 3,5 euros. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla els diferents cinemes que participen en aquesta iniciativa.
0: Avui s'entrega.
9: El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta mallorquí Biel Mesquida serà en un acte que celebrarà aquest vespre a Palau de la Música Catalana. El guardó vol reconèixer la feina i el compromís de Mesquida amb el català.
0: I en esport, Robert Prat, Clara.
21: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots.
22: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
21: Florentino encadena el 8è mandat com a president del Madrid, el 6è de manera consecutiva.
0: El rival.
21: Enrique Riquelme acumula el 35% dels vots i en pocs dies ha estat capaç de plantar-li cara a Florentino.
23: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja, de estar en contra de la venta del club.
21: El Joventut, que es classifica per les semis de la Lliga de Bàsquet, i l'Europa no puja per a Zamora i continuarà a primera ref.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
1: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després, compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
2: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
4: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
24: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
25: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
26: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són les 7 i 16, avui és dilluns 8 de juny del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Saïf quan faltaven 4 minuts per les 5 de la tarda a l'Hospital de Xeus de Barcelona, i la Berta amb 3 quilos 520 grams a casa seva, a les Preses, a la Garrotxa. Començar la nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
5: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
28: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8, us informa Marc Curado. Tenim 13 graus a Torelló, 16 a Canovelles i 19 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
29: A aquesta hora, un accident provoca retencions a la C60, Argentona, sentit Granollers. Hi ha un carril tallat i cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals. Entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt i la Litoral, sobretot sentit Llobregat.
28: I parlant de mobilitat, gràcies, Clàudia, l'R2 Sud i els regionals afectats per les obres als túnels del Garraf recuperen avui progressivament el servei, tot i el restabliment de freqüències habituals, es manté el pla alternatiu de transport per carretera durant tot el dia. Falten poc més de 24 hores per l'arribada del Papa Lleó XIV a Barcelona, una visita que coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
30: Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia.
31: I al mateix lloc, a tocar de la plaça de Tetuán de Barcelona, s'ha inaugurat una placa per homenatjar-lo.
28: Berta Torrades.
32: En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura d'Antoni Gaudí i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Gàldric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
33: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica.
32: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, la data en què va morir l'arquitecte. Berta Torrades, pel matí de Catalunya Ràdio.
28: Més notícies. A Berga, identificada una persona acusada de llançar ous contra la imatgeria de la Patum, que ha acabat aquesta matinada.
32: El consistori ha apuntat que s'ha obert un expedient administratiu i que més endavant s'obriran diligències penals per atemptat contra el patrimoni.
31: Ivan Sánchez és l'alcalde de Berga.
34: De fet, concretament 6 ous contra la geganta, un parell d'ous a la Vita Xica contra els músics, procedirem a que li caigui tot el pes de la llei a sobre.
28: A Barcelona, la batalla interna de Junts per Catalunya va agafant forma.
32: Tant Jordi Martí, president del grup municipal, com la diputada del Congrés, Pilar Calvo, ja tenen tots els avals necessaris per presentar-se a les primàries per ser el candidat a l'alcaldia de Barcelona.
31: Martí ha agraït a través de la xarxa X que li hagin fet confiança.
35: Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur.
28: A Osona comencen les obres d'ampliació del CAP del Remei de Vic.
32: L'edifici creixerà en 500 metres quadrats a la ubicació actual.
31: Són uns treballs que s'estendran al llarg del 2026 i que estan pressupostats en 1,72 milions d'euros.
28: I al Vallès, la Garriga enderroca la nau de la brigada per fer el nou tanatori. La funerària Montserdà s'ha adjudicat la construcció i gestió del nou tanatori a l'antiga nau del Passeig Congost. Concretament, és al barri de les Roques. D'aquesta manera arribem a les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
36: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
37: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days.
6: Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
7: Peugeot.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
31: Són les 7 i 20 minuts i és moment de repassar les portades a la premsa des del quiosc. Avui amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez a totes les capçaleres. Comencem repassant La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària del Papa a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid al cel amb Lleó XIV. També són el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia hi llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes. Pel que fa a Florentino Pérez, el diari Ara escriu recompte caòtic al Real Madrid, el Marca titula victòria i toc d'atenció i el Mundo apunta que Florentino guanya però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari. I altres temes de portada, el periòdico assenyala que Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia i el País que l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
8: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
9: 46.420 46420 de la sèrie 55. 5-5.
8: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
0: I ara us volem parlar de l'acord de Lego amb la Sagrada Família. Maiol Roger, bon dia.
10: Bon dia. Lego va anunciar divendres que l'1 de novembre llançarà al mercat la Sagrada Família. És el monument reproduït per la marca d'automuntatge amb més peces, 12.060, i sortirà a la venda per un mòdic preu de 750 euros. El temple ha donat permís perquè Lego faci la reproducció i en faci servir el nom. Segons han explicat al matí de Catalunya Ràdio Fons del Temple, la Sagrada Família no cobrarà per aquesta llicència. En tot cas, el president de la joguina passa per aquí, aprofitar les llicències més lucratives per tirar endavant. I Lego es pionera a liar-se amb Harry Potter, Disney o la Guerra de les Galàxies. L'acord amb Star Wars es va signar el 1998 i s'ha anat renovant ara fins al 2032. I és lucratiu, eh? L'empresa ha duplicat la seva facturació des del 2020 gràcies a la combinació de franquícies populars i productes per adults. I aquesta fórmula està ocupant tot el mercat de la joguina. Segons un informe de la consultora Circana, les joguines basades en llicències audiovisuals, Pokémon, Marvel, la pròpia Star Wars, Harry Potter, representen ja el 37% del mercat mundial, quan el 21% eren 10 punts menys, al 27%. Un creixement exponencial que té un rei, Pokémon. Pokémon ha fet 30 anys i és la franquícia d'entreteniment més rendible de la història, amb 147.000 milions de dòlars d'ingressos acumulats. Productes llicenciats, merchandatge i més de 500 milions de còpies venudes dels videojocs. I si celebra els 30 anys, vol dir que les persones que en tenien 10 quan va llançar-se ara són persones de 40 que compren Lego, figures o cartes Pokémon. I això converteix el mercat per adults en el gran sector de creixement del món de les joguines. Segons el mateix informe de Circana, el 25% de les joguines que es fabriquen ja són per adults.
0: I aquí qui perd?
10: Doncs com sempre, que guanyen els grans imperis, el petit comerç i les marques pròpies. Fer una joguina o crear un personatge que tingui entrada al mercat és molt més difícil que aconseguir vendre nous elements d'universos coneguts. Un èxit de Netflix, Disney o Pokémon ràpidament esdevé un producte físic amb molts beneficis i zero risc empresarial.
0: Quan serà això, doncs?
10: El 1 de novembre.
0: El novembre hi haurà Lego, la Lego Sagrada Família.
10: Família.
0: Com diu Jofre Llombart, ara fer tot el Lego us farà gaudir.
10: Molt.
11: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
12: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
13: Divendres, l'Enigmàrius feia embadalit per la bellesa vegetal. I la resposta era enfabat. Qui s'enfava, s'embadaleix. I en aquest cas, davant la bellesa vegetarial d'una favera. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil, el teixit de seda i or més menys tingut. De quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut. Quatre lletres.
5: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells. Avui sobre la cobertura de Televisió Espanyola a la visita del Papa.
1: Televisió Espanyola va dedicar 4 hores als primers passos del Papa León XIV durant la seva visita a Espanya, a Madrid, concretament. Va fer durant tot el dissabte una programació especial. A mi em costa d'entendre. De fet, jo, si fora programadora de la tele pública, tindria molts dubtes de què fer al respecte. En qualsevol cas, i ser llarguíssim espai informatiu, va tindre un 22:6, que està molt bé, però que significa 800.000 espectadors d'un total de 46 milions de públic potencial, que no em pareix massa, la veritat.
0: I a la recomanació del dia, avui que arrenca la Festa del Cinema a Barcelona amb entrades a preu reduït, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie d'Estudio.
2: Una de les millors comèdies que s'han fet recentment, una sàtira sobre la indústria del cinema ambientada en un gran estudi de Hollywood que s'enfronta a un relleu de direcció. Creada i protagonitzada per Seth Rogen en el paper d'un executiu bastant patètic, però realment cinèfil, que ha de triar entre el cinema de qualitat o satisfer les exigències comercials, els egos i les apostes surrealistes de la indústria. Una premissa perfecta per gaudir d'una desfilada de cameos increïbles de Martin Scorsese a Charlize Theron i d'una declaració d'amor al setè art plena de referències brillants. Si teniu ganes de riure i incomodar-vos també amb el seu protagonista, trobareu d'Estudio a Apple TV.
3: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
36: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
4: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
7: I els frescos d'Aldi! Aquesta setmana estalvia amb la banana 0,97 al quilo.
4: I el tomàquet pera 1,45 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany, bon dia.
15: Bon dia, Florentino Pérez.
16: Sí.
15: Florentino Pérez és protagonista del dia perquè seguirà sent president del Real Madrid 4 anys més, fins al 2030, després de guanyar clarament les eleccions presidencials davant de l'aspirant Enrique Riquelme.
0: Ha obtingut un 65% dels vots, un percentatge no gaire allunyat del que va obtenir Joan Laporta a les eleccions del Barça.
17: Macarrones, macarrones, macarrones.
15: Què fa?
17: Macarrones, macarrones, macarrones.
15: Florentino Pérez. Això no són cançons del Madrid. Què està fent?
17: El Real Madrid és... la nostra vida.
15: La nostra vida, molt bé. Escolti'm, va celebrar gaire la victòria d'ahir a la nit?
17: Ai, bueno, no tengo más sereno. Pues la verdad es que no, porque mira, usted, ha sido muy desagradable todo esto que ha pasado.
15: ¿Qué? ¿Qué ha pasado?
17: Pues lo de la democracia, el contraste de opiniones. Es que a lo mejor esto es algo que aquí en Barcelona gusta, pero en Madrid no.
15: Però escolti'm, és positiu que la presidència d'un club com el Madrid se sotmeti a la voluntat de la gent.
17: A la voluntat de mis cojones. Ah. Oigan, ahora el Madrid. Hemos estado 20 años sin elecciones ni tonterías progres de esas, y no nos ha ido mal.
15: La democràcia no és una tonteria progre.
17: Espero que pasen 20 años más sin tener que molestar al socio del Real Madrid ni hacerle pasar por ese proceso tan traumático, porque es eso.
15: Ya, el seu rival a les eleccions, l'Enrique Riquelme, li ha de dir alguna cosa, un missatge.
17: Por supuesto. Chupa del frasco, Carrasco. Y nada, que se vuelva a su país.
0: Es espanyol.
15: Sí, en principi.
17: Sí, claro. Claro, sí. Bueno, y ahora sí me hacen el favor de callarse, por favor, que ustedes son muy feos.
15: Ya.
17: Dejad preguntar a la niña esa.
15: ¿Quina niña?
17: Usted.
15: Ah, ¿yo?
17: Pregúntame lo que quiera.
15: Ah, no, pues es un home. Sí, sí, porto barba.
17: ¿Seguro?
0: Són 8:15. Primer intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de l'alto al foc de fa 2 mesos. Primer ha estat Teheran, que han llançat diverses onades de míssils.
18: Bismillahirrahmanirrahim. Regime متجاوز صهیونیستی با نقض مکرر آتش‌بس
6: Un portaveu de la Guàrdia Revolucionària ho ha justificat pels atacs israelians contra el Líban. Tel Aviv, que assegura haver interceptat tots els projectils, s'hi ha tornat hores més tard. S'han sentit explosions a Teheran i altres ciutats al centre i l'oest del país. L'exèrcit ha informat d'haver atacat també una planta petroquímica. I al Perú, l'última hora del recompte a les presidencials dona una lleu avantatge a la candidata d'ultradreta Keiko Fujimori, en una nit en què l'escrutini ha estat molt ajustat. La filla de l'històric president trauria 2 punts d'avantatge al candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. L'escrutini està encara al 50%. I a Barcelona fa mitja hora han començat els primers talls als carrers al voltant de la catedral i l'estadi olímpic per l'arribada demà del papa.
18: La iglesia, consciente tanto de sus aciertos como de sus errores a lo largo de la historia, anhela permanecer en diálogo con el mundo contemporáneo.
6: Lleó 14, que avui té una agenda molt carregada a Madrid. Començarà amb Pedro Sánchez, després anirà al Congrés, es reunirà amb els bisbes i tindrà també l'esperada trobada amb representants de les víctimes d'abusos per part de l'Església. I pel que fa als esports, Robert Prat...
19: Florentino Pérez guanya les eleccions al Madrid amb un 65% dels vots. El Joventut jugarà a les semis de la Lliga de Bàsquet després de la victòria a la pista del Baskonia. El Barça, que es proclama campió de la Copa d'Handbol, i l'Europa, que no puja a segona A per 3-2 al camp del Celta. El Badalona es classifica per la final de l'ascens a segona ref 3-0 davant el Cornellà.
6: I pel que fa al temps, avui dieu que pujarà una mica la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia, sí, tenim aquest repunt càlid al començar la setmana, avui amb màximes de 30-34 graus a les comarques de l'interior, entre 26 i 28 graus a la costa, tot i això una calor bastant moderada, i amb alguna tempesta de tarda, amb algun ruixet bastant dispers al Pirineu i Prepirineu, a tot estirar les comarques de Ponent de cara a les últimes hores del dia. A la resta farà sol, ara mateix hi ha 4 núvols a l'Ebre i també a l'Alt Pirineu, però aniran marxant, el sol s'imposarà. Sí que a partir de demà tornarà a baixar la temperatura i el temps serà una mica més variable demà i més tranquil a partir de dimecres.
6: I com tenim la mobilitat d'aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
21: Bon dia, doncs Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, a l'R2 Sud hi ha algun retard d'entre 10 i 20 minuts en els trens que van de Barcelona cap al sud i també retards d'uns 10 minuts tant a l'R15 com a l'R16. Recordem que durant el dia d'avui Renfe manté el servei alternatiu d'autobusos. Pel que fa a la resta de la xarxa ferroviària, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat i a Ferrocarrils de la Generalitat, puntualitat a totes les línies.
6: I pel que fa a les carreteres, un accident complica la circulació a la C60. Clàudia Serra, bon dia.
22: Bon dia, sí, circulació molt complicada a la C60, Argentona, sentit Granollers, on un accident talla un carril i a cua de més de 5 quilòmetres. Trànsit amb aturades també als punts habituals a aquesta hora, a les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i a la Litoral, a Sant Adrià, en tots dos sentits a la marxa.
6: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. Parlarem de Florentino Pérez i també del Papa i la visita del Papa, que de fet obre avui les pàgines d'opinió. Maiol Roger, pel Forada, bon dia.
23: Bon dia. A La Vanguardia, per exemple, l'Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de la ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
24: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
23: La directora del periòdico, Gemma Martínez, escriu que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
24: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui del Papa i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit del projecte compartit.
23: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
24: I remarca que Lleó XIV s'està donant un bany de multituds i la seva visita està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
23: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
24: Exposa que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
23: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego Sánchez Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
24: I afegeix que les paraules de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
23: El seu editorial ara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el papa en la seva primera encíclica ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
24: Considera que la deriva de la intel·ligència artificial ens ha de preocupar tots i lamenta que ja afecta laboralment els joves.
6: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
8: Aquests dies estem molt pendents de Madrid, entre la visita del Papa i les eleccions al Real Madrid, però potser hauríem de mirar una mica més cap a Àfrica, on el brot d'Ebola del Congo segueix descontrolat. En parla Nicolas Christophe en un article del New York Times, que podeu llegir avui al diari Ara, on cita sobretot que les retallades que va fer Donald Trump a USAID, l'agència que s'encarregava de l'ajuda humanitària de l'àrea, com a responsables de la pujada tan ràpida de casos en aquest brot i del descontrol que hi ha. Podem dir clarament que Trump té les mans tacades de sang.
9: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
10: I pot ser tot això sent professional.
9: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
11: Hola.
12: Hola.
13: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
25: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
26: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
25: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
5: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
25: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
26: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
5: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
26: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
25: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
14: El Matí de Catalunya Ràdio.
6: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Chanel guanya el jutge Peinado.
27: Si era una cursa de cavalls, el cavall dels amos de la marca de luxe Chanel va guanyar ahir el Paris-Longchamp. La seva victòria ha deixat els cavalls del jutge Peinado en sisena posició, sense opció a premi. Van participar a les curses de 1.400 i 1.600 metres. Ho veiem el periòdico.
6: Sí que tenia cavalls el jutge Peinado. És que, clar, per ser un bon jutge has de tenir cavalls, no? Qui s'ha fet l'espavilat?
28: Doncs un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Batguiel en un municipi de Sevilla, en concret a Santiponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i es va trobar amb això. També van intervenir en la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al Correo d'Andalusia.
6: I el peculiar sistema que ha trobat una rossaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
27: Plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera...
6: S'espanten els flamencs?
27: Sí, segur que sí. Foragit els ocells en plena campanya de sembra. Les banderes onegen, repartides per tota la finca, i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem a la Guaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements visuals aquests dies.
6: I qui està desaparegut?
28: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb DeepSeek, però que veiem a l'avantguàrdia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
6: La notícia que agradarà als que els agrada beure amb porró.
27: Neix la Porronada, el nou campionat de beure amb porró que arrenca en un bar de Gràcia a Barcelona. Serà aquest diumenge al migdia amb la idea de tornar a posar el porró al centre de la taula. Guanyarà qui sigui capaç d'aguantar més temps bevent del porró. També hi haurà una competició de filigranes en què es premiarà el millor truc o habilitat a l'hora de veure. Ho hem vist al Digital Línia.
6: Una còpia dels titius de Sabadell, això.
27: Ah, sí?
6: Va. Ai. Què són els titius de Sabadell? Agafes un porró i vas bevent. Un titiu, dos titius, tres titius, quatre
28: això
6: titius...
28: Això no és de Sabadell, això és de tot arreu.
6: Sí, home, tot arreu, tot arreu. Sí,
28: com, bueno, Granollers també es
6: fa. Com el Quinto, que també el Quinto és de tot arreu. Va,
27: ai, que no acabarem.
6: Ja tenim l'etapa del Tour de França.
28: Coincidint amb el gran part de la prova, que serà Barcelona...
6: No sabeu res,
28: Doncs va, l'etapa del Tour de França, coincidint amb el gran départ, se suma ara als pastissos del Tour una etapa, com no podia ser d'una altra manera. Han buscat que fos de color groc i fan la truita del Tour, una recepta original d'Ots Salvans del restaurant Manda Huevos, s'ha inspirat en la bomba de Barcelona.
0: I ara els destacats de l'Internacional d'Economia amb Marc Corral i Lara García.
1: I comencem fent un cop d'ull a la premsa iraniana. El diari Tabnak defensa que l'atac iranià contra Israel és una resposta directa a una agressió israeliana al sud de Beirut i que marca una nova fase en l'estratègia regional de Teheran. Analitza els fets i diu que l'Iran vol demostrar que qualsevol atac contra els seus aliats o interessos tindrà una resposta directa que alterarà les regles del joc a l'Orient Mitjà. I al Perú, tota la premsa està pendent de l'escrutini de la segona volta de les eleccions presidencials entre Keiko Fujimori i Roberto Sánchez en uns comicis extremadament ajustats i marcats per una forta polarització política. Llegim El Comercio que la diferència entre tots dos candidats és mínima i que l'avantatge ha anat oscil·lant al llarg de la nit electoral, un fet que apunta a un resultat molt disputat.
22: I en plan econòmica, l'Economista publica que la guerra a l'Orient Mitjà ha costat a la Unió Europea 62.000 milions. Explica que 23 països comunitaris han adoptat més de 200 mesures d'emergència i s'han mobilitzat 16.000 milions d'euros en despesa pública, que se sumen a un augment estimat de 46.000 milions en costos d'importació de combustibles fòssils. Aquesta setmana que hi ha reunió del Banc Central Europeu, el Cinco Días assegura que ja prepara la primera pujada de tipus d'interès en gairebé 3 anys per contenir la inflació. Segons el diari, l'entitat vol un missatge de contundència contra l'encariment de preus, però s'arrisca per perjudicar el creixement econòmic. I Expansión afirma que els hotels espanyols assoliran rècords d'ocupació aquest estiu pel fet que, en aquest context actual, Espanya és un país refugi. Assegura també que el turista arribarà disposat a gastar més diners.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
19: La Vanguardia parla d'un toc d'atenció a Florentino Pérez en aquestes eleccions, un avís del madridisme, l'ésser superior es torna terrenal, tot i que guanya sense discussió. Sergi Pàmies diu que el Madrid és un club més sòlid després de passar per les urnes i Anaïs Martí afegeix que continuarà la fractura Madrid-Barça. Pel periòdico, Florentino venç, però no

0: de cada tres madridistes no va votar Florentino. Riquelme per avui per guanyar demà. Matís al periòdico, el seu objectiu de ser president en el futur ara és més a prop. Pel Mundo Deportivo guanya Florentino i torna mou. Santi Noia remarca que neix l'oposició al Madrid. Per l'esport, Florentino no és intocable, deixa un Madrid dividit. La previsió és que Mourinho arribi avui i signi i sigui presentat aquesta setmana, assegura el diari. I el diari ara diu que falten diners per acabar les obres del Camp Nou, que el Barça valora tractar l'ampliació del crèdit de les obres de l'estadi a la pròxima assemblea. Pel diari es Mourinho agafa el comandament del Madrid i el Marca parla de victòria i toc d'atenció.
1: I a la premsa del cor, el vestuari de la família reial, Elisenda Pineda.
2: La princesa d'Astúries i la infanta Sofia necessiten estilista amb urgència. Les hem pogut veure aquest cap de setmana rebent el papa a Madrid. Tal com marca el protocol, havien d'anar de negre, però es van enfundar en unes bates del Shane, possiblement elaborades amb material inflamable, que recordava un Puerto Urraco l'any 90 o la casa de Bernarda Alba. No va millorar per missa de Corpus. La infanta semblava un papito va de curt i la princesa sortida de la Fashion Week de la tienda de l'Olin. Animem els seus estilistes a trencar-se una mica més les banyes i a vestir-les amb el glamour que demana una casa reial, encara que siguin borbons.
1: Des d'ahir vaig veure com la Sofia, que era que és la petita, no? No. Sí, la Sofia és la petita, sí.
3: Sofia, sí.
1: És més alta que la Leonor.
3: Ah, fet més estirada.
1: I llavors el que fan és li posen talons a la Leonor i la Sofia la fan anar amb sabata plana.
3: No puc creure.
1: Perquè si no es vegi que és més alta.
3: La veritat.
1: Canalies, qui fa anys avui?
3: Dic que a mi m'haurien de posar talonets, també, allà sí. A la fotografia de la Casa Reial.
1: Tontetes, no? Un, dos, tres.
3: Sembla allà un gerro de la Casa Reial. Anem-hi, perquè avui felicitem a la cantant Bonnie Tyler. It's a Quants anys deu fer Bonnie Tyler?
1: 58.
3: Mira, una mica més gran, 75. També felicitem la presentadora de televisió, Emma García.
1: 60.
3: 53. El raper Kanye West també fa anys avui.
1: 40.
3: 49. I acabem felicitant el periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez
1: Home,
3: de Rozas.
1: Emilio en deu fer 63.
3: Doncs mira, una mica més, 74.
1: M'he equivocat de dècades, avui.
3: Una miqueta, no passa res, direm. Avui alerta és Santa Caliupa.
1: Caliupa.
3: A qui, per confessar la seva fe en Jesucrist, li van tallar els pits.
1: Caliupa.
3: Li van cremar les carns i la van revolcar sobre cascos de vidre. Finalment va morir degollada. A Catalunya Caliupa. No hi ha constància de cap persona que es digui...
1: No, clar.
3: Caliupa!
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 8 de juny del 2026, ara en el quiosc vintage amb Albert Om.
4: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
5: 8 de juny de 2016, Hillary Clinton es converteix en la primera dona candidata a presidir els Estats Units. S'enfrontarà a les eleccions del mes de novembre el candidat republicà Donald Trump. Clinton dirigeix un missatge eufòric a les generacions més joves. A totes les nenes que somien, que sàpiguen que podran ser el que vulguin, fins i tot presidentes. I ara fa 10 anys a Catalunya la CUP es negava a aprovar els pressupostos i el president Puigdemont anunciava que després de l'estiu se sotmetria a una qüestió de confiança. Espanya estava a punt de començar la campanya per la repetició de les eleccions generals el dia 26 de juny.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: לפני זמן קצר, משטר הטרור האיראני שיגר טילים לעבר שטח מדינת ישראל.
2: Que la actividad empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres.
3: Dilluns carregat a l'agenda del Papa. Primer, reunió amb Pedro Sánchez i després cap al Congrés, on el rebran les màximes autoritats polítiques i judicials. Mai abans un Papa havia pronunciat un discurs des del faristol.
4: Hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario.
5: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Vigília.
6: Una vigília és el dia que en precedeix una altra, especialment una festivitat, i també una celebració litúrgica nocturna, especialment per Nadal i per Pasqua. Per tant, podem dir que el Papa celebrarà aquest vespre una vigília a Madrid, la vigília de Terra Catalunya, per seguir amb la seva visita.
5: Empat.
6: No guanyar ni perdre en una partida de joc, en una votació, per haver guanyat el mateix nombre de punts, per haver reunit el mateix nombre de vots. Es diu empat tècnic quan, tot i haver-hi una diferència de vots, no és prou significativa per proclamar un guanyador, com el que passa al recompte de les eleccions al Perú.
5: Diamant.
6: Mineral polimorf del carboni que cristal·litza en el sistema cúbic. És el més dur de tots els minerals, presenta bona exfoliació i una lluïssor intensa i s'usa com a pedra preciosa. Així ho diu el diccionari, i una primera investigació ha conclòs que els diamants trobats en la caixa forta de Zapatero eren autèntics.
5: Posem-hi tres xifres ara amb l'Anna Garcia. 188.000.
7: L'Organització de Països Exportadors de Petroli augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol, tot i que el bloqueig de l'estret d'Hormuz continuï dificultant el comerç. De fet, mentre això passi, aquest augment de petroli al mercat és en gran mesura teòric.
5: 200.
7: Són els caps de bestiar que sacrificaran avui a Tornafort, al Pallars Sobirà, després de detectar-se un cas de tuberculosi bovina. Són dues explotacions senceres. El sector ramader denuncia l'impacte econòmic, emocional i territorial de la mesura i anuncia mobilitzacions.
5: 13.500 tones.
7: És la quantitat de garrofes que els productors esperen recollir aquesta campanya, que preveuen que sigui millor que la de l'any passat, quan van arribar 12 tones. Ja ha contribuït la pluja dels darrers dies, però els preus continuen per sota del cost de producció.
5: I ara el veig, tres imatges amb Pol Forada. A la primera imatge hi veig força gent, forces persones mitja ajupides mirant al terra. De fet, la majoria fan una fotografia amb el telèfon mòbil, i sobre l'asfalt hi ha una rosa de color vermell, una placa circular on s'hi llegeix en el centenari de la mort d'Antoni Gaudí.
8: A les 6 de la tarda del 7 de juny de 1926, un tramvia de la línia 30 atropellava el geni arquitecte a la Gran Via de Barcelona, i des d'ahir una placa al lloc dels fets ho recorda. Per com anava vestit Gaudí, d'entrada no se'l va reconèixer. De fet, va trigar força a auxiliar-lo i va acabar morint a l'hospital 3 dies després. Just 100 anys després, aquest dimecres, el Papa va anar a la torre més alta de la seva obra més majestuosa.
5: A la segona imatge hi veig un camp de futbol. Hi ha els jugadors de les seleccions d'Ucraïna i de Dinamarca, però no s'hi està jugant cap partit. Els jugadors estan tots junts, en forma de rotllana, i de fet alguns aguanten com unes mantes negres tapant el que hi ha al mig.
8: I el que hi ha al mig és el jugador danès Eriksen, estès a la gespa. Durant el partit, a la segona part, el migcampista va caure fulminat. Les informacions apunten que el jugador està bé, està conscient, això sí, sota observació mèdica. El més sorprenent és que no és el primer cop que li passa. Recordem que durant l'Eurocopa del 2021 ja va patir una aturada cardiorrespiratòria que el va deixar bona temporada fora dels terrenys de joc.
5: I la tercera imatge, hi veiem Florentino Pérez, que alça els braços en senyal de victòria. Davant té un faristol i al darrere una pantalla blanca. Els dos s'hi pot llegir el mateix lema. Florentino 2026, on el 0 és l'escut del Real Madrid.
8: El president blanc celebra la victòria electoral, la primera en 20 anys, que li garanteix estar al capdavant del club fins al 2030. Unes eleccions amb diverses lectures. Al marge, un 65% dels vots contra un 35%, és força ampli, però que un rival sortit del no-res amb una campanya express hagi tret un de cada tres vots, ho llegeix avui bona part de la premsa com un toc d'atenció cap a Florentino.
5: Ara són les 7:50, falta un dia per aquesta visita del Papa Lleó XIV a la ciutat de Barcelona i a Catalunya, i al matí cada dia us expliquem un detall d'aquesta visita. Bon dia, Ot.
9: La visita del Papa.
10: Lleó XIV es mourà per Catalunya amb el Papa Mòbil, un cotxe de la marca Isuzu que l'exèrcit de l'aire espanyol transportarà en avió des de Roma. A més, també utilitzarà un cotxe elèctric tipus Buggy per als desplaçaments més curts. El Papa Mòbil, un vehicle blanc, obert i elevat, pensat perquè el Papa pugui apropar-se a la multitud, es va començar a fer servir després del jubileu de 1976. El primer va ser un Toyota Land Cruiser i el segon un Fiat Campagnola. Des que Joan Pau II va rebre un tret al 1981, el Papa

0: mòbil porta un blindatge de vidre.
1: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquest titular que circula. El papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt. Marc Amorós, bon dia.
3: Bon dia. El papa ho ha dit en un dels discursos que està fent aquests dies durant la seva visita a Madrid. La notícia difon el vídeo del moment en què el papa afirma que l'islam és una religió de pau. El sentim.
4: Islam is a religion of peace we can learn from. Va.
3: El papa diu aquestes paraules en aquest discurs. S'han interpretat en clau política. Les xarxes socials estan generant un munt de missatges que entenen aquestes declaracions com una mostra de suport a les polítiques migratòries del govern de Pedro Sánchez.
2: Però això és real o fals?
5: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
6: L'esport afronta avui nous reptes jurídics vinculats a la gestió econòmica, la reputació, la corrupció o els drets audiovisuals. En aquest context, avui se celebra la jornada Barcelona Dret i Esport. Està organitzada per l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, la Unió de Federacions Esportives de Catalunya i la Universitat CEU Abat Oliva. La jornada reuneix experts del sector en diverses taules rodones centrades en els principals desafiaments jurídics i econòmics de l'àmbit esportiu actual.
5: Les noves tecnologies han arribat al món jurídic. Per això, els graus de l'àrea de dret de la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereixen el Diploma Universitari d'Especialista en Advocacia Tecnològica i Digital. Avui aprendràs noves tecnologies. Demà podràs exercir el dret en tots els seus àmbits. Canvia el teu present, crea el teu futur.
3: Vinga, va, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el papa Lleó XIV diu en un discurs que l'islam és una religió de pau de la qual podem aprendre molt, és una notícia falsa. Ricard, tu has notat molt ràpid.
7: Sí.
3: Hi ha molta gent que això no ho nota. El vídeo que hem sentit abans s'ha generat amb intel·ligència artificial, tant les imatges com la veu del papa. Es difon a xarxes socials amb la voluntat d'aixecar una campanya d'indignació contra el pontífex i està funcionant bastant bé pel que veiem la reacció que provoca a xarxes socials.
2: Doncs aquest és el temps que ens espera. Gràcies, Marc.
3: Una abraçada, bon dia.
2: 7 minuts seran les 8. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril.
8: Ho ha fet en resposta als atacs israelians al Líban. Des de Washington, Donald Trump fa crides a la calma.
2: Lleó XIV pronunciarà avui un discurs al Congrés.
9: Tot això l'endemà d'una jornada amb una missa que va plegar més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia.
10: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
9: A la tarda avui el papa també es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'església.
2: I aquí des de les 7 ja hi ha les primeres restriccions de trànsit per la visita del pontífex.
8: S'han tancat els voltants de la catedral i també de l'estadi olímpic. L'afectació més important, però, serà dimecres a la Sagrada Família i el temple quedarà totalment blindat amb un perímetre que englobarà 9 illes.
2: I això cal sumar-hi també els sindicats d'educació que es manifestaran demà coincidint amb l'arribada del papa.
9: Els docents subratllen que no volen que la protesta afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat. Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies esperant a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
2: Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
8: Els fets van passar ahir al vespre quan un home va rebre diversos trets al carrer Mineria del barri de la Marina de Port, on fa 3 setmanes ja van matar un altre home d'un tret.
2: I també estem pendents del recompte de vots de les eleccions presidencials al Perú.
9: La candidata ultradretana Keiko Fujimori es perfila ara com a guanyadora de la segona volta amb el 52% de vots i amb més del 76% escrutat. Avantatge així el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez.
2: I Florentino Pérez guanya les eleccions al Real Madrid amb un 65% dels vots.
8: Gairebé 22.000 socis van votar Florentino Pérez davant dels 12.000 que van confiar en Enrique Riquelme.
12: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
13: Bon dia. Pel que fa al temps, avui tindrem un dia de sol, un dia amb una temperatura més alta que ahir, a l'interior sobretot. Poden arribar màximes de fins a 30-34 graus les més altes a Ponent. I a la tarda hi haurà 4 ruixats, potser alguna tempesta al Pirineu i Prepirineu, com o molt amb algun ruixat desgastat que també podria arribar a mitja tarda per les comarques de Ponent. Demà dimarts tornarà a baixar la temperatura, de seguida a les 8 donem més detalls del temps de la resta de la setmana.
12: Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
2: I pel que fa al trànsit, segueixen les aturades a la C60 per un accident, Clàudia Serra?
7: Sí, hi ha aturades des d'Argentona, sentit Granollers, per un accident. Ara, però, ja s'ha retirat i s'han obert tots els carrils. Trànsit amb aturades també als punts habituals. A aquesta hora, les principals vies d'entrada cap a Barcelona i a la Ronda de Dalt, des de Santa Coloma, sentit Llobregat, i la Litoral, a Sant Adrià, fins a la Barceloneta, sentit Llobregat.
14: Tot costa.
15: La temporada del 10.
14: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc?
16: Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
14: 10 temporades ja.
17: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
18: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Per molts anys i que en feu molts més.
19: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
2: Manu Guix, bon dia!
20: Bon dia, preciosos!
2: Com estàs?
20: Bé, i vosaltres?
2: Bon pares.
20: Sóc a Planoles.
2: Ah, Planoles. Vas molt a Planoles, ara, eh?
20: Ara estic molt a Planoles, sí, és així.
21: Amb aquest bon temps, Planoles, quina meravella.
20: És un bon lloc per recuperar-se, saps?
21: Ah, i com han anat els valors de cap de setmana?
2: Ja t'he vist caminant. Has posat un vídeo a Instagram caminant sense samarreta?
21: Sí.
20: Ah, sí? Ah, sí?
2: Vas fent cares així...
20: Vaig...
2: morritos. com que en tens poc de morros, vas fent morritos.
20: Clar, sí, sempre he pensat que me'n falten, de morros.
2: Bueno, l'important és estar bé, agafar aire, escolta'm...
20: I ja està.
2: I ja està.
21: Salut, que és el més important.
2: Mira, marcar avui el telèfon de la Yolanda.
21: Mira, que dissabte... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
2: Yolanda?
20: ¿Qué pasó? ¿Es el cumple o
2: va
20: què passa?
2: Va fer 50 anys dissabte.
21: Ep. Farà.
22: Tiri-tiri.
2: Molt bé, Yolanda!
22: Com estàs?
21: Home, com estàs?
22: Què tal?
2: Això tu...
22: Jo molt bé.
2: Estàs contenta?
22: Ja n'he fet... Sí, molt bé, molt bé. Ja n'he fet 50.
2: Ja, i què?
22: Pues bé, igual. Ui, igual, però més contenta.
21: Sí. La vida segueix.
2: Clar que sí, home, has d'animar, Escolta'm, 50 no és res, si són els nous 20, ja. Els 50.
21: O els nous 18.
2: Els nous 18. Els nous 18, sí, sí.
21: Yolanda, evidentment et truquem de part del teu marit, els teus fills, en Guim i en Didac, i també de tota la família, que et volen dir per molts anys i que t'estimen moltíssim, i et volen dedicar aquesta cançó que et toca, Manu Guix, una cançó de Sau que es diu El tren de mitjanit.
2: Oh!

0: nit.
1: Home, quina meravella. Yolanda, alguna cosa especial que tens amb Sau i amb aquesta cançó, no?
2: Doncs, bueno,
1: records,
2: no?, de joventut.
1: Ah, els primers concerts de joventut amb Carles Sabater. Doncs, escolta'm, esperem que hagis tingut un fantàstic cap de setmana i encara et queda mig any per celebrar aquest 50, Yolanda.
2: I tant, ho farem.
1: Que vagi molt bé, un petonet.
2: Moltes gràcies.
1: Adéu, Manu, adéu, estimat, adéu. I tornem demà.
3: Adéu, preciosos. Adéu.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
5: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Ahir Florentino Pérez va revalidar la presidència del Real Madrid. Amb una participació superior a l'esperada, va aconseguir 65% dels vots i el seu rival sorpresa, Enrique Riquelme, es va plantar amb un inesperat 35% dels vots. A primera vista és la crònica d'una victòria anunciada. La inèrcia de la llotja va funcionar, però els resultats d'ahir i tota la campanya electoral mostren també una imatge que podríem dir que és més complexa, tant pel que fa al club madrileny com pel que fa a l'esport del futbol. El projecte oficialista de Florentino Pérez ha quedat revalidat i recordem com s'ha arribat fins aquí. Amb una campanya llampec, feta a mida per passar-hi de puntetes i que va començar amb aquella roda de premsa vergonyosa de Florentino. Inesperada, on va dir coses com aquesta.
1: Miren los periódicos hoy, dos artículos en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno.
0: Davant dels micròfons vam veure Florentino Pérez que perdia literalment els papers.
1: Mi padre leía siempre el ABC y me suscribió hace muchísimos años, ¿no? Y yo no sabía qué hacer porque yo quería honrar a mi padre. Y ahora ya he tomado la decisión que me voy a dar de baja.
0: Va donar una imatge molt pobra de les seves facultats actuals. I així vam arribar a unes eleccions en què Florentino Pérez ha guanyat, malgrat que un terç dels prop de 70.000 socis, amb dret a vot, li han retirat la confiança. Si llegeixen bé els resultats, l'ensurt a la llotja serà ben real, perquè aixecar una alternativa dins del Real Madrid, ara mateix, veient els resultats, és gairebé un miracle. El sistema està completament blindat pels estatuts i uns avals inassumibles. 20 anys d'antiguitat com a soci i el requisit d'avalar personalment el 15% del pressupost del club, és a dir, més de 180 milions d'euros de la pròpia butxaca. Una realitat que està feta a mida, evidentment, per mantenir-se al poder. I això s'ha traduït també en un duel de projectes tallats pel mateix patró, perquè, si mirem la campanya de prop, els dos candidats han acabat oferint propostes molt semblants. Riquelme va dir que tenia tancat a Haaland. Va assegurar que posaria Klopp a la banqueta, tot i que els representants també de l'entrenador i el davanter ho van desmentir ràpidament. I, per la seva banda, Florentino Pérez va contraprogramar anunciant el retorn de José Mourinho i també amb una oferta imminent que es produirà demà, segons Florentino, segons la promesa de Florentino. Una promesa de 150 milions d'euros per un nou jugador que assegura que presentarà demà. Bé, el problema de tots dos, els dos candidats coincidia en un punt, és el d'aquest futbol galàctic, construït a base de talonari, i per descomptat les campanyes electorals hi són per fer promeses i per plantejar com fer les realitats, però tant Riquelme com Florentino han preferit les promeses a les realitats. Per exemple, hi ha hagut molt poc debat sobre la proposta de vendre un 5% del club a un inversor privat. En el fons, tots dos candidats eren més semblants que no pas diferents. Aquesta és la paradoxa d'aquestes eleccions, que no s'ha votat entre el negoci i l'afició, s'ha votat entre un gran magnat i un altre aspirant a gran magnat. Una batalla, per tant, interna de milionaris per veure qui representava millor els interessos d'aquesta marca. L'afició blanca ha escollit Florentino Pérez, però al fons és clar, l'ànima del futbol no estava cridada a votar ahir, i probablement tampoc la del Real Madrid.
2: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui és dilluns 8 de juny, ens hem despertat amb 13 graus a Carme, a la comarca de l'Anoia, 14 graus a Navata, a l'Alt Empordà, i 19 graus a l'Hospitalet de l'Infant. Avui, un matí de sol, sí que hi ha alguns núvols a l'Alt Pirineu i a les Terres de l'Ebre, però duraran poca estona, i a la tarda hi haurà algunes nuvolades amb algun ruixat, fins i tot també en punts del Pirineu, del Prepirineu, a tot estirar a ponent també podria arribar algun ruixat desgastat a mitja tarda o al vespre. Avui el més destacable serà també la temperatura, que pujarà respecte al cap de setmana, sobretot on notarem a l'interior, les més altes poden arribar entre els 30 i 34 graus. Demà tornarà a baixar la temperatura. Serà un dia una mica més variable, amb algun ruixat ja al matí del Pirineu, a la tarda es repeteixen, i a partir de dimecres, temps més tranquil, dijous ja tornarà a remuntar el termòmetre.
0: Ara són les 8:05, d'aquí a pocs minuts analitzarem la victòria de Florentino Pérez a l'Àgora Esportiva amb Ramon Besa, Francesc Garriga, Laia Tudel i Joel Díaz. El dia en què... El Papa Lleó XIV pronunciarà d'aquí dues hores un històric discurs al Congrés dels Diputats. Serà just abans d'arribar a Barcelona i després d'un cap de setmana a Madrid ple de missatges polítics. Anem cap al Congrés, allà hi tenim Dani Sanceaja. Bon dia, Dani.
4: Hola, bon dia.
0: Tot a punt?
4: Sí, a punt d'entrar al Congrés.
0: Doncs això és bo. El punt d'entrar al Congrés, tu, perquè fins a les 8 no obrien les portes.
4: Exacte, però això estem esperant que deixem passar.
0: Per tant, no em pots explicar quin és el dispositiu de seguretat, diguéssim, que hi ha muntat?
4: Sí, això sí, perquè el veig des d'aquí fora. Estan ara mateix revisant el clavegram, està tot tancat, envoltat de tanques, hi ha gent que ja comença a agafar posicions per tenir una bona vista de l'arribada del Papa, però arribar fins aquí, bé, no veiem cap cotxe perquè està tot el centre de Madrid tallat al trànsit. Per tant, un Congrés blindadíssim.
0: El Papa serà primer reunirà amb Pedro Sánchez i després saludarà les principals autoritats polítiques. Aquest seria el protocol d'avui.
4: Sí, ja es va reunir amb Sánchez al Vaticà el dia que Luco va entrar a Ferraz, si ho recordeu, i avui es tornen a veure a 9:45 a l'anunciatura vaticana i després el Papa es trasllada cap aquí, cap al Congrés, on serà rebut per la presidenta de la Cambra i també el del Senat i la resta d'autoritats de l'Estat, signarà el llibre d'honor i saludarà els líders dels grups parlamentaris. A continuació ja pronunciarà el seu discurs davant d'un hemicicle ple amb diputats i amb senadors, però amb algunes absències destacades com la dels diputats de Podem o la de l'expresident Zapatero, que ha declinat la invitació.
0: Aquest cap de setmana l'hem sentit amb discursos importants polítics del Papa, parlant també de populismes. Què s'espera que digui Lleó XIV al Congrés dels Diputats?
4: Doncs, com dius, el que tenim són pistes del que ha anat dient i fent este cap de setmana. Res més trepitja a Madrid dissabte i davant de tota la plena política espanyola, Lleó XIV va carregar contra els populismes i la polarització, va agrair el paper d'Espanya en l'escena internacional i a la tarda va visitar un centre d'acollida de migrants. Ahir, la litúrgia pròpia de la missa de diumenge va modular el seu missatge, però igualment va demanar als fidels no viure la fe des de la indiferència. El sentim.
5: Una escuela que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
4: Tot i que Prevost s'adreçarà avui a banda i banda de l'hemicicle, la Moncloa es veu en total sintonia amb este Papa que planta cara a Trump.
0: Doncs això serà aquest matí. A la tarda hi haurà una altra cita també amb molt simbolisme, que és que el Papa reunirà amb les víctimes d'abusos.
4: Simbòlica i plena de secretismes, perquè no va ser fins el dia abans del viatge a Madrid quan el Vaticà va confirmar una trobada privada del Papa amb víctimes d'abusos, i ahir ja vam saber que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a l'Anunciatura Apostòlica. La cita l'organitza l'Arquebisbat de Madrid i no s'han convidat associacions de víctimes crítiques amb el paper de l'Església. Al vol d'anada a Madrid, el Papa va dir que els casos d'abusos són una ferida oberta, però no s'ha tornat a pronunciar. Avui ho podria fer en la seva trobada amb els bisbes espanyols també esta mateixa tarda.
0: Doncs gràcies, Dani. Seguirem aquesta reunió amb Pedro Sánchez i també sentirem el Papa des del Congrés dels Diputats avui a partir de les 10 del matí en directe a Catalunya Ràdio. Tot això després que ahir el Papa fes una missa multitudinària també al matí.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado.
0: Amb més d'un millor d'assistents, segons els organitzadors, a la tarda acte amb representants també de l'economia, l'esport i la cultura, a qui va demanar que anessin més enllà del negoci. Cristian Roldán.
6: Davant de 20.000 persones, Lleó XIV va ser crític amb diversos sectors. Primer va alertar del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després va criticar les empreses que només busquen guanys econòmics i va exigir als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones més vulnerables.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
6: A l'acte, sindicats i patronal també van reivindicar un diàleg social per avançar conjuntament i l'actor i director Antonio Banderas va destacar el paper de la cultura per combatre la injustícia. Des de Madrid, Cristian Roldán Tomàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sobre els primers passos del Papa Lleó XIV a Espanya, comentari de la directora de Catalunya Religió, Glòria Barrete.
7: En només dos dies a Madrid, Lleó XIV ha parlat de la pederàstia com una ferida que continua oberta. Ha demanat evitar les paraules que humilien i divideixen, ha reclamat més compromís per canviar el món i ha advertit que ningú no ha de genollar-se davant el poder, els diners o les ideologies. Escoltant-lo, hi ha moments que un té la sensació que el Papa està fent una feina que haurien de fer més sovint altres. Recordar que la dignitat humana és innegociable, que el bé comú existeix, que les persones valen més que els interessos i que la convivència exigeix alguna cosa més que guanyar discussions.
0: Tot això serà abans que demà el Papa arribi a Catalunya en la seva visita de dos dies, que el portarà, recordem, al Raval, a la presó de Brians, i continuarà a Montserrat, on s'estan acabant els preparatius per rebre el pontífex, tal com ens explicava divendres al matí de Catalunya Ràdio el coordinador de la visita del Papa al monestir, el subprior Bernat Juliol.
8: Són visites complexes que requereixen temes de protocol, de seguretat, de comunicació, i llavors estem treballant, ho tenim tot a punt per acollir el Papa i per acollir tota la gent que pugui el dimecres el màxim de bé possible.
0: Per tant, tot a punt per aquesta visita del Papa, que serà un important repte de seguretat i de mobilitat, i les restriccions de trànsit començaran, recordem, avui pel Foradada.
9: Sí, de fet, han començat a les 7 del matí, han quedat ja tancats als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Demà, a primera hora, quedarà encapsulada la parròquia de Sant Agustí, al Raval. Tots aquests llocs hi haurà controls d'accés, regulació de vianants i no s'hi podrà aparcar tampoc motos o bicicletes. La restricció més important serà, però, dimecres, al voltant de la Sagrada Família, amb un perímetre de 9 illes de cases. A partir de demà a la matinada i fins i tot els accessos als pàrquings quedaran afectats i no es podrà utilitzar el vehicle privat per entrar o sortir de la zona, excepte en cas d'emergència. Està previst que dijous al migdia ja es doni per tancat l'operatiu i s'aixequin totes les restriccions.
0: I a tot plegat s'hi ha d'afegir també que demà dimarts els professors han decidit convocar una nova jornada de vaga. Montse Vir.
10: Es concentraran a partir de les 11 del matí i és també el primer dia de la selectivitat. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
11: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
10: El lema és demanem fets, no miracles, i els sindicats volen aprofitar la visibilitat de la visita papal. Jordi Gil és el secretari de Comunicació d'Ensenyament de la CGT.
12: Molta gent estarà mirant a Barcelona i el voldrà vendre una imatge de la ciutat i de Catalunya que creiem que no es correspon amb la realitat que tenim en aquest moment.
10: També està convocada una altra manifestació diumenge que ve també a Barcelona. Montse Mir pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ho seguirem demà a primera hora al Matí de Catalunya Ràdio i dimarts en una programació especial també que s'allargarà tot el dia per seguir tots els passos del Papa Lleó XIV a Catalunya, dimarts i dimecres. Aquest és el principal tema del dia. L'altre és l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran.

0: L'alto el foc entre l'Iran i Israel, que estava en vigor des del mes d'abril, ha saltat pels aires aquesta nit després d'un intercanvi de míssils entre els dos països. La Guàrdia Revolucionària de l'Iran justifica aquests atacs com a resposta per l'ofensiva israeliana contra el Líban. Així ho deia un porteu de la Guàrdia Revolucionària. Mentrestant, un porteu de l'exèrcit d'Israel parlava de greu error de l'Iran. En tot cas, l'intercanvi d'atacs posa en alerta de nou tota la regió i amenaça el pla de pau de Donald Trump. Anem en directe cap a Jerusalem. Allà tenim Jordi Brascó. Jordi, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què en sabem d'aquests atacs?
1: Doncs bé, sabem que els atacs israelians s'estan produint des d'aquesta matinada. L'exèrcit israelià primer ha informat que se centraven en objectius militars, però més tard ha anunciat que s'hi afegien també objectius energètics. De fet, l'Iran acaba de confirmar danys parcials a la petroquímica de Mashahar. I les represàlies cap a Israel, de moment, sembla que s'han aturat. Hi ha hagut un míssil llançat per part dels Houthis des del Iemen i dues onades de míssils per part de l'Iran. Tots han estat interceptats i ara ja fa un parell d'hores que no sonen aquí les sirenes. De fet, l'espai aeri d'Israel continua obert.
0: I la pregunta també a aquesta hora és, a partir d'ara què?
1: Doncs aquesta és la gran pregunta, com deies, perquè de moment el que han fet tots els implicats és complir amb les seves amenaces i represàlies, podríem dir. L'Iran va dir que un atac israelià a Beirut era una línia vermella i va complir amb l'amenaça de respondre amb míssils i, òbviament, Netanyahu, que està en any electoral, no deixaria passar un atac iranià contra el seu territori. La clau serà, segurament, en si Donald Trump és capaç de controlar Netanyahu. Ahir el president nord-americà va dir a diversos mitjans nord-americans que demanaria al primer ministre israelià que no ataqués l'Iran. De moment està clar que no li ha fet cas.
0: Doncs ho anirem seguint. Gràcies, Jordi. La nova ofensiva que posa en qüestió l'estratègia de Donald Trump, que fa dies que insisteix que aquest acord de pau definitiu és ben a tocar. Pol Foradada.
2: En una entrevista al Financial Times, Trump ha dit que l'intercanvi de míssils no afecta les negociacions i ha criticat Netanyahu dient: jo decideixo, jo ho decideixo tot, ell no. Això diu Trump. Recordem que la setmana passada el president dels Estats Units ja va reprovar per telèfon el primer ministre israelià per seguir atacant el Líban, tot i la insistència dels Estats Units que deixés de fer-ho. Un Trump qui, per cert, aquesta nit, en una altra entrevista, la NBC, ha protagonitzat un nou incident quan se li preguntava, ho feia la periodista, per quines proves tenia per parlar de frau electoral el 2020.
3: I know. I travel all the way to Wisconsin.
4: On and off in the rain. And I've given you enough time. You ought to straighten out your press.
2: Trump ha marxat de l'entrevista dient: un país mai podrà ser gran amb una premsa deshonesta.
0: Caldrà esperar, doncs, l'evolució dels atacs i la vigència de l'acord de pau. De moment, l'atac ja ha tingut les primeres conseqüències en el preu del petroli.
2: El barril de Brent s'ha disparat aquest matí, ha pujat més d'un 4%, sobrepassant els $97. Tot això quan l'Organització de Països Exportadors de Petroli ha anunciat que augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris aquest mes de juliol. I un altre efecte econòmic de la guerra. L'Associació Internacional del Transport Aeri calcula que els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any, dels 45.000 milions als 23.000.
0: Continuarem molt pendents de l'escalada bèl·lica de l'Iran a Israel. Ara un primer comentari de l'expert del món àrab, Javier Albarracín.
5: L'atac directe d'Iran a Israel posa de manifest que els altos, els focs i les treves en aquests conflictes actuals a Orient Mitjà no existeixen realment sobre el terreny. I, per altra part, que els dos conflictes, el del Líban i el d'Iran, estan directament vinculats l'un amb l'altre. Estats Units els vol separar per poder avançar amb les negociacions, però tant Iran com Israel veuen que és un tot. I Israel, siguent conscient, sap que atacant de forma sistemàtica el Líban i a Beirut farà descarrilar el procés, possible procés de pau o possible negociació amb Iran.
0: Aquests són els principals temes del dia. Repassem ara els bàsics del matí.
6: Can Reum Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme, Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reum? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: Catalunya Ràdio.
11: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marta Viana, Robert Prat, Francesc Soler, Lara García i Alba Bau. Bon dia.
10: Bon dia.
0: La victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid arriba de matinada. Així rebien Florentino Pérez a la seu electoral després de confirmar-se que continuarà com a president del Real Madrid amb un 65% dels vots.
11: Florentino, que suma el 8è mandat com a president del Madrid, tot i que el seu rival ha tret un terç dels vots en molt pocs dies de campanya, el president renovat celebrava així la victòria.
12: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. És un resultat extraordinari.
11: El candidat perdedor va acceptar la derrota i va insistir en el seu lema de campanya, Enrique Riquelme.
13: Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club.
0: Avui en parlarem a l'Àgora Esportiva a partir de 3:45. I ahir al vespre hi va haver un nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona.
14: Un home va morir després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est. El d'ahir és el tercer tiroteig a Catalunya en els 8 dies que portem de juny.
0: Mentre continuen alguns apunts judicials dels casos que rodegen el PSOE. Anem cap a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
15: Què tal? Bon dia.
0: El primer és una derivada del cas Leire. Les gravacions de l'exmilitant del PSOE confirmen maniobres del Ministeri de l'Interior en l'època del Partit Popular per desacreditar en aquest cas Xavier Trias.
15: Sí, bàsicament perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, assegurava en una conversa gravada amb Leire Díaz que al ministre li encantava filtrar i que va donar a mitjans afins al PP informació sobre aquell suposat compte amb 13 milions que Trias tindria a Suïssa. L'àudio no se sent gens bé, però aquí sí que Martínez diu a Díez, recordem, investigada per maniobrar contra jutges i fiscals, doncs diu que va filtrar aquesta informació i ho va fer directament Fernández Díaz, era llavors el seu cap. La filtració es va fer el 2014, mesos abans de les municipals, Trias de seguida ho va desmentir, el cas va quedar en res i la Fiscalia Anticorrupció ho va arxivar.
0: I el segon, avui quedarà vist per sentència el judici del germà de Pedro Sánchez.
15: Si es fan els informes finals, perquè ens entenguem, els arguments de les defenses i les acusacions perquè el tribunal tingui en compte a l'hora de sentenciar els fets, un judici on el germà de Sánchez va començar amb una petició de 3 anys i ha acabat amb el doble, amb 6, perquè les acusacions han introduït nous delictes en uns fets que el tribunal havia considerat ja prescrits. La Fiscalia, recordem-ho, no acusa, no veu delicte i demana arxivar. L'Audiència de Badajoz haurà de decidir, per tant, si creu que es va fer una plaça a mida a David Sánchez. Llavors, des de dins, ell va maniobrar per canviar-la de nom i atribucions i després fitxar un amic seu. Ell i la resta d'acusats, són 11 en total, ho han negat tot i diuen que el procés va ser net.
0: Gràcies, Tanya. I també novetats en el cas de Zapatero. Un primer examen de les seves joies apunta a un valor proper al milió d'euros.
16: Ho publica el Confidencial, citant fonts jurídiques. El primer examen dels béns de la seva caixa forta ha confirmat que hi ha diamants, rubins i maragdes autèntics. El valor definitiu encara l'han de fixar un taxador.
0: I els nous casos de corrupció ja passen factura al PSOE, segons una enquesta del País.
16: Que mostra com creix la distància entre el PP i el PSOE fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijóo pugen també respecte a Vox. La suma de la dreta i l'extrema dreta frega el 50% dels vots.
0: Són les 8:21. Nit d'eleccions a diferents parts del món. Comencem a Perú, on la segona volta deixa Keijo Fujimori amb un avantatge molt lleuger respecte a l'esquerra de Roberto Sánchez, amb un 50% dels vots escrutats. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
17: El recompte ràpid de vots, basat en les actes oficials, ha donat una victòria provisional per un estret marge de vots al candidat progressista Roberto Sánchez, però l'escrutini evoluciona en paral·lel també i ha beneficiat en alguns trams a la candidata conservadora Keiko Fujimori. Aquesta és la incertesa electoral que es viu aquí al Perú després d'aquestes eleccions, un cop els peruans han votat. Una incertesa enorme amb un empat tècnic a causa de la poca diferència entre els dos candidats. S'han fet crides a la calma i esperar el recompte de vots des del fujimorisme, mentre que el candidat progressista Roberto Sánchez ja s'ha proclamat d'alguna manera guanyador en el seu discurs postelectoral.
18: Hermanos y hermanas, esta noche agradecemos venir a recuperar el gobierno para el pueblo.
17: Des de Lima, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I també nit electoral a Armènia. que dona l'esquena a Putin.
10: El primer ministre Nicole Pashinyan ha arrasat a les eleccions legislatives i consolida el seu projecte d'acostar el país a Europa. L'oposició pro-russa només ha recollit el 20% dels vots. Així, celebrava la victòria Pashinyan.
19: El partit Contracte Civil ha rebut més vots que el 2021 i una confiança més gran per part de la ciutadania. Això ens compromet i significa que els ciutadans de la República d'Armènia han defensat l'Estat, han defensat la independència, han defensat el futur i han defensat la pau.
0: I parlant de Rússia, Regne Unit, Alemanya i França demanen a Vladimir Putin un alto al foc complet a Ucraïna.
10: Estava en una trobada a Londres amb els dirigents dels tres països i el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. La trobada s'ha centrat en el reforç de l'ajuda militar a Kiev i en la coordinació de la resposta europea davant l'ofensiva russa. Sobre el terreny, aquesta matinada un dron ucraïnès ha fet un mort a Crimea, la regió ucraïnesa annexionada per Rússia.
0: I a l'Àsia, el president xinès Xi Jinping visita Corea del Nord per primer cop en 7 anys. Corresponsal a Pequín, Francesc Canals.
20: Visita de Xi Jinping a Corea del Nord amb missatge adreçat al Japó. El president xinès ha assegurat que Pequín i Pyongyang treballaran junts contra tot intent de revifar el militarisme, segons els mitjans del règim nord-coreà. La primera visita de Xi a Corea del Nord des del 2019 vol reprendre en plenitud la relació després de l'aïllament de la Covid-19 i l'aproximació de Kim Jong-un a Rússia. Pyongyang n'ha tret assistència militar a canvi d'haver enviat 10.000 soldats nord-coreans al front d'Ucraïna. A Kim Jong-un, que desenvolupa l'arma nuclear per garantir la supervivència del règim, no li convé distanciar-se de Pequín perquè l'acostament a Moscou pot deixar de donar rèdits si s'acaba la guerra d'Ucraïna. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
0: Una matinada que ha deixat un terratrèmol de 7,8 graus que ha sacsejat les Filipines.
10: Almenys 3 persones han mort i un centenar més han resultat ferides pel sisme que ha afectat el sud del país. El terratrèmol s'ha registrat al mar a uns 55 quilòmetres de profunditat i el centre d'alerta de tsunamis adverteix que en les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de Filipines, també Indonèsia, Taiwan i el Japó.
0: I a França, tempesta política per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys, suposadament a mans d'un padrastre que havia estat denunciat 9 vegades. París, Isabel Galí.
21: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència anunciades el dia que el poble de Florence, Florença, en occità, ha acomiadat Liana, la nena d'11 anys assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies. Sobre aquest home de 41 anys hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
22: Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón, amb suc espremut. La gran diferència.
23: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes. Peugeot.
24: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
25: El matí de Catalunya Ràdio.

0: I atenció això, perquè la Patum podria rebre la Creu de Sant Jordi.
1: Com a mínim, això és el que vol la consellera de Cultura, Sònia Hernández. L'anunci de la petició l'ha fet coincidint amb l'última Patum completa de les festes del Corpus.
2: La Creu de Sant Jordi, la primera llista, la proposta la fa la consellera de Cultura i, per tant, evidentment, aquesta petició la posarem sobre la taula, seguríssim.
0: I a banda d'això, aquesta nit a Nova York s'ha celebrat els Premis Tony, els premis de teatre més importants dels Estats Units.
1: Uns premis que han fet història després de guardonar per primera vegada una persona trans.
3: We are here for the legacy of queer people, trans people. We are taking up space.
1: L'ha guanyat la dissenyadora de vestuari Queen Jean, que ha assegurat que les persones trans han d'ocupar més espais entre els premiats. Ximagadon, que ha triomfat amb 4 tonis, entre ells el de millor musical.
0: I avui comença la festa del cine.
1: Durant 4 dies, fins dijous 11 de juny, es podran anar al cinema entrades a 3,5 €. Es poden comprar tant per internet com directament a taquilla als diferents cinemes que participen en la iniciativa.

0: pel que fa als esports, ja hem parlat de la victòria de Florentino Pérez a les urnes, una victòria que tindrà conseqüències imminents al club.
1: De fet, el compte del Madrid ha publicat un vídeo del mateix José Mourinho que diu això.
2: Sí, por supuesto.
1: Paraules que arriben després de les de Florentino.
3: Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
1: L'arribada de Mourinho es pot fer efectiva les pròximes hores. Es podria anunciar aquesta setmana i fer-se'n la presentació. Un madridisme que clama Florentino Pérez, tot i el toc d'atenció que ha tingut a les urnes. Així es va viure la nit a la seu electoral. Mitjana d'edat de 95 anys a la seu electoral de Florentino, els fitxatges de Dumfries i Konaté i l'oferta de 150 milions d'euros per un crack que va prometre el president del Madrid marcaran l'agenda dels pròxims dies.
0: I el Joventut jugarà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet.
1: Va guanyar la pista al Baskonia 88-96. Ara s'enfrontarà al València. Ricky Rubio, jugador de la penya.
4: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
1: El Barça i el Tenerife jugaran a l'altra semifinal.
0: El jugador danès Christian Eriksen es torna a desmaiar en un partit.
1: A l'Eurocopa del 2021 ja li va passar, va tenir una aturada cardíaca. Des que va tenir aquest greu episodi se li va instal·lar un desfibril·lador automàtic. El jugador del Wolfsburg va tornar a caure de manera sobtada enmig del partit de Dinamarca i Ucraïna. El jugador, però, es va tornar a aixecar i es troba bé. El Barça guanya la Copa d'handbol a trentena, 17-37 davant el Bidasoa. L'Europa no aconsegueix l'ascens a segona A per 3-2 al camp del Celta B. El Sabadell tindrà com a rival el Zamora en la final d'ascens. El Badalona remunta el 4-1 de l'anada, guanya 3-0 al Cornellà i jugarà la final per l'ascens a segona REF, mentre que hi haurà cinquè partit al play-off per la semifinal entre el títol de Lliga, entre el Barça i l'Igualada.
0: Són 8:45.
5: Gràcies. Per què, mama? Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
6: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
7: 150 anys movent-nos per tu.
8: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
9: I pot ser tot això sent professional.
10: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals.
11: Citroën. Consulta citroen.es.
12: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
0: I el matí arrenca pendent de... Els discursos que aquest matí el Papa Lleó XIV farà des del Congrés dels Diputats. Serà després de trobar-se amb Pedro Sánchez. Madrid, Dani Santeaja, bon dia. Doncs no estan. Ara sí, Dani.
13: Bon dia. D'aquí una hora, Sánchez es tornarà a reunir amb Lleó XIV. La Moncloa busca exhibir sintonia amb un papa crític amb Trump que carrega contra els populismes i els discursos identitaris, com va fer dissabte només arribar a Madrid. Han estat dos primers dies de viatge de forta càrrega política i social. Per això, l'expectativa del discurs del papa a l'hemicicle, el primer d'un pontífex, és màxima.
0: I tot plegat ha eclipsat la situació de tensió que viu el PSOE pel cas Leire i Zapatero. Ara bé, sobre el paper a les últimes enquestes que s'han publicat avui, sí que li està passant factura. Madrid, Tania Tàpia, bon dia.
14: Bon dia, si ho diu l'enquesta del País i la cadena SER, que mostra com, després de la imputació de Zapatero i la presència de la UCO a Ferraz pel cas Leire, la distància entre PP i PSOE creix, s'amplia fins als 5 punts. Els socialistes perden un punt en estimació de vot respecte a fa un mes, mentre que els de Feijó pugen també respecte a Vox. L'extrema dreta, per cert, cau després de 3 mesos consecutius, però la suma de dreta i extrema dreta frega ja el 50% dels vots.
0: I tenim molt pendents de l'intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran. La Unió Europea ja hi ha reaccionat. Marc Jurado, redacció.
15: Sí, qui n'ha parlat és l'alta representant d'Afers Exteriors i Polítiques de Seguretat, Kaya Kallas. Diu que l'Orient Mitjà no necessita una escalada militar i ha instat les dues parts a tornar a la mesa de negociacions. Ho ha dit aquest matí a l'arribada a la reunió informal de ministres comunitaris de defensa que es fa a Xipre.
0: I ara cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
16: Bon dia. Renfe informa que la recuperació del servei als túnels del Garraf s'està duent a terme segons el previst. Tot i això, ara mateix hi ha retards d'uns 5 minuts a l'R2 Sud en els trens que van del Garraf cap a Barcelona. I a l'R15, retards de 25 minuts en el tren que va de Barcelona a Reus i de 10 minuts en el que va de la plana Picamoixons a Barcelona. També 10 minuts de retard en els trens que van de Vinaròs i Tortosa cap a Barcelona. Mentrestant, a Ferrocarrils de la Generalitat hi ha demores de 10 minuts a la línia Llobregat-Anoia, les R6 i R60, a causa d'una avaria a les instal·lacions a Piera.
0: I pel que fa a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia.
0: Quins són els punts vermells que tenim ara mateix?
17: La Ronda Litoral. Hi ha trànsit molt complicat a la Ronda Litoral, aturades des de Sant Adrià fins a Ciutat Vella, sentit Llobregat per un accident que talla un carril, i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Trinitat. Aquí també hi ha un carril tallat, en aquest cas per una avaria.
0: I punts taronges?
17: Doncs mira, la C58 a Terrassa, sentit Barcelona per un accident, la C55 Cabrera, cap a l'enllaç amb l'A2, i encara retencions a la C60 Argentona, sentit Granollers, per un accident ja retirat.
0: De seguida, Àgora Esportiva, per parlar de les eleccions del Madrid, amb Ramon Besa, amb Francesc Garriga, Laia Tudela i Joel Díaz. Però què més tindrem avui, aquí al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes?
18: Doncs parlarem de la selectivitat que comença demà i de l'ansietat que això pot generar als estudiants. Ho farem amb una psicòloga d'adolescents, amb una professora de segon de batxillerat i també amb un estudiant que demà fa la selectivitat. Com cada dilluns, secció del cor amb Laura Fa, i avui a les 11, Joan Pena.
0: Doncs salutacions a la Laura. Fem una pausa abans del temps i de seguida entrem a l'Àgora Esportiva.
19: Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
0: I pel que fa al temps, Eloi Cordomí, bon dia.
20: Bon dia. Doncs mira, avui tenim una pujada a la temperatura, una mica més que el cap de setmana. Avui s'enfilarà fins a valors de 30-34 graus a la majoria de comarques de l'interior, uns 28-30 graus a la costa. I amb alguna tempesta de tarda, el Pirineu i el Prepirineu, molt aïllada. Potser també n'arriba alguna desgastada a les comarques de Ponent. El rest del temps serà assolellat i tranquil. Llavors demà sí que baixa la temperatura. Demà i dimecres el temps serà una miqueta més variable, fins i tot demà amb algun ruixat matinal ja a la zona pirinenca. I a partir de dijous, temps molt més estable i amb una pujada a la temperatura que notarem també el que resta de la setmana, al final de la setmana.
21: Sense temps per omplir la nevera i el rebost? Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online. Et portem a casa els teus productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com. Bonpreu i Esclat.
22: Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
23: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
24: Divendres, embadalit per la bellesa vegetal, era enfabat. Avui dilluns, comencem la setmana amb un Enigmàrius tèxtil. El teixit de seda i or més menys tingut, de quatre lletres. El teixit de seda i or més menys tingut, quatre lletres.
23: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
25: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
26: Peugeot.
27: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
28: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
29: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
28: Tu creus? Jo pensava que era normal.
29: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: Descobreix l'experiència premium amb Celebrity Cruises i viatges al Corte Inglés. Vaixells elegants amb servei personalitzat i més de 300 destinacions amb estades més llargues. Fes la teva reserva al juny amb fins a 300 euros de descompte. A més, el nou vaixell Celebrity Excel salpa aquest estiu des de Barcelona i des de només 850 euros. Consulta les condicions. Reserva viatges al Corte Inglés al teu creuer premium.
2: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
3: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
5: Avui a l'Àgora Esportiva del Matí de Catalunya Ràdio amb el Ramon Besa, la Laia Tudel, el Joel Díaz i el Francesc Garriga.
0: I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
5: D'un nom propi, Florentino Pérez. A veure si els nostres agoristes, què creus, que estan sorpresos o no pel resultat?
6: No. Sorpresos potser no, però és important el resultat.
0: Sí.
7: Sí, clar,
0: no, a veure...
7: Amb les eleccions sempre són importants.
0: No, realment, si aquest és el nivell, Garriga...
8: Jo sí que estic sorprès.
0: Sí, per què?
8: Perquè trobo que el Florentino hauria d'estar preocupat per aquest resultat.
6: Està més sorprès Florentino que nosaltres.
8: Sí, jo crec que sí.
6: Perquè Florentino va muntar aquestes eleccions...
8: Per arrasar.
6: Perquè no hi hagués eleccions.
0: Clar, perquè no hi hagués candidat que el pugui rebatre, sí.
8: Vull dir, té una tercera part de la parròquia de socis...
6: Més.
8: En contra, una mica més.
0: Socis que han votat.
8: Bueno,
7: sí,
8: però al final és... La democràcia és això, no?
0: Sí,
8: és representativa.
0: Què tal, Ramon? Com estàs?
9: Molt bé, bon dia.
0: Sí?
9: Sí.
0: T'ho esperaves, tu?
9: Home, jo m'esperava una diferència més gran. És a dir, un 7-3, havia arribat a parlar d'un 8-2. Cap i la fi, el Florentino que ha guanyat un any de mandat, perquè en tenia per 3. O sigui, conèixer aquest alacantí amb accent mexicà, que del que ningú havia sentit a parlar, de cop amb aquella conferència de premsa tan... extravertida, tan boja, per dir-ho d'alguna manera, tan sorprenent.
6: El vam haver de buscar a Google, eh?
9: I en 15 dies aquest senyor ha aconseguit el 35% dels vots i des del punt de vista, això ja diria, de crítica esportiva, que és el que ens toca a nosaltres, un projecte que no sé si es diferencia molt del Florentino. És a dir, jo recordo molt quan aquí, el 2003, d'alguna manera, s'acaba l'etapa Núñez, el nuñisme va tenir difícil continuïtat, però hi havia com 6 candidatures, i es parlava de projectes, i es parlava de debat, i semblava que havia de guanyar Bassat, guanyar La Porta. Ara m'ha semblat un Florentino al quadrat o triplicat.
6: Bé, era recuperar els que han anat perdent pel camí, Raúl, Casillas, Del Bosque, era dir, recuperar una mica aquell Madrid pre-Florentino gairebé, però amb un senyor que és com Florentino.
9: Sí, fins i tot m'ha semblat un punt obscè. I ara Haaland, perquè quin és el criteri esportiu? Perquè tu ara imagina't que hagis arribat a un acord amb Haaland i tens Mbappé, Vinícius, Haaland, i a més no saps, jo crec que en aquesta, si fos una candidatura com Déu mana, qui ha d'anunciar els fitxatges és el director esportiu, no el president, perquè si no pateixes del mateix mal.
0: Això ha passat sempre.
9: Vull dir, no, perdona, però no sempre que hagis presentat un director esportiu. A la candidatura del Bassat es va recriminar justament que es perdés perquè el Guardiola no va voler anunciar cap fitxatge. Recordo aquest cas i el Laporta va anunciar bé. És a dir, si tu estructures un club amb un director esportiu, el director esportiu no ha sortit, tots aquests que van amb Florentino, cap ha dit res. Ai, amb Riquelme, ni un no ha dit res. O sigui, se suposa que hi van, però jo no he sentit a parlar a Fernando Hierro, ni a Raúl, ni a Del Bosque, ni a cap d'ells. I, a més, hi ha la foto del Riquelme, digueu-me amb qui va acompanyat. És l'únic president que jo recordo que va ell sol. O sigui, no s'ha vist associat a res. Ahir, fins i tot, Cospedal va aparèixer al costat de Florentino.
8: També és veritat que ha tingut molt poc temps per preparar la candidatura, pobre home, que ha fet el que ha pogut, però bé. Jo crec que aquest home anava de farol en pràcticament tot el que ha dit perquè sabia que no guanyaria, no? I llavors aquesta primera incursió s'ha donat a conèixer, s'ha fet un nom, segurament ha agafat una sèrie de contactes molt valuosos de cara al futur, no? I jo crec que més o menys ha fet això, una mena d'assaig, una prova pilot.
7: Sí. No, però també
10: el que ha aconseguit és visibilitzar un vot anti-Florentino que Florentino no sabia ni que existia. I sobretot és, no sé si aglutinar, perquè tampoc el coneixem, és nou, que, gairebé, que públicament hi hagi un vot o una contestació, que Florentino tingui una contestació, que tingui una oposició, i llavors aquella gent que era anti-Florentino i que estava amagada...
0: Ha perdut les eleccions.
10: No, però...
0: Sí, sí, aquesta gent ha perdut les eleccions.
10: Sí, sí, però ha aconseguit una cosa històrica, que és que ja té un punt de referència, té una oposició, té un líder aquí a qui mirar, i llavors aquí, a poc, ha crescut. Ara ha nascut una oposició que no tenia Florentino. Ha perdut les eleccions? Sí, clar, tenien 15 dies. És pràcticament un rècord el que han aconseguit. A més, amb aquest poc temps, és no el que dèiem, totes les patums que Riquelme ha presentat, que no s'ha mullat ningú, ha permès que fessin servir el seu nom, però no, els ha, no han fet una passa endavant. Però tot i així, ell ha aconseguit 11.000 vots de gent que, insisteixo, és que fins ara era gairebé impensable que algú pogués dir que votava en contra de Florentino. I ara han demostrat i han deixat que sí, que Florentino és humà i que té una oposició. Llavors comença un mandat molt diferent per Florentino.
6: Però també per un del futbol, moment, Ricard, has de dir
0: una cosa. Posem-nos d'acord, perquè la porta que va fer un 68% dels vots...
10: No, però no és la mateixa.
8: Moment, crec que no es pot comptar.
0: Moment, Florentino 65, Riquelme un 35 i Víctor Folo un 29.
6: Sí, vull però el Barça està acostumat a tenir eleccions.
0: Sí, d'acord, però si diem que Florentino té una oposició, aleshores la porta també la té, eh?
10: Sí, clar, sempre l'ha tingut i sempre. El Barça sempre ha tingut oposició.
0: Perdoneu, però aquí no ho hem dit mai. Hem dit que no té oposició, que la porta està per sobre de tot.
8: Jo no ho he dit, això.
6: Que hi ha gent en contra de la porta, és evident.
0: Bueno, vull dir que ens posem d'acord.
6: Sí, no estem molt d'acord.
0: Enteneu el que estic dient, no?
6: Sí. Però és que el Barça és un club en qüestió presidencial molt democràtic. Sempre hi ha hagut eleccions. Només ens n'hem saltat unes el 2006 perquè les va convocar un jutge de pressa i corrents i la porta acabava de guanyar una Champions i, per tant, allà era molt difícil de competir. Però el Madrid fa 20 anys que no tenien eleccions i el que volia Florentino és que en fossin ara 24. I això, d'entrada, ja li ha sortit malament. I l'altre és que hem de tenir en compte que al món del futbol només hi ha un cas en 50 anys d'un president que hagi perdut unes eleccions. I justament va ser Florentino Pérez qui les va guanyar aquelles eleccions. El 2000 contra Lorenzo Sanz. La resta de presidents que s'han presentat a la reelecció sempre han guanyat, sempre. Per tant, és molt difícil que ara surti Raúl al costat de Riquelme. Perquè s'està enfrontant al club. Perquè el president, la gent no el veu com un candidat, el veu com el club. Per tant, per una llegenda del Madrid, anar amb Riquelme, en el fons és
0: anar en contra el club.
6: No, bueno, i contra l'establishment.
8: Hi ha una imatge que per mi simbolitza molt això que estàs dient, Garriga, i és el fet que al Madrid no hi ha hagut cap problema en que Florentino Pérez no passi a ser president interí en cap moment. És a dir, Florentino Pérez ha celebrat les eleccions del Madrid sent president des de la llotja al Real Madrid.
9: I s'ha de veure ara quin serà el comportament de l'Enrique Riquelme, entre altres coses, perquè, per exemple, com Víctor Font ha exercit d'oposició, ell cada fi de temporada feia una roda de premsa i fiscalitzava la seva manera com ho veia. És a dir, això és una oposició per mi. Veurem què fa Riquelme. Jo no sé si ho farà.
6: Jo crec que ho farà.
9: Fins ara, Víctor Font no ha fet res, va perdre les eleccions, ha sortit de l'escenari i ha deixat d'opinar sobre el club. Però no oblidis tampoc, Ricard, una cosa molt important. Laporta ha perdut unes eleccions el 2014 amb
6: 15.
9: Ha tingut un vot de censura. És a dir, Florentino no ha tingut mai res de tot això. És a dir, la cultura democràtica que ha desenvolupat el Barça, fins i tot en el mandat de Laporta, en el mandat del Núñez amb l'Elefant Blau, no té res a veure amb el comportament que normalment ha tingut la manera de gestionar el Madrid. Això és
0: evident, sí.
10: I després hi ha un dels cromos amb els que ha sortit Florentino. El cromo és Mourinho i el que li ha dit als socis, que ja de moment hi ha un 35 que no vol... O que no el convence a Mourinho. A la gent que vota ja, però és que ens hem de basar...

0: Eh? Has de fer un referèndum.
1: No, no, ha de passar per referèndum. I el referèndum, em sembla que són, segons els estatuts, el 50%. Si no t'aprova el 50%, no s'aprova. Per tant, tu comences a tenir índex de que potser el referèndum aquest no el passes.
0: Tan folgat no estarà, no, no.
2: Salvador Sostres, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
2: Tot estàs passant bé?
3: Home, jo m'ho estic passant molt bé escoltant la tertúlia. Crec que ha arribat el moment per l'hora, només de recordar als oients que Florentino Pérez ha guanyat les eleccions.
2: Sí.
3: No passa res, però les ha guanyat i pràcticament pel doble dels vots de l'altre. I també hem de recordar que Florentino Pérez precisament volia escoltar els antiflorentinistes i dimensionar-los. Ell convoca les eleccions perquè entén que hi ha un vot de protesta, entén que hi ha un sentiment anti-ell, no ben bé però Riquelme, sinó anti-ell, i li dona l'oportunitat a aquest sentiment que s'expressi. I aquest sentiment s'expressa després de més de 20 anys d'estar-hi de president, i s'expressa en uns termes que jo crec que no els ha tingut cap altre president, ni polític ni esportiu, després de tants anys al despatx, no? Aquest senyor ha tret el 65% dels vots contra el 35% dels altres. Jo ho trobo impressionant, vull dir, el president Pujol a les últimes eleccions quasi es perd.
2: Sí, sí.
3: Entén-me? Sí, sí. No ho estic dient en detriment del president Pujol. Estic dient que una persona tan estimada com el president Pujol li va anar d'un. Li va anar d'un escó, no d'un vot, d'un escó. I, per tant, a mi em sembla significatiu que un president com Florentino Pérez, que com s'ha vist en aquest principi de tertúlia, però en tants d'altres llocs també, no? Doncs genera uns sentiments molt apassionats al seu voltant, tant els a favor com els en contra, doncs que un president així sigui capaç de a la seva edat i després dels anys de mandat de tenir aquest resultat tan ampli, de pràcticament el doble, no ben bé, però pràcticament, a mi em sembla notable.
0: Fixa't si Florentino volia escoltar el soci i volia que el soci s'expressés, que el canal oficial del club de televisió no li ha donat ni un segon d'antena a un dels dos candidats a la presidència. No ha fet cap entrevista a un dels dos candidats. Un canal que en teoria està al servei del soci, no del president. Un canal que ahir, mentre es feia el recompte de socis, reemetia finals de Champions en comptes de fer un programa especial de seguiment, i el club ho justifica dient: aquí solo hacemos programas cuando hay resultados oficiales.
4: El que ha aconseguit Florentino és una heroïcitat, sense cap mena de dubte.
3: Jo
4: ho definiria així, com una heroïcitat. Una proesa.
3: Ha tingut en contra tots mitjans de comunicació, no ha tingut els mitjans de comunicació a favor, els tradicionals de Madrid no els ha tingut a favor, el meu diari no l'ha tingut a favor, el Mundo no l'ha tingut a favor, etcètera, etcètera. Enrique Riquelme ha jugat bé aquesta carta, ha jugat molt bé aquesta carta. Fèieu referència a la moció de censura del Jan al 2008. O sigui, després de dos anys, és a dir, després de recuperar el club al Jan amb el Rijkaard, de guanyar la Champions i de crear un ambient, jo diria que extraordinari al Barça, va tenir dos anys dolents, no horrorosos, no horrorosos, simplement dolents, és a dir, simplement no es va guanyar cap títol, però no van ser anys catastròfics en què el Barça donés una imatge lamentable, o que caigués a pes, o que l'equip se'l veiés sense recursos, no, van ser dos anys dolents. I jo recordo que el Jan va perdre la moció de censura, i la va passar perquè feien falta dos terços, però la va perdre, és a dir, va haver-hi més socis que volien treure el Jan maniobrant per darrere el Sandro a través d'Oriol Giral, i va haver-hi més socis que volien treure el Jan, és a dir, va haver-hi més socis que si els haguéssim fet cas ens haguéssim quedat sense l'era prodigiosa del Pep de l'eclusió definitiva del Messi, no? I per tant, jo crec que aquesta dada, aquest moment de la història del Barça, cal posar-lo en relació en aquest moment de la història del Madrid, en què també ve doncs de molts èxits, potser més èxits de Florentino que el Jan, perquè ha guanyat més Copes d'Europa, etc. Però també ve, curiosament, de dos anys en blanc, que senten molt malament en aquesta mena de clubs. I amb un ambient engarit. I amb unes, diguem-ne, doncs la roda de premsa a la que feia referència el Ramon Besa fa un moment, etcètera. Tota una sèrie de coses engarides, complicades, en què el club sí que ha caigut a pes, és a dir, el Madrid ha caigut a pes aquest any. No hi ha hagut una sensació de que a l'últim moment la pilota no ha entrat. No, ha estat una cosa més greu, més profunda, més estructural. I tot i així, en la votació, no? Les eleccions, que sempre quan són a dos tenen alguna cosa de plebiscitària i de referendatària, doncs el Florentino ha guanyat 65-35. A mi això em sembla bastant notable.
2: Deixa'm un minut i mig, Ramon, i et deixo parlar. Ara tornem.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
6: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia un 12,5%.
7: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
8: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
9: Catalunya Ràdio.
10: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilité a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: Amb Ramon Bes, amb Laia Tudela, amb Joel Díaz, Francesc Garriga i també amb Salvador Sostres. Ramon.
1: No, respecte al que deia el Salvador Sostres sobre la interpretació dels resultats, és veritat que la Porta perd a nivell de vots en la moció de censura, però la guanya perquè no ha de dimitir. És el 60% respecte al 66%.
3: Sí, totalment d'acord.
1: D'acord,
3: sí,
1: vull dir que a partir d'aquí els resultats podem dir el mateix, ens pot semblar guanyar més o menys.
3: Sí, jo deia que el Jan havia... És a dir, que el Jan havia passat l'emoció, evidentment, però no l'havia guanyat. El que volia venir a tenir a dir en relació al comentari que t'havies fet abans és que el 2 anys en blanc al Barça van causar un estrèpit molt superior al voltant del president al que han causat 2 anys en blanc al voltant del president del Real Madrid. I que, per tant, són dades que podíem posar en relació l'una amb l'altra. Però, evidentment, el Jan va passar la moció i va anar d'un pèl, però va passar, evidentment, i va anar bé, perquè després van venir uns èxits que van ser encara millors dels de la primera etapa, no?
1: Bé, vull dir que, a cap i a la fi, el que volia ressaltar és que el joc democràtic o d'acudir les urnes, si es vol dir, per no barrejar determinades expressions que es poden interpretar en un sentit o un altre, el Barça ha tingut una certa cultura d'anar a les urnes, de mocions de censura, de candidats, de precandidats, vull dir, hi ha un joc electoral que a Madrid no hi ha estat. I que ara...
3: Perquè hi ha hagut oposició, però això és que sigui menys democràtic.
1: Bueno, però és un altre tipus de cultura i manera de fer. És a dir, no té exactament el mateix, però és on vull anar a parar, Salvador, i acabo. És a dir, en aquest joc, els mitjans de comunicació han jugat un paper. Sí. És ara el que es queixa Florentino Pérez, que té els mitjans en contra. Florentino Pérez ha actuat amb els mitjans de comunicació, posant i traient redactors en cap. Això ho sap tothom. Ha influït. I tothom...
3: Això és una llegenda.
1: No és una llegenda. Jo tinc casos concrets, no fem. I hem acabat... I hem acabat parlant...
3: No ha passat això mai.
1: Moment.
3: És a dir, amb Convergència no ha passat...
1: No ho sé, PSC, Convergència, Salvador, jo parlo de casos...
3: Ha passat a tot arreu, però crec que magnificar els casos del Madrid en relació al que hagi pogut passar al Barça, jo crec que no...
1: Bueno, intento explicar per què...
2: Acaba Ramon Cé.
1: La diferència que hi ha entre el per què Florentino Pérez ha deixat amb els mitjans convencionals i ha passat a altres mitjans més alternatius. Recordem que la Superliga l'anuncia el Chiringuito, no l'anuncia Londres o l'anuncia que farà un gran torneig amb tots els clubs europeus.
4: Se'n va fer una entrevista, l'última entrevista la fa en un programa d'OVNIs.
1: Vull dir que en això ell diu, és la manera d'escenificar que hi ha un distanciament amb els mitjans de comunicació. I els mitjans de comunicació ha passat de que hi havia una complicitat, igual que la que ha tingut altres presidents del Barça, en el seu moment Núñez, en el seu moment Laporta, els que vulguem, i que ara no la té. I que segurament, explicava també aquí la Laia, alguns casos s'han significat efectivament contra Florentino. El fet de l'ABC és curiós, perquè l'ABC, ell entra amb una... L'ABC té un columnista com tu, Salvador. Diguem que, com a mínim, hi ha una veu que no està en contra de Florentino, diria jo. O no?
0: Hi ha algun altre.
1: Sí. Bueno, vull dir, no és una marca que està en contra necessàriament del Florentino. I ell, en canvi, ven que l'ABC és un diari que es donarà de baixa i tu dius, jo l'ABC, amb tots els meus respectes, i el llegeixo, perquè llegeixo tothom, no he vist que hagi fet una campanya anti-Florentino abans que fes la conferència de premsa. No fotem.
3: No, perquè a més el diari, amb això, jo he estat molt orgullós del meu diari, perquè tot i l'agressió que va rebre completament fora de lloc, ha mantingut una posició equànime durant la campanya, fins i tot després de la roda de premsa, de manera que aquí no és ben bé aquest el programa, però evidentment el que sí que és veritat és que Riquelme ha estat, que Riquelme i Galán i tots, és a dir, al voltant del Madrid, al voltant de l'antiflorentinisme, hi ha pocs interessos vinculats al club. Hi ha pocs interessos que facin referència al futbol, que facin referència a l'aparell institucional del Madrid, als interessos, que podríem dir així en general, del Madrid. Així com Víctor Font té uns interessos que estan relacionats amb el Barça, i això no se li pot discutir per molt que no se'l voti, o per molt que no agradi, o per molt que sembli un maldestre en les relacions socials, doncs no se li pot discutir que els seus interessos estaven organitzats al voltant del Barça i els del president Laporta exactament igual. El que al voltant de la candidatura de Riquelme i de les persones que l'acompanyen, sovint des de l'ombra, jo crec que no hi ha interessos relacionats amb el futbol, sinó amb el poder, i que aquests interessos relacionats amb el poder tenen molt més a veure en derrocar Florentino com a empresari i de passar-li factures del món de l'empresa, que no pas de proposar, em sembla que això també ho ha dit el Ramon, o sigui, segur que ho ha dit el Ramon, en oposar al programa o a la manera de fer de Florentino una manera de fer nova, un programa esportiu nou, una concepció nova del club. No hi ha hagut aquesta concepció nova del club per part de Riquelme, hi ha hagut una concepció del
4: Salvador,
3: club similar.
4: Salvador, també hauries de tenir en compte el temps de campanya i precampanya que li ha donat el Florentino a Riquelme,
0: el mínim obligatori.
4: Ha estat menys d'un mes. Hòstia, a l'hora de preparar-te una candidatura, que jo, que el Riquelme aquest, a mi me la porta al pairo, sincerament, però...
3: És un bon empresari, o sigui,
4: és que m'és igual, però a nivell de campanya, i perquè ja tenim una experiència veient campanyes de presidència a clubs de futbol, ostres, organitzar-ho tot plegat, trobar unes cares que no facin pena de veure, una política comunicativa, actes, no sé què...
12: És pràcticament impossible.
4: És pràcticament impossible. És a dir, no se li ha donat oportunitat a aquest home de lluitar...
3: Aquí tots els presidents, tots tenen la prerrogativa de convocar eleccions, no? És la seva gran prerrogativa, segurament, convocar eleccions. Aleshores, traslladat en l'àmbit també polític, un president quan convoca eleccions, hi ha 52 dies, es pot convocar quan vulgui, però en principi hi ha uns terminis, i aquests terminis són legals i són per tothom. És a dir, la pretendre que hi ha una operació que ha fet el president del Real Madrid escurçant els terminis o
0: però això no és pretendre, no, això és així, donat... Salvador, això és així. Ha donat el mínim temps obligatori, que és legal, és a dir, no estem dient que s'hagi saltat els estatuts.
3: Però quan tu fas les coses legalment no se't pot retreure la legalitat.
0: Però el que no podem fer llavors és dir que Florentino ha volgut escoltar el soci, que ha fet tots els esforços. No,
12: és com Joan Laporta, que va convocar el primer dia possible les eleccions i tenia 3 mesos, jo hauria pogut fer el juny. Això és veritat, t'agafes la llei i ara no et pots comparar al sistema democràtic del Barça i del Madrid.
0: Però amb Laporta és molt diferent, perquè amb Laporta sabies que aquell dia les podia convocar des de feia 4 anys.
2: Sí. Són les 9, deixeu-me incorporar també a la conversa Emilio Pérez de Rozas. Bon dia. Felicitats, per cert, Emilio.
13: Bueno, això de la data del meu cumpleaños...
2: Quants anys fas? Quants anys fas?
13: Millor farem un programa, si vols.
2: Quants anys fas?
13: 74.
2: Estàs a la flor de la vida.
13: Bueno, pues això. Però té trampa. Ja l'explicaré algun dia.
2: Ah, sí?
13: Només aquesta la data.
2: O sigui, en fas més?
13: No. Són uns dies abans. És que
2: no és avui?
13: No, el pare va tindre tants de fills... que quan vaig néixer jo va trigar molt a anar a donar-me d'alta al registre civil. I se ve que en esa època, te hablo del 52, me dían unas multas de narices cuando llegabas y tardabas 15 o 20 días o 3 semanas en registrar a tu hijo. Entonces papá, que lo conocía todo Barcelona, llegó allí y dijo que había nacido hoy, pero no, había nacido mucho antes. O sea que...
0: Però llavors celebres dos aniversaris, el dia
13: sí,
0: real
13: sí, no,
0: i el,
13: no, no,
0: i el
13: no, no.
0: Legal?
13: Yo entre mayo y junio recibo un montón de felicidades. Por todo el mundo.
0: Home, així és més fàcil encertar.
2: Sí, ja està, ara ja ho sabrem sempre, ho sabrem sempre.
13: Sí, sí, sí.
2: Bueno, Emilio, ¿cómo veus tot plegat?
13: Bueno, yo tengo, con todo esto que estamos debatiendo y que se ha hablado y tal, yo tengo una tesis sobre esta convocatoria de elecciones de repentinas express por sorpresa de Florentino. O sea, yo creo que Florentino estaba muy asustado con su gente de ACS, estaba muy asustado con los accionistas de ACS, estaba muy asustado por el ruido que había en Madrid sobre una posible enfermedad, sobre si tenía Alzheimer, sobre si empezaba a ser gaga, y yo creo que ha querido dar un golpe de efecto de cara a su compañía. Recordemos, 50 mil millones de facturación, 120 mil empleados, eso no es broma. Y yo creo que ha querido hacer un tour de force, ha querido demostrar a la gente de ACS que aún está vivo y fuerte para mandar a la compañía, y de paso se ha apuntado. Pero yo creo que ha perdido muchísimo. O sea, yo creo que no le ha salido bien, yo creo que no sale muy reforzado de estas elecciones, o sea, que en 15 días le quiten un tercio de los socios y haya pues un montón de miles de socios del Madrid que ya no lo quieren en el club, a mí me parece que es realmente preocupante. Y también creo que si Riquelme, que no sé si lo hará, o no sé si lo sabrá hacer, o no sé si le apetecerá hacer, porque claro, alguien que coge 140 aviones cada año, pues probablemente no está para quedarse en Madrid y mirar a ver qué pasa. Pero es que el Madrid, no olvidemos, que lleva 2 años sin ganar nada y ahora viene Mourinho. Con lo cual, existe la posibilidad de que sigan sin ganar y que dentro de un año o en menos vuelvan a tener que convocar elecciones. Esta vez sí que de verdad, porque el Bernabéu lo pida. O sea que sí. Yo creo que muy bien no le ha salido la jugada.
2: Però aquesta és l'altra, és a dir, quin Florentino veurem a partir d'ara, perquè amb Mourinho...
1: Però el Mourinho és el debat esportiu. Jo insisteixo en per què el Madrid Florentino decideix o intenta vendre el 5 o el 10% per saber el valor del club. És a dir, tu per saber el valor, tot plegat, ell fa referència als indicatius de Forbes i tot plegat se n'inventa un per avaluar el club. O sigui, o fem sempre el mateix paràmetre o quin fem. I aquí per mi està la clau de volta. Necessita liquidesa, necessita diner, ho fa justament perquè té alguna operació al cap. És l'inici de que els clubs que no són societat anònima se'n van... Perquè, esclar, si el Madrid comença cap a un procés de transformació semblant o que apunta cap al Bayern, això d'alguna manera obligarà a veure què passarà a l'Atlètic de Bilbao, què passarà al Barça, què passarà a l'Osasuna. És a dir, una cosa és la cultura esportiva, que ens pot caure més bé un entrenador o altre, i una altra cosa és el model de que els socis siguin propietat del club. Té recorregut avui dia en els moments que estem, i crec que aquest és un primer inici que fa Florentino, que em sembla estratègic, per saber calibrar exactament com vol gestionar el Madrid i què necessita dels
4: jo crec que allà no és tan tabú com aquí, aquest tema, Ramon?
13: No,
4: aquí és tabú, aquí és completament tabú. Aquí la gent, o sigui, aquí no se'n pot parlar d'això, que és una cosa que tard o d'hora passarà. No?
0: No?
4: Bé, jo ho tinc bastant assumit.
12: La Porta ha dit que no, ha promès
4: sí,
12: que amb ell no.
4: Sí, sí, tothom ho promet. Però jo el que voldria dir és que a Madrid no és tan tabú aquest tema. No. Allà són molt més pragmàtics amb aquestes coses.
0: Perquè allà no estan acostumats a triar presidents, a que hi hagi debat. És a dir, aquí per mi la gran novetat d'aquests comicis, i crec que confonem una mica, és que el sol fet d'escoltar algú que s'oposa a Florentino ja és una campanya en contra del Madrid o en contra de Florentino. No, estem escoltant un senyor que diu que és una alternativa, però com que això en 20 anys no ho havíem fet, ara sembla que de cop i volta, si surt algú, està fent un cop d'estat. No, s'està presentant unes eleccions.
12: També del mandat de Florentino, de les coses que segurament no li han sortit com ell esperava, més enllà de, com deia, el tema esportiu, que en un club de futbol doncs hauria de ser el més important, o pels socis és el que més et pot condicionar, és l'estadi, les obres i el finançament. Al final...
3: Com que no li ha sortit?
12: No li ha sortit.
3: Què és el que no li ha sortit?
12: Doncs que segurament s'ha gastat o necessitat més diners dels que hauria esperat per fer l'estadi.
3: Com a mínim està acabat, cosa que no es pot dir de tots els estadis.
4: Està acabat, Salvador, però hi ha uns inversors que comptaven amb uns beneficis derivats de l'explotació de l'estadi, que tu saps que és impossible. És impossible. Tu creus que es poden fer els 10 concerts del Bad Bunny? Tu creus que es poden fer al Bernabéu?
3: Jo crec que...
4: Perquè això és el que estava venent el Florentino, els seus inversors i els seus socis.
3: I tornarà a haver concerts al Bernabéu. Crec que la facturació... Un segon, la facturació que es pagava... Era una cosa més simbòlica que una altra cosa. La facturació és irrisòria, la dels concerts, això. Si veiéssiu les dades... Si veiéssiu les dades no vol dir que les hagueu de mirar, vol dir que si jo les tinguis aquí no les tinc, Però les dades són irrisòries. És a dir, no afecta en absolut. És una qüestió més simbòlica que el Bernabéu, doncs, com a centre, com un estadi tan important al centre d'una ciutat, doncs oferia aquesta possibilitat. Bé, per tant, no heu de patir en aquest sentit que la
4: finançament
3: del Bernabéu no té cap problema amb això. Però a mi em sona una mica estrany aquest tremendisme que percebo al voltant de la gestió o de la vida presidencial de Florentino, quan ha estat un president que no sé, jo no sé si n'haguéssiu volgut vosaltres algun altre pel Barça. És a dir, no sé si al Madrid li han anat malament les coses. Un equip que ha guanyat 6 Champions en els últims anys, que ha estat un club... Yeah. En fi, no sé, jo no sé què es podria fer millor. No sé de quina manera un club pot estar més ben representat que per una persona que, a més, és un gran empresari. Jo, evidentment, respecto el que ha dit l'Emilio, però no hi crec. No crec que a Florentino tingui cap problema. De fet, se va millor que mai. I, per tant, no només pel Florentino, però, en fi, per tota una sèrie de coses liderades pel Florentino. De manera que jo no sé si en voldríem algun altre, però no sé si creiem que ens hagués anat millor d'una altra manera.
4: No,
3: jo diria que al Madrid li ha anat bé. Amb el Florentino, el full de serveis que pot presentar el Florentino com a president ha estat excel·lent, vaja.
1: D'acord amb l'argumentari o no del Salvador, jo diria que el que va intentar Florentino és edificar una nova manera d'entendre el futbol i el club. És a dir, fins el que havia fet, sí, però és ell el que s'inventa la Superliga. És ell que, guanyant dues Champions, fitxa l'Mbappé. És ell el que fa un nou estadi. És a dir, ningú li havia dit res, i de cop i volta veiem un Florentino que diu, ara faré un salt de qualitat, i el que he fet fins ara ja no em val. I el que havia dibuixat perquè això funcionés, no ha funcionat. La Superliga no ha funcionat, s'ha quedat sol. I ara està pactant amb el Ceferín, després d'haver dit el Ceferín. Ha rescatat el cas Negreira quan es havia fet l'Orni. És a dir, ha canviat de marxa, ha canviat de manera
3: totalment,
1: de fer. No és el mateix Florentino.
3: Totalment, perquè amb el cas Negreira s'ha sentit traït ballant. Però fixa't una cosa, el Madrid, com a entitat, com a club, sempre ha estat el que ha inventat el pas que venia a continuació. És a dir, Santiago Bernabéu es va inventar fer un estadi gran quan el va fer, se li va dir de tots, se li va dir que era un exagerat, que era un egocèntric, se li van escriure coses terribles quan va voler fer Santiago Bernabéu. I també se li va dir de tot quan l'Ajuntament amb Raimundo Saporta es van inventar la Copa d'Europa per superar l'Espanya franquista. És a dir, per superar l'encorsetament econòmic i fins i tot polític de l'Espanya franquista es van inventar un torneig internacional on poder guanyar més diners precisament per poder fitxar les estrelles que ells necessitaven fitxar. I ara a Florentino el que ha intentat, per mi amb bon criteri, és fer un estadi nou que l'ha fet, i per mi amb molt bon criteri que no ha sortit, i a mi m'ha sabut molt de greu, la Superliga. Però la Superliga per què? Perquè ella és una tonteria? No, perquè la Copa d'Europa segurament des del punt de vista de la capacitat que té de finançar-se ha quedat una mica en desús. I, per tant, és com un pas endavant. És una cosa nova que jo crec que hauria estat millor pels espectadors i millor pels clubs que hi participen. El Barça i el Madrid estan competint en aquests moments amb clubs que tots sabem que tenen un sistema de finançament que ve d'estats que no tenen cap mena de limitació a oferir diners en aquests clubs per davant i per darrere. És a dir, tots estem molt preocupats, preocupats no, però ja m'enteneu, pel futur de Pep Guardiola. Què farà Pep Guardiola? Pep Guardiola segurament farà moltes coses, però hi ha una que no farà, que és viure a Barcelona. Crec que no la farà. És a dir, tenir la residència 365 dies a l'any a Barcelona no la tindrà. Per què? Perquè la tindrà en un altre lloc. I quin serà aquest altre lloc? Un altre lloc relacionat amb el seu antic club, amb el que acaba de deixar, on els diners no tributen de la manera que tributen a Barcelona. I això és important saber-ho, perquè el senyor Guardiola segurament ha tingut moltes maneres de... ha guanyat molts diners oficials. Segurament el club que ha fet un pla de vida, segurament. Entén? O sigui, i per tant, el Barça i el Madrid han d'utilitzar el que valen per poder competir. I d'aquí ve, a mi un dia Florentino, en una conversa personal, em va dir, és que jo no puedo llevar este club como si fuera el club de tenis Chamartín. I té raó. És a dir, ara el Barça i el Madrid estan tenint una gestió, diguem-ne, com diu el Jan, familiar. Gens familiar del club. I el Barça i el Madrid són multinacionals.
0: No, el Madrid fa molt, però Salvador, el Madrid és una multinacional des de fa molts anys i jo crec
3: sí,
0: que...
3: Sí, el Barça també.
0: No, per això.
3: El Barça és importantíssim. O sigui, el Barça pot ser el número 1, el número 2 o el número 1 i mig, o per davant del Madrid o per darrere, però està al costat. És a dir, hi ha dècimes de diferència
0: sí,
3: entre un i altre.
0: Però és que em fa la sensació que ens estàs dient que li estem traient tot el mèrit a Florentino o que no li veiem cap virtut. Jo crec que tots som capaços de fer dues lectures. Que Florentino Pérez, en la seva arribada i en bona part de la seva gestió, aconsegueix fer un Madrid campió que mai se l'haurien imaginat als anys 90, això és evident, i en molts casos és també el que provoca des de Barcelona un cert rebuig cap a la figura de Florentino, perquè és obvi que aquestes Champions del Madrid han estat una proesa esportiva, cap dubte. Però també...
4: Bueno, el que provoca rebuig a Barcelona és Luis Figo, és que, clar, comencem per això.
0: També, correcte. Vull dir que ja comença d'una forma molt, molt contundent.
1: No, i afegeixi el que produeix, ara que ha tret el nom el Salvador Sostres de Guardiola, el que fa Florentino és fitxar a Mourinho per intentar negar Guardiola, no per fer millor el Madrid. Ell sí, presumeix que el Madrid va temperar el Barça
3: no
1: perquè li troba un món...
3: Quan no pots guanyar, t'has de defensar.
1: Ah, va, bueno.
3: Això és veritat. Això és veritat.
4: No, però a veure, un moment...
12: És Salvador... el que fa ara també tornar a fitxar sí, Mourinho, és anar a buscar
4: aquella persona... I segurament és una jugada per ell bastant bona, perquè Mourinho és un molt bon paraigües per un president.
3: Però de la... Jo dubto molt que li surti, dubto molt que això sí vagi bé.
4: Esportivament no, Salvador, però a nivell...
3: Però escolta, com li ha anat a Mourinho els últims clubs que ha tingut?
4: No, que esportivament serà un desastre, però com a mínim Florentino tindrà un o dos anys en què tindrà un portaveu del club que li pararà tots els llamps, absolutament tots els llamps.
3: Mourinho aguantarà dos anys.
4: Jo no, he dit un o dos, no ho sé.
3: Un? És que jo crec que... ara això queda gravat i vés a saber, igual guanyo tres Champions seguides, eh? jo diria que no, jo diria que això no arriba ni a Nadal.
2: Deixa'm sentir l'Emilio, que fa estona que no el sento. Emilio.
14: Ricard, Ricard, a ver, todo el discurso de Salvador es precioso, de verdad, es una cosa bellísima, ¿vale? Pero el miedo a los accionistas de ACS lo ha tenido. Y estamos hablando de dinero, señores, de dinero. El Barcelona va a pedir una nueva ampliación de dinero para acabar el camino.
2: Sí,
14: estamos hablando de dineros. El señor Florentino Pérez tiene que cambiar toda la plantilla. Tiene que, como muy bien cuenta Joan, tiene que pagar a los señores que le han dejado el dinero y no están rindiendo. Es dinero, señores, dinero. Y cuando alguien se vende el 3 o el 4 o el 5%, no es, como dice Ramón, para saber el precio. El precio se puede saber de muchas maneras. Es porque necesita dinero. Y cuando
3: Totalmente.
14: Tú te vendes 3 o 4% o 5, nunca sabes dónde estará al final, si luego será el 10 y tal. Con unas asambleas de compromisarios que todo el mundo sabe que están súper manipuladas.
4: Si
14: no
4: vota,
14: solo las asambleas, sino la elección de los propios compromisarios. Estamos hablando de dinero. O sea, y estamos hablando de alguien que lleva dos años sin ganar nada. No algo, sino nada. Y por lo tanto, es una situación muy desesperada para el señor Florentino Pérez.
3: Hombre, yo desesperada no, pero que es dinero y que se necesita, y que el Madrid y el Barça necessiten tenir els diners que valen per disposar-ne. Jo estic totalment d'acord amb l'Emilio. És a dir, el Florentino i el Jan, en el fons, les palanques no deixen de ser una venda en fals.
14: I l'hombre fuerte és un banquero. I l'hombre fuerte de Florentino és un banquero. Que raro, ¿me entiendes?
3: Sí. Sí, però no, no, sí, tens tota la raó. És a dir, en el fons, però això ho ha explicat, jo crec que ho ha explicat.
14: O sea, Alejandro Echevarría de Florentino és un banquero.
3: Sí, però perquè el Madrid necessita utilitzar els diners que té per poder competir amb clubs com el City, per dir l'últim que hem fet referència, entre d'altres, que tenen un finançament i que tenen uns recursos pràcticament, no infinits, però perquè ens entenguem, pràcticament infinits. I aleshores no hi ha manera de competir si no és amb una estructura nova. És a dir, la Superliga, al final, quan tu ets propietari i poses unes normes com les que hi ha a la NBA, t'assegures que tothom pugui competir en les mateixes condicions, a part d'uns drets televisius, o sigui, d'uns diners que tu cobres per els teus drets televisius molt més importants que amb la Champions. I, per tant, pots competir millor. I quan l'Emilio diu, falten diners, totalment veritat, home, clar que falten diners. Escolta, una cosa, ara nosaltres tenim la Minyonal i estem molt contents. Ens ha costat molts diners la renovació, però estem molt contents perquè l'hem fet nosaltres, etcètera, etcètera. Però si tu vas a mirar el talent que es compra i ven, per dir-ho així, aquest talent que abans normalment estava en una part important a la Lliga Espanyola, en aquests moments no hi és a la Lliga Espanyola. Però no hi és, no és que no hi sigui perquè de sobte haguem tingut mal gust a l'hora de fitxar, sinó perquè no tenim els diners suficients per fitxar aquests jugadors. I quan Florentino Pérez, i per cert, Joan Laporta, s'adonen d'això, entenen que el Barça i el Madrid, a part de la rivalitat esportiva, són aliats com a plataforma d'entreteniment. És a dir, que a un Barça-Madrid, la rivalitat entre Barça i Madrid és un producte comercial exactament igual que la plataforma Disney o la plataforma Netflix, sí, sí, o la plataforma Amazon, i que amb això, amb aquest espectacle, amb aquesta plataforma d'entreteniment, han d'anar plegats a intentar obtenir els màxims recursos possibles per poder seguir competint contra altres entitats o plataformes d'entreteniment que tenen recursos molt més amplis que ells. I aquesta operació, des de la fredor més o menys raonable i raonadora, jo crec que s'ha de poder entendre i crec que es pot arribar a pensar que no era una mala idea, o com a mínim que no era una idea perniciosa de la persona retorçada que estava intentant treure profit d'allà
0: on no tocava. No, no, i sent una bona una idea que no era perniciosa, no ha sortit bé, com no ha sortit tal com ell planejava la construcció de l'estadi perquè li han anat sortint problemes, com no ha sortit bé la planificació esportiva i d'aquí venen dos anys en blanc. Per tant, és lògic que hi hagi contestació i que no sigui, estrany que hi hagi un 30% dels socis que li vagin en contra, però fins que no hi ha hagut...
3: 30, Home, però un 35, home, contra 35, un 65, vull dir que en democràcia 3 a 6...
0: Sí, home, sí, i seguirà sent president, sí.
1: El moll de l'os és com s'han de capitalitzar clubs com el Barça i com el Madrid, això és evident.
3: Ara no ho sabem.
1: Bueno, però hi ha un escenari aquí que jo crec que és molt a tenir en compte i que era el de la Superliga. El diner no vol incertesa, ja ho hem vist amb la Champions. Abans a la Champions hi anava el que guanyava la Lliga. Ara hi van 4 i 5, per tant, els accionistes, si tu et fiques a la Champions, ja ha salvat el negoci. No és el mateix que guanyar la Lliga. Això, a la cultura europea, no té res a veure amb la cultura americana, que és una competició tancada, que és on els equips no pugen ni baixen, i on, per exemple, no poden entendre que Gales o que Escòcia vagi contra Anglaterra. Allà juguen Lakers contra Celtics i no juguen mai Los Angeles contra Boston. És un altre tipus de cultura. I aquesta cultura...
4: Entre altres coses, perquè els Celtics avui estan a Boston i demà poden estar a Massachusetts.
1: Aleshores, en aquest model, implantar-lo a Europa, a la vella Europa, no és fàcil, perquè aquesta cultura d'entreteniment ho veurem ara segurament al Mundial, ja hi haurà en 4 temps. És a dir, no només serà com ara, que són mitja part. No, ara faràs mitja part a la primera part i mitja part a la segona part. En aquests seran 4 espais tancats. Aquí pots començar a posar publicitat, un cantant, entreteniment i el que vulguis. I en el camp anirà gent que tingui molta pasta, perquè si no la gent s'anirà a veure el Sant Andreu, l'Europa, perquè no té calés per anar a aquest estadi. Per tant, estem construint un negoci... Un moment, i acabo, Salvador. Estem construint un negoci. No és el mateix que la cultura del futbol. Estem en un altre estadi. No té res a veure. Per tant, és possible que els que tinguem una visió més conservadora o pejorativa, o que ens ha agradat més un
2: més
1: altre
2: pura,
1: tipus,
2: sí,
1: siguem més recelosos davant de dir no, deixeu-vos a fer, que us portarem al paradís. Jo aquest paradís tinc molts dubtes.
3: La llei Bosman no va ser un avanç, és a dir, en aquell moment també es va dir, ara si poden venir uns estrangers, això anirà en detriment de la Pedrera, i no va anar en detriment de la Pedrera. Ara podem fitxar, podem tenir tot l'equip d'estrangers, i no ha anat en detriment de la Pedrera. I en aquell moment es va dir que si venien estrangers d'una manera massiva, d'una manera, diguem-ne, sense que fossin només dos, això perjudicaria la Pedrera. Cada cop que hi ha un avanç, cada cop que hi ha un avanç, la gent pensa que anirà en detriment del que hi havia i que empitjorarem. I jo crec que la Copa d'Europa...
1: Jo no dic empitjorar,
3: no
1: perdona, jo dic que és un canvi de cultura, que no té res a veure amb el que estem acostumats, perdó.
3: És un afegir, és afegir. Per exemple, des del punt de vista independentista, des del punt de vista catalanista, no he entès mai l'oposició a la Superliga, perquè si alguna cosa estructura encara l'estat espanyol des d'un punt de vista que no sigui estrictament legal, és la lliga espanyola, és l'estructura que diu el Ramon, que té tota la raó, en què doncs, hi ha una sèrie de geografia...
2: Però el Barça hi ha l'estatus quo.
1: Però el Barça no hauria deixat de jugar a la lliga espanyola.
3: No, jo només dic que si tu fas un primer pas en què tu ja pertanys a uns clubs... Són marcs superadors. És a dir, qui s'ha oposat al final? Qui s'ha oposat a la Lliga, a la Superliga? S'ha oposat al Tebas i s'ha oposat al Ceferín. És a dir, els guardians...
1: Els anglesos...
2: I tothom.
3: Els sí, no. Sí, però una cosa, dic des d'Espanya. Des d'Espanya s'oposa al Tebas. És a dir, i des de l'estament de la Lliga, per una qüestió de la UEFA, per una qüestió de poder. Però al final, tu el que tenies amb la Superliga, l'oportunitat que tenies és la de superar una relació geogràfica, una relació política de pertinença a un estat, que un estat signifiqués, no? Pertany a Espanya, signifiqués un accés determinat a la Champions,
2: etcètera. Sí, sí, sí.
3: I era la primera vegada que en algun moment es superava aquest àmbit. Hi ha hagut un president de Barça que no va ser el més estimat en algun moment per algun sector de l'afició, que va ser Josep Lluís Núñez, i gràcies a Josep Lluís Núñez nosaltres avui hem pogut viure de... el Barça i els altres clubs han pogut fitxar una sèrie de jugadors, etc., gràcies a que ell va implementar els drets televisius, drets d'imatge, drets televisius.
2: Emilio.
3: En aquell moment, quan el Barça va voler cobrar a les ràdios per entrar al Camp Nou, es va muntar un escàndol terrible i va haver de fer marxa enrere. Però allò, que potser estava mal plantejat en aquell moment, que potser s'hauria d'haver explicat millor en aquell moment, però allò va ser la llavor del futbol tal com l'entenem ara i que ens sembla que hem de protegir a tota costa. I contra aquella iniciativa de Josep Lluís Núñez també va haver-hi una gran contestació pensant que s'acabava el món.
2: Emilio.
13: No, que me voy, porque estoy en Budapest.
2: ¿Budapest?
13: He visto ganar a Marc Márquez.
2: Molt bé.
13: Ja sé que no és cosa de echarle minutos, però...
12: Que sí, ahí molt bé, però ja...
2: Molt bé.
12: Guanyar,
2: Emilio, cuida't, una abraçada i celebra-ho l'aniversari.
13: Vinga, un abraç.
2: I també, Salvador Sostres, gràcies també per acompanyar-nos. Aprofito per també cuidar-te. Que vagi bé. Gràcies. Afegim una altra veu. Alfredo Relaño, bon dia.
15: Hola, bon dia, buenos días.
2: Estem veient com Florentino és etern.
15: Perdón, ¿me puedes repetir?
2: Que es etern, Florentino.
15: Sí. Sí, bueno, pero yo creo que de esto no ha salido como le esperaba. Él convocó estas elecciones, en realidad, para que no las hubiera, porque pensaba que... Yo creo que después de 2 años sin título, él quiere hacer esa transformación social, y después de 2 años malos, pues no se sentía con ánimo para eso, porque pues es complicado y ni siquiera lo he explicado bien. Y entonces hizo ese farol pensando no se presentaría a nadie. Se ha presentado Riquelme, que era desconocido, y ha sacado un tercio de los votos, digamos que tiene el respaldo de 10,000 y pico socios, y ahora tiene, pues quizá lo tiene un poco más difícil que antes. Yo que ha ganado, efectivamente, ha ganado 2-1. Toda la atmósfera en Madrid era pues que iba a ganar 90-10 o más todavía en principio, pero en la campaña... Riquelme pues ha estado bien, ha presentado una oferta que gustaba y sobre todo ha dado con un descontento que hay en el Madrid, que lo había, lo hay por varias razones, lo hay sobre todo por tres. Una, que el abonado que va al estadio ve que le han estrechado el asiento, que el estadio con toda su pretendida grandiosidad es incómodo. Les han quitado sitio para las zonas VIPs, los baños están más lejos, los han mandado, que estaban bien localizados, los han mandado hacia un córner. Otra, la indulgencia de Florentino con el caso Negreira hasta que Laporta le abandonó con la Superliga. Y otra más, ese run-run de que va a vender, de que no sé qué, de que esto o lo otro, que no lo explica bien. y eso mosquea a muchos socios que son gente que está hecha al modelo antiguo, de que el club efectivamente es de los socios, antes se les trataba de otra manera, y que lo que quieren simplemente es un asiento cómodo y seguro para ir a ver los partidos y tener un buen equipo. Todo eso ha reunido unos 10.000, 10.000 y pico, así 65, 35 creo finalmente. Ya son 10.000 voces en el Bernabéu que ahora va a tener que escuchar. Mourinho a mucha gente tampoco le gusta. Mourinho gusta, digamos, a una gamberra del madridismo que no es pequeña, pero que no es mayoritaria. Pero Mourinho tampoco ha sido una oferta ilusionante. Y bueno, ahora quiero decir que está peor ahora Florentino que hace un mes. Solo tiene un año más de mandato. Tenía casi tres por delante todavía, que le bastaban para cualquier cosa. Ahora tiene un año más de mandato, pero tiene 10.000. Tiene 10.000 que hay en contra, que han aflorado, ¿no? A favor, además, digamos, de un hombre que era perfectamente desconocido hace dos o tres semanas y que ha afrontado unas elecciones como una con más trampas que una película de chinos, dicho sea de paso, ¿no?
2: I més enllà de la cosa electoral que ara comentàvem, a nivell esportiu, Alfredo, quin Madrid preveus?
15: Pues mira, el Madrid tiene un problema. Estaba oyendo, yo no creo que el Madrid tenga un problema de dinero y todo eso de la Superliga que estaba oyendo, yo en eso no estoy de acuerdo, pero es para otra cosa. El Madrid tiene dos jugadores extraordinarios en ataque, que son Vinicius y Mbappé, y lo que pasa es que no los ha sabido mezclar. Tiene un portero extraordinario también, y tiene buenos jugadores, y ha tenido y tiene dinero para comprarlos mejores de lo que los ha comprado. Este año ha habido algún error visible. Por ejemplo, Mastantuono ha venido al Madrid por más dinero de lo que le costó al Bayern de Múnich coger a Olise del Crystal Palace. Y en el medio campo llevan años proyectando un medio campo de energía. Cuando Kroos y Modric se envejecieron, llevan años tratando de establecer un medio campo de energía, Valverde, Tchouaméni y Camavinga, que no ha funcionado porque el equipo no puede ser de ese émbolo presionante si los de arriba no corren también para la presión. Y fichan, tienen jugadores arriba que no corren para la presión, y esa es la discusión. Mbappé y Vinicius, y con ellos Bellingham, que es la otra estrella, que si estos dos de arriba no corren, pues yo pongo mala cara y tal, y por ahí se va rompiendo todo. Falló en el proyecto Xavi Alonso, porque se acobardó con Vinicius, y acabó quitando a Xavi Alonso, que es una cosa que también cayó mal. Y de manera que es que el Madrid está siendo víctima ahora de unos errores y que no tendría por qué haber cometido, porque si no, podría tener perfectamente un buen equipo, y un buen equipo de nivel semifinal de Champions o campeón de Champions, con el mismo gasto y un poco más de organización. Dejaron ir a Modric quizá demasiado pronto, jugando en el Milan todo el año, pero si no, tendrían que haber ido por ese lado en la sustitución, no por el otro, que es un plan que adoptaron ya hace tiempo, y que creo que fue una mala carretera de salida. Aparte, perdón, de que el Madrid visiblemente no lleva la cantera como la lleva el Barça, que en cierto modo es su otro lado del espejo en España, ¿no? El Barça, cuando ha pasado sus apuros económicos, pues está construyendo jugadores continuamente y puede cubrir 4, 5 o 6 puestos del equipo perfectamente, algunos con condición de estrella encima del equipo, no solo jugadores de convento, pero es que el Madrid eso pues prácticamente no tiene nada. Hay muchas cosas que se podrían hacer mejor. Y un Florentino al que ya le iban superando los años, lleva dos, que no da una, porque ya 2 años que no da una, y eso explica también que el Madrid pues está peor que estaba tiempo atrás.
2: És la mirada d'Alfredo Relaño. Gràcies, Alfredo, per acompanyar-nos. Que tinguis un bon dia. Adéu. Farem una pausa de 3 minuts i parlarem del Barça, perquè falten diners per acabar les obres del Camp Nou.
16: Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
17: Hola, que em fa bon dia. Mira, quan surti de treballar me'n vaig al supermercat del Corte Inglés a fer la compra. Tinc el rebost sota mínims. A més, tens un 20% de regal en les compres d'alimentació, drogueria i perfumeria superiors a 60 euros. Només fins al 14 de juny. Ah, i pots canviar-ho del 22 de juny a l'1 de juliol en una propera compra. I aprofitaré també els descomptes que sempre hi trobo. I per descomptat, el 20% de regal en tota la meva compra. Mira, vull agafar oli d'oliva verge extra, detergent... Ah, i renta vaixella, que tampoc n'hi ha. Cafè, refrescos, uns quants iogurts i productes frescos, que són excel·lents. I és així sempre, eh? Cada dia, bons preus i millors ofertes amb productes de primera qualitat i de les primeres marques. Recorda-ho, un 20% de regal fins al 14 de juny a Supercor, Hipercor i al supermercat El Corte Inglés. Consulta les condicions. I pensa-hi a descarregar-te l'app del Corte Inglés, perquè així pots comprar fàcilment i amb comoditat. Què necessites avui? A la botiga web i app. I recorda-ho, aquest diumenge a les botigues del Corte Inglés de la plaça Catalunya Diagonal i al supermercat de Francesc Macià estaran obertes de 12 del migdia a 8 del vespre perquè puguis fer les compres amb comoditat. Això és tot per avui. Fins demà.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
18: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
19: Pel picant?
18: Què havia de ser, si no?
19: Però què va ser?
18: Apendicitis, operat d'urgència.
19: Ostres.
18: Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
20: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
21: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
22: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
23: Ara a Lidl, síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
24: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a dacia.es.
25: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
26: Adeu, Andreu! Toco el 2! Fins demà, bacallà! Adeu-siau!
27: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
28: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
29: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
30: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
2: A tot això estem pendents també del Papa Lleó XIV, que avui compareixerà al Congrés dels Diputats i farà un discurs. Dany Santeaja, bon dia.
31: Hola, bon dia.
2: Tot a punt per aquesta visita?
31: Tot a punt. A la zona on som la premsa aquí al Congrés, al pati, entre l'hemicicle i la resta de l'edifici, hi ha molts mitjans ja preparats per l'arribada del pontífex, que s'espera a 11:15, i han començat a passar alguns ministres i diputats que ja entren a la zona del Palau, per exemple, Félix Bolaños, el ministre de Justícia i Relació amb les Corts, que s'ha aturat per comentar amb els periodistes que està sortint tot el viatge de manera impecable, ha dit.
2: Impecable, està bé. Què és el que passarà a partir d'ara? És a dir, arribarà a 11:15, deies?
31: Sí, arribarà en Papamòbil, per la carrera de Sant Jerónimo, i allà, al peu dels lleons, el rebran tant la presidenta del Congrés, Francina Armengol, com el del Senat, Pedro Rollán. Ja dins saludarà a les autoritats de l'Estat, com el president del govern espanyol, el president del Constitucional i la del Consell del Poder Judicial, i dins a l'hemicicle signarà el llibre d'honor, saludarà els líders dels partits polítics. Ara veiem entrar els diputats de Bildu, que són un dels grups d'esquerra que tampoc s'ho han volgut perdre. Hi ha absències com els diputats de Podem i del BNG. I després de saludar els líders polítics ja entrarà a l'hemicicle, farà primer el discurs de benvinguda la presidenta del Congrés i després parlarà el papa Lleó XIV.
2: Doncs seguirem aquest discurs, per tant, que anirà més al voltant de cap a 3:15, cap a 3:15 d'11, entenc.
31: Sí, sí. De fet, un discurs que, Ricard, ja tenim algunes de les línies mestres del que tocarà. Ja es va comentant entre la premsa aquí especialitzada del Vaticà, i hi haurà per tothom, Tindrà un missatge a banda i banda de l'hemicicle, tant que podran reivindicar els partits d'esquerra com de dreta, perquè per una banda parlarà a favor dels migrants, serà dur contra els discursos identitaris, parlarà també en contra de la guerra i del rearmament, però també farà un pronunciament a favor del dret a la vida, és a dir, en contra de l'avortament i l'eutanàsia.
2: Caram, doncs ho seguirem. Gràcies. Fins ara, Dani.
31: Fins ara.
0: Cellers Maset, vins i caves directes del celler a casa vostra, us ofereix l'Àgora Esportiva.
2: Amb Ramon Bes, amb Laia Todel, amb Joel Díaz i Francesc Garriga, anirem tancant l'Àgora, però abans volem saludar Xavi Hernández. Xavi, bon dia.
1: Hola, Ricard, bon dia.
2: És el periodista, Francesc?
3: Ai, quin insult.
2: Doncs s'ha espantat ara. Dic... Sí, això et deu passar, no, Xavi? Et deu passar sovint, no?
1: Em passa cada dia, pràcticament.
2: Ja, és una pena, perquè fas una informació fantàstica, no? I després la gent et confon.
1: Intento signar amb el segon cognom per evitar alguna
2: Veus?
1: Confusió.
2: Clar, clar, això ho fas bé. Publiques avui al diari Ara una notícia que explica que falten diners per acabar les obres del Camp Nou.
1: Sí, aviam, al final és una cosa que ha passat a tots els estadis que s'han reformat, que s'ha construït des de zero. El Barça no serà l'únic club de futbol llest i guapo que fa un estadi nou pràcticament i no ha de refinançar-lo i no ha de demanar un altre crèdit. El Madrid li ha passat a molts clubs europeus, a la Premier, i passa també en les obres públiques. Per tant, els sobrecostos són una mica el pa de cada dia. La història és que és una cosa que doncs que s'ha anat endarrerint i ara doncs ja ha arribat a aquest punt de límit. A finals del 25 ja s'havia disposat més de 1.000 milions d'euros del crèdit de 1.450 finals del 2025 i ara a mitja temporada del 2026 amb la tercera graderia doncs aixecada però encara a mig fer i la coberta per aixecar del tot, doncs el crèdit s'esgota i doncs s'han de buscar recursos per poder continuar amb l'obra. I el Barça ja s'ha esforçat moltíssim perquè l'obra no s'aturés, perquè hi ha hagut moments en què Goldman Sachs no deixava anar capital perquè no hi havia certificacions d'obra acabada i llavors, per evitar que l'obra quedés paralitzada, el Barça admet que ha fet pagaments del seu pressupost ordinari perquè l'IMAC pogués seguir treballant. Així que és un tema que cal resoldre ràpid perquè el Barça, el seu pressupost depèn moltíssim del ticketing, de l'estadi i l'estadi doncs s'ha d'acabar com abans millor.
2: Perquè si el Barça no aconsegueix aquests diners, es podrien arribar a aturar les obres?
1: Home, el Barça ja està treballant en tenir aquests diners. O sigui, és una cosa que amb els creditors ja hi ha converses. Hi ha una relació diària amb Goldman Sachs que està permanentment informada com van les obres. La història és que primer s'ha de buscar el sí del soci, s'ha d'explicar a quant ascendeix aquest sobrecost, a quant ascendeix aquesta desviació pressupostària, que ja en parlarem, però deixa fora el Palau Blaugrana, de moment. La prioritat és l'estadi, és el Camp Nou. I un cop el Joan Laporta prengui possessió i tingui el sí del soci, doncs llavors podrà negociar en la millor disposició possible a aquestes noves condicions i aquesta nova quantitat. Jo la quantitat la desconec, però Mundo Deportivo ahir va parlar de 500 milions més. Llavors, la meva pregunta és, dintre d'aquests 500 milions més hi ha l'estadi i tot el que falta de l'espai Barça o només la prioritat serà acabar l'estadi?
2: Ja. Sí, sí. Aquesta és una bueno, no, s'ha d'aclarir, diguéssim, perquè clar, a més si demanaran això als socis, doncs tinc que donar detalls de què s'aniran.
4: Recordem que l'assemblea que s'aprova el finançament, aquests 1.450 milions inicials, allà, ara parlava del Palau Blaugrana el Xavi, no és menor aquesta qüestió, perquè allà en els 1.450 ja van dir, bé, no, sí que entra amb aquests 300 milions, veurem, perquè pot haver-hi desviat... Bé, la cosa és que t'has gastat aquests milions, no ha entrat al Palau, i no és que no entri al Palau, és que necessites una quantitat més alta. Ara parlava el Xavi, 500 milions, veurem quina és la quantitat final per acabar l'estadi, voltants, i jo crec que aquí el Palau segueix sense entrar al Palau Blaugrana. Això és endeutament.
2: Per demanar això es pot fer una assemblea extraordinària o s'ha d'esperar a la tardor?
1: Xavi. Això es poden fer dues coses. Joan Laporta ja ha de convocar una assemblea extraordinària per ratificar els nous càrrecs de la Junta.
2: Val.
1: Ell és un president electe, a partir de l'1 de juliol ja prendrà possessió i ha de convocar els socis per decidir o perquè els socis diguin que sí al seu vicepresident esportiu, al seu vicepresident econòmic, una mica tots els càrrecs de la Junta i els nous directius. Per tant, ell ja ha de convocar el soci. Llavors, el debat que hi ha internament ara mateix és aprofitem la convocatòria extraordinària d'aquest estiu per ratificar la Junta, per explicar els sobrecostos i demanar aquest permís, o treballem una miqueta més l'operació de crèdit que s'ha de tancar i aprofitem la convocatòria ordinària de cada tardor per explicar el sobrecost i aconseguir la llum verda del soci. O sigui, aquest és el debat una mica que hi ha. A més a més, s'ha de demanar un altre permís, que és per una operació de sponsoring a la part de darrere de la samarreta. Allà on hi havia ACNUR, deixarà d'haver-hi ACNUR i hi haurà una empresa immobiliària dels Emirats que pagarà, crec que són 10 milions d'euros per temporada per anunciar-se allà.
4: Bé, i a més aquesta publicitat va englobada dins una operació que el Barça està treballant per aconseguir ingressos importants també al món àrab en dues ciutats diferents, Dubai i Abu Dhabi, crec, o Qatar, Dubai i Abu Dhabi, no ho tinc clar, però vaja, ara no me'n recordo, però que són de complexos d'edificis per aconseguir doncs aquests ingressos, a més posar el teu escut en unes torres altes que siguin les torres Barça. Vull dir que és cert que el Barça està intentant buscar aquestes vies per aconseguir més ingressos i aconseguir més diners per aquest finançament. Quan sents aquesta informació, al final, entens aquella pressa que tenia el Barça per tornar a l'estadi, que dèiem, no té sentit córrer tant per tornar en una situació tan incòmoda pels socis, més que incòmodes, que feies el fet de tornar a l'estadi, endarrereixes les obres, perquè cada partit s'endarrereixen més dies. Però és que al final el Barça tenia una urgència, i té una urgència, que és aconseguir el ticketing, aconseguir més ingressos dels VIPs, sobretot de l'estadi, perquè necessita diners. I això és el que va fer tornant abans d'hora. Veurem ara, a partir d'ara, si el Barça, que s'està plantejant també, evidentment, que haurà de tornar alguns altres partits de temporada que ve, l'altre, vaja, a Montjuïc, doncs això com influeix tota aquesta desviació?
3: Bueno, confirma una mica també que la gestió de l'espai Barça ha estat molt qüestionable. Parlo tota la dimissió dels directius i executius que han hagut des de la adjudicació de les obres a l'IMAC, que es va dir que era l'oferta més ràpida i més barata. Ja no serà la més barata, diria, ni tampoc la millor. Molts dels problemes que estan passant socis que actualment van al Camp Nou són semblants als que estan passant al Bernabéu. Seients estrets, accessos que has d'anar buscant, és a dir, és un estadi que està a mig fer. I tot i sent un problema comú, que és evident, ja s'ha explicat que no és només el que ha passat, recordem que el que va passar amb la construcció del Camp Nou va obligar, entre d'altres coses, a traspassar Luis Suárez per poder pagar les obres. No crec que s'arribin a aquests extrems, però la valentia que va tenir Laporta en dir comencem-les ja, perquè era una cosa que s'anava a dir tant davant la por de qui ho adjudiquem i ho fem, també ha portat com a conseqüència doncs, una gestió qüestionable d'aquest espai.
5: 2.000 milions, no? Per tant, entenc que ja puja la cosa.
4: Aproximadament. Sí, no tenim la quantitat exacta de l'ampliació que necessita el club, però podria anar per aquí.
5: I a l'assemblea del 2014, on es va aprovar la reordenació, que és on el soci diu endavant...
4: El referèndum.
5: El referèndum aquell... es parlava de més de la meitat, de menys de la meitat.
4: 800 milions, sí, més o menys.
5: Clar, que el soci provés ara fa 10 anys o 12 anys una reforma que costava 700, 800 milions i ara la factura estigui pels 2.000,
6: però el soci...
4: Però ho aprovaran,
6: no
4: enganyar,
6: sí. El soci, qui més qui menys, però... ha fet obres a casa. I...
4: No, però més enllà d'això...
5: És comprensible, però vull dir que déu-n'hi-do,
4: Que encara que en sonin xifres i números molt alts, això ho passaran per assemblea i ho aprovaran. L'assemblea aprovarà aquesta ampliació.
6: Quant de temps portem de retard, aproximadament, des de la primera data que es va donar?
4: Home, des del 2014, el referèndum?
5: Jo recordo aquí.
6: No.
2: Quants, Xavi?
1: O sigui, des del 2014 han passat 12 anys.
5: Sí.
1: I per mi hi ha una cosa clau en tot aquesta xifra, no?, que ha anat pujant des del moment del referèndum fins al gairebé 2.000 milions que estem parlant ara, i és que Laporta va refer el projecte i es va encarir després de la reescriptura del projecte que va fer la Junta de Joan Laporta. Hi ha una cosa que és la tercera graderia. La tercera graderia en el projecte inicial només es reformava. Aquí s'ha tirat a terra i s'ha tornat a aixecar per poder garantir dues files d'anelles VIP, que és una mica la gallina dels ous d'or, com deia la Laia. El Barça, o com a mínim la Junta actual del Barça, té moltíssimes esperances en que el Camp Nou sigui el Dorado, pràcticament gràcies a tota l'oferta VIP.
4: A finals d'aquest any, del 2026, era una de les primeres dates d'inaugurar el Camp Nou.
3: Tornem a la cultura del negoci, del business, el camp. Anar al camp de futbol serà un privilegi. No podràs anar a futbol.
6: Bueno, ja veurem, quan la Porta intenti pujar els abonaments, ja veuràs tu. Allà els compromissaris sí. De cop es desperten.
3: Bueno, no, però per començar, el soci ja té, els abonats, amb tot el que ha passat a Montjuïc, ja té una cosa clara, que el fet de tenir un abonament no vol dir que tinguis una cadira. Tens un paper, però la cadira la té el club. I això és el primer que t'estan dient. No és que jo seia aquí, va dir, no, vostè qui diu que aquest seient era el seu? Vostè té un abonament, no una cadira. I aquest concepte, que és molt català, el sentit de possessió, jo, Boca 105, fila 17, i aquí sempre he estat aquí al costat amb un de Centelles, a l'altra banda un japonès que de tant en tant va canviant, tot això, tot canvia.
2: Xavi Hernández, gràcies.
1: Que vagi molt bé, bon dia.
2: Tanquem aquesta àgora esportiva especial amb Ramon Bes, amb Joel Díaz, Francesc Garriga i Laia Tudel. Però abans, Marisa Gil, Pau Forada, bon dia.
7: Bon dia.
2: Què ens queda més pendent explicar al matí de Catalunya Ràdio?
8: Demà comença la selectivitat, un dels exàmens que més estrès genera entre els estudiants, i parlarem amb la Carla Beltrán, de Terrassa, que és una de les 45.000 alumnes que afronten demà aquesta prova. Sabrem com s'ho està preparant. També parlarem amb una professora de segon de batxillerat, la Montse Zamorano, de la Salle Mollerussa, i amb la psicòloga Laia Sala.
9: Després tornarem a connectar amb Madrid per saber l'última hora de la visita del Papa. Anirem fins al Congrés, fins on s'ha desplaçat el nostre company Dani Sainz de Aja, per informar del discurs que farà el pontífex a 11:45. També comentarem amb la Laura Fa quins són els famosos que s'han pogut entrevistar fins ara amb Lleó 14.
8: I després, a partir de les 11...

0: doncs la concreten. I és el que es coneix com golf de Viagra. De Biafra.
1: Qui no deu haver necessitat Viagra aquesta nit és Josep Pedrerol després de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions al Madrid. Ahir el Chiringuito Pedrerol va trucar a Florentino en directe des del seu mòbil, així per la cara, sense producció ni res, i tot va ser complicitat, bon rotllo, escoltem.
2: A ver. La noche es larga. Dos más.
3: A ver.
2: Soy... Hola, hola. A ver, hola, buenas.
3: ¿Qué?
2: Hola.
3: ¿Pero qué pasa?
2: Oye, Florentino, Florentino Pérez, pon un aplauso desde aquí, desde el Chiringuito. Por la victoria. Pero... Vaya, vaya lío tiene ahí montado. Enhorabuena.
3: ¿Te has dado cuenta qué inteligentes son todos los que me aplauden, ¿no?
2: Bueno, aquí hay... Bueno, en fin. Bueno, ¿contento?
3: Hombre, contentísimo.
1: Hi havia moments que semblava que fos una imitació.
4: No era el Xavi Espinosa?
1: És que jo... No era Xavi Espinosa, segur? Segur. El Jiménez Los Santos és un altre dels que està content amb la victòria Florentino i aquest matí doncs, li ha picat la cresta l'Enrique Riquelme, de qui diu que és Negreira.
5: El problema de Riquelme és que tiene detrás toda la corrupción del mundo mediático, que en el mundo del deporte es escandaloso. Riquelme es Negreira, porque tiene el mismo apoyo que tuvo Negreira, el Marca, el AS, Tebas, etcétera, todos los enemigos de Florentino, que son los mismos que del Madrid, que ha mentido como un bellaco en todo lo que iba a traer al Madrid, que va a traer, lo que trae es a Rosauro Varo, para eso que ponga a Sánchez.
6: És molt bo el nom de Rosauro.
1: Rosauro Varo. Des de la COPE, en canvi, l'Herrera ha obert programa, clar, amb la visita del Papa a Madrid. A la COPE pateixen perquè li han posat al Papa una agenda massa plena.
7: Del programa papal, por cierto, agotador. Yo no sé por qué a los papas, cuando viajan, pero bueno, que no son chavales, este no es mayor, pero les montan unas agendas. Si duermen 5 horas, bastante tienen. Unas agendas. Iba a decir endemoniada, hombre, no es el apelativo más acertado hablando del Papa, pero menuda agenda.
1: I acabo res amb un apunt del meu company de fatigues, Joel Díaz, durant l'agroesportiva, fent aquest apunt interessantíssim sobre un equip de l'NBA.
8: Los Angeles contra Boston. És un altre tipus de cultura. I aquesta cultura...
9: Entre altres coses, perquè els Celtics avui estan a Boston i demà poden estar a Massachusetts.
8: Aleshores, en
10: i a les xarxes, què han dit, Joel?
9: Bueno, em deixen fer una fe de rates. Boston és la capital de Massachusetts. M'he confós. Mm.
1: Les xarxes celebren la victòria de Florentino. Evidentment que ja comença a donar mostres de com tractarà a la premsa que l'ha criticat. Ahir va celebrar la seva victòria recordant que ha fitxat el Mourinho i veient que això no impressiona els periodistes, què fa? Els obliga a aplaudir.
11: Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho. Como profesor.
1: Els arranca ell, els aplausos. I no deixem Madrid ni els éssers superiors, perquè la visita del Papa ha deixat moments curiosos. Jo, per exemple, desconeixia la vessant arrauxada d'algunes monges. Per exemple, aquest cap de setmana s'ha viralitzat un vídeo on es veu un grup de monges caminant per Madrid, talment com si fossin un grup de hooligans, amb els seus càntics, la seva coreografia i els seus oé, oé. Hi ha un moment, pasito pa'lante, pasito pa'atrás, que està molt bé. Hores. Ara crec que és ara. Peregrino camina pa'lante, peregrino camina pa'atrás. Un... Prou, per favor. Oi, sí, tenen ganes de... En fi. I seguim a Madrid per atendre un moment estrany viscut a l'Hormiguero del Pablo Motos. Ja sap, Ricard, que allà tenen el seu propi xiripipi. Allà truquen a algú, li pregunten ¿sabe usted qué es lo que quiero? I si la persona respon la tarjeta de l'Hormiguero, s'endú 6.000 euros. Doncs bé, la setmana passada van trucar una persona que estava una miqueta alterada.
12: Venga, por favor. Son 6.000,
13: hola, hola.
12: Queremos hacerte una pregunta. Si
14: estás... Dime.
12: ¿Estás viendo la tele?
14: Bueno, tú dime la pregunta. Vamos, la pregunta.
12: Vale. ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
14: Dime.
13: O sea, tiene que responder algo específico.
14: ¿Algo específico de qué? ¿De creación? ¿De Dios? Te estoy preguntando de qué tipo de científica, que hay varias.

0: A ver, la pregunta otra vez, la pregunta. Son tres cosas, que tres es el número siete. Tres por uno, vamos. Ver, la pregunta tres por uno, que es uno, el número uno es siete, vamos.
1: ¿Sabe usted qué es lo que quiero?
0: ¿Qué querés? Te doy.
2: No estaba preparada aquesta.
3: No estava preproduïda, no, com no. Espero que sí que ho estigui, el tema xiripipi. I acabem a la televisió valenciana per escoltar una escena que necessita descripció. Els protagonistes són tres senyors d'edat bastant avançada, valencians, asseguts al mig d'un tros. El primer no el sentireu perquè no diu res. El segon és el que va dient que sí a tot el que diu el tercer. I el tercer està emprenyadíssim amb l'Arguiñano perquè diu que cuinar per 4 és molt fàcil i que si cuines per 40 no et surt tan rico.
4: Tu veus, ixe senyor Arguiñano, el veig que heu guisat, però sempre guisa per 4.
5: Sí. Exacto.
4: I això me dona pel sac. Exacto. A mi. I un xet a llevar el canal. Perquè jo te diré, perquè guisa per 4 i guisa de lo millor del món per 4. Sí. I si el meu pobre jo hi vaig a la matinada.
5: Sí, sí.
4: Que dic, ahir n'hi ha 40 i això n'hi ha pa, sí, pa dinar. Bravo. Pues ahir voldria veure-li-ho, a senyor Arguiñano. I està de rico.
6: Gràcies, Joel. Que vagi bé. Per cert, recordeu quan vau fer la selectivitat o no?
7: Sí.
6: Els nervis que hi havia. Clar, imagineu-vos que feu la selectivitat, arriba el Papa a Barcelona, hi ha una vaga d'educació, l'ansietat aquella que té, aquells nervis que tenia...
7: De centre, això de centre. Ah.
6: Carla, bon dia.
8: Bon dia.
6: Com van els nervis? A veure.
8: Bé, aviam, n'hi ha.
6: Tu la fas... Comença demà, la selectivitat. Tu la fas demà, no?
8: Sí.
6: I com treballes els nervis? Com t'ho fas?
8: I a l'hora d'estudiar o...?
6: Sí.
8: Doncs, aviam, o sigui, si tinc molts nervis o això, quan estudio no tinc nervis, normalment. Mm. Tot és practicar, el que sigui, però abans de posar-me a estudiar em poso, jo què sé, una mica de música.
6: Veus?
8: O algo així per entrar... Doncs, no sé, m'ajuda.
6: Suposo que estàs llegint també l'actualitat, saps que ve el Papa, saps que una vaga d'educació... No sé si això també us pertorba o us preocupa, especialment.
8: Jo espero que no. Només espero que demà els trens vagin tots amb normalitat i això, que no tinguem problemes. Però, bueno, anirem tots una mica més abans, ens han recomanat. Jo espero que no ens afecti.
6: Avui estàs estudiant a última hora o és un dia que t'agafes de descans?
8: Aviam, estic repassant.
6: Molt bé. Hi ha alguna assignatura en especial que et costi més?
8: Castellà. O sigui, demà comencem amb castellà, a més... Mm. I es veu que els de coordinació de castellà van tenir l'altre dia una reunió que, o sigui, van dir d'última hora que hi hauria canvis. Just fa 3 dies. I ens va dir la nostra professora que és possible que hi hagi canvis en l'examen de selectivitat de Càster.
6: Ui.
8: I doncs estem preparant els últims... Doncs això, la nostra professora ens ha enviat correus i tal, dels possibles canvis que hi poden haver, i doncs per acabar-los de tenir preparat, per si de cas.
6: Doncs et deixem que t'ho preparis bé. Carla, gràcies, una abraçada, i que vagi molt bé.
8: Merci.
6: Molta sort.
8: Adéu.
7: Ella nerviosa i tu trucant-la, saps?
6: Bueno,
9: per desconnectar.
6: Per desconnectar, per relaxar-se, que vegi que no té importància.
9: A mi el que posava nerviosa era que et deien el que no hagis estudiat fins ara, ja no cal.
6: Ja no cal, sí.
9: I jo pensava...
3: Sí que cal.
7: Jo vaig ser la primera selectivitat.
6: Caram.
7: 74, per tant, no sabíem ni què ens preguntaríem i jo tenia la sensació que allò era una escabetxinada i que no la passaria ningú.
6: Doncs sí que l'heu passat.
7: I aleshores sí, vas fer. Però al començament de preparat pensaves que tot seria una gran escabetxinada.
6: Besa, Tudel, Díaz i Garriga, gràcies.
10: Adéu.
11: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
12: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
13: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
14: Què?
13: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
14: Sense pagar?
13: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
14: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances.
13: Citroën.
14: Consulta Citroën.es.
15: Tinto de verano, Don Simón.
16: Tinto de verano, Don Simón. Es tu momento, Don Simón.
15: Y ahora, tasta el blanco de verano. Don Simón.
2: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponès.
5: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Sabies que aïllant la façana de casa teva es redueix la demanda d'energia i pots millorar el confort tèrmic? Canvia la caldera de gas per una bomba de calor. Amb l'aerotèrmia pots tenir calefacció, refrigeració i aigua calenta amb un únic sistema molt més eficient. I aquest canvi pot suposar una reducció de la factura anual. Comprova-ho amb el simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia. Troba'l a ikn.gencat.cat/setmanaenergia. Setmana Europea de l'Energia Sostenible. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
5: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
17: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
5: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
17: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
5: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
17: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
5: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
15: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
18: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
19: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
18: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
15: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
18: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
20: Jo ja l'he posada a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
18: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
15: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
20: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
18: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
15: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
20: I m'he comprat un armari.
21: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
20: Sí, sempre anava a burra.
21: Una burra, els penjadors.
20: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
21: No! Home, és que el cardis alta baix del balcó, eh?
15: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
5: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: Demà a aquesta hora, 45.000 estudiants estaran en ple examen de la selectivitat. Avui volem parlar fins a quin punt aquesta prova genera ansietat i com es pot gestionar, perquè segons un estudi de l'Organització Mundial de la Salut, la competitivitat escolar i la pressió per pujar nota ha fet que els últims 10 anys l'estrès acadèmic hagi augmentat fins a un 68%. Podem saludar a aquesta hora la Laia Sala, que és psicòloga d'adolescents. Què tal, Laia? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I també la Montse Zamorano, que és professora de segon de batxillerat de la Salle Mollerussa. Què tal, Montse? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: D'entrada, deixem començar per tu, Montse. No sé si els professors també passeu nervis aquests dies.
2: I tant, que els passem sobretot, bàsicament perquè veiem cada dia moltíssima pressió, moltíssimes preguntes, a veure què surt, a veure què no pot sortir, quin temari podem descartar, i això també, òbviament, ens carrega una mica, però també ho hem de saber afrontar.
0: Laia, com a psicòloga, quina recomanació donaries als estudiants avui?
3: Avui que descansin.
0: Oi?
3: Vull que el cervell pugui parar, pugui consolidar tot el que han après i després recordar que aquest examen té a veure amb tot el que porten fent durant fa dos anys que porten fent tot això. Llavors és un calma, i perquè necessitem estrès, un punt d'estrès sempre ens ajuda a activar-nos, però que no superem el llindar, que no és òptim. Que ens faci bloquejar.
0: Aquest any ja el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya, no?, que es diu Fes les Pau en Pau, centrada molt en donar aquestes eines per millorar el benestar emocional. No sé si és perquè també heu detectat, Montse, en el vostre cas, que cada vegada hi ha més ansietat, més nervis per una prova com aquesta.
2: Sí, òbviament, i és un tema del que cada cop ens sabem identificar més, perquè molts no saben com estudiar, no saben per on començar, s'agobien, però jo sempre els dic, quan ens posem l'examen a davant ja els ve tota la informació, però són aquests 5 minuts abans que tens la sensació de que no saps res, i això òbviament genera aquesta angoixa, però estic segura de que ho podran superar.
0: Que al final és un, ho sabem, no? Laia, que és un final d'una etapa formativa, no?, que és un tràmit per accedir a la universitat, però també sabem que és molt important aquest tràmit, no?, i que ens marca el futur, perquè si no tenim la nota de tall que volem, doncs això ens dificultarà complir els nostres somnis, no?
3: No siguem tan...
0: Ja.
3: Tan durs. Podem canviar els camins. Jo sempre els hi poso l'exemple que una companya meva volia fer aeronàutica, no va entrar, va estudiar navegació marítima, va acabar treballant al port, i llavors finalment s'ha acabat dedicant a una altra cosa totalment diferent, que està en el món de la moda i de l'estètica. Llavors, bueno, calma't, que aquest és la prova decisiva del teu futur. És una prova que t'ajuda pel proper any. Però si no surt com nosaltres esperàvem, anem a mirar quins altres camins tenim, quines opcions, no? Això a nivell pràctic, i després hem de treballar una mica què passaria a nivell d'autoestima si no passa el que nosaltres esperàvem o volíem. Que aquesta és l'altra.
0: Perquè els nervis com ens poden afectar en un bloqueig?
3: Clar, en un bloqueig pot fer que ens quedem, la sensació que ens quedem en blanc, de que no ho sabem res, i que després ens vingui podria venir un atac d'angoixa en algun moment, no? De dir, no en sé, em poso nerviosa, vaig començo a hiperventilar, i després ja sento que puja la corba i que ja no sé sortir d'aquesta situació. Llavors és superimportant que primer aprenguem a respirar, calma, deixem el boli, fem 4 respiracions tranquil·les, anem a buscar aquella pregunta que segur que en sabem, val? I després, quan hi hem respost aquesta que en sabem, això ens abocarà altres records i ens facilitarà que l'examen ens vagi sortint. Jo també, no, la recomanació és pas a pas. No? Avui és a dilluns, doncs me'n vaig amb els exàmens de demà, amb els de dimecres, ja hi pensaré demà. No? És un... anem pas a pas, i començo amb l'examen de la primera hora i després ja amb el de segona hora, no? Intentem fer petites porcions, perquè això ens ajuda a tranquil·litzar-nos, perquè després sí que tenim més sensació de control.
0: Primer dinem i després sopem, bàsicament, no?
3: Exacte.
0: No pensem en el sopar mentre estiguem dinant. Ara escoltàvem la Carla Bertran, una d'estudiant que també afrontarà demà la selectivitat.

Demà arriba el Papa a Barcelona i més enllà dels protocols, les mesures de seguretat, les pantalles gegants i les grans imatges que recorreran el món, aquesta visita també es viu des dels pobles, des de les parròquies i des de les persones. La setmana passada, als micròfons de Ràdio d'Esvern, el mossèn Xavier Sobrevia, mossèn de la parròquia del Sant Just i pastor, ens explicava la il·lusió amb la que la comunitat de Sant Just preparava aquest moment. 50 persones, un autocar ple i moltes ganes de formar part d'una cita que per molts és històrica. Però potser la notícia no és només aquesta. Potser la notícia és que en un temps accelerat i sovint individualista, encara hi ha espais que continuen generant comunitat. La visita del Papa a Lleó XIV connecta Sant Just amb Montserrat, amb Barcelona i amb el món, però també ens connecta doncs amb persones que comparteixen fe, curiositat o simplement voluntat de viure un moment excepcional. Alguns hi aniran per motius religiosos, d'altres per interès històric, d'altres per sentir-se part d'alguna cosa més gran, i totes aquestes mirades són legítimes. També és significatiu que part destacada de la visita passi pel nostre entorn més proper, des del Bisbat de Sant Feliu de Llobregat fins a Montserrat, passant per Can Brians. Un recorregut que parla de territori, de proximitat i també de simbolisme. Demà les càmeres enfocaran el Papa, sobretot les càmeres aquí a Barcelona, perquè a Madrid ja l'han estat enfocant aquests dies, però sobretot potser valdrà la pena mirar també la gent que s'aixecarà d'hora, pujarà l'autocar i farà camí per compartir un dia que recordarà durant anys, perquè al final els grans esdeveniments també s'expliquen des de les petites històries. Soc Daniel Martínez i ara comença la Rambla. I ho fem com sempre, donant un cop d'ull al sumari d'avui. Avui arrencarem amb el primer tram del programa, tram informatiu, amb les notícies de Sant Just. Tot seguit també farem un repàs a les portades dels diaris amb Mariona Sales, cap d'informatius, i seguirem amb les efemèrides i amb el temps. Tot seguit, a la segona hora, entrevista del dia. Avui parlem amb Casa Sant Just, el nou restaurant de Mas Lluí, i també parlarem de ciència amb en Jan Bigata. Tancarem el programa amb nutrició dietètica i amb l'espai tertúlia esportiva, i amb això doncs posarem la cirereta al pastís del programa d'avui dilluns 8 de juny. Sigueu benvinguts i benvingudes un matí més aquí a Ràdio d'Esvern. Comencem com sempre amb una mica de música. Bon dia.

0: Hola, sóc en Daniel Martínez i t'acompanyo cada matí a la Rambla, al magazín de matins de Ràdio Desvern. De dilluns a divendres, de 10 a 1, repassem l'actualitat de Sant Just. Parlem de les iniciatives que neixen al poble i ho fem amb els seus protagonistes. Descobrim propostes culturals, escoltem bona música i fem moltes coses més aquí, a Ràdio Desvern. 3 hores per parlar, per estar informats, participar i sentir-nos més a prop que mai. T'espero a la Rambla, a Ràdio Desvern, al 98.1 FM i a radiodesvern.com.
1: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto la Borda i l'Enric Orozco se toca.
2: Tots els marroquís roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat. La gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parassi, marimatge.
10: Estic solo.
11: Terroristes.
12: Parassi,
13: monstres. Tot això és odi. Aturem-lo.
1: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern. A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell, Indualden, Torre Blanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
14: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
15: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
16: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: Doncs seguim el nostre magazín, encetem avui el programa parlant de notícies, parlant d'informatius i arrencant, doncs, com ho fem sempre, saludant a Mariona Sales, cap d'informatius de casa nostra. Mariona, bon dia.
1: Bon dia, Dani.
0: Avui m'he posat molt content.
1: Per què?
0: Perquè avui és un dia molt especial.
1: Què hi passa avui?
0: Tu no ho saps? No saps que avui és un dia molt especial?
1: Avui és 8 de juny.
0: Avui és de juny, sí. I queden 40 dies per agafar vacances d'estiu.
1: Justament ho estava pensant, ara ho anava a dir.
0: Queden 40 dies per agafar les vacances. És molt poc.
1: Bueno.
0: És molt, però és molt poc. O no?
1: Dit així ràpid sembla poc, però si tu penses a pensar 40 dies, són 40 dies, eh?
0: Bueno, 40 dies...
1: És més d'un mes.
0: Si tirem de la Bíblia, no? És la Quaresma i això, tot això, no?
1: Això no sé, ja. No ho domino.
0: És igual, això ens ho deixarem de banda, però és que ara que està el Papa aquí a casa nostra, no?, que arriba demà, sembla que haguem de parlar només de l'Església. No, la cosa és, 40 dies queden per agafar vacances, i a mi em fa especial il·lusió, perquè, clar, miro enrere, veig tota la feina feta i dic, ostres, és una temporada, doncs per què no dir-ho, molt bona, molt positiva, molt enriquidora, i que semblava que no s'acabava mai, no?, quan estàvem a 20 de febrer i dèiem, ostres, acaba de passar Carnestoltes i aquí encara ens queda mig any, no? I ara,
1: exacte,
0: doncs, ho tenim bastant coll avall, vull dir que és diferent.
1: Sí, si ho dius amb divendres, hi ha molta gent que ho diu, queden... M'invento, 5 divendres per l'estiu. Llavors sí que sembla que quedi molt poc.
0: Ah, sí, eh?
1: Sí.
0: És que no sé, els divendres no els he comptat, Mariona.
1: No, jo tampoc.
0: He comptat els dies. He agafat el calendari aquest que hi ha aquí i he comptat dia per dia.
1: Doncs hauria anat més ràpid amb els divendres.
0: Sí, la veritat és que sí, però, bueno, és igual. Bé, que em feia il·lusió traslladar aquesta notícia, 40 dies perquè Ràdio d'Esvern agafi vacances d'estiu. Marxem a parlar dels titulars d'avui. Avui parlarem de la AMB, que presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus express X30. També parlarem del NUS, que suma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya, i tancarem parlant de Sant Just d'Esvern, que guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu al 2024. Marxem a parlar de mobilitat, Mariona, parlem de la AMB.
1: Doncs sí, parlem de l'AMB, com tu dius, que l'AMB i l'Ajuntament de Sant Just i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran demà 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità express X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellvell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei de la línia que fins ara connectava Sant Just amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i reforçarà, doncs, la connexió entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Just i Barcelona. L'actuació inclou també la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Segons han informat les administracions impulsores, l'ampliació de la línia facilitarà l'accés al transport públic ferroviari i contribuirà a reforçar la connectivitat metropolitana entre els municipis de l'entorn.
0: Molt bé, doncs en aquest cas de mobilitat marxem a parlar de medi ambient. Mariona, amb una nova, doncs, iniciativa impulsada per Alnus.
1: Sí, parlem de l'entitat ecologista Alnus, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, que s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals del país. El manifest, que està subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. Entre les principals reivindicacions, les entitats ecologistes demanen reforçar les polítiques de protecció ambiental, impulsar un model d'energies renovables distribuïdes, millorar la gestió de l'aigua en un context de sequera i ampliar la protecció dels espais naturals i de les espècies amenaçades. La declaració també reclama canvis en la planificació territorial, una aposta més decidida pel transport públic i la limitació de projectes que, segons les entitats signants, poden incrementar la pressió sobre el territori i els ecosistemes.
0: I ara sí, tercera i última notícia del dia, parlem de demografia. Mariona.
1: Parlem de demografia parlant de la mobilitat residencial a Sant Just, que va mantenir un saldo migratori positiu durant el 2024, segons les dades d'estadística de migracions i canvis de residència publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El municipi va registrar 2.138 moviments d'entrada i 1.355 de sortida, fet que es tradueix en un saldo migratori positiu de 783 moviments i una taxa de migració neta de 37,2 per 1.000 habitants. La principal font d'arribada de nous residents a Sant Just va ser l'estranger, amb 1.069 moviments d'immigració, pràcticament la meitat del total, i també destacant les entrades procedents de la resta de la província de Barcelona, amb 559 moviments, mentre que les sortides es van dirigir principalment cap a la mateixa comarca i la resta de la província. El balanç positiu del municipi es va sustentar sobretot en el saldo amb l'estranger, que va portar 749 moviments nets. En el conjunt del Baix Llobregat, el 2024 es va tancar amb un saldo migratori positiu de 9.155 moviments, amb més entrades que sortides a tots els municipis de la comarca, i els moviments migratoris van provenir majoritàriament de l'estranger i de la resta de Catalunya, mentre que la taxa de migració neta comarcal es va situar en 11,2 per 1.000 habitants.
0: Molt bé, doncs ara sí, fem un repàs ampliat dels titulars de la jornada d'avui dilluns. Avui hem parlat de l'AMB, que presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus express X30. La connexió entre Sant Just d'Esvern i Sant Feliu del Llobregat s'allargarà fins a l'entorn de l'estació de Rodalies i incorporarà nous autobusos articulats de gran capacitat. També hem parlat d'Alnus, que suma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya. L'entitat santjustenca, integrada a Ecologistes de Catalunya, dona suport a un manifest que reclama recuperar un departament de medi ambient propi i alerta sobre l'estat del medi natural. I hem tancat amb Sant Just d'Esvern, que guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu al 2024. L'arribada de població procedent de l'estranger impulsa el creixement migratori del municipi, que registra una taxa neta de 37,2 moviments per cada 1.000 habitants. I abans de fer una petita pausa per fer un repàs a les portades dels diaris, Mariona, deixa'm que mentre estàvem fent secció m'ha vingut al cap que no he comptat els dies, que no ho he comptat bé.
1: I què has comptat?
0: Clar, he comptat només els programes que ens queden.
1: Ah.
0: Els caps de setmana no els he comptat.
1: Ostres, nen.
0: Això vol dir que queden més de 40 dies per fer vacances, ho sento,
1: sí,
0: Mariona.
1: Bastant més.
0: Ho sento perquè t'he fet il·lusions i no queden 40 dies. És que clar, anava a pensar i dic, jo crec que no ho he comptat bé.
1: Vaya tela.
0: Jo crec que no ho he comptat bé. I dic, però ara no tallis la notícia perquè estem donant notícies importants. Fes-ho després, quan acabi la secció,
1: ho fas. Qui ho compta en programes? O sigui...
0: És que la ràdio és la meva vida, Mariona.
1: No vius el cap de setmana o què?
0: No visc el cap de setmana. Dic, clar, he comptat en dies laborals. Queden 40,
1: ja, dies,
0: 40 laborals, dies
1: laborals
0: per això, doncs per agafar vacances, però queden uns quants més, vale? Només perquè ho sàpigues, que després no em vinguis dient Dani, m'has estimat. No t'he timat, és que em vaig equivocar. És el que hi ha, tinc una mica de... El tema matemàtic el tinc una mica...
1: El portem malament.
0: Malament, fatal.
1: Ja som dos, tranquil.
0: Doncs vinga, per això ens dediquem a la llengua.
1: Exacte.
0: Vinga, som-hi, petita pausa, tornem de seguida.
2: T'he dit que no em venia d'agost.
3: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
7: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
0: I ara, portades de diaris. Fem un repàs a la premsa escrita al nostre país, arrencant amb la portada del diari Ara, Mariona.
1: El diari Ara obre amb la visita del Papa, dient que Lleó XIV insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa i en la primera missa alerta de la hipocresia. Diu, ningú es pot agenollar, davant de Déu i menysprear el germà. En fotografia principal veiem el Papa ahir a l'Arena Movistar de Madrid amb empresaris, sindicalistes, artistes i esportistes. Altres notícies d'avui de la portada del diari Ara. Parla del recompte caòtic al Real Madrid. Diu que Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. I tanca portada amb les dues últimes notícies d'avui del diari Ara. Veiem que l'Iran llança missils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. És el primer cop que dispara Tel Aviv des de l'alto al foc de l'abril. I avui el diari Ara fa una entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball, i posen una cita seva que diu que el 7,5% dels treballadors de baixa concentren el 50% de les absències.
0: I avancem, marxem a la segona portada del dia, marxem al periòdico en català. El periòdico destaca a Marc Márquez, una de les artífexs de l'impuls literari de la ciència-ficció. També parlem avui d'una imatge principal, la del Papa, la de Lleó XIV, el pontífex durant l'acte celebrat ahir al Movistar Arena de Madrid. I podem llegir 1,5 milió d'ànimes. Una multitud de fidels va seguir a Madrid el recorregut de Lleó XIV, que va animar els agents socials a centrar-se en els vulnerables. Pel que fa a investigació dels presumptes irregularitats socialistes, destaquen en titular Leire Díaz, que doncs va voler descreditar el Suprem per accelerar l'amnistia. La lampista del PSOE va intentar arribar a acords amb l'excomissionari Villarejo, que segons ella tenia proves de corrupció contra el magistrat Marchena. A l'Espai Panorama podem llegir la selectivitat arrenca marcada per les vagues de docents i la mobilitat a Barcelona. Pobres, pobres. Déu-n'hi-do, perquè els hi ha tocat fer l'espau en un moment una mica complicat, en un moment en què la ciutat no estarà en el seu millor moment de mobilitat.
1: No, la veritat.
0: Hi haurà molt col·lapse. A més, també el tema de les vagues per docents, el no que va sortir la setmana passada, aquell preacord. Hem d'entendre que no és un moment fàcil i que els alumnes, doncs, a part de venir potser no tan preparats com altres anys perquè hi ha hagut doncs, una mancança a les aules per aquestes vagues i per aquest absentisme doncs, dels professors i professores, absentisme en aquest sentit doncs, vinculat a l'adhesió a les manifestacions, doncs, arriba i de fet els organitzadors de les PAU recomanen acudir amb temps als exàmens. Tu que has fet les PAU, Mariona, com ho viuries si et toqués viure-ho ara? Actualment.
1: Jo de dir, jo crec, no sé, perquè en part els docents, per exemple, ja van dir que es comprometien a respectar els dies de selectivitat, per tant, entenc que no, o sigui, els dies de selectivitat doncs, no surten a tallar carreteres perquè els alumnes doncs, no tinguin problemes per poder fer aquestes proves. Llavors, no sé, jo crec que pel que fa a poder accedir a tot això, ho viuria amb tranquil·litat, també perquè penso que es prendrien mesures si els alumnes no poguessin fer els exàmens en la situació que es necessita, o sigui, amb els requisits que es necessiten. Llavors crec que jo a mi personalment no estaria més nerviosa del que estaria de normal pel fet de que siguin uns dies així una mica especialets. Com a molt, una mica preocupada per si costés arribar pel tema de les concentracions pel Papa. Sí i no, també, perquè com que nosaltres ens tocava fer les paus just aquí a l'entrada de Barcelona, al Campus Nord, no crec que afectés molt.
0: Però com a molt aniríem caminant, no?
1: Exacte, o amb bicicleta, o sí, amb patinet, no sé, ja ens ho faríem fer. El problema és més escoles o bueno, instituts que els hi toqui fer al centre de Barcelona o vaig a saber a quins llocs, però nosaltres crec que podríem anar-hi prou tranquils.
0: Sí, sí, totalment. Jo crec que els que han anat una mica més apurats, no?, potser sí que agafen com a excusa el tema doncs, de que potser no s'ha doncs, donat el temari o no, que no hi ha hagut aquest suport per part de l'equip docent, no?, els que han anat més apurats, o els que necessiten més nota, i aquests potser doncs, potser sí que tenen una mica més de raó, no?, perquè si no t'apliques, ho sento, però això ja és culpa teva, no? Però si potser tu necessites una nota X i treus una molt bona nota però no la que necessites per entrar a aquella universitat, home, doncs a lo millor no sé si serà degut a això o no, ho desconec. El que sí que ens consta és que des de l'Institut de Sant Just s'ha fet tot el possible perquè hi hagués aquest suport i perquè els alumnes tinguessin doncs la mateixa experiència i les mateixes eines que va tenir la Mariona en el seu moment quan se les va treure. Llavors, en aquest sentit, crec que bé, haurem de veure també amb els resultats, això ho veurem d'aquí uns dies. Marxem a parlar de 200 milions, en aquest cas doncs el periòdico ens parla de 106 municipis que volen entrar en la nova fase del Pla de Barris del govern català. Pel que fa doncs a les eleccions al Madrid, Florentino guanya a Riquelme però perd suport entre els socis. Tanca en portada amb més tensió bèl·lica, l'Iran llança onades de míssils a Israel arran de l'últim atac al Líban i canvi de tendència, el boom de l'habitatge registra els primers indicis d'una frenada. Passen 2 minuts de 2:15 del matí. Marxem a La Vanguardia.
1: Doncs La Vanguardia avui obre amb la visita del pontífex a l'estat espanyol, dient que el papa atreu multituds. Lleó XIV llança un missatge contra la hipocresia a l'homilia del Corpus a Madrid. Diu que ningú no es pot agenollar davant del senyor i menysprear el germà. I bé, Robert Prevost anunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. En fotografia principal veiem doncs el papa dirigint-se en cotxe a l'estrada per oficiar la missa del Corpus Christi ahir a la plaça Cibeles de Madrid, seguida per milers de fidels. Una fotografia així on veiem la Cibeles doncs, de fons i és tot com molt blanc. Clar, la Cibeles, que té aquest color blanquet també, que tothom va vestit amb tons clars o blancs, el papa mòbil que és blanc, el papa que va blanc, sembla que hi ha una festa ibisenca. Però bé, és una foto xula, de veritat, perquè bueno, la Cibeles fa bastant de goig i hi ha molta gent doncs rebent al pontífex.
0: Sí, a la celebració que es va dur a terme ahir, no sé si aglutinava doncs vora 1 milió de persones, Déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do, sí, tant.
0: Déu-n'hi-do, moltes pantalles, els carrers colindants, i en aquest sentit doncs, la Cibeles era com una espècie de taló de fons, no? Perquè podem veure aquest altar preciós, un altar major que es va posar just al centre d'aquest edifici, i bé, doncs, un edifici emblemàtic amb la Cibeles que passa desapercebuda de la gent que hi ha, i el papa mòbil doncs, que en aquest sentit recorre aquest centre, aquest espai de la plaça, d'aquesta plaça emblemàtica de la capital espanyola. Més notícies
1: de La Vanguardia. Veiem que l'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. També parlem del toc d'atenció a Florentino del madridisme. I passem de GP Hongria. Márquez aconsegueix la victòria número 100. També últimes dues notícies per tancar portada avui de La Vanguardia. Parlem de l'antivirus, els passatgers de l'Ondius tornen a casa seva. I tanca portada parlant de Barcelona, diu un mort en un altre tiroteig a la zona franca.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs marxem a la següent portada del dia. Marxem, en aquest cas, per tancar ja aquest espai, amb el punt avui. El punt avui doncs, repassa diverses qüestions, entre elles l'entrevista a Pere Medina, president de l'Associació de Mancomunitats de Catalunya, i diu, en una cita seva, els consells són eines imposades, la mancomunitat és voluntària. Pel que fa a l'Observatori Municipal, marxant a Onda, història d'èxit, crisi i remuntada, entrevista a l'alcaldessa Carmina Ballester i a la cap de l'oposició Sílvia Sardà. Pel que fa a la imatge del dia, veiem ja aquests primers arbres fruiters que ja acullen, no? Ja es cull l'arbre fruiter ara en època estival, i és que any de recuperació de collites. Aquesta és, diguéssim, la notícia, el titular, amb el que doncs, avui també ens delecta aquest diari, perquè veiem doncs, una bona cabassa plena de fruita amb aquests arbres fruiters de fons. La fruita pot recobrar produccions, el cereal es manté i l'expectativa és bona per al vi i l'oli. Pel que fa a l'espai d'Aldaí, signat per Lluís Simón Rabaseda, diu el papa no arribarà sol a Barcelona. Milers de docents es preparen per col·lapsar la ciutat i posar el crit al cel per la crisi que es viu al sector. Pel que fa a les cròniques, llegim Amazon i el Festivalot, veïns de recinte, i també no menyspreu el germà, una crònica de David Portavella. Tanca en portada amb l'esportiu, Florentino seguirà manant al Madrid, tot i el retard en el recompte. Marc Márquez, per altra banda, celebra el seu GP d'Hongria, el triomf número 100. Doncs ja tenim l'espai informatiu del programa fet. Mariona, t'escoltem com sempre als informatius i també als butlletins, no? A l'informatiu edició migdia i als butlletins a les hores en punt. Una abraçada, cuida't i seguim informant aquí a Ràdio Desvern.
1: Exacte, Dani, ens escoltem ara.
0: Fins ara. Fem una petita pausa, tornem de seguida amb més coses aquí a la Rambla. Bon dia.

0: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor amb bici. Dona't d'alta ara a envici.cat.
1: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.

0: I ara, efemèrides. Sergio Paredes, bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Dani, què tal?
0: Benvingut al programa.
1: Gràcies. Com ha començat el dilluns?
0: Molt bé, molt bé, molt bé, molt animat. La veritat és que sí, estic tranquil, descansat. Ahir vaig dedicar el dia a descansar perquè he tingut una setmana bastant dura, perquè el juny sempre és un mes amb molta feina, amb moltes coses, però content, molt content i amb ganes d'encetar aquesta setmana amb vosaltres. I tu, què tal? Tot bé?
1: Bé, t'anava a dir el mateix que, tot i ser dilluns, em trobo com amb certa com força, amb energia.
0: Ben fet, això és important, home. Vosaltres ja heu acabat les classes, esteu ja a punt d'acabar també les pràctiques aquí a Ràdio Desvern. Per tu és l'última setmana, de fet, mitja, perquè
1: mitja setmana, sí.
0: És dilluns, dimarts i dimecres. Dimecres és el teu últim dia. Per tant, doncs bé, content, però una mica trist també, perquè esteu a punt de tancar aquesta etapa i us trobarem molt a faltar, però bueno, també amb ganes de veure què és el que feu més endavant, què és el que us depara el vostre futur, i aviam l'any que ve, doncs, amb què us trobeu, si seguiu estudiant, si treballeu, i nosaltres us seguirem de ben a prop, perquè les xarxes socials ens apropen, i jo estaré allà tafanejant i dient, mira, el Sergio està fent això.
1: Segur que venen coses bones si em parc gràcies a vosaltres.
0: Bueno, moltes gràcies, però vosaltres ens ho heu posat molt fàcil. Vinga, va, marxem a parlar de les efemèrides. Avui, Dia Mundial, 8 de juny, què celebrem?
1: Doncs avui volia destacar dos dies mundials ben diferents. Comencem parlant de que avui és el Dia Mundial dels Oceans. I, per altra banda, totalment un tema que no té res a veure amb els oceans, també és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals, que ho hem d'esmentar perquè és un tema important.
0: I tant, i tant, i tant. Doncs marxem als esdeveniments. A l'any 1912, en aquest cas, doncs, Carl Laemmle crea l'empresa Universal Pictures a Hollywood. És un pas important perquè recordeu que després vindrà, en aquest sentit, el pas del cinema mut al cinema amb veu i també del cinema blanc i negre al cinema en color. I això, doncs, Universal ho ha seguit treballant, no? Ho segueix treballant, no es perd ni una, fins a dia d'avui, que en ple segle XXI, doncs, encara segueix operant i segueix fent cinema a Hollywood, que arriba a totes les llars del món, incloses les nostres. Marxem a l'any 1968, ara destaquem que aquell any va ser arrestat a Londres James Early Rey, l'assassí de Martin Luther King. I pel que fa a l'any 1972, Nick Wood, fotògraf de Associated Press, captura la foto de l'Helena Pantikimpuk corrent nua, fugint de napalm, del napalm llançat contra el seu llogaret, el seu espai, el seu lloc de vida a Vietnam. Això va ser un premi Pulitzer a l'any 1973. I marxem a les defuncions. Què hi trobem avui?
1: Doncs mira, avui jo crec que et porto la data més llunyana que t'he portat
0: mai. A la vida.
1: A la vida. I no sé si algú et posarà una data tan llunyana com aquesta, ja que tal dia com avui, al 632...
0: Segle VII, eh?
1: Segle VII, va morir Mahoma, fundador i profeta de l'Islam.
0: Doncs probablement sí, és una de les més antigues que hem destacat aquí al programa.
1: Segurament.
0: I marxem ara als naixements, a l'efemèride musical. Destaquem una cantant que a mi m'agrada molt.
1: Sí, i a mi també.
0: Ah, mira.
1: Ja et diré el per què. Estem parlant de Bonnie Tyler i juntament amb la presentació del seu naixement volia destacar la seva efemèride musical, que és Holding Out for a Hero, que a mi aquesta cançó m'agrada molt perquè em porta moltíssima nostàlgia, perquè és cert que és una cançó que apareix en moltes pel·lícules.
0: A quina pel·li?
1: Estic parlant de la Shrek 2. No sé si estàs pensant en la mateixa.
0: Sí. És que estava pensant en Shrek 2.
1: Que és una escena...
0: Final de la pel·li, no? Que estan allà lluitant...
1: Sí, entrant al castell, corrents... Els protagonistes amb la galeta gegant...
0: Ah, sí, és veritat.
1: I amb aquella música que la fan... canvien una miqueta la cançó, però li donen aquesta epicitat que, almenys, jo des de petit la recordo amb molt de carinyo, i és... Jo crec que era una de les meves escenes preferides de les pel·lícules de dibuixos animats.
0: Brutal, brutal. És que Rec 2...
1: Peliculón.
0: És una de les pel·lícules, aquelles quan diem les segundes partes nunca fueron buenas, menos... Alguns diuen El Padrino 2, d'altres Rec 2.
1: És Rec 2.
0: Efectivament. I després hi ha obvietats, com per exemple... Mission Impossible 2, que és una pel·lícula molt, molt dolenta. Jo crec que és de les pitjors pel·lícules que he vist en ma vida.
1: És horrible. Pensava que anaves a dir que la segona de Mission Impossible era millor que la primera i m'estava portant les mans al cap dient no pot ser, si la segona és dolentíssima.
0: Per mi és l'única dolenta de tota la saga. La tercera tampoc és que sigui molt fina, però per mi és que és molt dolenta. Molt, molt, molt dolenta. Molt. Molt. Bueno, no hi ha per on agafar-la, en fi. Molt bé, doncs fins aquí les efemèrides d'avui. Us deixem ara amb la bona de Bonnie Tyler i amb la seva cançó Holding Out of a Hero. I res, Sergio, ens sentim demà, com sempre, amb les efemèrides i destacant també alguna cançó més.
1: Gràcies, Dani, a gaudir-la.
0: Cuida't. Bonnie Tyler, aquí, a Ràdio Desvern. Seguim.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
2: Si com a dona vols saber quins recursos tens al teu abast, a les oficines d'informació de l'Institut Català de les Dones trobaràs l'atenció que necessites. Et podem orientar sobre salut, ajuda afectiva o sexual o assessorar sobre qüestions específiques per a dones i infants. Separacions, règim de visites, pensió i custòdia dels fills, abusos o situacions de violència masclista. Per tots aquests casos trobaràs un servei gratuït d'atenció psicològica i assessorament jurídic. Entra a gencat.cat/atenció a les dones.
1: 012. La Generalitat al teu costat.
3: Les àvies i els avis són sàvies i savis. No deixis que ells ni les seves històries caiguin en l'oblit. Festa de Bici Sense Edat. En Bici Sense Edat és una iniciativa solidària que busca combatre la soledat entre els més grans. La soledat és el major problema amb el que s'han d'enfrontar les persones d'edat avançada i depèn de tu que ho facin sols. Sortides en bicicleta per al municipi amb la gent gran. Acompanya'ls a veure el poble on es van criar. Dóna'ls vida, que tornin a sentir el vent a la cara. Et necessiten, i tu a ells, també. Des de Bici Sense Edat, et necessitem. Festa voluntari. Més informació al portal justsolidari.cat o en bicisenseedat.cat, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Just Desvern.
4: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: 7 minuts per arribar a les 11 del matí. Saludem ara el Carles Rius per parlar del temps. Carles, bon dia.
1: Molt bon dia, què tal?
0: Com anem? Molt bé, doncs una mica expectants del que pugui passar en els propers dies. Venim d'un cap de setmana bastant llaminer, que ha estat bastant doncs, agradable, perquè no hem tingut doncs, aquelles altes temperatures que recordàvem de dies anteriors, i que doncs, ens ha deixat fer, perquè entre dissabte, que hi havia aquells núvols no, intermitjos al matí, que permetien doncs, estar perfectament a fora del carrer, inclús amb alguna rebaqueta, amb alguna cosa que ens pogués tapar una mica, perquè en algun moment potser feia una mica de fred. I ahir diumenge, que tot i les temperatures una mica més elevades, doncs vam estar molt bé. Sembla que no és que vinguin canvis, sinó que venen doncs, unes temperatures una mica més elevades.
1: Sí, és que aviam, no a principi d'aquesta setmana, perquè anirà baixant, però sí que acabarem la setmana amb un altre cop amb una calor una mica intensa. Hem de dir que realment va ser un luxe el divendres, màxima de 21 graus a Sant Just, la mínima va baixar fins als 15 graus, realment és una temperatura baixa per estar al mes de juny, i dissabte i diumenge doncs, es va intentar recuperar, però és el que tu dius, com que ja veníem d'una clatellada del divendres, doncs, l'intent de recuperació sí que va ser amb les màximes, les mínimes van quedar al voltant de 16-17 graus, és una temperatura molt agradable per poder conciliar el son. Aquesta nit hem baixat fins als 18, o sigui que també és una temperatura que és suportable, fins que no superem els 20 és suportable, i avui les temperatures estan pujant, o sigui, ahir diumenge a aquesta hora estàvem al voltant dels 24-25 graus i ara ja estem als 26, avui podem arribar als 27. Puja una mica la temperatura avui, però entre dimarts, dimecres i dijous baixarà. O sigui, tenim una situació d'anticiclònica, de molta tranquil·litat, l'únic que tenim són fronts atlàntics que llisquen pel nord del continent, de la península Ibèrica, i això provoca doncs, que a la tarda puguem tenir algunes tempestes, alguns ruixats, però sempre en zones de muntanya i del Pirineu, difícilment a punts de la costa. Això provocarà doncs, que al llarg dels propers dies les temperatures tinguin tendència a baixar una miqueta perquè ens entrarà una miqueta vent del nord. L'anticicló no està fent tota la seva feina, sí que ho està fent al sud de la península Ibèrica, però no tant a tot el que és la meitat nord. I això farà que les temperatures, si avui arribem a 27, probablement dijous, si això ho haurem d'anar confirmant durant la setmana, podríem tenir una màxima de 23, o sigui que és una altra temperatura molt agradable. La tendència és que vagin baixant aquestes temperatures. Hi ha alguns mapes molt valents que diuen que la nit de dimarts a dimecres es podria caure alguna goteta. És molt poca cosa, és bastant probable que això demà doncs, perdi consistència. I els americans doncs, també marcaven una mica de precipitació, però vaja, no creiem que sigui massa cosa. El que dèiem, dimecres, avui el sol dominarà, la nit alguns nuvolets per fer bonic. També veurem encluses de lluny, com hem vist aquest cap de setmana. No ens afecten a nosaltres, però sí que si mirem cap al nord doncs, podem veure aquestes nuvolades que sí que descarreguen el Pirineu i el Prepirineu, però que aquí a Sant Just doncs les veiem de lluny. L'únic que passa és que si aquestes tempestes són molt més grosses, que la tendència és que entre dimarts i dimecres doncs, agafin més empenta, les encluses ens envien una miqueta d'humitat. I si la temperatura és elevada, doncs empipa una miqueta. Però vaja, el que estem dient, com que hi haurà les tempestes i la tendència és a baixar les temperatures, o sigui que tindrem encara doncs, una miqueta de sort de cara al que és aquesta primera meitat de setmana. Si avui diem que arribem als 27, demà ens quedaríem amb 26, dimecres al voltant dels 25 graus i el que dèiem, dijous podíem estar al voltant dels 24 graus, sense precipitació, entre dimecres i dijous més núvols, que no pas sol, però bueno, tindrem mullades de sol també, sense pluja, i divendres ens ve la gran remuntada, o sigui, els americans ho marquen molt bèstia, perquè si parlem de 23-24 dijous, divendres ens anirien cap als 30 graus, altres són una mica més moderats i divendres ens marquen uns 27, però vaja, ja podem comptar que tant divendres, dissabte com diumenge d'aquesta setmana les temperatures serien per sobre dels 27 graus, tornaria a fer calor i les mínimes estarien al voltant dels 20-21, o sigui que tindríem caloreta. Al principi d'aquesta setmana es podrà dormir bé i estarem prou bé, però al cap de setmana i també en divendres i al cap de setmana doncs les temperatures tiraran amunt. Aquesta tendència en alguns mapes sembla ser que es manté durant tota la setmana que ve, però els americans sempre intenten canviar les coses una miqueta, els americans, doncs diuen que la setmana que ve, entre dimecres 17 i divendres 19, podríem parlar de precipitacions i de baixada de temperatures a Sant Just. Ho esperem, anirem mirant com va evolucionant aquesta tendència, que ara és ficció total, però bueno, podríem tenir una altra refrescada la setmana que ve i tot això ajuda. Així que just abans de fer el canvi astronòmic d'estació, potser parlaríem de precipitacions a Sant Just, que això seria una molt bona notícia, perquè tradicionalment el mes de juny és un mes sec, no acostuma a ploure massa, però entre l'episodi de pluges de primers de mes i aquesta que podria arribar la setmana que ve, doncs ja firmem on sigui perquè hi hagi un mes de juny així sempre. Uh-huh. I això ens portaria ja als mapes a molt llarg termini, ara que tenim un minutet, doncs a una pujada de temperatures bastant espectacular coincidint amb la revetlla de Sant Joan, o sigui que faria bastanta calor per Sant Joan. Però clar, falta moltíssim, ja ho anirem seguint.
0: I tant que sí. Doncs molt pendents del temps, molt pendents també de com marcarà aquest juny una mica l'inici de l'estiu, perquè recordem que vam tenir un final de maig molt calorós. El juny de moment s'està comportant, tot i que en alguns moments amb aquestes altes temperatures. Fa uns dies parlàvem amb el Carles també la temperatura de l'aigua marítima, importantíssima, que de moment es manté una temperatura freda, agradable, i que això ens està permetent aquests moments de vent, no?, de brisa, que també ens refresquen a mitja tarda, però que això també, a mida que vagin entrant en termòmetres aquestes altes temperatures, aquesta aigua també s'anirà escalfant i que, per tant, aquest rebuf serà una mica més...
1: És més empipador, i a més, per acabar, o sigui, aquestes temperatures elevades el que fa és que a principi d'estiu, doncs encara a la costa ho gaudim una miqueta, però quan ja que estem a les acaballes de l'estiu, a l'interior ho gaudeixen molt perquè no els arriba la marinada, però nosaltres encara tenim l'aigua del mar molt calenta i encara ens provoca temperatures molt altes al setembre i octubre. O sigui que una cosa va bé per un cantó, uh-huh, però després per l'altra no va massa bé que encara l'aigua del mar estigui calenta al mes d'octubre perquè la marinada ens escalfa i provoca humitat i provoca aixafogor en un mes que ja és de tardor, com si digués.
0: 15 segons per arribar a les 11 del matí. Nosaltres marxem ara als butlletins informatius. Tornem de seguida, com sempre, amb la segona hora de la Rambla. Gràcies, Carles. Que vagi bé.
1: Que vagi bé.

Bon dia, passant 6 minuts de les 11, us informa Mariona Sales Vilanova. L'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Just i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran el pròxim 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità express X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellvell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei de la línia, que fins ara connectava Sant Just amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i reforçarà la connexió entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Just i Barcelona. L'actuació inclou també la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Segons han informat les administracions impulsores, l'ampliació de la línia facilitarà l'accés al transport públic ferroviari i contribuirà a reforçar la connectivitat metropolitana entre els municipis de l'entorn. Pel que fa a medi ambient, l'entitat ecologista ALNUS, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals del país. El manifest, subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. Entre les principals reivindicacions, les entitats ecologistes demanen reforçar les polítiques de protecció ambiental, impulsar un model d'energies renovables distribuïdes, millorar la gestió de l'aigua en un context de sequera i ampliar la protecció dels espais naturals i de les espècies amenaçades. I pel que fa a societat, la mobilitat residencial a Sant Just va mantenir un saldo migratori positiu durant el 2024, segons les dades de l'Estadística de Migracions i Canvis de Residència publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El municipi va registrar 2.138 moviments d'entrada i 1.355 de sortida, fet que es tradueix en un saldo migratori positiu de 783 moviments i una taxa de migració neta de 37,2 per 1.000 habitants. La principal font d'arribada de nous residents a Sant Just va ser l'estranger, amb 1.069 moviments d'immigració, pràcticament la meitat del total. També destaquen les entrades procedents de la resta de la província de Barcelona amb 559 moviments, mentre que les sortides es van dirigir principalment cap a la mateixa comarca i la resta de la província. El balanç positiu del municipi es va sustentar sobretot en el saldo amb l'estranger, que va portar 749 moviments nets. Podeu consultar totes les dades a la notícia que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació al butlletí horari de les 12. Fins ara!

0: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda, relaxa't amb estils com el chill out, l'smooth jazz, el funk, el soul o la música electrònica més suau. ...100% música relaxant. Cada dia, de dilluns a divendres i de 4 a 5 de la tarda. Smooth Jazz Club. T'hi esperem.
1: Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza al 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.
2: Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock. Amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.
3: Tots els marroquins roben.
4: Els treuen treballs.
5: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
8: Una soledat.
9: La gent gran.
10: Són gent que roben.
11: Parassi, marimatxo.
12: Estic solo.
13: Terroristes.
14: Parassi, matant.
15: Tot això és odi. Aturem-lo.
2: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

0: I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, i ara, per... bé, per falta de col·laborador, de persona entrevistada, hem hagut de tirar des d'aquí, des de Ràdio Desvern, a última hora, d'un recurs que teníem, doncs, d'últim moment per l'entrevista del dia. Amb això volíem fer una petita reflexió. Aquest programa, doncs, es treballa des de fa molt i molt de temps, hi ha moltes veus que han passat abans que jo, i es treballa perquè tot surti al mil·límetre, perquè cada entrevista surti en el moment en el que ha de sortir. I a vegades les entrevistes a últim moment et cauen. I dol, sap greu, perquè hi ha una feina al darrere molt important. Avui ens ha caigut una entrevista a últim minut, hem hagut d'improvisar, i esperem que aquesta entrevista que us portem, que estava doncs planificada per ser emesa a finals de setmana, us agradi i us entretingui i us inspiri a nivell doncs, de reflexions, perquè avui parlarem amb Salvador Cardús, parlarem de la immigració, de com afecta a Catalunya. Ell va venir a l'Ateneu de Sant Just a fer una tertúlia fa molt poc i l'havíem entrevistat doncs, perquè el poguéssiu escoltar a finals de setmana, el dijous. No serà així, l'escoltareu avui. I el motiu és aquest, perquè ens han cancel·lat una entrevista a últim moment. Des d'aquí volíem fer aquesta reflexió de que un programa es construeix, es treballa des del seu inici, des de la primera hora fins a l'última, i que aquí hi ha una feina molta gent, i sap greu doncs, quan et cancel·len a últim moment. Ara sí, l'entrevista del dia avui, Salvador Cardús. Gràcies. I seguim al magazín de matins de Ràdio Desvern, seguim a la Rambla, i ara és moment d'una entrevista molt especial perquè avui parlarem amb Salvador Cardús sobre les claus del debat sobre la immigració a Catalunya, els desafiaments actuals, i a molts de vosaltres us sonarà aquest titular, aquest títol, perquè així es va nombrar doncs, la tertúlia que es va realitzar el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just. Una tertúlia d'Ateneu Conferències, i en aquest sentit doncs, es va convidar a Salvador Cardús, doctor en econòmiques, sociòleg i periodista, que ha estat professor de la UAP i que en aquest sentit doncs, també ha participat en altres universitats estrangeres i és membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. El tenim al telèfon i avui parlarem amb ell sobre aquestes claus del debat sobre la immigració a Catalunya. Salvador, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Benvingut al programa.
1: Gràcies, gràcies.
0: Parlem una mica d'aquestes claus. Quan parlem de claus en el debat sobre la immigració de Catalunya, concretament de què estem parlant?
1: Bé, és una obvietat, una evidència, que en aquests moments sobre la immigració hi ha un debat obert, diguem que es mou entre el que són... el voler conèixer quina és la realitat exacta, diguem, precisa, per dir-ho així, les xifres i les conseqüències o les circumstàncies d'aquest moviment migratori que ha sigut molt important aquests darrers anys, i els debats més pròpiament polítics o ideològics que giren al voltant d'aquestes qüestions. Diguem, una cosa són els fets i l'altra és les percepcions, les utilitzacions, les manipulacions, i per tant al voltant d'aquesta realitat, que és el fenomen migratori, doncs es tractava de veure, de mirar d'entrar en alguns detalls. Naturalment no és fàcil ni saber-ho tot, ni encertar-ho tot, però sí que es pot mirar de trobar algunes claus que ens permetin una millor comprensió del fenomen.
0: Totalment. Quan parlem de desafiaments actuals, clar, estem parlant també d'aquest allau, no?, de persones que venen al nostre país, a casa nostra, persones estrangeres, que d'alguna manera doncs, se'ns ha fet creure, jo no sé fins a quin punt, perquè amb aquest tema doncs, és un tema delicat i sempre intentem parlar des del que coneixem, perquè tot el que veiem a la televisió, tot el que veiem als mitjans de comunicació, a vegades està enfocat des d'un punt de vista, des d'una perspectiva, i sempre doncs, s'ha de conèixer també l'altra cara de la moneda. No? En aquest sentit, la situació actual és tan greu, és a dir, estan tantíssima gent al nostre país, tanta que no la podem arribar a vestir?
1: A veure, que al llarg d'aquest segle XXI i sobretot els últims anys hi ha hagut una arribada molt important de població estrangera a Catalunya, això és un fet. Això és, diríem, probablement fins i tot una mica més del que les xifres oficials donen, perquè moltes vegades les xifres oficials impliquen que la gent es registra, s'empadrona i que fa constar on està, i això no sempre és del tot exacte. Però sí, diguem, a Catalunya ha arribat una quantitat molt gran de població estrangera. Som el territori, el país, en què ha arribat més gent estrangera de tota Europa, més que altres països que també han tingut una recepció gran, com per exemple Irlanda, però aquí som el número 1 de tots els països. La quantitat de població estrangera que hi ha a Catalunya és molt més gran que fins i tot a països on estan fent, on també estan, diguem, debatent sobre aquesta qüestió. Per exemple, si a Catalunya es considera que hi ha un 26, aproximadament, un 26% d'estrangers, després ja matisarem això dels números, eh? Però, jo què sé, a França n'hi ha un 14, i en canvi a França està clar que el debat migratori també és molt important, també està donant molta força als partits de dreta extrema o d'extrema dreta, com se'n vulgui dir. Per tant, diríem, sí, la quantitat és gran. Dic que a vegades els números són complicats, i això és una cosa de la que vam estar parlant, perquè, a veure, ho puc explicar de manera molt, molt resumida, no? Però quan es mesura quants immigrants hi ha a Catalunya o quants estrangers, moltes vegades no es té en compte que hi ha població estrangera que es nacionalitza. Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones en un sol any. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, diguem, les condicions socials de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, amaguen, diríem, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se només o bé perquè fa 2 anys que són aquí, o bé perquè poden al·legar que tenen familiars, antecessors, diguem, que han sigut espanyols, per tant, tenen vies més fàcils per poder nacionalitzar-se. Hi ha encara un altre element que també, abans ho deies, que tots aquests temes són delicats, eh? Però és curiós que quan parlem d'immigrants a Catalunya, resulta que no contem tots els que han vingut de fora de Catalunya, perquè hi ha una quantitat important de gent nascuda a Espanya que ha vingut a Catalunya. Si Catalunya fos un país independent, quan parléssim d'immigració, també comptaríem tots els espanyols no catalans que són a Catalunya, i això fa que la proporció encara creixi més. Ras i curt, si ara mateix diguéssim quants catalans o quants ciutadans de Catalunya o quina població catalana no ha nascut a Catalunya, pràcticament ens n'aniríem al 50%. Si no el 50, el 47, el 48, el 49% dels que actualment viuen a Catalunya no han nascut a Catalunya. Per tant, Sí, són xifres importants, cosa que no vol dir que sigui assumible o no assumible, diguem. Això és una altra cosa que podem discutir després, però les xifres són les que són i, per tant, no ens podem enganyar sobre la magnitud a base de posar, de començar a dissimular les coses. Aquestes són les xifres.
0: Salvador, permetem també que et pregunti sobre aquest terme que està fent servir l'extrema dreta de prioritat nacional. Això fins a quin punt, no? És a dir, estem escoltant també els polítics, els experts també en la matèria, com d'alguna manera desgranen aquest terme. El significat d'aquest terme és tan important i per què ven tant o per què funciona tant en la societat d'avui dia?
1: A veure, és veritat que aquesta proporció de població estrangera hi ha qui la utilitza per, diguem, en benefici propi, en benefici polític propi. Esclar, nosaltres, com a catalans, això de la prioritat nacional no només no ens interessa massa perquè estan parlant d'una altra nació, no de la nostra, sinó de la seva, de l'espanyola, i, per tant, diguem, és un debat que de fet, no ens hauria ni gairebé, podríem dir, no ens hauria ni d'afectar, perquè estan parlant d'una altra nació, estan parlant d'un altre país, estan parlant d'una altra situació. Mira, l'altre dia el CEO de Banc Caixa, no, de CaixaBank, en un acte públic deia: d'aquí 25 anys la meitat de la població espanyola haurà nascut fora d'Espanya i cal que ens ho prenguem seriosament. Bueno, doncs ja es veu que a Espanya els problemes són molt diferents, perquè nosaltres ja hi hem arribat a aquesta situació i ells diuen que hi arribaran d'aquí 25 anys. No és el mateix, diguem, no són les mateixes xifres les que apliquen o que es poden aplicar a Catalunya de les que es poden aplicar a l'estat espanyol, diguem, i menys si restem Catalunya, diguem, si ho comptéssim només sobre el que és Espanya sense Catalunya, la xifra d'immigració és molt més petita, és molt més reduïda, i encara, a més, ells tenen una situació diferent en la qüestió, per exemple, en una qüestió tan elemental com la qüestió lingüística, perquè resulta que bona part de la immigració dels últims anys, que és llatinoamericana, parla espanyol i, per tant, des del punt de vista de la llengua, crea, diguem, no crea dificultats especials. Fins i tot la senyora Ayuso ha dit que els llatinoamericans no els hauríem ni de considerar immigrants. Bueno, tot això a Espanya és d'una manera, però Catalunya és diferent, perquè a Catalunya la nostra llengua no és l'espanyol, per tant, diguem, sí que és un, sí que crea unes dificultats afegides el fet que sigui població llatinoamericana, que a més, com que ve amb la convicció de que arriba a Espanya i aquí es parla espanyol, moltes vegades la sensibilitat per l'aprenentatge d'una segona llengua és més limitada, cosa que no passa a vegades en població subsahariana, per exemple, que ja estan acostumats a parlar dues o tres llengües o més i, per tant, s'acomoden molt més fàcilment a l'aprenentatge d'una llengua nova. Vull dir que el debat aquest sobre la prioritat nacional és un debat espanyol, per dir-ho així. Nosaltres no en parlem, d'això de prioritats nacionals. Nosaltres el que tenim és el que hauríem de tenir, no sé si ho tenim, però el que hauríem de tenir és una preocupació perquè la població estrangera s'incorpori amb tots els seus drets i també tots els seus deures al que és la realitat catalana, la realitat del país, a la nació catalana, i per tant hauria d'acomodar-se a l'ús de la llengua catalana amb el temps que faci falta, perquè això no és d'un dia per l'altre, i diguem, i el que són el respecte dels drets bàsics, diguem, que ja hem assolit en aquest país, que ha costat molt i que està costant molt encara, però que naturalment la gent que vingui hauria d'entendre quines són aquestes regles de joc en les que es viu en aquest país.
0: I com haurien de ser aquestes passes? Com hauria de ser aquest acolliment i com també les persones estrangeres haurien de procedir en aquest sentit?
1: A veure, un dels... Des del meu punt de vista,
0: sí.
1: Un dels problemes que tenim és que nosaltres mateixos, els catalans, tenim dificultats per identificar-nos amb claredat sobre quines són aquestes condicions. És a dir, que no sembla que en aquests moments estiguem massa en condicions de poder explicar què som. Vull dir, l'altre dia ho escrivia en un article, no? Si una persona estrangera arriba a Catalunya, se n'entera que ha arribat a Catalunya i que això no és exactament Espanya o que no és Espanya tal com se l'imagina, ho sap que aquí fem servir una llengua que no és que sigui una llengua més, mira, un caprici, sinó que és la llengua del país. I, per tant, que no és com l'altre, diguem, que és una llengua imposada per l'Estat, sinó que és una llengua que té a veure amb la pròpia tradició cultural, amb la pròpia identitat, podríem dir. Quan arriba aquí, té consciència de quines condicions, diríem, polítiques, en quines condicions polítiques està Catalunya com a país, podríem dir, amb una situació quasi colonial, amb un espoli fiscal brutal, etcètera, etcètera. És a dir, totes aquestes qüestions, quan algú arriba aquí, hauria de poder-les identificar bé. I jo tinc la impressió que no és així, que moltes vegades tota la bona fe del món, però per fer les coses més fàcils hi ha entitats que pensen que més val que aprenguin l'espanyol o que nosaltres mateixos no som capaços de fer-los, de transmetre'ls quines són les característiques pròpies d'aquest país, diguem-hi, quines són les regles de joc, aquestes regles de joc que tenen a veure, bàsicament, amb els drets i deures que hem sigut capaços amb el temps d'anar assolint de dignitat de la dona, de respecte a les persones amb dificultats, de no violència domèstica, no només entre homes i dones, sinó també en l'educació amb els fills. A vegades penso que no som prou clars o no expliquem amb prou claredat quines són aquestes regles de joc a les que haurien d'anar-se acostumant o anar adoptant com a pròpies pel fet de venir a viure a Catalunya.
0: Clar, el tema de la llengua és un tema molt recurrent, que surt molt sovint i que està clar que les dificultats en matèria, diguéssim, potser de formació, potser són les més evidents, no? El fet de que potser haurien d'haver més formadors, més formadores, o no ho sé, no sé quin és el problema ni tampoc la solució, Salvador. Però també hi ha un punt de por, no?, d'aquestes persones que venen i veuen el fet d'afrontar l'idioma com un tema complex, no?, de dir, és que si no l'aprenc i no el parlo com ells, doncs em renyaran o hi haurà... Tenen com a vegades por a parlar-lo, no?, i t'has de seure amb aquella persona i dir-li si el problema no és que el parlis bé o malament, és a dir, el problema està clar que si portes 10 anys aquí parlant català i el parles malament, tenim un problema. Però si acabes d'arribar i estàs fent l'esforç d'aprendre aquest idioma, de parlar-lo, està clar que nosaltres això ho rebem amb els braços oberts, no? I potser també és aquest el sentit que hem de generar, no? Aquest espai de confort de que les persones migrades que arriben doncs, a casa nostra també sentin còmodes d'aprendre aquest idioma.
1: Sí. A veure, dues coses. Una, en general... Si parlem del que és majoritari, més aviat podríem dir que no es posa massa dificultats per la qüestió de la llengua. La veritat és que si vas pel carrer només sense parlar espanyol, i que si vas a una botiga el difícil és que t'atenguin en català i que la major part de catalans el que fan és davant d'algú que pensen que no parla català és d'entrada ja parlar-los en castellà. Per tant, el que és habitual no és que se sentin atemorits, és exactament el contrari, és que potser ni tan sols veuen quina és la importància o la necessitat d'aprendre la llengua. Jo crec que aquesta és la situació general. Però, a més, en segon lloc, en situacions públiques, i en el que és l'espai públic institucional, també emetem missatges contradictoris o confosos. Podríem agafar molts exemples, però un dels exemples és el tema de la polèmica al voltant de si si el papa feia o faria servir el català o no el faria servir. Per dir-ho així, quan el cardenal de Barcelona deia escolti'm, és que potser el papa li costaria dir algunes frases en català, i a vegades tens la impressió que nosaltres mateixos no som capaços, a través, per exemple, de circumstàncies com aquestes, com una visita del papa que crida l'atenció de tothom, no se sap aprofitar l'ocasió per fer notar que, efectivament, en aquest país es parla una llengua diferent i, per tant, que el papa Diamada és el primer que, aconsellat per les autoritats d'aquí, hauria de saber fins a quin punt ha de fer servir la llengua del país. Ho dic perquè, és el que deia abans, el problema no és tant si se senten malament o si hi ha coaccions o no hi ha coaccions. El problema és si d'una manera clara s'expressa, es manifesta que el català, no només hi hauria la qüestió de la llengua, però que el català és la llengua del país. Si un estranger arriba a França, tindrà cap dubte de quina és la llengua que ha d'aprendre? Si va a un establiment i no parla francès i no l'entén, oi que de seguida s'adonarà que té la necessitat d'aprendre aquella llengua? És que hi ha coses que són... hi ha problemes que sembla que només que ens els inventem aquí per ganes de molestar, però és que són situacions, que qualsevol que vagi... O si tu te'n vas a Anglaterra o te'n vas a França o vas a Alemanya, és que hi ha cap dubte que hauràs d'aprendre la llengua del país per poder-t'hi desenvolupar correctament.
0: Això és un problema, per exemple, de la cooficialitat que tenen aquestes dues llengües, tant el castellà com el català?
1: Sí, home, cooficialitat, a més, desigual, perquè la Constitució diu que el castellà o l'espanyol no només tens dret a usar-lo, sinó que és obligatori saber-lo, i del català no diu el mateix. El català no diu que els que viuen a Catalunya és obligatori que el sàpiguen. Per tant, no és que hi hagi una situació d'igualtat, hi ha una situació que se'n diu, que els experts tenen perfectament descrita aquí i a tot arreu, que se'n diu de diglòssia, no? Que hi ha una llengua que és dominant, perquè és la llengua de l'Estat, és la llengua que s'imposa a tothom, i hi ha una llengua que està... que se la minoritza i que alguns, està clar, que a més voldrien fer-la desaparèixer. Per tant, les condicions polítiques en les quals es desenvolupa aquesta, acollida d'immigració, de població estrangera, no es fa en les mateixes condicions que s'hauria de fer o que es podria fer si tinguéssim les eines pròpies d'un estat quan acull població estrangera. També he de dir una altra cosa, perquè si no sembla que només veiem les pegues. De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'incorpores, aprens la llengua, acceptes, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, diguem, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, diguem, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure. Per tant, fins i tot quan jo mateix al començament deia que hi havia això gairebé la meitat de població no nascuda a Catalunya, això no té res a veure, per dir-ho així, amb la condició d'immigrant. La condició d'immigrant és caduca, no és per sempre. Hi ha qui vol ser immigrant tota la vida i no es vol incorporar a la societat a la que arriba, però hi ha també molta gent, molta, que diguem, entén que, o que vol fer del país on ha anat, vol fer-lo al seu país, i arrela, i té els fills, i té, diguem, i té els descendents, en molts casos, no diré la majoria, perquè ara estem en una situació, diguem, de trànsit, però en molts casos aprèn la llengua, la fa seva, és capaç, diguem, per sort, la qüestió de la llengua és de les coses més fàcils, perquè tu en pots aprendre una de nova i en pots parlar dues o tres i ningú t'obliga, o això no t'obliga a deixar-ne una, és a dir, no per tenir-ne una has de deixar-ne una altra. No?
0: Uh-huh.
1: Per tant, per dir-ho així, els temes aquests, els debats sobre la migració, no els podem fer, no poden ser debats, per dir-ho així, estàtics a partir d'un moment concret, sinó que s'han de veure en una perspectiva temporal. I en una perspectiva temporal mitjana d'una generació, a vegades de dues generacions, depèn de les condicions socials en les que s'està, el més habitual és que la gent acabi, les persones acabin incorporades a la nova societat, acceptin les regles i visquin ben acomodades, diríem. Això és, però és clar, diríem, això no ho pots demanar que en 24 hores es produeixi o que en un procés com ha sigut aquest tan intensiu els últims anys que això no produeixi desajustaments o tensions o preocupacions que són legítimes i que cal veure com es poden anar afrontant, com es van resolent.
0: Salvador, ja per tancar, què augura a Catalunya pels propers anys? No tenim una bola de vidre, però aquests desafiaments que ara són els actuals, els que hem resumit avui en aquest espai, creu que seguiran sent desafiaments de futur a Catalunya?
1: Jo crec que societats modernes, avançades com la nostra, cada vegada tenen més recursos per poder afrontar les dificultats que representa uns processos d'immigració massiva com la que hem tingut darrerament. Si bé població immigrant és perquè hi ha feina, mentre hi hagi feina aniran venint, el que cal és assegurar que hi hagi un procés d'allò que en diem l'ascensor social i que aquesta població que arriba, sobretot la que arriba en condicions més justes, més limitades, que es pugui anar incorporant cada vegada més en el que en podríem dir les classes mitjanes, diguem, que pugui anar resolent les seves fragilitats laborals i de tot tipus, però tenim una sanitat que és igual per tothom, una sanitat pública fantàstica que necessita millorar, necessita més pressupostos, però que malgrat tot està donant molt bons resultats i que atén a qualsevol persona que acaba d'arribar i s'empadrona, ja té targeta sanitària. Uh-huh. Tenim un sistema escolar que amb tensions, però que qualsevol criatura que arriba té escola, diguem, té una plaça a l'escola, per tant, també l'escola necessita més pressupostos, però jo crec que es tracta de que els vagi tenint, no? És veritat que vivim que Catalunya viu una situació d'espoli fiscal tan bèstia que té dificultats per disposar dels recursos que el mateix país genera, que ja, per dir-ho així, ja són nostres. Si hi ha 20.000 milions que cada any es perden perquè se'n van a altres llocs, és veritat que és difícil donar tots els recursos que caldria donar a la sanitat i a l'educació i a altres col·lectius per tal de poder atendre millor i de poder facilitar aquesta incorporació de la població immigrada. Però jo crec que, diguem, que les coses estan fent raonablement bé i que per això també venen aquí i no se'n van a altres llocs, i per tant que el futur jo crec que tindrem capacitat per poder anar resolent aquestes situacions, estic segur. No pot tardar més o menys, pot ser una generació i mitja, però que, per dir-ho així, que això acabarà bé, jo n'estic convençut, fins i tot en el tema de la llengua. Ara vivim en un moment de molt estrès lingüístic, per dir-ho així, però és d'esperar que amb el temps

0: One, two, three, ho!
1: Preguntant, s'entén la ciència. Amb Jan Vigata. Jan Vigata, molt bon dia, com estàs?
2: Molt bon dia, Dani. Doncs pues estic molt bé, tinc bastantes agulletes, però...
1: Bastantes agulletes, agulletes de què? Què has fet aquest cap de setmana?
2: Què he fet aquest de setmana? Què no he fet? Bueno, vam anar de ruta amb la meva família al Pedraforca.
1: Ah, molt bé!
2: Sí.
1: Que bé, que maco. No he anat mai al Pedraforca.
2: No he anat mai?
1: No he anat mai.
2: T'ho recomano, però més perquè entenguis el meu patiment. Que va una altra cosa. No, a veure, és preciós, és preciós.
1: Quina ruta has fet?
2: Aquí vam fer la meva família. No, és,
1: no perquè diuen que hi ha una ruta més circular, no?
2: No? Saps? No.
1: No ho sé. No.
2: Una que vas pujar per un costat,
1: una...
2: dones,
1: aviam,
2: puges turons...
1: Una ruta en la que primer puges i després baixes.
2: Exacte.
1: Bueno, una muntanya jo crec que consisteix en això, Jan? Doncs
2: pues bueno, pues aquí ho tens. Si preguntes coses, pues jo responc coses. Però bueno, i tinc una anècdota.
1: Sí.
2: A veure, s'ha de dir de context que és la primera muntanya amb nom i cognom que he fet. Aleshores, la veritat és que...
1: I quin és el cognom del Pedraforca?
2: Cap, però aquest té un propi. I, i evidentment, pues, no estava preparat. A més, haig de dir que tinc bastanta... Com es diu això? Com por a les altures?
1: Ah, sí? Tens sí. Vèrtics?
2: Sí. Vertigen?
1: Vertigen?
2: Sí, on tinc
1: sí,
2: bastant.
1: Sí, els vèrtics és una altra cosa.
2: I em va passar una cosa... ara puc dir que graciosa, en aquest moment no. De fet, jo diria que és dels jocs moments que més proper he estat a la mort. I no estic dient ni en cos, t'ho juro.
1: Jan, què vas fer?
2: Jo no vaig fer res. Aleshores, estem al Pedraforca. Indicació i conclusió d'aquell dia.
1: No, sisplau,
2: seguiu sempre les marques grogues. Mai, mai, mai seguiu un grup de gent random que considereu que saben què fan. Perquè a vegades no ho fan. Aleshores...
1: M'estic posant nerviós només de sentir-te. Aviam, què?
2: Estem seguint a un turó. Estem seguint el primer turó des de la ruta que hem fet, que no, segurament no tinc gaire coneixement.
1: Aquella i... que puja i baixa, de Pedraforca, de tota la vida.
2: Exacte. I aleshores es fiquen com per un lloc... Bàsicament van agafar una ruta errònia, que era bastant més complicada que la ruta original que estava plantejada, com a mínim aquella.
1: Uh-huh.
2: I estem en un lloc bastant vertical, on els agarres no són molt bons, i jo no tinc experiència amb... a mesclar, i jo tinc bastant vertigen, per tant, vulguis o no, et poses bastant nerviós. Tenim aquests tres a sobre, i amb una d'aquestes, foto una patada, escolto un cop molt fort, miro cap a dalt i em trobo una roca més gran que el meu cap, baixant, en plan, des de més de 5 metres d'alçada, o sigui que ja està començant a agafar velocitat, directe cap a mi. Què faig?
1: Amb aquests... duies casc?
2: No. Això el que faig és, agafo, m'agafo tot el fort possible a la roca, i tota la meva família veu com una roca que t'estic dient, o sigui, és que no sé què dinar-te, és com una pilota de futbol passant-me a 20 centímetres del cap per sobre, no sé, van decidir que em volien deixar calvo o pitjor, la veritat, aquell dia, perquè no
1: jo,
2: sé.
1: És que no sé què vols que et digui, si hagués sabut que l'anècdota anava per aquí, no te l'hagués deixat explicar a la ràdio, ja t'ho dic.
2: Ah, bueno, per què?
1: Home, perquè és que jo ara mateix la reacció que estic tenint és d'enfado, perquè a part de ser col·laborador d'aquesta casa, el Jan jo el considero un amic meu, i que li passi alguna cosa greu a un amic meu, doncs em preocupa.
2: Bueno, però...
1: Es dona una mica més en compte, què feies sense casc?
2: Ningú anava amb... Bueno, gairebé ningú
1: però,
2: anava
1: però estaves penjat, ja... estaves penjat en un...
2: No, no, no estava penjat. O sigui, potser tenia 3 metres cap a baix, o sigui, estava... no era escalada.
1: Vale.
2: Però, clar, estaves amb aquell roc i repeteixo, clar, sí que és veritat...
1: Anaves agafat amb una corda, això sí, lligat
2: no.
1: amb una...
2: No. Però és que el Pedraforca...
1: No estic entenent
2: jo
1: res.
2: Jo vaig dir a la meva família, el meu cosí que té...
1: Però
2: el meu cosí té 9, crec que té 9 anys. El meu cosí va ser el primer i se'l va fer, però no saps la velocitat que ho va fer tot. I, o sigui, no té la sensació de por aquí, nen. És una locura.
1: Aviam, oients, que hagueu anat a Pedraforca. Potser jo estic exagerant, que podria ser.
2: Jo crec que no.
1: Però si creieu que no estic exagerant, 9-3-3-7-1-6-1-6-1.
2: Però és que la meva família és de camp i ho ha fet moltes vegades. O sigui, bueno, no passa res. I jo vaig anar i, clar, el meu primer cop, doncs, bueno, em passa una mica malament. I a tot això, bueno, la conclusió és que no seguiu a la gent.
1: Mhm.
2: I seguiu les línies del camí, jo crec.
1: Gràcies, perquè les línies són molt importants i s'han de seguir. Vinga, continuem, perquè avui hem de parlar d'un tema que a mi, la veritat, que quan l'he

0: llegit aquí a redacció. M'ha sobtat una mica. Jo crec que la teva intenció inicial era lligar-lo amb l'anècdota del Pedraforca, no t'ha sortit del tot, però avui parlem, ens fem una pregunta, perquè aquest espai consisteix en això, preguntant s'entén la ciència, i avui parlem de per què hi ha tants calbs. Molt bé, perfecte.
1: En concret, m'has dit que la gent... O sigui, en realitat, si ho penses, sí, gairebé em quedo calb ahir. O sigui, gairebé una roca amb calba d'una. Per tant, és molt bona
0: opinió. Sense cap, que no és el mateix.
1: Bueno, si no tens cap, no tens cabell.
0: Això està claríssim. És irrefutable. Però...
1: Aleshores, jo volia amb una pregunta per començar.
0: Sí.
1: Veiem que hi ha molta gent calba al món. Mm-hmm. Però quin país creus tu que és el primer mundial amb més percentatge de calbs?
0: El país mundial amb més percentatge de calbs. Diria Espanya.
1: Espanya? Uh-huh. És correcte. Som campions mundials del concurs de calbs.
0: Que bé. Digue'm, això no està passant.
1: Vamos! Jo dic, ara diré l'estadística o la classificació, que espero que sigui la classificació del mundial d'aquest any. Primer, Espanya. Segon, Itàlia. Tercer, França. Quart, Estats Units. Cinquè, Alemanya. T'imagines que haguessin d'anar així? Que haguessin comparat de més percentatge de calb? Seria increïble, eh? És una cosa que seria molt maca. Bueno, aquí, com veieu, estem fent ciència.
0: Sí, aleshores, sí, no, totalment. Totalment, no tenia cap dubte.
1: S'han de dir, els estudis epidemiològics estan una mica sesgats, perquè són una mica caos. Jo he estat mirant i la majoria més que només mesurava principalment als Estats Units, Europa i algun país, per exemple, Índia, Japó, però que no hi ha un bon estudi que compari la gran majoria de països o un gran nombre de països del món d'una forma estadística. Vaig veure un estudi que m'ha semblat una locura i ho estàvem citant com bon estudi. Era un estudi que agafava les fotos que els homes penjaven a cites de dating, de...
0: A aplicacions de cites.
1: Uh-huh. I utilitzaven això per veure quina era la incidència. Miraven quanta gent fotos d'homes tenien i quants tenien probablement per les fotos calvície. Uh-huh. I això ho deien com una cosa científica i em vaig quedar en plan, però quina merda d'estudi és aquest, tio?
0: Ja. Bé, bueno, hem començat fent aquesta secció quan en un moment donat a la redacció hi havia una persona calva a la redacció, no sé si t'has fixat, bueno, però estàvem fent el programa que just s'ha complert aquesta efemèride i a mi m'ha sabut greu per aquesta persona que estava aquí. He pensat, estarà escoltant el programa, es pensarà que hem canviat tota l'escaleta perquè ell ha vingut aquí, ha arribat aquí a la ràdio, en cap cas. Ha sigut una casualitat, una coincidència de la vida.
1: Jo, si algú s'ha atacat, li demano perdó, però sincerament, jo al revés, jo vinc a normalitzar-ho. Primer de tot, l'estadística de calbs a Europa és pràcticament del 50%. Vull dir, pràcticament la meitat dels homes, les dones és una mica diferent, però pràcticament la meitat dels homes ens quedarem calbs.
0: Tu tens por? Et preocupa quedar-te calb?
1: Jo no tinc por, jo tinc ja, ho estic assumint.
0: Sí?
1: Jo em noto ja mira, diferència de densitat.
0: Jo ara mateix m'estic traient els auriculars i estic agafant...
1: No esteu veient el bon cabell que té el Dani.
0: Tinc
1: si se l'està estirant,
0: bon sí, mira.
1: I té la mateixa densitat que a les patilles que a dalt. Que és el que... O sigui, tu notes que als costats tens molt bon cabell, però la gent que té que comença a tenir alopècia veu que a dalt la densitat, pues, no sé...
0: A mi no em pregunto...
1: S'està desforestant un poc...
0: No em preocupen les canes, perquè les canes al final també et donen certa expertesa, certa saviesa, no? Bueno, no te la donen, però la pinta sí. Llavors, a mi allò de que en un moment donat de la meva vida comenci a tenir el cabell platejat, no m'importa.
1: A mi m'encantaria tenir el cabell
0: perquè
1: platejat.
0: Perquè pot quedar molt bé, saps? Pot quedar molt bé. Però no tenir cabell, això és una cosa que no em preocupa, perquè de moment veig el futur bastant bé, bastant positiu, però clar, veig gent de la meva edat, clar, heavy. Perquè bueno, la meva gent de la meva quinta... ja comença a tenir canes, o ja en té, i hi ha molta gent que s'està quedant calva.
1: Però les canes, tio, a mi em dona la sensació de... O sigui, no podia parlar per estar a la ràdio, no? Però com de... Com es diu? Com madurito, interessante, sexy, saps? Sí, queden de bé, sobretot en homes.
0: Sí, però no als 20 anys, o als 25, o als 26.
1: No. Però... A veure, bueno,
0: és llei de vida, és llei de vida.
1: Sí,
0: ja
1: és el que hi ha. Sí, i al final, per mi, les canes em semblen guapíssimes i els calbs realment també poden ser molt guapos.
0: Jo, hi ha calbs molt guapos.
1: Kobe Bryant, per mi, té una aura, però increïble. Sí. Digue'm més exemples de calbs. És que no sé molts.
0: Calbs guap. Bueno, clar, anava a dir Tomàs Molina, però aviam. És un referent molt català. I si tingués cabell, que va començar amb cabell, doncs no sé, però és un...
1: És un referent com una copa d'un pi.
0: I tant, i tant.
1: Però bueno,
0: què més?
1: Amb aquestes preguntes estàvem veient com ja aquests països, tots els països que he dit són d'Europa.
0: Sí.
1: I aleshores, la pregunta que jo m'estava fent és, aquesta causa és genètica o ambiental? Perquè el que veiem és que quan estem comparant amb països d'altres continents, veiem unes grans diferències. O sigui, ja, si aquí estem a prop del 50, hi ha molts països d'Àsia que estan més a prop del 20%, que és gairebé la meitat.
0: Carai.
1: Aleshores, la pregunta era aquesta. És una causa genètica o ambiental? Doncs el que sembla és que és molt, molt, molt genètica. Perquè una forma molt fàcil de veure és que tu veus el top mundial i veus que dintre del top, a part d'Europa, entren països com Estats Units, Austràlia, Canadà, que són països amb gran migració blanca, no? Sobretot en plan de història colonial anglesa. I clar, i tu compares, per exemple, Austràlia està amb el top i després veus Indonèsia, que és el mateix ambient, i Indonèsia està dels últims països, o sigui, amb menor percentatge de calbs. Per tant, hi ha un factor genètic, sobretot del... Li diuen caucàsics, crec que eren, bueno, direm blancs, caucàsics, no sé, és que he vist que hi ha una mica problema amb caucàsic.
0: Caucàsics és un blanc caucàsic que és més europeu.
1: Sí, o... però és que ara he vist una mica de dubtes perquè això ho relaciona més amb Azerbaiyán i la regió de Georgia, bueno, en fi.
0: Saps què? Que ho deixarem estar i
1: sí, direm... el que vulguis, però bueno, sí, és veritat que com a nivell d'ètnies, la gent blanca acostuma a tenir molts més probabilitats de tenir de ser calbs que amb altres regions. Aleshores, es calcula que aquesta es diu alopècia androgenètica, que és la més comuna, no? Crec que comptava el 90% de l'alopècia. Té una heretabilitat del 60-80%, que vol dir pues que una persona que la tingui a nivell genètic, o sigui, té un 60-80% de probabilitats de que la seva descendència, homes, sí, també la tinguin.
0: Ok, entesos.
1: Per tant, és una cosa de veure com està tu padre. O el teu avi matern, perquè una cosa que es veu és que un dels gens més importants és el androgen receptor, que és el receptor d'andrògens. Què quiere decir esto? Aleshores, nosaltres tenim la testosterona, no?
0: Sí.
1: Aquesta testosterona, per una molècula, s'acaba convertint en DHT. Però, bàsicament, considerem el mateix com equivalent, ¿vale? Quan hi ha si tens molta testosterona, tens molt DHT. Doncs què passa? Tenim un receptor, que és el receptor d'andrògens, que és un dels receptors que, quan que entrarà... És com el candau, no, com dir-ho, la llave, el pomo de la llave, i després la testosterona seria com la llave que entra dintre la cèl·lula i desbloqueja tot un tema de factors. Aleshores, el que veiem és que amb aquest receptor d'andrògens, els folicles, sobretot del cabell, que són molt susceptibles a aquesta testosterona, tenen molta més probabilitat d'acabar tenint alopècia. Per tant, veiem que ja hi ha un factor genètic molt important, com dèiem, i veiem que el receptor d'andrògens està al cromosoma X. Aleshores, per aquells que estiguin estudiant ara genètica mendeliana, fem repàs que anirà superbé. Aleshores,
0: som-hi.
1: Els humans tenim 23 parells de cromosomes. L'últim és el sexual. Sí? No ens explica tampoc els cromosomes, no? Però, o sigui, crec que estem ubicats. Vale.
0: Okay.
1: L'últim és el sexual, que podem tenir XX o XY. Els homes tenim XY, les dones tenen XX.
0: Perfecte. Fins
1: aleshores, què passa? Clar, com els homes que som XY, el que passa és que l'I ve de ton pare i el X ve de ta mare. El que vol dir és, si aquest receptor d'andrògens que estem dient està al cromosoma X, vol dir que aquest cromosoma X ve de teva mare. Té sentit? Per tant, és més probable que t'hagis de fixar amb els homes de la família de ta mare que no amb la família de ton pare. Sí? Fins aquí ens hem ubicat?
0: Sí, sí.
1: Encara així, sí que és veritat que això es calcula que només explica un 40% de la heretabilitat. Vull dir, hi ha molts més factors. Hi havia un estudi que trobava gairebé 230, no sé si 230, 250 factors genètics que podrien afectar a l'alopècia. Per tant, realment és un tema molt, molt, molt complex. Aleshores, tenim com aquest background, no? Quins altres factors de risc hi havia? De fet, hi havia un estudi que estava intentant explicar aquesta major predisposició genètica que teníem a Europa i sobretot a Espanya, no? I un dels factors que deien és, el més important és els gens, com dèiem, no? La població europea té de forma molt prevalent o molt... És molt probable que tinguem aquest gen que és pitjor per a l'alopècia. També parlaven del risc dels fumadors, que si fumaves, crec que era 10 cigarretes al dia, pot duplicar la teva probabilitat de tenir alopècia.
0: O sigui... que si fumes...
1: I tens el gen... Pot duplicar la teva probabilitat de tenir alopècia, de quedar-te calb.
0: Entesos.
1: I pel que deien, Espanya històricament tenia una... O sigui, eren molt fumadors comparat amb altres països europeus. I també parlaven del tema del sol, però bueno, repetim que el més important és els factors genètics. Després això com que estan a sobre. Aleshores, anem a parlar del tema de transplants.
0: Vinga.
1: Dani, tu et plantejaries replantar macetes? Sí, Déu no volgués.
0: Replantar maceta, eh? Sí. Vale, perfecte.
1: Tu normalment tens molt bon cabell.
0: Molt, molt. Ho hem comprovat aquí, en directe.
1: Però en el cas que no el tinguessis...
0: Ma, tu també tens un bon cabell, perquè m'enveges.
1: Ara sí.
0: Què vol dir ara sí?
1: Pues que
0: tu has replantat maceta?
1: No, però la densitat està començant a baixar. Jo crec que...
0: Sí.
1: I mon
0: pare... Perquè tens un cabell molt fi.
1: Sí.
0: El meu és una mica més gruixut.
1: Clar, però el cabell fi a dalt ja és molt més fi que als costats. És aquest és el problema.
0: Ja.
1: Però bueno, anyways, tu et plantejaries replantar maceta?
0: Jo em replantejaria replantar maceta. Potser sí. Potser sí. No ho sé. No ho sé. Però si ho fes, intentaria fer-ho no quan estigui tot perdut, sinó quan vegi que... Saps?
1: Clar,
0: si veig
1: també...
0: que està tot perdut, millor... Perquè llavors es nota molt. Jo crec que l'objectiu de replantar maceta, en el meu cas, és que no es noti.
1: Yeah.
0: Deixeu-me's go on, saps? Que no es noti que aquí ha passat res. Si veig que ja comencen a haver-hi clarianes i tot això, ja dir, anem a veure com ho podem gestionar, si és amb algun tractament. Però clar, és que després diuen una cosa, que els tractaments que es fan servir per replantar maceta afecten sexualment també.
1: Clar, a veure...
0: Això no sé si són habladories o és veritat, eh? Però
1: no,
0: clar,
1: sí,
0: tu t'has de seguir prenent una medicació quan et replanten maceta.
1: Clar, la cirurgia com a tal, no. El tema és que tu després prendràs un medicament que disminuirà la probabilitat que se't caigui el cabell. Perquè clar, si et gastes una pasta amb cirurgia i després se't torna a caure, ja ves tu per què t'ha servit, no?
0: Sí.
1: Saps què passa amb això? Ara, per exemple, ja està, és molt comú el minoxidil, que aquest es pot posar de forma tòpica. És com un oli que te'l fiques al cap.
0: Entesos.
1: Aquest no afecta hormones, només dona com factors de creixement i, per tant, no hi ha pràcticament factors, símptomes d'aquests a nivell sexual dolents. A més, si te'l fiques només a la pell, només afectarà aquelles a la pell del cabell, no?
0: Uh-huh.
1: El tema és que quan et prens pastilla i te la prens oral, el que passa és que allò va tot al teu cos. Per tant, si t'està afectant, no t'afecta només a les cèl·lules del cabell, afecta a tot. I sobretot aquestes i altres medicaments que el que fan és reduir la producció de DHT, que hem dit això que deia, que amplificava, no?, la velocitat que la que torna el calb.
0: Uh-huh.
1: Què passa? Això, la testosterona regula moltíssimes coses. Entre algunes, per exemple, el receptor d'androgen està molt relacionat amb càncer de pàncreas, està molt relacionat amb producció de testosterona, de que siguis fèrtil, aleshores, o sigui, de testosterona, no, però d'esperma.
0: Sí.
1: Aleshores, si estàs afectant la producció de testosterona a tot el cos, clar que tindràs probabilitats d'aquest efecte en aquest nivell. Aleshores, és perillós. Mm-hmm. Jo el que recomano és, sempre que es pugui, per com preventiu, ficar-te, si vols ficar-te, el tema del cabell. Què passa? Que costa uns diners i això, sí. A la que tu deixes de fer, s'acaba l'efecte. O sigui, això t'ho has d'aprendre tota la teva vida.
0: Clar.
1: Però bueno, si tu te plantejes. Jo la meva recomanació és o vas a tope, però és bastants diners, o ho acceptes i vas full calvo i ser
0: sí,
1: feliç,
0: sí.
1: Tio. Plan...
0: No, jo crec que ho acabaria acceptant i diria, vinga, va, prendre per sac i calvo molon.
1: És el que... Mira, tens uns números amb això de replantar maceta. En 2021 es van fer 700.000 operacions globals de trasplantament. Si ho comparem amb el 2010, va augmentar un 152%. I una cosa que a mi em sembla més dramàtica, o més heavy, és que en un estudi del 2024, el 95% dels pacients que ho feien tenien entre 20 i 35 anys.
0: Uh-huh.
1: Això és clar, és on comença a quedar calvo, però jo crec que també, sobretot, on t'afecta més psicològicament, no? També. O sigui,
0: clar.
1: Jo crec que potser a edats més tardies, la gent... O potser ja ho té com més acceptat i ja és com més... També ets més adult, potser tens menys pressió del teu físic i tal. No ho sé. Tu saps què em va dir ma germana?
0: Què et va dir ta germana?
1: Ma germana. O sigui, això no és una cosa que recomana, jo dic com a crítica.
0: Uh-huh.
1: El dia que li vaig dir a ma germana, crec que tinc possibilitats de quedar-me calb, em va dir, has de trobar una nòvia abans que això passi. I jo crec que és això el que fa, aquesta és la causa... De que la gent entre 20 i 35 anys, o sigui, sigui la població que més va replantar maceta.
0: Està clar que hi ha un punt de que afecta la teva autoestima.
1: Clar.
0: Està claríssim. Vull dir, això és un tema brutal. Això és un tema brutal. El tema del físic ens afecta molt a la nostra autoestima. Sigui el cap, sigui la cara, no? Jo, per exemple, fa un mes que tinc un mussol a l'ull. Ja em veig raro, no? Vull dir, hi ha gent que amb qualsevol cosa ja es veu estranya, perquè... t'has d'identificar una mica amb tu i també amb els estàndards que ens ha posat la societat, per desgràcia. Però si trasplantem això, ja que estem parlant de testos, a les dones, què?
1: Clar,
0: existeix la alopècia femenina?
1: Sí. Com dèiem, o sigui, les dones també tenen testosterona. Aleshores, evidentment, és d'una forma molt diferent, la probabilitat, la quantitat que tens és molt diferent, no? Però sí que les dones tenen alopècia també. El que veiem és que apareix molt més tard. De fet, si l'home cap als 45-50 ja està amb el 50%, les dones estan amb el 50% als 70 anys.
0: Clar, també el tema de la vida, no? La longevitat en dones, no sé si afecta, però no l'esperança de vida és més elevada en dones, com a mínim, aquí a Espanya.
1: Clar, el que sí que veiem que afecta molt és el tema de la menopàusia. Veiem que des de la gent que està... Comparant les dones premenopàusiques a les dones menopàusiques, augmenta d'un 17 al 49% d'incidència de l'alopècia en dones. Aleshores, veiem que és molt, molt, molt, molt marcada per aquesta menopàusia. Veiem que prèviament la probabilitat és molt menor, sigui una sent majors, és més gran. I una cosa que sí que passa és que jo crec que l'alopècia en homes està molt més acceptada que en dones. I encara que sigui menys probable que la tinguin, les dones que la tenen, a nivell psicològicament, tenen molt més estrès. Perquè jo crec que... O sigui, també és la meva opinió i també ho he llegit de llocs. Aleshores, una mica d'aquest... La idea d'aquest programa era entendre com funciona, no? Però sobretot també normalitzar-ho i parlar de que si n'hi ha tanta gent tan calva, potser hauríem de començar a reduir els estigmes que tenim per això,
0: totalment,
1: no?
0: Totalment, sí, és així. I res, per cloure una mica l'espai d'avui, avui hem parlat de l'alopècia, també dels tipus d'alopècia, i ens hem preguntat per què hi ha tants calbs. Sigui com sigui, naturalitzem el fet de quedar-nos calbs, naturalitzem doncs, una mica tot plegat, perquè al final som com som i així seguirem sent, i hem de ser-ho i hem d'estimar-nos.
1: Exactament, només ja està ficar-se més crema solar, això sí, però fora d'això...
0: Ah, això sí, això segur.
1: Fora d'això, ens estimem, tio, i deixem les tonteries, que el nostre valor està en la nostra persona, ja està.
0: Ai, que maco això, eh?
1: Ah, sí?
0: Que maco. Doncs ja ho sabeu, si pugeu el preu de forca, casc sempre...
1: I seguir les línies grogues i no
0: exacte,
1: la gent.
0: Molt bé. I si us quedeu calbs, doncs gaudiu de la vostra calvície, perquè és meravellosa. Jan Vigata, cuida't molt, una abraçada.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just.
1: Bon dia, passen 11 minuts de les 12, us informa Mariona Sales Vilanova. L'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Just i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran el pròxim 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei de la línia, que fins ara connectava Sant Just amb l'avinguda Diagonal de Barcelona, i reforçarà la connexió entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Just i Barcelona. L'actuació inclou també la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat, amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Segons han informat les administracions impulsores, l'ampliació de la línia facilitarà l'accés al transport públic ferroviari i contribuirà a reforçar la connectivitat metropolitana entre els municipis de l'entorn. Pel que fa a medi ambient, l'entitat ecologista Alnus, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals del país. El manifest, subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. I pel que fa a societat, la mobilitat residencial a Sant Just va mantenir un saldo migratori positiu durant el 2024, segons les dades de l'Estadística de Migracions i Canvis de Residència publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El municipi va registrar 2.138 moviments d'entrada i 1.355 de sortida, fet que es tradueix en un saldo migratori positiu de 783 moviments i una taxa de migració neta del 37,2 per 1.000 habitants. La principal font d'arribada de nous residents a Sant Just va ser l'estranger, amb 1.069 moviments d'immigració, pràcticament la meitat del total. També destaquen les entrades procedents de la resta de la província de Barcelona, amb 559 moviments, mentre que les sortides es van dirigir principalment cap a la mateixa comarca i la resta de la província. El balanç positiu del municipi es va sustentar sobretot en el saldo amb l'estranger, que va portar 749 moviments nets. I això ha estat tot. Tornem amb tota l'actualitat santjustenca a l'informatiu complet de la 1. Fins ara.

0: lesionado. Pero...
1: Ei, ja t'has llevat? Doncs desperta bé que comença la Rambla. Tres hores de notícies, històries i personatges de Sant Just. I també alguna sorpresa més. Això és el que t'espera a la Rambla. Aquí hi ha de tot. Riures, música i aquella entrevista que et fa pensar «Ostres, jo aquest el conec». De dilluns a divendres, de 10 a 1, al 98.1 FM i al www.radiodesvern.com. La Rambla, al matí, que no s'adorm mai.
2: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
3: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.

0: T'he dit que no em venia de gust.
1: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
2: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
3: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
0: Deixa'm estar pesat.
3: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
4: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
5: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.

0: I ara sí, per anar tancant el programa d'avui dilluns, avui parlem d'esports, ho fem amb la nostra tertúlia esportiva. La taula d'avui està conformada a la meva dreta per Richi Gafarot. Richi, bon dia.
1: Bon dia, bon matí.
0: I a l'esquerra per Sergio Paredes. Sergio, bon dia.
2: Hola, Dani, una altra vegada.
0: Molt bones, de nou. I res, avui parlarem de molts temes relacionats amb l'àmbit esportiu, perquè tot i que ja les temporades esportives com a tal, el curs lectiu ja va tancant, s'obren noves finestres, una d'elles del Mundial, que està a punt d'iniciar. Quan d'on comença el Mundial? Perquè per Espanya és el dia 15, però a nivell global...
2: El dijous.
0: Dijous, primer partit,
1: dia
0: ja?
1: 11.
2: Mèxic-Sud-Àfrica, sí, el partit inaugural.
0: Partit inaugural.
1: Sí, comença el Mundial, ja passa 4 anyets, ja comença el Mundial, que es jugarà, recordem, entre Estats Units, Canadà i Mèxic, són els...
2: Sí, Nord-Amèrica.
1: Sí, exactament. I, pues, bueno, per parlar una miqueta, novetats que hi ha en aquest Mundial és que, per exemple, normalment són 32 equips els que juguen al Mundial, dels quals passen els dos primers de cada grup i quedaven 16, i a partir d'aquí es feia...
2: Els vuitens,
1: quarts i semis. I aquesta vegada, per primera vegada, són 48 els equips que passen. Sí. I d'aquests 48, pues, passen els dos primers de cada grup i els 8 millors tercers.
2: Sí.
1: Això el que farà...
2: I s'inclou una ronda més a les eliminatòries.
1: I ara ens ja quedaran una altra vegada els 32.
2: Sí.
1: Que quedaven... Bueno, un
2: exacte,
1: Mundial...
2: Hi ha 700.
1: Exactament.
2: Diu.
1: Aquest any ho han allargat una miqueta més, és la novetat que hi ha. I després m'agradaria comentar, abans de parlar de favorits o no favorits i tal, pues que s'emplearà segurament un nou reglament, que en principi, si funciona, pues, mica en mica s'anirà posant dins del futbol. Me sembla que són 8 noves regles que han posat. La majoria són... per no perdre temps, per agilitzar el joc, tant sigui amb el saque de banda, amb el saque de porter...
2: Els canvis de jugadors.
1: Els canvis, per exemple, els canvis de jugadors, el jugador tindrà 10 segons per abandonar el camp. Si durant aquests 10 segons no abandona el camp, el que té que entrar tindrà que esperar un minut, quedar-se fora. I si la pilota està jugant joc i dura 3 minuts la jugada, estarà 4 minuts fora del camp. Vull dir, són...
2: Bé, que s'espavilin.
1: Són rocles, el saque de banda, doncs igual, és per agilitzar. I a mi el que m'agradaria potser més destacar, que aviam com surt, que fora vostre, que sortís bé, és que apareix el bar del córner. El bar del córner, doncs, sí. Pues, clar, el córner és una jugada que en principi és...
2: important.
1: És important, pot ser gol, és un... I moltes vegades, com fiquen a les repeticions, es veu, per exemple, que allò no és córner. Pues aquesta vegada, si no tiren ràpid el córner i des del bar t'avisen, es podrà anul·lar el córner i serà saque de porteria.
2: I potser que també entren a les segones grogues? No sé si ho he llegit bé o malament, però potser que entrin a les segones grogues per expulsar un jugador?
1: Pot ser. Jo aquesta no l'he sentit, però aquesta del bar sí que és interessant, perquè el que tira el córner anirà més ràpid. Perquè sí, perquè si ho mira al bar li poden treure el córner, i no sé.
0: Recordeu que a la final de la Champions vam veure també una situació sobtada amb un córner, no?
1: Sí.
0: Que se'n va anejar a la mitja part a l'àrbit, i
1: bueno,
0: en aquest cas, doncs...
1: Són normes que si van implantant, jo en principi són més per agilitzar el joc. El qual ja me sembla bé. I a nivell esportiu, pues, no sé, que guanyi el millor.
0: Clar, a nivell esportiu tenim notícies com, per exemple, que Araujo travessa l'Atlàntic per una molèstia muscular, el defensa del Barça visitarà Barcelona amb un metge de confiança, però el Mundial en principi no perilla. També llegim altres notícies com, per exemple, pel que fa al tema econòmic, no? Veiem que s'està fent molta publicitat o molt de màrqueting i molt de negoci amb el tema de les samarretes, amb el tema de les entrades, que estan caríssimes, que
2: caríssimes.
0: No sé si va a 1.000 euros l'entrada,
2: sí.
0: És una borrada.
2: I en el grup d'Espanya, que Espanya juga contra Cabo Verde,
1: Aràbia
2: i Uruguai, hi ha un partit que és Cabo Verde contra Aràbia, que potser és en un estadi que són 70.000 espectadors l'estadi, i potser l'entrada més barata són 200-300 euros.
0: Sí, sí.
1: Si fas multiplicacions, surten els zeros per tot arreu, aquí.
0: Sí, sí, sí. No, no, sí, és una brutalitat.
1: Bueno, el Mundial el que fa més és moure calés, evidentment.
0: Sí, sí, hi havia gent a xarxes que feia números de quan et podia sortir el viatge, i per persona potser eren 5 o 6 mil euros. Tot, vull dir, l'estar d'allà, els menjars, tot, una borrada. I veure només un partit, eh?
1: Sí, sí,
0: veure
1: sí.
0: Veure només
1: sí,
0: un partit, no... vull dir, és bastant heavy. I pel que fa, doncs, als negocis, un d'ells és el dels cromos, que sembla que no, sí, però dona molta pasta, eh? Els àlbums de cromos.
2: Sí, sí, és una...
1: Ha tornat a rebrotar això dels cromos, mai s'ha acabat de desaparèixer, però... I quan venen events com ara el Mundial, pues, hi ha un bufallà a nivell mundial que no, sí, sí, no... es reuneixen en places... I ha...
2: No trobes cromos a vegades per no, comprar. Clar. Sí, és una bestiesa.
0: Sí, sí, totalment, totalment. I pel que fa, doncs, a Espanya... Podríem dir que parteix com una de les preferides, però això tampoc, tampoc vol dir res, no? Partir com, un, com una de les preferides, perquè clar, les estadístiques diuen que els números de que aconsegueixi guanyar són molt, molt, molt justos, molt limitats. Vull dir, hi ha més, més números de que una preferida perdi que no pas de que guanyi, perquè clar, hem d'entendre que són molts partits, que s'han de donar moltes casuístiques i que això doncs no té res a veure. Però bé, sigui com sigui, Espanya parteix com a preferida també per haver guanyat el campionat doncs, que va guanyar fa el 2010.
2: Crec que parlava de l'Eurocopa.
0: Parlava de l'Eurocopa fa dos anys, no, l'Eurocopa, però també el 2010 com guanyava el Mundial. Veurem. Veurem, està en un moment semblant al del 2010, Richie, sí, la selecció espanyola?
2: Quina por.
1: Jo crec que està millor, però a mi em passa una cosa, que a nivell mundial, clar, jo de l'últim mundial, el mundial sí que em xuparé els màxims partits que pugui, però de l'últim mundial que fa 4 anys ara, doncs jo no he vist ni un partit de la selecció brasileña, ni he vist de la selecció... Conec jugadors, sé on te juguen...
2: Dinàmiques, com van...
1: Però a nivell de com estan, doncs, tampoc els he vist gaire, tampoc. Suposo que estan els de sempre. Jo crec que guanyarà un europeu aquest any, per això.
0: Sí, eh?
1: Sí, jo ho veig so, més d'aquí.
2: Yeah, sí, sol guanyar un europeu.
0: Itàlia no guanyarà, ja t'ho dic.
1: Itàlia, ara que parlem d'Itàlia, els primers noms, parlant una miqueta, canviant una mica el tema, però parlant de futbol... Sí que es parla de que Guardiola es pren 6 mesos de vacances, però les primeres notícies, que les primeres campanades, és que es podria fer càrrec de la selecció italiana, que porta 3 mundials sense aparèixer, i això és imperdonable amb una selecció com la d'Itàlia, que té un o dos mundials. No?
2: Sí, té uns quants respecte a Itàlia, que van guanyar el 2006, els dos següents mundials, és a dir, el del 2010 i el del 2014, van quedar eliminats a la fase de grups, i els 3 següents mundials, Rússia, Qatar i aquest, no van classificar. I, per exemple, en el cas de que es classifiquin per al Mundial d'Espanya el 2030, hi haurà nens i nenes de 16 anys italians que mai hauran vist jugar al seu país una Copa del Món.
1: Sí, sí, 3 mundials sense Itàlia futbolísticament és una animalada, però sí, sí, ahí està, tu, per això és tan gran del futbol.
2: És a dir, des que van sortir campions no han tingut unes bones dinàmiques al Mundial, i passa el mateix a, per exemple,
1: sí,
2: Alemanya, que des que va guanyar...
1: Per no classificar-se, a mi em sembla...
2: Ja, però el que t'anava a dir és que, per exemple, Alemanya va guanyar el 2014 i els dos següents mundials també queda fora a fase grups, i Espanya, des que va guanyar el Mundial, el 2010, ja parlem des de fa 16 anys, mai ha tornat a guanyar un partit d'eliminatòries de Mundial. És a dir, el 2014 es van quedar a fase de grups, i el 2018 va ser eliminada per Rússia, i el 2022 va ser eliminada per Marroc a la primera ronda eliminatòria. O sigui, portem 16 anys sense guanyar uns 8ens, o en aquest cas, després de fase de grups, uns 700 de final. O sigui que guanyes i després no saps com representar aquest rol de campió, de guanyador, a veure com li va a Argentina en aquest Mundial.
1: També.
2: Però, clar, i per això quan et preguntava el Dani, jo he dit, quina por, perquè portem molts anys, uns quants Mundials, sense tindre aquest favoritisme que tenim ara, que sé que és un favoritisme ben representat, perquè venim de guanyar l'Eurocopa, venim també de guanyar una Nations League i de perdre unes altres dues finals de Nations League, venim amb una generació molt jove que va guanyar els Jocs Olímpics també fa 2 anys.
1: Sí, en principi Espanya tindria que anar a quarts o semis. I...

0: amb la selecció espanyola no són els que té, per exemple, amb el seu equip.
1: No, però està jugant en un equip que és el Bilbao, que li ataquen tant i no és com el Barça, que li xuten...
2: Bueno, a veure, que la defensa del Bilbao és el Laporte, que també és titular a la selecció espanyola, o sigui que... A veure.
1: Bueno, aviam què passa.
2: Tenim altres dos molt bons porters, el David Raya, que és campió de Premier League i finalista a la Champions, i també el Joan García, que és Zamora i guanyador de la Lliga Espanyola.
1: Sí, però això, salvo lesions, jugarà a l'Unai del
2: ja, segurament.
1: Fins a l'últim.
2: Jo posaria el David Raya, si jo fos l'entrenador.
1: I jo, Joan García. Això va com va.
0: No, totalment. Doncs per anar a tancar una mica el tema del Mundial, perquè serà un tema recurrent a aquestes tertúlies d'estiu que tindrem al llarg del mes de juny i juliol, permeteu-me doncs fer una mica aquest tancament. Un mundial llarguíssim, que durarà, no sé si és un mes...
2: Cinc setmanes,
0: un mes i escaig, que comença aquest dijous per Espanya dilluns, dia 15, contra Cabo Verde, i que en aquest sentit doncs veurem com va evolucionant i com és, però bé, és una de les cites esportives de l'any, sens dubte. Marxem a parlar de Florentino Pérez. Aquest és el Madrid que tots volem, independent i sense por al futur. Aquesta és una cita seva.
2: Ah, vale, ahir... pensava que ho deies tu.
0: No,
2: Dani, sí.
0: No, és una cita.
2: Vale.
0: És okay. Una cita de Florentino, jo no m'atreveixo a parlar del Madrid.
1: Corta esto.
0: Amb aquesta afirmativa, però Florentino Pérez va comparèixer davant dels mitjans poc després que es confirmés la seva victòria a les eleccions de la presidència blanca. Va ser rebut al crit de president i el primer que es va veure va ser doncs, un vídeo de Mourinho confirmant la victòria de Florentino. Què volem dir amb això? Doncs que Enrique Riquelme ha posat, jo crec, la primera pedra en un camí que...
2: Una gran pedra.
0: Haurà de seguir.
2: Una pedra important.
1: Jo m'anava un 80-20 i ha sigut 65-35.
2: Sí, sí.
1: Vull dir que...
2: Sí, 3 de cada 10 madridistes no estan contents ja amb Florentino. O sigui, 3 de cada 10 és un número a tenir en compte.
0: Sí. No, per això dic que ha posat la primera pedra, perquè ara no ha pogut ser, però d'aquí 4 anys a lo millor, doncs sí.
1: D'aquí 4 anys el Florentino ja no sé quants anys tindrà.
2: 82, 83.
1: Potser també tindrà que plegar.
0: 2031, a lo millor podria Enrique Riquelme substituir el...
2: Segurament té pinta, sí.
0: A no ser que li aparegui un candidat.
1: Sí, bueno, el Madrid ha guanyat unes eleccions que se'ls podien haver estalviat, però està bé que es presenti un altre i que vegi que hi ha un altre. Però bueno, ja fa setmanes que jo per lo menys vaig dient que el Madrid el que té és molta feina. 2 temporades en blanc no pot ser, té molta feina. I la primera cosa que fa Florentino i anuncia pues és fitxar un entrenador com el Mourinho. Llavors, pues, Mourinho és un exprimidor de jugadors, els hi sap treure suc, sap tindre la directiva al seu lloc, sap tindre la premsa al seu lloc...
0: Recorda l'època dolça del Madrid.
1: Però a mi, sí, però això és poder blanco.
2: Clar, a veure...
1: No, s'agafa una mica poder blanco perquè futbolísticament a mi el Mourinho tampoc m'ha demostrat. El que passa que sí que té un poder i té un lideratge que com a entrenador de futbol i d'aquests equips, sigui Barça, Madrid o d'aquests equips puntals, pues, per exemple, hi ha un Xavi Hernández que l'han tingut al Barça, que segurament entén molt més de futbol que el Mourinho, però si no tens aquest lideratge no el pots expressar.
0: A la mateixa línia, afegint aquest tema, Sergio.
2: A veure, època dolça, sí, a veure, Mourinho va arribar per una mica a veure si podia trencar aquesta hegemonia que estava aconseguint el Barça de Guardiola, que acabava de començar. La va trencar una mica, però el Barça amb Mourinho, amb el Madrid, va continuar guanyant molts títols i en 3 anys el Madrid amb Mourinho van celebrar una lliga molt bona de 100 punts i una Copa del Rei, la qual van fer una rua i una festa importantíssima, però el qui manava...
0: Una Copa del Rei que va caure a terra?
2: Sí,
0: va,
2: aquella.
1: Super Sergio.
2: I que va... O sigui, sí, va... El que va aconseguir Mourinho és trencar-li el cap al Guardiola, a veure com reacciona Flick amb aquestes actituds que sempre i que ja coneixem molt bé del Mourinho. O sigui, també va aconseguir 3 semifinals els anys que va estar de Champions, que és molt difícil, però no va aconseguir el que van aconseguir els Ancelotti i els Zidane anys després. Estic d'acord que Mourinho sap molt bé com exprimir alguns jugadors, però és també... Hem de recordar quan estava el Mourinho fa una dècada al Madrid trencar el vestuari. I és un jugador, és un entrenador que va trencar el vestuari al Madrid. Però entre portuguesos i espanyols. A veure com entra...
0: Ara com que ve un moment que ja està trencat el vestuari...
1: Però el trenca perquè...

0: I aquí estoy yo.
1: Sí, sí, però és més important l'equip que no ell. I també Mourinho va ser molt bon entrenador, però el seu últim títol va ser a la Roma, una conference, fa 5-6 anys, i no ho ha fet bé i ha sigut destituït dels seus 3 últims equips, crec que sense comptar el Benfica, però no ho ha fet bé el Benfica, no ho ha fet bé el Fenerbahce i no ho va fer bé el Tottenham.
0: Perquè no són equips tan forts, li va més la marxa al Mourinho, li va més que... Mm-hmm. Perquè aquests equips que dius tu són equips que els hi tens que ensenyar a jugar a futbol i això que també no en sap.
1: T'he dit equips, sense comptar el Tottenham, però per exemple Fenerbahce i Benfica són equips puntals tant a la Lliga Turca com a la Lliga Portuguesa i no ha aconseguit res.
0: Absolutament res.
1: Absolutament res. A veure, jo crec que...
0: Poder blanco tu, Mourinho, és venga, vamos todos a por la 16ava i la camiseta i...
2: Home, això serà l'eslògan, està claríssim.
0: Poco futbol,
2: Florentino també li convé perquè va convocar aquestes eleccions una mica, doncs...
0: 10 dies.
2: Bomba d'oxigen de dir...
0: No li va deixar fer ni...
2: Necessito calmar els ambients, vaig a fer això.
0: Ni pancartes ho va poder fer l'altre.
2: No, és que no va poder.
1: I com a titular, així una mica... anant cap a casa, aquestes eleccions les ha guanyat el Barça.
2: Aquestes eleccions les ha guanyat el Barça.
0: Li va bé
1: al Barça. Mm. O sigui, el Barça, per exemple, que està parlant d'un equip ja construït i fent fitxatges amb un equip ja fet. És cert que amb el fitxatge de Mourinho segurament ve Konaté, Dumfries, i han dit un megacrack de 150 milions que a veure si va acceptar o no l'oferta, però estan... en un altre tarannà que no és gens positiu, no té res a veure. I els mesos, tot i que hi hagi mundial, els mesos passen molt ràpid i en agost ja comença una lliga.
0: Res, que tenen molta feina i que els hi vagi molt malament. Mm-hmm.
2: I parlant del Barça, ja que parlàveu de que el Barça li va bé, el Barça ja té els seus problemes i és que demanarà més diners a Goldman Sachs per les obres del Camp Nou. El Barça demanarà als socis en assemblea augmentar els 1.450 milions d'euros del crèdit per la remodelació del Camp Nou. La quantitat definitiva no està fixada, però es situaria entorn dels 400 milions d'euros. Bueno, és que el fet de no tenir el Camp Nou és un tema que ha fet mal, que ha fet mal.
0: Bueno,
2: i de tenir-lo com el tenen...
0: Jo suposo que era previsible tot això, igual que s'allarguessin les obres, igual que tot això, en principi el que s'encarrega a l'hora de fer números... És una cosa que estava prevista, les coses no van amb les dades que surten al començament.
2: Mm-hmm. No, està clar. Sí, sí. I marxem a altres temes. Marxem, si us sembla, a motor. Per una banda, tenim el triomf número 100 del Cerverí, Marc Márquez, en aquest cas el tros enganxat a la lluita pel Mundial, retallant diferències amb Bezzecchi, que en aquest cas doncs, el paper de Marc Márquez al Gran Premi d'Hongria ha superat les expectatives, culminant el cap de setmana perfecte, menys d'un mes després del doble operació de peu i espatlla. Bé, pel que fa a motor, volíem destacar això.
0: Sí, molt bé, el Marc Márquez ha tornat.
1: Sí, ha tornat. Crec que va ser l'11 de maig que va ser operat de la seva lesió i és un exemple com a esportista i com a superació en molts aspectes. Marc Márquez, que en menys d'un mes després ha aconseguit una victòria que no era favorit en cap moment, i és cert que en la carrera, tot i que surt segon, els seus majors contrincants a la primera curva se'n van anar al terra perquè va veure una mena de carambola entre Jorge Martín, Bezzecchi, Dylan Antonio, etc. I això li va afavorir també, és cert que portava molt bon ritme també perquè li ajudava la seva Ducati respecte a la KTM de Pedro Acosta. I sí, a veure com continuar, perquè tot i això, físicament, jo crec que la seva pista li està pesant una mica.
0: Però està molt lluny, crec jo. Està a 70 i pico punts.
1: Sí, està a 70 i pico punts, però bueno, està la pomada.
0: Tercer corredor de tota la història que guanya 100 curses després de Giacomo Agostini i Paolo Rossi. Mm-hmm. Tampoc és guanyar 100 grans premis, pues, també Déu-n'hi-do. També s'ha jugat el Roland Garros.
2: Correcte.
0: Roland Garros, pues, bueno, explicar una miqueta, destacar primer Ceballos Granollers, que amb 40 i 41 anys han guanyat els dobles d'aquest torneig que ja van guanyar l'any passat. Això vol dir que amb 40 i 41 anys encara pots estar molt en forma si et cuides i ho treballes bé.
2: Sí.
0: Per les noies va guanyar Andreeva contra la polaca Chibaneskaya, o ara no em facis dir com. Uh-huh. Bueno, va caure Sabalenka, que en principi era la favorita, i va arribar, pues, la noia aquesta polaca que venia Clar, el Roland Garros ens posen el... una setmana als partits de tennis, però comença com 10 dies abans passant les prèvies.
1: Sí.
0: Aquesta noia venia de la prèvia, vull dir, si l'Andreieva havia jugat 5 partits, aquella en portava 12 o 15.
2: Clar.
0: Vull dir que jo vaig veure el partit una jugadora una mica rara amb l'esquerra, saps d'aquestes jugadores que si poden amb la dreta també fan el drive? Una jugadora d'aquesta és una mica... Però bueno, suposo que contentíssima per arribar, i Zverev per fi als 29 anys aconsegueix el primer gran slam, el Roland Garros,
2: sí,
0: aprofitant que Sinner va perdre per una malaltia, Carlos Alcaraz no hi era, i bueno, felicitats per l'alemany.
2: I tanca també amb el Joventut, que guanya el Baskonia a domicili, sí, pel que fa a bàsquet, i es planta a la semifinal del playoff. Ho deixem aquí, no ens queda més temps. Richi, Sergio, gràcies i fins la setmana vinent. Cuideu-vos.
1: Gràcies a tu.
0: Ciao, ciao.
2: I fins aquí la Rambla d'avui. Aquí tanquem el magazín d'avui dilluns 8 de juny. Us ha parlat Daniel Martínez. Ha estat un plaer estar amb vosaltres. Tornem demà, com sempre, de 10 a 1, aquí, a Ràdio d'Esvern. Que sigueu molt feliços. Adéu-siau.

0: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
1: L'àrea metropolitana presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus express X30. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 8 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El NUS s'assuma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya. Sant Just Desvern guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu el 2024. L'arribada de població procedent de l'estranger impulsa el creixement migratori del municipi, que registra una taxa neta de 37,2 moviments per cada 1.000 habitants. Salvador Cardús situa a prop del 50% la població resident a Catalunya, nascuda fora del país.

L'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran demà 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità Express X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellvell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei de la línia, que fins ara connectava Sant Just amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i reforçarà la connexió entre Sant Feliu, Sant Just i Barcelona. L'actuació inclou també la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Segons han informat les administracions impulsores, l'ampliació de la línia facilitarà l'accés al transport públic ferroviari i contribuirà a reforçar la connectivitat metropolitana entre els municipis de l'entorn.

L'entitat ecologista ALNUS, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals del país. El manifest, subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. Entre les principals reivindicacions, les entitats ecologistes demanen reforçar les polítiques de protecció ambiental, impulsar un model d'energies renovables distribuïdes, millorar la gestió de l'aigua en un context de sequera i ampliar la protecció dels espais naturals i de les espècies amenaçades. La declaració també reclama canvis en la planificació territorial, una aposta més decidida pel transport públic i la limitació de projectes que, segons les entitats signants, poden incrementar la pressió sobre el territori i els ecosistemes.

La mobilitat residencial a Sant Just va mantenir un saldo migratori positiu durant el 2024, segons les dades de l'Estadística de Migracions i Canvis de Residència, publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El municipi va registrar 2.138 moviments d'entrada i 1.355 de sortida, fet que es tradueix en un saldo migratori positiu de 783 moviments i una taxa de migració neta de 37,2 per 1.000 habitants. La principal font d'arribada de nous residents a Sant Just va ser l'estranger, amb 1.069 moviments d'immigració, pràcticament la meitat del total. També destaquen les entrades procedents de la resta de la província de Barcelona, amb 559 moviments, mentre que les sortides es van dirigir principalment cap a la mateixa comarca i la resta de la província. El balanç positiu del municipi es va sustentar sobretot en el saldo amb l'estranger, que va portar 749 moviments nets. En el conjunt del Baix Llobregat, el 2024 es va tancar amb un saldo migratori positiu de 9.155 moviments, amb més entrades que sortides a tots els municipis de la comarca. Els moviments migratoris van provenir majoritàriament de l'estranger i de la resta de Catalunya, mentre que la taxa de migració neta comarcal es va situar en 11,2 per 1.000 habitants.

0: El prestigiós sociòleg, periodista i doctor en econòmiques Salvador Cardús ha passat pels micròfons de Ràdio Desvern per analitzar les claus i els desafiaments de la immigració a Catalunya. Durant l'entrevista, que dona continuïtat a la tertúlia organitzada el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just, Cardús ha portat dades molt significatives sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat. Tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país.
1: Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones, en un sol any. Uh-huh. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, les condicions socials de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se.
0: Un dels punts clau de la conversa ha estat la gestió de la llengua catalana en el procés d'acollida. Segons Cardús, a diferència d'Espanya, on la immigració llatinoamericana no genera debats lingüístics perquè ja parla espanyol, a Catalunya cal un esforç addicional per permetre que el català és la llengua pròpia del país. En aquest sentit, ha instat la societat catalana a expressar clarament les seves regles de joc culturals i lingüístiques.
1: De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'incorpores, aprens la llengua, acceptes, et fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure.
0: Malgrat els debats actuals i l'anomenat estrès lingüístic, Cardús s'ha mostrat optimista de cara al futur. Ha assenyalat que Catalunya disposa de serveis públics de qualitat, com la sanitat i l'escola, que són eines clau per la cohesió social, tot i que ha reclamat més recursos econòmics. Ha reclamat una millora de pressupostos, tant l'escola pública com el sistema sanitari necessiten més inversió per gestionar la pressió demogràfica. També ha parlat de la lluita contra l'espoli fiscal. Cardús ha recordat que la pèrdua anual de 20.000 milions d'euros dificulta l'atenció i la integració dels nous ciutadans. I també ha parlat d'optimisme lingüístic. El sociòleg preveu que amb el temps el català tornarà a ser la llengua majoritària del país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio Desvern.

L'Ajuntament de Sant Just celebrarà dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 del migdia a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

0: Un equip de joves cineastes encapçalat pel santjustenc Ton Fumador, últim als preparatius pel rodatge d'Agnès, un curtmetratge de gènere western ambientat a la Catalunya rural de l'any 1930. El projecte, que inicialment es titulava El Poder, sorgeix com a part de la formació de fumador a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, on actualment cursa el tercer any d'especialitat de guió. La història d'Agnès gira al voltant d'un triangle amorós i una fugida impossible que acaba desencadenant una espiral de violència dins d'una taverna de poble. Segons ha explicat el propi director, el guió s'ha treballat minuciosament per prioritzar el llenguatge purament audiovisual per sobre de les paraules, oferint una proposta altament visual i expressiva.
1: Bueno, a mi em neix des de la voluntat de voler fer un western i una escena d'acció. Llavors, al principi va evolucionar cap a un costat on, com bé dius, el poder com criticava molt aquest sistema en el que vivim i com s'exerceix un poder que moltes vegades no es toca les mans mai, etc. El que passa és que el curt va anar evolucionant fins a un punt en què va acabar sent una història més universal, molt més petita, en el que es tracta d'un amor impossible i un triangle amorós simultàniament. I doncs és una protagonista que es diu Agnès, que va a la taverna del poble, diguem, del món rural de la Catalunya dels 1930, més o menys. Va a la taverna a parlar amb l'Artal, que diem que són dos amants per fugir perquè pues, ve el marit de l'Agnès que se'l ve a pelar, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, això que tracta de ser una fugida i ja està, acaba convertint-se en una espiral de violència dins aquesta taverna on s'acaba, per d'una manera, matant tothom allà dins.
0: El rodatge de la producció tindrà lloc del 17 al 21 de juny en diverses localitzacions que inclouen Gallecs, Lleida i zones properes a Cervera o Gironella. L'equip tècnic compta amb la col·laboració de Malena Murillo com a directora de producció i Víctor Vila com a ajudant de direcció, dues figures claus per coordinar una logística complexa en un temps rècord.
1: Ara ja estem acabant la setmana menys dos. Això vol dir que des de la setmana en la que roda tires setmanes enrere i vas comptant menys un menys dos. Llavors estem a dues setmanes de rodar. Per aquesta setmana era molt important tancar dissenys de vestuari, tenir material de, per exemple, art, atrets o tot això, ja tenir el material adquirit o ha estat demanat perquè arribi a temps, amb el director de fotografia, tenir tot tancat, tot l'storyboard, com es vol plantejar cada escena, si es roda de nit, com es vol il·luminar aquesta escena, si es roda de dia, com, tema òptiques, quines es fan servir, tot això aquesta setmana ha d'estar tancat. Ara, com ha dit el Víctor, que anem molt justos, la setmana següent ja serà per tot el tema d'assajos, també aquest curt té una escena d'intimitat i tenim un coordinador d'intimitat que doncs, també farà la seva feina amb els actors, perquè es parla individualment, per saber límits, després col·lectivament, s'analitza l'escena, etc. I ja la següent seria rodar, que es roda del 17 al 21 de juliol, de juny. És a dir, de dimecres a diumenge.
0: Per poder fer front a les despeses de producció, transport i localitzacions, l'equip ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. Els detalls del projecte i l'accés per donar-hi suport es poden consultar a través del seu perfil oficial d'Instagram. La data límit per lliurar la versió definitiva del curtmetratge és el pròxim 7 de setembre, moment en què s'avaluarà el treball dins el marc acadèmic de l'ESCAC, tot i que els darrers retocs de postproducció es podrien allargar fins a la tardor. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Demà dimarts, a 6:15 de la tarda, als Jardins de Can Ginestar, es farà un taller sobre jocs i cançons de carrer a càrrec d'Elisa Linares. I dimecres 10 de juny, a les 10 del matí, les inscripcions a les activitats del mil·lenari del curs 2026-2027 per antics alumnes es duran a terme al Centre Social El Mil·lenari. I a les 11 del matí dimecres es farà una exposició, una sortida cultural de la mà de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just i s'anirà a l'exposició Chess Matís al Caixa Fòrum. Dimecres a les 12 del matí, sorteig del públic pel número de desempat de l'escola Bressol. Es farà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Just, amb retransmissió en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Dimecres 10:15 de la tarda, reunió de la tribu a l'Ajuntament de Sant Just, on s'organitzarà l'última activitat del trimestre. A 6:45 de la tarda, el dimecres, conferència de finances al Centre Cívic Soledat Sants i Serafini. I dijous 11 de juny, a 6:45 de la tarda, hora del conte, amb el conte Aquí hi ha gat amagat, organitzat per la Jugueteca Ambiental del Parc del Mil·lenari. Dijous 11 a les 6 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Maurice Ravel, orfebre de la música. Es farà a l'Auditori de la Residència de la Mallola, com cada setmana, i serà a càrrec del periodista i crític musical Xavier Echevarria. Dijous a les 6 de la tarda, visita guiada de l'exposició Distopies Íntimes al celler de Can Ginestar, a càrrec del mateix artista, Pepe Jiménez. Dijous a 6:45 de la tarda es farà la segona conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidor Consol i Girbet de Can Ginestar. Dijous a 7:45, mostra Express a l'espai de lliure creació Carme Malaret. I a les 9 de la nit, el dijous, es farà una entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Passem a divendres 12 de juny, a partir de les 10 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves. Es podrà donar de 10 a 2 i de 5:15 a 8 del vespre. I el divendres 12 de juny a les 6 de la tarda, la festa de final de curs del Servei Local de Català, al pati de les escoles del carrer Montserrat, número 2. I divendres a les 7 de la tarda, terrasses musicals al Binomi, casa de menjars, a la plaça del Parador 3C. I també música en directe al Chocolate Box a 9:15 del vespre aquest divendres. I a 9:15 de la nit, la segona edició del Summerfest, amb una pool party a la piscina de la Bonaigua. I divendres 12 de juny a les 9 de la nit, festa del Sagrat Cor de Jesús, a la plaça Sagrat Cor. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 13 de juny a les 9 del matí començarà el Dia Europeu de la Prevenció de Càncer de Pell i el local de Dona i Empresa es farà una nova revisió cutània gratuïta. Dissabte 13 de juny a les 10 del matí, el tercer mercat de segona mà i artesania a la plaça Camoapa, de la mà de l'Ateneu i el Casal Popular La Sala. I a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. A les 7 de la tarda, el dissabte, fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales, a la plaça de la Pau, amb mostra de balls de tots els grups i edats, sopar i fi de festa. I per acabar amb la programació de la setmana, dissabte a les 8 del vespre, música en directe a la Trinis Café Bistró dins la programació de terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'àrea metropolitana presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus express X30. El NUS s'assuma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya. L'entitat santjustenca, integrada a Ecologistes de Catalunya, dona suport a un manifest que reclama recuperar un departament de medi ambient propi i alerta sobre l'estat del medi natural. Sant Just guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu el 2024. L'arribada de població procedent de l'estranger impulsa el creixement migratori del municipi, que registra una taxa neta de 37,2 moviments per cada 1.000 habitants. Salvador Cardús situa a prop del 50% la població resident a Catalunya nascuda fora del país.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 8 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: El Papa Lleó XIV crida a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit al Congrés dels Diputats. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: Missatges clars i directes, però també molt espai per poder llegir entre línies en el discurs del Papa Lleó XIV aquest matí al Congrés com a cap d'estat del Vaticà, Joan Botà.
2: El pontífex ha arrencat defensant el dret a la vida tal com l'entén l'Església davant una cambra que ha aprovat els drets a l'eutanàsia i l'avortament. Ha defensat l'acollida dels immigrants en ple procés de regularització extraordinària i ha criticat el rearmament del món en un discurs en què ha enaltit la llengua castellana sense fer cap referència a la resta de llengües cooficials, tot i l'enrenou pel poc pes del català en la visita del Papa a Catalunya demà i demà passat.
0: Connectem amb el Congrés, Dani Sainz de Aja i Paula Brujats.
3: Lleó XIV ha fixat la seva posició sobre alguns dels temes que marquen l'agenda política espanyola. Per una banda, ha defensat l'acollida i la integració de les persones migrants i ha deixat clara la seva aposta per la pau i en contra de les polítiques bel·licistes. De l'altra, ha reclamat protegir la vida, ha dit, des de la concepció a l'ocàs i ha fet un toc d'atenció a tota la classe política quan ha demanat rebaixar el to.
4: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
5: Doncs, com a mínim, avui els diputats sí que han fet cas al Papa, han aparcat l'enfrontament i s'ha vist un aplaudiment unànime i inèdit de totes les bancades. Tothom es fa seu al discurs del pontífex, el govern espanyol i el PP creuen que avalen les seves polítiques. En canvi, Junts i Esquerra han marcat diferències a favor del català i en contra de PP i Vox.
6: La defensa de la dignitat humana.
7: Suscribir des de la primera a la última de sus palabras.
8: Parlar la llengua de la terra que t'acull és un meravellós acte de respecte.
9: Han aplaudit un discurso que aquí setmana a setmana peten.
0: Al Catalunya migdia d'avui ens fixarem en els preparatius de cara a demà, quan el Papa arribarà a Catalunya, i en les afectacions que ja hi ha, sobretot a la ciutat de Barcelona.
2: Abans d'aquesta tarda, Lleó XIV es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals al si de l'Església. Al matí, el pontífex ha demanat a l'Església espanyola escoltar i reparar les víctimes. En aquest context, Miquel Hurtado, pioner en la denúncia d'abusos a Montserrat, lamenta.
10: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic i que li podem fer preguntes incòmodes.
0: Però visita del Papa a banda, l'altre gran tema del dia és la guerra a l'Orient Mitjà. L'Iran dona per acabada l'escalada de les últimes hores amb Israel, en què tots dos països s'han atacat mútuament. Jerusalem, Jordi Brascó.
11: Un intercanvi d'atacs que va començar ahir a la tarda i que s'ha allargat fins aquest matí, en què tant l'Iran com Israel han demostrat que no toleraran que es creuin certes línies vermelles, malgrat això posi en perill l'alto el foc vigent i vagi en contra de la voluntat de Donald Trump.
0: Un estudi clínic innovador, però encara en fase molt incipient, sobre l'Alzheimer, liderat des de Catalunya, busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. Badalona, Mònica Mas.
12: Bon dia, es tracta d'un assaig amb 10 pacients pioner a Europa i Amèrica que s'està fent a l'Hospital Germans Trias de Badalona. La cirurgia vol evitar l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell, que és la que està al darrere d'aquesta demència. Es fa un drenatge des dels ganglis del cervell fins al sistema sanguini per evitar aquesta acumulació, una operació poc invasiva i que podria arribar a frenar si es demostra l'Alzheimer.
0: I el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca després d'un nou tiroteig mortal ahir en ple carrer, molt a prop d'on ja n'hi va haver un altre crim fa un mes.
2: La consellera d'Interior, Núria Parlon, també apunta que...
13: No descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
14: Bon dia.
0: El president del Madrid, Florentino Pérez, guanya les eleccions a la presidència i, per tant, podrà continuar sent el president.
14: Amb un 65% dels vots del seu rival, Enrique Riquelme, va treure el 35% dels vots. Florentino es prepara, per tant, aquesta setmana a presentar José Mourinho com a entrenador del Madrid i explicarem al Catalunya migdia la resta de plans de futurs esportius que té pel Club Blanc. I el Barça i la Sisa Joventut afronten aquesta setmana les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, demà Barça-Tenerife i dimecres Penya València.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem que un accident a la C63 entre Lloret de Mar i Vidreres provoca retencions d'uns 3 quilòmetres en tots dos sentits de la marxa. Es dona pas alternatiu en aquest punt. A la resta de carreteres, sense retencions destacades, tret d'alguns punts habituals a les rondes de Barcelona i a l'AP7 a Barberà, en tots dos sentits de la marxa.
0: I ens falta el temps.
16: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Com encetem la setmana? Francesc Mauri, bon dia.
17: Bon dia, bona hora. Tranquil·la, sense gaire moviment, i de fet tota la setmana serà bastant tranquil·la. Aquesta tarda potser algun ruixadet al Pirineu, demà la tarda més ruixats al Pirineu, dimecres, però sobretot dijous i divendres marxarien gairebé del tot, sempre bastant sol a molts indrets, sobretot de la costa, i la setmana l'encetem amb un augment de la temperatura que perdrem de cara a demà, però que el tornarem a recuperar a l'acabar la setmana.
0: Gràcies, Francesc. Bon dia.
17: Bon dia.
16: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. Avui el Congrés dels Diputats s'ha sentit això per primera vegada.
18: Señoras y señores, vengo ante todos ustedes como obispo de Roma i pastor de la Iglesia Católica.
0: Per primera vegada, un papa s'ha adreçat al conjunt de la classe política espanyola. Lleó XIV no ha deixat passar l'ocasió per fer una crida a rebaixar la crispació política. Però el pontífex ha anat molt més enllà. Ha deixat clara la posició del Vaticà i de l'Església Catòlica en molts dels temes que es debaten en aquesta cambra. Ha criticat l'avortament, també l'eutanàsia. Ha defensat, en canvi, la regularització dels migrants i s'ha pronunciat en contra del rearmament. Anem al Congrés dels Diputats. Dani Sáenz de Aja, bon dia.
19: Bon dia, Òscar.
0: Quins són els missatges més destacats que ha fet el papa en el seu discurs?
19: Doncs si dissabte només arriba a Madrid, el papa ja va alertar contra els populismes i la polarització, avui Lleó XIV ha aprofitat que tenia davant diputats i senadors per demanar-los que rebaixin el to de la discussió política.
18: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente del adversario. La firmeza no exige desprecio. La discrepància no conlleva humiliació.
19: En el seu discurs, el papa ha tingut missatges que tant es poden llegir com un aval o com una crítica a banda i banda de l'hemicicle. Per una banda, s'ha referit al drama migratori, ha demanat dignitat i una acollida amb garanties d'integració.
18: Por ello, es indispensable una respuesta coordinada, solidària i eficaz, capaz de garantizar protecció, acogida i oportunidades reales de integració a quienes emigran.
19: També ha defensat la pau com a exigència moral i ha carregat contra les polítiques belicistes.
18: Preocupa que en diversos lugares del mundo y también en Europa vuelva a presentarse el rearme como respuesta casi inevitable ante la fragilidad del escenario internacional.
19: I, per l'altra banda, el papa s'ha pronunciat clarament en contra del dret a l'avortament i a l'eutanàsia, el que ha anomenat cultura del descart.
18: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
19: Lleó XIV ha estat rebut al Congrés amb els honors d'un cap d'estat com a líder que és de la ciutat del Vaticà. Era la primera vegada que un pontífex trepitjava l'hemicicle. Va ser una petició directa de Robert Prevost enmig d'una agenda molt atapeïda del seu viatge de 7 dies a l'estat espanyol.
0: Bé, doncs, tot i que el papa, com hem sentit, ha repartit contra tothom, la resposta de l'hemicicle ha estat unànime. Més de 7 minuts d'aplaudiments, aquests que sentim, dels aplaudiments més llargs que es recorden al Congrés dels Diputats, en una imatge inèdita d'un congrés que per un matí ha aparcat la discussió política. Han estat 50 minuts de pau entre els diputats. Seguim el congrés ara, però, amb la Paula Brujats. Paula, bon dia.
20: Què tal? Molt bon dia.
0: I a la sortida, tots els grups polítics s'han fet seu el discurs de Lleó XIV i ningú s'ha sentit interpel·lat per les crítiques que ha fet el papa, no?
20: Sí, podríem dir que avui tot ha estat inèdit, des del convidat fins a la reacció unànime dels grups. És clar que hi ha matisos, però tothom ara porta el discurs del papa cap al seu terreny i s'agafa on li convé. El primer, el govern espanyol, que ho llegeix com un aval del Vaticà a les seves polítiques.
6: en los dos grandes debates, la defensa de la paz y la defensa de la dignidad humana, el discurso del Papa es absolutamente concordante con la posición del Gobierno de España.
20: El ministre Bolaños, que minimitzava el discurs de Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia, que és on s'agafa justament el líder del PP per alinear-se amb el Papa.
7: Sí, yo lo único que puedo es suscribir desde la primera a la última de sus palabras. Acredita que el Papa tiene algo que falta actualmente en la política nacional e internacional, que son convicciones.
20: I fins i tot Vox, els més incòmodes amb el missatge social del Papa, avui venen que estan alineats.
1: Se distingue perfectamente entre el discurso y la política práctica. A mí, de hecho, me gusta la política migratoria del Estado Vaticano. Si uno entra ilegalmente o con violencia, pues tiene multa, tiene cárcel.
20: De fet, han estat els diputats de Vox i del Partit Popular els que han allargat l'aplaudiment dins l'hemicicle en un gest hipòcrita, segons el portaveu d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián.
9: Que han aplaudit un discurso que aquí semana a semana abuchean y vetan con sus votos. Un discurso que habla de bien común y que sanciona a aquellos que dicen que alguien porque viene de fuera es menos.
20: I al moment reivindicatiu del matí l'ha protagonitzat Junts per Catalunya. Míriam Nogueras ha aprofitat la salutació al Papa per demanar-li, en anglès, que faci servir el català durant la seva visita a Catalunya.
8: Parlar la llengua de la terra que t'acull és, considerem, un meravellós acte de respecte i d'amor, i li hem desitjat que gaudeixi molt la visita a la nostra nació, a Catalunya.
20: Conscients que era una cita històrica, avui tothom ha volgut ser a la foto, excepte els diputats de Podem i el BNG que han plantat el pontífex. Tampoc han vingut al Congrés els expresidents Zapatero, imputat, i Felipe González. José María Aznar sí que hi era, però ha marxat a l'inici del discurs del Papa, al·legant que tenia un viatge, i Mariano Rajoy sí que s'ha quedat fins al final. De fet, li ha tocat seure al costat del president Salvador Illa.
0: Bé, doncs, a banda d'aquest discurs al Congrés dels Diputats, el Papa ha fet més coses avui a Madrid. Per exemple, ha demanat als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Ho ha dit des de la seu de la Conferència Episcopal poc abans de trobar-se amb víctimes de pederàstia. Algunes associacions, però, denuncien que s'ha exclòs les veus més crítiques, Marriera.
21: Sense pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, el pontífex ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per a acabar, diu, amb aquesta plaga.
4: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado. Cada persona herida debe poder encontrar escucha sincera, acogida, protección y caminos reales de sanación.
21: A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals en una trobada privada. Algunes associacions de supervivents s'han concentrat davant l'anunciatura per demanar que també s'escoltin les veus més crítiques. És el cas del primer denunciant d'abusos sexuals a Montserrat, Miquel Hurtado.
10: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan tractant el seu trauma en privat, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes, que tenim un perfil públic, que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
21: A més, denuncien que el govern espanyol manté en un calaix la llei perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.
0: Bé, doncs el Papa, que continuarà avui amb la seva agenda a Madrid, també demà, però demà a mig matí, arribarà a Catalunya, a Barcelona. I el desplegament de seguretat per rebre'l ja es fa notar en alguns punts de Barcelona. Des d'aquest matí hi ha restriccions per estacionar a l'entorn de l'Estadi Olímpic i també a Ciutat Vella. També s'han col·locat algunes tanques que compliquen el pas de vianants i que causen molèsties a botiguers i a veïns, Miquel Jarque.
2: El dispositiu està en marxa i es nota perquè hi ha més patrulles uniformades que circulen a peu i també en moto. Al Palau Episcopal, on dormirà el Papa Lleó, s'estan instal·lant càmeres exteriors per reforçar la seguretat. A la plaça de la catedral hi ha una estesa considerable de tangues pendents de col·locar. La Maria és veïna del barri i treballa a la farmàcia, precisament de la plaça de Sant Agustí. Les restriccions l'afecten de ple.
22: Bueno, puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Treballo en una farmàcia i també per on podrem entrar, per on podrem sortir, ens agafa com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
3: Entre els comerciants, avui hi havia confusió, perquè contra el que estava previst sí que s'ha pogut fer la càrrega i descàrrega de mercaderies. Pel que fa a les vendes, no creuen que hi hagi gaire canvis. És el que pensa la Mireia Subirà, responsable de la cereria més antiga de la ciutat, la cereria Subirà, al carrer Llibreteria.
5: No hem notat una venda diferent perquè vingui el papa. No ho hem notat. Hem notat més el Primavera Sound, que hi ha molta gent de fora que ens ve a comprar, que no pel papa.
3: I entremig de tot això, turistes, guies i veïns que esperen que amb el pas de les hores les molèsties vagin a més a mesura que es vagin incrementant també les restriccions del dispositiu al bus.
0: Però atenció també si sou barcelonins, perquè també han començat les restriccions a la mobilitat per aquesta visita papal. Des d'aquest matí hi ha restriccions de trànsit i d'estacionament al voltant de la catedral i de l'anella olímpica de Montjuïc, Joan Garcia.
2: Dimecres serà el dia fort, es tallarà tot el carrer Rosselló des de Diagonal fins a la Pan i tots els carrers que travessen en aquest tram. També es tancarà el quadrat de carrers al voltant de la Sagrada Família i només es podrà arribar a Montserrat amb cremallera o aeri i amb reserva prèvia. Es reforça tot el transport públic, es canvien algunes parades de busos interurbans i es tanca el bicing de les zones més pròximes als actes.
0: És 3:15 de la tarda. A la segona hora del Catalunya Migdia analitzarem més coses del que ha dit el papa avui en el seu discurs al Congrés. Però a l'actualitat del dia no només hi ha papa. Quan falten menys de 24 hores pels exàmens de selectivitat, el Departament de Recerca i Universitats diu ara que no reforçarà el personal dels tribunals on es fan les proves. Aquest any la selectivitat coincideix amb unes circumstàncies excepcionals. No només aquesta visita del papa que us hem estat explicant, sinó que també demà hi ha una nova jornada de vaga al sector educatiu, on també estan convocats els 2.400 professors que formen part precisament dels tribunals de la selectivitat, Sara Canyete.
11: Sí, el Departament diu que després de valorar la situació han decidit no buscar personal extra. Els sindicats han endarrerit les protestes per no afectar l'inici dels exàmens i alguns fins i tot han fet una crida a no perjudicar els estudiants. I també el govern que insisteix que l'entrada i sortida de les proves i els actes del papa no coincideixen, però demanen als estudiants, això sí, que es desplacin amb més temps. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats i són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Intentar arribar una miqueta abans per intentar, com dèiem, pal·liar qualsevol situació, no? I també recordar-los que hi ha certa flexibilitat per ampliar l'horari després de l'examen en cas que faci falta. Si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que i tenir després el temps que faci falta, no?
11: Demà, més de 45.000 alumnes comencen aquestes proves, una xifra rècord i que creix per cinquè any consecutiu. El model d'examen no canvia respecte al curs passat i tampoc els criteris de correcció que s'indicaran a l'inici de cada prova. Entre les novetats es farà una prova pilot de control aleatori amb detectors de dispositius electrònics com mòbils o rellotges intel·ligents per evitar que els estudiants copiïn.
0: I anem ara a la informació internacional. Israel i l'Iran s'han intercanviat atacs per primera vegada des de l'inici de l'alto el foc al mes d'abril, en una escalada de la tensió a l'Orient Mitjà que es produeix just quan es compleixen 100 dies des que va començar la guerra i que posa a prova els intents recents de Donald Trump de posar fi a aquest conflicte. Després d'unes hores de bombardejos, l'Iran assegura que ha acabat els seus atacs contra Israel. El règim de Teheran ha fet responsable als Estats Units de l'increment de les hostilitats. Jerusalem, Jordi Brascó, bon dia.
24: Bon dia. De moment, i si no hi ha cap novetat en les properes hores, tot apunta a que el que d'entrada podia semblar la represa de la guerra total a l'Orient Mitjà quedarà en una demostració de força per part tant de l'Iran com d'Israel, que en aquestes últimes hores han volgut deixar clar on són les seves línies vermelles. El llançament d'una vintena de míssils per part del règim iranià a diferents punts d'Israel ha estat respost amb una operació a gran escala contra infraestructura militar i energètica per part de l'exèrcit israelià. Prèviament, ahir, l'atac d'Israel a Beirut havia activat la represàlia que l'Iran portava anunciant feia temps, i aquest és segurament un dels grans dubtes que deixen les últimes hores. Estem davant d'un nou escenari en què cada atac israelià a la capital del Líban serà contestat amb míssils iranians cap a Israel, i si és així, com pot aguantar un alto al foc de per si ja tan difícil de mantenir? Per aquest motiu, motiu, des del règim iranià reclamen a Donald Trump que hi posi de la seva part. Esmail Vajahi és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers de l'Iran.
12: El que és important per a nosaltres és que s'estableixi la responsabilitat dels Estats Units com a part de l'acord d'alto al foc del 8 d'abril.
24: De fet, ahir Donald Trump va assegurar que demanaria a Netanyahu que no ataqués l'Iran, però el primer ministre israelià és en any electoral i no respondre a un atac amb míssils al seu propi territori hagués estat una sorpresa. Les relacions entre els dos líders, teòrics aliats, es presenta tan inestable com la treva.
0: I precisament Donald Trump ha urgit tant l'Iran com Israel que es deixin d'atacar immediatament. I malgrat l'escalada en la tensió de les últimes hores, ha defensat que les negociacions finals per la pau estan en marxa i que s'haurien de moure ràpid. El president dels Estats Units va intentar ahir, sense èxit, convèncer Netanyahu perquè no reprengués els atacs. Washington, Oriol Serra, bon dia.
13: Bon dia. Al president dels Estats Units se li compliquen cada cop més les coses a la guerra de l'Iran, sobretot perquè el seu principal aliat, Israel, no obeeix les seves directrius. En primer lloc, no bombardejar el Líban i tot seguit no atacar l'Iran. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, però, ha mantingut els atacs contra ambdós països malgrat les demandes de Trump. Amb l'escalada de la guerra, Donald Trump ja no té l'argument d'una treva fràgil que ha anat prorrogant mentre l'Iran no acceptava les condicions dels acords proposats per Washington. Hores d'ara, tant l'Iran com Israel han senyalitzat una aturada de la tongada de bombardejos de les últimes hores. Això podria donar oxigen a l'administració Trump, però podria ser això, un recés d'unes hores.
0: Passant 20 minuts de les dues, encara d'informació internacional, recepció al president xinès Xi Jinping amb gran pompa a Corea del Nord, on no hi anava des de fa gairebé 7 anys. El règim nord-coreà aspira a consolidar la relació imprescindible per fer front a les pressions de Washington sobre el seu programa nuclear. En la seva arribada a Corea, Xi s'ha declarat a punt per portar les relacions a un nou nivell. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
14: Bon dia. Kim Jong-un ha rebut Xi Jinping a peu d'escaleta a l'aeroport.
15: Xi Jinping走下 前梯, 同 Kim Jong-un 亲切握手, 共同军.
14: Guàrdia d'honor, criatures amb poms de flors aclamant el president xinès a la plaça central de Pyongyang, engalanada per a les grans ocasions, inclosos dos retrats simètrics de tots dos líders. Màxims honors per al gran protector i aliat històric de Pyongyang, la Xina, que amb aquesta visita mira de recuperar ascendent sobre Kim Jong-un, perquè el líder nord-coreà els últims anys s'ha acostat a Moscou, motiu de preocupació per a Pequín. Va enviar soldats nord-coreans a combatre el front d'Ucraïna a canvi de cooperació militar russa, també armament a canvi de combustible, però una eventual pau a Ucraïna podria fer que la relació amb Moscou deixés de tenir rèdits. Recuperar una aliança fluida amb Pequín és el que li convé ara a Kim Jong-un. Si ha parlat a Pyongyang de portar la relació a nous cims, de més comerç i més intercanvis, a una coordinació estratègica. El president xinès tampoc li entusiasma el programa nuclear nord-coreà, que a Tòquio li serveix de justificació per a rearmar-se.
0: I al Perú, freca-freca electoral en el recompte de la segona volta de les eleccions presidencials. Amb el 90% escrutat, la dretana Keiki Fujimori avança per menys d'un punt el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez. Però bona part dels vots que queden són de la zona rural i, per tant, es podria capgirar aquest resultat. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
17: Acabades les presidencials peruanes, eufòria entre el fujimorisme. Una primera enquesta a peu d'urna donava la victòria a la candidata conservadora Keiko Fujimori, però també ja vaticinava una lluita cos a cos, vot a vot, mil·límetre a mil·límetre, contra el candidat progressista Roberto Sánchez. Eufòria que durava poc, 4 hores més tard, cop de timó i sorpresa per un nou recompte ràpid d'actes oficials electorals que al Perú se'l considera molt fiable. Amb un aparent empat tècnic, qui celebrava, però, sense esperar ja quasi com a nou president del Perú, era Sánchez, mentre Fujimori demanava paciència, calma i serenitat fins a escrutar-se, deia, el 100% dels vots.
25: Hay una ventaja importante que reafirma la voluntad del pueblo que quiere democracia y justicia.
26: Hasta el momento no hay ningún ganador en esta contienda. Por tal razón, serán días largos hasta conocerlo.
17: El vot urbà al Perú és fujimorista, clarament per majoria, però el del món rural i d'una bona part de les zones allunyades de Lima, la capital del Perú, és progressista. Un país fragmentat entre realitats econòmiques, socials i ideològiques ben diferents. Caldrà esperar, doncs, dies o setmanes per saber qui serà el proper president o presidenta del Perú.
0: D'aquí a 6 minuts seran 2:45 de la tarda, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
1: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
7: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
9: Però tu en saps d'anar amb moto?
7: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
9: I què?
7: Que em vaig trencar una cama.
9: Apa!
7: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
16: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
18: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris. La Salle Campus Barcelona.
19: La casa nostra ja és casa teva.
27: Que bé, que bé.
19: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
28: Tranquils, que no ens avorrirem.
19: La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
29: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
30: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 4 minuts seran 2:15. Recta final del judici contra David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Les 7 acusacions presenten avui els informes finals i insisteixen que el lloc de feina de la Diputació de Badajoz va ser fet a mida. Era innecessari i que va ser una decisió política per fabricar una plaça al germà de Sánchez. Són les últimes hores d'un judici que quedarà vist per sentència probablement demà. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
31: Bon dia. Les acusacions no es mouen ni un mil·límetre i sostenen que la Diputació de Badajoz va fer un vestit a mida per contractar David Sánchez. Qualifiquen el procés de farsa i acusen els implicats de fer el paperot per donar aparença de legalitat al procés. És la tesi de José María Bueno, de Manos Limpias.
32: Estamos ante un puesto innecesario, no pedido por nadie en la Diputación, que los mismos creadores no saben ni para qué sirve. Y además este puesto tenía un dueño absoluto desde antes de que se sacara l'oferta pública d'empleo, que era el hermanísimo.
31: Bueno, repito que el procés va arrencar per una canella del seu pseudo-sindicat amb retalls de premsa i ha carregat contra la Fiscalia per no acusar. L'advocat del PP ha denunciat pressions, Alberto Durán.
33: Este procedimiento ha tratado de ser torpedeado por tierra, mar y aire.
31: I ha afirmat que la plaça es va crear per ordre directe de Pedro Sánchez.
33: Alguien le ha dicho al señor Gallardo, tienes que crearle una plaza a mi hermano. Y ese alguien es, evidentemente, Pedro Sánchez Pérez Castejón.
31: Després vindrà el contrapunt dels informes de les 11 defenses i també la Fiscalia. El Tribunal no ha permès avui a la defensa de David Sánchez tornar-lo a interrogar. El seu advocat ho ha demanat, ja que inicialment no li va preguntar sobre l'accés a la Diputació perquè els fets estaven prescrits. Les acusacions, però, van demanar nous delictes per aquells fets, elevant de 3 a 6 anys la petició de presó.
0: Per cert, coincidint amb aquesta recta final del judici, el germà de Pedro Sánchez, el jutge del cas Leire, cita a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. La interrogarà el dia 10 de juliol per una conversa de WhatsApp en què l'exmilitant socialista parla de reconduir els atacs al president i donar el tomb a la situació. Ho havia demanat divendres la Fiscalia Anticorrupció. El jutge, Santiago Pedraz, també imputa l'advocada Letícia de la Hoz, a qui s'investiga per un presumpte intent de suborn a Carmen Pano, l'empresària que va dir durant el davant del tribunal del cas Mascaretes que havia portat 90.000 euros a la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. I tornem a Catalunya perquè aquí, amb l'Hospital de Can Ruti al capdavant, prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. Es tracta d'un assaig clínic amb 10 pacients. Mònica Mas, bon dia.
34: Bon dia.
0: En què consisteix aquest assaig?
34: Doncs mira, un dels detonants de l'Alzheimer és l'acumulació de la proteïna beta-amiloide al cervell perquè, amb l'edat, alguns ganglis linfàtics deixen de funcionar i s'acumulen residus d'aquesta proteïna que acaba danyant les neurones. La doctora Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia cirurgia plàstica de l'Hospital Germans Trias, explica que l'operació consisteix a ajudar a drenar aquest líquid cerebral cap al sistema sanguini.
2: Quan estem segurs que aquest gangli és actiu, llavors fem una sutura a una petita vena del coll. Això fa que aquest líquid se'n vagi directament al sistema venós. És una intervenció molt exigent tècnicament, però és poc invasiva pel pacient.
34: L'assaig va dirigit a pacients amb Alzheimer en fases inicials, però que ja comencen a manifestar deteriorament cognitiu. La Maria és la germana de l'Antonio Reyes, de 67 anys, un dels dos pacients operats amb aquesta tècnica.
3: Antes no se le entendía lo que hablaba, y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
34: Els germans Trias ara s'estan seleccionant ja el tercer i el quart pacient per sotmetre'ls a aquesta nova tècnica. Els primers estudis clínics, que s'han fet principalment a la Xina, han mostrat resultats preliminars prometedors amb millores en paràmetres cognitius i biomarcadors.
0: Pràcticament 2:45 de la tarda, el Departament d'Interior es planteja reforçar la seguretat a la zona franca a Barcelona després de l'assassinat ahir a trets d'un home al ple carrer. És el segon crim d'aquestes característiques al mateix carrer en menys d'un mes. La consellera també proposa endurir la legislació que regula les armes de foc. Santa Coloma de Gramenet, David Àngela.
4: Els Mossos investiguen si els dos tirotejos que podrien tenir relació amb la revenja relacionada amb el narcotràfic estan vinculats. De fet, segons la consellera Núria Parlon, la policia contempla totes les hipòtesis. Davant d'aquests fets, Parlon abordarà la situació amb l'Ajuntament de Barcelona per reforçar la vigilància en aquesta zona i també valorarà l'enduriment i l'equiparació amb Europa de la legislació pel que fa a la tinença d'armes de foc.
5: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda, no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
4: Ahir, cap a les 9 del vespre, al carrer Mineria de la Zona Franca, un pistoler va disparar 4 trets per l'esquena contra un home i va fugir del lloc dels fets. La víctima va morir a l'acte.
0: Més coses. El preu de l'habitatge continua encarint-se aquest any 2026, però ho fa amb una petita moderació, Jordi Canal.
8: El primer trimestre l'increment va ser del 10,5% de mitjana respecte al mateix període de l'any passat. Amb tot, el percentatge és lleugerament inferior als precedents. Durant els 3 últims mesos del 2025, aquesta pujada va ser del 10,9%, 4 dècimes més. I la resta de trimestres de l'any passat, els augments de preu van superar l'11,5%. Tot plegat són dades de l'índex de preu de l'habitatge que calcula l'Institut Espanyol d'Estadística i que permet veure les variacions del cost de l'habitatge al llarg del temps.
0: I el govern impulsa un pla pilot per restaurar i recuperar algunes plantes i corall al litoral català. Ja han començat a fer mostreig a la Costa Brava. L'horitzó està posat a l'any 2030. Tossa de Mar, Laia Claret, per què?
9: Doncs perquè és la data que ha fixat Europa perquè s'hagi actuat sobre el 30% dels hàbitats que estan degradats a Catalunya. El pla per treballar-hi s'ha batejat com a PEREMCAT. I Sergi Racero és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí.
10: L'objectiu és establir uns indicadors de referència de quin seria l'estat òptim de conservació d'aquests hàbitats. Després, establir una diagnosi de quin estat es troben. De cara a l'any 2027 ja començarem doncs, a definir quins són els impactes i pressions que tenen aquests hàbitats i quines accions s'han de fer.
9: El pla se centra en 4 ecosistemes per la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques. Són els que detalla Júlia Costa, coordinadora del projecte PEREMCAT.
11: Els fanerògames, o sigui, els fons de posidònia, tot això que són plantes marines. El segon són macroalgues, els boscs de macroalgues. Després també tenim els fons de crapissà o rodòlit. I l'últim és el fons de coralligen.
9: La inversió és de 3 milions d'euros.
0: Passen gairebé 3 minuts a 2:45. Fem una pausa i de seguida la cultura.
1: Catalunya migdia.
29: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
20: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT. Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
2: Ets una genocida del temps.
3: La millor hora del dia.
0: Catalunya migdia.
4: I comencem la cultura amb un clàssic de l'estiu. Set espectacles internacionals formen la segona edició del Flash de Tardor, la proposta barcelonina del Temporada Alta. L'objectiu és presentar peces potents i variades del teatre europeu i llatinoamericà que es podran veure entre el 16 i el 29 d'octubre. Barcelona, Valeria Obereda.
5: El tret de sortida el donaran la italiana Mama, un retrat cru però irònic de la maternitat dirigida per Enrico Ianiello, i la noruega How Romantic. Sentim Narcís Puig, director del Temporada Alta.
6: Un espectacle amb bastants ballarins, molt energètic, d'aquests, on l'esgotament físic de l'intèrpret és important per la peça.
5: Més propostes: la santa del lituà Óscar Escornusovas, amb una reflexió sobre el patriarcat, la comèdia Petróleo de la companyia argentina Piel de Lava, i la brasilera Deserto, a partir de fragments de l'obra de Roberto Bolaño. També la revisió de Neva, que ara se'ns presenta com Navegar por el Neva, del xilè Guillermo Calderón.
6: Agafen el repartiment original d'aquesta obra, han passat molts anys, han passat moltes coses, i a part de seguir explicant la història, hi ha aquesta altra capa del pas del temps i com afecten els canvis dels membres d'aquesta companyia.
5: La majoria de les obres es podran veure per primera vegada a casa nostra i també a l'estat espanyol.
4: I ara, un llibre. I can feel the soil. L'escriptor anglès establert a Catalunya, Matthew Tree, reconstrueix la figura del seu pare al llibre Gairebé tot. La troballa d'uns diaris personals van ajudar-lo a descobrir parts desconegudes d'un home que no va arribar a conèixer mai bé del tot i de qui guardava no gaires bons records. Barcelona, Montse Camps.
7: El títol Gairebé tot es refereix a que hi ha un punt que ja no pots descobrir-ho tot, però la lectura dels diaris personals del pare, escrits des del 1943 al 1954, un adolescent que va créixer en un Londres bombardejat, que va treballar de zelador, però que alhora va arribar a escriure tres novel·les, el van fer veure que aquell home que de petit l'humiliava i insultava al mateix temps i que era un home afectuós, era així per una raó.
8: Pots entendre fins i tot que una persona t'insulti i t'humili un cop que sàpigues fins a quin punt estava frustrat i trist en la seva pròpia vida.
7: Un llibre colpidor sobre les arrels que diu l'ha servit per trobar una certa pau i que espera que interpel·li el lector.
8: M'agradaria pensar que el lector tindrà la sensació també d'estar descobrint moltes coses que no coneixia. Potser coses sobre la seva pròpia vida familiar, sobre ell mateix o ella mateixa. És a dir, espero que sigui una història catàtica en aquest sentit.
7: Gairebé tot es presentarà en anglès a la Fira de Frankfurt per fer recorregut internacional.
4: I ara anem a Girona. Perquè allà s'embolica l'adjudicació de la gestió del cinema Truffaut. El col·lectiu de crítics, que l'ha gestionat durant 25 anys, ha anunciat que presentarà un recurs al Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Ho fan contra la resolució que n'atorga la gestió a una empresa del Baix Camp. Girona, Núria Peraire.
9: Presenten el recurs per irregularitats en la forma de les bases, per la valoració dels projectes i perquè es perd l'esperit del servei públic, diuen, i amb el recurs el procés d'adjudicació a la nova empresa s'atura fins que el tribunal resolgui. De moment, el col·lectiu gironí manté el Truffaut obert fins que es trobi una solució pels quatre treballadors. A la Junta de Govern local es va aprovar el canvi de mans de la gestió perquè Junts i Esquerra, que té el regidor de Cultura, consideren que no hi ha més opcions legals. Guanyem, en canvi, creu que per interès general es podia aturar el procés. El vicepresident del col·lectiu de crítics de cinema de Girona, Àngel Quintana, ha llegit un comunicat on critiquen l'actuació de l'àrea.
10: També volem deixar constància que aquesta situació no s'hauria produït sense l'actuació de la regidoria i l'àrea de cultura, que ha actuat en desídia i absoluta passivitat davant dels fets exposats.
9: El Truffaut és un cinema a preus assequibles i de pel·lícules en versió original.
4: I no deixem l'audiovisual, ara però, a la petita pantalla.
11: We've known each other for over 30 years. How old do you think we are? Alice i Steve, la sèrie que va guanyar l'últim festival de sèries de Cannes, arriba avui a Disney Plus. És l'estrena més destacada de la setmana a les plataformes de streaming, juntament amb la segona temporada de La Casa Nostra a 3CAT, Marc Garriga.
12: Alice i Steve no només es van dur l'abril passat el premi a millor sèrie a Cannes Série, sinó també el de millor repartiment i el premi del jurat jove. Narra el d'alta baix que viu una dona quan veu que el seu millor amic comença a sortir amb la seva filla de 26 anys. Evidentment intentarà boicotejar la relació, però només aconseguirà que el seu amic es converteixi en el seu pitjor enemic. També s'estrena la sèrie Todos Nuestros Años a Prime Video dimecres, un drama romàntic juvenil estiuenc sobre primers amors basat en un llibre que es va convertir en supervendes gràcies a TikTok. I avui mateix arriben nous capítols de La Casa Nostra, la sitcom clàssica amb tocs de comèdia romàntica de 3CAT, dirigida per Dani de la Orden. Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a plataformes, destaquen Esquadrón Letal a Movistar Plus a partir d'avui, un thriller d'acció policial protagonitzat per Jackie Chan, i Por encima de tu cadàver, dimecres a Prime Video, el remake d'un film que va causar furor a Sitges fa 5 anys, la noruega El viaje, una comèdia negra salvatge sobre una parella que ja no se suporta.
11: I més cine.
13: Es día de cine, hoy vamos al lugar.
11: Perquè torna la festa del cinema, amb entrades a 3,50 € des d'avui i fins dijous, Montse Mas.
14: Més de 50 cinemes catalans participen en aquesta edició, que a més d'oferir cinema a preu reduït, aposta pel talent jove català amb un espot oficial inèdit, un musical d'homenatge al cinema clàssic fet pels alumnes de l'ESCAC, l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya. Des de l'organització recorden que les entrades a 3,50 € es poden comprar directament a la taquilla i que les sessions en 3D o sales especials poden tenir suplement.
0: Catalunya migdia.
11: Des de fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
15: Bona tarda.
11: Amb la victòria a les eleccions del Madrid de Florentino Pérez.
15: No hi ha hagut gran sorpresa. Florentino seguirà sent el president del Real Madrid, tot i que Riquelme ha pessigat.
16: Aquí sigo. Los socios me conocen, aquí estoy para defender al Real Madrid. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
17: Esto para nosotros no es el final, esto es el principio. Hemos parado la venta del club. Y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido.
15: Florentino Pérez ha començat el 6è mandat consecutiu a la presidència del Madrid i Enrique Riquelme en només 2 setmanes de campanya ha aconseguit el 35% dels vots a les eleccions d'ahir. El president del Madrid treu ferro, el terç de socis que no l'han votat i ja s'ha posat a treballar amb un munt de carpetes pendents. Marcos García.
18: Sobretot l'entrenador. Caldrà veure quan anuncia el Madrid Mourinho. Ahir Florentino hi va insistir, el portuguès va confirmar que accepta l'encàrrec.
16: Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
19: Sí, por supuesto.
18: José Mourinho té previst viatjar demà cap a la capital de l'Estat, després d'un període breu de vacances. Abans de desplaçar-se cap a Madrid, Mou ja ha donat l'okay a renovar Rüdiger i ha donat també el vistiplau als fitxatges de Konaté i Dumfries. A més, està pendent del Galàctic, pel qual Florentino vol oferir 150 milions d'euros. Va dir que seria a partir de demà. Doncs el president blanc està impressionat amb Olís, del Bayern. Els bavaresos no volen ni sentir-ne parlar, de deixar marxar el francès. També li agraden a Florentino Vitinha i João Neves del PSG i persones ben connectades amb el president del Madrid ens diuen aquest migdia que no descartem un nom sorpresa, un nom que no hagi sonat encara.
15: Veurem, doncs estarem pendents de les pròximes hores a veure quin pot ser aquest nom sorpresa. Hi ha una cosa que fa pinta que no canviarà gaire, que és aquesta fixació de Florentino amb el tema Negreira.
18: Sí, és el tema més important a nivell institucional, ens diuen per a Florentino. Vol insistir amb UEFA i FIFA pel cas Negreira. L'informe de greuges que diuen a Madrid que han recopilat el Club Blanc ja està acabat i enviat a FIFA i UEFA. El Madrid vol arribar fins al final per denunciar el que consideren títols que creuen que li han pres i que li haurien de retirar al Barça. I segona qüestió que Florentino també vol afrontar, la idea de vendre un 5% del club, així que plantejarà un referèndum per fer-ho possible.
15: Silva és un dels noms del mercat de fitxatges del Barça, juntament amb Julián Álvarez. Semblava que estava molt avançada la incorporació del portuguès cap al Barça, però a les últimes hores hem sentit el jugador i no ha estat gaire contundent amb la seva possible arribada al club blaugrana, Ramon Salmurri.
20: No, tot el contrari. Són paraules des de la concentració de la selecció portuguesa i una mica de context per entendre-les. Bernardo Silva va boig per venir al Barça, està disposat a fer un esforç econòmic molt important per aconseguir quadrar els interessos tant del Barça com del jugador, que la seva prioritat és sí o sí vestir de blaugrana. I el Barça ha tingut alguns dubtes en aquest trajecte, però finalment, pel que sabem, el Barça havia acabat donant el sí. Almenys era la última informació. Doncs bé, declaracions de Bernardo Silva des de Portugal.
21: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
20: Doncs, paral·lelament a l'interès del Barça, on sí que el volen, i el volen de veritat, o el volen molt i no han dubtat en cap moment de tot aquest recorregut, és a l'Atlètic de Madrid, que és una de les altres opcions que té el futbolista damunt la taula.
15: Dos apunts més al voltant del Barça, un molt ràpid, Araújo el tenim per Barcelona avui.
20: Sí, va notar unes molèsties dijous a la sessió d'entrenament amb la selecció de l'Uruguai. Ha viatjat a Barcelona per tractar-se i mirar-se amb els seus propis especialistes. El seu entorn parla d'una petita lesió, d'una petita molèstia al bessó, però això sí, tornarà dimarts i volarà amb la selecció de l'Uruguai a la concentració ja de cara al Mundial.
15: I un d'econòmic, el Barça necessita més diners per acabar el Camp Nou, segons una informació del diari Ara.
20: I per això estudia demanar una ampliació de la finançació de l'Espai Barça. No arriba als 1.450 milions demanats a Goldman Sachs i haurà de necessitar més diners per compensar una desviació de pressupost i poder acabar així la reforma de l'estadi i totes les instal·lacions que conformen aquesta nova distribució. Aquesta desviació se situaria entre els 300 i els 400 milions d'euros i ara la Junta Directiva del Barça estudia si demanar una assemblea extraordinària el mes de juliol per tractar aquesta qüestió o bé esperar-se a l'entrada de la nova Junta amb Joan Laporta i fer-ho a l'assemblea ordinària del mes d'octubre.
15: Del futbol al bàsquet. Perquè la sisa joventut i el Barça disputaran les semifinals dels play-offs pel títol de l'ACB. El joventut, de fet, es fa gran a la pista del Baskonia i accedeix a aquestes semifinals 3 anys després. Els badalonins, Ernest Macià, van guanyar el tercer partit ahir a la pista vitoriana.
22: Bon dia, doncs va ser una nit memorable, una tarda memorable ahir a Vitoria. El joventut de Badalona, que amb el factor camp en contra va dominar durant pràcticament tot el partit amb un Ricky Rubio magistral que va superar la millor anotació en l'època ACB, un partit en què més va moure ell sol l'equip i en què, evidentment, tots els seus companys se'n van beneficiar ahir sense la necessitat que jugadors com Cameron Hanna estiguessin tan encertats. Al final del partit, sens dubte, el gran protagonista era Ricky Rubio, uns anys després que l'any 2008 també a Vitoria hagués guanyat el seu primer gran títol en el que va ser la seva eclosió en el món del bàsquet.
23: Hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
22: També al vespre escoltàvem a Dani Miret. Tàcticament va ser un bany del tècnic català davant de Galbiati, el tècnic campió de la Copa, un equip amb jugadors d'Eurolliga que es van estavellar sistemàticament contra els sistemes del joventut. És, per tant, la primera semifinal per a Dani Miret com a primer entrenador que ja mira a València, un rival teòricament superior.
24: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem i creurem, no sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip.
15: Doncs dimecres jugarà la Penya, el primer partit de semifinals, i demà ho farà el Barça, Ernest.
22: Aquesta setmana, doncs, Barça i Penya jugaran les semifinals a la Lliga ACB. Dimarts, dijous i dissabte al Barça. Els dos primers partits al Palau a les 8 del vespre i el tercer dissabte a Tenerife. I la Penya, dimecres, divendres i diumenge. Els dos primers partits a fora, a València. El partit de diumenge a l'Olímpic de Badalona. Sobre el Barça, aquest matí ha parlat Nicola Provítola. Ha respost una pregunta del nostre company de 3CAT, Víctor Rabanyini, sobre el seu futur, com en el cas de Sabadell. Satoranski, com en el cas de Vesely, com en el de Billy Hernán Gómez, que sembla ja que té un preacord amb el Baskonia. En el cas de la Provítola, sembla també que el club no li ha notificat que compta amb ell i la Provítola busca ja alternatives.
1: Intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife y es lo mejor para el equipo.
15: I precisament com que el Barça-Bàsquet juga demà al Palau Blaugrana, el Barça d'hoquei no podrà gaudir del factor pista contra l'Igualada en el cinquè i definitiu partit per decidir qui passa a la final de l'hoquei Lliga, Vilcadilla.
12: Sí, exacte. Inicialment el Barça havia previst que jugués igualment al Palau dimecres, però les finals de la Lliga d'hoquei patins començaran divendres a Riazor, al millor de 5 partits, i la federació considera que aquest Barça-Igualada s'ha de disputar demà per garantir que qui guanyi tingui temps de recuperar-se i viatjar a Galícia. De manera que finalment el partit es disputarà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Selva, a 76 quilòmetres i una hora en cotxe de Barcelona. El Barça

0: decidirà demà a Blanes. Qui guanyi s'enfrontarà al Liceo a la final.
1: A parlar de futbol i dels ascensos que s'estan jugant i disputant aquests dies. El Sabadell, que es va classificar divendres per la final dels play-offs per pujar a segona divisió després d'eliminar el filial del Madrid, Biel, ja sap qui serà el seu rival.
0: Sí, serà el Zamora, que ahir va igualar el 2-0 en contra del partit d'anada contra el Villarreal B, i com que la pròrroga va acabar amb el mateix resultat, va passar a l'equip de Castella i Lleó, que va quedar més ben classificat a la Lliga regular. L'anada d'aquesta final d'ascens a segona serà dissabte a l'estadi Ruta de la Plata a les 9 del vespre i la tornada a la nova Creu Alta el divendres 19 de juny també a les 9.
1: I en canvi, per l'Europa, s'ha acabat el somni.
2: S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos, el Celta Fortuna que ha guanyat l'Europa per 3-2.
1: Així ho narrava el Francesc Ripoll ahir al Tot Gira. L'equip de Gràcia ha quedat fora dels play-offs d'ascens a segona divisió després de perdre el partit de tornada a Balaïdos contra el filial del Celta de Vigo.
0: Sí, un partit que es va decidir a la pròrroga després que al final dels 90 minuts s'arribés amb empat a 2 al marcador, amb 2 de Jordi Cano, un d'ells de penal, i 2 més d'Hugo González per part dels gallecs, també des dels 11 metres. El 3-2 definitiu el va fer Ángel Arcos a l'inici de la segona part de la pròrroga. Després del partit, el vigolejador dels graciencs, Jordi Cano, es mostrava abatut i orgullós a parts iguals.
3: Doncs, molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion. Però, per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
1: I el Badalona jugarà la final dels play-offs d'ascens a la segona federació.
0: Sí, i això que el partit d'anada havia perdut per 4-1 al camp del Cornellà, però ahir, en el partit de tornada, es va imposar 3-0 i es va acabar classificant després d'una pròrroga sense gols per haver quedat en millor posició durant la Lliga regular. Ara s'enfrontarà al Compostela, l'anada diumenge que ve a les 5 a Terres Gallegues.
1: 7 minuts, una mica més. Si seran les 3 de la tarda, farem una pausa i després...
2: S'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 al Bidasol.
1: El Barça guanya la Copa d'Handbol.
4: Catalunya migdia.
5: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
6: Hola.
7: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Agafa el casquet volador, que els teus somnis s'han fet realitat.
14: Doraemon!
13: El teu gat còsmic torna a casa. El Doraemon obrirà la porta màgica al Super 3 i a 3K.
14: Visca! Visca!
13: Doraemon, el 15 de juny disponible al Super 3 i a la plataforma 3K.
14: A volar!
4: Catalunya migdia. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
15: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
4: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
15: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
4: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
15: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
4: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Cat. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
0: Som 3Cat.
1: Som 3Cat.
2: El Barça en vol guanyar la Copa i ara es prepara per la Final Four de la Champions, Sergi Camps.
3: El Barça suma la 30a Copa del Rei, la 13a consecutiva, després de passar per sobre del Bidasoa 37-17. Un parcial de 7-0 a l'inici, que els bascos marquessin el seu primer gol al minut 11, van desequilibrar la final. El pivot blaugrana Ludovic Fàbregas parla de la defensa de l'equip.
4: Hem estat molt bé la defensa, també amb un gran Emil, i molt content per tota la sensació d'avui. Crec que hem fet un partidàs des de l'inici fins al final i crec que això és molt important per nosaltres, per la confiança i per el que tenim la propera setmana en Colònia.
3: El proper cap de setmana, la Final Four de Colònia, Barça-Alborg, a la semifinal. El tècnic del Barça, Carlos Ortega, parla de les sensacions.
5: Bones. Jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bona sensació, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé, però això en Colònia estic segur que els quatre equips pot guanyar.
3: El Barça tindrà el dubte de Jorge Sicusa, lesionat d'un esquinç al turmell, als quarts de final de la Copa del Rei.
2: Amb motor, Marc Márquez torna a guanyar i s'acosta 72 punts al líder de MotoGP, Marco Bezzecchi i Dami Aguilar.
6: Ha estat un cap de setmana brillant, reservant-se quan calia, superant una caiguda per fer la pole position, sorprenent el seu rival directe a la cursa sprint de dissabte i imposant el seu criteri del pneumàtic posterior a la cursa de diumenge per guanyar. Quan va baixar de la moto va dir victòria cara, 226 dies després.
7: Siempre que hay una lesión, hay la primera semana que lo ves todo muy oscuro, ahí me siento en un columpio mirando a casa y intento entender el que solo, no hablo con nadie, pero intento entender el que necesito, siendo autocrítico y siempre siendo realista de la situación que tenemos. Entonces, lo que necesito ahora es seguir con la mentalidad de Mugello, que esta victoria no me lleve a la trampa de querer más.
6: I és que tenim al davant un pilot diferent, que serà menys transparent en l'execució, que segurament no liderarà totes les sessions, només les importants, i que ens avisa que els dos caps de setmana que vindran ara seran durs. Necessita probablement 30 dies més per recuperar-se i això voldrà dir cap a l'agost. També té la sort dels campions. En una pista molt propícia, 5 rivals directes van quedar eliminats al primer revolt per un accident propi d'una taula de billar. El tro de Cervera està remuntant, encara que ell no vulgui dir-ho.
2: En tenis, Alexander Zverev guanya Roland Garros, primer títol de l'Alemanya en l'obert francès, però no exempt de polèmica, Marta García.
8: Victòria de Zverev per 3-7-2, 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, i primer títol de Roland Garros per a l'Alemany, que en la Philippe Chatrier havia perdut abans la final del 2024. No és només la primera Copa dels Mosqueters per a Zverev, diabètic que conviu amb esta malaltia en l'esport d'elit, sinó que amb este triomf suma també el seu primer gran slam i ho fa en el lloc més especial per a ell.
9: This court is so special.
10: Aquesta pista és molt especial per mi i ho és de moltes maneres. Aquí he viscut els millors moments de la meva vida, però també hi he viscut els pitjors. Encara recordo estar en aquella cantonada fa 4 anys amb 4 trencaments de lligament i 2 fractures d'os. Vaig perdre la semifinal fa 2 anys, però avui finalment tinc un final feliç. Així que moltes gràcies a tota l'afició.
9: Thank you very much to the crowd.
8: És curiós que, malgrat lo destacat del títol, no hagi sigut portada principal en l'equip, diari esportiu per excel·lència. La Copa del Metz, campió de la Champions femenina d'handbol, ha acaparat tota l'atenció. Mirra Andreieva, la campiona femenina de Roland Garros, ha felicitat en xarxes el finalista, Flavio Cobolli, però no el campió. Algunes rareses de la victòria d'Alexander Zverev, sobre el qual planeja també l'ombra de la violència domèstica amb 2 denúncies de 2 exparelles.
2: I Montserrat, acabem amb presentacions a diferents entrenadors. Comencem al Sabadell de waterpolo.
11: Sí, ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la nova temporada, Albert Espanyol, com a tècnic de l'equip masculí, i Enric Arnella, de l'equip femení. I en futbol sala, avui s'ha presentat el nou entrenador de l'Indústria Santa Coloma, Jorge Vargas, deixa el filial de l'equip colomenc per entrenar l'elit per primera vegada a la seva carrera. Vargas ha estat 7 temporades el tècnic del filial i ara agafa les regnes del primer equip de l'Indústria.
2: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia, les 7 més esports al Tot Costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
12: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
12: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com el papa ha cridat avui al Congrés dels Diputats a rebaixar la crispació política en un discurs inèdit davant de diputats i senadors al Parlament espanyol, en què ha criticat l'avortament i l'eutanàsia. En canvi, ha defensat l'acollida d'immigrants i ha criticat el rearmament al món. De seguida en parlem de tot plegat. També hem connectat amb Jerusalem després que Israel i l'Iran s'hagin atacat mútuament les últimes hores. Donald Trump reclama les parts que s'aturin en el moment més delicat de l'alto el foc assolit fa 2 mesos. I ens hem fixat en un estudi clínic innovador sobre l'Alzheimer liderat des de Catalunya. Busca aturar els símptomes de la malaltia en fases inicials. De moment es farà una prova amb 10 pacients, a veure si tenen bons resultats o no. Tot això us ho hem explicat a la primera hora d'aquest Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
13: Doncs que les acusacions populars que coordina el PP reclamen a l'Audiència Nacional que imputi les filles de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Assenyalen que hi ha prou indicis per investigar Laura i Alba per un presumpte delicte de blanqueig de capitals, falsedat documental i participació en organització criminal. També demanen al jutge Calama que imputi per aquest cas l'exministre de Transports José Luis Ábalos i el seu exassessor Koldo García. Ábalos i Koldo estan en presó preventiva a l'espera de la sentència per presumpte de cobrament de comissions il·legals a canvi de contractes per la compra de mascaretes en la pandèmia. I més enllà d'aquests casos, avui la justícia també ha admès a tràmit una querella del PP i Vox contra el vicepresident de la CEPI, Bartolomeu Lora, per l'ajuda pública de 475 milions d'euros que va rebre Air Europa. El cita a declarar el 3 de juliol per aclarir si va cometre prevaricació. El jutjat d'instrucció 49 de Madrid també demana a la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, que identifiqui tots els funcionaris i directius que van tenir relació amb la concessió de la subvenció i reclama el fons d'ajuda a la solvència d'empreses estratègiques gestionat també per la CEPI, que porti totes les actes i informes del procés. En crònica política relacionat amb el papa, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana celebren que el papa tingui previst parlar en català en alguns moments de la seva visita a Catalunya, però acusen el govern i l'arquebisbat de Barcelona de no haver fet prou per defensar la llengua. Sentiu Josep Rius, que és el portaveu de Junts, i Elisenda Alemany, que és la secretària general d'Esquerra.
14: Ha fet més Míriam Nogueras avui demanant al papa que parli català que no el president Illa.
15: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat, segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
13: Mentrestant, el portaveu dels Comuns, David Cid, veu imprescindible que el papa mostri el seu compromís amb el català mentre estigui a Catalunya i també li ha demanat que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats.
16: Reconeixement vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net. El que li reclamem és que parli amb les víctimes, amb totes les víctimes.
13: I hores abans que s'acabi el període de consultes per l'ERO a Nissan, els treballadors del centre de recanvis del Prat han convocat una concentració indefinida a les portes de la planta. Reclamen a la multinacional nipona que aporti una proposta satisfactòria pels treballadors. Aquest matí hi ha hagut una reunió entre sindicats i empresa al Departament de Treball, però no s'ha arribat a cap acord. L'empresa automobilística japonesa vol fer un expedient de regulació d'ocupació pels 211 treballadors. I la majoria dels acomiadaments, 110, són del centre de recanvis del Prat de Llobregat.
12: Passant gairebé 4 minuts de les 3.
0: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
12: Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
17: Què tal? Bona tarda.
12: L'Alba Alfagema, psicòloga i divulgadora. Bona tarda.
18: Hola, bona tarda.
12: I Jordi Cabré, escriptor i advocat, que no ha arribat. Esperem que en els pròxims segons
18: arribi. Que arribi aviat.
12: Esteu bé, vosaltres dues?
17: Sí, molt bé.
18: Molt bé.
12: Si no, escolta'm, amb vosaltres dues n'hi ha prou, eh?
17: Sí, ja que el Jordi no? està patint les restriccions del papa, eh?
12: Ah,
18: segurament.
12: Després segurament. Ho parlarem, perquè el Jordi i la Júlia, el Jordi Cabré i la Júlia Reguer, són veïns del barri de la Sagrada Família. I, per tant, no sé, perquè arriba just ara, esbufegant i gairebé demanant disculpes, el Jordi Cabré. Jordi, bona tarda.
19: Com estem? Bona tarda.
12: Són ja restriccions per la visita del papa o encara no?
19: No, encara no.
12: Encara no. Encara no. Per tant, és una mena de fer una allò, assumpció de responsabilitats, que t'està fent el Jordi. Va, anem al primer tema. Ja sabeu que els dilluns ens porta l'escriptora Empar Moliner. Bona tarda.
20: Bona tarda.
12: Tot bé, tu?
20: Sí, estupendament.
12: Perfecte,
20: eh?
12: Escolta, m'ho celebro.
20: M'ha agradat molt que en Jordi hagués pogut mentir.
1: Sí, sí,
18: però educat dir, si no, per l'esperit papal, no, s'ha donat la culpa ell mateix. Han
1: ha dit que no era motiu de... No, era per les restriccions del
18: papa. Per tant, era culpa seva com cada dilluns. Avui hagués pogut.
1: Com cada dilluns, no, perquè no fa tard. No,
18: no
1: fa tard, cada dilluns.
18: Va just, va just.
1: Sí, arriba just, però bé, però no fa tard.
18: No, és veritat.
19: Ens perdonarà els pecats a tots.
18: És veritat, el papa ens perdonarà.
19: Ens absoldrà a tots.
18: A veure, el papa. Tenim el papa en aquestes terres de missió. De manera que voldria parlar ara des d'aquí, aquests micròfons oberts que tu m'ofereixes, estimat Òscar, amb el nostre director, el director de Catalunya Ràdio, Jordi Borda. Sí. Anar més amunt, fins i tot, la Rosa Romà també ens està escoltant ara mateix.
1: Si m'has de buscar un problema, avisa'm en temps.
18: Un problema no. O sigui, un problema no. Pasta, pasta,
1: no vol dir pasta,
18: gansa, és el que et buscaré.
1: A mi?
18: Sí. A tu i a tots nosaltres. A veure. Primer de tot vull saludar els els estudiants que demà van a Barcelona a fer els exàmens de selectivitat a la Diagonal. I hauran d'agafar el metro. Felicitats. A vosaltres i als vostres pares. Espero que de bon matí no us doneu el vi de missa, que si no sabeu què és, us diré que al Tas Vertical farem un especial vi de missa, tenint en compte aquesta visita.
1: Has tingut vist aquí.
18: Llavors, dimecres el papa va a Montserrat. Demà el tenim aquí. Que va
1: demà a terra, al migdia,
18: a terra,
1: a les 12.
18: Migdia a les 12. I estarà a l'estadi.
1: Al vespre.
18: I Sergio Dalma hi serà.
1: Sí.
18: Espero que toqui...
1: I l'Escolònia, també.
18: Espero que canti Ave Lucía, Sergio Dalma. Home, que és l'única cançó de la història del món que té la paraula predictor. I que és una cançó en contra de l'avortament, molt adient per entretenir els feligresos que estiguin allà a l'estadi.
1: Sí, dimecres va a Montserrat. Deixa'm dir que el papa no hi serà,
18: No,
1: el
18: papa no,
1: Calma,
18: no.
1: Tard,
18: no traurà el mòbil, que seria el papa mòbil en aquest cas, per fer allò que es fa en els concerts. I dimecres va a Montserrat, el papa. I amb ell, 10.000 feligresos, i posa-li 10.000 periodistes, entre ells tu, que no s'ho volen perdre. Jo hi haig d'anar pel diari ara.
1: Ah, molt bé. Doncs ens veurem allà.
18: Aviam si ens veurem.
1: Sí, no ho sé, perquè si hi ha 10.000 persones...
18: Aquesta és la qüestió,
1: trobem,
18: aquesta és la qüestió. Jo vaig trucar a Montserrat, dic, escolta'm, vaig parlar amb el cap de premsa, dic, escolta'm, quin cremallera s'ha d'agafar? Que em puc quedar la nit aquí? I em va dir, no, maca, perquè... Espera't un moment. És a dir, per què? Està tot ocupat.
1: Ah, és que quan vas demanar-ho?
18: No, abans d'ahir.
1: Oh,
18: a veure, jo li vaig dir...
1: Hi ha alguns que fa dies que ho he demanat,
18: dir,
1: això.
18: Jo li vaig dir, a veure, m'han dit que hem d'anar amb el cremallera ben d'hora, però quan? Diu, no ho sé. Dic, home, m'has de donar coordenades, que jo estic nerviosa. Dic, hi aniria a peu, perquè visc allà, però resulta que no es pot, perquè el papa porta més seguretat que Donald Trump. És a dir, jo podria anar-hi a peu...
1: A peu s'hi pot pujar,
18: que, sí.
1: Cam a través.
18: A veure. I sí, no em puc arriscar jo anar caminant cam a través, que em trobi el papa, que em caigui, i ja hi serem.
1: No, home,
18: Montserrat, pensa que quan caus de Montserrat, això, o sigui, és
1: el papa
18: fatal.
1: No, el papa no pujarà cam a través.
18: No, però vull dir que no passés, que ens
1: no
18: ensopeguéssim.
1: Si anessis pels corriols de la muntanya de Montserrat, no et trobaries
18: una papa. Caiguda des de Montserrat és molt compromesa. Sí. Només et pot salvar l'Esperit Sant. Ja. Dir, no, val més que no. Llavors em diu, està tot ocupat. I aquí vaig. Es veu que les cel·les de Montserrat... Hi ha la Marta Romagosa, una és de la Marta Romagosa, una és d'en Basté, una és d'en Carlos Herrera, una altra és teva. Bé, a la teva, ja t'ho dic ara, Òscar, i ets tu i la gent del teu equip. La Eli, no sé si ve la Eli Sort...
1: No, hi ve Imma Matas.
18: La Imma Matas, jo me l'he trobat
1: Matas,
18: avui...
1: Maria Guixà...
18: La Imma Matas, jo me l'he trobat. Avui fent un cafè...
1: Marta Romagosa.
18: Aquí al costat... I ja m'ho ha dit, ella diu, jo amb una llitera no sé dormir, però ni que em prengui un gelocolocatil. Diu, no podré dormir. O sigui, i això tots vosaltres. Vull dir, tu imagina't una llitera, tu, el Basté al costat, l'Herrera, o sigui, tots, la Griso, potser també ve. Llavors, allò demà a la nit serà una festa de pijames extraordinària. Els altres arribarem de matinada i estic segura que de matinada us trobarem encara allà prenent aromes de Montserrat com un after, perquè què fareu? Vull dir que aquella gent es desperta molt d'hora. Què fareu tantes hores? Doncs,
1: no quan... entren els meus plans fer una festa de pijames, eh?
18: A veure una cosa, no, Òscar, és que no tens més remei. Dormiràs amb la Imma Mates, amb l'Eli Sort,
1: Nàtia Dell, Marta Romagosa...
18: I ells amb tu. Clar. O sigui, a veure, això vulguis que no... Si tu vas a dormir, vas a un hotel, t'envien, portes el pijama que portes, però si has de dormir amb companys, vas al Primark i te'n compres un que quedi bé, perquè no pots anar de qualsevol manera, que és la nit del papa.
1: Amb samarreta d'aquelles de publicitat, no?
18: No pot ser. Llavors, això és un reality extraordinari, a mig camí entre Gran Hermano i La Travessa. És una idea que es pot madurar, i crec que sóc jo la que l'ha de liderar. Per això demanava que la nostra estimada...
1: Sí, que fem-ho per l'any que ve, que ja no hi aniré jo, i així ja està.
18: No, mira, pel preu no pateixis, Òscar, perquè estic segura que ens posarem d'acord.
1: Molt bé. Fins aquí, eh?
18: Fins aquí.
1: Molt bé.
18: Però serà...
1: No sé si el Jordi, l'Alba...
18: Només vull dir una cosa.
1: Només tenen alguna cosa a dir sobre aquesta dèria. Veig que teniu moltes coses a dir.
18: Home, clar, jo potser no arribo. Si no arribés, perquè, per exemple, allà al cremallera, els 10.000 feligresos vulguin arribar abans que jo i acabem a colps de puny perquè ja sabem com som els feligresos...
1: Tio, tu crec que vas tard.
18: A veure...
1: Perquè pensa una cosa. Les carreteres es tallen demà al vespre. Per tant, amb cotxe no pots pujar.
18: O sigui, hauré d'anar a peu, doncs. Es tallen demà al vespre, però des de casa meva també no podrem sortir d'allà.
1: Sí, clar, no, home, no, la pujada a Montserrat.
18: Ja m'han dit que amb cremallera.
1: No, clar, has d'anar amb cremallera, però cremallera hi ha les 10.000 persones que hi vulguin pujar, però algú potser va a cap a través.
18: Es veu que t'has de fotre d'hòsties.
1: Home, esperem que no calgui tant.
18: El dia que van treure la Moreneta, que també hi vaig anar a parlar, que a mi m'envien sempre a Montserrat, ja va ser allò. Hi havia en Rull, el cremallera, una cosa fastuosa, extraordinària. Doncs no em vull imaginar això. Ara bé, si no arribés, faria una mica com Hunter Thompson, Poi Fàstic a Las Vegas. Explicaria, pel dia i aviso ara, la meva crònica de la no arribada.
1: Molt bé, clar.
18: Que segur que als lectors els interessa molt.
1: Home, és el que vols, les teves peripècies segur que tenen suc.
18: Jo crec que és el que volen saber, és això, a la no arribada.
19: Per tant, i el pijama de l'Òscar.
18: Sí, el pijama de l'Òscar.
1: És això el que la gent espera, clarament.
18: Home, Òscar, sí, i espero que feu Instagrams de la llitera.
1: Puc dir maleta, a veure si arribo un dia i marxo el dia següent, tampoc no cal gaire maleta.
18: No facis com algun escriptor que conec, que porten uns calçotets a la bossa de mà amb l'ordinador i prou.
20: El problema no és l'anada, és la tornada d'aquells calçotets.
18: I la tornada nostra, perquè els feligresos, un cop vist el papa, voldran baixar, però...
1: És que la sortida d'allà, de les 10.000 persones, amb el cremallera, perquè, clar, les carreteres, com que hauran estat tallades, ningú haurà pujat en cotxe, per tant, ningú tindrà el cotxe allà dalt, per tant, tothom ha de baixar també amb la cremallera.
18: Però vosaltres pugeu amb cremallera o sense?
1: No, clar, amb cremallera, perquè no el pots deixar el cotxe aparcat a dalt.
18: Ah, d'acord.
1: Però, clar, com que anem demà a la tarda, confiem que demà a la tarda no hi hagi la mateixa aglomeració que dimecres al matí.
18: I tots fareu els programes, serà extraordinari, eh?
1: Però el matí de dimecres el fa Ricard Ostrell des d'aquí, des de l'estudi, i jo faré connexions des de Montserrat, i després al migdia sí que el farem des d'allà.
18: Clar, és que això serà un mite, això.
19: Podeu anar a mirar extraterrestres, que també n'hi ha per allà, no? A la nit.
1: Un dia estan sortint molts plans.
20: Home, per una nit hauràs de fer.
1: De pijames, anar a veure extraterrestres... Dormir no ho contempla ningú, perquè és el que a mi m'agradaria.
21: A més, segur que et trobes amb algú que ronca. Això és el que volem saber.
1: És que no sigui jo mateix.
20: No saps si és l'Òscar el que ronca, eh?
1: Potser jo mateix que ronca.
18: És veritat, Òscar, que et farà vergonya davant de...
1: No dormiré, no dormiré.
18: No dormiràs
1: si
18: de vergonya,
1: clar. Estàs roncant, diré, molt bé, doncs ja està, fins aquí.
21: O sigui, una tècnica és ser l'últim sempre.
1: Uns escuradents i així no dormim.
18: A veure,
1: tot el dia.
18: La gent d'una edat que lliga a Tinder, això t'ho expliquen.
1: El què?
18: Diu, clar, diu fas l'acte, tot això, perdó.
1: Fas l'acte.
18: I llavors no t'adorms per si de cas.
1: Has de marxar abans de no fos cas. No creus que descobreixis segons què.
18: Si de cas es nota... Que ronques.
21: No, però a mi m'interessa molt, eh? Jo vull que ens ho expliquis, eh? Quan tornis a baixar, com ha anat aquesta nit, doncs sí.
18: Els teus desitjos són ordres.
21: Home, i tant. I a més, em fa molta gràcia veure aquesta cara d'incomoditat de l'Òscar Riach durant tota la dèria. És molt divertit.
1: Fa 10 dies que dura aquesta cara i crec que fins als finals de setmana no s'acabarà aquesta cara d'incomoditat.
18: Sí, ens ho explica tot.
1: Sí, home, no tinc secrets per vosaltres.
18: I si sortiu a prendre alguna cosa per allà...
1: Sí, a veure, tampoc no seria un lloc, tampoc no seria un lloc on hi ha, on hi ha una...
18: No, el l'hotel Cisneros, l'hotel
1: perquè,
18: Cisneros que
1: cosa,
18: hi ha...
1: Perquè, escolta'm una cosa, no anem allà a passar l'estona ni a divertir-nos, anem a treballar i a
21: però
1: explicar
21: un fet històric. Però has de fer equip, ja que hi vas, no? Totes aquestes coses.
18: M'estan dient des de les ordres en Galvany que un mató comprat a fora.
1: Amb uns carquinyolis, segons com. Bé, no sé si teniu alguna cosa més a dir sobre la dèria.
19: No, endavant.
20: No, que disfrutis.
1: Molt bé, escolta'm, jo us ho explicaré.
21: Tenim FOMO, ara que es diu això del FOMO.
1: Molt bé, molt bé.
21: Una mica de FOMO.
1: Per estar a l'habitació amb tota aquesta gent.
20: Sí, anava a dir.
1: Un quart de quatre. Fem una pausa i de seguida continuarem no amb més coses, sinó amb aquesta mateixa, perquè seguirem parlant del papa.
0: Catalunya migdia.
4: Amb motiu de la visita del papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
22: Fantàstics és el món. Fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant.
4: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
23: La teoria 116 diu que Espanya guanyarà aquest Mundial i que tu ho veuràs en pantalla gegant. Perquè a MediaMarkt sortegem 3 teles Hisense de 116 polzades. En vols una? Doncs entra a MediaMarkt.es, registra el teu tiquet de compra i participa-hi.
24: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
25: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
26: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
25: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
27: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
25: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Catalunya migdia.
28: Evitem el soroll.
29: Ens allunyem de les estridències.
28: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
29: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
0: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
28: Un informatiu sense presses.
29: Per donar context als grans titulars.
0: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
30: La nit dels ignorants s'hereda.
31: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
30: Pot arribar a travessar oceans.
32: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
30: Veu com creixen els seus oients màgics.
33: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
30: I posa la pell de gallina.
34: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
35: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
34: És que m'heu posat la pell de gallina.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
35: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
35: Som 3CAT.
1: Passant 3 minuts d'un quart de 4 de la tarda, som al Catalunya Migdia, amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagema, el dia en què s'ha produït una imatge i un fet que fins ara era inèdit. Set minuts ininterromputs d'aplaudiments. El Congrés dels Diputats a Madrid, després de sentir el discurs del papa Lleó XIV, ha estat la primera vegada a la història que un papa, un cap d'estat del Vaticà, ha parlat des de la tribuna als representants de la sobirania popular espanyola. I ho ha fet amb un discurs emmarcat en el que el pontífex ha qualificat com a profunda crisi espiritual i cultural per la qual passa tot el món. Ha parlat de pau, ha mostrat preocupació pel rearmament, especialment el rearmament europeu, ha parlat de justícia, ha apel·lat al diàleg pacient per fer una crítica a la crispació política.
2: La pluralidad política no debería de generar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Un altre dels moments destacats de la seva intervenció ha estat el discurs referit al drama migratori. El papa ha defensat la igualtat entre les persones, l'obligació humana de no discriminar ni per origen, ni per religió, ni per llengua, ni per condició social o econòmica.
2: Por ello es indispensable una respuesta coordinada, solidaria y eficaz, capaz de garantizar protección, acogida y oportunidades reales de integración a quienes emigran.
1: Això sí, en paral·lel al seu discurs més social, el papa Lleó XIV ha defensat la doctrina de l'Església pel que fa a l'avortament i a l'eutanàsia, dels quals s'ha mostrat en contra.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Pendent de tot això, del que ha passat avui al Congrés dels Diputats, hi hem tingut la Paula Brujats a Madrid. Paula, bona tarda.
21: Bona tarda, què tal?
1: Nosaltres, bé, un d'aquells dies històrics, perquè no és habitual. Bé, de fet, fins ara no havia passat mai que un papa s'adrecés a... Eren diputats i senadors, tots junts, estaven tots junts en el mateix hemicicle.
21: Sí, estaven tots convidats perquè era una sessió conjunta Congrés i Senat, també hi havia molts altres convidats, i t'he de dir, Òscar, que la imatge és... inèdita, i a vegades abusem d'aquesta paraula, però és que avui ho és. Perquè els diputats i els senadors s'han comportat com mai. Semblaven uns altres. Hi havia un silenci sepulcral a l'hemicicle i això no passa mai.
1: Avui s'han portat bé, vols dir, eh?
21: T'anava a dir això, s'han portat bé. Semblava... Jo, hi ha hagut un moment durant el matí que he dit això sembla el primer dia de classe on ningú es discuteix, tothom escolta el professor, tothom es porta bé, i realment és un exemple banal, per dir-ho així, però sí que la imatge d'avui és inèdita perquè el papa, podríem dir, que ha posat pau per un dia, bé, per un dia no han estat 50 minuts, una miqueta més de visita, i ningú s'ha atrevit a polaritzar l'acte ni a desmarcar-se'n, per tant, ha estat un oasi polític, entre cometes, el que hem viscut avui aquí al Congrés.
1: I has fet allò que ens agrada als periodistes, de fixar-te en les cares, els gestos, els vestits, collarets, insígnies, coses d'aquestes, o no?
21: Sí, hi ha hagut de tot. Han destacat converses que hem vist dins l'hemicicle. Per exemple, hem vist Salvador Illa parlant amb José María Aznar a l'inici de l'acte. Després amb Mariano Rajoy, perquè els ha tocat seure de costat durant tot l'acte. I també diputats que han intentat colar les seves reivindicacions. Per exemple, hem vist, en aquest cas era un senador del Partit Socialista, que es feia ben amb un ventall amb els colors de la bandera LGTBI. Ho ha fet mentre el papa parlava des de la tribuna. Hem vist tots els ministres vestits de negre, com marca el protocol, només Margarita Robles, la ministra de Defensa, que s'ha presentat de rosa, i al final era una imatge poc pròpia d'un congrés. Per dir-ho d'alguna manera molt sorrentina, tota la cúpula de l'Església Espanyola, arcabisbes, etcètera, etcètera, passejant-se pel pati del congrés i a la tribuna en una imatge inèdita, i també una imatge, per què no dir-ho, poc pròpia d'un estat que és a confessional, no? Amb diputats i senadors de tots els grups en aquesta sessió, perquè només Podem i el diputat del BNG han plantat el papa i han decidit que avui no volien ser en aquesta sessió conjunta.
1: A més, s'ha produït un d'aquells fets que... una mica com la nit electoral, eh? Aquí tothom ha guanyat, doncs avui tothom ha sentit les paraules que li han agradat, eh? Perquè tothom s'ha agafat a una part del discurs del papa que li ha sonat bé a les seves oïdes, però clar, no compren tot el discurs, però avui tothom estava d'acord amb el papa.
21: Sí, 5 pàgines d'un discurs que mai havia unit tant. Hi ha lectures per tots els gustos i tothom llegeix el discurs com vol. I mira que el papa ha repartit, podríem dir, una mica contra tothom, perquè ha fet crítiques a banda i banda de l'hemicicle. Per exemple, els grups d'esquerres, el govern espanyol, què diuen? Doncs que el papa el que ha fet avui és censurar la política antiimmigració que practiquen el PP i Vox, que ha rebutjat, entenen, la prioritat nacional, aquesta mesura estrella, ja ho sabeu, de l'extrema dreta. Però la lectura que en fa la dreta és ben diferent. Diuen
3: diuen que el discurs del Papa ha estat una esmena a la totalitat a lleis que ha aprovat el govern de Pedro Sánchez. Això ho diuen per la rotunda crítica que ha fet el Papa al dret a l'avortament i a l'eutanàsia, lleis que s'han aprovat en aquest congrés i que avui Lleó XIV doncs, ha volgut rebutjar des d'aquí. Era previsible que el Papa fes aquesta crítica, el govern espanyol ho donava per descomptat. També t'he de dir que hi havia por que avui el Papa Lleó XIV parlés de corrupció, finalment no ho ha fet, perquè tal i com està el pati, doncs, tothom volia veure si colava algun missatge en el seu discurs, perquè avui per un dia aquí al Congrés no s'ha parlat ni de Zapatero, perquè per cert no ha vingut, ni de Leire Díaz, ni de corrupció, i doncs el Papa que ha fet aquests discursos, aquests missatges que t'ho repassaves a l'inici i al final que tothom ho llegeix com vol, tothom creu doncs, que avala les seves polítiques, però bueno, això podem analitzar si vols a partir d'ara.
1: A veure com ho han vist l'Alba, el Jordi i la Júlia.
6: A veure, jo del discurs hi ha una part que era molt previsible, que era aquest no a la guerra en defensa del multilateralisme, unes dinàmiques a favor del diàleg, la convivència i els acords, que fins a aquest punt estava bé. A mi quan m'ha començat a trontollar més ha sigut quan ha parlat de quin tipus de lleis considerava ell, el Papa, com a Papa, que s'haurien de no haver aprovat o que no s'haurien de tirar endavant, i m'ha sorprès molt que precisament al Congrés es mostrés en contra de l'avortament i de l'eutanàsia, quan crec que en aquest cas no tenia per què fer-ho. És a dir, això sí que era un missatge que ell volia deixar molt clar, de forma implícita, i crec que fins i tot en aquest cas per desmarcar-se també de les polítiques del govern espanyol, perquè sempre s'ha dit, no, que hi ha aquesta alineació entre Sánchez i el Papa, i per tant això li permetia sortir una mica d'aquest marc. Però jo quan he començat a sentir que començava a parlar de la família, del tipus de família, no, que evidentment defensa l'Església Catòlica, sí que és cert que m'ha trontollat molt més, perquè crec que no tenia per què fer-ho. Ara bé, és cert que tothom s'agafa on vol en aquest discurs, perquè és cert que n'ha tingut per tothom, però les conseqüències d'això crec que sincerament seran nul·les, perquè el PP i Vox continuaran amb les seves polítiques, de fet ho estan acordant a les autonomies al concepte de prioritat nacional, i crec que Sánchez el que farà servir és part del discurs del Papa per justificar que aquesta legislatura ha de continuar. És cert que avui tampoc no hi era Zapatero, i per tant per això potser també, evidentment per evitar el que podria ser una provocació, no, no hi ha volgut ser, però el cas de Leire Díaz avui ha continuat amb noves imputacions i per tant això no s'atura.
7: A mi, per exemple, la visita al Papa és que em genera com profundes contradiccions. Jo crec que avui el seu discurs, el que deies ara, Júlia, no? Encara me les ha reafirmat més, perquè sí que crec que necessitem com aquesta força simbòlica d'un missatge de pau, més enllà del no a la guerra, sinó combatre les desigualtats, que és el que, no, genera més injustícia, d'alguna forma posant al centre, no, el tema de les persones migrants, persones en situació de molta vulnerabilitat, i per tant crec que això dona resposta, i també estic d'acord en que estem en un moment d'una certa crisi. Ell parlava d'aquesta crisi espiritual, crisi jo crec que fins i tot ètica, no? Una mica de tenir clar cap on anem, amb uns referents, a més, que utilitzen la violència i que tens la sensació que ens estan portant a paradigmes que són bastant retrògrades, no? Com podem veure doncs, amb Trump, Netanyahu, Milei, i per tant crec que té aquesta força simbòlica. El que passa que llavors quan entrem al detall se'm generen aquestes contradiccions constants, no? I, perquè, clar, és cert que és el que deia, ara comentàveu, estem en un estat confessional, i llavors entrar al Congrés a parlar de determinades lleis, l'impacte que això acaba tenint també és com dir, no sé si ens ajuda massa. I no només això, perquè també crec que hi ha un altre tema, que ell parla dels abusos, no ha parlat precisament, sí que ha passat per sobre el tema dels abusos, però clar, a mi em genera molt de mal de panxa que... I amb una contradicció molt interna, eh? Per un costat dir, ostres, que ve aquest home, que ve aquest discurs, missatge a la pau, però per altra part dir, però aquesta violència enquistada dins l'Església amb el fet de no haver realment fet cap tipus de reparació real, i com, a més, aquí a l'estat espanyol han passat de puntetes d'una manera bastant vergonyosa en tot el tema dels abusos, i han sigut les víctimes, els supervivents, que han hagut d'estar picant pedra per aconseguir alguna cosa. Què passa amb tot això, no? Llavors és com una sensació constantment entre ostres, bé, no?, aquest missatge de la pau, però què passa amb tot el tema d'això, l'eutanàsia, els avortaments, els abusos perpetrats per l'Església. Llavors hi ha com una sensació molt estranya d'estar venerant alguna figura que en moments penso però això de què va, i en altres el veig com el més progressista de tots. I a mi també em preocupa que hi ha un altre tema que no s'ha sortit, però és tota aquesta despesa pública en un estat confessional que estem fent. O sigui, no sé si m'hi sento massa còmode, perquè és el que dèiem, el llegat de la pau està molt bé, però obrir determinats consensos socials que hem aconseguit, no?, establir normes, per exemple, des de les esquerres, ostres, penso que això ens fa mal, realment, com a democràcia, perquè crec que som un referent en aquests temes, i no sé, em generen moltes contradiccions.
1: Sobre el tema dels abusos dins de l'Església, és veritat que durant el Congrés els diputats no n'ha fet referència. Mm. Després, a la reunió que han tingut amb els bisbes espanyols a la Conferència Episcopal, sí que ho ha dit de manera una mica entre línia, sense fer-ne referència, sí que demanant als bisbes espanyols que s'escoltin les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església i que reparin els danys provocats. Clar. Sense esmentar, però, abusos sexuals, aquells que s'hagin sentit ferits, etc etc. Però s'ho ha guardat, entre cometes, per fer-ho davant dels bisbes i no davant del Congrés dels Diputats, on sí que, per exemple, ha fet una defensa aferrissada de l'eutanàsia o en contra de l'avortament, de fet.
4: I tot així, la presidenta del Parlament del Congrés dels Diputats sí que ho ha esmentat davant seu. I no s'ha agafat. Però ella sí que ho ha esmentat. Mm. El tema és que amb aquesta visita al Congrés dels Diputats, que és inèdita i que segurament té una intencionalitat política clara, jo m'esperava un discurs molt més polític. Mm-hmm. I que es mullés més en temes que fossin una mica més de rabiosa actualitat. Evidentment, ell no pot entrar a mullar-se moltíssim, però esperava un punt més de simbolisme que ens permetés més interpretació o més anàlisi. Perquè el tema de l'eutanàsia, el tema de l'avortament, són temes que per molt que ell hi vulgui entrar, nosaltres ja hi hem entrat i hem sortit i hem tot adentrat i hem tornat a sortir. Ja està més que consensuat, no només per l'esquerra, sinó també per bona part de la dreta, i tampoc ha entrat amb el matrimoni homosexual, perquè per pobre d'ell, no? És a dir, són coses que tenim molt interioritzades i que en qualsevol cas, per molt que sempre es pot debatre i sempre hi ha gent a qui això li afecta molt, en general és un debat que tenim dintre de tot bastant superat. Els debats que no estan del tot superats, i on sí que em sembla que és destacable que hi hagi entrat, és el tema immigratori, que bé, és un toc d'atenció, em sembla, cap a l'extrema dreta, s'ha fortet, tot i que l'Abascal no s'ha donat per l'al·ludit. Mm. Mm. Diu, escolta, jo, el papa, doncs està amb mi, gairebé ha vingut a dir, i tothom una mica s'apropia al seu discurs. I l'altra és aquesta de la via de la pau, del diàleg, de comprendre l'altre, de la no discriminació, també ha fet un esment de la no discriminació lingüística, per cert, confiem que això també ho tingui present dimecres, i això no sé si entendre-ho ja com un corrent de fons de dir, escolteu, vigileu una mica, som a l'estat espanyol, és un terreny una mica delicat, podria ser perfectament que fos el primer estat gran de la Unió Europea els propers anys que tingués un govern amb extrema dreta dintre. I potser, no en tinc ni idea, però potser la seva visita al Congrés dels Diputats ha vingut a donar una mica de, no de peixet a Pedro Sánchez, que potser també, sinó de vigileu amb el que feu i potser que torneu a trobar un consens constitucional, territorial també, per entendre-vos una mica entre tots, perquè esteu a punt d'anar bufetades.
3: Mm? Però sí.
1: Sembla que la Paula volia dir alguna cosa.
3: No, és que justament sobre això de Vox i Santiago Abascal és molt curiosa la posició de l'extrema dreta, perquè s'ha passat mesos i setmanes criticant el papa, sobretot per el seu xoc amb Donald Trump, i com avui surt Santiago Abascal a dir no, el papa avala la meva posició en immigració. És realment contradictori. El papa també, ara parlàvem d'eutanàsia, d'avortament, també ha reivindicat el dret a l'educació religiosa, ha parlat literalment del dret inalienable de les famílies a escollir l'educació dels seus fills, i després una mica sobre això que deies de la llengua, és veritat que ell sí que ha fet referència a la llengua castellana, diguéssim, podríem dir que l'ha enaltit, no ha fet cap referència a les llengües cooficials de l'Estat en el seu discurs, que ho hagués pogut fer tenint en compte doncs, que en el Congrés ara també es poden utilitzar a diferència del que passava fa un temps, i aquí el que ha volgut marcar perfil ha estat justament Junts, perquè ho explicàvem abans, com Míriam Nogueres i també el senador Eduard Pujol han aprofitat la salutació prèvia amb el papa de portaveus del Congrés i del Senat per demanar-li que quan vagi a partir de demà a Catalunya faci servir el català. El que li han dit en aquesta salutació en privat, a veure que ho busco, Míriam Nogueres ha dit, soc catalana com Gaudí, parlar la llengua de la terra que l'acull és un bonic acte de respecte i amor, espero que gaudeixi de la visita a Catalunya.
1: Llavors, i ha dit en anglès.
3: Nogueres ha dit en anglès i Eduard Pujol li ha dit en italià. Mm. I el papa no ha respost res. El que ens han dit és que ha somrigut i ha seguit saludant a la resta de portaveus. Vull dir que el tema de la llengua s'ha colat, podríem dir, amb aquests missatges.
1: Sí que és veritat que en tots els discursos que ha fet des que va arribar a Madrid el dissabte al matí, sí que ha fet molta política, diguem-ne. Perquè és veritat que sobre el tema de la immigració, per exemple, n'ha fet referència. Ahir mateix va fer una crida als empresaris perquè tractin bé els treballadors, que tampoc no és un missatge molt habitual d'un líder espiritual o un líder religiós. Vull dir que la crida que fa, per exemple, a l'entesa i a deixar la crispació, vull dir que sí que ha fet posicionaments polítics. Vull dir que potser avui en el Congrés dels Diputats no ha anat més enllà, però sí que si fas un recopilatori de tots els discursos que ha fet, ha marcat molt el perfil polític.
6: No, de fet, sí, jo crec que avui el Congrés sí que l'ha marcat. És a dir, per mi, precisament perquè nosaltres considerem que són debats superats el tema de l'avortament i l'eutanàsia, em sembla que no ho són en el moment en què el Papa necessita reivindicar-ho i que són carpetes que l'extrema dreta veiem que cada vegada més comença a obrir. Per tant, a mi sí que em sembla que ha fet un discurs molt, molt, molt polític. Es podia haver quedat en la part de la filosofia de la dignitat humana, que és com ha començat, i per mi ha acabat fent un discurs dient quin tipus de polítiques ell considerava que s'havien de preservar. I jo parlo des de l'educació, com dèiem ara, fins a drets com aquests. Per tant, a mi sí que m'ha sorprès que volgués marcar tant perfil, també tenint en compte que ell, quan va accedir, diguéssim, al càrrec, els primers mesos crec que va estar estudiant bé quin papa volia ser. I crec que amb aquest viatge a Espanya és un viatge de reafirmació total de que vol marcar políticament una línia concreta, ja no només dins de l'Església, sinó sobretot fora, com es dirigeix, també hem vist missatges als joves, fins i tot fent aquestes brometes, no?, dels símbols, del 6-7, de la forma que té com de relacionar-se, el fet de fer una cançó com d'aquest to, diguéssim, més evangelista, no? Fins i tot, vull dir, sí que tinc la sensació que vol marcar perfil i que potser la part de Madrid és la part més de bany de masses. A Barcelona crec que es pot trobar una altra realitat, perquè també crec que l'Església Catòlica ha tingut un altre paper a Catalunya en molts casos diferent, i en d'altres no, com en el cas dels abusos sexuals, per exemple, crec que no l'ha tingut en cap cas. I a Canàries és on crec que marcarà més aquest accent social. Però, sincerament, a mi em sorprèn que s'estigui posant tant en com ha de legislar un país.
4: Ara, dic que no vols polaritzar i dir que ets del Real Madrid, ja són ganes.
3: Sí, que aquesta tarda sabeu que té acte al Bernabéu i ara estaven fent un briefing de premsa i el que ens han vingut a dir, després estarem atents a veure si és així, és que Florentino Pérez avui li regalarà una samarreta del Real Madrid quan faci aquest acte al Bernabéu. Per tant, aquí, política en tots els sentits, si ho llegim també així.
1: Veure que el papa va fer allò, feia una mica Joan Gaspar, de dir el papa és de tots els equips, en canvi Prevost, que és ell,
4: sí, la meva persona.
1: És del Madrid.
4: L'estem esperant. L'esperarem en candeletes.
7: Clar, jo crec que també estem en un moment que l'altre dia, no recordo, però bueno, algú utilitzava aquest concepte que parlava de que estem en un moment en què les aliances, com que tot és líquid, també hi ha aliances líquides. I en aquest sentit, amb això que deia Júlia, tot aquest missatge, tota aquesta simbologia del missatge de la pau, la necessitat de tenir alguns líders que ens parlin de pau i no de guerra, o sigui, algú tan bàsic, no?, que semblava que havíem resolt, però que ara, amb aquest nou ressorgiment d'aquests líders, no?, que més neixen de tota aquesta extrema dreta, és com que, de cop i volta, tinc la sensació que col·lectivament i internacional acabem enaltint, no?, d'alguna manera, una figura, perquè té aquest missatge contra la guerra, però que llavors, quan vas baixant el detall, no?, perquè ja és trist que la figura més progressista que per molta gent està identificant ara mateix sigui el Papa Lleó XIV, que dius, a veure un moment, deixa'm mirar la lletra petita, i et trobes, no?
6: Estem molt malament, realment.
7: El mercat està molt mal.
4: Fa uns anys, quan buscaves una entitat superior que pogués estar per damunt dels països i les sobiranies i les guerres, etc., teníem la ONU.
7: Sí, teníem institucions.
4: Teníem la ONU, i ara, com que això està tan desvirtuat, doncs mira, doncs ara surt Déu.
7: Clar, i ens aferrem aquí i que llavors saps allò que, no?, els claus aquests que estan allò cremant? Perquè jo ja et dic, és que jo he viscut aquest procés de dir, ostres, el Papa Lleó XIV, tal, referent, no?, està oposant a tot, no?, a aquest missatge de pau, però llavors això, quan comences a escoltar el detall, dius, però, un moment, això de què va, no? Llavors hi ha aquesta contracció, que estic segura que el Sánchez per dins també hauria d'estar allà, mare meva, això què és? Però clar, és que hi ha molts valors que sustenta aquesta... Per exemple, tu parlaves de la família tradicional, que evidentment connecta directament amb tot el moment Thread Wife, d'extrema dreta, amb tota la tradició que té a veure amb això de les escoles cristianes, la segregació de sexes, no ha parlat del tema LGTBI, però evidentment... O sigui, jo crec que el Papa Francesc, tinc la sensació que, no ho sé, potser no, no, però com a mínim ho deia més obertament, era com més progressista, no? Llavors, en aquest sentit, bueno, jo crec que ens trobem en aquest moment d'aquestes aliances líquides, que ara et va bé estar un temps sostenint un missatge de pau conjuntament amb el Papa, però és que això, sincerament, a la que entres al detall, no sé si és massa sostenible, vull dir, Sánchez, al final, no? Vull sí. dir, per part de tothom, no? És una cosa estranyíssima. És estranyíssima.
3: Sí, perquè la Moncloa reconeix aquestes contradiccions que ara deies, Alba, el que passa és que Pedro Sánchez aquesta visita li va com...
1: despistar,
3: per dir alguna cosa. És a dir, li ha anat perfecte en la tempesta política que li estava caient, escàndols judicials, li ha anat perfectíssim, no? Llavors, clar, s'agafa el que tu deies, el que li interessa, no? El missatge a la pau, el no a la guerra, que sempre Sánchez ha volgut abanderar, no? També aquest aval, ells entenen a la regularització de migrants, que ha generat tanta polseguera aquí a Espanya, però que el Papa Lleó XIV l'avala, també amb aquest viatge que farà a les Canàries. Per tant, podríem dir que aquesta visita està per sobre, no?, de totes aquestes contradiccions que, òbviament, té un govern espanyol suposadament progressista, no?, i del Partit Socialista.
1: És evident que dels possibles papes, diguem-ne, d'aquest és dels que més, o dels, sí, del que menys grinyola, diguem-ne, a l'esquerra, diguem-ne, perquè és veritat que tot aquest discurs social i tot aquest discurs amb la immigració, o el que té que ir parlant amb els empresaris, o el fet del que no hi hagi aquesta que hi hagi aquesta polarització, doncs això agrada la música. Òbviament, ja saps que des de l'Església estan en contra de l'avortament i que estan en contra de l'eutanàsia, i òbviament això és el que et grinyola des de l'esquerra. I en canvi, a la dreta, segurament algunes de les coses socials que diu aquest papa també li grinyolen, en el sentit que això no és ben bé el que ells esperarien d'un líder religiós com aquest, però en tot cas és el que hi ha. Què li queda a Madrid, Paula, aquesta tarda? Al Bernabéu, eh?
3: Li queda abans, important, aquesta reunió amb víctimes d'abusos, que és una reunió privada, que es fa a la Nunciatura i que en principi no té cobertura, que és cert que és només amb una part de les associacions...
1: Que també ha generat crítiques dels altres, eh? Dient, han agafat les que són més còmodes, entre cometes.
3: Les que són menys crítiques, entre cometes, exacte. Llavors, això ho explicava abans, també, les crítiques que ha generat, i després ja li queda aquest acte al Bernabéu, amb la comunitat diocesana, i demà al matí ja últim acte amb voluntaris, i ja vola de Barajas cap a Barcelona per aquests dos dies que té per davant aquí amb vosaltres a Barcelona.
1: Doncs ho seguirem a Catalunya Ràdio, a Madrid, amb la Paula Brujans i tot l'equip de la delegació de Catalunya Ràdio Madrid, i des de Barcelona els actes que té a Montserrat i a Barcelona a partir de demà. Digues, Alba.
7: No, li volia fer una pregunta a la Paula. En tot aquest comici de gent que l'acompanyen, hi ha dones, a part d'aquesta cap de comunicació, aquesta Montserrat, no sé què més, però...
3: Hi ha dones a l'equip de premsa, això sí, també de la Conferència Episcopal Espanyola, però és veritat que en el sèquit que va amb el papa, ja sigui de seguretat, com tota la representació de la Conferència Episcopal Espanyola, òbviament no hi ha cap dona en els actes que va el Papa Lleó XIV. No sorprèn, no? Però sí que cal constatar que així és, que no hi ha dones en aquest cercle més pròxim, ja sigui de seguretat com d'assessors que van amb el Papa Lleó XIV.
7: I a Montserrat entenc que no passarà, no? A saludar l'abadesa que està... No.
21: Mentre no els hi facin anar a la taula les monges, no? Com vam fer a la Sagrada Família.
1: En la gent de Montserrat no està previst, no. Ho explicarem a Catalunya Ràdio els pròxims dos dies. Paula, gràcies, bona tarda.
3: Adéu a vosaltres.
1: Queden 3 minuts per arribar a 3:15. Fem una pausa i anem amb l'altra notícia del dia. Durant aquesta nit passada hi ha hagut els bombardejos més importants entre Iran i Israel des que hi va haver l'alto el foc del mes d'abril. Sembla que han tornat a respectar l'alto el foc, però ja veiem que tot plegat és com molt primet.
5: Catalunya migdia.
8: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
9: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus.
12: Ben, ben, ben.
11: Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
4: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
6: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de demà, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
1: Catalunya migdia.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Jordi, bon dia.
11: Bon dia. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
12: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
7: Candela Peña! Què passa?
13: Quina il·lusió. Ah, estàs moníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
7: D'aquí a 14 minuts seran les 4 de la tarda. A banda de la visita del Papa, la notícia de les últimes hores, com deies, que l'Orient Mitjà ha tornat a ser escenari d'una escalada bèl·lica entre Israel i l'Iran, que aquesta nit han reprès els atacs directes per primera vegada des de l'alto el foc del mes d'abril. I el president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha afanyat aquest matí a demanar tant a Israel com a l'Iran que es deixin de disparar perquè insisteix que les negociacions finals per la pau estan en marxa. Les hostilitats s'han reprès arran dels atacs israelians sobre el Líban del cap de setmana, que Israel ha justificat dient que Hezbollah havia disparat contra territori israelià. Aquesta matinada l'Iran ha respost amb un atac directe contra Israel i Israel s'hi ha tornat llançant míssils contra el centre i l'oest de l'Iran. Ara, però, tots dos diuen que estan disposats a aturar aquest nou enfrontament. El president dels Estats Units, Donald Trump, havia demanat al primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que no contraataqués perquè el seu govern està molt a prop de tancar un acord de pau amb Teheran que posi punt final a la guerra a l'Orient Mitjà. Però Netanyahu no l'ha escoltat i ha llançat bombardejos contra l'Iran. Sembla, doncs, que la distància entre Trump i Netanyahu cada vegada és més gran, ja que sembla que els interessos dels dos països no són del tot coincidents. Saludem l'Eduard Soler, és professor de Relacions Internacionals de la UAB. Professor Soler, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
7: Malgrat que són els primers atacs directes des del dia 8 d'abril, ni Israel ni l'Iran, ni sobretot els Estats Units, parlen de trencament de l'alto el foc. Per tant, ara, tècnicament, estem en un alto el foc o no?
14: Estan prenent-se les mides per veure com avançar a partir d'ara. És a dir, estem davant d'un risc real d'aquest trencament de l'alto el foc allí on aguantava, que era en l'enfrontament directe entre Israel i Iran en territori d'aquests dos països, i també en l'escenari libanès més enllà del sud del Líban, perquè recordem que la violència, els trencaments de l'alto el foc ja s'havien produït a la zona d'Hormuz i també s'estaven produint, es produeixen quotidianament al sud del Líban, no? Per tant, estem davant de la possibilitat d'una nova escalada i, per tant, de tornar a aquest escenari de previ al 8 d'abril.
7: Tot i els missatges que llença Donald Trump dient que les negociacions van molt bé i que està a punt de tancar un acord.
14: Ara és evident que el que està passant ara, d'allò que estem parlant, va exactament en la direcció contrària de la que Donald Trump voldria, i posa en risc tot allò que, diguem-ne, com a mecanisme de sortida, ell desitjaria per aquesta guerra, que no només és impopular, sinó que s'ha demostrat probablement forassenyada o i basada en càlculs erronis, no? Però, evidentment, quan el conflicte escala, el que no pot permetre un país com els Estats Units és mostrar-se feble i covard i tampoc deixar tirats, permeteu-me el col·loquialisme, els seus aliats, no? En aquest sentit, a Israel. I, per tant, aquest sembla ser, no? O crec que és força bastant obvi de veure com l'element que ens explica el que està passant aquí a Israel no està gens convençut d'aquest resultat, entén que no només no s'han aconseguit els objectius que volien, sinó

0: o el que a aquestes hores, i que l'Iran també està responent, està sent així, no. És a dir, els termes amb els quals els Estats Units i l'Iran estaven negociant sembla que no convencen a Israel. D'aquí l'escalada i la, diguem-ne, la provocació de bombardejar Beirut, que formava part dels acords d'allò que no es podia fer, i que l'Iran, que se sap una situació de força, que considera que els Estats Units estan més desesperats per aconseguir l'acord que no pas ells, doncs que actuïn amb una contundència en la reacció que no haguéssim vist abans de començar aquesta guerra o abans de que Iran se sentís fort, com s'ha sentit aquestes últimes setmanes.
1: Això és un canvi al que havíem vist tradicionalment en els últims anys, en què Israel no feia un pas si no tenia com a mínim el vistiplau dels Estats Units. Ara sembla que Netanyahu, bé, de fet, fins i tot es va filtrar l'altre dia una conversa entre Donald Trump i Netanyahu, molt pujada de to, en què Donald Trump li va dir de tot, que estava boig, que tothom l'odiava. Estem veient un canvi de relacions, podríem dir, entre Estats Units i Israel?
0: Sí, però i que no és només el que estem veient a aquestes hores. Jo crec que aquests dos conflictes, diguem-ne, que estan vinculats l'un amb l'altre, Gaza i ara Hormuz, diguem-ne, posem-li aquestes dues categories, demostren que tenim un Israel amb una posició molt més assertiva, molt més agosarada, capaç de portar, de ser ells qui mouen o qui aconsegueixen moure els Estats Units. Això s'explica per una segurament major autoconfiança d'Israel, per uns canvis també en el procés de presa de decisions a Israel, molt més jeràrquics, molt més concentrats en la figura de Netanyahu i amb una interpretació, no, del que eren les relacions entre Israel i Estats Units. Jo crec que els responsables israelians segueixen pensant que els Estats Units mai es podran permetre el luxe de deixar tirats, de deixats a l'estacada els seus aliats israelians per elements de política interna, de connexions personals, però també perquè en termes de relacions internacionals, que un país com els Estats Units abandonés a la seva sort el seu principal aliat a la regió, doncs probablement llançaria una imatge bastant perillosa cap a la resta d'actors, els seus amics i els seus enemics. I per tant jo crec que és sobre aquests càlculs que estem veient, aquests càlculs tan agosarats, aquestes decisions tan agosarades per part d'Israel i una certa inversió, no, en la correlació de forces que sempre s'havia pensat, no, d'Israel com el gran, la gran base, l'instrument dels Estats Units a la regió, que jo crec que era una caracterització també molt forçada i que no era exactament, no s'ajustava a la realitat, com tampoc s'ajustaria exactament a la realitat pensar que ara ha canviat completament i que simplement els Estats Units són el peó o l'instrument d'Israel o de Netanyahu, no? Però que sí que s'està produint és una certa inversió de moviments i amb un Israel, com veiem, amb més capacitat d'aprofitant i llegint la conjuntura per empentar els Estats Units a fer coses que altrament no faria.
1: La Júlia Regui li vol fer una pregunta a la Dora Soler.
2: Hola, què tal? Tenint en compte l'anàlisi ara que feies, a mi em costa veure quin incentiu pot tenir en aquest cas Netanyahu per intentar arribar en aquest acord. Ho dic perquè, com dèiem, està creixent la seva popularitat, tindrà les eleccions a la cantonada, el beneficia fer creure que aquest conflicte el podrà guanyar. Per tant, quin incentiu podria tenir Israel ara per diguéssim, tornar enrere, és a dir, mantenir l'alto el foc i deixar que Trump tanqui un acord?
0: Doncs perquè aquest acord probablement sigui vist, sigui celebrat pels iranians com una victòria, perquè els càlculs o les lectures objectives que se'n puguin fer des de fora demostraran que ni Israel ni els Estats Units han aconseguit els objectius amb els quals es van embarcar en aquesta guerra i, per tant, des d'una perspectiva de Netanyahu, potser interessi a mantenir viva la flama del conflicte abans que assumir que no s'han aconseguit els resultats. Perquè pensem que, a més, aquí estem parlant d'una aposta personal molt clara per part de Netanyahu. És el polític israelià que ha tingut una obsessió estratègica més recurrent amb l'Iran, que Iran

0: no tingués armes nuclears en la mesura de la possible a provocar un canvi de règim, van ser amb aquestes, diguem-ne, promeses de que això a més era fàcil d'assolir, que embarquen els Estats Units en aquesta guerra el 28 de febrer, i si la guerra hagués d'acabar en els termes en què està, la República Islàmica, malgrat que era debilitada, però continua existint, el règim continua sobrevivint i ha ben adquirint una, diguem-ne, un mecanisme de pressió cap al conjunt d'allò que podríem anomenar la comunitat internacional, que és el bloqueig de l'estret d'Hormuz, que fins ara no havia utilitzat, no? Per tant, amb una capacitat, si voleu, de dissuasió, que no és una dissuasió nuclear, però és una dissuasió econòmica o estratègica que Iran no tenia fins ara o que no se li reconeixia. Jo crec que si la guerra acabés així, per Netanyahu no la podria vendre com una victòria.
1: És Eduard Solés, professor de Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Si algú pensava que estàvem a punt de viure un alto el foc o alguna mena de pacte o un final de la guerra, ja va per 100 dies i no es veu un final en l'horitzó.
2: Bueno, al final també és com prendre consciència de com determinats personatges, quan ara tu parlaves de la conversa que hi havia entre Trump i Netanyahu, el Pop Balló, a vegades parlàvem d'ell, parlava, no?, a vegades de líders que exerceixen quasi com a monstres, no?, a vegades liderant, i és com la sensació de monstres descontrolats i que veure qui és més pervers que l'altre, no?, i veient el que està fent Netanyahu, no sé, o sigui, Trump ja no sé quins límits té, però és que ja Netanyahu tinc la sensació que, bueno, que és que no, el límit és infinit, no?, i és extremadament preocupant pel nivell, crec que a més, de capacitat d'exercir dolor i generar conflicte per un, al final, per un benefici propi, no? Pel que deia, al final per un relat, no? No vendre realment que ha sigut un fracàs el totes aquestes accions que han pres.
3: I aquesta sensació de guerres que poden eternitzar-se i que cada cop ens ho trobem més. És a dir, allò que havia passat entre Israel i Palestina ara sembla que s'eternitza en termes d'involucració de l'Iran, del Líban, d'Israel mateix, d'Estats Units, és a dir, una mena com d'impossibilitat d'arribar no només a un alto el foc, sinó a una mena d'acord. T'acabes perdent a l'hora de veure quin pot ser l'objectiu real i viable per totes les parts, com no sigui l'eliminació de l'adversari. En el cas aquest d'Israel contra l'Iban i contra l'Iran, t'ho acabes plantejant. S'havia dit que si el tema nuclear, etc, tinc la sensació que evidentment no va per aquí, sinó que estem parlant més aviat d'una conquesta, d'una rendició total, i això ens porta a una mena de cosa il·limitada, com ja s'està veient també, com es va cronificant el tema d'Ucraïna. Anem presenciant guerres en les quals no acabes d'albirar un final i fins i tot ni tan sols una treva.
1: Bé, doncs veurem com evoluciona tot plegat, perquè és veritat que, amagat entre cometes per tota la informació que genera una visita com aquesta del Papa, doncs aquest conflicte ha revifat aquesta nit passada, tot i que ara les dues parts, Iran i Israel, diuen que no continuaran atacant-se, però és veritat que sí que ha quedat demostrat que aquest alto el foc que Donald Trump va venent des de fa dies penja d'un fil, per no dir que està pràcticament trencat. Ho deixarem aquí. Júlia Reguer, Jordi Cabré, Alba Alfageme, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
4: Gràcies, bona tarda.
1: Queden 30 segons per arribar a les 4 de la tarda, 30 segons per saludar el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio, 30 segons per sentir els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les 2. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

Les teves tardes ja tenen refugi. Soc el Jaume Elias i arribo amb la tercera temporada del Refugi, el programa més fresc, dinàmic i jove de la ràdio, de dilluns a divendres de 5 a 7 de la tarda. T'acompanyarem amb humor, informació i molt bon rotllo. Vine a riure, a reflexionar i, sobretot, a passar-ho molt bé. Sintonitza el 98.1 FM i segueix-nos a les xarxes socials. El Refugi, on les teves tardes se't faran molt curtes.

0: Una abraçada forta, que us ho passeu molt bé.
1: I jo també, moltes gràcies per això, per escoltar-nos.
0: Vinga, va, a la Sila, que
1: vagi molt bé.
0: Gràcies.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
3: Bona tarda, us informa Maria Costa. A aquesta hora ja ha prevista la reunió del Papa Lleó XIV amb algunes víctimes d'abusos sexuals de l'Església. És una trobada fora de l'agenda oficial. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Es tracta d'una reunió privada, porta tancada, fora de l'agenda oficial del viatge del Papa, i prova d'això és que el vehicle amb les víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església ha evitat la porta principal de l'anunciatura, i tot fa pensar que han entrat per una porta lateral lluny de les càmeres i del focus informatiu, i també del mig centenar de persones que s'han acostat a l'anunciatura. I aquest matí, Lleó XIV, evitant pronunciar les paraules abusos sexuals o víctimes, ha demanat a la plana major de l'Església espanyola prevenció i canvis per acabar, diu, amb aquesta plaga.
5: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: En tot cas, apuntar que la trobada d'aquesta tarda no acaba d'agradar a tothom. Algunes associacions han denunciat que s'ha exclòs les veus més crítiques. Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
3: Notícies amb Cèlia Forment.
6: Aquesta hora, els treballadors del centre de recanvis que Nissan té al Prat de Llobregat comencen una concentració indefinida a les portes de la planta. Són els més afectats per l'expedient de regulació d'ocupació que ha presentat l'automobilística japonesa. Nissan vol acomiadar 211 treballadors entre aquest centre i la resta que manté al Prat i a la Zona Franca. Demà s'acaba el període de consultes i, de moment, no hi ha hagut acostament entre les dues parts, segons assegura Juan Carlos Yepes, de la UGT.
7: No hem arribat a un acord de com s'inicia el moviment de negociar. L'empresa segueix amb el tema de voler parlar de quantitats d'indemnització i de càrregues de sortides, i nosaltres primer, abans de començar a parlar d'això, no ens neguem, però primer tenim que parlar de la disminució de l'ERE o de la recol·locació de la plantilla que queda.
3: Un incendi afecta la circulació de trens d'alta velocitat entre Barcelona, Sants i el Camp de Tarragona. Equip viari, Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. Sí, un foc de canyes a Cornellà de Llobregat, al costat de les vies d'alta velocitat, ha afectat més d'una hora la circulació de trens AVE i de les altres companyies operadores, Iryo i Uigo. Ara informa DIF que s'ha restablert la circulació de trens després que dues dotacions de bombers han pogut extingir el foc. Dos trens AVE han estat aturats a Camp de Tarragona i diversos convois més a Barcelona, Sants. Mariluz García, equip viari de Catalunya Ràdio.
6: L'advocat Jaume Alonso Cuevillas aconsegueix també els avals per poder presentar-se a les primàries de Junts per Barcelona. L'exdiputat juntaire és el tercer dels aspirants que ha reunit les firmes necessàries per ser un dels candidats a la votació interna per liderar el partit l'any que ve a la capital catalana. Jordi Martí Galbis i Pilar Calvo ja ho van anunciar ahir. La parlamentària Glòria Freixa, l'última precandidata, té fins dijous per recollir les signatures.

0: Aquest és l'avançament del disc de comiat de la banda brenca Pepet i Mariet a la placeta de les Iaies. És un dels dos temes inèdits que es publicaran en un àlbum recopilatori que sortirà a la venda el juliol, coincidint amb la gira de comiat. Tarragona, Ricard Buigues, bona tarda.
1: Bona tarda. El cantant de Pepet i Mariet, Josep Bordes, diu a Catalunya Ràdio que la cançó reuneix els ingredients que han donat personalitat a la banda.
2: Recull tota una sèrie d'aprenentatges que hem anat adquirint durant estos 22 anys de carrera i al mateix temps és un cant a l'alegria i a compartir la vida i celebrar-la en los col·legues fent una paella, per exemple.
1: La gira de comiat, l'última i on anem, va començar l'abril al Perelló, al Baix Ebre. Hauria d'acabar al setembre, però ja han avançat que tenen propostes per allargar-la fins al 2027. Ricard Buigues, Catalunya Ràdio, Tarragona.
3: Pateres l'últim dia i si pot ser per la tarda.
0: Els esports amb Sònia Olear, bona tarda.
4: Bona tarda, Maria. El futur del jugador del Barça de bàsquet, Nicola Provítola, a l'equip és incert, com ell mateix ha explicat avui. Demà juguen contra el Tenerife en el primer enfrontament de les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet. A causa d'aquest partit, al Palau Blaugrana, l'equip del Barça d'hoquei patins es veu obligat a jugar el cinquè definitiu partit de les semifinals de la Lliga davant l'Igualada a Blanes. El Barça facilitarà dues entrades als socis. Dijous comença el Mundial de Futbol i aquesta matinada la selecció espanyola juga l'última amistosa abans ha debutat dilluns vinent contra Cap Verd a Atlanta. A les 4 s'enfrontarà el Perú en un partit que jugarà a Mèxic. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial, però veu complicat que jugui de titular. L'indústria Santa Coloma, per la seva banda, ha presentat aquest migdia el tècnic de la pròxima temporada, Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial. En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i Enric Arnella de l'equip femení.
5: Fins aquí les notícies.
6: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Just i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran el pròxim 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità Express X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellvell de Sant Feliu de Llobregat, prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei amb la línia que fins ara connectava Sant Just amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona i reforçarà la connexió entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Just i Barcelona. L'actuació també inclou la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Pel que fa a medi ambient, l'entitat ecologista Alnus, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals al país. El manifest, subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. Entre les principals reivindicacions, les entitats ecologistes demanen reforçar les polítiques de protecció ambiental, impulsar un model d'energies renovables distribuïdes, millorar la gestió de l'aigua en un context de sequera i ampliar la protecció dels espais naturals i de les espècies amenaçades. I pel que fa a societat, el prestigiós sociòleg, periodista i doctor en econòmiques Salvador Cardús ha passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per analitzar les claus i els desafiaments de la immigració a Catalunya. Durant l'entrevista, que dona continuïtat a la tertúlia organitzada el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just, Cardús ha aportat dades molt significatives sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat. Tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de la població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: El Refugi, de 5 a 7, amb Jaume Elias.
1: Molt bona tarda a tothom, són les 5 i 9 minuts i comencen les tardes de Ràdio d'Esvern. Jo sóc el Jaume Elias i us dono la benvinguda al Refugi.

Avui dilluns tornem a la setmana, tornem a la rutina i tornem amb un refugi nou. Encetem aquesta setmana, que esperem que vagi molt i molt bé. Però va, ara sí, ens deixem de rotllos i descobrim el menú del dia. Anem amb el sumari.

Com sempre, començarem amb el Zoom informatiu on repassarem breument el més destacat de la jornada. Tot seguit, presentarem la cançó i l'efemèride del dia i a 6:15 donarem el tret de sortida a les seccions d'avui. Iniciarem amb modelisme ferroviari Baix Llobregat amb el DJ Jambo Jambito. Seguidament, els sons de casa amb la Montse Baqués i posarem fi amb veus de migrants amb la Consol i el Jordi. Ara sí, comencem amb les notícies. Comencem amb Zoom informatiu. El papa Lleó XIV ha pronunciat aquest dilluns un discurs històric al Congrés dels Diputats, on ha fet una crida a reforçar la dignitat humana, reduir la polarització política i apostar pel diàleg com una eina de convivència. Durant la seva intervenció, el pontífex ha defensat la protecció de la vida en totes les seves etapes, l'acollida de persones migrants i la necessitat de situar les persones més vulnerables al centre de les polítiques públiques. També ha advertit contra la confrontació política i ha demanat als representants públics que contribueixin a crear un clima de respecte i enteniment. Lleó XIV ha insistit que les lleis han de basar-se en principis ètics sòlids i no només en les majories de moment. El discurs, seguit per les principals autoritats de l'Estat, ha conclòs amb una llarga ovació i una apel·lació final a reconstruir consensos en una societat cada cop més polaritzada.

La següent parada del viatge del Papa Lleó XIV és Catalunya. El dimarts arribarà a Barcelona i visitarà la catedral de la ciutat i farà una oració massiva a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. El dimecres, dia 10, visitarà Brianzú, Montserrat i clourà la seva visita amb la inauguració i benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Això provocarà importants afectacions de mobilitat a Barcelona els dies 9 i 10 de juny. L'Ajuntament recomana planificar els desplaçaments amb antelació i prioritzar el transport públic davant l'arribada massiva de fidels als actes previstos a Montjuïc, la catedral i la Sagrada Família. Les primeres restriccions començaran ja aquest dilluns al voltant de l'anella olímpica de Montjuïc. També hi haurà talls de trànsit i limitacions d'aparcament a Ciutat Vella, especialment a la zona de la catedral. I a l'Eixample, on la visita de la Sagrada Família obligarà a crear un ample perímetre de seguretat. Per fer front a l'augment de mobilitat, TMB reforçarà les línies de metro i autobús amb més convois, personal addicional i serveis especials. El dia 10, l'estació de metro de Sagrada Família romandrà tancada tot el dia. També Rodalies i Ferrocarrils reforçaran el seu servei, especialment en els accessos a Barcelona i Montserrat. A més, hi haurà restriccions al servei de bicing i altres vehicles compartits dins dels perímetres de seguretat. L'Orient Mitjà ha tornat a situar-se al límit d'una guerra regional després del primer gran intercanvi d'atacs entre Israel i l'Iran des de la treva pactada el mes d'abril. Durant les últimes hores, tots dos països han protagonitzat una escalada militar que ha obligat els Estats Units a intervenir diplomàticament. La crisi es va desencadenar després d'un bombardeig israelià als suburbis de Beirut, considerat una línia vermella per als de Teheran. Com a resposta, l'Iran va llançar 11 míssils contra territori israelià. Tot i que inicialment Donald Trump va demanar a Benjamin Netanyahu que evités represàlies, l'aviació israeliana va atacar diverses zones de l'Iran, incloent-hi Teheran, Isfahan i Tabriz. La resposta iraniana no es va fer esperar. Les alarmes antiaèries van tornar a sonar a Jerusalem i Tel Aviv, mentre que els rebels hutis del Iemen també s'afegien al conflicte amb el llançament d'un míssil contra Israel. Després d'hores de tensió, Trump va pressionar les dues parts perquè aturessin els atacs. Tant Israel com l'Iran han anunciat una pausa en les operacions militars, però han advertit que respondran amb contundència davant de qualsevol nova agressió. La crisi també ha tingut un impacte econòmic amb una pujada superior al 3% del preu del petroli, mentre la comunitat internacional observa amb preocupació una situació que continua sent extremadament fràgil. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés dels Diputats el pròxim 24 de juny per donar explicacions sobre els casos judicials que afecten el PSOE i el seu entorn polític. La compareixença tindrà lloc en l'últim ple ordinari abans de l'estiu i arriba després de les peticions de diversos grups parlamentaris. Entre les qüestions que previsiblement abordarà hi ha el cas de Leire Díez, la trama de les mascaretes, la investigació sobre el seu germà David Sánchez i la causa oberta contra la seva esposa Begoña Gómez. Paral·lelament, la investigació del cas Leire continua avançant. El jutge de l'Audiència Nacional ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol, després que aparegués esmentada en converses incorporades al sumari judicial. A més, el Partit Popular ha demanat noves imputacions en altres causes judicials relacionades amb l'entorn socialista, mentre que un jutjat de Madrid ha admès a tràmit una querella vinculada al rescat públic d'Air Europa durant la pandèmia. Un home ha estat assassinat a trets aquest diumenge a la nit al barri de la Zona Franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 del vespre al carrer Mineria, on la víctima ha rebut diversos impactes de bala en plena via pública. Segons els testimonis, el pistoler hauria buidat el carregador de l'arma abans de fugir. Diversos veïns, alertats pels trets, han intentat reanimar la víctima fins a l'arribada dels serveis d'emergència, però, finalment, ha mort al mateix lloc dels fets. Els Mossos d'Esquadra han obert una
investigació per aclarir les circumstàncies del crim. Fons policials, però, han desvinculat aquest assassinat d'un altre tiroteig mortal registrat al mateix carrer el passat mes de maig. Aquest nou succés arriba només 3 dies després que centenars de veïns de la zona franca es manifestessin per reclamar més seguretat al barri. Els investigadors també alerten de l'augment dels incidents amb armes de foc a Catalunya, molts d'ells relacionats amb el crim organitzat i el tràfic de drogues. I ahir es van celebrar les eleccions presidencials al Perú i aquestes es decidiran per un marge molt mínim. Amb més del 90% dels vots escrutats, el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, i la candidata conservadora, Keiko Fujimori, mantenen un empat tècnic separat per menys de 30.000 vots. Sánchez s'ha proclamat defensor de la recuperació democràtica i ha celebrat els primers resultats davant dels seus seguidors, mentre que Fujimori ha demanat prudència i ha insistit que cal comptar totes les actes abans de donar un vencedor. La campanya ha enfrontat dos models polítics molt diferents. Sánchez ha buscat el suport dels sectors populars i dels votants de l'expresident Pedro Castillo, mentre que Fujimori ha centrat el seu discurs en la seguretat i en la lluita contra la criminalitat. Ara, el resultat final podria dependre del vot exterior i del recompte definitiu, que podria allargar-se durant diverses setmanes. Sigui quin sigui el guanyador, el nou president heretarà un país marcat per la inestabilitat política i la polarització social. I ara la informació de Sant Just, anem amb els titulars municipals.

L'AMB presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus Express X30. La connexió entre Sant Just Desvern i Sant Feliu de Llobregat s'allargarà fins a l'entorn de l'estació de Rodalies i incorporarà nous autobusos articulats de gran capacitat. El NUS es suma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya. L'entitat santjustenca, integrada a Ecologistes de Catalunya, dona suport a un manifest que reclama recuperar un departament de medi ambient propi i alerta sobre l'estat del medi natural. Sant Just Desvern guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu al 2024. L'arribada de població procedent de l'estranger impulsa el creixement migratori del municipi, que registra una taxa neta de 37,2 moviments per cada 1.000 habitants. I ara toca ritme, ara toquen els esports.

Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després de guanyar les eleccions a la presidència amb el 65% dels vots. El dirigent blanc amplia el seu mandat fins al 2030 i s'imposa amb claredat a Enrique Riquelme. En el seu discurs de victòria, Florentino va avançar les línies mestres del seu nou projecte esportiu, amb el retorn de José Mourinho a la banqueta i els fitxatges ja confirmats de Denzel Dumfries i Ibrahim Konaté. El president també ha promès una gran incorporació estrella i nous projectes tecnològics vinculats al Santiago Bernabéu. Marc Márquez va guanyar el Gran Premi d'Hongria i va aconseguir així la seva victòria número 100 al Mundial de Motociclisme. El pilot de Cervera ha dominat el cap de setmana amb la pole position, la victòria a l'esprint i també el triomf a la cursa principal. La prova va estar marcada per un espectacular duel amb Pedro Acosta, que va acabar en segona posició, i Pecco Bagnaia va completar el podi. La cursa va estar condicionada per un accident múltiple a la primera corba, que va deixar fora Jorge Martín i Marco Bezzecchi, els dos primers classificats del Mundial. I en Fórmula 1, Kimi Antonelli es va imposar al Gran Premi de Mònaco. L'italià va sumar la seva cinquena victòria consecutiva i es referma com a líder de la competició. Lewis Hamilton va acabar segon i Isaac Hadjar tercer. Fernando Alonso va acabar desè i aconseguint el seu primer punt de la temporada. I per últim, Alexander Zverev es va proclamar ahir campió del Roland Garros després de superar l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. L'alemany es va imposar per 6-1, 4-6, 6-4, 6-7 i 6-1, després de més de 4 hores de partit. Amb aquesta victòria, Zverev aconsegueix el seu primer Grand Slam de la seva carrera i amb aquest triomf suma el títol més important de la seva trajectòria i entra definitivament a l'èlit dels tennis mundial. I ara sí, presentem la cançó del dia.

I avui, per començar la setmana, anem amb un autèntic himne del pop contemporani i ho fem de la mà d'una gran artista universal. Una cantant que va revolucionar l'escena musical i que ja s'ha convertit en una llegenda del gènere. La cançó d'avui és un autèntic himne a l'autoestima i a la llibertat de ser un mateix. Parla de totes aquelles crítiques, rumors i judicis que sovint rebem dels altres i ens deixa un missatge molt important. No podem viure pendents del que opinin els altres. Aquesta peça és una crida a viure amb autenticitat, a acceptar qui som i entendre que sempre hi haurà persones disposades a criticar-nos, jutjar-nos o a intentar definir-nos. Però la vida és massa curta per viure condicionat als altres i massa valuosa per deixar que terceres persones ens impedeixin ser nosaltres mateixos. L'artista que hi ha al darrere és una de les més importants i influents del segle XXI. Al llarg dels anys s'ha convertit en una veu referent per a tota una generació i sempre ha optat per defensar la confiança en un mateix, l'autenticitat i la capacitat de reinventar-se davant de les dificultats. Com sempre, us deixo tres pistes perquè intenteu endevinar-la. La cançó va sortir l'any 2014. Aquest tema va marcar el canvi d'estil de l'artista. Va passar del country al pop i pertany a l'àlbum 1989. Què? Com ho tenim això? Avui és molt fàcil. Així que va, que soni Shake It Off de Taylor Swift.

Doncs una cançó espectacular que ja s'ha convertit en un autèntic clàssic del pop i què podem dir de la Taylor Swift, una artista de cap a peus i absolutament llegendària. Però va, ara sí, passem a l'efemèride del dia.

Avui, 8 de juny, commemorem que tal dia com avui de l'any 1949 es publicava una de les novel·les més influents, impactants i també inquietants del segle XX, 1984, de George Orwell. La història ens presenta un món governat per un règim totalitari que controla absolutament tot, un món on la veritat deixa d'existir perquè és el poder qui decideix què és cert i què és fals, un món on la vigilància és constant i on la llibertat individual pràcticament ha desaparegut. Però el més impressionant és que aquesta novel·la no parla només del seu temps, parla també del nostre. Avui vivim envoltats de pantalles, algoritmes, dades i informació constant. Mai abans havíem tingut accés a tant coneixement, però al mateix temps mai havia estat tan important distingir què és veritat i què és manipulació. Les fake news, la desinformació, els discursos interessats i la polarització ens recorden que el pensament crític continua sent una de les eines més valuoses que tenim. L'autor no pretenia predir el futur, volia advertir-nos. Volia recordar-nos que la llibertat no desapareix de cop, de vegades ho fa poc a poc. Quan deixem de qüestionar allò que ens expliquen, quan acceptem que els altres decideixin per nosaltres, quan renunciem a la capacitat de fer-nos preguntes. Per això, aquesta obra continua sent tan actual, no perquè visquem exactament en aquell món, sinó perquè ens obliga a estar alerta, ens recorda que la democràcia, la llibertat d'expressió i el dret a pensar per nosaltres mateixos no són conquestes garantides per sempre. Avui, més que celebrar la publicació d'un llibre, celebrem una idea, la idea que les persones hem de continuar pensant, qüestionant i reflexionant, perquè quan deixem de fer-ho, quan deixem que els altres pensin per nosaltres, és quan comencem a perdre la nostra llibertat. I potser aquesta és la gran lliçó que ens deixa aquesta obra tan immortal. Que la veritat importa, que la llibertat importa i que el pensament crític és una de les eines més poderoses que tenim per defensar-les.

0: A Sant Just, el comerç, la restauració i els serveis de proximitat treballen amb il·lusió per créixer i donar vida al poble. Sense anar més lluny, 6 eixos comercials amb botigues, serveis i restauració que et fan la vida més fàcil. Barri Centre, Barri Nord, Barri Sud, Mas Lluí, Carretera Reial, Camp Modulell i Gualden, Torreblanca. Descobreix-los i dona suport al comerç local. Sense anar més lluny, comerç, serveis i restauració de Sant Just Desvern.
1: A Catalunya treballem en diverses mesures perquè tothom pugui disposar d'un habitatge. Oferim ajuts perquè els joves puguin fer el pas. Construïm habitatges amb protecció perquè les famílies tinguin espai per créixer. I limitem els preus del lloguer per facilitar-hi l'accés. Perquè cada cop més persones ens puguem sentir a casa. Informa't d'aquestes mesures i ajuts a habitatge.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
2: I ara fem una petita pausa musical. Anem amb Només amb tu, d'Animal, un autèntic clàssic de la música catalana.

0: Te macla per celebrar això, Fernando.
1: Te macla per celebrar que cojo Matías en Rocafort, Matías del Bueno.
0: M'agrada aquesta nova secció, Modelisme ferroviari amb tecno, Amb sí. tecno-màquina.
1: Això mola, sí.
0: Jo crec que això no ho ha fet ningú,
1: És un mundo bastante guapo. És un mundo bastante chulo.
0: No, a més és un món que dius, ostres, això potser no combina, no?, al principi, però estem veient que sí que combina,
1: Va, me clava, és que me clava. Los tenis, la música, me clava.
0: Perquè tu a vegades et poses a casa teva amb les maquetes i de fons màquina o tecno?
1: Cuando estuve haciendo el inventario puse tecno, el día que hice, he hecho un inventario que apunta en una hoja de inventario, todas las máquinas que tengo y todos los automóviles y todos los vagones sueltos, los vagones estos de mercancía, de viajeros, todo apuntado en libreta.
0: Y una pregunta era complicada, Fernando, prepárate, es complicada,
1: Sí.
0: Si te hagueses de quedar amb un hobby, música o modelisme ferroviari?
1: Modelisme ferroviari.
0: ¿Qué dius?
1: Pero
0: si ets DJ.
1: Sí, porque modelisme ferroviari es lo más, es aura.
0: És aura, sí.
1: Estos trenes és aura.
0: Ara mateix podem dir que estàs bastant entusiasmat, no?, amb el modelisme.
1: Sí.
0: Que guai.
1: És que és un mundo muy bonito.
0: La veritat és que sí, no, i estem gaudint aquí amb les maquetes i tot el que ens expliques és molt xulo. I tinc moltes ganes de veure-les en directe, funcionant, perquè jo les vull veure amb rails.
1: Claro, que es lo suyo.
0: I això fa so o llum, no?
1: Esta, la que porta el cocafo aquesta matí a canviar els enganxes que como esto, es el que fa so, fa la bocina i ese motor, ese es muy chula. I hace luces también.
0: Molt bé, molt bé. I ja tens clar quina ens portaràs la pròxima setmana, no?
1: Sí, el tren ABB Laro, el primer en Rocafort, que és un bon tren, el ABB Laro, bueno, de Pico.
0: No fem spoilers, això ho veurem dintre de dues setmanes.
1: En dues setmanes tindràs aquí un AVE.
0: Molt bé. Molt bé. No, sí, total. Doncs escolta, estarem molt pendents d'aquest modelisme ferroviari per anar tancant la secció. Vols dir alguna cosa més?
1: Bueno, yo quiero decir pues que gracias a los oyentes por escuchar el programa y que os animo a que vengáis el viernes 12 de junio a Casa del Circo de Riera Bonet, a Molín de Rey, Calacordia número... Creo que es Calacordia número 3, número 5. No me acuerdo el número. Es Calacordia. Pone Casa del Circo de Riera Bonet. Es un edificio grande. Se ve de la distancia, se ve. Cuando vas llegando allá al barrio, se ve.
0: Molt bé. I escolta, per anar tancant amb els teus orígens, també.
1: Sí.
0: Quina cançó ens recomanes per tancar avui la secció?
1: Alice, Better Off Alone.
0: Ah, mira, molt bé. Sí, sí.
1: Temazo.
0: Ja sé que... Better Off Alone, no?
1: Esa.
0: Ah, exacte, sé quina és. És bona, aquesta. A mi m'agrada, Fernando. Aquesta la coneixo.
1: Sí, esa es boníssima. Vamos a guardar la màquina.
0: Guardarem la màquina, clar que sí. I per tant, ens acomiadem amb Better Off Alone de... No me'n recordo com era...
1: Alice DJ.
0: Sí, Alice DJ. Molt bé. Doncs escolta, Fernando, gràcies per venir...
1: A vosotros.
0: Un cop més a Ràdio d'Esvern, al refugi. I escolta, moltes ganes de que ens portis una nova maqueta dintre de dues setmanes,
1: Eso te ha hecho, caballero.
0: Adéu, Fernando.
1: Venga, adéu, buenas tardes.

0: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
1: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
2: T'he dit que no em venia de gust.
3: Ja, però mira com estic, ara no em pots demanar que pari.
4: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
5: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat al càrrec aquesta.
2: Deixa'm estar pesat.
5: Ui, ui, ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
6: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
7: Doncs espectacular aquesta nova secció del Fernando, del DJ Jambo Jambito, on hem descobert una miqueta més sobre el modelisme ferroviari. Clar que sí, ara seguim amb una mica de música. I aquest estiuet ja està a punt d'arribar, per tant, anem una cançó que ens porti directament a l'estiu, que sé que en tots en tenim moltes i moltes ganes. Anem amb Endless Summer, de Oceana.

0: I ara sí, anem amb els butlletins informatius. Primer el de Catalunya Ràdio i després el de casa nostra, com sempre, el de Ràdio d'Esvern.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
2: Bona tarda, us informa Marc Güell. Ja s'ha acabat la reunió entre el papa Lleó XIV i els representants d'algunes associacions de víctimes d'abusos de l'Església. S'ha fet a l'anunciatura de Madrid, a porta tancada, dins de la visita del papa a l'Estat, i és una trobada fora de l'agenda oficial. Les associacions no han estat seleccionades per assistir-hi, retreuen al pontífex que no reuneixi amb tothom. Madrid, Àngels Lafuente, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A 6:15 el papa ha abandonat en cotxe oficial l'anunciatura. Ho ha fet després de reunir-se durant prop d'una hora amb 6 víctimes d'abusos sexuals per part de l'Església. Era el compromís de Lleó XIV, una reunió privada a porta tancada i fora de l'agenda oficial. Així estava previst pel Vaticà i així s'ha celebrat la reunió, que no ha agradat ni de bon tros a algunes associacions de víctimes, les veus més crítiques, que s'han quedat excloses, com la de Miquel Hurtado, denunciant d'abusos sexuals a Montserrat a les portes de l'anunciatura.
4: És una reunió en la qual els bisbes han escollit, ha dit, quines són les víctimes que reuneixen amb el papa, han escollit a víctimes de perfil baix i han discriminat i exclòs a les víctimes, els activistes, que tenim un perfil públic, que hem denunciat durant anys i anys la mala gestió dels casos que està fent la jerarquia catòlica.
3: Àngels Lafuente, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies amb la Txell Vallespí.
5: Israel i l'Iran donen per acabats els bombardejos que han intercanviat aquest cap de setmana, però amenacen amb represàlies contundents si l'altra part els torna a atacar. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha assegurat que, de moment, els atacs queden aturats i diu que la resposta d'Israel als míssils iranians ha dissuadit Teheran de tornar a atacar.
6: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
5: Donald Trump ha instat les dues parts a aturar els bombardejos i assegura que les negociacions finals per la pau continuen actives.
2: La Fiscalia demana l'absolució de David Sánchez i la resta d'acusats d'adjudicar, ha dit, una plaça al germà del president espanyol a la Diputació de Badajoz. Begoña García Boró, que ja va demanar l'arxivament del cas, remarca que no hi ha indicis de tràfic d'influències ni prevaricació.
7: La destrucció practicada de los datos objetivos sobrantes de las actuaciones y la prueba objeto de este enjuiciamiento no ha quedado acreditado la concurrencia a los tipos penales por los cuales se acusa la participación de los acusados en los mismos en una prueba que se ha practicado aquí que desvirtua el principi de presumpció d'innocència.
2: Abans, en la presentació dels seus informes finals, les acusacions no s'han mogut ni un mil·límetre, demà el judici quedarà vist per sentència.
5: I els trens de la línia R2 Sud de Rodalies i els regionals han tornat a circular avui en doble via entre el Garraf i Sitges, després que s'han enllestit les obres dels túnels que van començar mitjans del mes de març. Les obres, que han tingut un pressupost de 3 milions d'euros, s'han centrat en la reparació i el tractament dels túnels i també en el reforçament dels fonaments del pont que hi ha sobre la cala d'Aigua Dols i del viaducte del Garraf. Rodalies ha informat que a partir d'ara el servei habitual de tren s'anirà recuperant progressivament.
2: Dotze guies oficials que prestaven servei a la Basílica de la Sagrada Família, contractats per l'empresa Palacios y Museos, han impugnat el seu acomiadament després que Inspecció de Treball determinés que formaven part d'un col·lectiu de 40 persones que treballaven fraudulentament per aquesta companyia com a falsos autònoms. Segons denuncien, l'empresa els va fer fora aprofitant un procés de regularització laboral ordenat per Inspecció de Treball. Aquest és el testimoni d'una de les guies afectades.
8: Ens ha afectat molt perquè no entenem com ha pogut passar tot aquest desmantellament en qüestió de mesos de que tothom ha marxat. I, clar, no podem competir amb el contracte d'altres persones que estan cobrant, quasi diríem, una misèria, no?, per fer les visites.
2: Els guies diuen que estan decebuts amb la fundació de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família. Ara els esports, Damià Aguilar, bona tarda.
9: Bona tarda. Nicola Provítola deixa oberta la porta de marxar del Barça de bàsquet. El club no li ha fet cap oferta de renovació. El Barça obre demà les semifinals de la Lliga ACB contra el Tenerife. Per aquest partit del Palau, el Barça d'hoquei patins jugarà a Blanes, l'enfrontament decisiu de semifinals de la Lliga davant l'Igualada. El Freiking Granollers d'handbol renova el porter serbi Luka Kripopakic una temporada més. Dijous comença el Mundial de Futbol. Aquesta matinada a les 4, la selecció espanyola jugarà l'últim amistós contra el Perú a Puebla, Mèxic. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente veu complicat que Lamine Yamal pugui ser titular dilluns que ve contra Cap Verd. L'indústria Santa Coloma de Futbol Sala presenta el seu nou tècnic, Jorge Vargas, ve del filial. En waterpolo, el Natació Sabadell ha presentat els entrenadors, Albert Espanyol a l'equip masculí i Enric Arnella a l'equip femení. En tennis, Paula Badosa ha caigut eliminada la primera ronda del torneig de Sertogenbosch als Països Baixos davant la ucraïnesa Daria Snigur per 6-1 i 7-6.
1: Fins aquí les notícies.
2: Tot seguit, les notícies de Sant Just.

Bona tarda, us informa Mariona Sales Vilanova. L'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Just i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran el pròxim 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità Express X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei amb la línia que fins ara connectava Sant Just amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona i reforçarà la connexió entre Sant Feliu de Llobregat, Sant Just i Barcelona. L'actuació també inclou la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Pel que fa a medi ambient, l'entitat ecologista Alnus, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals al país. El manifest, subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. Entre les principals reivindicacions, les entitats ecologistes demanen reforçar les polítiques de protecció ambiental, impulsar un model d'energies renovables distribuïdes, millorar la gestió de l'aigua en un context de sequera i ampliar la protecció dels espais naturals i de les espècies amenaçades. I pel que fa a societat, el prestigiós sociòleg, periodista i doctor en econòmiques, Salvador Cardús, ha passat pels micròfons de ràdio d'Esvern per analitzar les claus i els desafiaments de la immigració a Catalunya. Durant l'entrevista, que dona continuïtat a la tertúlia organitzada el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just, Cardús ha aportat dades molt significatives sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat. Tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de la població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern. I això ha estat tot. Tornem amb més informació als butlletins horaris i a l'informatiu complet. Fins ara!

0: Són les 6 i 9 minuts i ara sí, arrenquem la segona hora del refugi. Arrenquem amb els sons de casa, amb la Montse Baqués. Bona tarda, Montse, què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu?
0: Molt bé, de tornada els dilluns, eh?
1: Sí, ja comencem la setmana, de nou els dilluns.
0: I comencem amb força, clar que sí, amb sons de casa, on descobrirem avui doncs més actualitat sobre el món de la música, no?
1: Exacte.
0: Perfecte. I per on hem de començar?
1: Doncs començarem comentant que aquesta setmana passada, del 3 al 7 de juny, el Parc del Fòrum de Barcelona ha tornat a convertir-se en l'epicentre de la música amb una nova edició del Primavera Sound, un dels festivals més importants i reconeguts del món.

0: Home, és un dels grans esdeveniments de l'any, no?
1: Exacte, sí, sí, i un dels més multitudinaris també, perquè durant aquests 5 dies desenes de milers de persones han passat pels seus escenaris per gaudir d'artistes de tota mena i d'estils tan diversos com el pop, el rock, la música urbana, l'electrònica o l'indie.
0: Uh-huh. I l'Olivia Rodrigo la vam tenir també?
1: L'Olivia Rodrigo va fer una actuació sorpresa.
0: Per això ens l'has portat de primera, no?
1: Clar, per això ja l'he posat des del principi, exclusiva, no?
0: I escolta, aquest festival, explica'ns una mica més la seva història.
1: Doncs sí, per posar-vos una mica en context, dir-vos que el festival va néixer a Barcelona l'any 2001 i amb el temps ha acabat convertint-se en una referència internacional fins al punt de portar-lo també a ciutats com São Paulo, o Buenos Aires.
0: No sabia això.
1: Sí, sí, es fa també això a altres ciutats. I em sembla que fa pocs anys també van començar a fer-lo a Madrid. Uh-huh. Vull dir que vale. S'ha portat a moltes ciutats.
0: Sí, sí, la veritat és que el Primavera Sound té molt de nom.
1: Té molt d'èxit.
0: I té molt d'èxit, evidentment. I ja sí, sí. Té un reconeixement internacional, és això que tu deies.
1: Sí. En aquest cas, aquesta edició de Barcelona, una de les seves grans particularitats és la ubicació, el Parc del Fòrum, allà al costat del mar, uh-huh. Però alhora també integrat dins la ciutat, que potser per nosaltres ho tenim normalitzat, és una cosa molt normal, però per la gent de fora continua sent una de les coses que més sorprenen.
0: Que perquè ens ubiquem una mica és on es feia la Telecogresca, per exemple.
1: Exacte, és el mateix escenari.
0: Molt bé.
1: Si per alguna cosa destaca el Primavera és per la varietat del seu cartell, que, com ja comentava abans, conviuen grans llegendes de la música amb artistes emergents que estan començant
0: a treure el cap.
1: Sí, sí, sí. I això fa que cada any hi hagi propostes per tots els gustos i de tots els estils. I, de fet, és habitual trobar més de 150 artistes repartits entre els diferents escenaris del recinte, que també hi ha molts escenaris.

0: I... Sí, sí, la veritat, Montse, és que Primavera Sound és una mica un festival que dius, ostres, de quin gènere és? Perquè no m'acabo
1: de tocar.
0: És una mica de tot.
1: Varietat.
0: Sí, sí, varietat total. Sí. Gent nova, gent que porta molts anys, com els de Cure, no?
1: Exacte.
0: D'aquest any. Van a la Batgial, també. Per tant, és super, super diferent, per tots els gustos.
1: Exacte, per tots els gustos, tot tipus d'estils, tot tipus d'artistes.
0: Segur que trobaràs alguna cosa que t'agrada.
1: Algo ja, sí, 100%.
0: Escolta, anem a parlar d'una de les coses més importants d'un festival, que evidentment és la gent que hi va, el seu cartell.
1: Exacte, doncs en l'edició d'aquest any el cartell ha tornat a reunir alguns dels noms més importants del panorama internacional. Hi han passat artistes com Doja Cat, que és una de les grans estrelles del pop i de la música urbana, els mítics de Cure, com comentàvem ara, que continuen omplint recintes dècades després dels seus inicis. També hi vam trobar els pioners del trip-hop Massive Attack.
0: Sí.
1: El DJ i productor Skrillex.
0: Aquest em recorda la meva adolescència. Eh?
1: Sí, Skrillex. Era mític d'aquella època, sí, és veritat.
0: Sí, sí, total.
1: I també Gorillaz, una de les bandes més originals de les últimes dècades.
0: Molt bé, sí, sí, per tant, és això que dèiem, una mica de tot.
1: Exacte. Però també hi ha tingut molt protagonisme artistes que representen el present del pop internacional, com Olivia Rodrigo, que l'estàvem escoltant abans, i també Sabrina Carpenter. Ui, que me lio. Sabrina Carpenter, sí.
0: Sabrina Carpenter, la carpintera.
1: La carpintera. Charlie XCX o Chapel Roan.
0: Que són grans noms, eh?
1: Són
0: potser
1: grans
0: la gent
1: noms
0: no,
1: del pop, sí. No, jo no els tinc gaire ubicats, la majoria,
0: jo,
1: però...
0: Jo no els escolto habitualment, però són noms molt i molt grans. Eh?
1: Exacte. Demostrant també una vegada més que el Primavera Sound és capaç de reunir en un mateix festival tant les grans figures de la música com els noms que segurament marcaran en els pròxims anys. Mhm.

0: bueno, una cançó més explícita, no sé, però la veritat sí. És que és una cançó també molt bona, i és que és el que hem dit, també va anar a la Batgial.
1: Exacte, tot i que el Primavera Sound és conegut sobretot pel seu caràcter internacional, també va reservar un espai al talent de casa nostra, de Catalunya, en el que la representació catalana ha tornat a estar present en aquesta edició.
0: Per tant, tenen una mica de consciència, no?, d'on són. Exacte. I d'on és el festival.
1: Sí, sí, sí, per sort sí.
0: Menys mal.
1: I la gran protagonista ha estat, sens dubte, Batgial, que a més era una de les caps de cartell i que és una de les artistes catalanes amb més projecció internacional del moment.
0: Totalment.
1: I també ha comptat amb altres propostes molt diverses, però també potents dins de Catalunya, com Reinaldo i Clara, que continuen consolidant-se com una de les veus més destacades de l'indie català.
0: Va sortir l'altre dia un TikTok recomanant-me aquest grup.
1: I què?
0: Tant, no, els tinc que descobrir. Els tinc que descobrir perquè encara, bueno, en el moment no vaig poder escoltar la seva música, però m'han parlat molt bé del Reinaldo
1: i
0: la Clara.
1: Sí, sí, la veritat és que sí. Jo també els tinc per descobrir, però
0: un dia en parlarem segur.
1: Sí, i tant. I també hi havia la Wineta, una de les artistes emergents que més està donant a parlar gràcies a la seva proposta més experimental. D'ella sí que vam parlar algun cop,
0: sí,
1: i,
0: sí, sí,
1: i també la recomanem.
0: Totalment emergent i, escolta, s'està fent un nom, la Wineta.
1: Exacte. I també hi van passar noms com Venus, Greta Farello, Paula o Rojo.
0: Que són... Rojo.
1: Rojo. Bueno, Rojo, jo ho catalanitzo.
0: Ho ha catalanitzat, clar que sí.
1: Artistes que estan renovant l'escena catalana amb propostes que van del pop alternatiu a l'electrònica, passant també per la música urbana.
0: És que és el que dèiem, Montse, o sigui, artistes...
1: Són noms més petits,
0: de molts
1: més
0: estils diferents, i també hi ha la Sabrina Carpenter, que potser és una de les grans artistes del moment, doncs amb això, amb la Venus, amb la Pabla, amb el Rojo, amb la Greta, per tant, molta varietat, eh?
1: Sí, sí, moltíssima. I canviem de tema ja... Bé, bueno, no hi ha... Tens alguna cosa a comentar més?
0: Sí, tinc que comentar una cosa.
1: A veure.
0: Home, n'hem parlat de que un cap de setmana... Va ser el cap de setmana o va ser el dijous? Va ser el dijous, oi? Va estar marcat per la pluja. Es van suspendre molts concerts.
1: És veritat.
0: Sí,
1: no,
0: es van
1: no
0: suspendre molts concerts. De fet, el de la Batgial es va haver d'enderrar-hi.
1: Ah.
0: I, de fet, tornaran els diners del dijous.
1: A la gent
0: que hi va anar, com no es va poder fer, tornaran els diners
1: no
0: del,
1: va fer res.
0: Del dijous. No. Crec que potser van començar, però...
1: Cullo.
0: Però malament. Sí, la pluja, a veure. És
1: el que hi ha, la pluja.
0: Sí. I també t'he de dir, és un festival... que, no sé, el trobo una mica, no sé, llunyà, saps? Tot i que es fa aquí a Barcelona i és de Catalunya, el trobo llunyà. Com és que
1: no,
0: està
1: no té massa a veure amb Catalunya,
0: com,
1: Barcelona i tot
0: tot
1: això.
0: I que tenen molta representació catalana, trobo que és com més cap als expats, no? Cap als
1: sí,
0: turistes.
1: Sí, totalment, cap als turistes. Bueno, de fet, la majoria de públic que tenen és públic internacional.
0: Sí, sí, sí.
1: Està fet, totalment fet per ells.
0: Sí, sí, jo és que no n'he anat mai,
1: jo
0: també.
1: Jo tampoc.
0: Ho he de dir. Bueno.
1: La veritat és que jo tampoc, i no em crida massa tampoc, però bueno.
0: Escolta, passem d'una cosa més internacional, més global, més mundial, a una cosa catalana. Eh?
1: Exacte, la setmana passada, com dèiem, Barcelona era la capital de la música amb el Primavera Sound, i aquest cap de setmana el protagonisme es trasllada a Vic, que acull una nova edició del Cabro Rock.

0: Penso, això ho tenim una mica més controlat, eh?
1: Això ja controlo més, exacte. I me'n podré enrotllar una miqueta més, perquè, bé,
0: és un festival. Teva, Montse, tu, és la teva especialitat.
1: Totalment, sí. Res més a afegir. Doncs, en només uns anys, el festival s'ha convertit en una de les cites més importants de la música en català, reunint alguns dels artistes més destacats del panorama actual i atraient a milers de persones d'arreu del país.
0: Totalment.
1: I per posar-vos també una mica en context, el Cabró Rock va néixer l'any 2020 amb la voluntat de crear un gran festival dedicat exclusivament a la música dels països catalans i des d'aleshores no ha parat de créixer i avui es troba és una de les grans trobades anuals pels amants de la música en català.
0: Totalment, sí, sí. Al final crec que és una mica el que obre la temporada d'estiu. Abans era el Canet Rock.
1: Exacte, però... i ara són ells, perquè el Canet Rock es fa a principis de juliol.
0: Sí, sí, o sigui, li han fet el sorpasso, per mi ja li han fet el sorpasso al Canet Rock, i és fort, és fort. Semblava que el Canet Rock no el podria moure ningú, i han vingut a aquests nois de Vic, ens han fet un nou festival que es diu Cabró Rock, i ho estan petant molt fort, eh?
1: Ho peten molt, sí, cada any es milloren, i a més el seu objectiu és... molt senzill, simplement és concentrar en aquests dos dies molts dels artistes més populars del moment, combinant una miqueta grups consolidats amb propostes que també estan marcant el futur de l'escena.
0: Totalment, totalment. Sí, sí. I aquesta edició, doncs, tenim una proposta que a tots ens agrada molt, oi?
1: Vàries.

0: Aquesta és lo que, la que tu dius, la proposta que crec que més pot agradar a tothom.
1: Montse, m'has rectificat molt bé.
0: Vàries.
1: Sincerament, vàries. O sigui, no ens podem quedar amunt. Evidentment, potser Oques Grasses és una mica el cap de cartell, però és que és impossible establir només un cap de cartell perquè són moltes propostes molt xules i molt importants.
0: Exactament.
1: Comencem, però, per comencem, Oques Grasses.
0: Exacte, comencem amb el divendres, que estarà encapçalat per Oques Grasses, una de les bandes més importants de la música catalana dels últims anys, com ja sabem, i també autora d'alguns dels grans himnes de la darrera dècada. Però també el mateix dia hi actuarà The Tallets, que continuen acumulant èxits després de revolucionar l'escena amb cançons com Coti per Coti. També trobarem els Amics de les Arts, que arriben en plena celebració dels seus 20 anys de trajectòria i després de publicar el nou single Segurament t'estimo.
1: Sí, és veritat, que l'hem escoltat la setmana passada.
0: La setmana passada, mm-hmm. Exactament. També completen els noms destacats del dia Búhos, que són habituals en aquests grans festivals del país, no Montse, paren, estan a tot arreu.
1: Estan a tot arreu, són incombustibles. El Guillem Soler és una màquina. No sé com, li aguanta el cos. No sé com li aguanta.
0: Exacte,
1: el cos.
0: Literalment. Ja té una edat i segueixen i cada cap
1: peu,
0: de setmana sortint, vamos.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: sí. Però també tenim propostes més emergents, com Maria Jaume, Clima, i també tindrem a Teràpia de Xoc, que continua... que continuen
1: despertant nostàlgies.
0: Despertant, i tant
1: que sí. Escolta, exacte. Divendres espectacular, eh? Oques Grasses, The Tallets, Amics de les Arts, Búhos, Maria Jaume, Teràpia de Xoc, Clima. Això és brutal.
0: És brutal, és brutal. Però espereu-vos a dissabte.

0: Dissabte tot el protagonisme serà per aquest grup.
1: Montse, pèls de punta.
0: Pèls de punta.
1: Pèls de punta. I tinc unes ganes de veure'ls en directe, però què flipes, què flipes.
0: Si algú no sap de qui parlem, és La Gossa Sorda, mític grup. Bueno, ja hem parlat molts cops.
1: Sí, sí, sí. De fet, final... la teva sintonia d'entrada és aquesta, no?
0: És aquesta, però el remix de Zoo, que és més
1: és veritat.
0: Animat.
1: Sí, és veritat.
0: M'agrada
1: més. És veritat, és veritat. Doncs sí, sí, La Gossa Sorda, que van estar molts anys parats, i tornen.
0: Exacte.
1: I passaran pel Cabró Rock.
0: Sí, sí, sí, i protagonitzant un dels seus retorns més celebrats de l'any, després de gairebé una dècada allunyats dels escenaris.
1: És que és fort, és que és fort.
0: Una dècada sense dir res i ara de sobte, bueno, han decidit tornar.
1: Tinc unes ganes, Montse, mai els he pogut veure en directe i tornar a escoltar, bueno, tornar no, escoltar per primera vegada en directe.
0: Escoltar per primera vegada, totalment.
1: En directe, Esbarzers, deu ser.
0: Deu ser
1: una bomba, deu ser una bomba. Però escolta, no només és això.
0: No, no, també hi haurà artistes molt populars com Joan Dausà, que és un dels cantautors més estimats del país. També La Fúmiga,
1: és que
0: s'ha convertit en una de les bandes festives més potents dels últims anys i que, bueno, també sabem que
1: s'acomiadaran
0: a l'octubre, igual que Oques Grasses. I, bueno.
1: És que és com una mica, aquest festival és el pre-comiat, és el pre-comiat.
0: Sí, totalment. Sí,
1: Oques
0: sí.
1: Grasses i La Fúmiga, i també La Gossa Sorda, que no han dit si faran noves gires. Per tant,
0: no,
1: també
0: faran algun concert més aquí a Catalunya, però
1: sí, sí, no,
0: noves gires de moment no se
1: aquest,
0: sap res.
1: És que t'anava a dir, aquest dissabte és molt potent, però és que clar, venim del divendres que també va ser molt potent, els dos. Els dos
0: totalment,
1: són
0: totalment, tots dos són...
1: I escolta, Gossa Sorda, Joan Dausà, La Fúmiga, però més coses, no?
0: Sí, també Figaflaues, una de les grans sensacions de la nova música urbana catalana, que també serà com una mini despedida amb ells, perquè estaran...
1: No
0: s'acomiaden com a tal, que jo sàpiga, però estan fent com una gira molt curta.
1: Vale.
0: Em sembla que aquesta gira era només 8-9 concerts o una cosa així.
1: Mm-hmm.
0: Llavors pararan durant un temps
1: vale.
0: per treballar en un nou àlbum,
1: vale,
0: segons
1: vale.
0: el que van dir.
1: Potser quan acabi l'estiu, no? Es tancarà una miqueta i
0: ha
1: preparat el nou àlbum.
0: Sí,
1: perquè sí,
0: sí
1: que és cert que en els últims dos anys Figaflaues potser són el grup que més ha rodat.
0: Sí, sí, sí. És que, a més, crec que en aquests dos últims anys han estat sempre amb la mateixa gira.
1: Sí, sí, sí.
0: I ja
1: sí.
0: toca canviar una mica, clar, fer nova
1: sí.
0: música... Sí.
1: Total, total. Escolta, també amb ganes de que ens portin noves coses, clar que sí.
0: Exacte.
1: Més cosetes, no?
0: Doncs més cosetes, sí, sí. També tindrem la Su i la Guineta, que són estils molt diferents del que hem vist fins ara, però igualment també representatius de l'escena actual. I l'Exambusto, que ens servirà per tornar amb aquest sentiment de nostàlgia que dèiem abans.
1: És brutal, és brutal. Escolta, ara també l'Exambusto, és espectacular. És espectacular, un grup també de la nostra infantesa.
0: Exacte.
1: Que, evidentment, els hem escoltat molt, no? Són espectaculars. I qui no recorda la cançó de Llença't, per exemple?
0: Per exemple, sí, sí, sí.
1: Molt bé, doncs escolta, dos dies super, super espectaculars.
0: Sí, sí, i en definitiva és això, que el festival tornarà a demostrar que la música en català viu un moment molt bo, i reunirà en un mateix recinte artistes de diverses generacions i estils, bandes històriques, però també noves veus que definiran el futur.
1: Total, total, la veritat és que moltes ganes de veure com és aquest festival, de veure què passa aquest cap de setmana, perquè és aquest cap de setmana, oi?
0: Exacte.
1: I, escolta, segur que serà una gran festa col·lectiva.
0: Totalment, sí, sí, sí. I ara ja sí, també, bueno, anem acabant el programa, amb una de les novetats més destacades de la setmana, que és la nova cançó de Búhos amb l'Aire Martínez, titulada No hi ha pla B, en la que l'excantant de l'Oreja de Van Gogh s'ha animat per primera vegada a cantar en català en aquesta col·laboració amb la banda del Penedès.
1: Molt bé, escolta, aquí un duet que podem dir que és per lo menys curiós.
0: Sí,
1: per lo menys curiós.
0: Molt curiós.
1: No m'ho esperava.
0: Jo no m'ho esperava. Quan ho vaig veure vaig dir, què fan aquests dos?
1: Clar,
0: no?
1: És l'excantant d'Oreja de Van Gogh, perquè ara la cantant original ha tornat, no?
0: Exacte.
1: I aquesta la van fer com mig fora, entre cometes. No sabem molt bé el que va
0: passar,
1: però...
0: Sí, no se sap exactament, però...
1: I aquesta cançó ja ha sortit, eh?
0: Va sortir la setmana passada, exacte. I la cançó, bueno, ara quan l'escoltarem...
1: Però de què va, Montse?
0: Per acabar el programa l'escoltarem. I és un himne optimista que parla de tirar endavant, de confiar en un mateix i d'afrontar els reptes sense buscar alternatives ni excuses. Un missatge que va molt alineat amb l'estil de Búhos, que des de fa anys s'ha especialitzat en fer cançons optimistes, pensades per ser cantades en directe i per connectar amb el públic dels festivals.
1: Totalment,
0: no?
1: Totalment. Sí, ara... Potser li falta una mica aquesta ànima una mica reivindicativa que tenien al principi i ara l'han perdut una miqueta, però bueno.
0: Ara estan amb l'ànima aquesta
1: sí,
0: positiva,
1: sí, sí, sí.
0: Escolta, amb la vida.
1: Si són tan feliços que facin cançons felices, clar que
0: exacte,
1: sí.
0: Exacte, sí, sí, sí. Però la col·laboració també té un punt especial perquè arriba en un moment de canvi per la Leire Martínez, que com comentàvem ha sortit de l'Oreja de Van Gogh i la cantant ha començat una nova etapa artística en solitari, explorant diferents projectes, i aquesta cançó amb Bogos és una de les primeres grans col·laboracions que publica en aquesta nova fase de la seva carrera.
1: Sí, sí, total. No, no.
0: I a més, a mi el que m'agrada molt és que s'ha atrevit a cantar en català. Clar, que jo sí. Sàpiga, no parla tant sa vida...
1: Clar, és catalana,
0: català.
1: No?
0: No.
1: Ostres, doncs escolta, punt positiu aquí, eh?
0: Sí.
1: Punt positiu, i sí que la veritat és que jo m'imagino el Guillem Soler proposant-li això a la Leire i... No sé, em costa d'imaginar-m'ho, però ara l'escoltarem i a veure què tal, perquè sí, segurament és un temazo, eh?
0: Sí. I, bueno, per acabar, ja comentar també que el grup ja, Buos ja l'ha incorporat en els seus directes i serà una de les cançons protagonistes dels propers concerts que oferiran aquest estiu, començant precisament pel Cabró Rock.
1: Escolta, doncs a veure si es presenta també la Leire al Cabró Rock.
0: Seria fantàstic ja, una fantasia.
1: I seria ja la gran bomba i que ens canti també una miqueta de Roses, no? O alguna cançó d'aquestes de l'Oreja de Mango.
0: No és tanta catalanitat, però seria mític.
1: Fem l'excepció, clar que sí.
0: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta, Montse, ens acomiadem escoltant justament aquesta cançó, No hi ha plan B, de... Buos i Leire Martínez. Gràcies per venir una tarda més al refugi de Ràdio d'Esvern.
0: Gràcies a vosaltres.
1: La propera setmana amb novetats sobre el Cabró Rock.
0: Exacte, òbviament.
1: Que vagi bé, gràcies.
0: Que vagi bé.

0: Des de Càritas Sant Just oferim un espai de trobada per conversar i compartir. Si et ve de gust una estona de companyia, vine al Cafè de les 3. Estarem tots els dimarts fins les 5 de la tarda, al carrer Bonavista, número 113. Càritas Sant Just. Us hi esperem.
1: Quan compreu per internet, si pagueu amb una targeta de crèdit, podeu exigir l'anul·lació del càrrec si la targeta és utilitzada indegudament o si, finalment, no s'arribés a proveir el bé o servei.
2: Trobareu més informació a consum.cat o bé truqueu al 012, Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
3: T'he dit que no em venia de gust.
4: Ja, però mira com estic. Ara no em pots demanar que pari.
5: Carinyo, qui t'estima et farà plorar.
6: Mira, la nova cap de màrqueting. Ui, ja et diré jo com ha arribat el càrrec aquesta.
3: Deixa'm estar pesat.
6: Ui, mira que exagerada. Tia, que només t'he fet una broma. Tampoc has d'estar bona.
7: Ni biologia, ni cultura, ni prejudici, ni broma, ni hòsties. Prou violències masclistes. Les violències vers les dones s'amaguen rere actituds quotidianes que semblen inofensives. No ho són. No hi contribueixis. Departament d'Igualtat i Feminismes, Generalitat de Catalunya.
8: Vols obrir els contenidors d'orgànica i resta amb el mòbil? BitPaid, l'aplicació que et permet obrir els contenidors de Sant Just amb el mòbil. Amb BitPaid també podràs consultar les teves obertures, comunicar incidències a l'Ajuntament i obtenir informació sobre residus. Descarrega't ja l'app gratuïta BitPaid per a Android i Apple i descobreix tot el que et pot oferir. A Sant Just, canviem el xip. Ajuntament de Sant Just d'Esvern.
9: Sabies que al teu municipi tens el servei d'Envici? Bicicletes 100% elèctriques per connectar amb el transport públic i que el teu viatge sigui millor. Mou-te de manera sostenible pels 15 municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. Per moure't bé, millor en bici. Dóna't d'alta ara a envici.cat.
2: Nicotina, arsènic, cianur, poloni 210, naftalina, butà, quitrà. El fum del tabac perjudica també la salut dels qui no fumen. Fem un entorn lliure de fum per a tothom. canalsalut.gencat.cat Generalitat de Catalunya.
10: Doncs jo no separo la brossa. Em fa mandra.
11: Tu sí?
10: Esclar.
12: Marcel, cada cosa on toca, eh?
11: Esclar.
13: Reciclar és massa evident per no fer-ho. Envasos de cartró i paper, el contenidor blau o el cubell del porta a porta. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
14: Ei, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
15: A casa, la feina i al carrer.
16: Quan anem de festa o al tall.

0: Bona tarda, Consol. Bona tarda, Jordi. Què tal? Com estàs?
1: Hola,
2: bona
1: tarda, Jaume.
2: Bona tarda, bona tarda. Jaume.
0: Doncs ens tornem a trobar aquí a Ràdio d'Esvern. Ara feia temps que no ens veiem, eh?
2: Sí.
0: Ara feia temps que no veníeu per aquí.
2: Feia més, gairebé,
0: sí,
2: no?
0: Sí. Entra
2: ens hem saltat el festiu.
0: Sí, entre festiu, festes i altres coses.
2: Clar,
1: ja ho trobàvem a faltar, ja.
0: Sí, i tant que sí.
2: Un mes llarg. Vinga.
0: Però bé, estem de tornada i presenteu-nos aquí, tenim a l'estudi avui.
2: Clar, doncs mira, avui ens ve a visitar la Biljana, que ve de Sèrbia, ens explicarà unes quantes coses d'ella i del seu país. També ens acompanya, com gairebé sempre, la Marta Musac, que ja diem sempre que és la responsable al Servei de Llengua Catalana de Sant Just. I, bueno, començarem per tu, Biljana. Des de quan estàs aquí? Quan has vingut?
3: Hola, bona tarda. Jo vaig vindre a Catalunya ja fa 16 anys. Vaig vindre per fer un doctorat. És que quan vaig acabar la meva carrera universitària vaig començar a treballar a Sèrbia i com que havia que volia com que volia estudiar més i que hi ha més, pues, un doctorat. Però a Sèrbia a aquell moment no hi havia moltes oportunitats, només a la universitat, però els candidats de doctorat haurien de fer moltes preparacions de les classes, tenien molta feina, i llavors com que el procés de fer estudis de doctorat s'allargava moltíssim, fins 10 anys, i mentrestant, el salari és molt, molt, molt baix. I llavors, allí no ho volia fer. I no sé, és que la meva mare sempre parlava molt bé de Barcelona, ella com que, no sé, i alguns amics meus de la meva universitat van vindre a... Hi ha un centre tecnològic a Castelldefels, CTTC. Van vindre abans que jo i em van contar que està molt bé i que...
2: A quina carrera? Quina carrera és la que has fet?
3: De telecomunicacions.
2: Telecomunicacions. Mira, llavors, on l'has fet aquí de Barcelona? Quin puesto? On l'has fet?
3: Ah. On? Al centre de telecomunicacions de Catalunya.
2: De Catalunya, a Barcelona. O sigui, va ser a Barcelona.
4: Mateix però Barcelona. Ella va estudiar a Sèrbia, però després ha fet el doctorat aquí a Castelldefels.
2: No, ja. Però vas poder... No, des de Sèrbia, no. Tu a Sèrbia vas dir que tenies molts problemes i que no podies entrar a la universitat, o sí? Vas arribar a entrar a la universitat, era car...
3: No,
2: vaig
3: acabar els meus estudis universitaris.
2: Va, però després...
0: Va venir a fer el doctorat aquí, sí.
3: Clar. Sí, sí, vaig
0: vindre. I ho vas fer a Castelldefels, oi?
3: A Castelldefels, sí.
2: A Castelldefels n'hi ha també, doncs molt bé.
3: Sí, allí hi ha una part molt gran de la universitat, de la UPC de Barcelona.
2: Ah, a Castelldefels hi ha la UPC?
3: Sí. I un parc, de fet, es llama Parc Tecnològic.
2: Per tant, no sabia.
0: Per tant, vas venir per estudis, però també per la recomanació de la teva mare, oi?
2: Clar.
3: Sí, és que la meva mare sempre em parlava que Barcelona té molt potencial tecnològic, que sempre ella llegia que pot ser que en aquell moment semblava més una ciutat turística, però que per persones com jo que volia...
2: Però la teva mare havia estat aquí abans? Ella també havia estat?
3: No, només llegia.
2: És per lo que sentia, per lo que sabia.
3: Sí, llegia.
2: I des de llavors, des que vas vindre aquí a Castelldefels i vas fer... T'has quedat? Vas decidir quedar-te o com ha sigut aquesta integració aquí?
3: Sí, a veure, és que és un camí molt llarg. Al final semblava com un camí molt, que saps quan durarà, però al final trobes uns obstacles en el teu camí i no ha sigut gens un camí fàcil, però durant el camí vaig conèixer la meva parella, el meu marit, que és d'aquí, I no sé, tot això a mi em va ajudar moltíssim a seguir aquest camí, no, com es diu, no rendir-se.
4: No, no s'ha rendit.
1: No es va rendir, no es va rendir,
2: ella ha continuat i ha insistit.
4: Porta un projecte a la universitat, ella no ho dirà, però ja ho dic jo.
2: Ah, molt bé, molt bé.
1: Que van descobrint coses,
4: És científica i porta un projecte molt important, que ens el va explicar un dia a classe, perquè entenguéssim a què es dedica.
3: Sí, sí.
2: Escolta'm, però el fet de que parles català, quan ha sigut això de dir, ara vull parlar català? Quant de temps fa que estàs amb la Marta? O havies començat abans? Com és la integració teva amb el català?
3: Quan vaig vindre aquí, jo no sabia ni castellà ni català, i moltes persones em van dir que millor començar a aprendre castellà, perquè així em podré comunicar amb moltes persones. I així vaig començar. Però després vaig veure que faltava, perquè jo volia connectar-me millor amb la gent local, i és que quan no coneixes l'idioma, és que moltes coses se t'escapen, i llavors no sé, jo clar, volia connectar-me amb ell.
1: I què ha estat més fàcil per tu, aprendre català o castellà?
3: Castellà.
1: Més fàcil.
3: Sí.
0: També s'ha de dir que, clar...
3: Però perquè no tenia Marta.
1: Ah, clar. O sigui, hi ha un abans i un després, no?
3: Sí, ara veig que moltes coses, quan estudiava castellà... No vaig entendre bé. Ara entenc millor també castellà.
0: Home, això ens ho diuen tothom, Tothom que veu, tothom que ve diu que la Marta és una crac.
2: Sí, sí, és una crac, és veritat, O sigui, és cert, perquè si no ho callaven o no ho dia tothom.
0: Exacte.
2: Sí, escolta, i llavors, t'ha obert més portes al català? El fet d'aprendre el català, a més de la teva integració social, tu penses que laboralment també... O ja estàs col·locada i penses que en el castellà ja tinc?
3: És que per a la meva feina el més important és l'anglès.
2: L'anglès?
3: Sí. Pot ser el futur xinès, així no ho sé. Però és anglès. Per a la meva... Pot ser, no sé. Encara no he trobat algun lloc de feina que...
4: Clar, és que depèn del nivell, no? Tecnològic, és així.
2: Evidentment.
4: Sí, el que passa que, com us explicava abans, que té 4 fills, suposo que això sí que l'ha ajudat per integrar-se amb l'escola, no? Amb mares, pares, no ho sé. O com a mínim amb la família, no?
3: Sí. Per a mi, castellà, tots dos, castellà i català, són més per la integració,
2: Clar. Escolta, fa 16 anys que dius que has vingut aquí. Al començament va ser difícil, no? Van obrir-te portes, les portes... Sí?
3: Sí, per a mi va ser molt difícil, perquè jo vaig fer un salt una mica de... O sigui, jo a Sèrbia era molt més d'especialitat, és que no sé com traduir-lo bé, enginyeria d'ordinadors, en anglès és computer science, i és que aquí vaig començar el doctorat de telecomunicacions. Llavors, és que a mi em faltaven alguns coneixements, i és veritat, jo vaig fer, per accedir als estudis de doctorat, vaig fer uns cursos aquí a la Universitat UPC, però és que no és el mateix estudiar una carrera i llavors a la mateixa carrera seguir el doctorat.
2: Mira, no només volem parlar de tu, sinó també del teu país, perquè jo, mirant, que tu vens de Novi Sad, no sé com es diu, Novi Sad?
3: Sí, molt bé, sí.
2: Val, que és la segona ciutat més gran de Sèrbia.
3: Sí.
2: En tamany, no sé, va a prop de 400.000, 390 i pico mil, amb tota l'àrea metropolitana, i en importància que està a la vora del Danubi, o sigui, el Danubi ja el teniu, i està coneguda com la Atenes Sèrbia. L'Atena Sèrbia, diu aquí. Sí. Que és sorprenent, saps? Per Atena, per la seva estructura, per tot, per la seva cultura, per tot. I m'agradaria parlar, que diu que hi ha una fortalesa que es diu Petrovaradin, pot ser, al cor de la ciutat, que acull el festival L'Èxit, que sí, és un dels més importants d'Europa. A lo millor el Jaume, que és molt jovenet, sí, coneix algú d'aquest.
3: Sí.
2: El més dels més importants està allà, L'Èxit. Sí. De música rock?
3: Sí, és que jo vaig estar a l'institut quan Èxit va començar, per primera vegada, i em recordo que la meva amiga, la meva infància, em va convidar si volia jo vendre gelats al festival.
4: Sí? Sí.
3: Mira. I jo, però de què parles? Ah, oh, és alguna cosa nova, el germà de la meva amiga, ell ha organitzat un festival internacional. Jo no sabia ni què és això, però vaig anar i vaig acceptar i... a aquella època a guanyar una mica de diners.
0: Ha canviat molt.
2: Bueno, bé, sí.
1: I algun gelat també, que et menjaries tu.
3: Sí, sí, bueno, no me'n recordo. Jo me recordo que estava molt feliç. De...
0: Clar que sí.
2: Mira, ella ens ha enviat un parell de músiques.
0: Sí, sí, sí,
2: no sé quina has escollit, tu, Jaume.
0: Ara la descobrirem.
2: A veure, que ens expliqui després, perquè és interessant el que deies.

0: Ens expliques una mica?
1: Sí, quan la Marta em va dir que hauria d'escollir algunes cançons de Sèrbia, és una tarea molt, molt difícil, perquè a Sèrbia tenim... És que per nosaltres la música és una cosa molt, molt important i tenim molt tipus de música i cantants molt, molt bons. Llavors, al final vaig decidir elegir només acústics. Aquesta melodia és una molt típica que podeu escoltar a qualsevol boda o un esdeveniment molt important a Sèrbia. Hi ha moltes versions, però per a mi és normalment quan estic a una boda he de...
0: La típica de les bodes.
1: He de ballar, ja, sí.
0: M'has portat una altra que jo m'havia llegit, que era aquesta dels... Que igual una mica, si la té preparada, també la podríem sentir, escoltar, o ara o després, que és la que deies que es posava, que era... Es va fer durant la Segona Guerra Mundial, no, està dedicada als herois.
1: Sí. Segona, he dit?
0: Sí, sí, als herois. Hi havia aquesta segona que estava dedicada...
2: L'escoltem una miqueta.
0: Sí. La tens així a mà per escoltar una mica?

0: Sí, sí, esta canción es dedicada al héroe serbis que cuando defendían al país y la libertad, habían de Ana fins la Grecia y allí muchos de ellos van a morir. Enfermos,
1: malalts,
0: sí, sí. I per donar-los a través de la música, moltes vegades a través de la música,
1: un agraïment.
2: Amb la guerra la música és molt important.
3: Sí, sí,
2: de fet, la famosa cançó de Lili Marlén se metia des de Ràdio Belgrat.
3: De Ràdio Belgrat, Belgrado, sí, fíjate. Sí. Bueno, ara que estàs tu parlant,
4: parla
3: una mica de...
2: Bueno, sí,
3: o sigui... Llengua.
2: Sí, bueno, lo que comentava, no? O sigui, la llengua, hi ha una llengua serbo-croata, no? Que té les variants pròpies de... Bueno, les variants pròpies de Croàcia i de Bòsnia.
0: Correcte.
2: Que s'escriuen en l'alfabet llatí. I les variants de Sèrbia i Montenegro que s'escriuen en l'alfabet cirílic, no?
0: Sí.
2: Aleshores, després hi havia aquesta divisió de Chaikava, Kaikava i Stokava, no? Que són diferents formes del serbo-croat, no?
0: Sí. Sí, però com ja t'he comentat abans, jo normalment no a dia a dia no dividim així, no, normalment perquè ja jo crec que a cadascú d'aquest grup perteneix, per exemple, a serbi, croata, a bosnià. Però en serbi sí que tenim, per exemple, és que no sé com dir-ho a català, és ekavica, jekavica, llavors, és, per exemple, a serbi, guapa, diuem lepa, però pots dir liepa, o a Croàcia crec que diuen lipa.
2: Vale, sí.
0: És que...
2: Però de tota manera us enteneu perfectament,
0: sí,
2: no? O sigui,
0: sí,
2: si tu vas a...
0: Sí.

0: no? Perquè és una zona que històricament ha estat molt vinculada a Hongria, no? I també a Romania, sí, perquè hi ha el Banato i tota aquella zona, no?
1: Sí, sí, molts de pobles d'allí eren antiguament de Hongria. No es pot... Bueno, jo... Pot ser que a alguns pobles es parla... com es diu?
2: Hongarès.
1: Pot ser, però a Novi Sad...
0: No tant.
1: Hi havia a nivell rural. Hi havia una part de la ciutat on recordo que hi havia una classe de l'escola on parlava només en hongarès.
0: Sí, i després a la part del sud, com que està a prop de Kosovo, també parlen algo d'albanès, algunes zones.
1: Sí.
3: Bueno, és la riquesa que té cada país, no?, les seves llengües. Mira, aquí en tenim unes quantes. Una cosa que volia preguntar-te, perquè buscant informació m'ha sobtat, jo no sé si ho he llegit bé o estava bé aquesta informació, hi ha una torre del reloj, la torre del reloj que diuen, que té una característica. A veure si no he llegit bé, perquè a mi m'ha sobtat, que diu que... Fixa't, és que no sé si pot ser. Que diu que com es diu, l'agulla llarga dona les hores i la corta dona els minuts. Pot ser?
2: Al revés, digues.
3: Sí. Ho donaven com característica d'aquesta torre del reloj, no ho saps, deu ser. Parla'm de, perquè deies, bueno, si vas allà, què has de veure?
1: Pot ser. A veure,
3: és com que m'ha sobtat perquè quan, dic, ostres. Sí.
2: Potser es van equivocar i vas...
1: Pot ser que és correcte. Sí. Però és que són aquestes coses que jo a vegades pregunto a alguna persona d'aquí, has vist aquella cosa tan bonica en Sagrada Família? I no ho
2: he vist, no? És a dir, que vegades és veritat.
1: És que quan vius a una ciutat...
3: Hi ha moltes coses que no coneixes.
1: Sí. És que no, per a tu és normal i no mires...
0: Moltes coses nosaltres les coneixem gràcies als de fora, que ens diuen, escolta, per què no em portes a veure això? I dius, ostres,
2: perquè no fem turisme. No fem turisme,
3: clar.
2: I és el que s'ha de fer.
4: És una informació real. Es coneix com el rellotge borratxo.
3: Veus?
4: Perquè té les agulles invertides.
3: Molt bé, Jaume, molt bé. Moltes gràcies.
0: Bueno, però suposo que l'han de regar amb una mica de vi cada dia, no?
4: Perquè... O whisky.
3: Bueno, sí, m'ha sobtat, sí.
0: Aleshores, sempre aquí ja s'acaba parlant del menjar, eh? O sigui, què és el menjar típic del teu país?
2: O què t'agrada més a tu?
0: O sigui, el que és el que cuinaries per nosaltres perquè estiguéssim contents.
1: Nosaltres tenim les recetes que a mi més m'agraden, tenen origen de Turquia, i potser es diu sarma, que a mi m'agrada més. Bàsicament són col. Però és col preparada, que és ja com col àcida, poses dintre arròs amb una carn i...
3: Com una moussaka, una cosa així.
1: És molt bo.
3: Ja sé el que us és que avui ens falten minuts.
2: I jo també us volia dir que us he de donar les gràcies per l'ajuda que ens heu ofert tot aquest curs, que per nosaltres la veritat que ha estat molt interessant ho agraïm molt, tant al Jordi com a tu.
3: Mira, gràcies a vosaltres, evidentment a tu, Marta, que...
0: Aquí la que ha ajudat és tu a nosaltres.
4: Mútuament.
3: Mútuament. Escolta'm, i una pregunta que no falta mai aquí és, què t'ha sobtat més de Barcelona?
0: Allò que t'ha xocat
3: més. La sorpresa, al començament, els primers dies, els segons, el mes, què vas dir? Ostres, això em descol·loca o m'agrada o no m'agrada? Per exemple...
1: Quan vaig llegir aquesta possible pregunta, vaig pensar una mica com que és una pregunta que no m'ha agradat i com que no he pogut pensar... res.
2: Perquè quan vas arribar...

0: arribar amb avió i quan vas arribar a l'aeroport, què et va passar?
1: A veure, potser que imaginava Barcelona una mica, arquitectura una mm-hmm. mica diferent. Potser que no m'ha agradat molt aquesta sensació de que hi ha molts edificis, potser, però... Mm-hmm.
2: Sí, sí, ja no, potser. Acostumada potser a una ciutat més petita, arribes a una ciutat molt gran i et pots jugar.
3: Sí, clar. Sí. Molt bé, no?
1: Era acostumada molt a espais oberts, amplis. No? Sí. Això, per exemple, jo ara visc a Cornellà, i és una cosa que del meu barri en Cornellà m'agrada molt. Ha vist molt a prop del parc de Can Mercader.
3: Fixa't, mm-hmm. perquè fa més barri. Hi ha més barri que
2: I perquè és més obert.
0: I és ample, perquè és cap al final.
3: Molt bé. I és ample, pues Cornellà és ben ample.
0: Sí, per això. Mm.
2: Sí. Molt bé. Escolta, ens hem quedat sense temps, ja pràcticament són les 7, ens hem d'anar acomiadant. Gràcies a totes dues per venir avui al Refugi de Ràdio d'Esvern i gràcies a la Consola i al Jordi per estar aquí com sempre.
4: Vale, gràcies a tu.
1: Moltes gràcies a tots
3: per venir. Bona tarda.

I fins aquí el refugi d'avui, fins aquí el refugi del dilluns. Ens acomiadem per aquí del primer dia de la setmana i ens retrobem, com sempre, demà de 5 a 7 de la tarda. Gràcies per ser-hi, gràcies per la confiança i fins molt aviat. Adeu.

0: αυτά. Radio Nasper.
1: Tot seguit, les notícies de Sant Just. Sant Just Notícies, edició migdia.
2: L'àrea metropolitana presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus express X30. Amb aquesta notícia obrim el Sant Just Notícies d'avui, 8 de juny. Us informa Mariona Sales Vilanova.

Tot seguit repassem la resta de titulars. El NUS s'assuma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya. Sant Just Desvern guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu el 2024. L'arribada de població procedent de l'estranger impulsa el creixement migratori del municipi, que registra una taxa neta de 37,2 moviments per cada 1.000 habitants. Salvador Cardús situa prop del 50% la població resident a Catalunya nascuda fora del país.

L'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de Sant Just d'Esvern i l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat presentaran demà 9 de juny l'ampliació de la línia de bus metropolità Express X30, que a partir del dia següent arribarà fins a la Rambla Marquesa de Castellbell de Sant Feliu de Llobregat, a prop de l'estació de Rodalies del municipi. La modificació ampliarà l'àmbit de servei de la línia, que fins ara connectava Sant Just amb l'Avinguda Diagonal de Barcelona, i reforçarà la connexió entre Sant Feliu, Sant Just i Barcelona. L'actuació inclou també la incorporació de nous autobusos articulats de gran capacitat amb l'objectiu d'incrementar l'oferta de places disponibles i millorar el confort dels usuaris. Segons han informat les administracions impulsores, l'ampliació de la línia facilitarà l'accés al transport públic ferroviari i contribuirà a reforçar la connectivitat metropolitana entre els municipis de l'entorn.

L'entitat ecologista Alnus, integrada a la Federació Ecologistes de Catalunya, s'ha sumat a la declaració publicada amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, commemorat el passat 5 de juny, en què el moviment ecologista català reclama la recuperació d'un departament de medi ambient propi a la Generalitat i denuncia el que considera un deteriorament de les polítiques ambientals del país. El manifest, subscrit per la Federació, critica la gestió ambiental del govern català i alerta sobre qüestions com la pèrdua de biodiversitat, l'augment de la contaminació atmosfèrica, els problemes en la gestió dels residus, la pressió de l'especulació urbanística, els impactes de l'agroindústria intensiva i la manca d'avenços en matèria de mobilitat sostenible. Entre les principals reivindicacions, les entitats ecologistes demanen reforçar les polítiques de protecció ambiental, impulsar un model d'energies renovables distribuïdes, millorar la gestió de l'aigua en un context de sequera i ampliar la protecció dels espais naturals i de les espècies amenaçades. La declaració també reclama canvis en la planificació territorial, una aposta més decidida pel transport públic i la limitació de projectes que, segons les entitats signants, poden incrementar la pressió sobre el territori i els ecosistemes.

La mobilitat residencial a Sant Just va mantenir un saldo migratori positiu durant el 2024, segons les dades de l'Estadística de Migracions i Canvis de Residència, publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. El municipi va registrar 2.138 moviments d'entrada i 1.355 de sortida, fet que es tradueix en un saldo migratori positiu de 783 moviments i una taxa de migració neta de 37,2 per 1.000 habitants. La principal font d'arribada de nous residents a Sant Just va ser l'estranger, amb 1.069 moviments d'immigració, pràcticament la meitat del total. També destaquen les entrades procedents de la resta de la província de Barcelona, amb 559 moviments, mentre que les sortides es van dirigir principalment cap a la mateixa comarca i la resta de la província. El balanç positiu del municipi es va sustentar sobretot en el saldo amb l'estranger, que va portar 749 moviments nets. En el conjunt del Baix Llobregat, el 2024 es va tancar amb un saldo migratori positiu de 9.155 moviments, amb més entrades que sortides a tots els municipis de la comarca. Els moviments migratoris van provenir majoritàriament de l'estranger i de la resta de Catalunya, mentre que la taxa de migració neta comarcal es va situar en 11,2 per 1.000 habitants.

0: El prestigiós sociòleg, periodista i doctor en econòmiques Salvador Cardús ha passat pels micròfons de Ràdio d'Esvern per analitzar les claus i els desafiaments de la immigració a Catalunya. Durant l'entrevista, que dona continuïtat a la tertúlia organitzada el passat mes de maig a l'Ateneu de Sant Just, Cardús ha aportat dades molt significatives sobre la realitat demogràfica del país, destacant que gairebé la meitat dels residents actuals han nascut fora del territori català. Cardús ha explicat que les estadístiques oficials sovint amaguen part de la realitat. Tot i que oficialment es calcula que hi ha un 26% de població estrangera a Catalunya, aquesta xifra no té en compte els processos de nacionalització, que només l'any 2024 van fregar les 50.000 persones. A més, el sociòleg ha recordat que cal sumar-hi les persones nascudes a la resta de l'estat espanyol que viuen al país.
1: Per exemple, en un sol any, no sé si era el 2024, ara estic parlant de memòria, no tinc els papers al davant, però em sembla que era el 2024, es van arribar a nacionalitzar estrangers com espanyols amb una proporció d'uns 50.000 o 50 i pico de mil persones, en un sol any. Uh-huh. Aquests, en la mesura que s'han nacionalitzat, a les estadístiques deixen de ser estrangers, però de fet han nascut fora del país i, per tant, les condicions socials de coneixement de la realitat on ara viuen, de coneixement de la llengua, de condicions moltes vegades socials, per molt que es nacionalitzin, segueixen sent les d'un estranger que ha arribat aquí fa poc temps, no? Dificultats de trobar un lloc de treball, etc. Per tant, les xifres a vegades són unes, però amaguen, per exemple, no tenen en compte aquesta realitat, el fet que una bona part d'estrangers, sobretot els que venen de països llatinoamericans, tenen la possibilitat de nacionalitzar-se.
0: Un dels punts clau de la conversa ha estat la gestió de la llengua catalana en el procés d'acollida. Segons Cardús, a diferència d'Espanya, on la immigració llatinoamericana no genera debats lingüístics perquè ja parla espanyol, a Catalunya cal un esforç addicional per permetre que el català és la llengua pròpia del país. En aquest sentit, ha instat la societat catalana a expressar clarament les seves regles de joc culturals i lingüístiques.
1: De fet, la condició d'immigrant no és una condició per sempre. La condició d'estranger no és una condició per sempre. Tu pots haver nascut on vulguis del món, arribes a un país, t'hi acomodes, t'hi adaptes, t'incorpores, aprens la llengua, acceptes, fas teus els costums bàsics d'aquest país i deixes de ser immigrant. La immigració, jo sempre deia a la universitat, en els meus estudiants, deies que les xifres, quan et diuen xifres d'immigrants, compten els que han nascut a fora o els que no estan nacionalitzats. Però això és una mesura equivocada, perquè hi ha molta gent que ha nascut a fora, o fins i tot que encara no té la nacionalitat, però que ha entès a quin país estava i ha abandonat o ha superat la seva condició d'immigrant i ja és una persona, incorporada a la nació catalana, al nou país en el que ha anat a viure.
0: Malgrat els debats actuals i l'anomenat estrès lingüístic, Cardús s'ha mostrat optimista de cara al futur. Ha assenyalat que Catalunya disposa de serveis públics de qualitat, com la sanitat i l'escola, que són eines clau per la cohesió social, tot i que ha reclamat més recursos econòmics. Ha reclamat una millora de pressupostos, tant l'escola pública com el sistema sanitari necessiten més inversió per gestionar la pressió demogràfica. També ha parlat de la lluita contra l'espoli fiscal. Cardús ha recordat que la pèrdua anual de 20.000 milions d'euros dificulta l'atenció i la integració dels nous ciutadans. I també ha parlat d'optimisme lingüístic. El sociòleg preveu que amb el temps el català tornarà a ser la llengua majoritària del país. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

L'Ajuntament de Sant Just celebrarà dimecres 10 de juny el sorteig públic per determinar el número de desempat en el procés d'admissió de les escoles bressol municipals. L'acte tindrà lloc entre les 12 i la 1 del migdia a la sala de sessions de l'Ajuntament i servirà per establir l'ordre de prioritat en aquells casos en què les sol·licituds obtinguin la mateixa puntuació durant el procés de preinscripció. El sorteig és organitzat per l'Ajuntament de Sant Just dins l'àmbit d'educació i formació i es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube municipal.

0: un equip de joves cineastes encapçalat pel santjustenc Ton Fumador, últim als preparatius pel rodatge d'Agnès, un curtmetratge de gènere western ambientat a la Catalunya rural de l'any 1930. El projecte, que inicialment es titulava El Poder, sorgeix com a part de la formació de Fumador a l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, on actualment cursa el tercer any d'especialitat de guió. La història d'Agnès gira al voltant d'un triangle amorós i una fugida impossible que acaba desencadenant una espiral de violència dins d'una taverna de poble. Segons ha explicat el propi director, el guió s'ha treballat minuciosament per prioritzar el llenguatge purament audiovisual per sobre de les paraules, oferint una proposta altament visual i expressiva.
1: Bueno, a mi em neix des de la voluntat de voler fer un western i una escena d'acció. Llavors, al principi va evolucionar cap a un costat on, com bé dius, el poder com criticava molt aquest sistema en el que vivim i com s'exerceix un poder que moltes vegades no es toca les mans mai, etc. El que passa és que el curt va anar evolucionant fins a un punt en què va acabar sent una història més universal, molt més petita, en el que es tracta d'un amor impossible i un triangle amorós simultàniament. I doncs és una protagonista que es diu Agnès, que va a la taverna del poble, diguem, del món rural de la Catalunya dels 1930, més o menys. Va a la taverna a parlar amb l'Artal, que diguem que són dos amants per fugir perquè pues, ve el marit de l'Agnès que se'l ve a pelar, bàsicament. Mm-hmm. Llavors, això que tracta de ser una fugida i ja està, acaba convertint-se en una espiral de violència dins aquesta taverna on s'acaba, per dir una manera, matant tothom allà dins.
0: El rodatge de la producció tindrà lloc del 17 al 21 de juny en diverses localitzacions que inclouen Gallecs, Lleida i zones properes a Cervera o Gironella. L'equip tècnic compta amb la col·laboració de Malena Murillo com a directora de producció i Víctor Vila com a ajudant de direcció, dues figures claus per coordinar una logística complexa en un temps rècord.
1: Ara ja estem acabant la setmana menys dos. Això vol dir que des de la setmana en la que roda tires setmanes enrere i vas comptant menys un menys dos. Llavors estem a dues setmanes de rodar. Per aquesta setmana era molt important tancar dissenys de vestuari, tenir material de, per exemple, art, atrets o tot això, ja tenir el material adquirit o ha estat demanat perquè arribi a temps. Amb el director de fotografia tenir tot tancat, tot l'storyboard, com es vol plantejar cada escena, si es roda de nit, com es vol il·luminar aquesta escena, si es roda de dia, com, tema òptiques, quines es fan servir, tot això aquesta setmana ha d'estar tancat. Ara, com ha dit el Víctor, que anem molt justos, la setmana següent ja serà per tot el tema d'assajos, també aquest curt té una escena d'intimitat i tenim un coordinador d'intimitat que doncs, també farà la seva feina amb els actors, perquè es parla individualment, per saber límits, després col·lectivament, s'analitza l'escena, etc. I ja la següent seria rodar, que es roda del 17 al 21 de juliol, de juny, és a dir, de dimecres a diumenge.
0: Per poder fer front a les despeses de producció, transport i localitzacions, l'equip ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de la plataforma Verkami. Els detalls del projecte i l'accés per donar-hi suport es poden consultar a través del seu perfil oficial d'Instagram. La data límit per lliurar la versió definitiva del curtmetratge és el pròxim 7 de setembre, moment en què s'avaluarà el treball dins el marc acadèmic de l'ESCAC, tot i que els darrers retocs de postproducció es podrien allargar fins a la tardor. Podeu escoltar l'entrevista completa al podcast que trobareu a la pàgina web de Ràdio d'Esvern.

Moment de repassar les activitats de la Setmana Sant Just. Demà dimarts, a 6:15 de la tarda, als Jardins de Can Ginestar, es farà un taller sobre jocs i cançons de carrer a càrrec d'Elisa Linares. I dimecres 10 de juny, a 10:00 del matí, les inscripcions a les activitats del mil·lenari del curs 2026-2027 per antics alumnes. Es duran a terme al Centre Social al Mil·lenari. I a 11:00 del matí dimecres es farà una exposició, una sortida cultural de la mà de l'Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran d'Esplugues i Sant Just i s'anirà a l'exposició Chess Matís al Caixa Fòrum. Dimecres a 12:00 del matí, sorteig del públic pel número de desempat de l'escola Bressol. Es farà a la sala de sessions de l'Ajuntament de Sant Just amb retransmissió en directe pel canal de YouTube de l'Ajuntament. Dimecres 10:00 a 6:15 de la tarda, reunió de la tribu a l'Ajuntament de Sant Just, on s'organitzarà l'última activitat del trimestre. A 6:45 de la tarda, el dimecres, conferència de finances al Centre Cívic Soledat Sans i Serafini. I dijous 11 de juny, a 6:45 de la tarda, hora del conte, amb el conte Aquí hi ha gat amagat, organitzat per la Jugoteca Ambiental del Parc del Mil·lenari. Dijous 11 a 6:00 de la tarda, conferència de l'Aula d'Extensió Universitària amb Maurice Ravel, orfebre de la música. Es farà a l'Auditori de la Residència de la Mallola, com cada setmana, i serà càrrec del periodista i crític musical Xavier Echevarria. Dijous a 6:00 de la tarda, visita guiada de l'exposició Distopies Íntimes al celler de Can Ginestar, a càrrec del mateix artista, Pepe Jiménez. Dijous a 6:45 de la tarda es farà la segona conferència del cicle Entre flors i miralls, l'univers literari de Mercè Rodoreda, a la sala Isidora Consell i Girbet de Can Ginestar. Dijous a 7:45, mostra Express a l'espai de lliure creació Carme Malaret. I a 9:00 de la nit, el dijous, es farà una entrevista a l'alcalde Joan Basaganyes al programa Panorama Municipal d'Esplugues Televisió. Passem a divendres 12 de juny, a partir de 10:00 del matí, campanya de donació de sang al Casal de Joves. Es podrà donar de 10 a 2 i de 5:15 a 8:00 del vespre. I el divendres 12 de juny, a 6:00 de la tarda, la festa de final de curs del Servei Local de Català, al pati de les escoles del carrer Montserrat, número 2. I divendres a 7:00 de la tarda, terrasses musicals al Binomi, Casa de Menjars, a la plaça del Parador 3C. I també música en directe al Chocolate Box a 9:15 del vespre aquest divendres. I a 9:15 de la nit, la segona edició del Summer Fest, amb una pool party a la piscina de la Bonaigua. I divendres 12 de juny a 9:00 de la nit, festa del Sagrat Cor de Jesús, a la plaça Sagrat Cor. I passem a les activitats del cap de setmana. Dissabte 13 de juny a 9:00 del matí començarà el Dia Europeu de la Prevenció de Càncer de Pell i el local de Dona i Empresa es farà una nova revisió cutània gratuïta. Dissabte 13 de juny a 10:00 del matí, el tercer mercat de segona mà i artesania a la plaça Camoapa, de la mà de l'Ateneu i el Casal Popular La Sala. I a 6:15 de la tarda, discoteca inclusiva al Centre Cívic Salvador Espriu. A 7:00 de la tarda, el dissabte, fi de curs de l'Escola de Ball Raquel Rubiales, a la plaça de la Pau, amb mostra de balls de tots els grups i edats, sopar i fi de festa. I per acabar amb la programació de la setmana, dissabte a 8:00 del vespre, música en directe a la Trinis Café Bistró dins la programació de terrasses musicals.

Encara tenim temps de fer un resum del més destacat en titulars. L'àrea metropolitana presentarà el 9 de juny l'ampliació de la línia de bus express X30. El NUS s'assuma a la crida ecologista per reforçar les polítiques ambientals a Catalunya. L'entitat santjustenca, integrada a Ecologistes de Catalunya, dona suport a un manifest que reclama recuperar un departament de medi ambient propi i alerta sobre l'estat del medi natural. Sant Just guanya 783 moviments residencials i manté un saldo migratori positiu el 2024. L'arribada de població procedent de l'estranger impulsa el creixement migratori del municipi, que registra una taxa neta de 37,2 moviments per cada 1.000 habitants. Salvador Cardús situa a prop del 50% la població resident a Catalunya nascuda fora del país.

Aquesta ha estat tota la informació dels Sant Just Notícies d'avui, 8 de juny. Us ha estat informant Mariona Sales Vilanova. La informació local torna als butlletins horaris i als Sant Just Notícies. Mentrestant, us podeu mantenir informats i informades a radiodesvern.com i a les xarxes socials. Molt bon dia.

0: Gent de Sant Just. Doncs una tarda més, temps per parlar amb gent de Sant Just, amb aquelles persones que han ajudat a convertir el nostre municipi en el que és. Avui ens visita, a més, un conegut d'aquesta casa, el Miquel Abella i Cervelló. Va estar durant molts anys en un programa de blues. És activista, o va ser activista cultural, no sé si això es porta la sang i sempre es manté en aquest estatus. Veí del Walden i, a més, doncs una persona que aquí a la ràdio li tenim molt de carinyo. Miquel, com estem? Bon dia, bona hora.
1: Molt bones.
0: Dèiem que ets en el programa Gent de Sant Just, i tu arribes a Sant Just ja fa uns quants anyets, l'any 80, tot i que vas estar a punt de venir el 79.
1: Sí.
0: Com va anar?
1: Doncs jo vaig venir una vegada aquí a veure uns amics.
0: Tu ets de Gràcia, em deies.
1: No, jo sóc de la Sagrada Família.
0: Sí, però vas viure al costat del Camp de l'Europa.
1: Sí, vaig viure a Gràcia, a la plaça Rius i Taulet, que es deia en aquell moment, i després al Camp de l'Europa. I volia marxar a Barcelona, jo volia anar a un poble, però un poble a la vora de Barcelona, on hi ha una oferta cultural i tot això que a mi em segueix interessant, i sobretot en aquella època. I llavors vaig venir un dia a visitar uns amics que vivien aquí al Walden. I bueno, em van parlar d'això, que bueno, estava fora de Barcelona, però estava aquí al costat, i l'ambient que hi havia en el Walden en aquell moment, això era l'any 79, i em va interessar el tema. Llavors vaig mirar de comprar un pis al Walden, i era impossible perquè van començar a sorgir els problemes de la caiguda de rajoles i no en venien. I molt insistint, al cap d'un any van dir, ara sí. Ara...
0: Sí, malgrat el problema, tu continues allò, volent anar al Walden.
1: Sí, jo volia anar al Walden.
0: Què t'enlluerna del Walden? O què t'agrada? O simplement era perquè volies venir de Barcelona i econòmicament et quadrava?
1: Això per un costat, i per l'altre, doncs, bueno, semblava ser que hi havia una història en aquell edifici, no? Hi havia un ambient, hi havia una gent que pensava d'una manera, actuava d'una manera completament diferent a la que podia trobar jo a qualsevol edifici de Gràcia, per exemple, per dir alguna cosa, no? Era una gent doncs, molt més oberta, no?
0: De fet, el Walden és una ciutat en si mateixa.
1: Sí,
0: és a dir,
1: sí,
0: ser
1: sí.
0: President del Walden o presidenta és ser un petit alcalde d'una comunitat, i al Walden s'hi poden viure de moltes maneres. Una és implicant-s'hi i participant de la vida cultural activa del municipi o de l'edifici, o simplement anar a la seva bola, que també hi ha aquesta gent. Tu de quin tipus eres?
1: Jo en aquell moment estava molt implicat, o sigui, m'hi vaig implicar molt. És que, a més, era molt fàcil, perquè jo tenia un nano petit i el veí del costat, resulta que abans d'anar a viure al Walden jo havia anat a sopar a casa seva i no el coneixia res. I és allò de que arribes allà i, ostres, trobes un altre que podria ser un amic, no? I a l'altre costat, un altre que igual. I la veritat és que vam acabar sent-ho i seguim sent-ho.
0: Perquè encara vius al Walden.
1: Jo encara visc al Walden. Però molts d'aquests han marxat, no? Però amb ells hi segueixo tenint relació, no?
0: Aquí m'he entrevistat molta gent que doncs, ha viscut o viu en el Walden, i a vegades ens plantegem aquesta idea de la filosofia dels waldenites, que no sé si encara es manté o el Walden ja és un edifici més ortodox.
1: Jo diria que és un edifici molt, molt ortodox actualment. O sigui que no té res a veure amb aquella època en absolut.
0: Tu has format part de la Junta només en una ocasió, no?
1: Sí.
0: I molt concretament per portar temes de cultura, que és l'àmbit al qual tu hi has dedicat part de la teva vida. Ara en parlarem.
1: Sí. Bueno, en aquell moment jo dic que vaig conèixer una sèrie de gent allà per relació amb els nens, no sé què, i tota aquesta gent era gent que estava interessada en temes culturals. Llavors ens vam voler formar el que se'n deia la Comissió de Cultura per fer una sèrie d'activitats. I al moment de formar la Comissió de Cultura es va plantejar doncs, que seria convenient que hi hagués alguna persona a la Comissió de Cultura dintre la Junta. I llavors vaig entrar jo i un altre, dos vam entrar a la Junta. Però nosaltres hi vam entrar exclusivament.
0: Ja diu molt d'un edifici que tingui Comissió de Cultura.
1: Sí, clar, en un altre lloc, d'entrada per espais i per quantitat de gent, no es dona. I després pel tipus de gent que hi havia, evidentment.
0: Diguem que aquella entrada a la Comissió de Cultura et va obrir més camins per fer altres coses dins del món de la cultura i de la música. Però, en primer lloc, què veu fer al Walden amb aquesta comissió de cultura? Què és el que us va ocórrer?
1: Aquesta comissió de cultura, d'entrada en vam fer un local. Hi havia un local, uns locals hi havia baix del pàrquing que estaven deixats. Llavors ens vam apropiar d'un local de 60 metres, el vam arreglar i allò va ser la nostra seu. Doncs allà a la nostra seu doncs, hi podia estar anant a jugar a cartes com a veure una pel·lícula. Avui dia tu enxufes a la tele i veus totes les pel·lícules del món, però en aquella època no era així. Llavors ens vam comprar un projector, anàvem a llogar pel·lícules de Super 8.
0: O sigui, feia una mica de cinema.
1: Fèiem com cinefòrums i coses d'aquestes, sí, sí. Mm-hmm. Després vam muntar unes taules de ping-pong, que encara hi són, i feien campiones de ping-pong, i bueno, una pila de coses es feia al voltant de tot això, no? Anys després, quan ja va sortir el vídeo, vam tenir una cadena interna de vídeo amb tota una programació de 24 hores.
0: Això ara us matxacarien amb els drets d'autor. Sí. Escolta'm, el món de la música t'ha acompanyat des de ben petit. Em deies que el primer grup el formes amb 15 anyets?
1: Sí, bueno, a veure, primer la meva família em va matxacar amb òperes i amb sarsueles i coses d'aquestes, fins que jo vaig dir prou, i llavors em vaig deixar el cabell llarg, això tenia 15 anys, i vaig muntar un grup d'aquests de rock and roll, no? Feia cançons dels Rolling Stones, dels Animals i gent d'aquesta, no?
0: Però el rock and roll, tot i agradar-te, no ha estat la teva principal passió en el món de la música. Arriba un dia, t'arriba a les teves mans un disc de Muddy Waters, que això et determina en el món del blues? És a dir, aquí entres d'aquesta manera en el món del blues americà o ja ho portaves?
1: No, a veure, jo vaig entrar en el món del blues sense saber-ho. I és
0: una mica com passa amb tot, no?, per casualitat.
1: Sí, sí, clar, molt jove. I va entrar a través precisament d'aquests que et deia, els Rolling Stones i dels Animals o Spencer Davis Group o tots aquests grups anglesos que, de fet, eren grups que tocaven blues. O sigui, ells partien del blues i del rhythm and blues. Llavors jo no sabia el que era allò, però a mi el que m'agradava, jo m'identificava amb aquella música, no? Llavors va haver un dia, per casualitat, el meu pare es va comprar un tocadiscos d'aquells estereofònics i et regalaven dos o tres discos perquè
0: provessis, no?
1: Lo bé que sonava, no? I hi havia un disc que es deia Nina Simone, Sings the Blues.
0: Anem a escoltar això.
1: I després un altre d'un senyor que tocava el piano que es deia Memphis Slim. I, bueno, l'escoltarem. Resulta que el Memphis Slim ha sigut un dels grans del blues i la Nina Simone no cal que t'expliqui qui era, no?
0: Correcte.
1: I en aquell disc cantava exclusivament blues. Llavors vaig dir, bueno, ara ja sé realment el que m'estava agradant a mi dels Rolling Stones i dels Animals. M'estaven agradant aquesta gent perquè aquesta gent tocava blues. O sigui, ergo, el que m'agrada a mi és el blues, no?
0: I diguem que aquesta comissió de cultura del Walden, entre cometes, no et diré que se't fa petita, però sí que et va portant a altres opcions. És a dir, també hi havia una espècie de comissió de cultura, un consell de cultura popular a l'Ajuntament, i una cosa porta a l'altra,
1: sí.
0: I aquí comencen coses interessants.
1: Jo en aquella època, en l'any, això, jo vaig arribar al Walden el 80, doncs el 81 em vaig apuntar a un curset de jazz a l'Institut Nord-Americà. Que jo a l'Institut Nord-Americà era un lloc que hi havia treballat molt, fent música per obres de teatre. I bueno, vaig recuperar el fet de l'institut i resulta que el qui portava el curset era el Ricard Gili, el director de la Locomotora Negra. I llavors vam estar un any parlant de jazz, aprofundint en el tema del jazz. Amb el Ricard vam fer molt d'amistat. Quan va acabar el curset aquest, vam seguir fent això a casa seva durant diversos anys. Ens trobàvem una vegada a la setmana a casa seva i allò que el Ricard ens posava un disc i deia, a veure, si encerteu qui és el saxofonista que toca aquest disc. Doncs, tal, Lester Young. Sí, és el... Per què? Doncs pues perquè la forma de tocar bufa més, bufa menys.
0: Ja és nivell.
1: Sí, sí, sí, sí. Doncs amb tota aquesta història va ser quan la Comissió de Cultura. I llavors va aparèixer un personatge d'allà que vivia al Walden i que estava vinculat amb l'Ajuntament i ens va dir, escolta, vosaltres per què no aneu a l'Ajuntament a la Comissió de Cultura que hi ha allà, no? com s'ha dit allò?
0: El Consell Popular.
1: Consell Popular de Cultura.
0: De Cultura, sí.
1: I em va tocar a mi anar-hi. I llavors a l'arribar allà, doncs, bueno, vam estar uns dies que no sabia de què anava la pel·lícula, i se'm va ocórrer parlar amb algú de l'Ateneu i oferir-li una conferència de jazz. Però no feta per mi, eh?
0: No,
1: jo hagués portat algú...
0: Un dels teus contactes, sí. Amics, coneguts...
1: I ell em va dir, i per què no fem també un concert? Dic, ostres, bueno, vale.
0: Vinga.
1: Molt bé. I llavors jo vaig tornar als contactes amb el Ricard Gili i en Jordi Sunyol, que era un altre que estava allà, que era mànager en aquell moment i tal, i bueno, i vam muntar un concert d'un trombonista nord-americà que es deia Jim Connors, un trombonista i cantant, i una conferència el dia abans, no? I aquí va ser el començament de tota la pel·lícula.
0: De fet, d'aquesta proposta o d'aquest projecte neix Les nits de música?
1: D'aquí van sortir diverses actuacions.
0: O sigui, però com a cicle ja o eren
1: no,
0: actuacions...
1: No. Cada Sant Jordi hi havia un concert de jazz que l'organitzava jo a l'Ateneu. I mentrestant hi va haver una... Em van convocar a l'Ajuntament... Em van convocar a una reunió on hi havia diferents persones vinculades al món de la cultura, com podia ser la Marta Roig o gent així, no? O l'escola de dansa, sí, bueno, l'escola de dansa Marta Roig i diferents personatges, no recordo exactament qui. I llavors van dir, em sembla que era el Gaspar Urriols, el regidor en aquell moment, va dir, escolta, tinc un remanent de cultura que no sé què fer-ne amb ell.
0: Allò que passa a vegades als ajuntaments, no?
1: Sí,
0: que tenen pressupostos...
1: Sí, mai tenim diners, però en aquest moment em sobra no sé què. Per què no ens oferiu alguna cosa? A veure, què proposeu? I llavors a mi se'm va ocórrer dir, dic, mira, podríem fer un cicle de concerts, en plan petitet, aquí al celler. Doncs en aquell moment havien tancat la Cova del Drac, o sigui, ens havíem quedat sense el club de blues que hi havia... De blues, no, perdona, de jazz, que hi havia a Barcelona... No quedava res i llavors d'alguna manera vaig pensar, bueno, amb aquest pressupost potser si estan d'acord podríem fer un club de jazz aquí a Sant Just, al celler, no? I llavors ho vaig proposar i els hi va agradar la idea, però a la vegada s'hi van afegir també el que en aquell moment era el director de l'Escola de Música de l'Ateneu, que era un tal Xavier, i després el Majoan,
0: l'Oleguer Majoan, que ara està als Tallers de Música.
1: Sí, s'hi van apuntar els dos i la idea inicial va ser fer un cicle amb música clàssica i blues i jazz. Llavors ells portaven la part de música clàssica i jo l'altra part. I així vam començar.
0: I ja es van anomenar Nits de Música? O...
1: Sí. Per això es deien nits de música i no nits de jazz o nits de blues o... Es deien nits de música perquè era una cosa genèrica, no?
0: Escolta, en aquestes nits de música van anar agafant volada, van anar agafant nom, prestigi, i vas portar gent molt potent que sembla increïble, vist ara en perspectiva, que passessin per aquí, no?
1: Sí, realment.
0: Qui recordes així, allò amb especial il·lusió, o allò dius, increïble que aconseguis portar aquest o aquesta?
1: Doncs, no sé, en recordo molts. M'agradaria dir una altra història, també, o sigui, això dels nits de música, o sigui. Gràcies a la Mary Barranco, que en aquell moment era regidora, doncs vam anar a petar en el Grec. El Grec, a part de fer les actuacions que tots coneixem del mateix teatre grec, en aquell moment hi havia una cosa que es deia Grec Metropolità.
0: Sí, que eren activitats del Grec fora de Barcelona.
1: Fora de Barcelona. Nosaltres...
0: Formàveu part de la programació del Grec.
1: Formàvem part de la programació del Grec com a Grec Metropolità. I, bueno, durant aquella època es van presentar coses molt interessants, com, per exemple, hi ha un grup que era molt conegut, un grup de blues que es deia Little Charlie and the Nightcats, que aquí hi ha una anècdota molt divertida, i és que, bueno, jo sempre, evidentment, no pagava caixets, perquè era impossible amb el pressupost que hi havia. I sempre intentava, amb un amic que era el mànager, fer una gira per Espanya, on treia, ell cobria les despeses i els beneficis i tal, i a mi m'ho deixava per un preu d'allò de...
0: D'amic,
1: bueno,
0: d'amic.
1: de fem un dia aquí baix que no ens hi guanyarem la vida, però omplim l'olla, no? I bueno, sí, i el Little Charlie Donald Cats a Múrcia cobrava 1 milió de pessetes en aquella època, i a Sant Just no sé si eren 250.000. I en el moment d'enviar les factures va equivocar i va enviar 1 milió de pessetes a Sant Just, amb la qual l'Ajuntament de Sant Just...
0: Es va quedar quadres.
1: Es va quedar tal, i un 250.000 pessetes la factura a l'Ajuntament de Múrcia.
0: Que també es van quedar quadres,
1: amb
0: la
1: qual es van cabrejar, però no t'ho pots ni imaginar, no?
0: Clar, clar, perquè van dir, què passa aquí, no?
1: Si nosaltres paguem 1 milió i els altres han pagat 250.000, no?
0: Quants anys va durar?
1: Llavors, Little Charlie, el que et deia, Little Charlie va ser un dels importants. Big Jack Johnson, que era un clàssic del Mississippi, també va ser un gran personatge que va passar per aquí. I parlo, sí, Eddie Kirkland era un tio que als anys 50, 40, 50, era l'acompanyant habitual del Johnny Hooker. Sí, i després va ser el director de l'orquestra de l'Otis Redding. Sí, que...
0: Sí, un nivell, ompliu sempre, no?
1: Bueno, hi havia dies que sí, hi havia dies que no, a part de que feia...
0: Es va passar als jardins al final? Sí.
1: Normalment intentava fer 4 o 5 concerts a dintre el celler i els dos darrers a fora al jardí.
0: Quants fèieu cada temporada?
1: Al principi eren 6, després els últims anys ja va quedar en 3.
0: És que són molts 6.
1: Sí, sí.
0: M'imagino que això et dedicava a una feinada brutal.
1: Molta feina, moltíssima, moltíssima.
0: I va durar 14 anys aproximadament, pot ser?
1: Jo diria que 13 temporades.
0: El 2003, no? Ho veu acabar?
1: Sí, el que passa que no va ser correlatiu. Hi va haver un any que em sembla que no es va fer. I llavors...
0: Per què es va acabar? És a dir, vas cansar...
1: Es va acabar entre,
0: el pressupost,
1: entre altres raons, perquè l'Ajuntament no va voler seguir.
0: Sí, tu haguessis seguit.
1: Jo en aquell moment tenia greus problemes perquè s'havia externalitzat tot. O sigui, abans ens ho fèiem tot aquí, contractàvem tot des de l'Ajuntament, diguem, però jo treballava per l'Ajuntament en aquell moment, o sigui, treballava per les nits de música, no és que fos funcionari de l'Ajuntament.
0: Però tenies una espècie de contracte, de conveni que et permetia gestionar,
1: sí,
0: això.
1: Sí, teníem un acord amb l'Ajuntament que jo portava les nits de música juntament amb, evidentment,
0: clar,
1: amb,
0: tot això,
1: amb cultura.
0: Ara mateix és molt més complicat perquè calen uns procediments i m'imagino que tot es va complicar.
1: S'ha d'externalitzar i, evidentment, hi havia un conflicte d'interessos. O sigui, si a un senyor li donen una concessió per muntar tal cosa... Pues el que pretén és que els músics costin el menys possible, per dir alguna cosa.
0: Clar.
1: I a més aquest senyor m'havia de carregar a mi, perquè en el plec de condicions l'obligaven a contractar-me a mi.
0: I es va acabar.
1: Clar, jo anava allà com a jefe, però no pot ser el jefe quan l'altre ha sigut el que ha guanyat el concurs, no?
0: Escolta'm, Ràdio d'Esvern, tu has estat durant molts anys també fent programa en aquesta casa.
1: Sí, 18.
0: 18 anys?
1: Sí.
0: Si ets dels històrics...
1: He estat 18 anys perquè hi vaig plegar... Just...
0: I com vas arribar primer? Abans de parlar-nos de com vas plegar, explica'ns de com vas arribar, perquè tot va lligat, em deies.
1: Tot va lligat. O sigui, jo surto del Balden, de la Comissió de Cultura, començo a fer concerts per l'Ateneu. El moment que vaig començar a fer concerts per l'Ateneu es va inaugurar Ràdio d'Esvern. Això va ser, em sembla, la primavera de no sé quin any. I amb Ràdio Esvern em va venir a captar a mi perquè fes un programa de jazz, perquè, bueno, perquè jo en aquell moment era el que estava organitzant els programes els concerts de jazz per aquí, no? I llavors, si Ràdio Esvern va començar a l'abril, jo vaig començar la temporada següent.
0: Els feies el dilluns, em sembla recordar?
1: És que hi ha hagut
0: molts canvis,
1: sí.
0: I cada setmana portaves gent aquí? Com
1: no,
0: anava?
1: Cas, normalment, sí, portava gent, però no massa.
0: No, perquè no és fàcil.
1: No és fàcil, d'entrada era impossible, perquè no hi havia gent per portar. Jo el que feia era posar discos i explicar una miqueta la història i explicar cada disc de què anava. I portar gent, és que no hi havia grups de blues ni de jazz. Bueno, de jazz sí que n'hi havia, però jo em dedicava més aviat al blues i sobretot al final només era blues, que era el meu, de fet.
0: També has participat en la gestió del fons de blues de la Tecla Sala de l'Hospitalet.
1: Sí.
0: Què hi feies allà?
1: El fons de blues, jo, bueno, bàsicament comprava discos i després, clar, jo intentava fer una col·lecció. O sigui, tu pots comprar discos sense criteri o pots comprar discos pensant en una col·lecció i anar omplint totes les etapes de la història del blues, no? Perquè la gent pugui tenir una idea de lo que ha sigut o lo que és aquesta música, no? I això és el que vaig estar fent, a part de llibres, de revistes, o sigui, tot el que és relacionat amb el blues, tot això ho vaig estar gestionant jo a la Tecla Sala durant tots aquests anys.
0: A l'any 2023 reps un premi important, el premi Bill Bronzi.
1: Big Bill Bronzi, sí.
0: Et va fer il·lusió?
1: Sí.
0: Què representa aquest premi?
1: A veure, aquest premi representa que és l'únic premi de blues que es dona a tot l'estat espanyol. I llavors és per la gent que, per la seva trajectòria amb la difusió del blues. És el premi.
0: Miquel,
1: és el premi.
0: Estàs retirat? És a dir, no et vindria de gust muntar alguna coseta?
1: No, la veritat és que no.
0: Ja no?
1: A veure, fa 2 anys encara vaig estar donant alguna conferència, fent alguna taula rodona. Això no vol dir que demà passat no... Conferència difícilment, però no em ve de gust, la veritat. I doncs, participar en una taula rodona o així, doncs, bueno, potser sí. Però, no.
0: Però allò que et diguessin algú, munta'ns un concert per festa major...
1: No,
0: donaries, perquè... Potser donaries 4 telèfons i espavileus,
1: sí,
0: no?
1: Sí, perquè a més hi ha una altra història, que tot el mercat ha canviat moltíssim. La gent que abans es dedicava a portar música de blues, els managers que jo treballava, ja ho han deixat o
0: sí, ja no té tan fàcil despenjar el telèfon i trucar algú.
1: No, amb gent d'aquí sí, però... Gent de fora és molt més difícil. Els preus han canviat molt, també. El blues també ha caigut molt.
0: Com està el món del blues en aquest moment?
1: El món del blues puja i baixa. O sigui, en principi, als anys 70, va fer una baixada important. Però per tota la història dels drets civils i tal, els negres es van dedicar a escoltar...

0: tingut històricament dos programes, molt bons amb l'Armand García, en Pau Descans i el que feies tu, que teníem el blues i de fet ella es feia dir també també deia que feien blues, diu blueseros del món mundial, sempre comença així el programa, però vaja, no sé si tenia relació amb l'Armand tu.
1: Sí, vaig venir moltes vegades a col·laborar en el seu programa.
0: Mm-hmm. Encara l'estan fent encara els seus companys.
1: Ja
0: ho sé, malauradament ja, ell va morir.
1: Ja sé qui són, ja. Els coneixo. Són de la Societat de Blues de Barcelona, els dos.
0: Som-hi. Doncs vinga, acabem amb una mica de joc, un test de preguntes-respostes ràpides, sense gaire valor estadístic ni simplement per passar l'estona. Un disc de blues que hauria de tenir tothom a casa.
1: A veure, Nobody Knows You and You're Down and Out. De la Bessie Smith. Això al principi és blues clàssic, una època se'n diu blues clàssic, que era de dones, d'aquelles que sortien amb un plomero al cap i tot.
0: I per començar, és a dir, algú que no sàpiga blues, com per on hauria de començar?
1: Bueno, algú no sàpiga blues, la gent que no sap blues, la majoria són gent que els agrada el rock. Llavors pues hauria d'agafar algun músic rockero. Gent actuals, per dir alguna cosa, el King Fishingran.
0: Blues i jazz tenen res en comú?
1: I tant.
0: El què?
1: Tenen que es van crear més o menys a la mateixa època. El jazz és molt més urbà, el blues era molt més rural, sobretot en aquella època, i el blues era una forma de tocar que es va integrar en el jazz. I el blues ha fet la seva carrera pel seu costat, amb el seu públic, la seva societat, i el jazz ha fet la seva carrera per l'altra banda, amb un nivell social molt més alt que el del blues, i assimilant el blues també dintre de la seva música. O sigui, igual que el flamenco, un dia, ara tocarem sevillanes, doncs el jazz toca blues, no?
0: Una cosa del Walden que no canviaries per res del món, que consideris que és diferent a la resta d'edificis.
1: A veure, el Walden sempre he dit jo que és un edifici, és un poble en vertical. I el Walden té gent molt bona, gent molt interessant, gent estupenda, et pots moure molt bé per dintre, i per l'altra banda, com qualsevol poble, té gent a la qual no et dirigiries mai la paraula en la teva vida. Per tant, el Walden és tot. Sí, hi ha de tot bo i dolent.
0: Una mica el que dèiem al principi d'aquesta conversa. Escolta'm, i quin artista de les nits de música et va sorprendre més fora d'escena? És a dir, sempre es parla de que molts artistes tenen aquest ego pujat. No sé si hi ha algun que diguessis, ostres, em va sorprendre, o per les peticions que va fer, perquè ens va demanar que en el camarí hi hagués una ampolla de no sé què...
1: No, això no, la majoria
0: això,
1: no.
0: En el món del blues no passa tant.
1: A mi no m'ha passat. A mi, jo no sé, hi havia els últims anys, i teníem el costum de l'últim concert que vinguessin els músics a casa meva. I després del concert, no? Ens preníem una ampolla de cava. I me'n recordo l'últim any va venir un personatge que es diu Eric Bibb. Que l'Eric Bibb en aquest moment és un primera fila. És una barreja de blues i de folk. El seu pare era amic del Bob Dylan i també era cantant de folk, el seu pare, i l'Eric Bibb va estar a casa, vam estar escoltant música, em va demanar que li gravés música àrab, que jo en tinc molta de música àrab, i vam estar parlant. L'Eric Bibb és un personatge que fa 2 anys va arribar als Grammy i no el va guanyar perquè li van donar els Rolling Stones.
0: Des del punt de vista mediàtic era difícil la competició. Sempre que acabem amb una cançó que t'hagi marcat des del punt de vista emocional, personal, de vivència, i has triat aquesta, per què? Quina cançó és i per què?
1: Nobody Knows You're Down and Out. Hi havia una època que jo era molt rica, no? I bevia xampany i feia unes juergues impressionants, però ara que he caigut, ara ningú no vol saber res de mi, no? Ningú et coneix quan estàs a baix, no?
0: Diuen que el blues és la música del que no es pot dir amb paraules. Avui les paraules les hi ha posat el Miquel Abella, antic col·laborador d'aquesta casa, 18 anys, una institució, una persona que va portar el món del blues a Sant Just Desvern, i una persona que també ha format part d'aquesta comunitat tan especial que es diu Walden 7 i que tenim aquí a Sant Just. Miquel, moltíssimes gràcies per venir al programa i que

0: and said,
1: Marabulous San Jules,
2: Sí, ja. Tots els marroquins roben.
3: Els treuen treballs.
4: Com a trans, ja et veuen com un monstre.
5: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
6: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
7: Una soledat. La gent gran.
8: Són gent que roben.
9: Parassi, marimatge.
10: Estic solo.
8: Terroristes.
9: Parassi, matant.
1: Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Campanya impulsada per la taula d'entitats del tercer sector de Catalunya amb el suport de Ràdio Desvern.

Dilluns, 10 de la nit. Prepara els auriculars. Sintonitza Ràdio Desvern 98.1 FM. Ja ho tens. Dilluns al Rock. El programa amb la música que no trobes a cap emissora, i és que Dilluns al Rock explica coses i posa cançons desautoritzades. Dilluns al Rock, amb en Joan Soto a la borda i l'Enric Orozco se toca.

Benvinguts i benvingudes a Music Club Mix Sessions. Aquesta setmana seguim celebrant els grans clàssics del funky, aquells temes que han fet vibrar generacions senceres i que continuen omplint pistes de ball arreu del món. Durant la propera hora, un servidor us porta una selecció plena de groove, de baixos irresistibles i veus inconfusibles amb autèntics referents com el que sona Sister Sledge, Imagination, Cool and the Gang, Patrice Russian, Delegation i molts més. Una sessió carregada d'energia positiva, elegància disco i aquell so atemporal que mai passa de moda. Puja el volum, deixa't portar pel ritme. Això és Music Club Mix Sessions amb un servidor, DJ Carlitos. Gaudeix-lo.

0: Adrià a les tecles, el Joan amb un micro i l'Enric a l'altre.
1: Bueno, pues res, senyores i senyors, el temps vola quan hi ha un bon rock pel mig, com ha sigut avui, no? I, bueno, ha sigut un luxe tenir aquí avui els micròfons al Pablo, que són aquí és de regressió, i res més. Recordeu-vos que per avançar, a vegades tenir i poder tirar endavant, no mireu enrere i recupereu la potència dels nostres arrels i penseu que el dilluns estarem aquí un altre cop
0: amb tots
1: vosaltres.
0: I si hi ha bonet rockers, vinga, ens veiem, ens escoltem.
1: Adéu.

0: Són les 11, el 8 de juny. Li queda una hora i el Catalunya Nit també.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: una segona hora del programa en la qual estarem molt pendents d'aquest incendi que crema a una cooperativa de fruita, la cooperativa La Pràctica, a Lleida. Les flames són a tocar d'algunes cases i estan cremant milers de pelots de fruita i connectarem en directe per saber l'abast i evolució d'aquest incendi en el que treballen des de les 10:15 els bombers de la ciutat.
1: En aquesta última hora del dia també escoltarem Biel Mesquida, que aquest vespre ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte que s'ha fet al Palau Sant Jordi. L'ha anat a veure la Marta Vives, al Palau de la Música, volem dir.
0: També parlarem amb un cantant que a la mateixa hora era a l'Estadi de Montjuïc fent proves. És el cantant català Álvaro Soler. Demà actua en l'acte de la vigília d'oració, el més multitudinari dels que té previstos Lleó 14 a Catalunya. Les 40.000 localitats van volar.
1: I com cada dilluns ens visita Toni Padilla amb la seva visió particular del món de l'esport, avui es fixarà en dos escenaris, d'una banda al Bernabéu, i no per la visita del Papa d'aquesta tarda, sinó per les eleccions a la presidència d'aquest cap de setmana, i de l'altra al Madison Square Garden, perquè els Knicks poden aconseguir el títol de l'NBA, i això, segons Toni Padilla, és extraordinari. De seguida ens ho aclareix.
0: I el nostre convidat que avui tindrà l'última paraula del dia és una persona que podríem dir que avui obre una nova etapa a la seva vida. I en aquest moment vital d'impàs el saludarem al tram final del Catalunya Nit i serà ell qui tindrà avui l'última paraula del dia. Vinga, va, ens queden 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
1: Ja escoltem d'entrada les veus que han marcat fins ara aquest 8 de juny. És una selecció amb el segell del Marc Güell.
3: Com la resta de veïns de la zona, ens estem apartant de les flames perquè la intensitat del foc és molt, molt gran i l'escalfor arriba a gairebé un centenar de metres de distància. El que està passant és que estan cremant milers de palots de fruita de la cooperativa La Pràctica. És una cooperativa que ja ha tocat de Lleida. De fet, està a tocar del barri de Ciutat Jardí. Els bombers estan patint perquè el foc no saltés a les cases.
4: Hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre.
5: Ahí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica y social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad.
6: Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
7: Prefereix reunir-se amb persones que legítimament tenen un perfil baix, que estan entrant en el mecanisme de reparació de l'Església, però no parlar amb activistes que denunciem en els mitjans de comunicació la mala gestió dels casos de l'Església i que li podem fer preguntes incòmodes.
8: Puc entendre, però és un movidón que vingui el Papa. A la feina també ens causa un movidón. Com a ciutadà de Barcelona, pues, molesta.
9: Intentar arribar una miqueta abans, si els estudiants arribessin una miqueta més tard per causa major, que està contemplat en el procediment de les PAU, poguessin començar doncs, amb el temps que, i tenir després el temps que faci falta, no?
10: Antes no se le entendía lo que hablaba y ahora puedes tener una conversación con él como antes no podías tener. Escribir, se le había olvidado de escribir, ahora escribe su nombre, ahí poco a poco, no sé qué decir, que hace 3 meses nada más.
11: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
12: Aquí se acabaron las conjeturas, el interés de los medios de comunicación, incluso las ganas de poder derrotar a un gobierno. Aquí estamos en una sala de justicia. Todos los indicios están mutilados. A ver si resulta que se va a tener que ir a vivir a una tribu porque resulta que es el hermano de no se sabe qué, porque en este momento ni se sabía.
13: Just ara, quan passem la visita del Papa, farem una reunió amb l'Ajuntament de Barcelona per veure quina és l'estratègia que hem de reforçar, reforçant doncs, tota l'estratègia Campai a la zona de Zona Franca, que creiem que pot ser una eina útil, i per altra banda no descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
14: En els darrers dies, l'Iran i Hezbollah han intentat imposar-nos una nova equació i això és intolerable i inacceptable. Pensaven que si disparaven contra Israel des de territori libanès i iranià, no respondríem. Això no ha passat i no passarà, no mentre jo mani.
15: No va mishmeret sheli.
16: Ja som a punt d'arribar als 70 cineclubs federats en territoris de parla catalana i bé, m'agradaria dir que els cineclubs som un espai clau per la difusió del cinema en versió original, per la promoció del cinema català i també per la presència del català a les nostres pantalles.
2: Notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès a Catalunya Ràdio.
17: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
17: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat
18: 22 d'octubre de 1977.
2: I el número de la sort, el
18: 11.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
19: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
2: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
19: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
2: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
19: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
2: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

És pràcticament impossible que, si heu estat mínimament vius l'última dècada i heu sortit una miqueta en algun xiringuito, algun club, qualsevol bar, celebració, no hagi sonat aquesta cançó o, per exemple, aquesta altra.

0: Són cançons del cantant català Álvaro Soler. Aquí tenim el plaer de poder saludar ara mateix. Álvaro, què tal, com estàs?
1: Què tal? Com estem? Pues la veritat que superbé, gràcies per convidar-me.
0: No, gràcies a tu per atendre'ns, perquè sabem que aquests dies deus anar de bòlit, perquè, clar, sentim tots aquests temes i més, que em podríem posar, i ja ens imaginem que tu d'actuacions en portes unes quantes, però no sé si com la de demà.
1: No, tens raó, tens molta raó. La veritat que tinc molta sort de que m'hagin convidat a cantar la vigília del Papa aquí a l'Estadi Olímpic, a Barcelona. I, bueno, és un honor per mi, perquè és casa meva, és per la Sagrada Família, són coses molt, molt maques. I, home, és històric, això.
0: Clar, demà és aquest acte, a més que és el que la gent s'hi pot apuntar, que de fet van volar les entrades 40.000,
1: sí.
0: 40.000, crec que n'hi havia, o sigui, tindràs l'estadi olímpic...
1: Sí.
0: Ple...
1: Sí, sí, serà Bad Bunny.
0: Exacte, sí, sí. No sé si tu portes caseta o alguna cosa o no.
1: No, nosaltres no portem caseta, però portem cadira del Papa i moltes altres coses. portem la creu de la Sagrada Família, quasi, veritat.
0: Clar que sí. Això que deia, demà deu ser l'acte més multitudinari i el que la gent que volia, sense gaires invitacions prèvies, podia intentar ser-hi. Com et va arribar a tu la proposta de ser a Montjuïc en aquesta vigília, on poc després vostra, puc dir que sereu taloners, els músics que hi participeu, taloners del Papa. Com t'ha arribat a tu la proposta?
1: Pues em va arribar directament del director musical, que és el Pablo Cervián, i amb el Pablo ja hem fet moltes coses musicals junts i al final, pues mira, em va trucar i em va dir: oye, t'agradaria fer això? M'han dit que volen que toquis tu, i jo pues li vaig dir que sí immediatament, o sigui, clar que sí.
0: Clar, i què has preparat? No sé si us fan indicacions de que sí que podeu dir o que no dir, o que tocar o que no tocar, és lliure? Com fas el repertori demà?
1: Home, és totalment lliure, la veritat. O sigui, jo... Ja em van proposar de fer El Mismo Sol, i jo realment és la cançó que a mi té més sentit, perquè al final la cançó del Mismo Sol uneix a tanta gent de diferents cultures, i és una cançó que al final té un missatge molt, molt maco, i per això té molt de sentit cantar aquesta cançó. I ho cantem amb un cor molt maco, de gospel també, o sigui, serà una versió diferent a l'original, que em fa molta il·lusió fer també.
0: El Mismo Sol. Això d'indicacions de com comportar-te a l'escenari o això, no sé si us n'han fet o no cal, perquè ja sabeu on sou. Perquè, clar, a tu t'ha vingut a veure gent de molts llocs, però gent que tu no sabies què pensaven, ni com eren, ni res, no? Evidentment, en canvi, demà sí que hi ha un punt en comú, que és que, en principi, tots som fidels que segueixen el Papa.
1: Exacte, jo crec que, o sigui, sí, tinc molta família que també vindrà, amics... Serà un evento molt, molt guai, i bueno, compartir l'escenari amb el Papa, pues, és una cosa històrica, clar que sí.
0: Clar. Heu fet proves aquesta tarda, com han anat?
1: Sí, l'hem fet just ara, i ara ja estic en el cotxe, que hem sortit, però la veritat que és superbé, o sigui, estàvem veient una miqueta el so, com estava tot, la banda és espectacular, i també faré una cançó amb Alfred García, i llavors, pues, bueno, això serà una primícia també, perquè no l'hem fet mai, junts, la cançó Estrella, i bueno, pues és la primera performance que fem i directament amb aquest escenari, no? O sigui, és guai, la veritat.
0: Clar, estareu també amb Sergio Dalma i l'Escolania, amb Sabor de Gràcia, Conchita...
1: Sí, exacte.
0: No sé si després vosaltres podreu tenir algun moment de trobada amb el Papa, amb Lleó XIV. En principi actueu abans que ell arribi, sí. I es dirigeixi a tot el públic. No sé si després tindreu trobada.
1: No ho sé, la veritat. Això encara ho hem de veure. No ens han dit res d'una audiència amb ell, però bueno, esperem que sí. Seria molt maco.
0: A tu t'agradaria?
1: Sí, tinc la sort que jo vaig tocar el 2018 al concert del Vaticà de Nadal, i ja vaig conèixer el Papa Francisco. Llavors és, bueno, és molt fort que tingui l'oportunitat de també conèixer un altre papa en una vida. I llavors, pues, és algo, sí, molt especial.
0: Clar, això, i hi haurà pocs cantants que ho puguin dir. I com va anar aquella de Francesc al Vaticà?
1: Pues, bueno, increïble. És que, clar, això en el Vaticà és una altra història, també. Hi havia molts artistes molt, molt coneguts, molt grans, però l'ambient era fantàstic, era molt maco, la gent sempre vol ajudar. És, bueno, la veritat que és un ambient que m'agrada molt, i bueno, amb el Papa Francisco, pues, que també podíem parlar en espanyol, pues, va ser molt guai, la veritat, sí.
0: Doncs a veure com anirà demà. Per cert, que després deus haver de tornar... Tu ara estàs vivint a Alemanya, si no m'equivoco, i he vist que tens molts concerts ja a Alemanya programats.
1: Aquest estiu tenim molt a tot arreu en Europa i la setmana passada vam començar la gira dels festivals a Hongria i a Budapest, i ara pues, el dimecres i després directament després de la performance amb el Papa ens anem a Hamburgo.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Tenim el proper concert allà, sí. Fem gira.
0: I passaràs per Catalunya també l'estiu o encara no ho sabem o què?
1: Aquest any a Catalunya no, passarem a València, que està gaire a prop,
0: sí.
1: A Cullera, que tenim un festival molt gran, que es diu Cebre, i després a Tenerife també. Són els únics dos concerts que fem en Espanya aquest any. Però sí, Catalunya aquest any no. Mira, l'any Cap Roig vam fer fa dos anys, que m'encanta, i a veure si l'any que ve tornem.
0: Sí, si no, els teus fans que ens estiguin escoltant ara poden voltar tranquil·lament Tenerife, València...
1: O si volen Finlàndia, Helsinki també fem aquest any, que serà molt, molt divertit segurament.
0: Doncs també, també.
1: O sigui, dona per fer un cap de setmana molt maco.
0: Perfecte, però abans hi ha aquesta parada a l'Estadi Olímpic amb aquesta vigília d'oració amb el Papa Lleó XIV. Estàs nerviós o què? O no? Tu ja el tens controlat, això de les masses?
1: Bueno, sí, no. O sigui, jo crec que ara que hem vist que tot ha sortit bé, el so està guai, la gent, està preparada... Pues ja tot bé, ja puc dormir tranquil aquesta nit.
0: Perfecte, doncs demà aquí ho explicarem. Moltíssimes gràcies, Álvaro Soler, una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies, vale, adeu.
0: Bona nit. Yo quiero que estés el mundo que conteste
2: del este hasta oeste y bajo el mismo sol. 2 minuts i arribarem a les 11:20 de la nit. Ara farem una pausa per la publicitat, però de seguida a la tornada connectarem en directe amb Lleida, al costat, a tocar d'aquest incendi que hi ha a la cooperativa agrícola La Pràctica de Lleida i en el qual estan treballant a aquesta hora 20 dotacions dels bombers, un incendi important de grans dimensions que ara de seguida ens explicarà com evoluciona el nostre company Pere Joan Álvarez.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
9: Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Les 11:20 minuts, molt pendents del Catalunya Nit, d'aquest incendi que crema la cooperativa agrícola La Pràctica de Lleida, un incendi que s'ha declarat pocs minuts després de les 10. És quan han rebut l'avís als bombers, que ara hi tenen 20 dotacions treballant en aquestes tasques d'extinció. Aquesta hora podem saludar el nostre company de Catalunya Ràdio a Lleida, Pere Joan Álvarez. Bona nit.
11: Hola, bona nit.
2: Quina és la situació que t'has trobat ara quan has arribat?
11: Doncs primer, molts curiosos amb els cotxes aparcats en doble fila en tots els carrers que donen a aquest punt, perquè la veritat és que el foc és visible des de molt lluny i crida molt l'atenció perquè al ser de nit es veuen les flames. Nosaltres les estem veient en un carrer que hi accedeix a la cooperativa La Pràctica i fa uns moments que la Guàrdia Urbana estava avisant a la gent que viu per aquí als costats, al costat d'aquesta cooperativa, de que marxés. I nosaltres tenim amb nosaltres un agent de la Guàrdia Urbana en directe. Senyor, bona nit.
12: Hola, bona nit.
11: El seu nom?
12: Agent 1201.
11: Agent, què estaven fent? Per què fan fora la gent?
12: Los bomberos han avisado de que hay un posiblemente un depósito de un líquido muy inflamable.
3: Sí, con pinta,
12: y
3: con
12: ante
3: pinta.
12: El riesgo de explosión estamos desalojando todos los vecinos hacia el final de la calle.
11: ¿Es un depósito de...?
12: No lo sé. No sabria de
11: nitrogen, potser. El que sí que estan fent és preventivament amoníac. El que estan fent és fer fora la gent que viu aquí al costat, no fos que esclatés aquest dipòsit, no?
12: Sí, ante la possibilitat i per curar-nos en salut, mejor el que abandonen la zona de los vecinos y si no pasa nada, mejor.
11: Què saben vostès de lo que està passant? S'està cremant la nau?
12: Ha caído parte de la nave. Y lo único que puedo decir es lo que puede ver usted. Yo estoy aquí conteniendo a la gente, que no suban curiosos y nada más.
11: Doncs gràcies i bona nit.
12: Igualment.
11: Doncs això és el que ens diuen aquí en un carrer que hi accedeix al punt on s'estan cremant milers de palots. També afecta la nau de la cooperativa i, per tant, l'expectació és màxima. Molts veïns han hagut de sortir perquè la indicació dels cossos de seguretat doncs, han anat en aquest sentit, que marxessin perquè hi havia perill d'aquesta explosió. S'han sentit altres explosions, però formen part del mateix incendi dels palots i de totes les instal·lacions fruiteres, però aquest dipòsit és el que amoïna ara mateix els equips d'emergència i per això de forma preventiva estan desallotjant la gent que viu en les cases més a prop, són cases unifamiliars en aquesta zona alta de la ciutat de Lleida.
2: Ho veiem en el mapa, efectivament, aquesta cooperativa res, queda travessada només per un carrer que ja directament hi ha cases. Deixa'm avançar, Pere Joan, que Protecció Civil a través d'informació a les xarxes socials avisa que no hi ha cap persona que hagi patit ferides, però aquesta és la situació. Per tant, està cremant el foc dins encara del recinte d'aquesta cooperativa, eh? Pere Joan, això segur.
11: Sí. Si vols, podem parlar amb algun testimoni que ens digui si sap alguna cosa. Sisplau, ens pot atendre en directe per Catalunya Informació el seu nom?
6: Francesc Rubiales.
11: Francesc Rubiales. Vostè viu aquí a prop?
6: Sí, anem a apuntar, al del carrer.
11: I què és el que ha vist quan ha començat tot?
6: No, he sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... que he vist les primeres flamarades des de dintre de la cooperativa.
11: És la cooperativa La Pràctica, eh? La sí. Que està cremant.
6: Sí, tots els palets de fruita i tot el que tenen aquí s'ha perdut tot.
11: A vostè li han dit alguna cosa, que marxis de casa?
6: Sí, ens han tret a tots de casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
11: Per tant, no saben quan podran tornar. Suposa que a mesura que la nit avanci es vagi podent restablir la normalitat, no?
6: Si la policia ens doni permís, no podrem accedir als vivendes.
11: Molt bé, gràcies, bona nit.
6: A vostè.
11: En directe, doncs, un dels veïns que diu que és el que ha trucat als bombers per alertar d'aquest incendi, que des d'aquí, al costat de les cases on han desallotjat els veïns, el cordó policial cada vegada és més ampli. Al principi, quan hem arribat, era més estret, però ens han anat enretirant per aquesta possibilitat que pogués esclatar aquest dipòsit.
2: És un dipòsit d'amoníac que ens informen que és dins de les instal·lacions de la cooperativa i que lògicament en contacte amb el foc doncs, podria tenir un efecte com provocar o causar una explosió. Ens està explicant en Pere Joan Álvarez en directe a Catalunya Ràdio que la policia està fent evacuar els veïns que viuen immediatament al costat d'aquesta cooperativa La Pràctica, que és una cooperativa de fruita, una cooperativa important a la zona.
11: Pensem que estem en plena campanya, que ara comença la campanya de la fruita. Vull dir que la cooperativa estava en tot el material necessari per fer front en aquesta campanya de la fruita. Per tant, estem en un moment àlgid de la cooperativa.
2: Lògicament, haurem de parlar també de les pèrdues que això implica per a la cooperativa. Ara, el més immediat, Pere Joan, són aquestes 20 dotacions dels bombers que estan treballant en les tasques d'extinció. És un fum, un foc molt viu, no? Dèiem que les flames es veuen des de llum, fa fum també.
11: Sí. Bueno, fum, fa fum, però a la direcció nosaltres hi som, no ve el fum de moment. El que sí que és molt visible són les mateixes flames que tenen una alçada impressionant i que, com dic, des de carrers, des de la gent que ens escolti des de la ciutat de Lleida, això és pel camí de Montcada, que està al tanatori, doncs en aquesta zona de Ciutat Jardí, a prop de Ciutat Jardí, doncs, és on es pot veure aquest incendi i és on molts lleidatans curiosos han aturat els cotxes al voltant de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en doble fila per veure l'espectacularitat d'unes flames que són visibles des de molta distància i aquí doncs, constantment van venint vehicles, ara ve una grua municipal a buscar segurament que algun cotxe estacionat per poder-lo retirar, perquè hi ha aquest cordó policial que, com dic, cada vegada és més ampli i més allunyat del foc, del focus de l'incendi.
2: Fa ben bé una hora i mitja que crema aquest incendi. A Protecció Civil insisteix i els bombers que treballen en aquest objectiu prioritari per aturar les flames, que no es propagui cap als habitatges propers ni a dins de la nau de la cooperativa, tot i que aquest policia municipal amb el qual hem parlat sí que ens informava que dins de la cooperativa doncs havia pogut entrar les flames a aquesta nau. Hi ha un dipòsit d'amoníac que és el que preocupa ara mateix, però són una vintena de dotacions dels bombers que estan treballant en aquestes tasques d'extinció. L'incendi és important, però no consten persones afectades i es demana al veïnat que tanqui portes i finestres i, com ens explicava...
11: I que marxi, sí, que marxi de casa.
2: Exacte, que marxin, però marxen a peu.
11: Sí, els estan han avisat, quan hem arribat nosaltres estaven alertant des del mateix carrer als balcons a la gent que sortís de casa seva, perquè ja dic que són cases unifamiliars de molt, dos, tres pisos d'alçada, i des dels balcons miraven l'incendi i els hi han dit: senyor, baixi, marxi d'aquí perquè hi ha perill d'una explosió d'un dipòsit d'amoníac i això doncs faria perillar la integritat d'aquesta zona, que és una zona d'un cordó ara mateix policial que, com dic, cada vegada és més ampli.
2: Doncs aquest és l'abast de l'incendi en aquesta cooperativa on cremen doncs, milers de palets i caixes de fruita preparades ja per sortir de les instal·lacions d'aquesta cooperativa. Ara ens ho deies
11: i també. Les instal·lacions.
2: I també les instal·lacions, sí, confirmat. Sí, tu també ho veus.
11: Sí. També el que comenten aquí els mateixos policies és que no només està afectant el que moltes vegades ha passat, que crema l'exterior d'una cooperativa perquè hi ha molts palets de fusta acumulats, doncs en aquest cas, com que és tan impressionant l'incendi, ha propagat també a les instal·lacions, a l'edifici, l'estructura mateixa del propi edifici de la cooperativa i estaria cremant també part de les instal·lacions.
2: El que veiem, de fet, Pere Joan, és que la cooperativa té diversos edificis, no? Hi ha més d'una nau, com en dos blocs, si més no, separats. Entenc que les flames doncs, deuen haver arribat a un d'aquests blocs.
11: Se'ns fa difícil perquè és negra nit, nosaltres som a una distància de prudència, veiem flames, però ara mateix no podem constatar què és el que està cremant en aquesta visió que tenim nosaltres, molt limitada, perquè ja et dic que els mitjans, els serveis d'emergència no deixen acostar-se a la gent ni als mitjans de comunicació.
2: La prudència és el que ha d'imperar en aquesta hora i deixar que els bombers hi treballin amb aquesta vintena de dotacions. Són un incendi que ens arriben també fotografies d'altres punts de la ciutat de Lleida des d'on s'observen aquestes flames, per tant un incendi que és espectacular i que s'hauria declarat fa ben bé una hora i mitja. A quarts d'11 els bombers rebien l'avís i fa tota aquesta estona que hi treballen, una zona acordonada des d'on n'està informant en directe el nostre company Pere Joan Álvarez. Ho deixarem aquí, fem una pausa per la publicitat, en recapitularem ara la tornada si cal per donar la informació d'última hora al respecte. Gràcies, Pere Joan, fins ara.
11: Fins ara.
10: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Som 3CAT.
10: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
8: Coincidint amb el centenari de la seva mort, La Torre ja és una realitat.
10: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
8: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Marquès amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
10: I des de dimarts seguirem l'Estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
8: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
10: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
3: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
13: Ara estàs a l'Estat Passant, també?
14: Sí.
13: Sí, estàs còmoda?
14: Sí. Sí.
13: T'agrada presentar l'Estat Passant, sí.
14: Sí, estic còmoda perquè treballo poc.
13: Clar, és fàcil.
14: M'ho passo molt bé. En general, tinc molt bona relació amb els companys que em toca treballar, amb alguns més que d'altres, no direm noms, però des de que no hi ets tu també anem millor.
13: M'ho imagino. Jo vaig marxar perquè ja ho veia que feia nosa, també.
14: Ja ho veies, que allà es creava, arribaves tu i es creava una tensió.
3: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
10: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
15: Entendre
16: és obrir els ulls.
17: Obrir la ment.
15: Obrir la ment.
18: Obrir la ment.
10: Un nou univers informatiu. 3Cat Info. Informar, explicar, entendre.

0: Més lluny, però déu-n'hi-do, com de lluny han anat, l'escriptor Biel Mesquida ha rebut el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en un acte al Palau de la Música ple de poesia i reivindicació de la llengua, la cultura i la llibertat. Ha seguit aquest acte d'entrega del guardó i ha parlat amb Biel Mesquida la Marta Vives.
1: L'acte al Palau de la Música, representant un jardí, ha estat el reflex de la poesia de Mesquida, ple de paraules, de passió, de bellesa desbordant i de reivindicació.
2: En Biel Mesquida no res si no posa el cor i el cervell i la veu a favor dels mestres que avui lluiten al País Valencià i a Catalunya.
1: L'emocionant interpretació de Viatge a Ítaca de Lluís Llach a l'inici de l'acte ha estat la millor metàfora Ítaca de llibertat i persistència.
2: No hem de mollar, eh? No mollis.
3: Molt bé.
2: No mollis.
3: No mullaré.
1: D'aquesta trajectòria de més de 50 anys de literatura i activisme que fuig de tots els convencionalismes. La seva paraula ha estat dita per d'altres poetes deixebles de Mesquida com Blanca Llum Vidal, Adrià Targa i Mireia Calafell. La glosa ha anat a càrrec d'Antoni Clapés i Mallorca, projectada en una pantalla, la seva llum, la mar, les seves parets de pedra, les seves oliveres, ha tingut la lletra de Blai Bonet, la guitarra de Borja Penalba i la veu emocionada de Maria del Mar Bonet.
4: L'altura van ser els 16 o 15 anys que mos vàrem trobar i per sempre més, no? Han passat pocs anys i moltes coses.
1: El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antic, ha reivindicat el llenguatge propi del creador.
5: Mesquida no ha defraudat mai cap lector de veritat. I totes les innovacions, la llengua de Mesquida no és trencadora, sinó eixampladora, amplificadora i constructiva.
1: Just d'acabar l'acte hem pogut parlar amb aquest explorador de la llengua. Biel Mesquida, bona nit.
6: Bon vespre.
1: Com vas d'emocions?
6: No, ja estic més enllà de les emocions. És, diguem, un territori en què la gent és bona, rica, lliure, desvetllada i feliç i que tothom s'estima i que és com una espècie ja d'utopia feta realitat.
1: Què representa per tu haver guanyat aquest premi?
6: Un estímul, una energia, una força per escriure. Escriure no és gens fàcil. La gent que ho digui, al contrari, no sap què és escriure i sempre necessites això, necessites els altres. Jo necessito els altres i això ha estat uns altres, molts d'ells que no coneixia, que m'han dit que me llegien, que m'estimaven, que valia la pena aquelles pàgines que jo feia, i això és d'una força i te dona un coratge i te dona unes de no aturar.
1: De fet, en el teu discurs has dit que estimar i escriure, no?, són els dos verbs d'aquest lletrapedrer.
6: Sí, són, bàsicament, és allò, si me dius que has fet a sa vida, això, estimar i escriure i procurar fer-ho tot aquell excel·lenci que cercava, que necessitava en moments meravellosos, en moments fracassats, allò, en totes les estacions de s'estimar i de s'escriure.
1: I just estem damunt de l'escenari d'aquest Palau de la Música, avui convertit en un jardí preciós, i aquí hi ha unes banderoles que diu "Poesia és lluita", que és una frase que et defineix.
6: Sí, és una frase que la poesia, que seria l'essència de la literatura, que la literatura sempre es lluita i és allò que mos ajuda, que mos fa lluitar, que mos ensenya, que mos dona aquesta benzina poètica tan important.
1: I avui has volgut tenir també un pensament especial, unes paraules especials pels mestres en lluita també, no? Recordant la teva mare, que precisament era mestra.
6: Sí, jo crec que, evidentment, els mestres, jo que vaig néixer dins una família de mestres que ho passaven molt malament els anys, jo vaig néixer el 47, un temps que encara hi havia guerra, un temps que encara hi havia molta de pobresa, i llavors es vaig veure tota la lluita. És a dir, els mestres són com un dels herois quotidians que hi ha en aquesta societat, i aquesta societat necessita tant mestres com necessita metges, com necessita com necessita escriptors. És a dir, tot això són professions molt entregades, molt generoses, molt vocacionals, que fan que aquella societat avanci i aquella societat sigui això, més rica, més lliure, més desvetllada i més feliç.
1: I també necessita molta cultura.
6: l'educació. L'educació és una font de cultura i, a més, ara vivim un temps en què tot mos arrossega onades d'ignorància, onades de propaganda, de onades de destrucció de la cultura i del triomf del comerç, del triomf de la mercaderia, del triomf del consumisme. Llavors, els mestres són un dels fonaments social de la cultura.
1: Biel Mesquida, enhorabona, moltes, moltes felicitats i moltes gràcies.
6: Gràcies a tu i això que també fas tu, ara el que feim, jo crec que també és una forma important de cultura. Jo sempre he estat un gran defensor del periodisme i crec que ara també el periodisme, en una època en tanta de periodisme fals, de periodisme ideològic, de periodisme que se dedica també a menjar el cap de la gent, és necessari això, un periodisme ben fet, un periodisme que conti coses de veritat, un periodisme apassionat, un periodisme de bon de veres.
1: Aquí estem a les trinxeres, com tu.
6: Moltes gràcies.
1: Catalunya nit.
3: La lluna de dos cares
7: que brillen i confonen de nit con les teues paraules.
1: Les notícies sota la llum de la llum.
3: La lluna de dos cares.
1: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
7: De la nit al matí.
1: Catalunya Ràdio.
3: La lluna de dos cares. De la nit al matí.
8: Vint minutets i arribarem a la mitjanit. És hora de saludar en Toni Padilla. Com estàs, Toni?
9: Molt bé, bona nit.
8: Un dilluns més fent la contra de la crònica de l'esport. Avui un cap de setmana amb moltes emocions. Una vegada més, eh?
9: Sí, els esports no farem mai.
8: Sí, jo em quedo amb la final del Roland Garros, però apuntes a Florentino Pérez guanyant les eleccions, eh?
9: Sí, bé, és un focus d'atenció interessant, perquè, òbviament, hem vist que li ha nascut una oposició, que semblava que fins ara manava una miqueta, doncs, a ordeno y mando, que semblava que ningú gosava alçar-li la veu, i ho ha fet aquest empresari valencià, Enrique Riquelme, que en algunes coses, siguem sincers, sembla Florentino més jove, perquè el discurs no canvia gaire, però sí que és cert que, com a mínim, aconseguir un molt bon resultat, tenint en compte que només tenia una setmana per donar-se a conèixer. Per tant, ha demostrat que hi ha una certa oposició, que comença a tremolar el regnat de Florentino Pérez, i aquesta gran pregunta, ja n'havíem parlat aquí un dilluns, de si serà capaç o no d'alterar el model de propietat del Real Madrid Club de Futbol.
8: Clar, aquí la cosa és que cal esperar ara, no?, d'aquest mandat de Florentino.
9: És el gran dubte, a part de fitxar jugadors per, òbviament, intentar reanimar el futbol d'aquest punt populista, el pilota no entra, fitxo jugadors i il·lusiono la gent, i aquest dubte de si farà entrar, doncs, capital privat dins el sistema de propietat del Madrid, hauria passat per assemblea. El senyor Riquelme insisteix que amb aquesta xifra de vots que va aconseguir, ho ha aturat, però jo crec que Florentino no és de les persones que es tira enrere i que fa cas als altres. Per tant, veurem què passa, perquè si el Madrid canvia el model de propietat, potser obre la porta que algú tingui la tentació de fer-ho en el futur al Barça.
0: I de seguida començarem a parlar tots plegats molt del Mundial, però avui si haguéssim de... que es farà als Estats Units, entre altres llocs. Però mira, tenim aquí davant la CNN i no estan parlant del Mundial, sinó dels Knicks. Sí. Estats Units, aquesta és la notícia ara, l'equip de Nova York de la NBA.
9: Als Estats Units, el dijous els hi comença el Mundial, ara també a Mèxic, òbviament, però només parlen d'un tema, que és la gran final de la NBA, la Lliga de Bàsquet Professional, perquè hi ha una notícia increïble, que és el New York Knicks, l'equip, òbviament, més conegut de la Gran Poma, pot guanyar el títol de campions per primer cop des de l'any 1973. Més de 50 anys de sequera d'una franquícia tan tan important com són els Knicks, que no jugaven una final des del 1999 i aquella la van perdre. Han arribat a la final, els seus rivals són els San Antonio Spurs, els dos primers partits els han jugat a Texas, a San Antonio, i els han guanyat. Per tant, aquesta matinada, primer partit que juguen a casa, al Madison Square Garden, si guanyen es posarien 3-0, recordem que això un sistema és el primer que guanya 4 partits és campió, per tant, ho tenen a tocar. Els Knicks ara sí sembla que aconseguiran trencar la seva maledicció.
0: I això seria una bogeria, perquè, com dius, és molt estrany que un equip d'una ciutat tan potent com Nova York ho faci tan malament habitualment. O sigui,
9: correcte,
0: seria extraordinari, però és que res sembla normal quan parlem dels Knicks.
9: Sí, de fet, han patit una metamorfosi i van arribar al playoff i, de sobte, un equip, bon equip, però que no era el favorit, va començar a guanyar, i no han parat. Porten 13 triomfs consecutius. Es van camí d'igualar la millor ratxa de la història de la NBA en playoffs que va aconseguir Golden State Warriors el 2017 amb 15 15 triomfs i amb un entrenador que és debutant. O sigui, mai, només en 15 cops en la història un entrenador en el seu primer any ha portat l'equip a la final de la NBA. És Mike Brown, que a més és una persona que li tenim certa estima perquè Mike Brown és el gran padrí, és el gran mecenes que ha obert la porta al català el badaloní Jordi Fernández, que recordem que és entrenador de l'altre equip de Nova York, els Brooklyn Nets. Per tant, són amics els dos entrenadors dels equips de Nova York, i segur que el Jordi Fernández, tot i que no pot dir-ho perquè ell està als Nets, vol que guanyin els Knicks per Mike Brown.
0: Jo recordo èpoques dels Knicks que els seguidors anaven a veure el partit en funció del visitant, és a dir, anem a veure els Knicks que venen al Chicago per dir alguna cosa, per així veurem bon bàsquet pensant en el rival. Això ha canviat molt i suposo que els aficionats ara estan embogits totalment.
9: Sí, les entrades, òbviament, amb uns peus prohibitius. Hem vist el gran aficionat, el més conegut, el gran aficionat dels New York Knicks, és Spike Lee, el gran director de cinema, sempre entrada primera línia a la pista. L'hem vist en els partits que juguen fora de casa, ha anat a fora del Madison Square Garden a sobre d'un cotxe descapotable saludant com si fos el papa de Roma en versió basquetbolística. La gent ha embogit, hi ha un ambient molt positiu, la gent surt als carrers a celebrar. Però avui què ha passat? Aquest partit que es jugarà aquesta matinada, un altre aficionat dels Knicks bastant famós, podria dir que crec que tothom el coneix, ha decidit que hi anirà. És un fill de la ciutat de Nova York, es diu Donald, el cognom és Trump. Clar, Donald Trump, el president, és de Nova York i ha decidit que hi vol anar aquest partit. I això ha provocat unes mesures de seguretat salvatges. Els aficionats han d'entrar 4 hores abans per motius de seguretat, els catxegen al pavelló. I hem vist fins i tot imatges de que quan han arribat els jugadors de San Antonio Spurs, els han passat per un control de seguretat com si fossin realment sospitosos de terrorisme. Les imatges dels esportistes amb el cos de seguretat ha estat realment molt, molt increïble. I hi ha la sensació de que part del pavelló xiularà Donald Trump, perquè en les festivitats prèvies als triomfs que s'han aconseguit al carrer, l'afició dels Knicks, que és una afició que representa aquesta Nova York que és multicultural, ha cantat contra Donald Trump. Per tant, veurem què passa aquesta matinada. Un dels focus d'atenció és veure si xiulen o no a Donald Trump.
0: Clar, perquè recordem que és la ciutat on ha guanyat un alcalde que és bastant anti-Trump, que és el Zoran Mamdani.
9: Sí, i que de fet ha fet coses molt interessants, ha creat com unes fanzones amb pantalles perquè la gent hi pugui anar, i fins i tot va fer una cosa bastant intel·ligent, que va ser un acte que no tenia cap mena de valor, més enllà del simbòlic, que es va reunir amb tot de canalla, de nens i nenes de 5-6 anys, i va dir: firmo un decret en què us dono permís per anar a dormir més tard per veure els partits als Knicks. És a dir, això ho domina molt bé Zoran Mamdani, gestiona molt bé el tema de l'esport com a arma política, i de fet sembla que de moment Zoran Mamdani està sent el guanyador d'aquesta guerra diplomàtica amb Donald Trump, amb tot el que és relacionat amb els New York Knicks, que com dèiem, és... tenen una forma els aficionats dels Knicks de viure l'esport similar als europeus. És a dir, hem vist imatges com els carrers de Harlem, la gent traient cadires al carrer i ficant pantalles gegants, esperit molt comunitari. I sobretot una cosa que també que ha agradat molt és la frase que deia en Fat Joe, que és un dels grans aficionats dels Knicks, que deia: jo he vist la ciutat de Nova York més unida que mai. O sigui, em recorda l'esperit comunitari posterior als atemptats de l'11S. És a dir, una alegria ens ha unit, en què cap va ser una tragèdia, ara ens està unint un triomf. I estic veient imatges com nens de barris negres que surten a ballar als carrers juntament amb jueus ortodoxos. No importa la teva religió, no importa la teva raça, ens uneixen els Knicks. I les imatges són increïbles. Busqueu les xarxes, és que són increïbles. Veus Hare Krishnas a la porta dels Madison ballant amb els aficionats, acompanyat d'un noi jove que porta una equipalla jueu, i al costat hi ha un senyor que surt de la mesquita, i tots junts, units per als New York Knicks. I això, òbviament, ho està utilitzant molt bé el Zoran Mamdani, i ha fet seu un càntic de moda, que va ser un càntic que es va inventar un noi al carrer, que el podrem escoltar, és aquest càntic.
10: My mayor Muslim, my bagel's Jewish, my Christian New York, Knicks,
9: Val, què he dit?
0: Hem de traduir aquí,
9: Traducció. My major is Muslim, és a dir, el meu alcalde és musulmà, Zoran Mamdani. My bagel is Jewish, és a dir, el bagel, aquest dolç, és d'un negoci jueu. My Christian Dior, és a dir, el gust dels neoyorquins per vestir bé, per la moda, Christian Dior, i al final acaba dient Knicks in four, és a dir, els Knicks guanyaran en 4 partits. Això ho ha fet seu la gent, ho van cantant, en fan pancartes, perquè d'alguna forma el que interpreten és que és cert que els Knicks representen el que és una Nova York que està en contra del racisme, que està a favor de que la gent de diferents orígens es pugui juntar, i això, doncs, d'alguna forma ha generat un punt d'eufòria amb imatges molt boniques de veure de Nova York, més enllà que hi ha algun brètol es puja dalt d'una parada de bus o un semàfor, pocs incidents. Una imatge de germanor molt bonica, que de fet és un triomf de la ciutat de Nova York.
0: Perfecte, doncs avui ho hem de deixar aquí. A partir de la setmana que ve, els dilluns, parlem de històries del Mundial, si et sembla bé.
9: Correcte, del passat i presents, perquè crec que Donald Trump també serà molt protagonista.
0: Segur. Gràcies.
9: Fins la propera.
8: 13 minuts i arribarem a la mitjanit. Connectem de nou amb Lleida, amb els nostres companys, amb Pere Joan Álvarez. Bona nit de nou.
11: Hola, Agnès, bona nit.
8: Per cobrir l'incendi de la cooperativa de fruita en la pràctica, des de les 10 a milers de caixes de fruita que estan cremant. Quina és la situació a aquesta hora?
11: Doncs no ha canviat pràcticament des de la darrera connexió. Hem fet un recorregut per diversos carrers que estan acordonats i tots els carrers que donen a la cooperativa doncs, estan tallats al trànsit i tota la gent que viu al voltant doncs, han estat desallotjades. Ara som en un altre dels carrers i també en una altra de les veïnes. Vostè, bona nit.
12: Bona nit.
11: El seu nom?
12: Maria Alba.
11: Vostè viu aquí?
12: Sí, estic a la punta del carrer Casa Meua.
11: I com s'ha enterat de l'incendi? Com l'han...
12: Doncs l'han vist nosaltres, començar. Nosaltres l'hem vist, havia el meu home fora que estàvem al jardí, estàvem acabant de recollir les coses de sopar i llavors ha vist amb una restra de palets que sortia una flama. Llavors hem trucat de seguida al 112, però la flama ja ha marxat després ja cap a la restra següent i amb 20 minuts que entrarà els bombers, doncs s'ha incendiat tot.
11: Per què els han dit que havien de marxar de casa?
12: A veure, d'entrada perquè feia molta calor, la temperatura era molt elevada i llavors la veritat és que era una mica sufocant. Doncs a dir que sortigués, a part d'això, em sembla que hi ha algun líquid una mica perillós també per ser de cas.
11: Un dipòsit d'amoníac que podria esclatar i que, per tant, en prevenció han fet desallotjar tota la gent que viu al voltant.
12: Exactament.
11: No els hi han dit quan poden tornar?
12: No, ho han preguntat ara i ens han dit que esperem fins que no tinguem més controlat el tema de l'amoníac.
11: Gràcies i bona nit.
12: Gràcies.
11: Doncs una veïna que també ha estat desallotjada, que viu al costat de la cooperativa i que, per tant, ha hagut de marxar de casa per, bàsicament per les flames, per el fum, però sobretot per aquest perill que pogués esclatar aquest dipòsit d'amoníac. Hi ha molta expectació, hi ha molta gent aquí al carrer, gent gran, canalla, tots expectants a veure què és el que passa amb aquest incendi, que continua cremant, continua havent-hi flama, continua havent-hi molta fumera i esperant que els bombers puguin controlar-lo el més aviat possible i tornar a una certa normalitat en aquesta zona, a la zona alta de Lleida. Estem, com hem dit abans, en una zona on la majoria d'habitatges són cases de 2-3 plantes, són cases unifamiliars, al voltant, més enllà de l'Arnau de Vilanova, de l'Hospital Arnau de Vilanova, i tirant cap a la zona del Picat ja.
8: Molt bé, doncs moltes gràcies per a Joan Álvarez. Protecció Civil continua informant que no consten persones afectades, però sí, hi ha aquesta espectacularitat i aquest risc potencial pel dipòsit d'amoníac que hi ha dins de la cooperativa. Gràcies i que vagi bé. Ara d'aquí 10 minutets al butlletí horari.
11: Actualitzem.
8: De les 12 actualitzarem. Gràcies, Pere Joan. Bona nit.
0: 10 minuts per la mitjanit. Avui anem una mica més tard a la rotativa per aquesta notícia que està passant ara mateix a Lleida. Per això, Lídia Tellez, bona nit.
13: Hola, bona nit.
0: Avui et demanem només els principals titulars de les portades
13: doncs,
0: que tinguis.
13: Anirem ràpid, perquè és pràcticament el mateix. Per una banda, l'Ara diu: el papa rebutja la prioritat nacional del PP i Vox. I la foto de portada és el papa i el Congrés.
0: Molt bé. I el periòdico.
13: I diu: el papa pone en pie el Congreso reivindicando la dignidad humana.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Lídia, que acabi d'anar bé la jornada.
13: Bona nit, que vagi bé.
8: I les altres portades que ja han arribat també a la redacció, i Marc?
14: Doncs mira, mateix protagonista, però diferents enfocaments. La Vanguardia, el papa demana al Congrés fugir de la permanent desqualificació política, amb foto del papa avui al Congrés. El País fan aquest enfocament, el papa urgeix els bisbes a actuar davant la plaga de la pederàstia, i el Punt avui, la prèvia, Lleó 14 inicia el seu viatge a Catalunya.
0: Bona nit,
8: gràcies, Marc.
14: Bona nit.

0: 8 minuts i arribarem a... 8 minuts i mig, i arribarem a la mitjanit i, com sempre, tenim algú que ens ha estat escoltant amb una mica més d'atenció que la resta dels oients.
1: Sí, jo crec que sí, segurament, perquè s'acaba de llicenciar o de graduar de dues feines que marquen el final d'una etapa. S'ha graduat de periodisme, però també d'aquí, del Catalunya Nit, pràcticament el mateix dia. Ha estat el nostre estudiant en pràctiques des del febrer i fins divendres passat. Marc Presseguer, bona nit.
2: Molt bona nit.
1: Com estàs?
2: Molt bé, molt content de tornar a parlar amb vosaltres.
1: A veure, et vas graduar divendres i l'últim dia de les teves pràctiques va ser dijous, però ens havia quedat pendent tenir aquesta conversa. A veure, la pregunta primera és com la que li fem a tothom. Has après alguna cosa avui escoltant en la distància, s'ha de dir, al Catalunya Nit?
2: Doncs sí, mira, entre les setmanes que portem, que està sent l'actualitat molt marcada per la visita del Papa, m'ha destacat una bona notícia, que ha sigut aquest avenç que s'ha fet amb l'Alzheimer, en aquesta intervenció que estan fent a l'Hospital de Badalona, i m'ha semblat, és la que més m'ha cridat l'atenció. M'he quedat amb la notícia més optimista.
1: Veus que bé.
0: Ben fet.
1: Està bé, sí. També.
0: Et podem preguntar també si, a banda d'aquesta nit en concret, què has après preparant el Catalunya Nit també durant tots aquests mesos, que ens has ajudat molt?
2: Doncs ha sigut una experiència molt maca per mi, aquests mesos que he pogut treballar amb vosaltres, perquè, com us vaig explicar el dia que vaig marxar, m'ha semblat conèixer una altra manera de fer periodisme, que és una manera molt professional, i sobretot amb l'equip que teniu, que, com us vaig dir, sou molt bones persones i es nota en el producte final que acabem escoltant els oients misteriosos.
0: està bé això. Tens una veu molt radiofònica, ja t'ho diem també. Tu t'agrada això de la ràdio o t'agradaria fer altres coses? Quins plans tens?
2: Ara mateix no estic tancat a res. Crec que m'acabo de llicenciar, llavors vull començar ja a tocar el món del periodisme a nivell laboral, professional, i no estic tancat a res, però sí que és veritat que per preferència sempre m'ha cridat molt més el món de la ràdio.
1: Fa vertigen o no aquest moment, Marc?
2: Fa vertigen. Crec que m'entendrà molta gent que s'hagi llicenciat, o els meus companys de classe també ho he parlat amb ells, que és portar tota la vida amb un camí molt marcat, que és o començar un curs o continuar-lo, i de cop veure una línia que no saps ben bé cap on va, però bé, s'ha d'agafar amb fe, aquesta línia.
1: Escolta, tu ets de Centelles, ja ho diem bé, no? És una de les coses que nosaltres hem après,
0: sí,
1: amb tu, a dir bé
0: Centelles, perquè
1: Centelles.
0: Dèiem Centelles. Això ens maten, sí, no?, si venim per aquí.
1: Sí.
2: Probablement.
1: Escolta'm, el periodisme, seria possible viure del periodisme al teu poble?
2: El poble, un mitjà com a tal, sí que hi ha una revista, però no. Probablement, doncs, ja s'hauria d'anar a Vic per entrar a altres mitjans o directament a Barcelona i altres llocs.
0: Tu ara pensaves d'aquest abisme que sembla que s'obri ara, no?, després d'una vida molt marcada, d'anar estudiant el curs següent. Això és una angoixa, suposo, que compartiu amb tots els que heu acabat. Com veieu els mitjans? Ho veieu

0: nosaltres, almenys la meva generació, els meus companys o la meva promoció, podem aportar coses als mitjans, i igualment els mitjans ens aportaran moltíssimes coses a nosaltres.
1: I si no surt una feina en un mitjà, tens algun pla, alguna alternativa?
0: Si no surt una feina en un mitjà, probablement acabaré, com que és jo he estudiat això perquè és el que m'agrada i em vull dedicar a això, doncs probablement intentaré treure diners, dedicar-me a una altra cosa, mentre intento buscar el meu forat a la comunicació pel meu compte, creant alguna cosa meva, probablement.
1: Doncs aquesta iniciativa també és molt, molt valuosa, eh? També sí. Perquè a l'espera, efectivament, que et pugui sortir doncs, una feina que et doni, si pot ser, doncs, les màximes garanties possibles. Però una de les coses que també observem nosaltres en els estudiants de pràctiques és quan hi ha el neguit i hi ha el coquet i les ganes de fer, i en el Marc ho hem trobat des del primer dia, que ens ha ajudat moltíssim.
2: I tant. I a més, Marc, ara que deies això de buscar-te la vida, una cosa que no hi havia a la nostra època, i ara sí que aquí hi ha una finestra infinita, és tot això, per exemple, dels podcasts, que amb relativament pocs mitjans, si tens una bona idea, qui sap si acaba triomfant o no. Et desitgem molta sort, però encara no t'acomiadem del tot, que tu ja saps com va la dinàmica aquí.
0: D'acord, moltes gràcies.

0: Big legs dangle from a helicopter hole. Big sugar rhythm, got me now. Brown, mean and young, dumb and full of cum.
1: Fa molts anys que no treien música nova, van treure un single, i això que dijous havien de tocar el Primavera Sound i es va acabar anul·lant, són els Massive Attack, aquí amb una col·laboració amb Tom Waits. Aquesta és l'última cançó que han fet just, tant uns com els altres, Massive Attack i Tom Waits, feia molt temps que no feien cap tema. I el que els ha unit és la deriva del govern de Donald Trump. Aquesta podríem dir que és una cançó protesta. Es diu Boots on the Ground, les botes sobre el terreny, aquella expressió que s'acostuma a fer per indicar que hi ha soldats desplegats en un territori. Així anirem acabant. Us recordem que demà el Catalunya Nit començarà una mica abans, a les 9, a les 9 del vespre, perquè seguirem tot el que passi a l'estadi de Montjuïc.
2: On hi haurà el Papa, doncs, fent un dels actes de la seva primera jornada a Catalunya. Doncs bé, minut i mig i acabarem el dia d'avui. L'última paraula avui la posarà una persona que vam conèixer com a estudiant i que s'estrena ja com a periodista, doncs, atent, curiós, amb criteri i amb ganes de fer tot i res. Acaba d'estrenar aquesta nova característica de la seva personalitat. Marc Presseguer, gràcies per acompanyar-nos, per la feina que ens has fet en aquests últims 4 mesos. I res, agafa el micròfon per tenir l'última paraula del dia. Va, tot teu.
3: Moltes gràcies a vosaltres. I l'última paraula del dia, doncs, a tots els que es trobin en aquesta situació d'haver acabat la carrera, que molta gent estem igual i que s'ha de tenir fe, i al final la il·lusió i les ganes de fer acaben guanyant moltes coses.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. 25 dotacions dels bombers treballen en l'extinció d'un incendi que s'ha declarat aquesta nit en una cooperativa agrària de Lleida. Les flames cremen milers de caixes de fusta i palets. Els bombers han desallotjat les cases més properes a les instal·lacions al barri de Ciutat Jardí, que perquè preocupa que pugui explotar un dipòsit de munició.

0: Mieres, Lleida, Pere Joan Álvarez.
1: Hola, bona nit. L'incendi s'ha declarat minuts abans de les 10 de la nit. Encara està viu, cremen, veiem flames, els veïns continuen desallotjats. Hem pogut parlar amb un d'ells que ha fet l'avís als bombers quan ha vist que sortien flames de la cooperativa fruitera Arco Fruit.
2: He sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... que he vist les primeres flamarades de dintre de, des de dintre de la cooperativa. S'han tret a tots a casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
1: Això és el que han fet els equips d'emergència. Els policials han desallotjat diversos veïns, diria que són desenes de veïns els que estan en aquests moments als carrers esperant que els bombers puguin controlar l'incendi i sobretot aquest dipòsit d'amoníac, que és el que ha fet evacuar els veïns que viuen en aquestes cases unifamiliars al voltant de la cooperativa. Per Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
0: Més notícies, Joan Vilaplana.
3: El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família dimecres. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya després de les de Joan Pau II i Benet XVI. En el seu discurs davant del Congrés dels Diputats a Madrid aquest dilluns, el cap de l'Església Catòlica ha fet una crida a frenar la crispació política.
4: Es urgente construir una cultura de la reciprocidad. La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario.
0: Més de 45.000 estudiants començaran aquest dimarts una selectivitat marcada per la vaga de docents i també la visita del papa. Tot i la vaga de docents, el govern assegura que no hi ha hagut de reforçar el personal dels tribunals dels exàmens. La d'aquest dimarts és la 22a aturada del sector educatiu des que van començar les protestes i la 6a a tots els centres de Catalunya. Els sindicats s'han compromès a no fer cap protesta abans de les 9 del matí per no afectar justament els estudiants de la selectivitat.
3: L'Hospital de Can Ruti de Badalona prova la seguretat d'una cirurgia pionera a Europa i Amèrica que podria frenar l'Alzheimer en estadis inicials. L'assaig clínic amb 10 pacients consisteix a fer una intervenció que ajuda a drenar els ganglis limfàtics, on s'acumulen residus d'una proteïna que danya les neurones. Carmen Higueras, cap del Servei de Cirurgia Plàstica de l'Hospital Germans Trias, en declaracions al Catalunya Nit.
5: Són dues incisions, una a cada costat del coll, petitetes, d'uns 3 o 4 centímetres, i llavors des d'aquí podem accedir als ganglis cervicals i a les petites venes. És una intervenció que pel pacient és poc invasiva, dura unes 3 hores i el pacient està ingressat 24 hores i el dia següent pot marxar cap a casa.
0: El candidat progressista a les eleccions presidencials del Perú, Roberto Sánchez, supera de moment la candidata conservadora Keiki Fujimori en el recompte dels resultats de la segona volta dels comicis de diumenge. Amb un gairebé 95% dels vots escrutats, els separen apenas 30.000 paperetes. A diferència de les primeres hores d'escrutini, quan era Fujimori qui liderava la cursa, Sánchez se situa ara al capdavant amb poc més del 50% dels vots. Un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs amb xifres molt destacades, més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions a tot el Principat, una xifra que representa un màxim històric.
3: Pel que fa a la xifra d'espectadors, el total és gairebé idèntic que l'any anterior i els gairebé 150.000 espectadors confirmen una tendència ascendent. I si el 2024 un 17% dels films programats pels cineclubs eren catalans, el 2025 el percentatge va pujar fins al 23%. La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47 de Marcel Barrena, Salve Maria de Marcoll i Sorda d'Eva Libertat.
0: I als esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà a final de temporada.
3: A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'hoquei patins s'haurà de jugar a Blanes.
0: El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt pel debut al Mundial de dilluns vinent contra la selecció de Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. aquesta matinada. Hi ha un partit amistós de preparació mundialista entre Espanya i Perú a Mèxic a partir de les 4 de la matinada.
3: I la pròxima Lliga de Primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que d'aquesta manera dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volia començar una setmana més tard.
6: Fins aquí les notícies.
7: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
8: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
7: Moments que semblen sense sortida.
9: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
7: Dolors que costen d'explicar.
10: És un dolor emocional tan, tan fort que no el pots suportar.
7: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
8: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
7: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3Cat.

0: No em puc estar d'escoltar les converses que la gent té pel carrer o al transport públic, perquè com que sovint criden, com si estessin sols al món, acabo sabent quin és el problema que tenen, el disgust a la feina, l'amiga que ha deixat de ser-ho, o altres coses pitjor o més pujades de to que ara no repetiré. Avui caminava pel carrer intentant buscar les ombres dels tendals dels bars. Una noia venia per darrere meu, però ja abans d'arribar a la meva altura, estava fent la crònica barcelonina en anglès a, he suposat, una parella seva o bé un amic molt amic que, he deduït, viu lluny d'aquí. Li deia que avui ha fet tanta calor a Barcelona que és difícil viure amb aquestes temperatures i més enllà que sempre va caminant a tot arreu ella. L'advertia que no vingués, com a mínim fins passat l'estiu, perquè això no es podia suportar, li deia. He estat a punt d'intervenir i dir-li, mira, que no vol que vinguis a veure-la, però no t'ho vol dir, perquè la noia ha exagerat una bona estona i he pensat, quan comenci a fer aquella xafogor que no et deixa dormir durant nits seguides, quan els mosquits t'ataquen en qualsevol bar si vas a prendre alguna cosa al punt del capvespre, què farà aquesta noia que diu que va caminant a tot arreu? Un cop ha penjat el telèfon, que era una videotrucada, m'ha passat pel costat a ritme més ràpid que el meu i s'ha aturat a la primera parada de bus que ha trobat. L'he vist pujar-hi i seure al lloc destinat a la gent que més ho necessita, ella no ho necessitava, repapada contra la finestra i alleugerida. I he pensat, ho veus? Tot era una mentida per treure's l'autor de la trucada de sobre. Ni feia tanta calor insuportable, ni va caminant a tot arreu. Mira, doncs, potser demà i demà passat, amb la visita del Papa, sí que li tocarà caminar, perquè ja ens avisen que la mobilitat pot ser complicadíssima. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem. Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Judit Perpinyà, Domènec Sobirà i Albert Duran. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i 10 minuts. Arrenquem aquí una altra edició, una més, de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, amb el telèfon obert, com sempre, el 93-201-7474, i avui encara amb la vista posada a Lleida, amb aquest foc d'aquesta cooperativa agrària que en les flames han cremat milers de caixes de fusta i de palets, que hi ha una part de confinament d'una part dels veïns perquè preocupa que hi ha un dipòsit d'amoníac a la zona. Bé, d'aquí una estona tenim encara el nostre company Vera Joan Álvarez allà i d'aquí una estona intentarem connectar per mirar com està la situació. Sabem que anava a menys, però com que encara hi ha gent confinada i com que encara hi ha flames i es veu, per cert, perquè hem vist imatges que es veu de molts llocs de Lleida, la fumera i fins ara les flames, suposo que ara ja van a menys, doncs si algú vol intervenir perquè viu a prop i ens vol donar algun detall més, també sereu benvinguts al 93-201-7474 i després intentarem saber com està exactament aquesta situació abans que arribi el pròxim butlletí de notícies. Ara donem la benvinguda a la primera trucada de la nit, al 93-201-7474, que és en Josep des de Tàrrega. Bona nit.
2: Hola, Marta.
0: Com estàs, Josep? Ja vas sentir que hi va haver un oient que va quedar absolutament corprès amb la teva història de... amb la que vas explicar l'últim dia ja ho diràs tu, però hi va haver un oient que deia això, jo també vaig quedar absolutament enganxada i diu, home, jo li hagués fet més preguntes, em va dir l'oient. Dic, doncs mira, suposo que ho va sentir, no, Josep?
2: Sí.
0: I què més ens pots afegir, va?
2: Ahir vaig sentir un senyor per aquí que va preguntar si em podia ser veritat los miracles.
0: Sí, el Josep Lluís, exacte. Sí, exacte, sí.
2: Pues, jo, per mi, va ser un miracle.
0: Sí, tu portaves la creu, la part superior, sí. I els ulls d'aquell Jesucrist es van obrir.
2: Sí.
0: I després es van tornar a tancar.
2: Però, ma professor, ma barbastre, perquè allà vaig fer el servei militar.
0: Sí, sí. I això va passar a Barbastro mateix, eh?
2: Sí, el divendres sant,
0: I allò va canviar en alguna cosa la teva vida?
2: Allò va canviar tota la meva vida.
0: Per què?
2: Fa 51 anys, Marcel. I me va canviar tot, però tot. Perquè, no ho sé, més sento, més a gust en tot. Va ajudar per la gent. Perquè l'altre dia, però se'n va dir, vaig sentir algo que em va pedir, va agradar molt. Que hi ha molta gent que se genolla davant de Jesucrist. I en canvi m'escup per tots els germans.
0: Està bé aquesta frase, sí?
2: I quantes més? I para perquè no tindré temps, però te n'explicaré una que me va canviar tot. No crec que tingui temps.
0: Com vulguis. Si ho fas curtet, sí. Si no, ho deixem per un altre dia, el que vulguis, Josep.
2: Pues, jo fa uns 10 anys que estic sol. Per desgràcia. Bueno, i estava espant que tindria un gos un gos guapíssim. Van tocar el timbre pel mig de l'hivern. I me'n vaig anar cap baix, hi havia un home d'un petit molt gran i feia un fred terrible. I em va dir si tenia algo de pa o alguna cosa per menjar. I em va fer pujar primer que es dutxés, que es dutxés una roba meva.
0: Espera, que se'ns ha tallat una mica. El vas fer pujar i que es dutxés i li vas donar roba teva, és això?
2: Això.
0: D'acord, continua.
2: I va sopar, va millor. I diu, ara com marxo? Diu, no, que veus tota la nit, que fa molt fred. Veig, aquell home se'n va anar a dormir. El gos va quedar al seu costat tota la nit. Aquell home va estranyar. I l'endemà al matí, quan se va aixecar, va esmorzar. I va marxar per roba neta. I quan va marxar, me va tocar el cap. I va donar la benedicció. Però mai l'home gos m'hauria quedat amb una altra persona.
0: A dormir tota la nit, no?
2: I jo em va estranyar molt.
0: Clar, i no saps qui era ni mai més l'has tornat a veure, entenc.
2: No, jo li he dit, si algun dia passés... Aquí tens una casa. No l'he vist mai més.
0: Déu-n'hi-do. Cada vegada que ens truques, Josep, ens crees una expectativa nova. O sigui, que Déu-n'hi-do. Va, per avui ja en tenim prou d'expectatives, que Déu-n'hi-do. Gràcies per compartir-ho. Una abraçada, Josep.
2: Bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit.
2: Adéu-adéu.
0: Carai, quines històries ens expliquen els oients en aquest programa. La Constança ens truca des de Terrassa. Bona nit.
3: Hola, bona nit a tothom. No, jo preguntava que avui han fet una... Espera, que baixo una mica més.
0: Baixes una mica la ràdio, sí.
3: Han fet una operació per aturar l'Alzheimer, no?
0: Sí, sí.
3: I a veure si tindran èxit. I però preguntava, només es perd la memòria amb l'Alzheimer o hi ha alguna altra malaltia que també puguis perdre la memòria?
0: Molt bé. Aquesta és la pregunta que fas, eh?
3: Sí, perquè tinc una cunyada que l'ha perdut, que fa uns ullets molt alegres i d'allò, però l'ha perdut molt, molt. Però és que no... Com que estàvem en un enterro, no vaig preguntar si era Alzheimer.
0: I vol saber si hi ha alguna altra
3: perquè
0: malaltia que també...
3: Perquè ella caminava i estava bé i feia uns ullets molt alegres, però és clar. Ha perdut totalment la memòria. Uh-huh. Jo pregunto, només es perd amb l'Alzheimer o hi ha una altra
0: Alguna altra malaltia, d'acord.
3: Una altra malaltia.
0: Perfecte, doncs així contestarem.
3: Bueno, gràcies, bona nit a tothom.
0: Bona nit. Queixes des de Llers, bona nit.
4: De Llers, bona nit, senyora Marta Romulosa.
0: Bona nit.
4: Jo no, vostè no l'havia trucat mai. Jo havia trucat moltes vegades amb el senyor Xavier Solà.
0: Sí, senyor, doncs encantada de saludar-te.
4: Molt bé, jo l'he dit perquè és la primera vegada. Ara, escoltar-la, sí, perquè com va plegar el Xavier Solà, sempre he anat escoltant.
0: Molt bé.
4: Avui, perquè, mira, avui m'ha picat que he sentit això de la pràctica de Lleida.
0: Sí, la cooperativa, sí.
4: Sí, i primera observació. Ha sortit, hi havia el periodista i li demana, i era un agent, ha dit que era agent. Bueno, això era un... aviam... una gent. Això era un municipal.
0: Un policia, un guàrdia municipal, sí, sí.
4: Li ha demanat, diu, quin nom? Vale, no l'ha de donar, ja estic d'acord. Ha donat un número. Però parlant en castellà tot el rato.
0: Això el policia?
4: Sí.
0: Sí.
4: El policia municipal, que aquí a l'Empordà, diguem, urbanos.
0: Sí,
4: val?
0: Sí.
4: Bueno, jo estic d'acord que sigui català o castellà, m'és igual. Però en privat pot parlar el que vulgui. Però en públic ens ha de respectar els contribuents que avui hem d'anar a passar a liquidació de comptes ja aquest mes. No entenc. Com, però per què li permeten?
0: De parlar en castellà, vol dir?
4: Sí. És que a mi em sap greu. A vegades em trobo... està en algun bar d'un restaurant, veus dos o tres Mossos, o quatre, entre ells és raro que et parlin en català.
0: Ja.
4: Hòstia, que vull dir, no sé, cansa.
0: Però és així, això passa.
4: Llavors, però és sí. Així perquè ho permetem.
0: Sí, però que nosaltres no podem dir-los, escolti'm, guàrdia urbana o mosso, parli'm en català.
4: Veiem, oi? Nosaltres podem anar, però que s'han de fer unes lleis i unes coses.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
4: Bueno, tot això ja llavors... No, ja te'l segueixo. En el 4 sí tenia. Això, la Generalitat de Catalunya són un venuts. I només buiden que no els falti la cadira.
0: Ja.
4: Però tots, començant sí, sí. Des de l'esquerra, la dreta i tots. Això me n'he donat compte que són una colla de venuts.
0: Tothom,
4: Totalment. Mm. Bueno, deixem-ho això, ja no em vull pas empipar amb això.
0: No, i tant que no. No.
4: Llavors, això de la pràctica, diu palets i caixes de fusta.
0: Uh-huh.
4: Però en cap moment han explicat quina classe de fruita hi ha dintre.
0: No.
4: No ho han dit.
0: Crec
4: perquè
0: que no,
4: segons
0: crec
4: quina
0: que no.
4: Fruita fos, nosaltres aquí a l'Empordà, jo tinc un company, i ja n'hi ha de cooperatives d'aquestes, fa ja molt d'anys que ho han canviat tot per plàstic.
0: Yeah.
4: Llavors, això, el que em sembla, podria ser un palet de fusta i caixes de fruita, que no sigui el que varen abandonar fa 3 o 4 anys i ho tenen allà raconat amb una vora.
0: Això no li sé dir. Ara, quan connectem amb el nostre company intentarem saber si ha pogut investigar
4: quina
0: això.
4: Quina classe de palets de fusta? El palet no sé si els fan servir, però les caixes de fruita aquí, bueno, depèn també de la fruita.
0: Clar, clar, sí, sí.
4: També hauríem de mirar quina fruita, que tampoc han explicat quina fruita és.
0: No ho sabem. Arcofrut de Lleida, a tocar de la pràctica, sí, sí. Intentarem mirar-ho, a veure si ho sabem, i si no intentar investigar-ho a través del periodista que tenim allà.
4: Poder donaran més informació.
0: Sí, potser
4: llavors,
0: sí.
4: Aquesta és la més grossa. Una d'allò d'amoniac.
0: Un dipòsit, sí.
4: Sí.
0: D'amoníac, sí.
4: Llavors, la meva pregunta és, l'amoníac amb la fruita per què serveix? Per netejar?
0: No sé, jo no...
4: No, jo quan he sentit això m'ha quedat molt l'atenció. Dic, clar. Hosti, aviam, amoníac. Amoníac més aviat. No és una cosa fàcil d'allò.
0: Ja. No sé, que netegem... moltes preguntes que, no li, que algú altre haurà de contestar. Sí, sí, tota
4: sí,
0: la raó.
4: Però
0: sí.
4: Aquesta d'amoníac també, déu-n'hi-do.
0: Ja.
4: Perquè, esclar, si netegen la fruita amb amoníac, llavors ja han de fotre cloro i coses per treure l'amoníac.
0: Que no...
4: Perquè l'amoníac, vull dir, no soc químic, però, collons, l'amoníac és fort.
0: I tant, sí, sí, i tant que és fort, sí, sí. Doncs a veure si ens en sortim de tot això.
4: Que pot explotar, i estic d'acord.
0: Mm.
4: Això no ho discutiré. Però jo quan em diuen amoniac, dic, hosti, però per fruita amoniac no sé.
0: O potser ho tenen per netejar, no ho sé, no ho sé, no ho sé.
4: No sé.
0: Hem de encara aclarir moltes coses.
4: Bueno, no molesto més avui, ja n'hi ha prou.
0: No, això no és molestar, això és participar, que és molt diferent. Sí, moltes gràcies per trucar.
4: I a partir d'ara ja un altre dia tornem a trucar.
0: Doncs vinga, l'espero. Molt bé, que vagi bé,
4: gràcies.
0: Bona nit.
4: Adéu-siau. Bona nit.
0: La Claudina, des de la Granada del Penedès, bona nit.
5: Hola, bona nit. Mira, que hi deia del Gaudí, del Parc Güell i això, doncs jo fa anys vaig anar allà al Parc Güell.
0: Sí.
5: Sempre està ple de turistes japonesos, i aquell dia hi havia la jefa, que la jefa era l'emperatriu del Japó. Allà 4 o 5 metres la vaig tindre mirant-me-la fixament i ella també em va tornar la mirada, que encara me'n recordo. Allà amb l'escala aquella que hi ha a la salamandra...
0: Sí.
5: Doncs allà mateix, a 4 metres, la vaig tindre una... Que, bueno, jo perquè sóc, jo sóc estrangera, en parella... Però allà no se'ls pot mirar fixament. Era aquella dona que hi havia abans, que era tan alta i prima i elegant.
0: Sí.
5: Doncs allà aquella mirada encara me'n recordo, i els anys que han passat.
0: Això Claudina ens havia explicat ahir, però ja serveix avui. Això quants anys
5: sí,
0: fa? Quants
5: anys era, fa? Llavors estaven de visita, que ara vindrà el papa, doncs hi havia els emperadors del Japó.
0: Ah.
5: Jo vaig anar aquells dies, mira, casualitat, sense saber on vaig trobar
0: allà. I no van tancar tot el Parc Güell perquè n'és
5: l'emperador? No, em sembla que era ella sola, que amb ell no ho vaig veure, com que la gent no ho sabia o això,
0: doncs no
5: hi havia gaire vigilància.
0: I li va aguantar la mirada,
5: eh? I a 4 o 5 metres, i escolta, em va mirar fixament i encara me'n recordo, tu.
0: Perquè no es pot mirar, no, les emperadrius? No es pot.
5: Sí, bueno, una falta d'educació, això, però ja. No sé, no ho vaig poder evitar i em van mirar fixament, i això no, però la mar de vera, de curiositat, totes
0: clar,
5: dues, em
0: clar,
5: sembla.
0: Clar. Doncs moltes gràcies, Claudina, em fa gràcia aquesta trucada. Està bé, l'anècdota, no sabia que l'emperadriu del Japó havia anat al Parc Güell, mira, doncs està bé
5: saber-ho. Sí, estaven de visita a Barcelona i li van portar amb ell, no havia gaire vigilància ni això... Tampoc no em vaig voler costar més per si cas no em sortís
0: un
5: mosso d'esquadra i em fotés un cop, no?
0: Clar. Molt bé. Gràcies, Claudina, per compartir-ho. Una abraçada.
5: Vale.
0: Bona nit. Adéu. El doctor Duart des de Sabadell, bona nit.
6: Hola, bona nit, Marta, i tots els companys. Tocat una senyora sobre l'Alzheimer.
0: Sí.
6: I si hi havia altres motius, altres causes de pèrdua de memòria.
0: De memòria, sí.
6: Doncs sí, bueno, ho puntualitzaré, només ho diré. Sí, pot haver-hi altres causes, per exemple, inclús factors de factor reversible, vol dir que apareixen i... segons quina etiologia, tornen a desaparèixer, no?
0: Uh-huh.
6: Per exemple, l'estrès, la falta de son, dèficits i problemes nutricionals, és a dir, dietes incorrectes, o a causes més complexes, no? Per exemple, és molt important l'estil de vida i factors psicològics, no? És a dir, gent doncs, que hagi passat un estrès crònic, una ansietat, uh-huh. una depressió important sense un tractament correcte. Hi ha també causes físiques,
0: sí.
6: i mèdiques de nutrició, torno a dir, hormonals, per exemple, problemes amb el metabolisme i tal, vascular, per exemple, els accidents cerebrovasculars o ictus,
0: sí.
6: Disminueixen el flux sanguini, són esclau del cervell, no? I
0: clar.
6: Aleshores poden... provocar una pèrdua de memòria immediata o remota.
0: Uh-huh.
6: Llavors hi ha factors externs, per exemple, el més potser habitual és un traumatisme important, un cop fort, un traumatisme craneal que pot ser reversible, pot ser reversible o no. Esclar, abús d'alcohol o consum prolongat de certs medicaments, altre tipus de drogues, etc., ja de forma crònica, doncs poden avançar i presentar com a símptoma principal o dels principals d'una pèrdua de memòria. És a dir que aleshores, doncs, esclar, quan s'hi ha apareixen aquests símptomes i tal, doncs es té que anar al neuròleg i averiguar mitjançant, doncs, proves que es fan...
0: Quin és el nom i cognom, no?, del que tens. Sí, sí.
6: Sí, exactament, sí. Mm-hmm, sí,
0: perfecte.
6: Perquè hi ha molts tipus, exactament, un tipus d'Alzheimer o demència senil, que no és que sigui el mateix, però són cosins germans, per entendre'ns, en quant als símptomes,
0: clar.
6: I bé, i aleshores, doncs, que no... I, esclar, també hi ha el factor edat, no és el mateix als 40 que als 80,
0: no,
6: que
0: esclar.
6: Vol dir que és molt variable, però tampoc no ens... tornem ara neuròtics per la feina.
0: No. Molt bé.
6: Ni molt menys.
0: Ni molt menys.
6: El que sí que una cosa és tornar-se neuròtics i obsessius i tal, preocupar-se amb aquest tema, i una altra cosa és dir,
0: deixar-ho estar.
6: És l'edat. No, tampoc ni una cosa ni l'altra.
0: Clar, ben fet. Molt bé, doctor, moltíssimes gràcies, com sempre.
6: Cada dia ho feu més bé.
0: Ai, gràcies, doctor. Una abraçada, Eduard.
6: Adéu-siau,
0: bona nit. L'Anna, des de Mirassol, bona nit.
7: Bona nit, Marta, i a tots els teus ignorants. Et volia comentar una cosa que hi va comentar aquesta senyora, que s'havia casat a la Sagrada Família.
0: Sí.
7: Doncs jo t'haig de dir que jo tinc una neboda que també s'hi va casar.
0: Ah.
7: I que simplement hi vaig anar jo, aquest casament, era allà a la cripta. Llavors ho feien a la que hi havia aquella cripta, tan petiteta, però molt profunda.
0: Sí. I d'això fa molts anys, sí, no?
7: Suposo.
0: Quan?
7: Es va casar el 92.
0: El 92, i sí, doncs sí, ja fa uns anys.
7: Sí. I vam anar-hi tots, i precisament encara una altra cosa. Ens va donar una sorpresa, perquè va dir, us donaré una sorpresa. I va ser una de les primeres núvies que es va casar de blanc, tot curta.
0: Ah, mira, anava, veus?
7: Un vestit curt, quasi, bueno, ensenyant el teu noi, curteta.
0: Sí. No anava de llarg, no?
7: No, molt bé.
0: Doncs veus, ahir només va trucar una oient per dir que s'havia casat ella, doncs ara tenim una altra, en aquest cas la neboda de l'Anna.
7: Sí, però està ben segura, perquè jo hi vaig anar-hi i molt bé, molt maca. Era molt mona, també, molt maca.
0: Sí, sé que era bonica, sí, i tant. Sí. Molt bé, Anna, doncs gràcies per compartir-ho.
7: Molt bé, doncs, tant de gust de saludar.
0: Igualment.
7: I fins un altre.
0: I fins un altre dia. Bona nit, adéu-siau. Ens heu deixat, a més, Anna, a més de les trucades al 932-017474, ens heu deixat missatges al WhatsApp del programa, al 667-220-148. Avui hi hem trobat una reflexió de l'Albert des de Vilassar sobre els diagnòstics d'altes capacitats i altres trastorns.
8: Una petita reflexió arrel de tot el sarau que estem vivint amb la vaga de mestres, professors i tot el demés. Hi ha una mancança clara i real de lo que són els mitjans, sobretot per els nens, els nois que tenen deficiències o que tenen altres capacitats o com es digui avui en dia. Ja tinc una edat i em costa això. A mi el que em sorprèn és que, per una banda, estic veient que hi ha molta gent o molts estudiants, nens i nenes, diagnosticats amb TDAHs, dèficit d'atenció i històries d'aquestes, o malalties d'aquestes, diguem-ne, i em sorprèn perquè jo a la meva època no recordo que hi hagués tanta gent amb aquestes diagnòstics. Aleshores, la qüestió que se'm planteja, que valdria la pena que algú que entengués del tema ens ho digués a nivell mèdic, no sé si és que s'està sobrediagnosticant molt nens que són inquiets i que ja per se ja se'ls posa una etiqueta, o és que realment hi ha un problema, diguem, genètic o d'un altre tipus, de que està pujant una generació amb una sèrie de mancances que no sé si és perquè la maternitat ara s'ha retrasat molt, no ho sé. Però em sobta, jo recordo amb tota la meva història d'estudiant, des que era petit, recordo companys de classe que tenien, segurament ara estarien diagnosticats d'una altra manera, i que hi ha dos en tota l'escola, o tres a lo millor, però és que ara veus a cada classe que cada mestre té tres o quatre o cinc. Aleshores, evidentment, sí que necessiten recursos, però la meva pregunta va més enllà, no només els recursos, sinó què està passant a nivell social i a nivell de famílies.
0: Molt bé, és una molt bona reflexió, Albert. No sé si tindrem temps abans d'acabar la temporada de poder abordar-ho, però si no m'ho apunto per poder tractar-ho, si no és ara, que queden poques setmanes per acabar, de cara a l'inici del curs, que estaria bé doncs, d'esbrinar alguna cosa més i de parlar amb algun expert. Vull dir que està molt bé. Gràcies per la reflexió. Era l'Albert des de Vilassar. La Regina ens diu, jo tinc el congelador a menys 18 graus. És poc? Diu, sempre congelo el peix abans de menjar-lo, perquè hi va haver referències d'alguns oients dient que havia d'estar a menys 21, perquè si hi ha algun peix que té l'anisakis o alguna cosa d'aquestes, que s'acabi morint i que ha d'estar com 4 dies. Això és un tema que també estem intentant aclarir. La Marian, des de Lleida, diu: algun doctor o doctora ens podria dir com es generen els polls que es troben al cap dels nens amb edat escolar? És arran de falta d'higiene o a temperatura ambiental? Això ens diu la Marian des de Lleida, que això ha existit tota la vida i que hi ha ningú que et sàpiga donar respostes. Però aquest programa sempre és un misteri i pot acabar sortint una bona resposta. En Josep, des del Parc Güell, diu: d'on surt l'expressió que deia l'avi és tan pobre que no ha bufat mai cullera? I aquesta altra: no és més ric el qui més té, sinó el qui menys necessita. Això és el que ens demana en Josep. En Joan, des de Lleida, diu: volia saber què se n'ha fet de la Marta Carreras, que estava presentant els matins amb l'Ariadna Oltra. Fa temps que no se la veu. I la segona pregunta, volia saber si el director de Catalunya Ràdio, el senyor Jordi Borda, de Castellserà, va començar a Segre Ràdio. Doncs mira, si ens escolta el director i ens vol contestar, doncs mira, ja ho sap. Si no, li demanarem. I l'Aleix, des d'Esparreguera, ens diu: si el planeta és majoritàriament aigua, per què es diu Terra? És la pregunta de l'Aleix. Ara ens truca en Joan, des de Vallcarca. En Joan, bona nit.
9: Hola, bona nit, Marta. A veure, es diu Terra perquè en el fons del mar hi ha terra, eh?
0: També.
9: Cuidado, eh?
0: Sí, sí, i tant.
9: És que els oceans i els mars són grans bosses d'aigua, però extensions d'aigua, no bosses. Però no els oblidem que en el fons hi ha terra.
0: Sí, sí, tota la raó.
9: Jo, vaja.
0: Tota la raó.
9: Home, esclar. Aleshores, una cosa. Jo volia demanar a veure sobre el Sant Pare.
0: Sí.
9: Algú ha pensat que aquest Sant Pare és més jove que nosaltres ja?
0: És, sí, sí, és jove, és més jove, és un dels més
9: és
0: joves,
9: clar,
0: no?
9: El papa Francesc, per exemple, era més gran que jo. Mm. Jo anava tirant allò, mira tu, és més gran aquest. Però és que ara ja no, ara aquest home, jo ja tinc 82 anys, ell en té 70 i pico.
0: O sigui que... Sembla que 70, eh? O no sé.
9: No gaire més.
0: No gaire més, no? No, no.
9: I després una altra cosa. Forçosament es té que canviar el nom.
0: Això, sí, 70 anys, eh?
9: No, o sigui, ara, en aquell moment que diuen que nombre sí. Les lleixes per tal i qual i qual, sí. Que no diguin, per exemple, jo seria Joan 25. Esclar que a mi ja no em faran pas Sant Pare.
0: No, jo crec que no, Joan.
9: No?
0: Jo crec que no et faran Sant Pare.
9: A mi no? Ah, no, home, no. No, ai, no ho sé. Escolta, tot de pitjors n'hi ha, eh?
0: No, però no ho dic per pitjor, que ho faries molt bé, però em sembla que necessites una carrera prèvia, eh? Que no
9: estic... I tant.
0: No, això, casat, amb filles, no, malament, eh?
9: Malament.
0: Tu vols saber per què es posen aquests noms, eh? Per què es canvia el nom?
9: Sí, perquè el Piu, per sempre, quan vàrem néixer tots, molta gent que... els que som grans, hi havia el Piu 12, no? Uh-huh. Després, esclar, tots han set gent gran fins a arribar amb aquest i dius, ai carai tu, aquest noi és aquest molt noi, més jove que tu.
0: Aquest noi, diu.
9: Fem?
0: Sí, molt bé. A veure qui ens sap explicar el perquè del canvi de nom. Ja està.
9: Vale, guapa.
0: Perfecte, que vagi molt bé. Adéu-siau, bona nit. Fem una cosa, com que intentarem connectar d'aquí res amb la nostra companya Lleida per saber com està aquest incendi d'aquesta cooperativa agrària, Oriol, si et sembla, fem la publicitat ara i després ens n'anem cap a Lleida a veure com estan les coses.
10: Les dones i els dies.
1: Amb Montse Virgili.
11: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
10: Per orelles fines i cors oberts.
11: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
10: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
11: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
1: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
11: Però què pensava que era la intel·ligència?
12: Tot costa.
13: La temporada del 10.
14: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
15: Buah, moltíssim. Com un cervell. Això és màgia pura.
16: 10 temporades ja.
17: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
1: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
17: Per molts anys i que en feu molts més.
0: Va, que són 1:45 i ara sí que podem anar cap a Lleida per saber amb el Pere Joan Álvarez com està la situació d'aquest foc que s'ha declarat en una cooperativa agrària de Lleida que ha fet confinar una part de Ciutat Jardí i que hi havia aquesta preocupació sobre un dipòsit d'amoníac, a veure com estan les coses. Pere Joan, bona nit.
18: Hola, bona nit, Marta.
0: Com està tot?
13: Doncs aquí continuem acompanyant els veïns que han estat desallotjats ja fa bona estona de casa seva per aquest dipòsit d'amonia, que és el que amoïna els equips d'emergència, que pogués escaltar. És un dipòsit que refrigera les cambres de fruita i, per tant, és a dins de les instal·lacions d'aquesta cooperativa Arcofruit, que és la que està cremant no només els palots de l'exterior, que són milers, sinó també la mateixa nau. I, per tant, els veïns han estat desallotjats de forma preventiva perquè no hi hagués cap tipus de problema si esclatava aquest dipòsit d'amoníac. El foc està ben viu, les flames són ben altes, el fum també es veu i és visible des de molts llocs de Lleida, no només de la ciutat, sinó de poblacions al voltant com el Picat. Som en cases unifamiliars, és la zona alta, més enllà de l'Hospital Arnau de Vilanova, per la gent de Lleida que s'ubiqui. Som a Ciutat Jardí i, per tant, doncs esperant que la Urbana i els Mossos d'Esquadra donin l'okay per poder tornar a casa seva, però primer han de rebre l'okay per part dels bombers. Recordem que hi ha dos bombers per un cop de calor atesos de forma lleu. Sembla ser que hi ha ara unes indicacions dels Mossos d'Esquadra. Preguntarem...
0: Sí, sí, fes tranquil, pregunta, perquè igual hi ha novetat. I mira, aprofitem que estem en directe.
13: A veure, hi ha alguna novetat? Perdoni, en directe, hi ha alguna novetat? No, eh?
0: Ara vindrem vostès.
13: Sí, què els hi han dit a vostès? Què els hi han dit?
16: Que bueno, que entrarem a la casa amb la policia, bueno, amb els Mossos, i mirarem a veure com està, si ens podem quedar o ens hem de quedar aquí fora.
13: Els hi han de dir si poden tornar a casa seva.
16: Sí, ara hem d'esperar a veure, ens acompanya ara un mosso. A veure què tal.
0: És a dir, que encara no està clar.
16: Que fa estona que estem aquí plantats.
13: No. Encara no està clar, gràcies. No. Encara no està clar, encara no està clar.
0: Són molts veïns, Pere Joan, ho saps?
13: Sí. Són desenes, eh? En aquest carrer, doncs, jo ara mateix puc veure una trentena, però he anat a un altre carrer que també dona en aquesta zona de l'incendi i hi havia una trentena més. Sí.
0: Són uns quants. Escolta'm una canalla. Cosa, abans un oient preguntava això del dipòsit d'amoníac, ja ho has resolt tu, perquè és el que refrigera les cambres de fruita. Sabem de quina fruita estem parlant? Quina fruita hi havia dins o no?
13: No.
0: Us ho han dit? No us han dit.
13: És una cooperativa fruitera, ara podria estar doncs, iniciant la campanya... Sí, inicien la campanya de la fruita. Podrien ser nectarines, préssecs o
0: cireres.
13: Sí, paraguaians. El que cremaven són els palots, milers de palots que hi havia fora, i després la cooperativa, les instal·lacions també han col·lapsat. Per tant, no sabem què és el que hi havia dins, però en tot cas és incipient, la campanya ja acaba de començar i, per tant, podria haver-hi qualsevol fruitadors, que és el que es cull a principi de la campanya de la fruita.
0: Molt bé. Doncs... deixem que continuïs aquí, si hi ha qualsevol novetat, doncs ara ja anem al butlletí de la una. Gràcies, Pere Joan.
13: D'acord, bona nit, Marta.
0: Adéu-siau, bona nit. Falten 20 minuts perquè sigui la una. Jo crec que ha arribat el moment de posar una mica de pau.

0: Illes de Pau.
1: Ara us explicarem com una residència per pacients amb discapacitat intel·lectual es va convertir en una illa de pau, però no per cap dels seus usuaris, sinó per un dels becaris. Era un becari atípic, perquè ell treballava en un sector molt diferent i va anar a fer unes pràctiques quan tenia 40 anys i s'havia apuntat a un curs per cuidar gent amb dependència. Aquest home és en Miquel, un veí de Vallirana, que ara té 54 anys, va entrar a la residència en el moment emocionalment més fosc de la seva vida i en va sortir curat i mentalment més fort que mai. En Miquel ha volgut compartir la seva història amb la nostra companya Judit Prepinyà.
2: Miquel, tu vas trobar una illa de pau fent de becari a 40 anys?
3: Sí, a mi fer de becari i estudiar un primer grau de formació professional a sociosanitari, que ara li diuen atenció a persones amb dependència, em va salvar la vida. Vaig trobar la meva pau i és com si tornés a néixer. Les meves prioritats, veure què és important a la vida, que malgrat els problemes que tens, som afortunats, si ens comparem amb altres coses, no? Que tenim sort, malgrat els problemes que tenim.
2: Et va canviar la vida perquè et va canviar el punt de vista.
3: Sí, la història comença amb un divorci molt dolorós, molt dur. Llavors, jo com a pare tenia la necessitat de sempre estar les 24 hores amb el meu fill. No estàs preparat psicològicament, els pares tampoc estem preparats psicològicament per veure els fills un dia sí, un dia no, o cap de setmana alterns, no? Llavors, no sé gestionar aquest dolor. Em supera.
4: I t'estimo molt, i t'estimo molt, i també tinc por.
3: Suposo que ara, amb la distància, és fàcil dir que causen una depressió i no tens les eines, no les trobes, no sóc capaç d'en sortir-me. Llavors, el primer que faig és posar-me en mans d'un psicòleg. Vaig al psicòleg, però no m'ajuda. Vaig una visita, ho intento, em dona unes pautes que jo ja feia, però no me n'en surto. Quan et separes, tornes momentàniament a casa dels pares. I casa dels pares, tot i que t'ajuden, tot i que tinc molta sort de la família que tinc, la sensació que tens és de fracàs, perquè tornes enrere.
4: Van plorant els núvols grisos i ens fan enyorar el bon temps, el record del que vam ser.
3: Llavors el que intento fer és, faig molt esport per cansar el cos, per poder descansar, per poder dormir, perquè quan tens un problema molt greu, molt intens, fins i tot no pots dormir. I llavors tens la necessitat de poder descansar, agafar forces, perquè tu, quan estàs amb el teu fill, has de ser el superheroi que el teu fill veu en tu, no? O sigui, el meu fill tenia, quan jo em vaig separar, tenia 4 anys, no? Què passa? El que se m'acut és posar-me a estudiar. Posar-me a estudiar significa tenir el cap ocupat. I tenir el cap ocupat significa, és un principi per sortir de la depressió, de no estar sempre pensant en el mateix. Què és el que m'hi poso a estudiar? Tècnica en atenció sociosanitària. Això fa que sociabilitzes amb més gent, que fas grups de treball i dones un exemple també, d'alguna manera, al teu fill. Són situacions que, per exemple, jo en aquella època li prenia la lliçó al meu fill, però és que després ell em prenia la lliçó a mi.
2: Estudiàveu junts?
3: Estudiàvem junts. Eren edats molt avançades, o sigui, el meu fill tenia en aquella època 8 anys, 9 anys, no?
2: Estudiar una cosa que no té res a veure amb el que et guanyes la vida, amb la teva professió. Per què tries ajudar a gent amb discapacitat mental?
3: Perquè penso que tinc la necessitat d'ajudar els altres. Jo necessito ajuda, això és evident, i no trobo les eines. Però jo crec, d'alguna manera, la meva forma de ser, el meu caràcter, jo m'admiro molt en la meva mare en aquest sentit. Per què? Perquè és una dona molt petitona, però és un miure, és una dona molt forta, és una dona que sempre està predisposada a ajudar els demés. I jo també tinc aquest tarannà d'ajudar els demés. Sempre m'ha agradat ajudar els demés. Llavors, per què la discapacitat? Doncs perquè és un col·lectiu que necessita molta ajuda, poc visibilitzat. Jo crec que els hi puc ajudar, però el més important és que crec que ells m'ajudaran a mi, perquè em faran veure un món que jo desconec totalment, que no sé si tinc la preparació, però l'afronto amb valentia. i la sensació i la intenció de que és al revés, de que són ells que m'ajudaran a mi.
4: Tan estrany i tan bonic, entre el miracle i el desastre jo en vivim.
2: Passeu a punts i estudieu amb el teu fill, però les pràctiques d'aquests estudis els has de fer a una residència on viu gent amb discapacitat mental. On és aquesta residència? Per què la tries?
3: Jo vaig escollir les pràctiques una residència a prop de la feina, simplement per un tema logístic, perquè podia aparcar el cotxe a la feina. Sí que és veritat que jo volia fer les pràctiques amb el col·lectiu de discapacitat intel·lectual. No ho sé exactament. Són coses que et venen i que creus que t'aniran bé.
2: Creies que t'aniria bé, i el primer dia que hi arribes, què passa aquell primer dia?
3: Jo em presento a la direcció, però clar, ells ja veuen que jo sóc un becari, una persona per fer pràctiques diferent a tothom, per edat, simplement per edat, perquè jo tenia 40 pocs anys. I ells em pregunten, què fas tu aquí? Per què has escollit això? I els explico una mica la meva situació, no? Bueno, que estic passant per un mal moment i que estic segur que ells em poden ajudar. I així ho van acceptar ells.
2: De tots els usuaris que hi havia ingressats allà, hi ha almenys 4 perfils, ens deies, que recordarà sempre més.
3: Sí, hi ha 4 persones que me les portaré al cos sempre, de per vida. Em van canviar la vida. Una persona ja gran, amb uns 60 anys, que tenia un problema de mobilitat. Anava molt a poc. Doncs jo cada vegada que anava a la residència, ell ja preguntava per mi i m'estava esperant. Aquest senyor era un gran aficionat del Barça i cada vegada que em veia, sempre em deia, com ha quedat el Barça? Com ha jugat? Qui ha marcat gol? I jo cada dia li explicava que el Barça havia guanyat, que era un golarro de Ronaldinho, de Messi, que havien jugat espectacular. Cada dia, per aquest senyor, cada dia el Barça jugava i a sobre guanyava. I llavors era un moment de felicitat per ell i per mi. Jo passava una estona molt divertida, molt divertida.
4: Hace días que te observo contado con los dedos. Muchas veces te has reído.
3: Recordo una persona també de mitjana edat que estava en cadira de rodes, que jo li deia el Peque. Li deia el Peque perquè era enorme aquest senyor. Era molt gran, tenia molta força, no? Ell tenia problemes per parlar, però es feia entendre. Sempre que entrava jo al menjador, ell cridava, aixecava la mà i em cridava. Era una referència perquè jo anés a la seva taula i m'hi posés una estona a jugar amb ell. Jo sempre feia amb la juguesca de que, ostres, que no tens força. Jo li donava sempre la mà i li deia, apreta.
4: Te tendo

0: i jo sempre reia, i ell reia molt, ell no parava de riure. Jo li posava els dits, però ell era més trapella que jo, perquè ell sabia que si m'agafava la mà em faria mal. I era aquesta juguesca que teníem tots dos. Moments molt divertits. O sigui, dintre de la discapacitat, dintre d'aquell caos, dintre d'aquesta tristor, hòstia, passava en un moment que era màgic. Tornàvem a riure. I això a mi, d'alguna manera, em curava per dins. És així. Aquesta felicitat que es vivia allà, dintre d'aquell món que era com un petit món que poca gent coneix, no? Perquè no donem visibilitat a la discapacitat, i aquests petits mons que hi ha dintre dels hospitals, a mi allò em va curar.
1: Que sembla un somni, però està passant. L'angoixa marxa i mira de lluny.
0: Era una sortida, o sigui, començava a saber gestionar els meus sentiments. Veia la vida d'una altra manera. O sigui, em sentia molt afortunat de tenir un fill amb salut, de poder jugar amb el meu fill, de fer rialles. Veia la vida d'una altra manera, veia la vida en colors. La veia d'una altra manera, em va curar.
2: Crec que recordaves algun altre perfil.
0: Sí, aquest és una mica, és un perfil més trist, però que d'alguna manera connectàvem. Hi havia un nano que portava unes pròtesis, i la meva feina era sempre a l'hora de sopar, amb ell i amb ell, amb una taula, ell i jo sols, no podíem estar amb ningú més, i jo el que faig és treure-li aquestes pròtesis per donar-li de sopar. I a mi doncs vaig preguntar, digue, hòstia, aquest nano veig que pot moure les mans, que se n'en surt, no? Per què porta les pròtesis, no? Llavors, porta les mans aixecades amb aquestes pròtesis perquè no es gratés la cara. Es feia unes ferides molt greus i l'única solució que havien trobat era portar aquestes pròtesis durant tot el dia, menys a l'hora de sopar i a l'hora de dormir. Aquesta va ser una història molt dura d'aquest nano, molt dura. Hi ha discapacitats intel·lectuals que veus que no pots comunicar-te de cap de les maneres.
1: Hace días que me fijo, no sé qué guardas ahí dentro.
0: Ho intentes, fins i tot amb la mirada. I no hi ha manera. En aquest noi no vaig trobar la manera de poder connectar. És dur, però a vegades aquestes experiències dures et fan veure la vida que d'una altra manera.
2: I encara hi ha, crec, un quart resident.
0: Sí, dos més. Hi havia una noia, era jove, era de mitjana edat també. Amb aquesta sí que podíem interactuar. O sigui, no podia parlar, feia sorolls. Però fins i tot així, quan jo li posava el pijama juntament amb el treballador social, posàvem uns coixins a les cames perquè et trobes gent que els ossos estan doblegats. Llavors jo feia força a les cames, les obria i posava un coixí. I després, clac, es tancaven les cames. Però aquesta noia, amb la mirada, sí que podíem interactuar. I tu ja veies que estaves fent un bé, que aquell dia que posaven, m'ho invento, el pijama de color rosa i el coixí verd, doncs ja era una festa. Ja era un dia diferent dintre de les seves vides. I després també hi havia una noia, aquesta era una dona molt gran a l'entrada sempre, i sempre et saludava, et donava un petó, i sempre et deia, demà marxo, demà la meva germana i marxo cap a Castelldefels.
1: Si salgo corriendo, tú me agarras por el cuello, y si no te escucho, grita.
0: I cada dia te la trobaves. I llavors sempre fèiem pues, unes rialles, no? Dic, una altra vegada estàs aquí, però què ha passat? No, sí, demà marxo, demà és l'últim dia, ja marxo. O sigui, veus també una mica que, tot i que ja estan molt ben cuidats, hòstia, aquesta sensació de tenir llibertat a l'hora de poder escollir tu de on et pots quedar i on vols estar, m'entens? I jo cada dia ja passava 4 hores, pràcticament, i veia com aquesta gent amb els seus problemes, d'alguna manera, em van treure un somriure, que feia molt temps que no el tenia, i totes aquestes experiències li explicava al meu fill, i tots dos doncs, parlaven d'aquestes experiències, que són molt enriquidores. Li feia veure una altra visió de la vida. Jo crec que, d'alguna manera, ell també es va empapar d'aquestes coses. Perquè, a dia d'avui, el meu fill és gran, té 23 anys, i, casualitats de la vida o no, jo sóc el pare i no sóc objectiu, però crec que també el meu fill té un do amb les persones. És una persona també que ja el veus que li agrada ajudar per moltes coses que han passat, perquè ell ha sigut monitor d'escola i han passat coses, no? I ara mateix el meu fill s'acaba de graduar a treballador social. són aquelles casualitats de la vida.
1: Suéltate y cuéntame bien, aquí estamos para eso, pa' lo bueno y pa' lo malo.
2: Ens ha citat abans la teva mare, que també és una dona que ha gaudit ajudant els altres. I quan es va jubilar, tu també li vas donar un consell en aquest sentit.
0: Clar, mama, per què no fas un voluntariat? I la dona, amb 77 anys, fa un voluntariat amb nens malalts amb càncer, que és molt bèstia també, perquè crec que s'ha d'estar preparat psicològicament. I la tia ho fa.
2: Aproximadament, quant temps hi vas estar a la residència?
0: Com 7 mesos, les pràctiques van trigar 7 mesos. Jo anava 2 dies a la setmana i a l'estiu anava 2 dies a la setmana i algun cap de setmana. Els caps de setmana que no estava amb el meu fill, llavors feia pràctiques també a la residència.
2: Vas entrar en aquesta residència quan tu estaves en un pou i vas sortir fet aquell superheroi que volies ensenyar al teu fill?
0: Sí, sí. Tu caus en un pou fosc. I llavors jo vaig trobar allà, d'alguna manera, la força per sortir-me i la sensació de que de ser un superheroi, de que podré amb tots els problemes de la vida.
1: Un punt de llum, un pou de pols, fes-me tocar el sol.
0: Vaig sortir molt fort psicològicament d'aquesta experiència. És una experiència que li recomano a tothom, perquè a la vida tothom té curves, tothom té problemes i ningú ens ensenya, o sigui, tinc 54 anys i crec que estem com programats d'alguna manera o t'han ensenyat des de ben petit a tenir sempre èxit, a sempre anar per totes, no? Però ningú, ni a les escoles, ni les famílies, crec que en aquella època en sabien com gestionar el fracàs, com gestionar la decepció, totes les curves que ens vindran a la vida. És

Doncs així hem arribat pràcticament a la una de la matinada, res menys d'un minut i ja hi serem. Això vol dir que a aquesta hora baixen els companys dels serveis informatius i ens posen al dia del que passa, sobretot d'aquest incendi en aquesta cooperativa agrària de Lleida. Ara en sabrem l'última hora i de la resta de notícies, com sempre, de l'actualitat. Després del butlletí tornarem aquí a la segona hora de la nit dels ignorants amb més preguntes, amb més respostes i encara amb més converses i més històries que us hem d'explicar. Així que de seguida tornem. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès a una nau industrial que ha acabat col·lapsant. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí, una zona residencial a tocar de la cooperativa. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al pla Procicat i també s'ha demanat als veïns de la zona que es confinessin. En les tasques d'extinció hi han arribat a treballar més d'un centenar d'efectius. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
2: Hola, bona nit. Nosaltres som al centre de comandament situat al tanatori de Lleida, això és a la zona alta. L'incendi s'ha declarat, recordem-ho, minuts abans de les 10 de la nit ha començat a cremar milers de palets de fusta de la cooperativa Arcofruit i s'ha propagat a les naus de l'empresa, el que ha col·lapsat. Els veïns han estat desallotjats preventivament davant la possibilitat que esclatés un dipòsit d'amoníac que serveix per refrigerar les cambres de fruita. Ens ho deia

0: El Catalunya Nit, aquest veí.
1: He sigut jo el que ha trucat a la policia perquè vinguessin a... que he vist les primeres flamarades de dintre de, des de dintre de la cooperativa. S'han tret a tots a casa perquè hi ha un possible depòsit d'amoníac que podria explotar.
0: Hem de dir que hi ha dos bombers atesos de forma lleu per un cop de calor. Les flames són ben visibles des de ben lluny i encara estan vives. Per tant, el foc crema costarà molt de que al llarg de la nit es vagi controlant la situació. Ara mateix el foc està ben viu. Pere Joan Álvarez, Catalunya, Ràdio Lleida.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'Estadi Olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos. És la tercera visita d'un papa de Roma a Catalunya, després de les de Joan Pau II i de Benet XVI. El papa es compromet a fer de l'Església un espai segur després de reunir-se amb 6 representants de víctimes d'abusos sexuals. Lleó XIV demana als bisbes espanyols que escoltin els supervivents i qualifica de plaga els abusos. Diverses associacions de víctimes que han quedat fora de la trobada lamenten que el pontífex no hagi volgut escoltar també les seves veus. Israel i l'Iran aturen els atacs mutus desfermats al cap de setmana arran del bombardeig israelià a Beirut, al Líban. Teheran i Tel Aviv, però, avisen que respondran amb contundència a qualsevol nou atac. L'ofensiva israeliana continua al sud del Líban amb un balanç d'almenys 7 morts aquest dilluns. I aquest dimarts, més de 45.000 alumnes començaran una selectivitat marcada per la vaga de docents i la visita del papa. Els sindicats es comprometen a no fer cap protesta abans que comencin els exàmens i el govern insisteix que l'arribada del pontífex no coincidirà amb l'inici de les proves. El primer examen serà el de llengua castellana i literatura. Un estudi referma el bon estat de salut dels cineclubs, amb xifres molt destacades, més sessions que mai, gairebé un 30% de les quals en català, i prop de 150.000 espectadors. Segons l'informe de la Federació Catalana de Cineclubs, el 2025 aquests espais culturals van programar més de 2.300 sessions, una xifra que representa un màxim històric. Pel que fa a la xifra d'espectadors, el total és gairebé idèntic que l'any anterior i els gairebé 150.000 espectadors confirmen una tendència ascendent. I si el 2024 un 17% dels films programats pels cineclubs eren catalans, el 2025 el percentatge va pujar fins al 23%. La pel·lícula que més es va projectar l'any passat en cineclubs federats va ser Los Destellos, de Pilar Palomero, seguida del 47, de Marcel Barrena, Salve Maria, de Marc Coll, i Sorda, d'Eva Libertat. A esports, el Barça de bàsquet arrencarà aquest dimarts les semifinals de la Lliga ACB enfront del Tenerife. El base del Barça, Nicola Provítola, ha deixat entreveure que marxarà al final de temporada. A causa d'aquest partit de bàsquet, el decisiu cinquè enfrontament Barça-Igualada de semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins s'haurà de jugar a Blanes. El seleccionador espanyol de futbol, Luis de la Fuente, està convençut que el blaugrana Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial de dilluns vinent contra Cap Verd, però veu complicat que jugui de titular. Aquesta matinada, amistós de preparació mundialista, Espanya-Perú a Mèxic a partir de les 4. I la pròxima lliga de primera començarà el cap de setmana del 15 i 16 d'agost. Ho ha decidit un jutge que, d'aquesta manera, dona la raó a la Lliga de Futbol Professional en contra de l'Associació de Futbolistes que volien començar una setmana més tard.
3: Fins aquí les notícies.
4: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
4: Leire Díaz, bon dia.
6: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
4: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
6: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
4: Jordi, bon dia.
8: Bon dia. Digues. Tenim un problema que hi ha un veí que fuma porros, provoca moltes molèsties.
9: La persona amb un element privatiu, com és la seva terrassa, té tot el dret de fumar.
4: Candela Peña, què passa?
10: Quina il·lusió. Oh, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
5: Sí. De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: Una de la matinada i 7 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. El 932017474. Ara hi tenim en Pep des de Mataró. Bona nit.
1: Hola, bona nit. Què tal?
0: Molt bé, i tu?
1: Bé, mira, anar fent. Escolta, jo el que volia preguntar, perquè em pica molt la curiositat sobre el viatge del Papa, és sobre el vehicle, no?, el Papa Mòbil.
0: Sí.
1: Perquè és que per Madrid es desplaça amb el Papa Mòbil. I després, quan ve a Barcelona, també el té. Com els traslladen, aquest cotxe? O en fabriquen un per aquí i en tenen un per Barcelona i un per Madrid? O venen de Roma?
0: Jo vaig veure que el de Madrid va arribar abans que ell i va arribar de Roma, crec, eh?
1: Sí, però, per exemple, el viatge d'avió són 3/4 d'hora, no? De Madrid aquí, el porten a l'aeroport. I després aquest cotxe, com el traslladen aquí a Barcelona?
0: Mira, doncs a veure
1: per si... Perquè el tinguin a l'aeroport.
0: Com que no ho sé, a veure qui ens ho sap dir, si no, com que nosaltres demanem a Montserrat, ja investigarem.
1: Vale, vale, perquè és que són uns Mercedes últims models,
0: sí, sí.
1: 4x4, i clar, i no crec que en fabriquin, que en tinguin, o que el comprin un aquí i en tinguin un altre a Madrid.
0: Jo crec que no. Jo crec
1: és
0: que
1: tot
0: no.
1: Raro, això.
0: Sí, sí. A veure si algú ens ho sap dir, i si no, ja et dic, ho investigarem, perquè a Montserrat suposo que també hi pujarà.
1: Sí, clar, també, bueno, però a Montserrat
0: no
1: ja
0: serà si pujarà.
1: Que tindrà l'aeroport de Barcelona.
0: Potser no hi pujarà el Papa Mòbil a Montserrat. És que no ho sé si pujarà el Papa Mòbil a Montserrat. Potser no, eh?
1: Pues la veritat és que no ho sé, però...
0: No, demà no investiguem.
1: És un vehicle de molts duros, i clar, i m'estranya que els tinguin així de piles.
0: No, de dos en dos, no crec. Però a veure si algú ens ho sap dir, si no, o demà ho investiguem, que serem per allà i algú ens ho sabrà dir. D'acord?
1: Perfecte.
0: Molt bé, Pep, moltes gràcies.
1: Vinga, que bona vagi nit, bé, bona nit, adéu.
0: En Jordi, que està en ruta, bona nit.
2: Hola, bona nit, Marta.
0: Com estàs?
2: Què tal?
0: Bé, i tu?
2: Jo, aquí, pues mira, començant la jornada laboral, i ja volia trucar la setmana passada, perquè fa qüestió de dues setmanes que hi ha moltes, no sé com dir-ho, papallones, borinots aquests de nit que se t'enganxen al vidre,
0: sí.
2: I fa qüestió de dues setmanes que han començat a aparèixer i, per exemple, avui, segons quin tram de carretera fas, n'hi ha moltíssimes.
0: De papallones d'aquestes de nit, eh?
2: Sí, això que sí. Hi ha llocs que sembla que nevi i tot, de tantes
0: Ostres.
2: Que n'hi ha. I clar, amb el vidre pla, com té un camión,
0: doncs
2: et queden tot el cotxe diferent.
0: Enganxades, no? I la feina que
2: sí.
0: tens...
2: Sí, sí. Una vegada ja ho ve preguntar i el professor Martí Boada, em sembla
0: sí,
2: que es diu.
0: Sí, el naturalista, sí.
2: Sí, ens va contestar que a vegades el Xavier el portava de tant
0: sí.
2: en tant i fèiem un qüestionari. Bueno, i ho va contestar i ja ni me'n recordo el per què.
0: Doncs
2: però
0: a veure.
2: Ha sigut qüestió de dues setmanes.
0: En dues setmanes, allò, moltes més papallones de nit que no pas abans.
2: Sí, abans te'n trobaves, jo què sé, una... Bueno, sempre n'hi ha hagut alguna, no? Però és que ara és... Depèn del tram de carretera que fas, és al·lucinant les que hi arriben
0: les
2: a veure.
0: Les que arriba bé. Doncs va,
2: sí,
0: a veure
2: i
0: segur.
2: I respecte al senyor que ha trucat ara, que ha demanat allò del Papa Mòbil i això...
0: Sí, sí.
2: Jo ve sentir, i em sembla que ho han dit aquí a Catalunya Ràdio, que aquests vehicles els van a buscar un avió de l'exèrcit a Roma,
0: sí.
2: de l'exèrcit espanyol.
0: Sí, sí, a Madrid van arribar directament, tens raó, perquè aquesta imatge jo l'he vista, sí.
2: Sí, i llavors el Papa, em sembla que a Montserrat no hi anirà amb el Papa Mòbil. Em sembla que tindrà un vehicle allà dalt, que em sembla que hi anirà amb helicòpter, i allà dalt hi haurà un vehicle per... Perquè, clar, l'helicòpter durà per a, no sé, a on paren els autocars, igual, allà és una mica ample o...
0: No ho sé,
2: I llavors
0: no sé
2: allà, ell, jo vaig sentir que agafaria un vehicle per anar fins a la Basílica.
0: Mira, doncs, com que demà serem allà, doncs a veure què
2: sí,
0: podem,
2: exacte, demà,
0: a veure què
2: demà,
0: podem esbrinar.
2: Molt bé.
0: Jordi, pues a veure si responem això de les papallones. Gràcies,
2: sí,
0: bona feina.
2: Mira, ara aquest tram d'aquí, baixant de Calaf, cap a Torà, n'està ple.
0: Ple de tot, ple. Déu-n'hi-do. Va, a veure si ens ho responen. Gràcies, que vagi bé,
2: vinga,
0: bona nit.
2: Gràcies, adéu. Bona nit, adéu.
0: Estem pendents que possiblement d'aquí poca estona podem saber alguna cosa més sobre la situació de l'incendi de la cooperativa de fruita Arcofruit de Lleida, perquè en principi hauria de comparèixer algú des d'allà per saber l'última hora. Si és el cas, doncs hi anirem, perquè volem saber doncs, com està la situació, si la gent pot tornar a casa seva, una mica quatre detalls més, perquè encara ens ha dit fa una mica menys d'una hora en Pere Joan que encara continua cremant. Però ara tenim en Quim des del barri de Sant Andreu a Barcelona. Bona nit.
3: Hola, bona nit, Marta. Mira, és referent a la pregunta que s'ha fet aquest home del Papa Mòbil.
0: Sí, el Papa Mòbil.
3: És que en van arribar dos. L'un va anar cap a... van descarregar a Madrid, per dir-ho manera,
0: sí.
3: I l'altre està aquí a Barcelona.
0: Ah, aquesta no la sabia, doncs.
3: Ei,
0: ja el tenim aquí, el Papa Mòbil, doncs.
3: Sí, no està aquí. Quan va arribar el Sant Pare, el diumenge era?
0: Crec que sí, diumenge a Madrid, no? Sí, demà arriba aquí, sí, sí.
3: Exacte, m'arribi, sí, doncs els dos. No recordo si van arribar, aquí va arribar dissabte, i l'altre també ja dissabte vam fer cap a Madrid, diguem, però que l'un és aquí segur.
0: Molt bé, doncs així ja ho hem resolt, ja la investigació està feta.
3: D'acord, doncs.
0: Moltes gràcies.
3: De tu, bona nit.
0: Adéu-siau, bona nit. Veus? Tenim oients que estan molt ben informats i ja sabem que hi havia un Papa Mòbil a Madrid i l'altre ja és aquí. Però té raó que a Montserrat jo crec que el Papa Mòbil no hi és i que el que faran és per tots els carrers que ha de passar per Barcelona i després per anar a la Basílica a la Sagrada Família, ja ho diré, no encara diré alguna altra cosa, m'equivocaré, i després quan vagi a visitar l'Església de Sant Agustí, en tots aquests llocs, doncs sí que hi ha d'anar amb el Papa Mòbil i evidentment això afectarà tots aquests recorreguts i això evidentment doncs afectarà la mobilitat. Per tant, demà, entre els nanos que comencen la selectivitat, que hi vagin amb temps, que ara ja tots deuen dormir, però vaja, i que si s'han d'esperar a la tarda, que no vagin a casa a dinar perquè la mobilitat serà complicada i, a més, com sabeu, encara hi ha convocada manifestació dels mestres i professors. També està convocada demà. Crec que és més cap a la plaça Espanya, diria, ara ho dic de memòria. Però vaja, que demà serà un dia complicat de mobilitat per totes aquelles persones que us hagueu de moure obligatòriament, doncs heu d'estar molt pendents de per on es pot passar i per on no. Deia que estem fent una mica de temps per intentar connectar amb Lleida, així que des d'allà ens puguin confirmar que compareix, no sé si compareixerà l'alcalde.
4: Sí, és l'alcalde, sí.
0: El Pere Joan. Pere Joan, sí. Estàs en directe aquí.
4: Sí, estic en directe. I l'alcalde també ens atén. Sí, ara mateix.
0: Doncs vinga.
4: L'escoltem.
5: Bona nit. Compareixo davant dels mitjans de comunicació, m'acompanya la delegada del govern i el cap dels bombers de la Generalitat a la regió de Lleida, bueno, per informar-vos doncs, que efectivament al voltant de les 10 de la nit s'ha rebut un avís, s'havia iniciat un incendi en Arcofruit, que és una empresa del sector agrari. Inicialment l'incendi s'ha produït a l'exterior, a la zona on hi havia els palots de la campanya agrària, i s'ha anat extenent per tot el recinte. En principi no cal lamentar pèrdues ni danys personals i encara és aviat per fer valoracions d'altre tipus. Els veïns que hi ha al costat, que són veïns i veïnes de Lleida, de l'urbanització de Vilamoncada, en primer moment han estat se'ls ha demanat que retiressin a les línies de seguretat. En aquests moments estan confinats i per l'altre costat dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb tres persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de dany. Així que, en principi, Bombers sembla que té la situació controlada. Esperem que serà llarga la nit, en tant en quant els materials que acompanyen els magatzems agraris tenen doncs, unes característiques constructives que fan que s'hagi d'estar matent i, a més, estaran durant tota la nit. S'han desplaçat vehicles de tots els parcs que han pogut i bueno, s'està treballant amb intensitat per acabar de controlar el foc i que no ho vagi a més.
4: Alcalde, en directe per Catalunya Ràdio, han tornat els veïns? Han pogut tornar ja tots els que estaven desallotjats?
5: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada, els de les torres han quedat a casa de parents i amics per passar la nit.
4: Molta gent?
5: No, d'aquí de l'història són tres persones i els confinats són els veïns de Vilamoncada. No sé dir-te ara exactament la població, no? Però al final estan tots a casa seva, sans i estalvis.
6: S'han cremat totes les instal·lacions?
5: No, no totes. De moment s'ha produït un dany evident a dos de les naus, queda una tercera nau que estan intentant salvar, i sí que el que ja s'ha produït és una pèrdua total de la fusta, dels palots, que és com s'ha originat l'incendi.
4: I a part dels palets, s'ha cremat també la nau, que és el que...
5: Dos naus, sempre sé que són les que s'han cremat, ho han pogut fer el seguiment gràcies als dispositius de drons que disposa Bombers. Hi ha dos de les tres naus que estan afectades. La tercera nau, però estem pendents de poder-la salvar.
4: Ja no hi ha perill que esclati aquell dipòsit d'amoníac?
5: No, això està controlat, sí, però en perill jo no m'atreveixo a dir, en tot cas. Està controlat, estan actuant en aquest sector, per tant, se sap on està el dipòsit i estan actuant en aquest sector.
4: Sobre les causes, se sap alguna cosa?
5: No, és molt aviat encara per saber-ho. Bombers farà la seva investigació i en tot cas quan tinguin la informació pues ja es traslladarà.
6: Les naus que cremen són sí. Arcofruit o també sí. Hi ha la
5: no.
6: Cooperativa?
5: La cooperativa de la pràctica que està al costat no s'ha vist afectada en cap moment per l'incendi. D'acord? Moltes gràcies.
4: Doncs aquestes són les declaracions de l'alcalde ara mateix en directe al centre de comandament aquí al tanatori de Lleida, a l'exterior, al pàrquing, on doncs hi ha desplegats tots els efectius dels bombers i, com dic, l'alcalde, després de reunir-se amb els responsables del desplegament d'emergències, doncs ens ha fet aquesta atenció a peu dret als mitjans que som aquí i ha dit això, que no hi ha res a lamentar a nivell de danys personals i que hi ha tres persones que sí que passaran la nit fora de casa, però que la majoria de veïns que havien estat desallotjats per aquest dipòsit d'amoníac que podia esclatar, doncs al final s'ha pogut controlar la situació i han pogut tornar a casa seva.
0: Doncs aquesta és la situació, ens n'alegrem, tot i que la nit serà llarga i que aquí encara hi ha molta feina, però com a mínim aquell perill que dèiem que hi podia haver està tot més controlat. Pere Joan, moltes gràcies.
4: De res, un plaer.
0: Adéu-siau, bona nit. És una nit dels ignorants que quan hi ha un foc i creem a milers de palets d'una cooperativa, doncs també hi som perquè estan passant les coses a aquesta hora de la matinada. Però... si m'ho permeteu, jo ara, abans hem posat una illa de pau, però ara hi posem una mica de música arran d'un missatge que ens ha deixat al WhatsApp del programa, en Xavi, que l'ha titulat, és com una mena de conte, si m'ho permeteu, l'ha titulat Coldplay i la nit.

I el missatge del Xavi diu així: una notificació del meu iPhone va encendre el mecanisme de la memòria. 10 anys del concert de Coldplay a Montjuïc em recordava una pantalla que il·luminava una habitació fosca. Vaig fer clic i un seguit d'instantànies, algunes amb color, d'altres amb blanc i negre, em van transportar als meus inicis a Barcelona. Jo, diu en Xavi, era un noi d'un poble de 600 habitants del Pla de Lleida, fill de pagesos, que començava a estudiar a la gran ciutat mentre ens preparàvem per donar la benvinguda a un nou mil·lenni. Durant els estius previs, entre caixes de peres i préssecs, vaig descobrir que un petit transistor m'ajudava a conèixer el món. A les nits, un programa de ràdio m'acompanyava i em feia sentir part d'una família. Es deia La nit dels ignorants i el presentava en Carles Cuní. La primera vegada que vaig sentir la paraula Coldplay va ser precisament en un programa que començava amb una cançó d'un altre grup britànic, els Beatles. Vaig escoltar Coldplay perquè minuts abans jo havia trucat preguntant si algú sabia el títol d'una cançó que sonava en un anunci de la Creu Roja. Era, aquesta que ara escolteu, Don't Panic, el tema que obria el seu primer àlbum. La vida és un seguit de coincidències, ens diu el Xavi, i hem de saber sentir-nos agraïts. Ara penso que amb La nit dels ignorants va començar tot. La veritat és que mai m'hagués pogut imaginar que anys després d'aquella trucada, que faria un estudiant de comunicació audiovisual a un programa nocturn de ràdio, les meves fotografies acabarien impreses en el llibret d'un dels àlbums en directe de Coldplay, o que podria arribar a fotografiar concerts d'una banda que vaig conèixer a través d'una intel·ligència col·lectiva que avui en dia és més necessària que mai.

0: Que bonic, Xavi. Gràcies per compartir aquesta història que és real a través d'aquest programa que és el teu des del principi, com ens has dit. Una de la matinada i 22 minuts va que la Sílvia Andrés segur que ens proposa alguna cosa interessant abans de l'estrena.
1: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
2: Fa poques setmanes que es va estrenar Rebelejar, una sèrie coproduïda per HBO i 3CAT que podeu veure a la plataforma Max. Una sèrie ambientada a Barcelona, de 6 capítols, que avala públic i crítica.
3: Yep. David, seria una pena que perdéssim el restaurant.
4: Intentarem que no.
3: Bueno, tu podries muntar-te el que volguessis. Si algun dia vols volar sol, avisa'm. M'encantaria ajudar-te.
2: La sèrie l'ha creada el Pol Rodríguez, que també la dirigeix i que en alguns capítols comparteix la direcció amb Isaki Lacuesta. La trama comença quan un restaurant històric del Raval, Can Mosques, veu amenaçat el seu futur per un fons d'inversió. Comença la lluita d'una família per conservar el negoci. A Rebelejar, realitat i ficció es fusionen. El Pol Rodríguez va viure en la seva pell com el restaurant de la família al mític Can Lluís, al carrer de la Cera de Barcelona, obert des de 1929, va haver de tancar el 2021 per pressions immobiliàries. El Pol Rodríguez confessa que aquest és un projecte especial.
5: Tots els meus projectes, ja en la meva primera pel·li, que parlava del Quartet Vendetta, que ja parlava sobre la terra dels meus avis i els meus pares, també hi havia molt de personal, però potser aquest, perquè em toca tan recent, no, el desnonament del restant dels meus pares, i poder fer una carta d'amor, perquè d'alguna manera Rebelejar té aquesta cosa també de document d'amor a un negoci familiar a centenari del Raval de Barcelona, doncs crec que sí, que hi ha moltes coses personals, familiars, i que encara la veig i encara m'emociono amb certs detalls.
2: El Pol també ens explica una curiositat.
5: Tota la vida he menjat de Can Lluís. Jo quan anava a l'escola Griselda, que estava al Raval, al carrer Amàlia, el servei de càtering de l'escola el feia Can Lluís. Quan em vaig fer gran i vam canviar d'edificis, vam anar per fer l'EGB en aquella època, el servei de càtering el feia Can Lluís, i quan jo ja vaig anar als Escolapis de Sant Antoni, que al migdia m'anava a Can Lluís a dinar, abans d'anar a dinar a Can Lluís jo portava el menjar a l'escola. Llavors d'alguna manera sempre he menjat a Can Lluís. Per mi menjar a casa significava ser diumenge. Al meu cap no entrava menjar de dilluns a dissabte en un altre lloc que no fos Can Lluís.
2: El restaurant Can Mosques és en realitat la història de Can Lluís. Amb aquesta experiència personal tan forta, era inevitable preguntar si Rebelejar era una mena de passar comptes. El Pol Rodríguez ho té clar.
5: Jo em plantejo Rebelejar directament com una venjança. I el que faig és imaginar-me què hagués fet jo mateix si no hagués respectat les lleis, que no m'estaven protegint en aquell moment. I llavors el que faig a la sèrie una mica és fer un retrat i un anàlisi qui són aquelles persones que tenen interessos en un espai buit, no? En una vivenda, en aquest cas en un restaurant, no? Llavors fer un entendre per què ens va passar allò, i llavors analitzar cada un dels actors interessats, fons d'inversió, plataformes d'activisme en defensa de l'habitatge, immobiliàries, i a partir d'aquí plantejar-me si és lícit o no saltar-te una llei que no t'està protegint.
6: Escolta, al final heu pogut tancar un contracte de lloguer raonable.
7: Bueno, és que no descartem que ens el venguin, encara.
6: Ja, estem negociant. Últimament estan fent una apretada forta i s'estan centrant molt en el Raval. Suposo que volen fer pisos turístics.
7: Putos turistes, de veritat, eh?
6: Ja.
2: Un dels temes centrals de la sèrie és la transformació de Barcelona.
5: Rebelejar neix amb aquest esperit de rebel·lió i de protesta, no? De dir, senyors, estem sent expulsats, estem perdent aquests llocs centenaris, estem perdent l'identitat de casa nostra per una estratègia econòmica basada en el turisme, en la gentrificació. Llavors està molt clar que el paisatge està canviant, els veïns estan marxant, i només està quedant una Barcelona, que és una Barcelona de postal, una Barcelona on no hi ha essència, sinó que són negocis que s'assemblen als que hi havia anteriorment, però no tenen res del caliu que tocaven, no? Llavors, al final, sembla que sigui una Barcelona aventura, un parc d'atraccions on tu veus el western, però al final les cases estan buides allà darrere, no? I que, d'alguna manera, el ciutadà, doncs, ara mateix no vol que li arreglin el seu carrer perquè sap que li pujaran el lloguer.
2: La sèrie és una carta d'amor al barri del Raval. Els veïns han posat les màximes facilitats a l'equip de rodatge.
5: El Raval és molt fàcil rodar per diverses raons. Una, primera, perquè el barri estava implicat en la sèrie, forma part del càsting de figuració, ja tenim un planter de 70 actors, però hi ha molts actors que són del Raval, que vam obrir càsting, que vam treballar amb ells i que formen part de la pel·lícula i de la sèrie. Vam rodar amb espais reals on no tallàvem el tràfic als veïns i passant davant del quadro i els podeu veure perquè tenen les cares pixelades. Però la intenció de fer rebrejar és fer un retrat d'un barri també.
2: L'equip de Revelejar és de luxe, tant davant com rere les càmeres. Alguns noms: Enric Auqué, Maria Rodríguez Soto, Sergi López, però també Isa Campos, Edu Sola o Daniel González. La mare de la família i cuinera de Can Mosques l'interpreta l'actriu Lluïsa Castell. Els amants del teatre recordaran la Lluïsa per la meravellosa obra Lluna Nova de la Heartbreak Hotel. L'actriu explica com es va inspirar per construir el seu personatge a la sèrie.
8: El personatge de la Lisa, que està inspirat en el personatge de... és de la mare del Pol Rodríguez, del director, no? I bé, el que passa que està inspirat, jo no faig de Júlia, o sigui, però alhora jo, doncs, amb ella, com que ens hem conegut i ens hem pogut fer amigues, perquè és una dona meravellosa i bueno, que he tingut aquesta sort de poder-la conèixer, doncs que m'ha inspirat, que jo no sé com, però hi ha alguna cosa que jo he agafat d'ella, de la seva essència, i que allà ja està.
9: Mama! Entrecots, quin és el teu fet? Mama!
10: Regi, en plata amb una daurada.
8: És una dona molt sensible i la Lisa, doncs bé, és la que està als fogons, la que controla tota la cuina, de que tot funcioni, però alhora també com que deixa que les coses funcionin i que vagin i no interfereix, sinó que s'ho mira tot com de segon pla, però està allà, i si s'ha de dir alguna cosa en algun moment, doncs realment el repte d'aquest personatge per mi era fer aquesta cosa de saber estar en el seu lloc.
2: Un altre dels temes centrals de la sèrie és el relleu generacional, en aquest cas al capdavant del restaurant, que provoca certes tensions familiars.
8: Hi ha un traspàs generacional i aquí, doncs, hi ha com problemes, no? Per què? Pues perquè es veu, hi ha un fill que ho veu d'una altra manera, que a ell li agradaria, doncs, canviar coses, doncs fer-ho tot com més evolucionat de com es fan els restaurants de Michelins i aquestes coses, i en canvi, doncs, els pares, doncs, són de tota la vida, que tenen una manera de funcionar que els hi va bé i que no la volen canviar perquè per ells això és l'èxit del restaurant, no? Llavors, bueno, aquí xoquen, no? Quan, i després hi ha un altre fill, doncs, que ja vol comprar el restaurant i no els hi ha comentat res, vull dir que no compta amb l'opinió d'ells, i també, doncs, això arriba un moment que també, doncs, ai...
2: La sèrie juga amb diversos temes, com que cada vegada les ciutats s'assemblen més les unes a les altres i el cost d'aquesta transformació. El Pol Rodríguez i la Lluïsa Castell parlen d'un altre tema molt present a la sèrie.
5: És aquesta cosa entre la masculinitat i la feminitat, vull dir, també existeix això. Tenim personatges com l'Enric Auqué, el personatge de l'Àlex, un tio molt impulsiu i que no té cap tipus de por, diguéssim, o sí, però no té reparos per tirar endavant i fer certes coses. I tens el personatge de la Marta, que és una personatge molt més reflexiva, molt més cerebral i amb una moralitat molt més clara. I passa una mica això, no?, en aquest final que tu parlaves, on tens la seqüència d'elles al mateix temps que tens la seqüència d'ells, no?, aquest paral·lelisme d'aquests dos mons que tots dos són necessaris, però cadascú estan amb una estratègia molt diferent.
8: Es veu com les dones, doncs, d'alguna manera, pues, a vegades són més resolutives, no?, aquesta cosa pràctica que tenim i d'anar al rovell de l'ou, no?, i llavors aquesta cosa, pues, aquí al final, doncs, hi ha com una mena de conxorxa, que hi ha com un empoderament, no?, molt, molt xulo, molt xulo, i quan la vam veure tota la sèrie, l'equip i d'allò, doncs quan arriba aquest moment de final i tal, doncs clar, hi ha com una cosa de que jo vaig notar que estaven amb mi, el públic, no?, allò de dir, i això és molt xulo, és molt maco.
11: Intenta ser muy discreta, sobre todo los primeros días, te aseguro que no tendrás ningún problema.
12: Aquesta és la del portal de baix i aquesta la d'aquí.
2: La Lluïsa Castell destaca que Rabalejar és un homenatge als pares del Pol, el Ferran Rodríguez i la Júlia Ferrer.
8: És una sèrie feta amb molt d'ànima i amb molt d'amor cap als pares del Pol i, bueno, i de tota la seva família, els fundadors del restaurant, no? Però que això ha fet que els guions, la història, tinguin molta cosa, molta sensibilitat i molta humanitat, tot i que, bueno, que té aquesta manera d'aquest thriller, aquesta cosa trepidant, aquesta cosa que sembla que t'asfixia, no?, i que, bueno, un calor humà molt gran en aquella cuina, realment.
2: Acabem el reportatge amb un record i una reivindicació final de Pol Rodríguez, l'ànima de Rabalejar.
5: A Can Lluís, jo vaig començar a fer cinema perquè el Joaquim Jordà vivia al carrer La Cera, el número 39, i llavors venia a menjar cada migdia i nit el Joaquim Jordà perquè tenia una al·lèxia visual, i jo llegia la carta del menjar. El Joaquim Jordà va ser la primera persona que em va proposar fer cinema, em va proposar fer De nens. De nens és una pel·lícula del 2001 que parla sobre el cas de Palestí des del Xavier Tamarit, però lligat amb l'especulació immobiliària del Raval del 2001. 25 anys després seguim parlant del mateix tema al mateix barri. Vull dir, crec que és un... Saps? És algú transversal que ens apel·la a tots, que passa des de fa molt temps, però que està arribant amb una deriva que és complexa, que és molt complexa, i que s'ha de poder revertir d'alguna manera.
2: Rabalejar és una sèrie feta amb el cor, valenta i honesta, però sobretot també feta amb molt d'ofici. M'atreveixo a afirmar que Rabalejar és una de les millors sèries fetes en els últims anys a casa nostra. Així que si busqueu una sèrie per quedar-vos enganxats al sofà, Rabalejar és la vostra opció.

0: Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
1: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
2: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
1: Per aprofundir en tota mena de temes.
3: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
1: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
4: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos llevat.
0: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. La tarda de Catalunya Ràdio.
5: Sí, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
5: Ets una genocida del temps.
6: La millor hora del dia.
7: Són 2:15 de 2 de la matinada. Voleu aprendre a protegir-vos? Teniu algun dubte sobre com operar amb la banca digital? Fa uns dies en vaig fer referència. O a qui us heu de dirigir si heu detectat que sou víctimes d'una estafa? La nit de dijous a divendres ens visitarà aquí el Bruno Pérez Juncà, l'expert en ciberseguretat, a qui vam contactar arran de l'estafa que havia patit l'Albert, que ens trucava des de Tarragona. I una de les preguntes que li traslladarem és aquesta que ens va fer el Miquel des de Sabadell.
8: Bueno, el tema aquest és de l'estafa, el banc, per què no poden tindre un seguro? Per, com tothom té un seguro per si passa alguna cosa, pues cobrir qualsevol incident.
7: Doncs va, igual que aquesta pregunta del Miquel de Sabadell que li traslladarem, vosaltres també podeu deixar les vostres preguntes al WhatsApp del programa, el 667-220-148, li traslladarem la nit de dijous a divendres, o bé a través del correu electrònic del programa, que és ignorants@catradio.cat. Dit això, va, que arriba l'Aina Grau, que fa estona que diu, a veure, quina hora és, que no entro jo, si dona sí. A aquesta hora arriba l'hora d'escoltar els moments més destacats de la setmana anterior. Aina Grau, què has triat avui?
9: Bona nit, Marta. Aquesta setmana he hagut de remenar una mica endins perquè les donacions d'ulleres i de llibres van monopolitzar bona part de les trucades. Però com que jo mainstream no m'agrada gaire, he rebuscat entre les altres trucades conegudes com de sèrie B. Centrem-nos en la gespa, perquè sobre la gespa artificial ens va demanar la Maria Teresa des de Valldoreix.
10: La meva neta resulta que tenen una terrassa i s'han posat una gespa artificial.
7: Sí.
10: I veig aquí que quan s'hi passen per damunt els hi fa, bueno, els hi passa com a la corrent.
9: El Jesús l'endemà va trucar per oferir resposta. Spoiler, va sobre l'electricitat estàtica.
11: Les gespes artificials normalment estan fetes amb fibres sintètiques. Són materials que afavoreixen l'acumulació d'electricitat estàtica. No és que sigui electricitat, sinó electricitat estàtica. El que poden fer per evitar que els hi passi aquesta mena de corrent, que pot arribar a fer espurnes i llumetes per la nit i tal, és remullar la gespa. Si més a més està posada sobre rajola, rajola és un material que és aïllant, i el si aïllant encara és més fàcil que es vagi carregant de l'electricitat estàtica amb el caminar sobre ella o amb la fricció. I quan l'ambient és sec, precisament és quan això més passa, diguéssim, més es carrega d'aquest tipus d'electricitat.

0: i de gespa a whisky, perquè la nit de dimarts a dimecres vam rebre una trucada internacional. El Juanjo, des de Puerto Rico, ens va trucar per fer-nos aquesta pregunta.
1: A mi m'agrada molt la beguda, el whisky, i m'agradaria saber si hi ha algun whisky de fabricació exclusiva de Catalunya.
0: Res és impossible a la nit dels ignorants, i aquella mateixa nit, la Núria, des del barri de Sant Andreu de Barcelona, i el Ramon, des de Calella, li van parlar d'un whisky 100% català.
2: El whisky es diu Catalonia Single Malt Whisky. Treball Licors és la... o sigui, la casa, com si diguéssim, no?
0: Sí.
2: I és de Llançà. Aquest és l'únic whisky, teòricament, que és 100% català.
3: Això del Cavall, jo vaig veure que hi havia un matrimoni que havien deixat les seves feines que tenien i que havien posat a Llançà una destil·leria d'aquestes,
0: sí,
3: que fan ratafies,
0: sí,
3: i jo els conec, amb ells són molt simpaticots, i vaig anar allà a visitar-ho i tot.
0: Els dos responsables són la Pilar i l'Isaac, que ens explica com és el primer i únic whisky català del mercat.
4: Nosaltres, doncs, fabriquem i elaborem primer i únic whisky català. Per què? Doncs jo ho explicaré ben senzill perquè la gent ho entengui. Els cotxes Ebro, que ara es veuen molt per les carreteres, són xinos o són catalans? Jo diria que són xinos, perquè es fabriquen a Xina, els posen en uns contenidors, arriben al port de Barcelona desmuntats, i el que es fa aquí a Martorell, simplement, és tornar-los a muntar. Això passa igualment amb el whisky. Hi ha whisky que es comercialitza a Catalunya, però no es fabrica aquí. Què entenem per fabricar? Doncs l'ingredient principal per fer whisky és la malta. La malta és l'ordi germinat i assecat. Nosaltres som els únics que agafem ordi català, que té diversos orígens, llavors doncs, el fem germinar, l'assequem i obtenim la malta d'ordi. Després, aquesta malta d'ordi s'ha de coure amb unes olles diverses vegades per dissoldre els sucres que hi ha. Posteriorment, doncs, aquests sucs d'ordi els posem en uns tancs amb uns llevats. És un llevat, és el mateix llevat del pa. Llavors, aquests llevats el que fan és transformar els sucres presents en aquest suc d'ordi en alcohol. Quan acaba la fermentació, que en el nostre cas és uns 15 dies, ve la doble destil·lació. A la primera destil·lació obtenim un alcohol de 22 graus que se'n diuen vins baixos. Llavors, aquests vins baixos els posem a l'alambic de segona destil·lació, que es diu alambic d'esperit. I amb això, doncs, obtenim un aiguardent de cereals, un aiguardent d'ordi de malta, que és l'alcohol que entra en els barrils. Nosaltres fem servir barrils de roure del Montseny. Llavors, aquest nosaltres és el primer i únic whisky que es fabrica a Catalunya.
0: I l'envien a l'estranger, a Puerto Rico, per exemple?
4: Per la pàgina web no fem enviaments a Puerto Rico. Per què? Doncs perquè ens és impossible calcular els costos d'enviament de forma automàtica. Si ell, doncs, estigués interessat a que l'enviéssim el primer i únic whisky català, que n'hem enviat a Nova Zelanda, n'hem enviat a Argentina, n'hem enviat a Estats Units, que ens contacti, jo pues, miraré amb diverses agències, aviam amb l'agència pues, que és més econòmic, doncs, a fer-li arribar doncs, una ampolla o dues les que vulgui.
0: Per al Juanjo i per als oients interessats, podeu entrar a quevall.cat.

0: Acabem el resum, com sempre, recuperant una pregunta que espera resposta. La d'avui ens la feia l'Helena des de Sabadell i està relacionada amb localitzar una persona del passat.
1: La meva mare fa 90 anys a l'octubre,
0: sí.
1: I estem buscant una persona que va treballar amb ella quan era molt joveneta. En aquelles èpoques es treballava amb 11, 12 anys. I estem buscant una persona, no tan... Primer per saber si encara hi és o
0: sí.
1: No. I era el fill de la botiga, era una botiga de modes al carrer Nou de la Rambla. Llavors, jo estic buscant per internet, per tot arreu, i no sé com trobar-ho. No sé si existeix un registre de barri, una cosa així. El noi aquest deu tenir ara un any menys que ma mare, potser uns 87-88.
0: Sí.
1: I es deia Jordi, o es diu, Jordi Miquel Torres.
0: Jordi Miquel estudiar, Torres.
1: Uh-huh. Sí, va estudiar enginyeria tèxtil a Terrassa. Mentre ma mare era modista, hi ha la botiga que es deia La Mascota al carrer Nou de la Rambla. Aquesta botiga, per suposat, va desaparèixer.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta? Sí.

0: Doncs va, que aquest programa fa miracles. És una mica una gran xarxa social. Us imagineu que trobem aquesta persona i li poden portar l'aniversari l'octubre d'aquesta senyora? Seria tan meravellós, tan meravellós. Va, ignorants, feu-ho possible. Ara, més preguntes contestades. Parlem de mobilitat reduïda perquè el mes de març la Maria Josep des de Torrelles de Llobregat ens va escriure un missatge. Per què la majoria de restaurants al lavabo per persones amb mobilitat reduïda és el de dones? També hi ha homes amb discapacitat, oi? Una pregunta que setmanes després també ens va fer la Mercè des de Moja.
1: Per què els lavabos de dones també són els que serveixen pels paralítics i en canvi no es fan servir els de homes pels paralítics? És que m'he donat que quan vas als bars, generalment, quan vas amb el de dones, és també pels paralítics.
0: Sí.
1: I en canvi, els homes no.
0: Aquella mateixa nit va trucar la Roser des del Guinardó per donar resposta.
2: Mira, acabo de sentir aquesta senyora que pregunta per allò dels lavabos.
0: Sí.
2: Tinc entès que fan la part de senyores, igual que pels canviar els nadons, és perquè el dels senyors tenen els urinaris enganxats a la paret. I clar, si un minusvàlid va amb cadira, no pot fer-ho, no arriba.
0: Està clar.
2: I llavors, per això el passen a la part de les senyores, perquè allà tenim els vàters
0: per
2: sentar-te.
0: Per seure.
2: Mm-hmm. Això mateix.
0: Doncs per acabar de rondinir-ho, li hem demanat a la degana electa del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya si hi ha una resposta que tenen ells com a Col·legi d'Arquitectes, és la Sandra Bestrateny.
3: Els lavabos accessibles són importants per a garantir realment doncs, que totes les persones amb les seves doncs, diferents capacitats puguin fer ús. I el que tocaria doncs, és tant que n'hi hagués el lavabo d'homes com de dones. I a vegades, què passa? Doncs, com que només es fan com dos lavabos, home i dones, la normativa exigeix que n'hi hagi com a mínim un accessible, es fa el de dones i això doncs, no és del tot correcte perquè hauria de ser un lavabo accessible tant d'homes com de dones, però com que s'associa que les dones són les cuidadores, les que cuiden, acaba sent el lavabo on es van amb els fills o es va amb la persona que d'alguna manera acaba cuidant. Però això no és del tot correcte. El seu seria que hi hagués aquest lavabo d'homes i dones dels dos sexes o, si més no, que tant, perquè a vegades sí que és veritat que hi ha parelles que reivindiquen que estiguin fora aquest lavabo accessible perquè pot ser una parella que la dona necessiti ajuda, que vagi amb cadira de rodes i que l'home l'ajudi, amb la qual és bo que no estigui tan vinculat, hagis d'entrar en un lavabo d'homes o de dones, sinó que estigui previ. Però aquesta visió de que el lavabo estigui separat, el lavabo accessible, i no s'identifiqui si és home o dona, a vegades hi ha hagut els comentaris no, en contra de que semblaria que sigui un tercer sexe. No? Crec que és un tema complex. L'ideal seria que tu tinguessis lavabos d'homes, lavabos de dones, i que abans d'entrar poguessis incorporar aquests lavabos accessibles un i l'altre, però evidentment el debat també ara doncs, cada vegada es va ampliant perquè hi ha tot el tema a nivell de gènere que també fins i tot s'està doncs, plantejant la possibilitat doncs, inclús de treure aquest concepte tant d'homes i dones i el que s'ha de buscar sobretot és que els lavabos estiguin doncs, ben cuidats i amb bones condicions d'higiene no? I que realment donin resposta a nivell d'accessibilitat.
0: Doncs moltes gràcies a la Sandra Bestrateny, degana electa del CUAC, per la resposta.

0: el conte per anar a dormir.
1: Aquesta setmana l'Anna Maria Ricart ha decidit que tanquem el programa amb els contes del llibre El que pensen els altres, Premi Mercè Rodoreda 2017, editat per Proa. L'autora és Clara Caraltó, filòloga, professora de llengua i literatura catalanes en un institut. Són històries protagonitzades per perdedors. I el conte d'avui es titula Dia 1. La seva dona sempre li diu que potser hauria de canviar de feina. Que no passa res per canviar de feina, que la gent ho fa. En el fons, però, ell no té clar que ho vulgui. El que té clar és que de moment no la fa tan bé com voldria. Plantejar-se canviar de feina li fa vergonya. Serà l'evidència que no serveix per fer-la i tothom comentarà que ha hagut de plegar perquè no se'n sortia. Ell no suporta l'etiqueta de fracassat. El seu pare l'hauria estomacat només d'imaginar-s'ho. No, ni li pot passar pel cap. El que sí que es planteja és un canvi d'unitat, però pensa que s'hauria de fer d'una manera que es veiés com una necessitat de força major i no com una demanda d'ell mateix. Tot i que és com esperar que s'alineïn els astres, i això no pot passar mai. Potser d'aquí 15 o 20 anys, vés a saber. L'oficial de la seva unitat el coneix i sap que no hi està bé, però tampoc fa res per ajudar-lo perquè pensa que tard o d'hora s'hi haurà d'acostumar. Té el físic, però no el caràcter. I si una cosa no va amb l'altra, no serveix de res. De fet, va ser ell mateix que va decidir optar a la unitat d'intervenció policial. Va pensar que seria la manera que el seu pare veiés que podia fer-ho. Allò de voler-ho demostrar al món per haver-t'hi d'obligar, perquè penses que si no hi tens altre remei, al final ho faràs. A ell, però, no li ha sortit bé. S'ho ha proposat i ho ha intentat, però no pot. I cada vegada que ha fet un servei, no ha complert l'obligació que li tocava. L'oficial, de tant en tant, vol fer-li una mena de teràpia, perquè li veu la cara abans de sortir de la furgoneta. Miguel, a ti lo que te sobra es sensibilidad. Que estamos para esto, joder, que no pasa nada, que nadie te va a reprochar nada. Es nuestra función. Es como si a un médico le diera miedo operar, o a un pollero cortarle el cuello a un pollo. Es un trabajo, punto y final. Ell va fent que sí, i en algun moment s'ho creu una mica. Però després sempre flaqueja, encara que l'insultin. De fet, ho demana a crits a vegades, que l'insultin molt perquè pugui sentir una mica de ràbia i colpejar fort sense haver de tancar els ulls, que li diguin alguna barbaritat i que pugui justificar-se i semblar que nota un raig d'odi al pit i als braços. El seu pare li hauria dit igual, demasiado sensible. I això que, quan veia com s'estirava i es tornava fort, li colpejava l'esquena orgullosa. Estàs hecho un toro, Miguel. Así me gusta. I ell se sentia reconfortat i es mirava els músculs al mirall. En té molta de força. N'és del tot conscient. I no li calen gaires hores de gimnàs. També segurament perquè és jove. Alguns dels seus companys li porten 10 anys i li admiren els músculs dels braços i l'amplada de l'esquena. Però ell, el que no té, és la seva mala llet. No té aquella ràbia ni aquell convenciment. I això no sap com fer per entrenar-s'ho. A més, només li va caldre entrar al cos per saber que el lloc que havia estudiat i que li havia semblat mig lògic, intervenció mínima de la força o solicitud verbal de dissolució, no s'aplica mai, sigui quina sigui la circumstància, mai. Per sort, no fa actuacions cada dia. És cada cert temps. A vegades protegeix personalitats importants i no passa res. A vegades ha fet controls en situacions de tensió i possible perill ciutadà i no ha hagut de carregar contra ningú. El problema és quan té ordre de dissoldre grups de gent en manifestacions. I van avisats i preparats, no és cap sorpresa per ningú, però ell no és com els altres i no se suporta quan es veu acovardit per la situació. Mai ho ha explicat a ningú, però enveja aquella mirada dels seus companys quan li sembla que hi gaudeixen. No diu que en tinguin ganes sempre, però els veu la cara en el moment just d'entrar a una concentració i posar-se a repartir cops, que li sembla que aquella adrenalina els dona plaer. El plaer de guanyar una batalla, de la cosa al moment just i al punt just per fer que el que es defensa s'enfonsi. Com aquells segons de combat de boxa en què el vençut ja no lluita perquè no pot. És el gust de matar una mosca d'un cop sec, a ple vol. Després hi ha d'haver la sensació de victòria i la força augmentada, però ell no. Massa sensible, massa pensar. Després es fa tanta ràbia que pensa que només li serviria que un company el fes sentir com es mereix a base de cops, forts i secs, per no pensar. I com altres vegades a la vida, hi ha un moment límit i et toca canviar. A ell, després, li sembla que fa més temps que ho porta dintre i que ho ha decidit, però la revelació s'ha produït en segons, sentint de lluny mitges frases d'una conversa i les rialles dels seus companys al voltant de la màquina de cafè. Ni quan s'imaginava què devien pensar o dir d'ell, hauria concebut una conversa com aquella. Ha estat el cop definitiu directe a un punt vital, el fracàs que l'inunda i l'humilia i que té la mirada del seu pare. Dins seu alguna cosa ha canviat i ell sembla que ja és un altre punt. Sense aquella merda de por i de sensibilitat, a la propera tornarà a començar. Serà un altre primer dia i ell sabrà destruir la feblesa i no haver-la de tornar a sentir. S'ho ha proposat i s'ho ha jurat. Per la seva dona, per la seva mare. Si no ho aconsegueix, es colpejarà el cap contra l'armari fins a fer-se mal. Es tallarà les cuixes amb la fulla d'afaitar. Seran talls petits que faran sang espessa i enganxosa. Seran molt junts i aniran fent saltar tiretes de pell. Serà sentir dolor de ràbia i d'odiar-se per encara odiar-se més. Aquest nou primer dia ha de ser en una operació de pes. I ho serà. S'han concentrat en una altra ciutat i tenen ordres de sortir a esclafar. Ell s'està moltes hores silenciós, no parla perquè està concentrat en aquest nou pensament. Són al port i han de sortir.

0: Sensació que gairebé no pesa gens, és com si fos un altre. I arriba dels primers i no s'ho pensa. No li calen els crits d'odi per justificar-se, perquè no hi són i no hi seran. Pega amb la porra, empenta, crida. No és important que no toqui els punts vitals, toca fronts i orelles. Estira persones pels braços per desfer les piles humanes, les fa caure i les arrossega amb tota la força que té. Quan són a terra, si s'hi resisteixen, els clava puntades de peu i els passa per sobre i les aixafa perquè li és igual. Porta la cara tapada i se sent respirar ell mateix. Hi ha molt de soroll i molta gent. Crits que qüestionen el que fan i mans en l'aire, en senyal de pau. No sent gaire què li comuniquen els seus companys i actua per intuïció seguint la massa dels seus. El que ha de fer és apartar aquella gentada, apilada, per entrar dins l'edifici. No vol parar i no pensa ja. Clava un cop de porra fort a l'espatlla d'un home que està en un grup de gent obstinada que li impedeix arribar a la porta de l'edifici. Com a reacció del cop, l'home es tapa la cara, però no recula ni fa cap gest per tornar-s'hi o de marxar. Ell se sorprèn. No li ha semblat veure mai aquella determinació en ningú abans. Potser l'home tampoc sent res. El torna a colpejar a la part del cap que queda una mica desprotegida dels braços. Un cop fort i sec, com quan mates una mosca al vol. Veu la sang que raja al cap, brillant i calenta. L'home se'l mira amb ulls d'incrèdul i ell no se sap reconèixer en aquella mirada. Ja no. L'agafa pel coll i l'estira cap a la fora. La sang de la ferida li cau al dors de la mà i quan se l'aixuga amb els pantalons de l'uniforme li queda enganxosa. Torna dintre i segueix carregant sense mesura contra tothom que suposa la seva missió d'entrar dins. No hi ha més que això, no hi ha cap mena de por ni es qüestiona res. Se n'ha buidat i no pensa. Actua perquè hi ha un objectiu i ha de complir-lo, però actua sobretot perquè l'ha vençut l'evidència del seu propi fracàs. Tot en ell és visceral i descarnat, alguna cosa primitiva i desmesurada, perquè sent, amenaçant, l'olor de la humiliació i la veu d'aquelles rialles i d'aquella conversa que ha recreat tantes vegades dins el seu cap. No vol recordar com era abans perquè ara és un altre. Nota una vergonya dins l'estómac que el faria vomitar i que li faria cremar les galtes si pensa en com era abans. Ara mateix ja no sent i no pensa, com si ja no fos humà, com una màquina que destrueix o una bèstia que devora. Dia 1, es diu el conte, I això va ser el 2017. No sé si us sona aquesta història. Bona, aquesta història de la Clara Caraltó, el que pensen els altres. Va, que arribem a les 2 de la matinada, les notícies d'aquesta hora, ens posem al dia de la situació, sobretot de l'incendi de Lleida, i nosaltres tornarem demà a les 12 en directe des de Montserrat. Us espero a tots i a totes. Farem preguntes, respostes i moltes converses. Fins demà, bona nit.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 2.
2: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Un incendi de grans dimensions ha calcinat completament una cooperativa agrària de Lleida. Les flames han començat a l'exterior de la nau, cremant caixes i palets de fusta, però s'han estès també a una nau industrial. El foc ha obligat a desallotjar desenes de veïns del barri de Ciutat Jardí. El foc va a aquesta hora a la baixa, però els bombers continuen treballant a la zona. Lleida, Pere Joan Álvarez, bona nit.
3: Hola, bona nit. L'incendi que s'ha declarat, recordem-ho, al voltant de les 10 de la nit, ha calcinat milers de palets i dues naus de la cooperativa Arcofruit. Els bombers treballen a aquesta hora perquè no s'estengui a una tercera nau. Desenes de veïns han estat desallotjats preventivament. Per la majoria d'ells ja han pogut tornar a casa seva, ho confirmava l'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa.
4: Estan tots els veïns a casa seva, estan confinats, els de l'urbanització Vilamoncada. Dos cases de torres de l'Horta de Lleida han estat evacuades amb 3 persones que hi havia en aquell moment i que tampoc han sofert cap tipus de danys.
3: Els bombers tenen l'incendi en fase d'estabilització, però asseguren que la nit serà llarga. Pere Joan Álvarez, Catalunya Ràdio Lleida.
2: Repassem ara altres informacions en format més breu. El Papa Lleó XIV arriba aquest dimarts a Catalunya en un viatge oficial que servirà per beneir la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Abans, però, el pontífex farà una vetlla a l'estadi olímpic de Montjuïc davant de 40.000 feligresos.